0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Fa 66 milions d'anys, un asteroide d'uns 12 quilòmetres de diàmetre va impactar una zona de l'actual península de Yucatán, a Mèxic. Qui havia de dir que aquella col·lisió emetés una energia devastadora per al planeta Terra? Terratrèmols, tsunamis, incendis, pols, sofre... Aproximadament el 75% de les espècies de la Terra varen desaparèixer. Ni se salvaren els grans dinosaures, com els triceratops, que pesaven ni més ni manco que 10 tones. La seva extinció va provocar grans canvis en els ecosistemes, perquè la geologia no és passiva. La moldeja, la biologia. Així que el planeta canviava, i la Terra també. Només una cosa no va canviar, la forma de la Terra.

0: Idò sí, terra, terra és la paraula que hem triat com a fil conductor del programa d'avui. Aina Marc, com estàs?
1: Bien, estic bé. Avui ja és dijous.
0: Ja és dijous, avui ja a tope, no? Només que un dia, perquè Aina dilluns comença a full, però divendres també.
1: Sí.
0: Segueix a tope. Ara Aina Marc, li ven el cap si li dic terra?
1: Idò, jo me ve en un cap aquesta olor de terra banyada que sentim un dia de pluja i nivols d'avui, no? De qualque manera ho hem de romantitzar. Però com que terra dona joc per moltíssimes coses, quan he tret la paraula en el carrer, he començat per demanar una pregunta que me feia moltes ganes saber la resposta.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: La pregunta es si hay vida fuera de aquí.
4: Claro que sí.
3: Nosotros somos un punto en la línea recta en el universo. No nos vemos.

0: En la paraula d'avui, però, aquesta vegada xerram de terra com a lloc per sembrar.
1: I vaig sembrar 600 garrovers fa 50 anys. Em vaig gastar 5 milions de pessetes. I jo em pensava que era una fortuna i va ser molta feina durant molt d'anys. Darrerament se va pagar un poc bé i quan se va començar a pagar bé, després tornaren a davallar el preu a 25 cèntims el quilo.
0: El preu de la garrova mai saps quan puja, quan baixa?
1: Sí. Des que jo vaig fer la sembrada, perquè va anar la garrova a 100 pessetes el quilo, i era una, jo vaig dir, això és una fortuna, i per això em vaig sembrar 600. I d'haver comprat 3 pisos de Palma, llavors. I ara cobraria bones rendes. Però no, vaig sembrar garrovers de les finques que eren de la meva dona, a damunt. No eren meves. Però, en fi, de disfrutades, eh? Perquè com que no m'he separat i encara fa 60 anys que visc amb ella, pues, felicitat. Sí, sobreviurem
0: als canvis. I felicitat a sentir aquestes paraules que tanquen avui la nostra enquesta de carrer.

0: Vinga, Juny Cortés, Aina Marc, que estic sentint sa panxa, Ferranou,
1: eh? Sí, una mica.
0: Això és que ja segur que toca sa secció sopar d'avui i està per de demà, i li donam sa entrada amb aquesta cançó que sonava a sa pel·lícula Chef de l'any 2014 i que explica sa història d'un cuiner, d'un bon i refinat restaurant de Los Angeles, que no vol renunciar a fer sa cuina que li agrada, així que parteix, se'n va a Miami, sa seva ex, una Sofia Vergara, preciosa, seu amic, i el seu fill posen en marxa una food truck, que deia mare, no? I torna a reviure la seva passió i el seu amor per la cuina. Pep Lluís Vidal, membre de l'Acadèmia de la Cuina i el Vi de Mallorca, benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
2: Molt bé, bon vespre.
0: Què tal? Se pot fer bona cuina, també, no?, dins una camioneta?
2: Se pot fer bona cuina a qualsevol lloc. Mm. És una qüestió d'actitud, no d'una altra cosa.
0: Mm, tu ets de bona cuina, no?
2: Jo soc de bona cuina, m'agrada molt. Ventures de les coses que m'agraden del món, si no sé què més.
0: Mm. Això és una bona afirmació, eh?
2: Ho és, és així.
0: I en Pep Lluís l'hem presentat com a membre de l'Acadèmia de la Cuina i el Vi de Mallorca. És moltes coses, però avui que xerràvem de sopars i de tàpers, jo crec que estava bé presentar-te d'aquesta manera. Quants anys fa que va néixer l'Acadèmia i per què?
2: Enguany han fet 40 anys. Feien cada estiu l'aniversari de l'Acadèmia i enguany 40. Per què? Doncs inquietud d'un grup de persones que ja veien venir que si la cuina de Mallorca no se cuidava bé, l'acabaríem perdent, i se van empenyar en fer un grup per recercar, per recuperar, per tornar a provar, no?, receptes de l'antic receptari culinari de Mallorca.
0: Quanta gent, més o manco, hi ha a l'Acadèmia?
2: En l'Acadèmia són 32 persones en aquests moments, no? Històricament han estat més o menys aquest número, entre 25 i 30, no? I ara els mèbrics són 32.
0: Val. I això com funciona? Tu vas dir, toc, toc, ara som Pep Lluís Vidal, faig unes sopes mallorquines que te xupes els dits, o com va ser la prova, això, perquè poguessis entrar?
2: Que va, això és una qüestió molt més informal, no? Per un costat, els puestos de l'Acadèmia, almenys fins ara, han estat hereditaris. Jo vaig entrar perquè mon pare era acadèmic. Mon pare va entrar perquè era un apassionat de la cuina, tenia un bon amic que estava a l'Acadèmia, dinar i sopar a nostra, i un bon dia li va dir, hauries de ser a l'Acadèmia amb això que fas. I, bueno, cada certs anys, quan tenim una mica de quòrum, perquè potser després parlem de la metodologia, però nosaltres ens reunim per dinar i sovint cuinant nosaltres mateixos. Cuinar per més de 30 ja és molt complicat, per 30 ja no és fàcil, però quan passes de 30 és molt complicat, llavors no es poden permetre ser un número massa gros. Però sí, quan se't deixa l'Acadèmia, doncs, el que vos deia fa cada 16 anys, no? És quan té a puestos, obrim a candidats, a gent que li faci ganes, gent que coneixem que cuina bé, que li agrada, no?, o que té un cert caire, no?, que pot ser interessant per l'Acadèmia, i el convidem a incorporar-se.
0: Vinga, i sobretot el que se fa és aquesta divulgació de la cuina, en aquest cas de Mallorca, però imagino que deveu tocar també les altres illes. I heu editat llibres que són verdaderes enciclopèdies de la cuina, com, a més que són grosses, pesen, eh?
2: N'hi ha qualcun de gràcia.
0: N'hi ha qualcun que pesa. Per exemple, les 1.500 receptes de cuina mallorquina que a més posau recollides, cuinades i tastades per l'Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca en els seus 35 anys en aquell moment. Quants anys de feina hi ha darrere un llibre com aquest? I quanta gent, i quantes hores, i quanta
2: bueno,
0: cuines?
2: 35 quan van tancar l'edició d'aquest llibre, 40 ara. No? Molt d'acadèmics investigant, cercant, no?, tastant, trobant receptes que has de provar perquè pots trobar una recepta a un llibre de cuina antic que són 3 línies o 4 línies. No? Ja, això ja no és per gent que sàpiga cuinar, és per experts. No? I l'has de tastar una vegada, dues, l'has d'interpretar bé i arriba un moment que dius, bueno, dous això, no? I ara quan ja dous això, doncs ara el duc en el dinar de l'Acadèmia d'aquest mes i ho veurem, que consideren els acadèmics. Clar, I d'aquí la recepta va en el llibre que editam cada 5 anys.
0: Uau,
2: en aquests 35 anys hem editat 7 llibres, un cada 5 anys, en tot el que mos hem menjat i tot el que mos hem begut. Vale. I a un moment donat varen dir, escolta, hauríem de fer com una espècie de recull de tot això, no? Hauríem de fer una revisió de tot aquest fons que tenim i és fruites, és 7.500 receptes. Que
0: fantàstic. I ara me feies pensar que tu deies, a vegades són dues línies, la recepta, i tampoc deu haver molta mesura. Vull dir, també deu haver un polsi d'això, i ara això, i s'olora total, i, no? I que plori, que faci...
2: Així és, no? Que cogui moral, per exemple.
0: Moral.
2: No? Moral, això vol dir poc a poc. No? Hi ha moltíssimes expressions dins els dietaris, moltes.
0: Sí, és una riquesa també, no només la cuina, no només el que se menja, sinó tot el que hi ha al voltant, tot aquest univers. I què s'entén, però, per recepta, per exemple, de cuina mallorquina, perquè xerrant de l'Acadèmia de cuina mallorquina, què la fa mallorquina? Jo m'imagino que aquesta discussió l'heu debatengut molt, o no? Te'n rius?
2: Sí, i demà és en Miquel Calenta, diràs a sobresada. Bueno. No, què la fa mallorquina? Bueno... No és tan diferent tota la cuina que se fa a la Mediterrània. No, ja ho sabeu, productes són molt coincidents. És vera que les tècniques i les coccions són una mica diferents. Què la fa a mallorquina? Jo què sé, un sofrit, una tomàtiga, no? Un aubergini, una ceba, una salsa feta amb un bon brou a poc. La fa això, no? Que la trobem en un dietari que tingui el seu temps, no? I també hem de ser conscients que aquí a Mallorca hi ha com a dos mons de la cuina, no? Hi ha la cuina més tradicional, més de fora vila, més de les sopes, el frit, no? El llom en col, etcètera. I això que els autors també en diuen a cuina de casa de senyors, no? Que és la cuina que neix a Mallorca a principis de nou, a mitjan de nou, quan eren senyors que tenien terres i dobbers, enviem els seus cuiners a França a estudiar cuina i tornaven, no, amb les tècniques franceses, però sense els productes francesos. No? I en lloc de fer un foie d'oca o d'ànec, el feien de porc.
0: Ja. Sí. I parlant de llibres, manuscrits, no sé si n'hauràs tingut d'interessants a ses mans durant tots aquests anys.
2: Bueno, he vist moltes coses, a més, que nostra... Mon pare era un gran aficionat, se va jubilar molt jove per qüestions de salut i va tenir molt de temps per dedicar a això. Va recollir molt de llibres de cases, n'hi ha molts, n'hi pot haver una dotzena o més, no? Clar, per jo, els dos llibres més rellevants de la cuina són els de ca mon pare i els de ca mon mare, no? Les llibretes manuscrites dels meus senyor avis. Però si hagués de destacar un dins el món dels llibres de cuina, que n'hi ha molts i de molt bons, no? De Mallorca destacaria Antoni Tugores. Crec que és un savi, sí. No? Crec que ha fet una feina extraordinària de recuperar, no? I és vera que el seu llibre és un poc així, no? Està ple de receptes de tres línies que necessites interpretar també, sí. Però a l'Acadèmia n'han tastades i desenvolupades moltes del seu llibre. A mi m'encanta.
0: Sí, i ho és fantàstic. Per cert, he xafardejat pel Lluís un poc el seu web de l'Acadèmia. He vist que no sopa a celebració justament del 40 aniversari, que va ser dia 23 de juliol, vares tenir la responsabilitat de preparar un plat que era duqueses de llagosta. I aquí en Benjuny i Naina dèiem, però qui és que va xerrar l'altre dia d'un plat de duqueses? A tu quin ha estat el darrer pic que t'has llepat els dits? Dius, quin menjar més bo.
1: Pues mira, darrerament he tingut diverses ocasions. Una, un dia que vaig menjar a l'Acadèmia de la Cuina i des Vida Mallorca, sí. Unes duqueses petitones de pasta dolça rellenes de llamàntol. No te pots imaginar. Nivell.
0: A veure, no seràs tu, Lluís Vidal, l'autor d'aquesta meravella culinària que recordaven a Fanny Pons?
2: Vaig cuinar aquestes duqueses amb ma mare, que és una de les coses que m'agrada del món, cuinar amb ma mare. M'ho passa superbé. I, efectivament, és un platarro. Feia que nostre, igual feia 15 anys que no el fèiem. No entenc per què, però no l'havíem fet. I, juntament amb en Perico Gual Júnior, varen fer aquest plat que va sortir extraordinari. La veritat és que el sopar d'enguany, que el varen fer tot d'acadèmics, va sortir brutal.
0: I de ja veus que no fa ni se'n recordava.
2: Jo ho crec.

0: Avui hem convidat en Pep Lluís Vidal, que és un home que... no sé quantes receptes haurà cuidat. Cuinar més de 100. I més de 200.
1: I més de 300,
0: segur. Més de 300. Vinga, idò, de tot això, tens un repte, perquè ara són les 8 i 21, molta gent va cap a casa, quina pereça fer sopa, de què vull sopa, què podem fer... Vinga, inspira, què podríem fer?
1: Mira, avui vull dos plats que a mi m'encanten, especialment el de sopar d'avui, que són un preves a la greixonareta, no? Són un preves torrats, que una vegada torrats i tallats a tires, han de posar una greixonera amb un poc d'oli i un parell d'alls tallats a bastonets, quan pren un pot de color i tirem es preves i confitam. Uh-huh. 10 minuts, no importa més. Però la gràcia és que quan els tenim confitats han de fer dos foradets en aquesta greixonera, en les preves, i posar-hi dos ous. I tenir paciència de que el blanc s'aprengui i el vermell no, no? I una vegada que ho tenc llest, un polsim de sal, de preva bo, si ho agrada molt descuent, un poc de tabasco, que també hi va bé, i un bossi de pa.
0: No? A fer molletes.
1: Molleu el pa, molleu els ous i després remeneu tot això. I veureu com l'integració de sou i es preves és super, és melós, no? És molt bo.
0: Que bo, mira, havia un xerrat de proves, però aquesta
2: no havia sortit.
0: I està per de demà?
1: Bueno, ja que tenim els preves torrats, no? La meitat ja els hem menjat, l'altra meitat els preparem dins el tàper, l'acompanyem d'unes llenties ja bollides, no? I una proteïna que us faci ganes. A mi m'encanten sardinetes cuentes, sí, per exemple, no? Però tonyina, si la sardina no vos agrada. I, escolta, si tampoc us agraden les conserves de peix, posar-hi una pitrera torrada i té de quadradets, mm-hmm, no? O pot de cuixot.
0: No.
1: I però mil coses.
0: Vinga.
1: I aquí trempau, en sal, però bo, important. Mm-hmm. Si vos agrades comino, posar-hi un poquet de comí, també anirà bé, una punta de llimona o vinagre, i m'agrada més vinagre, i un bon oli d'oliva, quan Déu mana. Mm. Tancau el tàper, poseu-lo dins la nevera, que fresqueta és més bo.
0: I doncs, la benedicció de Pep Lluís Vidal. Ara en Juny Cortés i Naina Marc tenen unes preguntes preparades per tu.

0: passis pena, però, perquè són preguntes breus, de resposta breu. Per tant, en principi hauria de ser fàcil.
1: Seré breu.
0: Sí. I aniran relacionades amb la paraula polisèmica d'avui. I el primer és: quin producte de la terra t'agrada més a tu?
1: Bueno, jo diria que la reina de la cuina és la tomàtica, no? Sense dubte. I en l'estiu, l'aubergini.
2: Que bones les tomàtiques i que bones les aubergines també. I ara passant a l'altre caire, que té el vi de la terra, de la nostra terra, que no tinguin altres vins?
1: Bueno, té molta feina, no? Els vinaters de Mallorca han fet els darrers 50 anys una feinada increïble, traguem productes d'un nivell brutal, no? Treballem molt des de la terra, no? Identificant bé les varietats autòctones i treballant-les de manera exemplar, no? A mi em fa moltíssima ràbia quan sento aquesta xorrada que el vi mallorquí és car, perquè també és nòrbara, però ho trobo vins excel·lents. Avui 9 euros tranquil·lament, boníssims, no? Bellús Ferrer, per exemple, o Nou Nat, és un vi que m'encanta, un poc més car, no? No sé, el Muscat d'en Miquel Oliver, que també és una cosa brutal.
3: Sí, ho és.
0: Bé, Lluís, ja que hem sentit aquesta pregunta en afan i que li han demanat que és el que ha fet, quin menjar fer, que se li pas ho dits, te demanam a tu també quina recepta de mà i terra fa que tu te llepis ho dits.
1: Mira, si quan parlem de mar i terra, parlem de combinar coses de la mà i cans, en som poc afectat. Mm-hmm. No és una cosa que m'agradi en excés, no? És clàssic de la nostra cuina, la porcella amb en fos, no? Clàssic. I sí que és vera que n'he menjat un ja fa anys. Espectacular. Molt bo. Mm-hmm.
2: I ja per acabar, anem a una curiositat culinària una mica més extravagant. Has cuinat mai una terra comestible?
1: No, la veritat és que no. He estat a qualque curs on hem fet una terra comestible, però no l'he cuinada. Som més de tècniques clàssiques, jo, la veritat.
3: Molt bé, i d'on anàvem amb aquesta idea de sopar i de tàper ben apuntadeta, jo estic segura que algun oient ho farà avui vespre, si no compreu proves, i demà ja sabeu què fer per dinar i per sopar i per dinar el dia següent. Per Lluís Vidal, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
3: Per moltes receptes més.
1: Per moltes.
4: Entre avui i demà, Aracel i Bosch. I de tres ràdios, humor. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Aracel i Bosch.

0: clar, qui canta qui m'importa que la terra és plana. A veure, fa un poquet de poesia. Nosaltres no dubtem ni dubtarem que la Terra no és plana, que és redona, pot tenir un parell de bonys, com ara ens ensenyava la NASA, defensant que la ciència no és opinió, que és ciència. I el que toca ara a Aina Marc és passar pel prisma la paraula polisèmica d'avui, que és Terra.
1: És Terra, efectivament. I Terra fa referència a molt de significats. Si estem, per exemple, llegint un llibre i trobam Terra amb la T majúscula, és que se refereix al planeta Terra, allà on vivim. En canvi, si estem navegant amb un vaixell i començam a veure una illa, deim que ja veiem Terra. I si necessitam un lloc per sembrar, ho feim dins la Terra.

0: Quan xerram de la nostra terra, ens referim a un lloc dels nostres orígens, la nostra cultura, la nostra història, i en el cas de les Balears, de les nostres illes. A Menorca, per exemple, el Camí de Cavalls representa una gran part del patrimoni de les nostres terres.
1: Pot dir que és una experiència molt autèntica, conèixer la Menorca natural. És una manera de fer esport, és una manera de tenir una experiència relaxant, fins i tot. Pots fer per etapes, segons els temps pots nedar, pots tornar a caminar. I el fet de que s'ha convertit en un producte turístic és que hi ha empreses que han nascut en el voltant de donar serveis a les persones que especialment van en bicicleta o a peu i també en aquelles que hi van a cavall. I la veritat que són empreses que fan feina durant pràcticament tot l'any.
0: El Simón Gorné és conseller de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, qui mos ha explicat com és la seva terra.
2: Xalets estúpids amb un gos, pesa figues als meus somnis, un turista italià.
0: Trobam també a les terres rares els metalls essencials pels productes més comuns, des de tecnologies com a mòbils fins a combustibles o peces per a cotxes i els avions. I si en més de cotxes i avions mos encaminem cap en un món d'un conreu, ho feim a Terra Campa, que vol dir una zona sense arbres destinada a un conreu de cereals.

0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és història.
2: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: Sant Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
4: En lloc de fugir, i doncs se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
7: Y en eso estamos, queriendo ser dos, buscando palabras, muertos de frío, muertos de miedo.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Marcel Bosch.
8: I amb l'Aina Mart, i amb en Juny Cortés, i amb en Joan Jiménez, que és en el control tècnic, aquestes dues hores de programa, i en Napata Aguiló, benvinguda, com estàs?
9: Bon vespre, estic encantada de venir a divagar una estona amb els amics d'entre avui i demà.
8: I nosaltres de tenir-te. Escolta, de què vens a xerrar avui? Perquè terra, que és la nostra paraula, la terra és molt gran, eh?
9: Clar, anem a xerrar de la terra per excel·lència, és a dir, del nostre planeta, perquè... pareix que no duim bé això dels mapes. No,
8: no,
9: no feim bé això dels mapes. Mm. Perquè, bé, els africans ja en van plens, ara. Resulta que fa uns dies se va votar una resolució que, de fet, se va aprovar a l'ONU,
8: sí.
9: Perquè Togo, que és un país de l'Àfrica Occidental, de vora de Benin i Ghana i tal, avalat per la Unió Africana, van demanar que, per favor, volen que governs, organitzacions internacionals i educatives deixin de fer servir el mapamundi de Mercator en favor d'altres tipus, com pugui ser el Equal Earth.
8: Val, promet que vaig veure el titular, no ho vaig acabar d'entendre molt, no ho vaig acabar de llegir, així que me vas molt bé. De què baixa i com mos afecta, Patagio?
9: Jo te diré, mos afecta molt més de lo que podria semblar. Tu te'n recordes quan eren petites que mos donaven aquella plantilla de la península Ibèrica?
8: Per favor,
9: meravellosa.
8: Sí, de colorir.
9: Val, tot anava molt bé fins que havies de dibuixar ses illes o sa frontera de Portugal, que aleshores ja morten a l'Indo. Saps? Salve-se quien pueda, te deien, fes com un tupé per deixar Galícia, i si el feies massa prim, mitja Galícia tornava portuguesa allà, no? I doncs, això és més o manco el mateix. Però anem en el principi de tot.
8: Va.
9: Què és això de la projecció Mercator? Bé, en Gerhard Kremer, o més conegut com Gerardus Mercator, el seu nom llatinitzat, va ser un geògraf, matemàtic i cartògraf flamenc. Flamenc perquè era de Flandes i flamenc perquè sense voler va muntar un sarau de tres collons de mico. Val? Imagineu-vos que aquest senyor, el 1537, sa vida contemplativa no era lo seu, no li anava. Ja estava muntant un mapa de Palestina. És a dir, a ell li agrada
8: li
9: sa marxa.
8: El lío.
9: A ell li va
8: sa
9: marxa.
8: Sí, sí, sí.
9: El cas que en Mercator el coneixem principalment perquè el 1569 va decidir fer una projecció bidimensional d'un objecte com és una esfera. Val? Què vol dir això? Pues això és com si tu agafessis una cindri, l'obrissis i pretenguessis que tota sa pell quedi plana d'una taula. No? Clar, això té unes ratxetes per situar-ho, que són de nord a sud a la latitud, molt bé, meridianos, pim-pam, i després tens longitud, que és d'est a oest, Què passa? Que, com que els va fer paral·leles, tot el que està a la franja de l'equador sembla més petit que el que hi ha als extrems, val? És a dir, als pols. Què hi ha a la franja de l'equador? Mal assumpte. Fixeu-vos, penseu, tenim tot Àfrica, tenim tot gran part de Sud-amèrica, i clar, ja tenim el xarau muntat, no? O sigui, això va molt bé, perquè per fer servir les brúixoles mos permetia fer unes direccions en línies rectes, i ell degué dir, això va molt bé. Però què passa? Que queden distorsionats els mapes.
8: Val.
9: I això és allò que estan demanant els africans. Diuen, fins aquí.
8: Val. Per tant, nosaltres també veiem el món un poc distorsionat, no sé.
9: Absolutament distorsionat. O sigui, tu diràs, Jesús, és un mapa. Però no, o sigui, un mapa que mos han inculcat des de petits és la nostra manera de veure el món. El gran Toni Gomila, a Corà, ja ho diu. Ell descriu el món com Mallorca i fora Mallorca. I això és el que feim cada dia. Jo he duit un top 5, que m'agrada ja un top 5, de mapes per il·lustrar una mica aquest concepte de com veiem el món.
8: Vinga, i de número 1?
9: Número 1 tenim els Estats Units, que són els únics que han votat en contra d'aquesta resolució. Vius, quan els Estats Units ets l'únic que vota en contra, vius. Els Estats Units tenen una marca predominant que és Rand Magnali. O sigui, igual que nosaltres els iogurts li deien Danones, ells el mapa li diuen Rand Magnali, vale? I fa servir aquesta projecció, sí, de Mercator. Tots els fan servir, d'acord? El continent americà és ben enmig, i com que Euràsia té 11 usos horaris i no cabia, en Rand Magnali va dir, sap què farem? Ho xaparem en dos i per compensar posarem a una banda i a l'altra. Què passa? No és raro que els americans vagin tan perduts en geografia, perquè tu tens Índia a la dreta, Índia a l'esquerra, i ben enmig, Estats Units.
8: Yeah.
9: Per descomptat, Sud-amèrica sembla més petita que Groenlàndia.
8: Ara ho entenen tot.
9: Val? Però Groenlàndia és 8 vegades més petita que Sud-amèrica. D'acord? Aquest és un. Després tenim el nostre. Lo nostre, no?
8: L'Europa Occidental.
9: Europa Occidental.
8: Venga.
9: Que nosaltres, bàsicament, deim que el centre del món és el meridià de Greenwich. De fet, tu vas per l'autopista de Saragossa a Fraga, creues el meridià de Greenwich, que està senyalitzat, i sembla ja que te trobis d'una altra manera. Dius, hòstia, ja estic un altre dia, no? Nosaltres tenim ben enmig Europa, i què mos passa a nosaltres? Que nosaltres no entenem pel·lis com la d'Anton Hank, de Naufrago i tal, perquè el Pacífic, per nosaltres, no és tan gran. Per què? Perquè tenim, per una banda, un tros, i per l'altre, l'altre tros. Què passa? Que específic, tu podries ficar totes les masses terrestres del planeta i te quedaria puesto. O sigui, feis-vos una idea d'això. I, per descomptat, qui sembla igual o més petit que Groenlàndia? Àfrica.
8: Ja.
9: Val?
8: Val.
9: Tenim una altra, que és Rússia.
8: Va.
9: Rússia, varen fer una mica quítate tu pa poner el millor, mos varen tirar cap a una banda, i surt Rússia ben enmig, d'acord? Clar, què passa? Que com que els americans estan a un costat, apareixen primellos, i ben allargats, i no es poden fer el león com lo pinten.
8: Ja, que bo, sí, sí.
9: Clar.
8: A veure, anava amb un lleó, amb un gegant, que és Xina, aquest.
9: Sí, la Xina meravellós, clar. Perquè la Xina, estan allà enmig, tenen aigua per totes bandes, i això reforça la seva idea, que no és tan equivocada, que als Estats Units i Europa els hi cau molt lluny a ells, no? Perquè ells tenen com aquest fosso d'aigua que els defensa d'aquests dos gegants, no? I els que a mi m'enamoren són els que s'hi diuen upside down.
8: Sí.
9: Els down under, no?
8: Sí.
9: Tenim els d'Austràlia, és el més comú, malgrat que hi ha Nova Zelanda, que Nova Zelanda, pobrets, els hi va passar amb el Mapamundi una mica el que Canàries amb Espanya. O sigui, okay. Jo fins que vaig entendre que aquella finestra no existia,
8: no
9: aquella ratxa, me va costar. Idò, a Nova Zelanda, com que estan a un racó baix de tot, de vegades no la dibuixen, ja directament, no? Què passa? Que els neozelandesos, els kiwis, també en van plens i van dir, calla, que ara en farem un, no? I veus allà, Nova Zelanda, que sembla com una escopitada allà enmig, i després dius, hòstia, s'ha atacat aquest mapa. No, no s'ha atacat, és l'Antàrtida, que és una taca blanca que està allà al mig, i els altres continents és com si algú hagués bufat. Te costa uns segons, situar-te amb els de Nova Zelanda, perquè veieu que sempre hi ha certa connotació política en la nostra manera de veure el món. D'acord?
8: Sí.
9: I no són els únics mapes que tenim. En juny en sap d'uns quants, no?
10: Sí, sí, sí, clar, això és la perspectiva més contemporània, però també hi ha un parell de casos de mapes més antics que també tenen tela. Per exemple, hi ha el cas dels mapes que feien servir romans, que, clar, tenien els dibuixets aquests tan típics en els marges, aquests dibuixets no els posaven perquè sí, aquests dibuixets ja eren allà, perquè no sabien el que hi havia més enllà. Ja segur que Finisterre se diu així perquè els romans van arribar i van dir, aquí s'acaba la Terra. Ah. I més enllà, què hi havia? Dracs, deien, per això els dibuixets, i per això la frase que s'empleava molt de mapes de Ixunt Dracones, aquí hi ha dracs, no saben el que hi ha. I també un altre que és molt curiós, és un mapa que s'empleava en època medieval, que se deia mapa de T en O, que se deia perquè, se deia així perquè, bàsicament, la forma que feia era una T dins una O, la O era la totalitat del planeta, i la T eren els tres continents que se coneixien allà, que eren la part de baix de la T, Àfrica, i la part dalt de la T, separada en dos, Europa i Àsia. I enmig del mapa que hi havia, Jerusalem, òbviament, perquè la religió estava
9: enmig. Òbviament.
8: Que gran, no? Ara, mira, ara cercaré tot el Mercator, perquè la mirada que tenim del món, i així com entenem i xerrant del món, també la mirada dels mapes, és el que m'ha pres amb els mapes.
9: Moltíssim. I el que em sembla més interessant, que ara ho veurem més clar encara, en Robert Dassey, que és un senyor així, un ministre de Togo, d'allò de cartera ministerial, yes, no? Ministre d'Afers Exteriors, Cooperació, Integració Africana i Togo, l'assos a l'estranger, va dir en el seu discurs de presentació, un mapa just no canvia la geografia del món, canvia la forma en què percebem el món. I quan la nostra perspectiva torna més justa, estableix les bases per un millor enteniment, més respecte i pau entre les nacions.
8: Fantàstic. Per favor, mos has de dir adéu a la teva manera, no?
9: Sí. Com que mos han ficat molt en Groenlàndia, ho direm en Kalashnichut, que és el groenlandès, d'acord? I

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula terra. Sentim un enregistrament que ja hem sentit amb anterioritat i és una gravació del so de l'aigua filtrant més o manco a uns 10 centímetres de profunditat dins la terra. Està enregistrat al pati en el corral de Ca Nostra a la Soledat. Hem emprat una microfonia, uns hidròfons fabricats artesanalment pel mestre Jess Riley French.

0: cercles màgics foradats, foradats. Creus atracen, creus atracen, cors trencats.
1: Nosaltres avui que hem triat la paraula terra, Toni Feliu, hem volgut tocar terra i hem vengut fins a la casa pagesa, que és aquesta finca que la teva família i tu conreu des de fa molts anys, entre altres finques que ara mos contaràs històricament, i que la setmana passada, amb aquest mal temps que hi va haver, va sofrir molt, va passar-ho molt malament. Així que jo t'he de fer la pregunta que feim sempre en aquest programa, a partir de la paraula. Si en Toni Feliu li dic terra, que li ven al cap primer de tot?
2: Bueno, per exemple, terra, per jo, què creus tu que és el capital d'un pagès? El capital d'un pagès és la terra. Sense terra no podem fer res. Per tant, tot ve d'aquí. És a dir, la terra per un pagès és el capital, és tot d'allà on tot surt. Surt el menjar per als animals, surt l'hortalissa, surt la fruita, tot surt d'allà mateix. Això és com una màgia. I si llavors me'n vas un poc més endavant com a ciutadà, te podria dir que és un mallorquí sense territori. Què és? Me diràs, què serà? Un mallorquí si no hi ha territori, no et seu. Crec que no és res. Un pagès un dia me va dir, i tenia molta raó, que mon pare m'havia deixat a cada germà 10 quartrades de terra, però m'havia deixat la terra per poder viure, per poder sembrar i poder viure d'allò. No per fer negoci i vendre-la, sinó perquè mos traguessin les sopes. I això és el que ara no està passant. És a dir, la terra és una manera, és com un objecte d'un valor, però no és el que pugui donar la terra.
1: Jo crec que el que ha passat, que és dur perquè ara mateix estan xerrant davant una nau on totes les parets han caigut, l'únic que veiem són els totxos tots acremullats, una cosa amb una altra, i se devora també ja amb una paret que ha caigut. Vull dir, això queda després de minuts de passar per aquí com una espècie de cap de fibló. Mos fa pensar també en la fragilitat de la terra i de la vostra feina, i la duresa de la vostra feina.
2: Sí, no, nosaltres som com uns peonets que cuidant la terra, però tenim molta fragilitat. Com sempre dèiem, el pagès sempre té roba sostenedor i tenim roba sempre sostenedor. Si plou, fa mal temps, som els primers que robem. Si n'hi ha, si hi ha una paret, tot, estem exposats sempre. Nosaltres, els que comandes és d'aquí dalt. Més normal que encara ningú pot dominar, perquè si no els rics i tots el dominarien, m'entens? Més normal que això, pello allò, pello. Jo no sóc jugar a la loteria i mos ha tocat a nosaltres aquesta vegada la loteria que mos ha buscat la nau, 4 o 5 Porsches. Bueno, mos ha fet la instal·lació en Nyorris, no ja tenim cobro, eines rompudes, perquè tot ha caigut damunt. I tot és una manera, és a dir, nosaltres ara, a part de la nostra feina que hem de fer, hem de mentalitzar-nos que no tenim això i que han de llevar coses del mig per poder seguir la nostra activitat. Nosaltres el que ens ha aturat molt és la nostra activitat, perquè feim una ordenació del tot el que tenim, desescombrar animals morts, fer d'enterrador, enterrar animals, mirar-los, les ferides que tenen, curar-los, que no hi hagi virons, tot això és un procés que nosaltres no en feien comptes. I ens ha superat, ens ha superat. A més, nosaltres físicament i mentalment estem molt cansats, és a dir, tots aquests nostres... Perquè m'aixequem en sa dolor i m'anem en sa dolor.

0: xerrant de sa terra i tu deies que seríem els mallorquins o que seríem els balears sense terra, no? I com ara, sa terra té un altre preu que no tenia abans, perquè hem de dir que aquesta terra on som avui i que tropitjam avui, no sou els propietaris vostres.
1: No, no, no. Nosaltres, ni el meu predint, teníem molt poca propietat, és a dir, mon pare res, mitges corterades, però molt poca cosa. Pensa que nosaltres veníem d'una família molt pobra, que nostra, jo vendo una mula i un carro, mira, el carro està allà, encara ho pot veure, que és el que més greu me sap, perquè és un tema personal, el predint no tenia res i me va deixar el carro a mi, i venim d'una mula i un carro, i després estem pujat de Ciuró, és a dir, fent feina, fent places, gràcies a les places, i anant lluitant. Que hi ha vida, sense tenir ningú res, hi ha vida també.
0: I com és la relació que puguis contar i que vulguis contar entre qui treballa a la terra i la propietat de la terra?
1: Home, són interessos diferents, totalment diferents, sempre ho ha estat, no? De l'època medieval fins ara tots són diferents, no? Nosaltres no tenim, jo no he tingut mai cap pell en ningú, al revés, sinó que sempre han estat bones paraules i han xerrat, com a persones. És a dir, no he tingut mai. Sempre he tingut clients molt raros, també, és vera. Però jo tinc, jo què t'he de dir, 70 propietaris diferents. No aquells, aquí, sinó de trossets petits. Entenc que de tot color, entenc, hi ha que es tiren fins a la freixura i entenc que altres que no te fan ni el compte ni tal, però ben de tota classe, no? Vull recordar que n'he tingut de feixuts. Sempre tothom es tira pel seu cap, però després hi ha d'haver un punt de trobada, perquè tots mos han de menester en aquesta vida. Tu has de menester un càmera, els que heu que controla la ràdio i tal, però nosaltres també, tots mos han de menester. Per tant, hi ha d'haver una mesura entre tots, m'entens, no?
0: Ara, amb aquesta desgràcia de la casa pagesa, que és una de les cases que on feis feina a la terra, han posat els ulls en aquesta finca i en aquesta casa. Hauríem de mirar més la pagesia, els pagesos, la feina que feis. Nosaltres, la societat en general, els vostres veïnats, les institucions també?
1: Sí, bueno, aquesta societat d'avui en dia està a esquenes de nostres, no? No sap qui hi ha darrere un cementer, és a dir, te'n vas a qualsevol banda, sobretot les perifèries de les ciutats i dels pobles. La gent, quan passa a Junquiar, ja fa una pedra, ho tira a mi del cementer, i d'aquell cementer hi ha qualcú que el cuida. Pues això, o la gent mos tira per tot, els biciclistes mos tiren trastos, és a dir, nosaltres som els grans perjudicats en tot això, perquè la societat avui en dia viu d'esquena a nosaltres. Però la societat voldria canviar si el que necessita de fora vida avui en dia no seria subvenció ni del best d'aquest, seria que mos comprassin el gènere aquí. És a dir, no hem de fer de peregrinació que els hotels mos comprin un 3%, perquè això fa riar, és un 3%. És un, res, un plat amb una poma i encara no ho compraran aquí. A les escoletes, a les residències, als hospitals. Com vol dir que un malalt no pot menjar dignament? I això és el que està passant. Està en tots els nivells. La millor manera és que la gent, aquesta societat, no mos compres un dia en l'any. Mos compres cada dia. És a dir, si tu em compres un dia darrere l'altre, mos compres. Però no jo, a tots els pagesos de les illes. No perquè ara jo vull que... A nivell... Tu de vora que teva tens un pagès... Ho heu sap si n'hi ha cap? Ho heu mirat? A lo millor és un que té un ovella, voldria comprar-te un mes. Com ho he de fer per comprar-te un mes? Però clar, avui en dia tothom compra res, tot amb palenguinetes i tot ateat i tot precuinat i estan menjant molt malament. Aquesta societat està perduda. Amb això menja fatal. Què anem? Que la diversitat està desapareixent, tot és homogeni i no és heterogeni. No mos deixen fer cadascú la seva manera, sinó tot és homogeni i clar, i aquí se perden molt de valors, m'entens?
0: Sí, que no només és el que conreu, és tot el que hi ha al voltant, i tu xerraves els teus predins, ton pare i ta mare, aquí hi ha ta mare també, les teves filles. No sé com veuen les teves filles el futur de la terra i d'aquesta terra que conreu.
1: Bueno, les meves filles, ells sempre me diuen, mon pare, el que nosaltres feim ningú ho fan, això ja. Com que dir, no vull dir que és una guerra perduda, però és de molta resistència. I clar, ell veus, per exemple, el lot de la seva edat, els pares no els hi manden feines avui en dia, cadascú s'aixequen tard, no tenen aquelles obligacions, ningú fa res. Gent de la seva edat, de 20 i pico d'anys, els estic xerrant de guitzarros, són guitzarros, m'entens? I que penses els valors aquests de la terra i cuidar, doncs pues no, avui en dia totes són altres temes, l'ho dit, avui en dia la gent s'ha d'anar de viatge, ha de fugir quan hi ha una festa, no has de replegar, sinó que d'esquimpar. És a dir, no hi ha... És a dir, han fugit molt de valors, no? I clar, i ells veuen que és com una lluita constant. I qualque pit diu, papa, qualque dia hem de dir... Tant no ho canviarem, no ho podem canviar. Nosaltres no ho podem canviar. Però bé, jo sempre els dic, jo estic content si vos he posat un valors. Un valor, vos he donat un valor i pensava que darrere un gènere hi ha qualcú que quan compreu o compreu sapigueu on qui ho feix i qui deixeu ho fer.
0: I de Toni, la paraula terra avui mos la duia fins a tu. Volíem xerrar amb tu, no s'estudi de ràdio, per això hem vengut aquí, a la finca a tocar terra. Les portes estan obertes i segur que tornarem a xerrar. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Salut.
2: Entre avui i demà amb Barçal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

augmenta un 0,36% en el darrer trimestre. És a dir, a les illes ja són més de 1.200.000 residents. Entre ells trobam mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterans. Però també acollim o que venen d'altres bandes i també fan de Balears la seva terra.

0: Quan partim a viure a l'estranger, o fins i tot quan anant de viatge, sempre sentim una certa nostàlgia. Com a Mallorca no hi ha res que deim un mallorquins.
1: Preciós, tranquil i sobretot un lloc molt, molt segur.

0: No importa els anys que duguem vivint a un lloc, l'amor per la nostra terra sempre se manté present. Així mos ho conta una dona de Jaén que viu a Mallorca.
1: Mi tierra es de lo mejor, pero sin despreciar Mallorca, porque yo llevo ya aquí desde los 16 años.
2: La flor enamorada no va a la fontanella, ses ombres a besar, més de un xidroma.
0: Ella no és l'única que conta meravelles del seu lloc d'origen. Així conta una suïssa com són allà.
3: Bueno, creo que los suizos son conocidos para ser un poco cuadriculados, pero por otra parte, son muy fieles. Que son tranquilos y tampoco tiran cohetes, pero una vez teniendo un amigo suizo, normalmente ya es difícil quitárselo por ser muy fieles.
2: Crit sublim, escolta de l'àguila marina o del voltor qui puja.
0: Però estimar la nostra terra tampoc implica despreciar la resta.
4: La tierra nostra está buena, la tierra genera es muy buena. No solo nuestra, de todo el mundo.
2: Sa vida no sustenta.
0: I per demostrar aquesta estima cap al món on vivim, cal que el respetem i estudiem els seus canvis. Així ho fan a l'empresa mallorquina Open Cosmos, que ha enviat un coet recentment per estudiar part del planeta Terra. Xerrarem ara amb el seu CEO, Rafael Jordà.

0: Rafael Jordà Siquier, fundador i CEO d'Open Cosmos, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Que bé tenir-te avui, que hem triat la paraula terra com a eix conductor d'aquest programa. Si un home com en Rafael Jordà li deim terra, que li ven al cap primer de tot?
1: Me ve en el cap peus en terra. I el cap volant ben amunt, però des de peus a terra me ve en el cap.
0: M'encanta, sí. Fantàstic. Sempre amb els peus a terra, de fet, pensava des d'aquell moment, que no fa tant, però fa 3 anys, no?, que te varen donar també la princesa d'Astúries, no?, el premi Princesa d'Astúries. Segurament han passat moltes coses, per tant, estar amb els peus en terra ha de ser molt important, no?
1: Sí, la veritat és que han passat moltíssimes coses. L'empresa Open Cosmos, que tinc que el gust de dirigir, ha crescut moltíssim, estem fent moltíssim de satèl·lits, hem llançat Poseidònia per les nostres illes, juntament amb molts altres satèl·lits arreu d'Europa. I ara, recentment, doncs, hem aixecat una ronda de 300 milions d'euros per tal de poder créixer i fer que Europa sigui competitiva en tot el món, no? Mm-hmm. Així que Terra també està unit a això, a cuidar el nostre planeta i a intentar abarcar solucions a escala global.
0: Sí, de fet, aquests satèl·lits d'Open Cosmos, avui que xerràvem amb el seu fundador i CEO, són observadors de la Terra, no?, d'aquest planeta nostre, redó, però també de la Terra que trepitjam. Quina informació mos donen aquests satèl·lits?
1: Aquests satèl·lits se dediquen a treure fotografies en diferents bandes electromagnètiques que venen a ser mesures de lo que passa a Terra. Amb les bandes infraroges podem veure si hi ha diferències de temperatura i si el nostre planeta Terra agafa febre o no amb el canvi climàtic. Podem veure si hi ha incendis o si hi ha risc de que hi hagi incendis. Després, amb altres càmeres que estan més dins de l'espectre visible, és a dir, que nosaltres ja podem veure amb els nostres ulls, podem veure el color de la mà i veurem quin és l'estat de la salut de coses com la Poseidònia, qualitat de les aigües, si hi ha vertits. Podem veure les costes, si s'erosionen. Podem veure com canvia la geografia, sigui per causes naturals, com són danes, inundacions, o simplement l'efecte de l'erosió a la llarg del temps, o si és per causes naturals, com pugui a les zones on hi ha extraccions mineres o altres activitats diguéssim, generades per éssers humans. Uh-huh. Així que aquests satèl·lits serveixen per mirar la Terra i per mirar de cuidar-la.
0: Ja, i la mirant, perquè, clar, contínuament mos estan donant dades que també mos ajudaran a analitzar el futur. Entenc que això és el principal, no?
1: Sí, exacte. Com que anem recopilant dades a lo llarg del temps, a partir d'aquí poden fer projeccions de què poden passar, de coses que poden passar, no? Llavors, se poden fer prevencions, activitats de prevenció, se poden entendre bàsicament com funciona el planeta Terra i com funcionen totes les activitats humanes també que poden veure des de la superfície. Uh-huh. Pots veure canvis logístics, pots veure àrees on hi ha conflictes i assegurar-nos que estem una mica també segurs. Totes aquestes coses se poden fer des d'allà.
0: Sí, sí, i la informació és més necessària que mai. En l'actualitat parlaves parlant d'aquest satèl·lit Poseidònia, que té uns quants milions d'euros també d'ADN balear. Saps com us demanàvem abans, preparant l'entrevista, quantes vegades mos pot passar per damunt el cap aquest satèl·lit en el dia?
1: Sí, passa... Bé, el satèl·lit dona una volta a la Terra aproximadament cada hora i mitja. Mm. Però com que va de pol a pol, no passa sempre, diguéssim, per damunt Mallorca. La Terra va donant voltes, no sé si vos ho podeu imaginar ara mateix.
0: Sí.
1: Imagineu-vos una pilota de bàsquet donant voltes sobre el vostre dit.
0: Sí.
1: I el dit de baix és un pol i el dit de... el que hi ha a la part d'alt seria un altre pol. La Terra va donant voltes, clar, el satèl·lit... cada una de les línies de la pilota de bàsquet no? seria una de les trajectòries orbitals. I deia, bé, anàvem donant voltes també nosaltres entorn a la Terra, amb lo que, en funció del moment en el qual coincideixen la trajectòria de l'òrbita i la rotació de la Terra, passa per damunt Mallorca. L'òrbita que ho van llançar és una òrbita polar sonsíncrona. Què significa això? Significa que va de pol a pol i que passa sempre a les mateixes hores damunt els mateixos punts. A les mateixes latituds. No sé si m'estic estenent una mica massa amb tant de detall.
0: Però és interessant per entendre com funciona. Sí, sí.
1: Tot això és per dir, si ho he de resumir en tres o quatre paraules, és dona una volta a la Terra cada hora i mitja, però passa quan ha de passar per damunt Mallorca sempre a les 12. El que no passa... No passa cada dia, no passa cada dia. Passa cada un parell de dies, sempre a la mateixa hora. I això és com a màgic, és com a màgic, perquè és la configuració amb la qual vàrem decidir posar aquest satèl·lit a fi de que pogués recopilar les dades que se necessitava.
0: Val. I aquest satèl·lit que se diu Posidònia, que recopila dades de les Illes Balears, també recopila dades d'altres llocs del món, no? O se limita a un territori en concret?
1: De tot el món. Mm. És a dir, va escanejant el món, imagineu-vos com si fos un escàner, no? I com que va donant voltes, doncs, ara està damunt Mallorca, tres hores després, a lo millor està, doncs, el que hagi posat de Mallorca, damunt Nova Zelanda.
0: Sí, sí.
1: Després la Terra va rotant i passarà per damunt Austràlia, i en lloc de passar per damunt Mallorca, passarà per damunt Portugal.
0: Yeah.
1: I d'ahir, mentre va passant per damunt tots aquests llocs, va recopilant dades, i això, a la constel·lació oberta que tenim, que se diu Open Constellation, mos encarregant d'anar donant les dades a cada un dels països o de les empreses que han contribuït amb satèl·lits per monitoritzar la seva àrea d'interès. I així compartim dades i tots guanyem.
0: Ja. És realment apassionant. I parlaves d'escanejar, clar, mos hem d'imaginar un aparell, un satèl·lit, que no sé què fa, però no és molt gros, no? De tamany?
1: No, és com una rentadora. És com una rentadora, aproximadament. Sí.
0: I que deu tenir...
1: I pesa uns 100 quilos.
0: Uns 100 quilos. I que deu tenir una lent molt potent per poder mirar bé i escanejar bé, i que no sé com de nítida arriba aquesta imatge, però imagino que aquí, tecnològicament, ha d'estar molt ben preparat.
1: Sí, nosaltres tenim diversos tipus de satèl·lits. Tenim satèl·lits de molt alta resolució, on cada píxel de la imatge és aproximadament un metre a terra. I després tenim altres satèl·lits que tenen una mica menys de resolució, com és Poseidònia, però que tenen múltiples sensors. Te'n recordes de lo de les bandes electromagnètiques que he comentat abans?
0: Sí.
1: Unes més infraroges, unes altres hiperespectrals i les multiespectrals. I d'ahir bé, a Poseidònia hem posat diversos tipus de càmeres perquè puguin mesurar cada una d'aquestes diferents bandes i a partir d'aquí extreure informació sobre, per exemple, quanta clorofila hi ha a les plantes i, per tant, quanta produiran.
0: Sí.
1: Si unes plantes estan malaltes i quines no. O algunes de les altres coses que hem comentat abans sobre la salut de les aigües marítimes, totes aquestes aplicacions.
0: Sí, sí, molt interessant. I ja ho deies en començar, que aquesta setmana Open Cosmos heu anunciat que heu assolit una ronda de finançament de 300 milions d'euros per ampliar la vostra capacitat per fabricar satèl·lits en sèrie, per desenvolupar serveis de connectivitat, per observar la Terra, que avui és la nostra paraula, i també intel·ligència basada en dades espacials. Rafael, Espanya juga a Champions de la tecnologia espacial gràcies a empreses com la vostra. Està a punt de jugar a Champions?
1: Sí, a Espanya podem estar molt orgullosos. El sector espacial està creixent a un ritme altíssim i Europa s'està posicionant cada vegada de forma més competitiva. Empreses com la nostra intentem assegurar-nos de que no perdem sobirania estratègica en aquests àmbits tecnològics que són claus per al nostre futur i no acabem depenent només de tecnologies que venguin d'Estats Units o de Xina, no? Llavors és molt important que hi seguim invertint. En aquest cas invertim com a empresa privada, però els governs també hi han de posar de la seva part per poder tots nosaltres gaudir de les privilegis i les possibilitats que tenim per el fet de viure a un lloc on hi ha pau i a un lloc on tenim les necessitats més bàsiques sempre cobertes.
0: T'havies imaginat mai, havies somiat mai el que estàs fent ara, Rafael?
1: Sí, jo sóc molt somiador. I és gent que somia, però a la vegada fa feina, poquet a poquet aquests somnis se van fent realitat, no? Però sí, els fundadors, volguem o no, hem de somiar coses i hem de tenir visions per tal d'embarcar-nos en elles i després ajudar-nos de molta gent que hi cregui juntament amb nosaltres per poquet a poquet anar-les fent possible. Així que, sí, sense cap dubte, somiant, però amb els peus en terra, tal
0: Sí,
1: com
0: sí.
1: dèiem en el començament.
0: I un bon final, també. Rafael Jordà, siguier fundador i CEO d'Open Cosmos, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb els oients i Vetres Ràdio. Una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Companys, començant temporada, què podem fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no són tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i

0: Vinga, quins teniu? A tot l'equip, en Naina Marc, en Juny Cortés, en Joan Jiménez, avui en el control tècnic, per suposat, tot l'equip de documentació, producció i assessoria musical d'IV3 Ràdio. Nosaltres cada dia agafem una paraula polisèmica, li donem allò una bona remenada i veiem per on ens du. A veure, a Juny Cortés, no sé si estàs duent la teva afició pels videojocs aquesta setmana a quotes inesperades, però ho has fet venir bé en sa paraula terra.
1: Sí, ho averiguarem perquè d'aquí una estona. Però abans de tot vull que els que ens escolten ara pensin en una persona que juga a videojocs. Un exercici d'imaginació relativament senzill. S'imatge que segurament us ha vengut al cap és la d'una persona jugant tota sola a casa seva. Però també hi ha esdeveniments físics pels fans dels mitjà. Dimarts en vàrem descobrir un, el Saga Barcelona Game Fest, però aquest no és l'únic exemple.
0: Què és això?
1: El que acabem d'escoltar és el públic de l'Evolution Championship Series, o més conegut com EVO, el torneig de videojocs de lluita més gran del món. Aquests són un gènere competitiu on se juga normalment 1 contra 1 i l'objectiu és simple, derrotar el teu contrari. Els exemples més famosos són la saga de jocs Street Fighter, que va originar-se a les màquines recreatives ja fa un grapat d'anys.
0: Sí, sí.
1: I potser us esteu demanant, Juny, això que té a veure amb la paraula del dia.
0: Fa temps que Naina i jo ho sap.
1: Sí, no, això no és que jo m'hagi arribat la neura, no, això té un perquè. Vale. Us presento ara a Marc Comeche, organitzador de torneig i fundador de Terreta Fighters, un grup que organitza torneig i activitats d'aquest tipus a València.
2: Jo treballo també per una empresa que es diu Oxygen Gaming, que tenim un ciber, i en un moment donat el meu jefe pues, me digué, ell sabia que a mi m'agradaven els jocs de lluita, i de més, em preguntava si estava interessat en muntar un torneig. I jo ja feia temps que li pegava voltes a la idea, i deia, ostres, m'agradaria, perquè, jo què sé, jugar a Street Fighter, jugar a tal. Me vas posar a buscar gent pa vint dels torneigos, contactar amb gent d'Alacant, de Castelló i de més, i, bueno, se muntava un ambient xulo, i a partir d'ahí, pues, sense que me demanaren res, jo continuï fent torneigos un poc per gust, no? Perquè ja era algo que com ja sabia obrir la porta de poder fer-ho, pues vas decidir continuar, i, bueno, ja duguem 2 anys, i la veritat que molt content.
1: Just aquest mes estan celebrant el Nyespla, una marató de torneig amb trobades cada cap de setmana durant 4 setmanes. Quanta atracció poden tenir aquests events?
2: Tenim un torneig de Tekken de 70 persones a principi del mes que ve. Està totalment ple, a més tenim llista d'espera i ja n'hi ha 9 persones apuntades a la llista d'espera. De normal, els torneigos que nosaltres fem van entre les 20, a vegades 15, però entre les 20 i les 40 persones. Si en un mateix xoc, estem parlant no d'un mateix cap de setmana, que igual n'hi ha diversos xocs i tal, fer-nos un esdeveniment d'un xoc només en el que en aquest xoc n'hi ha 70 persones, pues és un repte totalment nou i que no havíem fet mai.
1: Aquests nombres són tot una fita per grups més petits, especialment perquè vol dir que hi ha hagut gent que segurament hagi viatjat per anar-hi. Escoltàvem ara una d'aquestes persones, n'Álvaro Ruiz, participant d'un d'aquests torneigs.
3: Fui al último Niespla de Madrid ciudad, donde vivo, y que ¿por qué fui? Pues primero de todo porque no me pierdo ni un torneo de Blood Blue, siempre que hay uno intento ir, y segundo pues porque la comunidad que tiene en Terreta es increíble. Siempre ha sido súper acogedora desde el primer momento, muy comprometida con la gente que va, todo lo que le damos nos lo devuelve y también pues porque yo también organizo mis cosas y sé el trabajo que conlleva todo eso y lo hacen siempre increíble.
1: I malgrat que els assistents no se puguin comparar amb els dels grans torneigs, com hem escoltat al principi de la secció, ho compensen amb molt d'entusiasme.
4: No!

0: Aquest hobby és de nínxol, però a nivell internacional no és irrellevant. Fa dos anys, el grup Qiddiya, un grup d'inversions en participació de la corona d'Aràbia Saudí, va adquirir el grup encarregat d'organitzar l'Evo, el torneig del que xerràvem al principi d'aquesta secció, que és també el torneig de videojocs de lluita més gran del món, que, per donar una mica de perspectiva, enguany ha registrat més de 5.700 participants a la seva edició de Las Vegas. I encara que pocs, hi ha jugadors que se poden dedicar professionalment en això.
1: Hi ha pocs, òbviament. Quan més nicho és el tema, pues menos tempo viure d'ell. Però sí, sí. Bueno, el guanyador del Mundial de Street Fighter guanya sant un milió de dòlars, suposa que llevant impostos, no? Però algú sempre n'hi ha que visca del tema, el que passa és que és molt complicat. La poca gent que estem en la comunitat de jocs de lluita són gent que mos agrada tirar hores i llavors la competició se fa cada vegada més complicada perquè tot el món pues, xuga mitjanament bé o... És difícil, és difícil. Però a veure, n'hi ha. I bueno, n'hi ha també comentaristes, professionals...
0: I igual us esteu demanant, no és més còmode jugar que a nostre si no hi ha un milió d'euros en joc com tenen en aquest Mundial de Street Fighter? Per què ens hem de moure? Si podem, això ho podem fer a casa.
1: Que no té res a veure. Jo, de fet, a casa apenas jugué ja a aquestes altures, no? O sea, és una experiència totalment diferent. És com anar a veure el futbol al camp de futbol o veure-lo en casa, no? L'experiència d'estar en més gent, compartir una afició comú, dona igual que no siga un torneig i que siga una quedada. És algo que s'està perdent un poquet en el món dels videojocs i que moltes vegades pues, és el que es fa bonics, no? Al final, la majoria de gent, quan pensa en un bon record que ha tingut jugant a videojocs, pràcticament sempre tenen a veure en altres persones, en compartir moments amb altres persones i el que te permeten els tornejos pues és això.
0: No hem d'oblidar que, al cap i a la fi, aquest gènere de videojocs neix de les màquines recreatives, on sí o sí havies d'anar en persona a jugar-hi i estar amb l'altra persona de vora teu. La presencialitat, llavors, és una part fonamental d'aquesta comunitat i se manté fins avui el temps del joc en línia.
1: Que és algo que hem d'atesorar perquè sí que és de veres que s'està perdent i jo crec que n'hi ha que protegir-ho, no? I bueno, per això he començat a tenir iniciatives com aquesta.

0: Idò ja sabeu, si jugau o si us ha picat una mica la curiositat, podeu cercar un d'aquests grups. Si a Terrata Fighters o a la vostra terra, segur que algú trobareu.
1: Ho ha fet venir bé, Aina, en Juli?
2: Sí, sí, ho ha fet inquietar. Sí, sí, sí.
1: Aquesta emoció és videojocs i aquests crits que sentíem no són fake, vull dir, són
0: no,
1: de veres.
0: No, no, no,
1: és gent
0: ja
1: que està
0: 100%
1: jugant,
0: genuïns.
1: No?
0: Sí, són persones que estan jugant i comentaristes que estan veient i xerrant de lo que estan jugant. Com podeu veure, molta emoció.
2: Jo tenia una pregunta, i és que aquests jocs són per totes les edats? Solen ser esdeveniments que hi van famílies, que hi van grups d'amics? Com sol ser l'ambient social quan vas a un esdeveniment així?
0: Mem, tipus de jocs n'hi ha de molt de tipus. Sí que n'hi ha que juguen gent més jove, per exemple, Super Smash Brothers és tècnicament un joc de lluita i és un joc també molt familiar, de Nintendo i tal. I sí que és vera que torna, jo és una mica més estrany que hi vagin famílies i tal, però després hi ha quedades que són més informals, que no hi ha, diguem, un torneig com a tal, que sí que pues, pot venir tothom. És a dir, aquesta comunitat està sempre super a favor que més gent s'hi apunti i si vos interessa o vos ha interessat o allò que si teniu la curiositat per provar-ho, cercau-ho perquè és una comunitat que vos obrirà les mans perquè és això, estan sempre cercant gent nova.
2: I podríem dir més o menys que és igual l'edat, no te diran t'has posat tard.
0: No, això mai, això mai.
1: Ai, no, t'hi pots llençar.
2: M'hi puc llençar, m'hi puc llençar.
1: Quan vulguis, vinga, que això va avançant i nosaltres necessitem saber i demà que...

0: que ja sabeu, esteu sintonitzant entre avui i demà, així que en aquesta hora ens hem de demanar sí o sí, Aina Marc, i demà, què?
1: Sí, efectivament, i per demà hem trobat una mica de tot. Demà és divendres, és dia lectiu, encara, no us emocioneu. Per tant, començam amb les nostres respostes estrella.
2: Per demà, pues, treballar. De treballadora social, d'educació social. De 8 a 4.
3: Ah, para mañana, solo trabajar. Al final, nada especial.
4: Demà sí, sí. Fefa, no.
5: Lo mismo de siempre, trabajar, estudiar. Y por la tarde no tengo nada.
6: Trabajar como siempre. No me queda de otra.
1: Lo contrari que el que diu la cançó d'en Bruno Mars, que diu que se sent que no té ganes de fer res, i tot lo contrari, aquí, sempre que sortim en un carrer, troben gent que sempre fa feina. Sempre.
0: Bé, això també està bé, perquè si ara bé, sí. de 10 o 8 te diuen que estan a Saturn, cosa malament, seria una bona enquesta, sí. Pastís, aquesta, sí. també. Eh? Sí, que de moment, en Naina corrobora que bé, que s'ocupació és alta.
1: Efectivament. Molt bé. I bé, tot i que dic que els plans de demà són anar a fer feina, ara que les escoles i els instituts ja han obert, anar a escola s'està convertint en una resposta que cada dia agafa més força.
7: A l'escola i res, només.
8: Pues demà anar a l'institut i estar amb els meus amics per després.
9: Pues yo para mañana tengo pensado en estudiar mucho y pues venir al parque y disfrutar. Me gusta tener métodos de estudio para... Ya empieza el curso bien.
1: I acabam amb un dels nostres entrevistats preferits. El primer és que mos justifica que si tenen temps lliure és perquè estan jubilats, no per res més.
10: Como estoy jubilada, para mí son todos los días iguales. El lunes, el martes, todos los días son iguales.
1: T'agrada passejar a la costa?
11: No, ho faig a posta, perquè ella me passeja, jo. Però jo, si no fos per ella, estaria al sofà en per davant.
1: I amb això, demà tornarem amb més veus per escoltar.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és participació. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Jo agarraves, tu i en Pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Cora.
2: I en Pugues, sí.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
8: I quan són les 9:50, ho feim amb Virginia Ketles, presentadora de Terra de Sabors i Vetres Televisió. Com va?
9: Bones, què tal?
8: I de molt bé. Nosaltres necessitem gent energètica com tu, perquè te veig amb energia, encara que siguin pràcticament les 10 del vespre. Necessitem força per baixar la barrera del programa fins demà. Però t'he de fer la pregunta, que crec que t'ho fas molt fàcil, Virgínia.
9: Digues.
8: Avui hem triat la paraula terra com a paraula polisèmica del programa.
9: Preciosa,
8: sí. Si a Virgínia Kegles li dic terra, que li ven escap primer de tot?
9: Si me dius terra, jo penso en barrels. No? En barrels, en sa família, en sa memòria, en sa pagesia, perquè la nostra terra és terra de pageses, no? D'aliments, d'olors, de temporada,
8: sí, sí.
9: Moltes coses.
8: I tot això ho deus anar descobrint a Terra de Sabors, no?
9: Terra de Sabors ha estat una forma de connectar amb la meva terra. És una cosa que pareix tan implícita, no?, aquesta connexió, però de cada vegada és com més difícil, la gent se va desconnectant, i això m'ha fet un exercici de connexió brutal.
8: Uh-huh. Que té especial aquest programa que presentes, que dirigeixes, te poden veure a IB3 Televisió, que té especial aquest Terra de Sabors?
9: Crec que precisament això, redescobrir molt aquesta idea de donar-li valor a tot allò, a tota aquella saviesa d'espredins, a tota aquella connexió que tenien ells, quan sabien mirar el cel i saber què passaria l'endemà, quan sabien en quin moment havien de fer un cultiu a un altre, de recollir una cosa a una altra, no sé, tot això, per jo crec que és com un regal per nosaltres, però que està estret d'un llegat
8: que ens
9: han deixat.
8: Que d'alguna manera el que som ara té molt que veure amb el que ens han deixat, no? I en la manera de ser dels nostres majors.
9: I sobretot la reflexió de que no ens hem d'oblidar d'això. És que avui en dia hi ha tant de renou en xarxes socials i en tantes notícies i tantes coses que aquestes coses tan essencials queden com oblidades.
8: Mm. I tampoc mirar-ho com un museu, no? No una cosa allà com a romantitzar allò que era, no? No ho miram així, tampoc, no? No hauria de ser aquesta
9: mirada. No. Que va, és una quantitat de coneixement que és molt pràctic i que és molt actual. No, no és una cosa que sigui, pues, això, antiga.
8: Ja. I escolta, tu que també fa molt de temps que estàs vinculada a la cuina i a menjar bé i a la cuina saludable, que estàs descobrint que la dieta mediterrània és un regal, és el que tenim, és el que hem d'aprofitar. No sé, que, perquè m'imagino que també deus descobrir moltes coses amb tantes visites que fas per fer el programa.
9: Moltes, moltes. La veritat és que jo, com que tenc estudis i estic molt lligada en aquest món, no és que hagi descobert en qüestió de què ets més saludable o manco, això, perquè ja ho sabia, però ho sabia d'una manera molt teòrica. I m'he adonat que de vegades, per aprendre, Estan molt ben llibres i les escoles i les universitats, però hi ha autèntiques enciclopèdies vives en els nostres pobles. Els pagesos, els pescadors, els forners, dones que han cuinat tota la vida, persones que coneixen cada planta, cada flor, cada varietat. I això m'ha fet molt, m'ha ajudat molt a canviar la mirada que tenia.
8: I ara ja heu arrencat aquest Terra de Sabors, i ve tres televisions, la nova temporada, no? Vos podem veure cada dilluns a les 10 del vespre.
9: Sí, és dilluns damunt les 10, 10 i 20, més o manco, depenent de la programació, i després els dissabtes a hora baixa, damunt les 3 i mitja, 4, més o manco, també se fa una repetició, que a més em fa molta il·lusió perquè molta gent, quan jo vaig demanant, sí. I com ho mirau? Els dilluns? Sí. O mirau la repetició els dissabtes i tal? I hi ha molta gent que em diu, ho mirem els dilluns i després repetim els dissabtes.
8: Mira, escolta, això està bé, això és que els ha agradat.
9: Això m'encanta, dic, quina passada. És un regal veure el carinyo que la gent té per aquest programa.
8: Ja, i te passa que, no sé, si vas a un mercat o plaça o qualque banda, te diuen, tu me sones, no? O te notes aquesta connexió?
9: I tant, i a més, sap què passa? Que jo sempre m'han agradat molt els capells, els capells, les gorres, i clar, és com un element que molt identificatiu.
8: Sí.
9: I clar, ara, quan surt de casa en el capell, de vegades, depenent d'on vaig, perquè m'agrada molt això, els mercats, m'ha agradat de tota la vida, no és una cosa nova, no? Les fires, m'aixiflen, i ara ja dic, què faig? Ahir vaig en el capell, o fora el capell? Perquè quan la gent dubta, si m'ho poses cap a ell, ja no hi ha dubte que són jo. Però és molt divertit, perquè sempre són persones molt, molt, molt carinyoses, molt agraïdes, me conten coses que, a més, fan que el programa pugui créixer. La gent me comparteix coses molt, no sé, molt, molt especials i detalls i coses que me fan pensar, que me fan reflexionar, que me fan modificar els pròxims capítols i estic molt agraïda.
8: Que bé, que bé, que bé. Idò, ja ha començat la temporada de Terra de Sabors. Avui que hem agafat la paraula terra com a fil conductor d'aquest programa, és que, clar, mos has vengut inevitablement i ràpidament en escap, com aquests capells que efectivament dus i que ja t'identifiquen. Escolta, què fa una dona com la Virgínia Kegles abans d'anar a dormir? Tu que ets una dona saludable, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
9: Jo crec que més o manco els tenim clars. Després segurament si els posàvem en pràctica, no? Però sí que per jo és molt, molt, molt important la llum, canviar la llum, inclús intento posar molt poqueta, i me molesta molt quan ve qualcú a casa nostra i comença a encendre llum. O sigui, el meu home és molt de posar, encendre tot, i jo dic, però no posis tot aquest lluminari perquè necessit això, digue-li al meu cervell que és hora de descansar. Sí. Per això, no fa falta que digui que per això també és important aturar els mòbils, els tablets, els ordenadors. Si pot ser canviar la tele per un llibre, això ja és meravellós. No només per descansar, per moltes altres, per molts altres motius. I bé, i sempre, jo m'agraden molt les plantes i un poquet de lavanda i aquestes coses també m'agraden molt.
8: Ara sí, ja m'estic relaxant. Ja hem de començar a baixar barrera perquè m'estic relaxant. Ja haurem de pagar llums també d'aquest estudi. Escolta, Ida, necessitem una cançoneta per nosaltres ja dir adéu en els oients fins demà i passar els testimonis als nostres companys de l'aviador. Com els recomanes?
9: Pues mira, com que xerrant de terra i jo m'estim tant la nostra terra i veig que vosaltres també, he triat justament Terra, una cançó de Rudimentari, que a més són nostres també, de la nostra terra, i que xerren un poquet de tot això, de lo que hem parlat en aquesta estoneta, d'arrels, de camp, de gent que fa feina. Mira, ja la sent, no?
8: Ja la sent, efectivament. En Joan Jiménez va estar ràpid. Ana Virgínia ha dit terra i ja la tenim aquí preparada.
9: I
8: de Virgínia, que les moltíssimes gràcies, molta sort, te veurem per la tele. I una abraçada forta de part de tot l'equip. Bona nit.
9: I que torneu aviat. Bona nit.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Art que pren la forma de la fotografia, del llibre, dibuixos rescatats, del taller, escultures, tot plegat, avui a l'Aviador. Benvingut tothom.

0: tot una... Començam avui amb el taller Fotollibres en construcció 2 del projecte en procés al posicionament de l'autor. L'impartirà Israel Ariño a Call Vermell, a Felanitx i tot d'una en parlarem. Després, més art amb l'exposició Cràneo de Rafa Fortesa, que es pot veure a la seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Palma. De fet, s'inaugura i s'ha inaugurat amb motiu de la Nit de l'Art, que tindrà lloc dissabte, i com sabeu també vos oferirem un programa especial entre les 8 i les 9 del vespre en directe. I avui, per acabar, estrenam l'agenda pel cap de setmana.
1: Tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Iker Hernández al control de la tècnica.
2: L'Aviador i B3.

Fotògraf, editor, artista visual, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, la seva trajectòria està centrada en la relació entre fotografia, territori, memòria, llibre d'autor. Des de fa més de 20 anys es posa regularment a Espanya i França. Israel Ariño impartirà els pròxims dia 26 i 27 el taller Fotollibres en construcció 2, processos, edició i autoria a la Fundació Toni Catany.

0: I en connexió telefònica poden saludar Israel Ariño. Com estàu?
1: Hola, bones. Molt bé, gràcies.
0: Moltes gràcies per estar a l'Aviador. I també a Antonina Obrador, que coordina aquesta activitat. Antonina, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé.
0: Comencen tu perquè facis un context d'aquests tallers, d'on sorgeixen. Ja van parlant a Tanita Plana al mes de juny. I sobretot que m'expliques aquest subtítol tan suggerent del projecte en procés al posicionament de l'autor.
2: Bé, perquè ja vaig explicar una mica, no?, d'on sorgia aquesta idea com a de crear un laboratori, no?, de fotollibre, una mica com a inspirant-me en els laboratoris de guió de cine, que és de bon jo venc. I sí que, clar, teníem ganes com a també, com que era la segona edició, l'any passat ja ho vàrem fer i aquest any també tornàvem a fer tres tallers, i volíem com a també donar-li una volta, no?, I clar, que el posicionament com a autor jo crec que també és important, no? De en el final, hi ha una cosa que jo repeteix que a vegades com un mantra, que no basta fer fotos boniques, no? Vull dir, què vols explicar tu, no?, com a autor, i jo crec que això és molt important, no?, a l'hora de decidir fer un fotollibre o fer una feina, no?, com a fotògraf també. I una mica per això va sorgir aquesta idea de subtítol.
0: Clar. Israel, són dues jornades o dues sessions de feina, dissabte i diumenge. Vull que m'expliques una mica els continguts i també els perfils, que no sé si ja coneixes dels participants o te'ls trobes una mica allà quan comença el taller en si mateix.
1: Bé, el taller bàsicament està centrat, diguéssim, forma part d'aquest conjunt de tallers que s'ha organitzat des de Call Vermell a la Fundació Toni Catany. Llavors, la meva part és més aviat tractarà de el que són les estructures, narració, diguéssim, les maneres d'estratègies d'explicar bàsicament una història amb imatges. I llavors ja té com dues parts. Una primera part on, a partir d'exemples del que seria llibres en els quals he participat o propis llibres meus per explicar algunes d'aquestes estratègies, i després una segona part també amb exercicis pràctics amb material imprès dels participants. En realitat no hi ha un perfil que limiti el participant, és gent que tingui, que treballi amb imatges, que tingui ganes de veure o de narrar amb imatges, que a vegades sembla una cosa fàcil i que després pues, és una mica més complexa del que pot semblar a priori, i ja està, ganes de saber més sobre aquest fascinant món que és el del fotollibre.
0: Clar, al marge de plasmar imatges, se construeix una narrativa, se prenen decisions sobre els materials editorials. Quan arriben aquestes decisions en el procés de creació d'un fotollibre? Per exemple, tu ho tens clar des de l'inici, te va parlant, diguem, te van parlant les imatges a mesura que el procés avança. Quan prens aquesta decisió, també estètica, no?
1: Bé, no hi ha una manera única,
0: clar,
1: de fer, no?
0: Clar.
1: Hi ha vegades que ja des del principi, pel que sigui, saps que allò ha d'acabar en una forma de llibre, i llavors, pues, evidentment, pots anticipar certes coses, però moltes vegades el primer és pròpiament el projecte, fer créixer el projecte, i en un moment donat, quan ja diguéssim, estàs prou convençut i creus que ja tot allò que volies transmetre ho has acabat, pues, a partir d'aquí passes, pues, a altres formats d'ensenyar allò. A vegades pot ser el llibre, a vegades pot ser la paret, l'exposició, el vídeo, etc. En el cas del llibre, el que sí que hi ha són com unes etapes que són més aviat clàssiques. La primera és veure tot el que tens de qualsevol temàtica, de qualsevol projecte que estàs treballant, mirar-ho conjuntament i seleccionar. És la part més difícil, és aquella part on moltes imatges queden fora, on escolleixes una sèrie d'imatges per definir una mica què és el que vols explicar i com ho vols explicar.
0: T'ha passat que després d'una selecció d'imatges que acaba, òbviament, la publicació d'un fotollibre, al poc temps penses, ara hagués fet una altra selecció, precisament?
1: Sí,
0: no? Sí, sol passar.
1: Sol passar, sobretot sobretot amb llibres més de principi, de quan estàs començant, quan potser tens també menys experiència. I després, inclús, a vegades, un llibre, per bé o per malament, és un objecte que ja és immòbil, és a dir, que queda així. No,
0: clar.
1: Si hi ha alguna cosa que poc després ja hauries volgut fer d'una altra manera, doncs potser ja és massa tard, no? Però també ens dona això, doncs un aprenentatge. Jo crec que el bo del llibre és que acaba amb una forma física, que pots veure'l d'una altra manera, que no estàs treballant amb la pantalla, sinó que estàs treballant amb un objecte, amb uns formats, amb un disseny, amb una sèrie, amb unes qualitats de paper, amb un tipus d'impressió, i tot això són diverses parts que influeixen en la creació del projecte. No?
0: Antonina, vàrem parlar de Tiny Planet, ho hem dit abans, ara en Israel. Com tries els perfils, que jo no sé si se poden considerar complementaris, en tot cas estem parlant de dos grans de la fotografia i dels temes que estem tractant, però supos que has intentat, tot i que has participat no hagin de coincidir exactament amb un taller i un altre, complementar i al final generar com un relat, no? més complet.
2: Sí, bé, te refereixes a generar un relat a través de...
0: Dels tallers, també, sí.
2: Dels tallers, clar, perdona, que ara no sabia que te referies.
0: Sí.
2: La idea una mica és que els cursos siguin complementaris entre si,
0: clar.
2: I el que tu comentaves, de que no tenen per què... Que això, hi ha molta gent que m'ho demana a vegades, de necessito de fer el primer per poder anar al segon, no? I tampoc no és com un curs, com a la universitat, no? Per dir-ho d'alguna manera, és que també depèn del moment en què tu te trobes com a creador el que també necessites. No? I sí que una mica aquesta idea, però sí que era com a tenir un inici que fos més aquesta, en tenir que van treballar més com es concepte i la idea, i en aquesta fase, no, amb Israel, sobretot també per l'experiència que ell té editorial, no? Ja treballar més el que és la seqüència d'imatges, una imatge darrere una altra, ja no és tan conceptual, sinó que ja és més aterrat, no?
0: Clar. Israel, te demanda ara, per la teva vessant de docent, tant a la facultat com en aquest taller com el que faràs a la Toni Catany, i vull que m'entenguis la pregunta. Estan canviant molt, o han canviat molt? Han evolucionat d'una manera determinada, diguem, també tots els perfils dels alumnes en funció de com ha evolucionat també la fotografia, tots els recursos que des de fa, no sé, 15, 10 anys tenim al nostre abast, que qualsevol se pot convertir en un fotògraf en un moment determinat perquè té un artefacte que li permet, no? Ho notes, això, en la concepció que tenen els alumnes d'allò que és la fotografia?
1: No és general, diguéssim. Evidentment sí que hi ha algú que fa que la facilitat de fer fotos en alguns moments apropi a la gent a pensar que poden fer allò de manera professional. Després el circuit professional està complicat. Llavors jo crec que també al mateix temps, de la mateixa manera que qualsevol que toca la guitarra no es pensa músic, o qualsevol que escriu tres frases al Twitter tampoc es pensa escriptor, pues, en el fons amb la fotografia passa una mica igual, no? Són disciplines que requereixen molt de temps, dedicació, moltes més coses que només el fet de produir imatges, no? Però és evident que ara està canviant tot, hi ha molts factors que intervenen. Jo el perfil de la gent que a vegades ve als tallers és sobretot un perfil de gent que té passió per fer imatges, que disfruta fent fotografies i que té interessos en explicar allò i en arribar a altres persones a través de l'objecte del llibre. I això ja per mi ja és més que suficient.
0: Antonina, que t'agradaria que quedàs d'aquest taller, no només amb els participants, que evidentment ho gaudiran i n'aprendran, sinó un poc de l'imaginari col·lectiu, també vinculat a la Fundació Toni Catany i tot allò que destila i que genera, no? No sé si una continuïtat pels anys que venen, si també una altra mirada, una altra manera de llegir la fotografia en el seu conjunt i allò que és el procés de fotollibre en particular?
2: Jo crec que, sobretot, també enllaçant una mica amb la pregunta que tu li has fet en Israel, no?
0: Sí.
2: De no... Si hagués de ser una escola, no? No seria l'escola que t'ensenya la tècnica, sinó l'escola que t'ensenya a pensar.
0: Clar.
2: I jo crec que avui en dia, com que tot es sembla més fàcil, no? A nivell tècnic, no? Evidentment, no estem treballant amb analògic, que té unes complicacions molt grans, treballem amb digital, vull dir que sí que hi ha una simplificació o una facilitació de, i democratització de lo tècnic, crec que lo important és saber pensar, no?, com a autor, però això també, aquest curs, de dir, anem a formar el futur dels fotògrafs de Mallorca, una mica, per dir d'alguna manera, perquè puguin ser autors, no?, perquè tinguin eines per això, per editar-se ells mateixos, no?, de dir, això val, això no val, ser autocrítics, no?, I jo crec que això és important, i el mateix, saps?, dignificar l'ofici, dotant-lo d'això, d'un discurs. I jo crec que sí, i que crec que estem fent cosa. Crec que està ara ja la segona edició, i jo sent que sí, que hi ha com això, no?, que estem fundant escola, no? Estem fent escola d'això, i sí.
0: Que bé que sona. Israel, que crec que no se'ns n'ha entonat, però està parlant així resumint molt de la democratització de la tècnica, dels recursos que tenim a l'abast, ho hem comentat abans, i això fa que més que mai sigui important la mirada, no? Saber trobar històries en el nostre voltant o més enllà, però diguem que teixir un relat amb allò que t'inspiren, no?, aquestes històries.
1: Sí, jo crec que la mirada és important. El fet, per mi, dir que la mirada és important vol dir que profunditzar en la fotografia, en el mitjà, és important, en la disciplina, que la gent s'ho prengui, diguéssim, de manera apassionada, i que entenguin que això és una cosa que pot perfeccionar-se i que pot millorar-se, no? I que és una eina bàsicament meravellosa de donar com una visió del món, no? Es pot portar al terreny més personal, però també es pot portar al terreny més documental, més social. La fotografia és un jardí grandíssim on es planten moltes coses, no?
0: I com, aprofit que me deixes aquest fil sobre la fotografia per demanar-te sobre el moment, ho faig molt, jo crec que tots els fotògrafs o tota la gent que maneja, diguem, la fotografia com a llenguatge, que passa per el programa, li faig una pregunta similar, en el moment de la fotografia, el moment que viu, la presència, per exemple, en els museus o en els espais expositius en general, el prestigi de la fotografia, vull dir que és vera que si ens anem als grans noms, està allà, òbviament, no? Però més enllà, com a disciplina, si me deixes utilitzar la paraula, com trobes que està ara mateix?
1: Sempre hi ha com dues opcions, no? Podem veure-ho des de la part optimista o la part més pessimista. Jo visc entre, diguéssim, Catalunya i França, i llavors sí, treballo força a França, i tinc una visió sempre una mica d'enveja sobre el país veí, diguéssim. Però també trobo que aquí, diguéssim, al país s'estan fent coses molt bé, també estan apareixent fundacions, estan apareixent iniciatives més com el Museu Nacional de la Fotografia, més estatals, algunes fundacions com la que teniu vosaltres,
0: sí,
1: d'Antoni Catany. Bé, coses que fa uns anys seria impensable, amb la qual per una part penso que s'està millorant, i jo crec que la situació era com una mica trista i està anant a millor, que és el que ha de passar, perquè la veritat és que avui en dia el poder que tenen les imatges i la importància que em sembla que tenen les imatges seria quasi una irresponsabilitat per part de les institucions de no plantejar-s'ho, de no fer propostes que tinguin a veure amb això, perquè d'una manera és un llenguatge, és un alfabet, i si no el controlem, doncs ens pot controlar, no?
0: Te pas la paraula més o menys en la mateixa pregunta, Antonina. Manca espai, presència de la fotografia, per exemple, als grans o mitjans espais expositius?
2: No, jo no crec que manqui. Ventura, sí que a certs museus falta fotografia, no? Museus de contemporani, que potser dius, Ostres, crec que ja ha arribat el moment.
0: Ja és hora, sí.
2: Com també altres arts que fins ara també havien... Vull dir, és que hem entrat en el segle XXI i encara hi ha aquesta mentalitat que sembla que només hi ha pintura, no?
0: encara.
2: Espera que ara, mira, que dissabte és nit de l'art, vegem més...
0: Sí.
2: Vegem més opcions, no? Però sí, vull dir, la fotografia està totalment... Vull dir, té segles, no? És ja major, és adulta.
0: Està clar.
2: Sí.
0: Inscripcions, Antonina, supos que hi ha places encara, que s'ha de fer? Estem a temps?
2: Sí,
0: com va la cosa?
2: Encara hi ha places.
0: Val.
2: No vos ho penseu massa temps.
0: Correcte.
2: Si qualcú s'anima. I sobretot animar la gent. Perquè jo crec que a vegades hi ha aquest respecte, no?, de, uau, Israel Ariño, no? I pot imposar, però està molt pensat, és a dir, per primers projectes.
0: Uh-huh.
2: Si ets artista visual, per exemple, que jo sempre dic, no fa falta ser fotògraf, en realitat és ganes de construir un relat, de treballar un projecte i donar-li una altra cosa. Pintura ets cineasta i en lloc de fer una pel·lícula, es fotollibre és la teva manera d'expressar, no?, el projecte. Uh-huh. Llavors, anima tothom, vull dir, que s'atreveixi, que es fa bé i que és una manera de començar molt interessant. I sentir projectes d'altra gent també és molt interessant, a part de conèixer Israel, que jo crec que val la pena.
0: Moltíssim. Anem a recordar les inscripcions a fundaciotonicatanya.cat, a cercau activitats, entrau a fotollibres, aquesta activitat d'Israel Ariño, i a baix teniu l'opció d'inscriure't, i com diu una Antonina, no vedeu. Israel, ha estat un plaer. La veritat és que feia estona ja que en Antonina m'ha dit, ben Israel Ariño, has de parlar amb ell. Evidentment no ho vàrem dubtar, i ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest taller.
1: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies, Israel. Sí, apunta, Antonina, clar que sí.
2: No, que el dia abans hi haurà també en Israel i en Laia Gasull a Call Vermoll.
0: Molt bé.
2: Fent també una presentació de totes les seves publicacions.
0: Que bé.
2: En Laia és artista visual, llavors també és molt interessant perquè també se vegi des de quan de lloc se pot arribar, no?, a fer un llibre. I aquesta activitat és gratuïta i seràs divendres abans del taller.
0: A quina hora?
2: També a les 7 de Sora Baixa.
0: A les 7 de Sora Baixa, Call Vermell, a Felanitx. Sí. Passen coses molt guapes a Call Vermell, i més que passaran aquesta tardor i aquest hivern, i les contarem aquí a l'Aviador.
2: Sí. Demà també fem una taula redona entorn suportant el paradís d'Anna Marga Melià.
0: D'Anna Marga Melià, que està de gira.
2: Avui vespre serem una cosa, presentant-se el seu
0: document. Ah, mira.
2: I demà fent l'activitat conjunta del llibre amb Jaume Roig, Alicia Santamaria i na Clero Kifi, xerrant sobre l'artista avui en dia en el paradís.
0: Que bé. Idò, ja sabeu, aquestes activitats que en Antonio Obrador ens conta cíclicament aquí a la vida. Moltes gràcies, enhorabona.
2: A tu, moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: Metres Ràdio és patrimoni.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Ah, clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: I Vetres Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I empugues, sí.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a Segunda División.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, IB3 Ràdio.
9: Continuem el programa, continuem parlant d'art, perquè avui ens acostem a Crani, a l'exposició que es va inaugurar ahir al Col·legi d'Arquitectes d'un dels grans de l'art contemporani de les Illes.

0: TV3 Ràdio és... Joc Net.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. TV3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'TV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a TV3 Ràdio. L'aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.

0: I ja estem preparat a Gavi Rodas per comentar l'agenda de Mallorca i també la divisa Formentera, David Ventura. David, com estàs?
1: Molt bé, molt bones tardes.
0: Molt bé.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Bona nit, correcte. Idò, vinga, començam amb tu per l'agenda a partir de demà.
1: Fantàstic. Mira, aquest divendres la cantant brasileña Tania Iou torna a la sala Gestavé per presentar el seu disc Meta Comunica en Sao. Si us agrada el tropicalisme, la psicodèlia i grups com Os Mutantes, aquesta és la vostra cita d'aquest cap de setmana. Serà a partir de les 10 de la nit. Després també tenim la presentació del llibre Contes i Succeïts Irreverents, de Joan Cardona Sala. Es presenta a la sala Can Jeroni a Sant Josep i desplega un amplíssim anecdotari de l'Eivissa de començament del segle passat. El grup de teatre d'Escobells dramatitzarà alguns dels episodis que recullen en el llibre. Serà a les 8:30 de la tarda. Dissabte es presenta l'espectacle de dansa contemporània i urbana Fandango Reload, a càrrec de la companyia d'Inca Romaní. Serà a l'Auditori de Casserres a les 8 de la tarda dins d'aquest cicle de programació de dansa contemporània. I també aquest dissabte, a les però mitja hora més tard, a les 8:30, actua el grup Eivissenc d'Indi alternatiu Animals Marins. Es podreu veure a la plaça de l'Església de Sant Jordi. També durant tot aquest cap de setmana, divendres i dissabte, a Formentera se celebra el Que Celeste Festival, organitzat per la comunitat argentina resident a l'illa. Tindreu tallers, circ i música en directe en horari de tarda-nit a l'Espai Cultural de Sant Ferran. I diumenge, un espectacle que li hauria encantat al meu pare, si encara sigués viu, que és a Paloma San Basilio, que actua a Eivissa interpretant el paper de Dulcinea. Ella, de fet, va en el musical aquest de L'Ombra de la Manxa, va interpretar el paper de Dulcinea durant molts anys. I ara interpreta un monòleg inspirat en aquest personatge. Serà Can Ventosa a partir de les 8 de la tarda.
0: Mare meva, Paloma San Basilio encara roda pel món. Idò, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt de mèrit.
1: Encara està.
0: Idò, vinga, anem a escoltar una mica d'Animals Marins.

0: I com és un cap de setmana on hi ha de tot, Gavi, encara tenim més propostes.
1: Sí, sí, una por Inca, que esta es interesante, es el homenaje a Cucorba, 50 años convertidos ya en todo un referente del teatro, de las canciones, de la animación infantil, han marcado a varias generaciones, y está un sinfín de grupos y de solistas, entre ellos Juanjo Montserrat, Ánimos Parrec, Marta Elca, Natalia Tascón, Manel y Pere Joan Martorell de Sedàs, Ti, Humbert, etcétera, estarán el sábado a partir de las 7:30 en la Plaza Mallorca de Inca. Uh-huh. Y acabo con un regreso que a muchos nos ha hecho felices, el de Bacabou, 12 años después, presentarán nuevas canciones este sábado a partir de las 8 de la tarde en el Teatre del Mar.
0: Molt bé, i la nit de l'art, que arriba a l'edició número 30, estarà ja a l'Aviador, estarem allà en especial de 8 a 9 de la vespre, amb artistes, amb galeristes, amb autoritats, amb comissàries, comentant totes les propostes, desenes de galeries, una cinquantena també de propostes, d'exposicions, un centenar d'artistes, ja sabeu que a part de galeries, molt d'espais també en públics que s'afegeixen en aquesta festa, no? de l'art contemporani i un poquet també de l'hedonisme i de passar-ho bé per la part que té també precisament de festa. I a Menorca tenim des de ja fa un parell d'hores, encara arribau a la darrera banda, que és Tropicana, el Cranc, entre avui i dissabte, demà també a partir de les 7, Free Naples, Tristan, Triángulo de Amor Bizarro, Shame o Al Capone Selector, per exemple, i ja dissabte tenim Terremoto Mambo, són les... I dissabte també Yorbat, Niños Raros, Baf, Anàlisis, El Cid, i atenció, que Frankie, Solea Morente, per exemple, o The Blaze DJ Set, tot això que ofereix aquest festival perfectament consolidat que se fa aquests dies a Menorca. I precisament amb música de Triángulo de Amor Bizarro acabam el programa d'avui. David, encara estàs aquí?
2: Sí,
0: home, molt disciplinat, escoltant totes les propostes de les illes, per si de cas, no? Sí.
2: Faltaria més, jo m'agrada saber tot el que em perdo.
0: Moltes gràcies, David. Una ferrada fins la setmana que ve. Gràcies, Capitán Rodas.
1: Gràcies, bona nit.
0: I de música acabam el programa d'avui. Demà més Aviador, ja sabeu, a partir de les 10 del vespre. Vagi bé.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: He demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
2: Xiu Xiu va, Sekaiichi saikou na, reporter, shaberu shito tachi ga imasu.
1: Wow!
3: Thank you, thank you. Arigato.
1: Thank you. Arigato.

0: som aquí, ja hem arribat. Com estàs, Jordi Suárez?
1: Bé, està millor.
0: Bé, te veig apurat.
1: És el que estic, apurat.
0: Què te passa? Què ha estat avui?
1: Que resulta que no tinc cotxe. És una cosa que ha passat ara.
0: Conta-ho, perquè potser que algú m'ho senti te vol oferir la seva ajuda.
1: Exacte.
0: No ho sé, els que oients nostres són molt generosos. Aprofita.
1: 971-13-99-00, si hi ha qualque mecànic que mos escolti i me vulgui ajudar. No, que arribava aquí a la feina i el cotxe ha fet pluf.
0: Pluf.
1: I ha deixat de funcionar.
0: Ha fet literalment pluf.
1: Ha fet
0: aquest renou.
1: Ha fet pluf. I no arranca. No arranca, jo he intentat mil coses. Semblava una persona que pareixia que sabia el que feia amb un destornillador.
0: Sí, ja tu ho has intentat.
1: Qui emplea un destornillador per arreglar un cotxe? Però bé, no ha funcionat.
0: I ara què faràs?
1: I d'anar a Sant Jordi peu, avui.
0: Mira, i d'una passejadeta.
1: Exacte.
0: Te pot anar bé, no?
1: Sí, un pot d'exercici, i ja ho veurem.
0: Ja ho veurem.
1: Bé, coses pitjors.
0: Ara, de moment, mos relaxam. Som
1: Exacte.
0: Aquí a Xiu-Xiu. Tenim aquesta fortuna de programa d'avui. Amb en Facundo Tenaglia, en el control tècnic.

0: I bé, Tres Ràdio presenta avui el videopodcast La Campana. És un projecte que parteix d'una pregunta. Què vol dir sobreviure al càncer infantil i juvenil? Imagineu-vos la resposta.
1: Començant La Campana, un videopodcast per crear un espai de conversa amb joves que han patit càncer.
2: Jo tinc 15 anys i vaig tenir el càncer l'any passat, quan tenia 14.
3: Jo tinc 23, vaig estar malalta amb 11 anys, en 2014.
4: Vaig començar, m'ho van detectar quan tenia 13 anys.
5: I la primera vegada que vaig tenir càncer tenia 9 anys, en el 2013.
1: Una de les moltes coses que ha d'aconseguir La Campana és que m'atlleveu aquesta càrrec.
2: Justament quan me van dir que tenia càncer van entrar per la porta a fer-me bromes i jo en aquell moment no estava un poc...
1: Un moment, no m'ha de repetir això perquè aquí...
6: Perquè hi ha moments en què necessitem plorar i amollar aquestes tensions i aquestes penes que se'ns aferren.
7: Emma, has sortit a jo, ets igualet a jo.
5: Perquè, clar, quan no tens pèl és molt fàcil dir, ai, no me trob bé, però quan te veuen bé és com invisible.
1: Vots a favor que en Roberto se llevi sa gorra?
4: Però ara és com... És que m'ha donat igual el que pensi que també.
3: El que jo no m'encaixa és que moltes vegades desvisibilitza com que la campana és final total del procés.
1: Però insisteix que amb això d'avui llevau-vos aquesta responsabilitat, llevau-vos aquesta càrrega perquè no existeix.
8: Na Marta, en Roberto, Nema i na Paula són quatre joves que varen patir càncer quan eren infants. Ara volen explicar com varen viure el procés i quina vida els espera un cop han superat la malaltia.
0: La Campana és un videopodcast dividit en 8 capítols on els quatre protagonistes conversen amb el nostre company periodista Joan Ferrés i expliquen les seqüeles físiques i emocionals que deixa un càncer. Es posen els reptes amb els quals s'afronten a partir d'ara. Expressen la visió del món que els envolta i mostren també els reptes i dubtes que els ofereix aquest present. Hem de dir i confessar que és un tema que quan en Joan Ferrés, el nostre company, mos va proposar tractar a xiu-xiu, vàrem pensar entre tots com fer-ho, com encaixar un tema tan seriós i respectuós dins aquest nostre programa, dins xiu-xiu.
8: I vàrem arribar a un parell de conclusions.
0: Que costa imaginar com és viure un càncer infantil o juvenil.
8: Que és una experiència que te capgira la vida a tu i a tothom que tens a prop.
0: I que per parlar-ne havíem de començar per escoltar els que ho han viscut. I això ho podem fer precisament gràcies a La Campana.
8: Bueno, i una altra cosa, que el menjar d'hospital és xerec, xerec.
0: Això mos ho han contat ells. Marta Roig, com anam? Com estàs?
9: Ah, molt bé, moltes ganes d'estar aquí.
0: Mos escoltes tu, Marta, m'has dit.
9: Sí, mos escolto.
0: Que bé, un plaer tenir-te aquí. Emma Aparicio, com anem?
10: Bona.
0: Benvinguda.
10: Bé.
0: En Roberto Drové, hola, Roberto.
11: Bon dia.
0: I na Paula Villalonga, com estàs?
12: Molt bé, moltes gràcies.
0: Escoltau, vosaltres sou els protagonistes, tots quatre, de La Campana. Roberto, començarem per tu. Com ha estat l'experiència de gravar aquest videopodcast amb en Joan Ferrés?
11: Pues, la veritat és que m'ha encantat perquè ha estat la millor forma de poder expressar el que he sentit en tot aquest procés que he estat passant. I a més, aquestes opinions que he acabat trobant no només són les meves opinions, sinó que en totes les persones que han patit per algo parescut que he xerrat, quasi tots coincidíem en les mateixes idees.
0: Marta, vosaltres vos coneixeu entre vosaltres abans de fer La Campana?
9: Jo només coneixia a Paula, perquè quan jo vaig estar a Oncologia Infantil amb 9 anys vàrem coincidir i sí que després ens hem seguit a xarxes, no havien tornat a coincidir, però això mos ha tornat a juntar.
0: Marta, com ha estat juntar-te aquesta vegada en Paula? Com ha estat juntar-te en Marta aquesta vegada compartint aquesta experiència a un context que suposo que no estàveu avesats, que són les càmeres i els micròfons?
3: Bé, pues jo ha sigut una experiència superbonica, i a part en la Marta, perquè la Marta va ser com una companya de malaltia en aquella època i trobar-nos en aquesta situació i veure que tenim les mateixes preocupacions i que hem crescut i poden viure i expressar-nos i ajudar altres companys, pues, ha sigut molt guai. És com madurar juntes.
0: I tant, i tant. Emma, tu com t'has sentit gravant La Campana?
10: Jo m'he sentit molt bé, És veritat, m'he pogut obrir i no he tingut que donar moltes explicacions perquè han passat el mateix. Saben com se sent i ja està molt guai.
0: Uh-huh. Roberto, tu has dit que heu compartit més o manco les mateixes experiències. Tu, Roberto, tens 15 anys.
11: Sí.
0: I vas patir càncer l'any passat, quan en tenies 14.
11: Efectivament.
0: Uh-huh. Com estàs ara?
11: La veritat que genial. Amb ganes de fer de tot.
0: Que bé.
11: Tot el que no vaig poder fer l'any passat, a fer-ho ara.
0: Molt bé, això mos encanta sentir-ho. Roberto, quines són les experiències que creus... Bé, podeu xerrar totes sense que vos hagi de demanar. Què compartiu més? Quins punts compartiu més que heu trobat que teníeu més en comú? És una pregunta força extensa, si voleu.
9: No, el que jo he dit sí que són diferències.
0: Diferències, idò, vinga.
9: Bé, no, és a dir, tots compartim Marta. Situacions molt similars, sí. Però... En Roberto, jo mai he vist una persona amb tantes ganes de fer tantes coses, és la persona més optimista que conec, t'ho promet. I això, jo crec que tots som optimistes aquí, però en Roberto, moltíssim.
8: Mm-hmm. Tu te trobes, Roberto?
11: Que sí, en moltes coses, bueno, depèn de què, si vull fer o no, però... Mm. Però sí, la veritat que viure així un poc com trist no és les coses que jo sigui de fer. Allà m'encanta fer moltíssimes coses.
0: Què t'agrada fer?
11: Esports, de tot, la veritat. No quedar-me quiet, és el que més m'agrada. No estar quiet.
0: Que bé. I quan ho vas fer l'any passat? Per tu, aquesta essència, supos que no s'apaga, de qualque manera. Com vas intentar continuar fent coses?
11: Doncs mira, jo cada vegada que estava a l'habitació, clarament jo, com sóc un adolescent, estava jugant a videojocs bastant de temps, però quan m'avorria, pues, mira, m'anava a donar una volta per l'hospital o per els matins sempre anava a l'escola de l'hospital, que era el millor lloc de tot l'hospital per desconnectar, que no apareixi ni l'hospital. L'escola és un joc a part on tu pots desconnectar, pots contar com te sents, mai te jutjaran, pots trobar unes persones que siguin... igual que estiguin a la mateixa situació que tu, i pues, allò m'encantava anar a l'escola. Mira que no sóc molt de fer deures i aquestes coses, però m'encantava anar.
0: Parlant d'això, com vos ha anat l'escola durant tot aquest procés? Emma, tu ara tens 18 anys.
10: Sí.
0: Vares patir càncer en els 13.
10: Sí.
0: Com estàs ara? Com te trobes?
10: Jo ara m'ho trobo bé.
0: Sí?
10: Millor que un any, però bé.
0: Ara tens 18 anys. És una edat clau per tothom, sobretot a l'hora d'estudiar, a la vida... ara en Roberto parlava de l'escola. Tu com ho has viscut, tot això? De l'escola, t'ha prescut un rotllo? O t'ha donat més força? Com ho has viscut?
10: No, a veure, jo he viscut igual que sempre, però és vera que gràcies a la malaltia he segut el que volia fer i m'ha donat més ganes d'estudiar. Perquè sabia on volia acabar.
0: I on és?
10: A la ràdio.
0: A la ràdio? Un moment, això és fantàstic, Emma. Per tant, vols estudiar periodisme?
10: Sí.
0: Que bé.
10: Ja faig segona carrera. Des d'obra grada, periodisme i comunicació audiovisual.
0: No ho tenien el guió, això? Qui ha fet aquest guió, Jordi?
8: Jo no.
0: Algú més que li interessin els mitjans, sobretot després d'haver participat en la campana?
9: Jo estudio publicitat i relacions públiques, estic en el darrer any i m'agrada tot això de la comunicació, també estic a xarxes socials i mai se sap, perquè la comunicació és algo que ja he dit que m'encanta i tal vegada podria ser.
0: Que bé, Marta, fantàstic. I ja sabeu que aquí, a Xiu-Xiu, tenim un període de pràctiques obert per tothom, per qui vulgui. Paula, tu què vols fer?
3: Jo...
0: Tu ara tens 23.
3: Sí, tinc 23, estic estudiant tercer d'infermeria.
0: Ah, molt bé.
3: He de dir que la malaltia no diré que ho vaig passar bé, però estava a l'hospital perquè jo era molt guai. Tenia 11 anys i era molt guai perquè jo des de sempre he volgut treballar d'infermera i veure les infermeres, les proves... Jo he de dir que era la pacient passada perquè feia un munt de preguntes.
0: Era la típica que te... I ara que me'n pot... Normalment ho solen explicar, però potser quan ets petit no t'interessa gaire o ho expliquen més als pares...
3: En el meu cas, mai m'han com amagat o han xerrat primer els meus pares. El que passa és que jo en aquella època m'agradava veure sèries de metges, Anatomia de Grey va fer molt de mal, molt de conceptes que entraven. Jo no, en aquella època jo no tenia ni ses IAs ni res, jo tenia ses sèries i es Google. I era la passada que demanava 20.000 dubtes i per què i com, i a part ho vivia i ho disfrutava. O sigui.
0: Vos agrada mirar sèries d'hospitals?
9: No és la meva passió.
10: No, jo, però jo tampoc.
11: Sí,
0: però perquè no vos agrada o perquè vos recordes en la vostra
10: no
0: estada?
9: Perquè no m'agrada, sí.
0: D'acord. No. Perquè estic... a vegades les sèries tendeixen a, no ho sé, fins i tot, no ho sé, deman romantitzar tal vegada, perquè hi ha històries darrere. No sé, què trobeu d'això?
3: Jo, en el meu cas, és que des, ja abans de la malaltia m'agradava mirar-les. El que passa que ara que he sigut pacient i, a la part, estic estudiant d'infermeria, veig les sèries i dic, això no ho fa metge, això ho fa infermera. N'hi ha molta, el que dius, molta romantització, per exemple, les relacions hospitals o amb pacients. Per nada, som un dos separados, pacients i metges, pacients i infermers, t'ho vull dir.
0: Tu, Robert, has dit que sí, que t'agradava.
11: Sí, m'agrada perquè la meva mare ha estudiat també coses així de... que és veterinària i ha hagut d'estudiar infermeria. I, doncs, ella, quan, ella ho veia quan jo era més petit i no sé per què, me posava a veure-ho amb ella... I, doncs, mira, ara m'agrada.
12: Bueno, pots recomanar qualcuna? A més d'Anatomia de Grey, que ja ha sortit.
11: No sé, és la veritat, no sé. És que no me sé els noms. Me'n recordo algunes com la que estava el Doctor House.
0: Ah, sí? Boníssim, en
12: House. Molt bé. House. Molt bona.
0: Escolta, Roberto, tu tens 15 anys, ets el més jove de tots. Ja tens clar que vols estudiar?
11: No, la veritat, és no. que no m'he posat a pensar en el futur, la veritat. Jo visc el dia a dia.
0: Vos ha ajudat més a viure el dia a dia, la malaltia?
3: Jo crec que sí, perquè tens un altre punt de vista a lo que ets la vida. Ja no tens aquesta pressa de córrer, de fer, perquè saps que per la vida t'ha demostrat que pots fer tot el plan que vulguis, que de repente un dia te diuen, no, guapa, és tot lo que hay. Jo, per exemple, quan me vaig posar malalta, me vaig posar malalta a si de ser de primari, que la gent pensa que, vale, és primari, no, surt en curs de primari. Feia més viatge de final, de viatge d'estudis, la graduació. La meva preocupació en aquell moment no era l'hospital, era poder anar en el viatge. No vaig poder anar. El manco me vaig poder graduar, però te vull dir... per jo va ser com una demostració de frena, és el que hi ha, aguanta-te i a viure.
0: Abans fèieu menció a l'escola de Son Espases, però vinga, ara som a xiu-xiu. Vos podeu queixar o podeu presentar la vostra admiració. Per exemple, es menjar d'hospital. Com és, Emma?
10: Yeah.
0: Podeu ser sincers?
10: Jo, per exemple, era molt hate d'aquí menjar. En el principi, bueno, vam menjar poc, perquè jo en aquell moment tenia moltes nàusees. I el que me passava és que sempre que duien el menjar li deia a mon pare, pots abrir el balcó? Perquè me donen nàusees només en sumar-ho. I sempre deia a mon mare que toqués tàpers, perquè no m'agradava gens.
0: I te feia tàpers, ta mare?
10: Me feia tàpers.
9: Cosa per... que, sí, perdó, no, que és un poc il·legal, però tots ho hem fet. Sí. Te donen els metges, bé, te deixam, però tot molt ben cuinat.
0: Que vos agradava menjar, per exemple?
9: No, és que hi havia... El que no m'agradava era el peix. No saps si és peix, gavina... No saps quina cosa és. Puré de ave. Quina ave? Quina? De gallina? De colom? No, però hi havia alguna cosa, es pan boli. Com Nemma ho va dir en un episodi del podcast, era el més bo. Tampoc és molt complicat fer un pan boli.
3: Es colacaus. Sí. Sobrets, que quan no volies per berenar, t'ho guardaves per... Jo col·leccionava colacaus.
9: Mo mare dins una bossa de plàstic, traficante.
3: Sí. I el sol i els sucres ho guardàvem.
0: Clar. I tu, Roberto, que t'agradava de menjar per menjar? O que no t'agradava?
11: Bueno, que no m'agradassi tot el que n'hi havia a l'hospital, pues, tot, absolutament tot, perquè a més jo soc intolerant en el peix i, clar, en el principi me deixaven a llegir carta pediàtrica, però quan se van donar compte que era intolerant me van dir fora la carta pediàtrica. Això no m'ha agradat res, perquè jo a parets de matí, si després a l'hora de berenar, jo llegia el que volia. Per menjar i per sopar era més que llegia per els meus pares, perquè jo no ho volia, però mira, allò m'encantava menjar pizza, sobretot. Li deien als meus pares que se fossin a cercar una pizza i venien... anaven tot d'una.
0: Vos he demanat això de menjar una mica per fer sa broma, no? és un context, per descomptat, seriós i respectuós, per veure que, si volem aprofitar aquest espai, i aprofit també per demanar-vos. Estàveu avasats a xerrar del càncer amb un toc d'humor, per exemple? No sé si la paraula és humor. Marta, tu ho has dit abans. A una mica més distès. Jo, per feis exemple, bromes, Valtros?
3: Jo, per exemple, en el principi, durant la malaltia i després, en el primer any, no. Ara som molt heavy. La meva mare no li agrada res. No li agrada res, però ja m'encanta.
0: T'agrada su monagre,
3: m'encanta els xistes, Paula. M'encanten.
9: Jo també. Jo crec que bé, jo des del principi sempre n'he fet. I això no vol dir que me sapigués un pot de greu la meva situació, òbviament.
0: Ah, per descomptat.
9: Òbviament, però jo sempre n'he fet que la primera i les meves amigues em diuen Marta, te passes, qualsevol persona t'escolta i diu, mare meva, però sí, és la millor forma de dir-ho.
3: No, però o sigui, jo, per exemple, el dia de la presentació del podcast jo anava nerviosa, li deia en Roberto, jo no puc estar aquí, jo soy una... esto es muy serio, yo soy una payasa. I és vera, jo me'n recordo una que... jo, sense que ni res, me vaig trobar unes ueres d'aquestes de mosca, grosses, sí, de la meva mare, me la vaig posar i li vaig dir, mama, mira, soy pitbull, o sigui, jo sempre soc molt humor negre.
0: I tu, Emma?
10: No, jo també, jo a vegades me'n pas. Les meves amigues me deien, perquè demà faig una broma i se me queden mirant. Jo, pot riure. No passa res. Però sí, se queden un poc... Què hago ahora?
0: Clar, perquè, Roberto, a vegades és una arma, no?, de supervivència, sumó també, no? I l'actitud.
11: Sí, la veritat que sumó ha estat el principal, com se diu, entreteniment de quan he estat a l'hospital, però no sé per què mai he fet servir el càncer per fer una broma. Potser ho hauria de provar. Sempre de tot respecte i a tot això, però...
0: Ara m'has fet riure, Roberto. Ara m'has fet riure. Escoltau, ara ja una pregunta completament seriosa. Les famílies com ho viuen, no? Marta?
9: És molt dur perquè ells no poden fer res més que acompanyar i sempre volen fer més del que poden i no poden. Moltes vegades, és a dir, és una gran part l'acompanyament, però no sempre... No, és mal de dur, és molt mal de dur.
0: Paula, què li diries a una família que acaba de rebre un diagnòstic?
3: Aquesta pregunta és un poc... Què se li pot dir? Perquè just abans ho xerràvem, just abans d'entrar. En aquell moment, quan acaben de rebre el diagnòstic, li pot dir el que vulguis, que no escoltaran. Per exemple, la meva mare va tenir que tornar a un altre cita amb els metges, amb els meus pares, perquè el dia que li van donar el diagnòstic de càncer no va escoltar, o sigui, no s'ha enterat molt, i m'ha dit, vaig tenir que tornar amb el meu pare, no sé, però et dic, jo intent mirar-ho que a poc, molta força, i que cada un té els seus temps, que no s'ha de pressionar, xerrar, si no vols dir-ho a altres, o si vols, a poc. Mm. És que ja t'he dit, que just en el moment de diagnòstic no t'escoltaran. Serà en blanco, perquè estan centrats en càncers. Liberar la paraula per tot.
0: És completament normal. Emma, creus que la campana ajudarà a gent que ho està patint, que ho ha patit, o que ho desconeix, simplement? Com pot ajudar la campana?
10: Les persones que ho desconeixen en tot aquest tema i es pot informar un poc més, sobretot el càncer infantil, perquè va d'això, i les famílies que estaven passant, pues, jo crec que és com una teràpia per ells, escoltar tot això.
0: Serà una teràpia, la campana, sí, creus? Roberto, tu què en penses? Com pot ajudar la campana? El vostre testimoni en primera persona, en general, dèiem gent que també ho ha patit, o famílies, però fins i tot altres que sí, tenen desconeixença sobre,
11: claro,
0: aquesta malaltia.
11: Sí, sobretot és més... Claro, és molt per a les famílies que li s'acaben de fer un diagnòstic així per escut, però també és molt important per a aquesta gent que, encara que no ho hagi patit, que algun dia li pot passar perquè la vida és així i no se pot controlar... Clar, hi ha molta gent que realment no sap com és estar dins l'hospital, com és que te tratin oncologia o coses així. Ells pensen unes coses que a lo millor li s'ha dit qualcú o han vist a les xarxes, però realment no ho saben de persones que ho han vivit. Doncs aquest podcast serveix per expressar de gent que ho ha patit i ha hagut d'estar molt de temps a l'hospital, pues podem expressar tot el que sabem.
0: I tu has dit que t'has sentit còmode, no? Explicant la teva, sí, experiència a la campana. Sí, amb en Joan Ferrés ha anat bé?
11: Sí, m'ha anat genial.
0: Sí? Vos ha caigut bé, en Joan?
9: Sí, moltíssim.
0: I doncs, mira, vos ha deixat un missatge, en Joan Ferrés. Que només és...
13: Hola, Roberto, Marta, Emma, Paula, com estàu? Ets amics, amics de Ciuciu Mandi. Vinga, anem, envia'ls un àudio, eh? Anem que els comptes. I jo l'únic que puc dir és que res, me va fer molta gràcia durant tota la gravació de la campana, que el que més vos costava comptar era, quan vos demanava, com estàu, que simplement m'havia de contar com havia anat la setmana. Record que en Roberto, buf, ja no sabia què contar-me, en Paula també, bueno, jo contaré que tu vaig estressar tot el dia d'estudis, Nema també havia de fer un esforç en què puc dir, la Marta sí que sempre la Marta solia tenir més fàcil dir com estava, però era molt divertit perquè no tinc cap problema en contar-me el moment més dur del vostre tractament de son espases, coses així superpersonals, i quan vos demanava com estàu, que jo sempre avisava, ja ho sabeu, ja sempre deia, avui, el primer de tot, recordeu-vos de manera com estàu. Ja hi havia qualcú que bufava i uf, no ho veia clar, no ho veia clar. Curiós, eh? Molt curiós. I like to be
0: under the sea. Bé, van, vos ho he demanat, Roberto, com estàu? Com bé, estàs?
2: Genial, de venir aquí.
0: Emma?
10: Molt bé, molt bé.
3: Jo sóc contenta, m'encanta.
10: Jo també, molt bé.
0: I doncs quedem amb aquest missatge. Moltes gràcies per haver vengut a tot 4.
10: Gràcies a vosaltres.
0: I sobretot gràcies per haver regalat el vostre testimoni a IB3, en aquest videopodcast, la campana que, per cert, ja teniu disponible. I moltes gràcies per compartir aquest espai de ràdio amb nosaltres i a tots els oients. I hem de dir que des de Xiu Xiu hem volgut dedicar aquesta entrevista a totes les persones que ja no hi són i a les famílies i els amics que ens enyoren cada dia. Avui també volem fer-los un lloc en aquesta conversa.

0: Cierto ladrón.
1: La situació, més enllà de l'O, el Madrid.
2: Pedro, vine aquí, que és tensat.
3: Un veïnat de Mallorca ofereix una recompensa de 3.000 euros per recuperar diverses joies d'or desaparegudes de casa seva.
1: La raó és que, a més del seu valor econòmic, les peces tenen un gran valor sentimental perquè moltes pertanyien a la seva família. L'home va descobrir la desaparició de les joies en tornar a casa després d'haver estat fora des de principis d'agost. També hi faltaven roba i alguns aparells electrònics i el cas ja ha estat denunciat. Entre les peces hi ha cadenes d'or, creus, un escut del Reial Madrid i una polsera del seu pare amb el nom José María Gravat.
3: El propietari manté l'esperança de recuperar-les i ofereix la recompensa a qui les trobi o aporti informació útil.
2: Pedro, vine aquí, que estic sat.

0: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
1: IB3 Ràdio és música.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
2: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Xiu, xiu!
6: Hola, xiu, xiu, som José Antonio i volia dedicar-li Tàndem de Tirei a en Pau, perquè a la vida, com en un tàndem, el bonic és tirar amb qui pedales i cap a on anem. Gràcies per construir aquest espai tan especial amb mi i per tant de suport mutu. T'estimo molt. Gràcies!

0: continuem a Xiu Xiu i... què passa, Xavi Oliver?
1: Una mula.
0: Home,
1: per la plaça.
0: Home, has comparegut?
1: Sí. Sí, sí,
0: contents,
1: sí.
0: Contents de tenir-te aquí.
1: Estava intentant arreglar el cotxe d'en Jordi.
0: Ai, com ha anat?
1: No sé, no puc no obrir escapó.
2: Què dius?
0: Mare meva, quin dos. Sí, però... Escoltau, jo avui vull saber si sou gaire passaters.
1: Jo no ho sé, però diu un test per saber-ho.
0: A veure, fem-ho.
1: És a dir, test de 10.000 euros, saps quines?
0: No, quin
1: és a dir,
0: test.
1: Jo vos dic, faríeu això per 10.000 euros?
0: Ah, és a dir, típic joc.
1: Exacte, ingressats després d'impostos, eh? És a dir, per exemple, beuríeu begudes energètiques exclusivament això durant una setmana?
0: Per 10.000 euros?
1: Sí.
0: En Jordi ho ha tingut clar, sí. Jo no ho sé, no ho tenc tan clar. Per 10.000 euros?
1: Sí, home, escolta. Sí. Bé, aniríeu amb pèl per centre del vostre poble fent una passejadeta?
0: Home, jo dissabte...
1: Molt bé. Sense dutxar-vos durant un mes?
0: Sí, 100%.
2: Jo crec que aquesta no ho sé. No?
0: Què dius?
1: Que bruta, Inés.
0: És superfàcil no dutxar-se durant un mes.
1: 24 hores dins d'un ascensor?
0: No.
1: 24 hores... 24 hores tens un galliner en coloms.
0: No.
1: Una hora.
0: No.
1: Una horeta, 10.000 euros.
0: Per cap passeta.
1: Jugaria un torneig de pàdel.
0: Home, sí.
1: Home, però aquesta és facileta.
0: Aquesta sí.
1: Bé, 10.000 euros. Aquí vaig, perquè el Mallorca Country Club ha acollit aquesta setmana el torneig de pàdel més particular de la història. Parau, atenció, són 400 parelles que...
2: És a dir, 800 persones.
1: Efectivament. 400 parelles que s'han disputat passar de ronda a un punt. És a dir, cada partit era un punt.
0: Sí.
1: 800 persones, 400 parelles. Després hi havia la gran final, també un punt. I el gran premi, que era ni més ni manco que 10.000 euros. Què vos sembla? Fins aquí tot molt bé, no? Hi-hi, ha-ha, jugam, pim-pam, sí. Tu guanyes, ja perds.
0: Home, 10.000 euros a un punt?
1: Sí. Però ha hagut una injustícia en aquesta final, una gran injustícia.
0: Qualque cosa llegit. Sergi Pasqual, finalista de One Point Challenge. Benvingut a Xiu Xiu. Com anam?
3: Què tal? Com va? Com estàs?
0: Sergi, he de confessar que no he entès gaire bé aquesta injustícia que vos ha passat. Què ha estat exactament, Sergi? Heu perdut 10.000 euros per una jugada polèmica.
3: Exacte. Així com sona. És un pot surrealista, però així és. Un punt hem perdut 10.000 euros.
0: Per què? Què va passar?
3: Res, bueno, en el final varen passar 7 rondes, jo vaig jugar amb el meu germà i res, pues, se va sortir amb en qui treia, en el final és un punt, un saque, nosaltres varen treure i el dos rival, bé, el rival va restar la pilota, la va tirar de fora en el nostre parella, no varen seguir el punt perquè no podíem, perquè jo no vaig poder arribar a la pilota perquè va ser dolenta, i va ser surrealista tota la situació perquè l'àrbit la va veure bona, els rivals també... I s'ha de muntar un follon que no veig.
1: Clar, tot això, 10.000 euros. Recordem, un punt, la final, una tensió espectacular després d'haver superat 398 parelles, vos quedades a darrere. Bé, és una manera de xerrar. Però la pilota va out per voltros, per ells entra, l'àrbit la dona per bona, i si hi ha un conflicte? És a dir, els 10.000 euros qui se'ls endú?
3: Se'ls queden ells en el moment en què l'àrbit decideix que la pilota és bona, nosaltres en seguida que... sortim corrents a dir-li que no, que s'està equivocant, i una persona de l'organització, que és una empresa alemana, igual que els nostres rivals, que eren alemans, pues mos diu que no mos preocupem, que la jugada se revisarà.
0: Sí. I s'ha revisat?
3: L'àrbit se va revisar, l'àrbit va anar a la producció de l'event, perquè hi havia 1.000 càmeres, els partits estaven streaming a Twitch, i res, d'haver 5 minuts després... Nosaltres esperant, supernerviosos, i va baixar l'àrbit, va fer el micro speaker i va dir que la pilota era bona i ens varen quedar allà penjats.
0: Mare meva.
1: Quin desastre. I després vos heu intentat apel·lar això, és a dir, vos heu queixat més o va acabar allà? No hi ha esperança, ja?
3: Mem, en el final, saps el que passa? Que quan va passar tot això, nosaltres ens varen quedar allà penjats, tothom celebrant, bé, la seva part dels alemans, i en aquell moment, aquest vídeo que s'ha fet tan viral que hi ha 1.000 comptes d'Instagram i per Twitter i per tot, és un influencer que hi havia allà i justament va gravar una perspectiva des d'on se veu molt clar el que va passar. Bé, nosaltres per lo menos ho veiem molt clar el que va passar, que és que la pilota va ser dolenta. Clar, en aquell moment jo li demano que me passi el vídeo, jo aquell vídeo li vaig a mostrar a l'àrbit, recriminar-li que mira, per favor, que t'has equivocat, mira-se com l'has liat, que són 10.000 euros.
1: Sí, reim, però no fa gràcia.
0: No, jo ric perquè me fa gràcia que siguin alemanys els contraris.
3: Exacte, és coincidència. Sí, sí.
0: Molta coincidència, sí. Això no se va poder preveure, que a una final on se juguen 10.000 euros a un punt aquestes coses puguin passar?
3: Ah, pues, por lo visto no ho varen pensar massa. És que en el final tu pots dir que és bona o pots dir que és dolenta. Ja, mira, Cebolla és dubtosa, és vera. Però sí que és vera que al final, quan hi ha 10.000 euros en joc amb un punt, nosaltres inclús, quan estem esperant la resolució de la revisió, pensàvem, joder, a lo millor el més normal és que diguin, bé, se repeteix el punt clar, perquè no tenim càmeres per decidir al 100% si ha estat una cosa o una altra.
1: Sí, per tant, d'aquí, xiu-xiu, fem una crida en aquesta empresa alemanya, que, per cert, hem intentat, telefonar-los, però no tenen contacte, són d'aquestes empreses tan noves que els has de contactar per correu directament, no els pot telefonar, i, bueno, no hem pogut contactar amb ells per contrastar la informació, però, bueno, en qualsevol cas, fem una crida perquè es punt se repeteixi a les pistes de pàdel del patronat que tenim aquí de vora.
0: Exacte. Sergi, tu i el teu germà com esteu ara?
3: Bé, ara ja estem un poc millor i mos intentant prendre de millor forma, intentant riure un poc en la situació, però sí que és vera que allà on anàvem a la feina, en el pàdel, quan anàvem a jugar, tothom sap el que ha passat i mos ho diu.
0: Estàvem amb vosaltres, Sergi.
1: Exacte.
0: Clar que sí.
3: Gràcies.
0: Estàvem en contacte per si hi ha sort, d'acord?
3: Vale, mil gràcies.
0: Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
3: A vosaltres, adéu.

0: El minut de glòria d'avui és per les senyores que fan aquagym a la mà. Així han explicat els exercicis que fan dins l'aigua al programa Sol Solet.
1: Feim moltes coses, feim les vestidores, feim la rana, obrim la finestra, llevam el capell i moltes coses. I superbé, però passant pipa.

0: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
1: I de tres ràdios, humor.
2: Notícies d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Continuem a Giu-Giu i hem de donar la benvinguda a la fada de les Balears, serpista màgica de les illes. Assumpció Gené, Assumpció.
1: Hola, com
0: estàs? Una setmana més, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Molt bé, estan molt bé. A veure, avui... Estrenem una secció amb tu.
1: Sí.
0: És a dir, no la teva secció, sinó una subsecció.
1: Una subsecció meva, de mapes sonors de persones random...
0: Bé, ara mapes sonors.
1: Mapes sonors. Això ja varen xerrar un dia que vaig venir i vaig fer un mapa sonor meu, de mon pare i del meu padrí. Per tant, el que miràvem eren quins renous i quines músiques tenien cada un i anàvem comparant com canviaven a les diferents èpoques i dècades. I el que volia fer jo ara era comparar mapes sonors de dues persones molt distintes, però aquest pic no són tan distintes. He agafat dues persones de Serenal, una des 2005 i l'altra de 100 anys enrere, des 1905.
0: Wow.
1: Per tant, tenim a qualcú des 1905 que li direm el que vulgueu, que li posem de nom.
2: La Montjaume.
1: En Jaume.
3: La Montjaume.
1: La Montjaume de Serenal a l'any 1905. I després tenim una lota des 2005 que li posarem...
0: Issa.
1: Issa, no Issa, de Serenal.
2: Bet, no? Elisabet.
1: Home, ja se queda en Issa. Se queda en Issa. Issa, de Serenal, carrer Tòquio. Bé.
0: A Serenal n'hi ha moltes d'Issas.
2: Bé, no ho sabia.
0: Mireu.
2: No sabia que tenies controlat ascens.
1: Bueno, pues... anem a començar amb un dia normal de Issa i en la Montjaume. Així que, bueno, primer moment del dia, és de matí. Obrim els ulls. Imagineu.
0: Sí.
1: La Montjaume, 1905... Serenal, que era un llogaret molt tranquil de pescadors i marjals. Quasi desert. En Jaume s'aixeca a les 5 del matí. Però, quin és el seu despertador? Control tècnic? Uau, vos imagineu això? A Serenal.
2: Un gall a la platja.
1: No, és el gall desveïnat. És el gall que té... El veïnat que té un galliner.
0: Clar, sí, perquè Serenal era una zona de camp i platja.
1: Clar
0: sí.
1: Que sí.
0: Bé, de camp gallina. I la mà, perquè la platja mà. És com certa platja, no eres clar. Que coneixem ara.
1: Ostres, jo ara que ho escoltava, me queda com un poc en plan, això Serenal d'avui en dia no, és impossible.
0: Impossible.
1: Però que guai, no?, despertar-se sí. Així.
0: D'on
1: veu algun puesto de Mallorca que encara ho fan?
0: De les illes, segur que sí. Qualque
1: sí,
0: raconet.
1: Quina sort. Però ara passarem... Ah, no, vos volia dir una cosa curiosa. Que no hi havia despertadors allà en aquell moment. Els despertadors sí que existien, hi havia rellotges, però a Palma només aquelles persones superriques tenien despertador.
2: Ara la gent és a l'inrevés. Mira, fixa't quina paradoxa. És a dir, ara la gent rica és que s'aixeca amb la llum del sol.
1: Exacte.
2: I ara no, els despertadors s'han democratitzat, per sort. És a dir,
1: podem
2: aixecar-nos sols que m'ho han d'aixecar per anar a fer feina o qualsevol cosa. Però ho fan molt, és a dir, sobretot la gent... Bé, que per ventura fa feina un poc com vol, no? Que s'aixeca quan vol.
1: Sí.
2: Passa. És diferent.
1: De fet, ara hi ha uns despertadors nous que te desperten com en llum solar.
2: Idò.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, hi ha un despertador.
0: Emeten llum...
1: Emeten llum com si fos la sortida
0: per
1: del sol.
0: Per tant, no és llum solar.
1: Bé, no, però emeten una llum que l'imita. I així te despertes de forma més saludable.
2: Natural.
1: Sí.
2: Biohacking, li diuen qualcun.
0: Quines coses.
1: Bueno... Vol-te-vos despertar d'alguna forma amb qualcuna cançó o alguna cosa?
2: Un despertador que ja tenc
0: despertador.
2: Frit.
3: Predeterminat.
1: Predeterminat.
0: Me sona de 40 vegades.
1: Bueno, anem a escoltar a Mena Issa del 2005, quan s'aixecava Serenal.
0: Bé,
1: no sentir-ho.
3: No...
0: Ando aquí un...
2: Issa, levántate. Hay que ir a trabajar.
1: Issa.
2: Issa, que viene la policía. Pero banco, ¿no?
1: Pobre
2: si no,
1: Issa.
2: Si no en vet, li diré mallorquí, però si no.
3: Ai, ben veu, Issa.
0: Escoltem moltes Isabels. Ben mallorquines i ben de les illes. Hem de dir que en Facundo Tenaglia en el control tècnic que avui se mereix una medalla sí. Per aquests efectes especials que mos està posant.
1: Bueno, quina diferència entre la Montjaume i la Issa, que viuen allà mateix, però en 100 anys de diferència com canvia la cosa. Mm. Canviarà d'aquí 100 anys com me despert jo, a que nostre? Ja veurem.
0: Tu quan te despertes, Assumpció?
1: Jo me despert amb el sol. Amb el sol, quan entra la llum, me despert. Bueno, ara és hora d'anar a fer feina. L'amo en Jaume no tenia cotxe, no tenia bus, no tenia targeta intermodal, que per cert, la setmana que ve ja la poden tenir en el mòbil. No sé si ho sabíeu.
0: Gràcies per aquesta informació.
1: És que ho acabo de veure ara, ho acabo de veure. L'amo en Jaume anava a Sant Jordi, en els conreus de Parellà, caminant o en base. I quan arribava a la feina, sentia certs renous o certes músiques. Per exemple, control tècnic, que sentia?
0: Aquesta jototo també la sentia, de fons, la Mon Jaume.
3: Tocaven allà en el camp.
0: Bé, a veure que cantaven a l'hora de fer feina.
2: I
0: sí.
2: De...
1: Hi havia unes cançons.
0: Totalment.
2: Clar, cançó de
1: segar. De fer... Exacte, la cançó d'esbatre.
2: Desbatre, exactament.
1: Depenent de la labor que feien, cantaven una cosa o l'altra. Però ara anem a escoltar a mem que sentien a Issa quan anava a fer feina a Palma des de Serenal. Havia d'agafar un bus, la línia 25, mitiquíssima línia, que va de Serenal a Palma. A mem, com era el seu de matí cap a la feina? És de Nissa, control tècnic.
0: Uf, bus de l'EMT de l'any 2020. De l'any 2005.
2: 2005, quin
0: necessita,
2: any, eh?
0: Necessita passar per el taller. Sí.
3: Bé, almenys arranca.
0: Sí, no com el teu cotxe.
2: Exacte.
1: Ai, sí, i a més, ara per la via cintura, que per cert, qui estigui a la via cintura, suerte, que he vist
0: ànims,
1: i cap de passar.
0: Ànims, clar que sí, perquè mos tenen posats, i això
1: clar
0: sempre
1: sí. Això anima.
0: Alleugera un embòs.
1: Sí, sí, sí. Que també he vist una notícia avui, que faran un segon cinturó.
0: Vamos. Assumpció, avui te veig molt informada.
2: És increïble, en Assumpció. Sí.
1: Que passarà per Sant Ferriol.
2: Podem passar informatius, també.
0: Sí, sí. Que ja sabeu que aquí els informatius contrastaran tot allò que diu en Assumpció i ho explicaran.
1: Vinga, després, hem acabat la feina, hem d'anar a dinar. L'amo en Jaume, 1905, torna a casa seva a dinar. El que s'ha cuinat és de matí o preparar una paella de matances. Com sona la cuina de l'amo en Jaume?
0: No és això de cuina, l'hem de fer nosaltres.
1: Ah, no?
0: Ah, no, sí, perdona, sí, sí, sí. De l'amo en Jaume,
1: quina
0: sí.
1: Cuina?
0: Cuina de foc, eh?
1: Cuina de foc, artesanal...
0: De ximeneu.
1: Com avui en dia.
0: Totalment.
1: Però Naïssa no tenia aquesta sort. Naïssa havia de dinar superràpid perquè tenia un torn d'aquests que són xapats...
2: Clar.
0: Terrible.
1: I com sona la seva cuina, o el que puguen dir cuina? Control tècnic?
0: No tenim so.
1: Aquesta no. Aquesta la feina altres. Vinga, Xavi.
3: So de micrones.
2: Sí. Espera, no sé com ho fer.
1: Pip, pip.
2: Això era un micrones.
1: Avui en dia.
0: Aquest micrones ha de passar també per taller.
2: Aquest micrones es temo.
1: Vosaltres dinau tranquil·lets o no, tota
2: sí,
1: pastilla?
2: Demans ordinadors.
0: Sempre corre cuit aquí.
1: Aquí. Bueno.
2: Bé, avui hem dinat més a Banco, bé.
3: Sí, avui...
2: Avui m'ha de dinar.
1: Dinau tots junts?
2: A dinar tots junts, sí. I mos contam, i això com va...
0: Som una família.
2: Sí. Vol unir molt.
1: Després de dinar, després de fer feina, arribes cap vespre i la gent vol desconnectar. L'amo en Jaume, quan acabava de fer feina, se n'anava a una petita taverna de Serenal on se trobaven els veïnats a la fresca. Com sonava això en aquella època?
2: L'amo en Jaume, que graciós que ets.
1: Jaume, treus la ximbomba.
3: Que és molt divertit, l'amo en Jaume.
2: Ah, mira, en Jaume, treus la ximbomba.
1: L'ha tret. Molt bé.
0: Serena Baire,
3: jo. La ximbomba ja no sona.
0: Ni sona.
1: Però és que això... Devia sonar a Serenal. Jo ara no... És que no m'ho puc ni imaginar. Ho estic escoltant i dic que és impossible, això, a Serenal.
2: Allà a la fresca,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, a la fresca. Això era la xarxa social d'en Jaume, de l'amo en Jaume, anar a la taverna i...
0: Se'l passava bé, eh,
1: sí.
0: L'amo?
1: Sí, sí, sí. I Naïssa, en el 2005, quan surt de fer feina durant l'estiu, se'n va fer una canyeta por ahí per la platja de Serenal amb ses amiguetes. També que sentia Naïssa.
0: Naïssa se'n va un chill-out.
1: Sí, sí.
2: Naïssa, què tal el dia?
1: Uf, l'autobús. Oh, madre mía.
2: Pues me he despertado con una sirena y había la policía, tía.
1: divertida, sí.
3: Escolta, a mi no me molestaria estar un chill-out ara mateix.
2: No, si per tant que ets ulls, Jordi...
0: Jo, la veritat, que no m'estira gens.
1: Bé, hem canviat aquesta ximbomba per el house, la música house.
2: Sí.
1: Anzuai, Polizai, Drive Via, Grenadier. La sabeu, aquesta cançó?
0: No, clar que no.
1: Ai, jo me la van ensenyar quan feia la mà.
0: Com, com és?
1: Era Anzuai, Polizai, Drive Via, Grenadier. Un, set, bé, etcètera. Els números.
0: Un dia ja mos fas una classe d'alemany.
1: Sí.
0: Assumpció.
1: Bueno, i després el vespre, què passava? Que l'amo en Jaume i na Issa, com que era dissabte, s'anaven de festa. Mm. On anava en Jaume? I donava a la plaça de Serenal.
2: Clar.
1: Que avui en dia encara fan festes, eh? Tot s'ha de dir. A la verbena del poble. Men que sonava, a la verbena.
2: Això, per una jota, una foto, per exemple.

0: canvi na Insta en el 2005. Sabeu que alguna discoteca de per allà?
1: Via Conning. Via Conning. El Megaparc, també.
0: El Megaparc. Bé, no sé si havia riu en aquella època. Que escoltava, man, que escoltava Nissa de festa.
2: I estaven al Megaparc.
1: Com és? Bé, un pot de storytelling. Tu fes de la Mercè, de la Merche, l'amiga de Nissa. En Jordi farà de Nissa i tu faràs d'una Alemanya que és per allà. Va.
0: Isa, vámonos de fiesta.
2: I què dice?
3: Una cosa, no, això està fatal. En primer lloc, el Serenal parla en català com qualsevol altre lloc. I en segon lloc, què estàs fent,
1: Ines,
3: Jordi?
1: Isa, el nom l'has dit tu.
3: Pot ser Isabel?
1: No, perquè els diminutius se fan per darrere, se fan Bet. Seria Bet.
3: O Bel. Bé, doncs, però Isa... Hi ha moltes Isabels que se fan d'Isa.
2: No m'haurà que escoltar Isa de festa. Duro, mamita, yo sé que tú no te me masticas. Duro,
3: lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro, todo lo viernes ella se va a vacilar. Això m'agrada més sa jota de la dama en Jaume.
0: A quina hora m'on anam? Ja són les 4 des de matí.
3: No, ja és ben hora de partir.
0: Sí, no? Sí.
2: Home, gasolina és cançó de les 4.
0: Vinga, bé, però tornem a la Montjaume.
1: Va.
0: La Montjaume...
3: És el meu preferit.
0: Després de ballar moltes jotes i boleros, s'ha cansat, se'n va a casa seva, a Serenal, i que sent quan se'n va a dormir.
3: Bona nit. Revela d'estiu. Nit d'estiu. Mm-hmm. S'ha estrellat perquè no hi ha contaminació lumínica.
4: Bona nit, l'amo.
5: Bona nit, Francisca.
0: Per exemple, molt bé, m'ha encantat.
1: I aquí acaba el dia de l'amo en Jaume Serenal de 1905.
0: Que vos pareix?
1: Fantàstic.
3: Una meravella.
2: Ah, un dia tranquil.
0: Un dia tranquil. És que jo encara no m'ho crec que, sigui, que Serenal era així, però sí, sí que ho era. I Naïssa... A man que feia, ja era... Naïssa sí que va fer fil als 6 del vespre. I se'n va anar a casa seva a dormir, que escoltava ella. Uep!
1: Això els avions és ben cert.
0: Aviòrbara.
1: La gent que viu a la platja de Palma, ho sabem.
0: Sí.
1: Un darrer salt de clar, és que la freqüència és de minut, pràcticament.
3: Això que són avions a fals artificials.
1: Són un avions, un darrer salt. Són jet privats.
0: Ai, que bo. I doncs, sí, ella s'anava a les 6 a dormir, però encara hi havia gent fent festa en aquestes hores. I avui en dia encara passa, que tenc una amiga que hi viu i... Bueno, és cert, encara és així. Uh-huh. Avui en dia, quina llàstima.
3: I d'Assumpció, això ha estat el mapa sonor...
0: El mapa sonor d'aquestes dues persones.
3: De dues persones amb 100 anys de diferència a una zona de les Illes.
0: A Serenal.
3: La setmana que ve mos duràs una altra zona, unes altres persones, o com anirà això?
0: Jo crec que vos duré unes altres persones. Per exemple, qualcú molt ric i qualcú molt pobre de l'antiga Grècia.
1: Brutal.
0: A més, com vivies ric i com vivies pobre.
1: És molt bona idea, per fer una subsecció de ràdio. M'encanta.
3: Sí? Ja l'estan fent, Xavi.
1: Sí, no, però clar, no sabia que s'anava, hi havia una certa freqüència. Perdona, Inés, és que no...
0: Sí, ja veurem a menys que vols dur la setmana aquí bé.
3: Uh-huh. D'acord. Assumpció, sempre és un plaer tenir-te aquí.
0: Ai, gràcies.
3: És una mestra, en Assumpció.
1: Sí, sí que ho és.
3: Bé, de
1: és
3: fet,
1: una fada.
3: És mestra.
0: És mestra en el Conservatori de Manacor, Lots. Mai és tard per començar a tocar sarpa.
3: Quan la tornaràs a dur, a sarpa?
0: Quan me demaneu.
3: Idò, quan vulguis.
0: Bé, qualcun dia...
3: Ja és que m'està greu, perquè que recorda que fa la teva arpa d'alt i de pes.
0: La meva arpa d'alt farà 80 i algo. Mm-hmm. I de pes pesa 40 quilos.
3: Això me sap un greu que la dugui.
0: Ja. Bé, em pot dur una de petita. Ja veurem.
1: Sí, ja veurem.
3: Assumpció, gràcies.
1: Farem anar bé.
3: I la setmana que ve...

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

0: gelato al limone, gelato al limone.
1: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
2: Bon dia. Aquest divendres fins a les 11 es preveu que estigui actiu l'avís taronja per tempestes a Mallorca i a les Pitiüses. Avui s'espera un cel que estarà tapat i que podrà produir, aquests núvols podran produir pluges i tempestes que poden ser localment fortes o molt fortes. Això sí, com dèiem, fins al migdia. Hi haurà pocs canvis pel que fa a la temperatura. Hem de dir que aquesta ha estat una matinada en general tranquil·la, amb poques precipitacions, tot i els avisos que encara estaven actius. També ahir a hora baixa, a les Pitiüses, hi va haver avisos de possibles tempestes importants. Es va recomanar a les famílies que anessin a cercar abans els infants de les escoles, però finalment la cosa va ser menys forta, aquestes tempestes, d'allò que estava previst o d'allò que podia ser, i no hi va haver grans incidències. Tot això quan les Balears ja superen enguany les Illes Canàries en el nombre de migrants arribats en barques. Segons el recompte que fa el Ministeri de l'Interior, des de dia 1 de gener fins al 15 de setembre han desembarcat aquí 5.627 persones, que són 35 més que a l'arxipèlag de l'Atlàntic. Un fet que s'ha produït per l'augment d'arribades a les Balears, un 2,6% més que l'any passat, però sobretot pel descens a les Canàries, que és d'un 55%. I avui estan pendents de Ceuta, perquè en aquesta hora està previst el trasllat de persones migrants al campament provisional al port, després del vistiplau de l'Audiència Nacional. Fins ara s'acumulaven a la platja del Trampolín d'ençà de l'arribada massiva. El Sindicat Unificat de la Policia havia presentat una petició on demanava que s'aturàs l'ús amb l'ampliació i la instal·lació del dispositiu d'acollida que autoritzava a utilitzar aproximadament 16.000 metres quadrats del port per instal·lar aquest espai amb una capacitat de prop de 1.000 persones. I avui també destacam que els preus que s'anuncien als portals immobiliaris són els que es demanen, però no necessàriament és allò que finalment paga el comprador. I aquest biaix entre expectativa i realitat se li ha posat una xifra, el 38%. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet. Segons el director general d'Habitatge, Quico Reinés, aquesta diferència en bona part es deu a les expectatives de venda poc realistes.
3: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
2: I han detingut un segon menor per l'apunyalament mortal d'un jove de 19 anys a Sant Gotleu, a Palma, diumenge. Els fets van ocórrer durant una discussió entre els joves, que va acabar amb aquest apunyalament amb arma blanca i la mort del jove ferit. Aquesta nova detenció se suma al del primer acusat, que també era menor i que va ingressar ja en un centre de menors després de passar a disposició judicial. I també una detenció més, i és que les autoritats mexicanes han arrestat el presumpte

0: responsable de l'assassinat de la jove estudiante espanyola Claudia Taraconte, de 21 anys, que va ser apunyalada dissabte a l'estat de Morelos. També hem sabut que avui la família de la víctima arribarà a Mèxic per repatriar el seu cos. La Fiscalia de l'Estat ha confirmat que l'imputarà pel delicte de feminicidi i cercarà una pena màxima de 70 anys, que és, com dèiem, la màxima prevista per la legislació estatal. Així arribem a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliarem aquestes i altres qüestions amb l'informatiu matí de Maria Antònia Suau.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: Doncs a tant segona hora de Xiu Xiu, i ja sabeu que aquí mos agrada tot allò que fa referència a l'amor, a les cites, al romanticisme, en general, a crear un ambient...
1: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent...
2: Lliga per Strava.

0: Per qui no ho sapi, Strava és l'aplicació de moda al món dels esports. Sí, tornem a xerrar d'aplicacions. Aviat tindrem cara d'aplicador. Bé, el que dèiem, aquesta aplicació Strava s'utilitza per registrar, analitzar i, sobretot, compartir activitats físiques com córrer, anar en bicicleta o caminar.
1: Exactament. Des de l'aplicació el que fa és que té un GPS i segueix aquesta ruta que tu fas. Te geolocalitza, te segueix, te marca recorregut, el dibuixa i, això sí, amb el teu permís la publica. I tu el que pots fer, per exemple, avui he anat a fer aquesta excursió. Fas una foto, la penges, la gent te contesta, te posa corets...
0: I ja ho tenim tot fet. Una aplicació més que pot convertir-se també en una eina per lligar.

0: I en aquesta taula sempre comptam amb especialistes de l'amor i avui una d'aquestes especialistes o el manco usuària d'Strava és Nana Pérez. Hola, Anna, com estàs?
1: Hola, bones, molt bé.
0: Benvinguda a Xiu Xiu, gràcies per acceptar la nostra proposta.
1: De res, encantada.
0: Tu ets usuària d'Strava, això vol dir que ets esportista?
1: Sí.
0: Sempre és així, vull dir, si ets usuari d'Strava és que fas esport?
1: Si ets usuari de... sí, normalment sí, està molt relacionat, sí.
0: Tu quins esports fas?
1: Jo faig natació en piscina i en aigües obertes, faig running de muntanya i d'asfalt i indoor sports, un poc de tot. Pues, no sé, força...
0: Esportista 24.
2: A cobra. Sí. I esport, indoor sports, imagino que és esport, esport per a cobra. Rocòdrom, per exemple...
1: No, de gimnàs.
2: Pues, ah, gimnàs. Entonces.
1: Sí, d'entrenament de força, crossfit, pilates... Un poc de tot.
0: Per tant, per situar-nos, com utilitzes Strava? És a dir, en quines ocasions i en quina freqüència?
1: Bueno, jo ahir, quan ja sabia que venia el programa, ja vaig dir, ostres, quant de temps duc a Strava? Perquè me pareix que duc tota la vida, però no, duc 3 anys. El que passa que sí que és veritat que sóc molt activa. I jo me recordo que vaig començar, perquè jo he tingut smartwatch sempre, però no tenia Strava i me vaig enterar que existia aquesta aplicació i la vaig utilitzar la primera vegada que vaig fer unes aigües obertes en un llac a Itàlia. I, de fet, la meva foto de perfil és de fa 3 anys, d'aquella primera competició.
0: Per tant, l'aplicació va coordinada amb l'Apple Watch, amb el rellotge intel·ligent.
1: Sí, o pot ser un Garmin, un Suunto, el que siga. Això és el mateix. Tu el vincules, aleshores, qualsevol activitat física que tu fas, tu li dones, jo què sé, running, tens tots els diferents esports, li dones, i quan acabes, te diu, vols guardar? I si tu tens l'aplicació vinculada al rellotge, directament te la penja.
2: I tu després en això li pots posar un títol. Per exemple, aigües obertes a Itàlia.
1: Exacte.
2: I la gent te contesta. Tu normalment la gent te contesta, te reacciona a les teves publicacions esportives?
1: Sí, home, és com l'Instagram, has de tindre amics. Vale? Jo al principi tenia el meu germà, tenia la meva parella i la gent que coneixia aquestes dues persones i després, conforme vas entrant, va entrant gent que te demana amistat pues, com en Facebook o, o Instagram, és el mateix.
0: Tu has mencionat la teva foto de perfil a un llac, a unes aigües obertes d'Itàlia. Has triat aquesta foto de perfil amb qualque segona intenció?
1: No, perquè estic horrorosa. Estic amb el gorro de natació, amb el neopreno. És que la veritat és que és la pitjor. No, tinc fotos molt millors, però és com que me va agradar aquesta foto.
2: Però tu, Strava, te piques amb altres, per exemple. Tu veus que una persona en qui que anava més o menys que igualàs, que corria 8 quilòmetres, en aquest ritme. I d'on puja una que te millora. Tu, existeix aquesta competició?
1: Sí, el pic està. El que passa que cadascú ho viu d'una manera. A mi m'agrada veure el que fa la gent per jo veure com estic jo. Perquè si jo veig que la gent està ja a un ritme de carrera, pues, gent que més o menys està del meu nivell, pues, és una manera de tu mesurar-te i veure on estàs.
0: La pregunta que mos ocupa avui aquí és si estàs d'acord en que Strava és més que una app per publicar l'esport que fas, sinó per lligar. Tens coneixença que això passi?
1: Sí, totalment. Passa. El que passa és que cadascú la utilitza com vol, però sí que és veritat que quan ja dus un temps, a vegades pues vas, tu tens a Palma, jo per exemple, el meu recorregut, que sempre és el mateix, i n'hi ha vegades o èpoques que te trobes sempre a la mateixa persona, en llocs determinats, i dius, quina coincidència, però dius, a lo millor no és una coincidència, és que, clar, com estàs...
0: És que t'ha vist i ha vengut allà on eres.
1: Pot ser, no ho sé, no ho sé.
0: Tu tens Strava, Xavi Oliver? Jordi Suárez?
3: No.
0: Aquí tots.
2: Tinc el mateix?
3: Clar que no.
0: No. Per com ho demanes, no. Isaac, que no.
2: Ah, tu també tens guarda el mateix, no passa res.
0: Perquè com se pot lligar per Strava? Quines possibilitats té l'aplicació per conèixer gent? És a dir, té corots, té focs, té rutes, té fotos, com va això?
2: Hi ha xats.
1: Hi ha xats que la gent te pot escriure i tu acceptes o no si vols continuar la conversa. A mi a vegades m'han xerrat, però la gent que m'ha xerrat no... He vist la foto de perfil i he dit...
0: No t'ha interessat.
1: No m'interessa.
2: Però si t'hagués interessat.
1: Si m'hagués interessat, who knows?
2: Exactament. Obris la porta, l'amor.
1: Sí, totalment.
0: Com ho, o sigui, en què te fixaries, per exemple, si dius, ah, m'interessa perquè tal, perquè qual... En referent a Strava.
1: Pues, jo què sé, veuria el que fa, fotos, evidentment, si està en algun club que jo conec, tinc persones de referència, quins amics té... Però al final Palma és un poble, ens coneixem tots.
0: Sí. Mm-hmm, bé, és, les illes, perquè clar, això te geolocalitza... Sí.
1: Totalment.
0: I te mostra el lloc on ha estat, cosa que m'apareix una mica perillós, també, un poc.
1: Sí, bueno, jo...
0: Entre cometes, no sé. Pot afectar la seguretat d'una persona?
1: Jo no tinc constància d'això, ni en jo mateixa ni en ningú que jo conec.
2: Mm-hmm. Amén, també tens opció de pujar o no pujar, no ho sé, però són qüestions. Però ha tocat un tema superinteressant aquí, Nana Pérez, que és el tema dels clubs. Ho ha dit, és dir, tu estàs a clubs d'esport, que són clubs socials d'esport. Per exemple, n'hi ha un que se diu Social Running Club. Aquí,
0: bé, no
2: bé, que és igual. Són aquests clubs en què la gent s'apunta per fer esport plegada i allà sí que m'han dit que se lliga un poc més.
1: Sí, lo que jo no utilitzo per això, però sí que és veritat que n'hi ha clubs que la gent se coneix allà, totalment. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Tu tens coneixença de parelles o gent que s'hagi emparellat, embolicat, com ho vulguis dir, a través d'aquests clubs o d'Strava directament?
1: D'Strava no, però de clubs sí. Ja siguen clubs o gimnasos físics, mm-hmm, com clubs de runners i tal, sí.
0: Clar, no sé si és una bona aplicació per lligar, perquè sí o sí tindrà el mateix interès per tu per l'esport o per les activitats a l'aire lliure, que a la vegada és una cosa que pot unir molt a dues persones.
1: Totalment, sí, sí. Mm-hmm. Ahí està, és que trobes a persones que tenen, que dediquen molt d'hores a una cosa. Jo he tingut parelles que no feien esport i ha sigut molt complicat.
0: Ah, sí?
1: I clar, perquè és que quan treballes dediques unes hores i si per l'esport també dediques unes altres, doncs pues, l'altra persona pot no entendre segons què.
0: Uh-huh. Una cosa, però, que m'agrinyola de tot això, que és que aquesta aplicació, en certa manera, demostra. A veure què en penseu vosaltres. Has de demostrar físicament, per exemple, que has fet una bona marca, que fins i tot tens una bona bicicleta o unes bones sabates, perquè l'aplicació te permet, si no vas malament, anar a posar els tipus d'eina que emplees. Unes sabates, una bicicleta X, no ho sé.
1: Jo no ho he posat mai.
0: M'equivoc.
1: Fotos, no sé.
0: Però, en qualque manera, clar, has de demostrar. Demostra també que dus una bona roba, a les fotos, que has arribat corrents, no ho sé, a tal paisatge, que te faig la foto de rigor. No sé, en certa manera me fa la sensació que és mesurar la capacitat d'agradar en proporció a la marca d'exercici que puguis haver fet.
2: Sí, però també...
0: Com penseu d'això?
2: Que és Instagram.
0: Sóc jo que he filat massa prim.
1: Estava pensant jo el mateix. Mm-hmm. És que Instagram és el mateix.
2: És un Instagram de nínxol, per esportistes.
1: Sí.
2: De qualque manera. És a dir, et mostra el món el que fas.
1: Sí.
2: No? És com una paradeta.
1: Sí, a mi, per exemple, quan viatge a un... Jo què sé, enguany, aquest estiu vaig estar a Irlanda, o quan vaig a Berlín o a altres ciutats, jo sempre m'he duc unes sabates, faig una ruta, sempre la penge. M'encanta. No sé. Posar altres
0: i quines geografies. Propostes reps, Anna?
1: Propostes.
0: Bé, likes...
1: Bueno, no són likes, són una cosa que es diu kudos, que són com logros, i pues la veritat és que quan més rocambolesca és la ruta que has fet, més te donen. Yeah. Però un entrenament de pilates no tens.
0: I quines estratègies utilitza la gent?
1: Quines què?
0: Estratègies. Per exemple, molt de kudos, molt de comentaris... Com ho fas?
2: A Instagram, per exemple, saps que si t'envien un foquet... Bé, això per aventura abans i els codis han canviat una mica, però que hi ha qualque cosa darrere. És així, no, Anna?
1: Sí.
2: Aquí es troba qualque codi intern de l'amor o no? Existeix?
1: Directament t'escriu un missatge que tu decideixes si el vols obrir o no.
0: I què te posen? Estàs a tope?
2: Per exemple, no
1: estàs
2: malament.
1: A tope? Inés?
2: Sí. Pobre, està bé.
0: Que
2: jo,
0: sí.
2: Tu domines els llenguatges de l'amor.
0: Aquesta
1: és veritat que la gent no va tan a saco com en un Facebook o un Instagram. La gent, de seguida, quan...
0: M'he passat.
1: No, però de seguida, quan no li segueixis el rotllo, atura. No te... A Instagram o Facebook jo veig que la gent va molt més a saco. No sé.
2: Sí, es troba a fer l'efecte que la gent va per feines. Escolta, puja això, per compartir amb els amics, per un pot de picar-se una mica, però bueno, més enllà de lligar, segur que hi ha casos, però no ets atònica.
0: No. Però hi ha gent que fa doble estratègia. És a dir, que publica el resum d'Strava a altres xarxes socials, com pot ser Instagram. Jo ja ho he vist.
2: Multimèdia, li diuen.
1: Jo no tinc coneixement d'això.
0: És a dir, jo, per exemple, tinc gent, jo no tinc Strava, però tinc gent a Instagram que publica allò que ha fet Strava.
2: Sí, jo també, és a dir, bicicletes. Tots els ciclistes amics, Strava publiquen tot. També és que van a córrer 3/4
0: d'hora. Tant de quilòmetres...
2: A Instagram, perdona.
3: Home, dupliques la possibilitat de lligar.
0: Exacte.
3: Exacte. Ja són dues xarxes.
2: Uau, uau, que estan a tope. I aleshores ja és que flueixi una mica l'amor. Això és la teoria de nines. No ho sé, jo no l'he viscut. Per ventura, tu, Ines, en qualque moment l'has viscut o no?
0: En què?
2: Aquest, això, si... Qualque moment que hagis enviat qualque estat a tope, t'hagi funcionat, Instagram...
0: No, jo no...
2: No practica d'aquests codis.
0: No practica aquests codis, Xavi. A més, no xerraré de la meva vida privada. No, és broma, és broma. Tenim a Nana, que mos confirma que Strava s'utilitza per lligar, que és una aplicació més. No tan directa, però sí que pot ser una eina i que cada vegada està més de moda.
1: Sí, a veure, no és que jo confirme que s'utilitza per lligar. No, jo no he dit això. Jo he dit que és una aplicació d'esports que n'hi ha gent que pot utilitzar per això, perquè és una eina més, és una xarxa i per què no?
0: Molt bé. Per tant, tu confirmes... Bé, a tu t'agradaria, per exemple, si arribat el moment, o no ho sé, que la teva parella pugui compartir esport, activitats a l'aire lliure, i per tant, aquesta aplicació seria una forma, no, de trobar parella.
1: A lo millor.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Podria ser... No, però...
1: O
0: exactament.
1: No.
0: D'acord. Anna, estàs passant una bona estona, nosaltres?
1: Sí.
0: Idò, ara obrirem consultori. D'acord?
1: Vale.
0: Hauràs de donar consells. Veurem com vas impartint consells. Però abans, plana internacional.
4: Plana internacional.

0: les millors amigues nascudes a la Índia i adoptades per famílies diferents als Països Baixos han descobert, després d'una prova d'ADN, que són germanes biològiques.
1: Es varen conèixer quan eren adolescents i varen quedar molt sorpreses perquè s'assemblaven molt. Durant anys varen ser molt amigues, s'escrivien cartes i fins i tot es deien germanes sense saber que ho eren de veres.
2: Fa 15 anys varen perdre el contacte, però enguany una prova d'ADN les ha tornades a reunir. El resultat va ser clar. Compartien el mateix pare i la mateixa mare biològics.
1: La primera vegada que dir-li bro a una amiga no anava tan desencaminat.
3: Això se viu molt bé. Això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
0: Una dona de Gal·les ha aconseguit un trasplantament de ronyó gràcies a una petició que va publicar a Facebook.
1: Karen Davy, de 41 anys, necessitava un donant compatible i havia explicat que no volia deixar els seus quatre fills sense mare. Un desconegut, Gary Summerfield, va veure la publicació, es va fer les proves i va descobrir que era compatible.
2: El trasplantament es va fer el juliol i és la segona vegada que Karen rep un òrgan que li salva la vida.
1: Resulta que Facebook té manco llistes d'espera que qualcun hospitals.
4: Avui sí que vos heu guanyat el meu respecte.
0: La policia de Los Angeles ha trobat una cria de caiman dins un pis de luxe durant una operació contra una parella acusada de tràfic de drogues.
1: Els agents varen entrar a l'habitatge i, entre tot el que hi varen trobar, hi havia aquest petit caiman. De moment, no se sap per què el tenien ni què en volien fer.
2: La cria ha estat traslladada i les autoritats investiguen ara l'origen de l'animal.
1: Un caiman dins un pis de luxe perquè tenia un ca quedava massa de classe mitjana.
5: Passa. Estàs tocat del boi. Durant tot el Mundial, estàs tocat del boi.

0: Xiu Xiu, amb Inés Mateu. I de tres ràdios... Jocna.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la tineja.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: tinta,
6: mur,
5: cornada...
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
8: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: I d'això, aquesta cançó vol dir que obrim Conxiutori de l'Amor en aquesta secció Coent Coent que tant mos agrada i que avui compartim amb Nana Pérez, que és esportista i que mos ha confirmat que Strava s'utilitza a vegades, en ocasions, per lligar.
1: Correcte.
0: T'ho estàs passant bé? Ara en sortir aniràs,
1: de categoria.
0: Aniràs a córrer, en sortir, o faràs algun tipus de...
1: Ja ho he
0: encendrat s'estrava?
1: Ja ho he fet tot avui de matí.
0: D'acord. Ja. Què has fet avui?
1: Avui he fet una classe de força, he corregut a la cinta i després he fet una classe de pilates.
0: Mare meva santa. A lo millor t'has rebut missatges ara durant el programa Strava?
1: No ho sé.
0: No ho has mirat?
1: No ho he mirat, no.
0: I s'ha unit en aquesta conversa en Nacho Beato, que és company de la casa. Nacho, com estàs?
2: Molt bé, beníssim.
0: Gràcies per unir-te en aquest conxiutori. Ets un gran conseller de la moto.
2: Bueno, ho era. Ara estic en hores molt baixes.
0: És que tu tenies una consulta, no? Era?
2: Sí, sí, sí. A Instagram, sí.
0: Ostres. I la gent te va demanar en qualque moment per un consell relacionat amb aquesta aplicació que hem parlat, en l'esport, etc.
2: Darrerament no, ja t'he dit, o sigui, no sé si és l'energia que tinc darrerament, però ni se m'apropen, ni me fan consultes, ni res. Però sí, abans sí.
0: Tu tens Strava?
2: Sí. No, que va.
0: D'acord.
2: No. No som tan esportista com Nana.
0: T'apareixeria una bona estratègia, en tot cas, per lligar?
2: Bueno, de tot pot sortir qualque cosa, no? Mai se sap.
0: Molt bé. I de venga, a veure amb les consultes. Què passa, Jordi?
3: No, que n'ha arribat una.
0: Ah, sí?
3: S'ha enterat que xerràvem d'això i n'ha arribat una de darrera hora.
0: Digues.
3: Diu, jo acostum... Hola, xiu-xiu. Jo acostum a sortir a córrer i darrerament sempre mos creuam un atlot i jo en el mateix camí. Cada vegada que el veig me crida l'atenció i m'agradaria xerrar amb ell, però la cosa passa molt ràpid, mos creuam i no m'atreves que aturar-lo i fer el primer pas. Me fa vergonya i tampoc sé si ell s'ha fixat en jo. Què podria fer per començar a xerrar amb ell d'una manera natural i que no quedi massa incòmode la cosa?
4: Riuen, per aquí riuen. En Nacho, bé, no ho sé, Nana, crec que ja té la resposta.
1: Pues... t'has lesionat, querida.
4: Exacte.
2: És que és el que estava pensant. O sigui, m'he caigut.
4: No, i a més que de manera molt ridícula en terra.
2: Sí.
4: Nena, per ventura això te llevaria possibilitats. Però, clar, estaria bé. Per tant, Nana proposa lesionar-se.
1: Sí, sí, sí.
4: I en Nacho?
2: No, jo crec que és una bona estratègia, no?, per començar a tenir un, no sé, un intercanvi amb l'altra persona.
3: Clar, perquè tu aturar la persona, tal vegada interromps el seu moment de córrer, no? Has de veure si està disposat a aturar-se o no.
4: Estic pensant que seria molt greixós que tu, clar, tires en terra, t'ageus i et bota per damunt.
2: No, és el que anava a dir. A més, descobreixes si és bona persona o no,
4: exacte,
2: perquè si passa de tu, ja...
1: I si l'interesses o no l'interesses, està clar.
4: Quita d'aquí.
3: Clar, però això te'n pot anar. Després, primera cita, ja hauràs d'anar un poc coixa per fer veure que realment havies caigut, no ho sé.
4: No, però ara, seriosament, Nana mos diu que fas esport pràcticament cada dia. És molt interessant el fet de, clar, te trobes una persona un dia, dos dies, tres dies... Jo crec que en el dia que fa quatre ja pots, no una clucada d'ull, però un somriure. Com dient, còmplice.
1: Totalment, sí. No fa falta fer una lesió que no existeix, clar. Sí.
0: No fa falta arribar en terra.
4: No, però és clar, si passeu cada dia corrent-se, imagina't, en bici, clar, no pots aturar l'entrenament. De quina manera ho fas?
3: Tal vegada, tu per Strava pots cercar rutes. Tal vegada aquesta persona la pot cercar per la ruta, Strava, no. Nom, no? Cerques per nom.
1: Sí, has de saber com se diu, o que siga amic d'un amic o algo.
3: Clar, no puc cercar jo per Strava, gent que va a córrer per passeig marítim.
2: No, però saps que ara, no sé què nom, però hi ha una aplicació també que te mostra la gent que tens al teu redol. O sigui, que ja
0: s'ubicació... Ahir vam parlar amb una aplicació que te mostra la gent que tens al voltant, però dins un establiment.
2: Exactament.
0: Aquesta, a lo millor. Jo, sap què faria? Me fixaria en la roba que du i si du qualque tipus de nom de club, etc, pues investigaria per allà.
4: Però això és un poc massa ja, una aventura.
0: No estan
4: club
0: parlant...
4: De futbol, de...
0: Sí.
3: Però
0: pot...
3: això solen dur cursa solidària...
4: I l'any que ve a cursa solidària de la Caixa, menys si... A veure si ho trobo.
0: Jo d'haver donc idees.
4: No, està molt bé. Per tant, bé, Nacho, perdona, acaba, que volguis dir qualque cosa més. Vagi.
2: No, això? Ja està. Sí, tot
0: Venga,
2: bé.
0: Més conxiutori. Quines altres peticions tenim?
4: Va, més peticions. Diu, aquesta... No té a veure amb el tema, però diu que nostre tot passa al voltant d'una taula. Si hi ha un problema, ma mare treu croquetes. Si qualcú està trist, surt una coca de trampó. Si duc una parella nova a dinar, pareix que ha de provar unes oposicions. Si menja poc, malament. Si refegeix, malament. El cas és que la meva parella diu que se sent jutjat cada vegada que ve dinant la meva família. I jo li dic que això, de qualque manera, en broma, que és format, és amor en format tàper. Però diu que surt de casa nostra emocionalment ple i digestivament destruït. Com ho puc gestionar?
1: Bueno, la mare té el síndrome de la madre cebadora, no? Però el tio està encantat. Digestivament malament, però se sent molt bé.
2: Bueno, no sabem si els ciurons tenien una setmana com Celestí. Bueno,
1: pues jo li recomane que se... Com se diu el medicament aquest que te fa un Almax? Cada vegada que va a casa la sogra, un Almax.
0: És vera que hi ha cases que tendeixen a sobrealimentar, però és una pura demostració d'amor.
4: Sí.
0: És a dir, jo me sentiria afalagat. Uh-huh. Afalagada.
4: Sí, m'és millor això que no que sortir en gana, també t'ho diré. És a dir,
0: sí, exacte.
4: També perquè mengi el que trobi ja està, i ja arribarà sí. El punt d'amor.
0: Sí. Vinga, més consultes. Jordi.
3: Vinga. Fa uns mesos que faig feina amb la meva parella. Al principi m'apareixia una fantasia, dinar junts, comentar coses, entendre millor el seu dia a dia, però ara sent que no desconnectam mai. Mos aixecam xerrant de feina, dinant, discutint dels clients, i al vespre, quan miram una sèrie, acabam revisant els correus. A més, si discutim a la feina, després ho arrossegam a casa, i si discutim a casa, l'endemà les reunions tenen molta tensió. És possible compartir feina i parella sense acabar odiant-se?
4: Nana, espera, que Nana és molt expressiva, fa ganyotes contínuament en sa cara, i bé, però ara m'ho explicaràs.
2: Ha viscut però... qualque història, segur.
1: No, jo en la olla no he ficat...
2: Ja, no
1: jo
2: cal acabar.
1: Jo, tinc esclar, vamos.
2: No, jo penso el mateix, costa moltíssim separar. Jo primer el que faria és no dur sa feina a casa mai, o sigui, primer desconnectat, ja tinguis sa teva parella a sa feina o no. I després és complicat. Si a sa feina estàs molt junt amb aquesta persona, com separes, no?
0: Al final és la teva vida. Jo crec que hauríeu d'haver un pacte entre totes dues persones i dir, deixam sa feina a sa feina i després, quan sortim per sa porta, som sa parella com ha estat sempre. Ho heu de xerrar i ho heu de pactar, sobretot.
4: No és fàcil. També és un altre tema, perquè, clar, tu dius, no, mai faria feina en la meva parella. Però i si la feina te trobes en la teva parella?
2: Sí.
4: Accidentalment,
0: si
4: que vas...
0: Si així ho decideix la vida.
4: Tanques la porta a l'amor per fer feina amb aquesta gent, amb aquesta parella. O amb aquesta parella potencial que tens. No ho sé.
3: Cerca't una altra feina, tu.
4: No.
1: O al manco intentar dins de la mateixa feina departaments molt diferenciats, que a lo millor no te vegis durant el dia, per intentar, no sé...
0: Jo crec que amb organització tot se pot fer. Exacte.
4: Jo me van contar que hi havia una gran firma, una d'aquestes quatre, de les Big Four, que són com les mítiques agències de consultoria, hi havia una delegació aquí a Palma, en què el directiu deia que si hi havia en qualque moment una parella dins l'empresa, dins la firma, i de lo que havien de fer és que demanar vistiplau de direcció. És a dir, no, que teòricament no se podia. Però això és un cas verídic.
0: Crec que a Nord-Amèrica arribar... és una norma.
4: Bé, total, que dues persones se van enamorar, ho van anar d'un secret, i finalment, quan l'amor ja havia de transcendir, ja havien de continuar endavant, van haver de demanar el vistiplau a la persona corresponent, i evidentment, com no podia ser d'altra manera, els hi va dir endavant en ses atxes i passava a gust.
2: Jo crec que l'amor no s'ha d'amagar mai. Uh-huh. És un problema molt gran, o sigui, que te passi que estiguis enamorat i ho hagis d'amagar, uh-huh. Això me sembla, pel motiu que sigui, terrible.
4: Sí, sí.
0: Vinga, la darrera consulta, veurem si donem un darrer bon consell.
4: Diu així: tenc 22 anys i fa poc he deixat la meva primera relació important. Va ser el meu primer amor de veres, la primera persona en qui vaig imaginar un futur, viatges, casa, etc. Ara tothom me diu que ja em vendran més, que som molt jove, que això passa, però jo tenc por. a no tornar a sentir mai, pus mai més allò. Aquella emoció tan bèstia, aquells nervis, aquella sensació de que tot era nou. I si ja he viscut l'amor més intens de la meva vida, i a partir d'ara tot és una versió més fluixa. Què en pensau d'això?
3: Que em vendran més, que és molt jove, que això passa...
4: Oh, tu, Jordi, tu ja tens 23 anys, o no? O 24?
3: No, bé, jo 24.
2: Tan jove, Jordi, en sèrio?
4: Pobre.
2: Mare meva. Bueno, jo crec que l'amor de la teva vida és darrer. O sigui, sí, i que el següent ho pot ser una altra vegada. O sigui, que fins que te moris, no ho sabràs quin ha estat el teu amor de la teva vida.
1: De fet, jo encara penso que el millor està per vindre. I tinc 49, o sigui que...
4: I de l'aquesta gent de 22 anys, li deim que endavant. Uah. Que passi gust.
1: Que tot és exponencial.
2: Sí, sí, sí. I que te recuperes de quasi tot en aquesta vida.
0: Molt punt. Tot és exponencial. D'acord. Anna Pérez, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui. Ha estat un plaer.
1: Moltes vegades.
0: Tornaràs?
1: Si voleu, clar que sí.
0: Nacho Beato, gràcies. Molt bé. Demà?
2: Sí, demà mateix.
0: Continuem així, així. Fins ara.
5: Continuem amb la lliçó de com les investigacions científiques poden fer riure i després pensar i després tornar a fer riure. Han conegut algun dels guanyadors de Ig Nobel, els premis a les investigacions científiques més improbables. I tan improbables eren que em varen quedar per comentar.

0: Els guanyadors a l'Ig Nobel de Biomecànica se l'han enduit per establir una definició exacta, acurada i, sobretot, científica del que és una besada. Segons aquest grup d'investigadors, les besades són, atenció, interaccions no competitives que impliquen contacte oral-oral dirigit intraespecífic en cert moviment de llavis o aparells vocals i sense transferència d'aliment, amb formigues, ocells, ossos polars i humans. O sigui, zero sexy. És quan encenen els llums a una discoteca. El Premi de Biologia se l'ha endut un equip per trepitjar suaument serps per saber què les animava més a mossegar. I atenció, perquè mosseguen més com més petites són i en les temperatures càlides, vaja, que les balears estan apanyats. Es diu que ningú és totalment inútil, que sempre pot ser un mal exemple, però amb mals exemples com aquest, potser és el que tots voldríem arribar a ser.
1: ID3 Ràdio és Dial.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A ID3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
8: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
9: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
10: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
11: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
3: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: recordo que en aquest programa mos han proposat aquests darrers mesos triar de cada municipi la cançó més icònica, d'acord? En l'objectiu final de crear l'himne de les Balears. Un trull que proposa i du la batuta en Joan França Barceló.
1: Com estàu? Xiu, xiu, xaral·la! Molt bé, això ja pareix com un programa infantil, no? Una miqueta. Com estan ustedes?
2: Bien!
1: Nosaltres també, molt bé. Not jo
3: i... Un poc més que la meva ombra, no?
1: Però bé. Cada dia més gran.
0: Escolta, Joan França...
1: En tots els sentits, però...
0: Ja acabam amb aquesta secció.
1: Exacte.
0: La setmana que ve farem una proposta d'himne de les Balears.
1: Jo vaig prometre que aconseguiria fer un himne, no?
0: No, i jo sé que hi ha cosa en el forn.
1: Sí? Ho saps?
0: Bé, jo ho sé, i jo ho dic.
1: Jo vos ho he dit, a lo millor pot ser per com a dissimular, no?
0: No,
1: sí?
0: Jo ho sé cert.
1: Sí? De bona
0: font? Jo ho sé cert, a més, perquè s'han implicat artistes molt importants d'aquestes illes per crear aquest himne de les Balears, que realment no existeix. No tenim un himne nosaltres.
1: No.
0: Sí que tenim un altre himne, que és la Balanguera, que és himne de Mallorca i que enguany celebrant, per cert, el centenari.
1: En això venim a xerrar avui.
0: A què?
1: D'aquesta qüestió, que les Balears no tenen un himne, però sí que Mallorca disposa d'un ben conegut, que és la Balanguera, que a més sol prestar confusió. No? Perquè de vegades no sabem si és de Mallorca o si és de totes les illes, i és per això que abans de posar-nos en feina, que de fet la setmana que ve sí que vos avançaré realment, que han començat a crear contingut al respecte per aquesta proposta d'himne que pretén ser oficial o no, o oficiós. I la qüestió és que avui volem que mos expliqui més detalls sobre aquesta qüestió i d'altres una persona que està més que capacitada i, a més, que forma part d'un grup que és, podríem dir, gairebé institucional. És una institució, i de sovint els acriden perquè es presentin en esdeveniments, precisament perquè són la veu de ses illes, o una de ses veus de ses illes.
0: Exacte,
1: no?
0: Moltes veus.
1: Clar, com que són moltes, podríem dir que ho és, no?
0: Capel·la.
1: Capel·la, exactament. I tenim en Joaquim Domènech, que en Joaquim és un poquet bé en qualitat de portaveu de Capel·la, no avui de cap localitat en concret, com ho anem fent.
0: És que necessitem organitzar-nos. Joaquim, com anem? Bon dia. Espera que no te sentim gaire bé. Ara és tècnic.
1: És important que aquesta veu que representa moltes veus que han dit que podria ser institucionalment el conjunt de veu de ses illes, l'escolta.
0: Sí.
1: Perquè si no, malament anem.
0: A jo m'agrada que contactem amb una institució que és Capel·la, que, com bé tu has dit, és en el marc de molts esdeveniments institucionals. I un himne, el nostre, serà oficiós. Però una cosa que sí que serà institucional. Perquè si no,
1: això,
0: que és un himne.
1: A més, si ve Divetres Ràdio,
0: no
1: pot ser d'una altra manera. I, de fet, volen xerrar amb en Joaquim, ja ho anem avançant, si voleu,
0: sí,
1: perquè Capel·la és com un coro, no?
0: Sí, de fet,
1: I com a tal...
0: De fet, tenen ells... Escàndal de la Balanguera.
1: Que ara en parlàvem, que sol prestar confusió. Sí, vols que ho escoltem?
0: Sí.
1: I així poden comprovar com, sense cap tipus d'instrument, fan propostes que són més que interessants.

0: sí que tenim en Joaquim. Joaquim, bon dia.
1: Hola, com esteu?
2: Molt bé. Estàvem d'invocar precisament escoltant la Balanguera, per això t'escoltàvem abans tant en fora.
0: Ara escoltàvem aquesta versió vostra de la Balanguera, de Capella, que és una mica la versió institucional, però versió Capella, que és una meravella, com sempre.
2: Totalment. I, de fet, hem d'explicar que aquesta peça, això que estem escoltant d'aquesta agrupació, Capella que estem dient, que avui en Joaquim mos acompanya, ha aparegut en es marc del centenari. No és vera, Joaquim?
1: Sí, així és. Ha estat una casualitat. Sí, no ho teníem... No havíem programat així.
2: Ah, no?
1: Però així va sortir.
2: Màgia.
1: No, perquè... Sí, màgia, pura solidaritat. No, és una cançó que m'anaven demanant referents actes institucionals i com que la teníem feta vam dir, ostres, la ficam, però no tinc un enregistrament, no? I vàrem enregistrar i just resulta que ha coincidit, ha estat casualitat.
2: Just això que deia, Mina, que sovint els criden perquè cantin la Balanguera i altres peces que solen representar cançons tradicionals, un bon repertori que ara anirem escoltant. Però, Joaquim, com així vos solen cridar a vosaltres? I anem a explicar també, ja en aquesta resposta, per què la Balanguera sol prestar confusió i solen considerar que és himne de les Balears quan no ho és.
1: Bé, a nosaltres ens van criant, per supos que per també aquest tipus de format que som, no? També en aquests actes, des d'un punt de vista logístic, és bastant senzill, perquè és només un desordi cantar, si no té, així com, no sé, m'imagino que un grup instrumental d'una logística més complicada, però sí, moltes vegades és veritat que ens criden per fer actes d'aquest tipus, i ja t'he dit, la Balanguera, pues, sempre, un acte o un altre, sempre va apareguent. Perquè mos pensant que és un himne, no sé, això realment és una cosa que hauríem de pensar un poquet. No sé, jo, la idea de les Balears potser no existeix a nivell que diguem de conjunt com a poble, no? No sé, vull dir, jo vull anar un poquet Mallorca aquí, Mallorca, Menorca, a Eivissa, cadascú té les seves idees en aquest sentit, i és vera, ja, és vera, quan vaig a Menorca, que és gent que li agrada molt cantar, tenen com els seus himnes, no? Mm-hmm. I aquí a Mallorca tenim aquest. Jo, la veritat és que, és vera, que jo també he pensat durant molt de temps, pensava que era un himne de totes les Balears, el que també sento a Mallorca, sí.
0: I a més, tantes vegades versionada, com per exemple aquesta altra, que és de Brots, que és una mica més moderna, versió reggae. Mm-hmm.
1: Sí. Escolta.

0: Fan més versió instrumental, al contrari que vosaltres, no, Joaquim?
1: Molt bé, no, no, clar, tot això enriqueix, és així. Exacte. I al final sentiu-se teu aquest himne, aquesta cançó, i cadascú fes la seva versió, no?
2: Uh-huh. I
1: quantes més versions, millor.
2: Si voleu aquesta qüestió, que ara ho estem escoltant en versió instrumental, per demanar-te, Joaquim, com a coneixedor i persona que domina completament l'instrument vocal, a veure, és molt important que un himne se pugui cantar?
1: Sí, a veure, és que tot val, no? Però des del meu punt de vista és important, sí. No, no, no indispensable, però sí que és important. I sobretot és això, si és una lletra que molta de gent se troba representada amb aquesta, en el que diu, no? Quanta més gent se fiqui en aquesta història, signa més garanties de triomf té en aquest sentit.
2: I per tant és important que les Balears puguin cantar un himne.
1: Sí, si trobem el nexe comú, és el que has de dir, que és això, com que en el final has fet de seguida, jo crec que en aquest sentit ho complica un poc. Mm-hmm.
0: Home, jo crec que hi ha altres cançons que crec que mos uneixen, com per exemple L'amo de Son Crebassa, que és una cançó que jo crec que a Mallorca i a Menorca se canta bastant.
1: Sí.
0: Clar, hi ha altres cançons, a banda de la Balanguera, que també se canten arreu de les illes. Ara escoltam una versió que no és la vostra, però, Joaquim, vosaltres vos agrada cantar cançons més tradicionals?
1: Sí, molt, molt, sí. De fet, des de l'inici del grup sempre m'ha anat incorporant cançons d'aquest tipus, sí, sempre. Mm-hmm.
2: I en el vostre disc, darrer que heu publicat, en recolliu un bon grapat, a Morgan.
1: Sí, ja t'he dit, és que moltes vegades el repertori nostre surt a partir de... a partir d'una experiència, no? Vull dir, jo què sé, aquesta cançó la varen conèixer amb un grup de gent sopant i amb les guitarres i tal, i és una cançó que sempre m'ha agradat molt i en un moment d'anar a capa si la introduixes en el repertori, així com moltes altres. Per exemple, cantam també, no és un himne oficial, però sí oficiós, un himne basc, que és el Xori de Xori, que també ens la van ensenyar a una sidreria ja en el País Basc. Bueno, això que per nosaltres, al final, li dona una dimensió que si són els nostres himnes com a grup, saps? Són les nostres cançons. Mm-hmm. I això va, pues, en aquesta també, en L'amo Son Crebassa, és exactament el mateix procés.
2: Mm-hmm. De fet, heu estat ambaixadors, podríem dir, sovint, de les Balears, vosaltres.
1: Mm-hmm.
2: Perquè sí. Heu anat a cantar a fora i heu anat a cantar aquestes cançons tradicionals i també sí. La Balanguera, imagina, no? Com sol ser la resposta?
1: És que és una cosa curiosa, és a dir, agraden molt. És a dir, sí, sincerament, sempre hi ha una resposta molt, molt, molt positiva. La Dama de Mallorca fa molt, molt, molt, molt d'anys que la feim, que potser va de la millor de segon disc, que potser fa 27, 28 anys. I va ser una època que sortien també bastant Alemanya i tal, i una cançó que agradava moltíssim. O sigui, era de les que més èxit tenien dins el nostre repertori.
0: De fet, la tenim, sona així, la dama de Mallorca per Capella.
1: Sí,

0: preciosa.
1: Joaquim, a veure, i de, dius que sol tenir una resposta molt efusiva i també, però, soleu fer himnes més internacionals, com, per exemple, de Queen, no? Bohemian Rhapsody, que he escoltat que vos vareu atrevir a representar-la.
2: La primera cançó que nosaltres vam anar. Ens vam presentar a un concurs quan encara érem estudiants a Itàlia i vam anar amb aquesta cançó, Bohemian Rhapsody, i clar, molt bon record. És una cançó que sempre hem anat fent durant tots aquests anys.
1: Joaquim, per tant, si sou tan eclèctics i coneixedors dels himnes més locals i internacionals, com ha de ser l'himne que deien que estan començant a cuinar, que comença a fer xup-xup?
2: És que, clar, la fórmula no existeix.
1: Perquè
2: no existeix la fórmula.
1: Tens carrera de piano, ets professor de música, clar, a veure, xerres en propietat, volem, escolta el teu criteri.
2: Sí, però els himnes, en el final, sorgeix d'un sentiment comú i que la gent de cop allò se troba representat i ho canta amb ganes. I això és molt, molt difícil de trobar.
1: Cantar amb ganes.
0: Cantarem
1: amb moltes ganes, o no?
0: Amb
1: moltes ganes.
3: Sí, però faltarà un Quincy Jones. És a dir, que si Quincy Jones és Will the World, era com un poc es que duia la batuta. Aquí encara jo no tinc clar, Joan Francesc, qui serà el nostre Quincy Jones?
1: A veure, jo vull saber si cap pela...
3: En Joan Quim, per exemple.
1: Poden comptar les seves veus, i fixa't. Poden comptar amb vosaltres, o no? Perquè necessitem també que algú que et dirigeixi el cor que farem. Si hem de fer un guard de world.
2: I tant. També, escolta, primer mos ho de presentar i hem de veure això, si som capaços de fer-ho. A lo millor m'estarà ficant aquí una cançó complicadíssima.
0: No, home.
3: Tenim pensar una cosa. Tenim
1: si ho fem Bohemian Rhapsody, no crec que superem la complexitat de Queen.
3: No.
0: Serà senzill com el caràcter balear, Joaquim.
1: I modest.
2: Super, perfecte.
3: Però bueno, en qualsevol cas, si n'han artistes i són, és que en Manco s'han compromès o s'han engrescat en aquesta proposta. De primer nivell, amen, recordem un parell de noms.
0: Sí, vinga. Joan
3: Francesc.
1: Tomeu Penya.
3: Per exemple.
1: És que mos va impressionar més, no? Mm-hmm. Perquè a més ho va dir de manera molt efusiva. Què en penses de comptar amb una veu com en Tomeu Penya, Joaquim? És a dir, ara anem a fer repàs de ses veus que Pentura hauràs de dirigir. Canta veus.
2: No, espectacular. Això també ha de sortir un poquet de tots. O sigui, nosaltres serem ja un element més, d'acord? I si en Tomeu Penya, evidentment, claro, i tant.
0: Escolta, Joaquim, però com d'important són ses veus a un himne? És a dir, millor agudes, millor greus?
2: Home, l'himne, el meu pare, vull dir, l'himne ha de ser cantable per quanta més gent millor. Sí. És un himne, la gent s'ha de trobar còmode cantant-lo, i això, que pugui expressar-se sense pensar, ostres, que no arriba en aquesta nota, o que és molt complicat, o que aquí hi ha un boig, la melodia molt, molt difícil. Ha de ser assequible i és des quan la gent se pugui llançar,
1: clar,
2: cantar. Han
1: de poder cantar nosaltres,
0: i que quedi bé en massa.
1: Exacte, perquè, clar, a la plaça, no?
0: Això,
1: és a dir,
0: no volen sentir
1: la comunitat unida i reunida.
0: Algú desafinat al mig de plaça.
1: Exacte.
2: Afinam. Mira, per exemple, ara tampoc és per dir-nos, la Balanguera és un himne que és complicat de cantar, és difícil. I per això és un himne que ha costat, que ara amb aquesta iniciativa que s'està fent enguany, de fet, veus que molta gent s'està enganxant, però és vera que és un himne que és complicat. I això el dificulta, el fet aquest de que tothom tingui aquestes ganes de cantar l'himne de Mallorca.
1: Ah, mira, això, més senzillet. Perquè més si escoltant veus, no?
0: Exacte, anava a dir, tots són insreferència d'Anna Maria del Mar Bonet cantant la Balanguer.

0: Impressionant, no?
1: Ara cantàvem tots, però quan mos abren el micro...
0: És que en Xavi s'ha atrevit a cantar. Estàvem dient que quan escoltant grans veus i peces en composicions complexes, mos sol fer més cosa afegir-mos. En Xavi estava aquí...
2: Després d'escoltar les harmonies de capella, això no se pot combatre de cap manera.
0: A veure... Joaquim, per què és tan important la Balanguera cantada i interpretada per na Maria Elma Bonet?
3: Na Maria Elma Bonet, no descobriré res, havia estat una de les persones que ha fet més per tota aquesta música d'arrel, de tradició, i que l'ha dut a cotes molt, molt altes, no? I la Balanguera, per exemple, ella des de sempre ha estat una cançó que va apostar i ha fet moltes versions, aquesta que posat és una, però en té moltes altres, també. I sempre l'ha anat fent dins del seu repertori, una persona que realment amb això està molt compromesa. I després que la canta, la canta molt bé i la pot fer. Vull dir, així quan s'enfila dalt de tot, aquí, la tia de Serrat, s'ha de sortir bé, saps? Clar. Està molt bé.
0: I per tant, clar, quan està a massa plaça, si no ets en Xavi que massa atrevit, massa gosarat, Ventura, mos costa i ho feim de manera un poc empagaïda. Trobes que el millor ha de ser himne un poc més és que proposen nosaltres un càntic de bar, fins i tot, és a dir, que se pugui fer la taverna?
3: Mira, sí, a mi me sembla que per jo això és

0: escapa de les mans, no lo quiten de les mans.
1: Hem arribat en el xiu-xiu número 476.
2: Adéu a tothom, que vagi bé.
1: Gràcies per ser-hi.
3: Al final, amb amics, passa ràpid, això.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7 del matí. És divendres 18 de setembre i les Balears desperten de nou pendents del temps. Fins a les 12 hi ha activat la vista taronja a les Pitiuses i al sud i a la serra de Tramuntana de Mallorca i Groc. A la resta de l'illa, per possibles tempestes que podrien ser fortes i acumular fins a 50 litres per metre quadrat en una hora. De moment, la matinada ha estat tranquil·la. Pràcticament no hi ha hagut precipitacions ni incidents després d'una jornada d'ahir moguda, sobretot a Eivissa, on es va arribar a activar les alert. Tot d'un escoltam en detall la previsió del temps en un dia en què també destacam que les Balears ja supera enguany les Canàries en el nombre de migrants arribats en barques. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. Segons dades del Ministeri de l'Interior, des de dia 1 de gener fins al 15 de setembre han desembarcat a la nostra comunitat 5.627 persones. Són 35 més que l'arxipèlag de l'Atlàntic, un fet que s'ha produït per l'augment d'arribades a les Balears, però sobretot per la baixada a les Canàries d'un 55%.
1: I avui també estan pendents de Ceuta perquè en aquesta hora està previst el trasllat de persones migrants al campament provisional al port després del vistiplau de l'Audiència Nacional.
2: Fins ara s'acumulaven a la platja del Trampolín d'ençà de l'arribada massiva. El Sindicat Unificat de Policia havia reclamat que s'aturàs l'ús, ampliació o instal·lació del dispositiu d'acollida que autoritzava a utilitzar per motius de seguretat.
1: I avui també es notícia a l'habitatge, els preus que s'anuncien als portals immobiliaris són un 38% superiors que els preus que paguen finalment els compradors.
2: Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet. A les 8:30 en parlarem amb el portaveu del portal pisos.com, Ferran Font.
1: I ha estat detingut un segon menor per l'apunyalament mortal d'un jove de 19 anys al barri de Songoleu, a Palma.
2: Els fets van ocórrer diumenge durant una discussió entre els joves que va acabar amb un apunyalament amb una arma blanca i la mort del jove ferit. Aquesta nova detenció se suma a la del primer acusat, també menor, que va ingressar en un centre de menors.
1: I l'encariment del preu del combustible posa el límit al sector pesquer de les Balears.
2: La federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Perquè ens facem una idea, una barca de bou gasta de mitjana 600 litres de combustible al dia. Al gener això li costava 384 euros. Avui ja són 840.
1: I en els esports, el Mallorca viatja avui a Donòstia. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. L'equip mallorquinista jugarà demà contra la Reial Societat B amb l'intenció d'aconseguir la primera victòria lluny de Somos. Serà el tercer desplaçament de l'equip, on de moment, fora de casa, només ha sumat un punt en dos partits. D'altra banda, el Mallorca ja sap que el central Martin Valiant, convocat per Eslovàquia, se perdrà els partits contra l'Almeria i el Girona.
1: I pel que fa al temps, ho dèiem en començar, encara hi ha avui possibilitat de fortes tempestes, sobretot a Mallorca i a les Pitiuses, i al matí, Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia, sí, aquestes ruixades però seran ben irregulars. De moment, durant la nit ha plogut damunt la mà. Ara estan pràcticament en revoltats de tempestes. En tenim una que just freia el sud-est de l'illa de Menorca i el ponent, sobretot també de Mallorca. Tempestes que a poc han de progressar cap a Mallorca, també a punts d'Eivissa i Formentera, i descarregaran. Però seran fenòmens locals. No en general, no tindrem precipitacions generals avui durant el dia a l'arxipèlag. Tindrem, de fet, ja a partir del cap vespre, més estones de sol. Ara sí que començàvem amb el cel bastant ennigulat arreu, amb aquesta possibilitat, per tant, encara

0: tempestes que de manera local poden ser fortes. A partir de l'hora baixa ja temps bastant més tranquil i durant el vespre pot tornar a ploure a punts d'Eivissa i també a Formentera, també acompanyats de qualque tempesta. Avui la temperatura es manté gairebé sense canvis, per tant, amb una màxima que se situarà entre els 26 i com a molt 29 graus. Vent encara de component nord, encara a punts del nord de Menorca tindran redols de forta maror, amb ones que poden superar les primeres hores del dia els 2 metres. A partir d'avui cap vespre el temps a la mà ja també serà més tranquil. I el cap de setmana ja més estable, de cel gairebé destapat, amb més núvols demà a primeres hores a Eivissa i a Formentera, però es desfaran ben aviat. I la temperatura de moment no canviarà gaire, per tant, màximes que no arribaran a 30 graus.
1: I quant al trànsit, quina és la situació, Toni Escanelles? Bon dia.
2: I d'ara mateix hi ha embossos a l'enllaç de la via de cintura en l'autopista d'Inca en sentit Palma, també trànsit lent des de Binissalem fins a Santa Maria. A Cala Major hi ha un tram tancat, el que va de l'M20 a Portopí en sentit decreixent per tasques de manteniment. Aquesta hora està prevista precisament la reobertura just a les 7. I a Menorca segueixen les obres a la carretera general de l'alçada de Rafal Rubí, per tant, trànsit lent com cada dia.
1: 7 i 5 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
3: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Les Balears ja superen enguany les Illes Canàries en nombre de migrants arribats en barca. Segons el recompte que en fa el Ministeri de l'Interior, des de dia 1 de gener fins dia 15 de setembre han desembarcat aquí 5.627 persones, 35 més que l'arxipèlag canari. Un fet que s'ha produït per l'augment d'arribades a les Balears, un 2,6% més que l'any passat, però sobretot, Anselm, pel descens a les Canàries d'un 55%.
4: I és que fa uns anys el nombre de migrants que arribaven a les Canàries era molt superior. Però a mitjans de l'any passat, aquesta xifra va davallar molt de cop, alhora que ja fa anys que pugen progressivament les arribades a les Balears. Sigui com sigui, aquesta és la primera vegada que en el còmput des de dia 1 de gener les Balears superen a les Canàries. Dimecres passat va ser el dia rècord en arribades enguany, amb 13 barques i més de 200 persones. Els cossos i forces de seguretat de l'Estat denuncien que en jornades com aquestes, com la de dimecres, es veuen desbordats. Tomás Quesada es portaveu del sindicat de guàrdies civils Jucil.
5: Como siempre, el problema de Formentera es que es la isla que está más afectada por el fenómeno migratorio y es una isla con una plantilla de guardia civil muy limitada. Cualquier llegada satura los servicios. Además, luego hay un traslado a Ibiza, que también está afectando a Ibiza, porque en ocasiones tienen que venir, dependiendo del volumen de inmigrantes que se acumulen, tienen que venir a reforzar a Formentera también.
1: Això quan el coordinador general del Partit Popular, Elías Bendodo, que ahir va ser a Palma en diversos actes de partit, ha demanat al govern espanyol un pla específic per a la crisi migratòria a les illes.
6: Se debe reconocer a Baleares como frontera exterior de la Unión Europea. Fundamental. Eso se lo exigimos al gobierno de España. Queremos que se despliegue un plan de cooperación con Argelia, sí, que es la principal ruta de inmigración y que se corte. Hay que garantizar la presencia permanente de Frontex también aquí y un refuerzo, sin duda, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todas las islas.
1: I ara mateix, en aquesta hora, l'atenció informativa també és a Ceuta, on ja s'ha començat a traslladar milers de persones migrants al campament provisional del port després del vistiplau de l'Audiència Nacional. La imatge ara són de milers de migrants, una allau humana amb molts infants que corren cap al port. Aquest moviment massiu ha començat quan han vist el fort desplegament de la Guàrdia Civil. Tots volen una plaça en aquest campament improvisat.
4: I com d'en qui ho coordines la Guàrdia Civil, la imatge que arriba en directe des de Ceuta en aquests moments és de molts de vehicles d'aquest cos policial de la Guàrdia Civil que estan pendents de poder fer aquest trasllat, molta gent que espera. Fins ara s'acumulaven a la platja Benítez, d'ençà de l'arribada massiva. L'assentament ocupava pràcticament tot l'arenal. Aquest trasllat xoca amb l'oposició del Sindicat Unificat de la Policia, que al·lega problemes de seguretat. Recordam que havia reclamat que s'aturàs l'ús, l'ampliació o la instal·lació del dispositiu d'acollida que autoritzava utilitzar aproximadament 16.000 metres quadrats del port de Ceuta. objectiu del govern espanyol és instal·lar l'espai d'acollida temporal amb una capacitat de prop de 1.000 persones. El sindicat policial hi va presentar un recurs en contra en què advocava per alternatives d'acolliment per reduir la pressió sobre la ciutat, com ara la utilització d'un vaixell hotel. En les darreres setmanes s'han registrat incendis en diferents assentaments a la ciutat autònoma.
1: El malestar per la crisi a Ceuta s'ha fet palès a Melilla, ahir amb insults i pitades contra la ministra de Migracions, Alma Sáiz. Aquest és el moment.
4: I en aquest context d'enfrontaments, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha lamentat la poca col·laboració del president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i ha demanat a les autonomies acollir menors.
7: Felicitar también la decisión de la Audiencia Nacional de levantar esas cautelarísimas que nos impedían trasladar a las personas que están ahora mismo todavía en situación de calle.
4: El Partit Popular acusa el govern espanyol de no escoltar l'executiu de Ceuta. És el popular Juan Bravo.
8: ¿Satisfechos con la decisión de la Audiencia Nacional?
9: No, lo que estamos satisfechos es cuando sepan todos los ceutíes que todos los que han entrado de manera irregular e ilegal han retornado a su país. Y eso lo ampara. Lo ha pedido Marruecos, como ustedes han conocido, lo han avalado desde la Unión Europea, lo prometió a Marlaska y Álvarez. Ese es el camino. El retorno de todos para recuperar la normalidad, que además sería la primera política económica.
4: Per cert, que el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, s'ha reunit amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha demanat canvis legislatius per accelerar les devolucions i els procediments d'asil en crisis migratòries. El PP ha reclamat un desplegament permanent de front a Ceuta, Melilla i les Canàries.
1: Bé, com dèiem, estan pendents en aquesta hora del trasllat de milers de persones migrants en aquest campament provisional del port a Ceuta després del vistiplau de l'Audiència Nacional, un trasllat que està en marxa en aquests moments. I aquí a les Illes, en aquesta hora, també estan pendents del mal temps. Fins a les 11 del matí estarà actiu l'avís taronja per tempestes a Mallorca i a les Pitiuses. Aquesta matinada, però, ha estat tranquil·la. Pràcticament no hi ha hagut precipitacions. Recordant que en l'actual situació no té per què ploure, però que si ho fa pot ser de manera intensa i mala de predir. A hora baixa, les Pitiuses es varen activar ja totes les alarmes. Es va enviar una alerta de protecció civil als mòbils.
4: El missatge s'indicava que no s'acostassin als torrents, a les rieres ni a les zones inundables. Es recomanava evitar plantes baixes i soterranis i, si l'aigua entrava, s'indicava que pujassin cap a les zones altes de la casa. Emergència es va recomanar també a les famílies que recollissin abans d'hora els infants dels centres educatius. Finalment, però, les pluges van ser més fluixes d'allò que es podia esperar. Així ho van viure Elena, Carme i Paula, totes tres veïnades d'Eivissa.
10: Estava un supermercado, m'ha sonat l'alarma per avisar de que hi havia que replegar. I, bueno, ha plogut de moment bé. O sigui, ha plogut molt, però no ha fet cap mal. O sigui, que crec que aquesta aigua ens va bé a Eivissa.
11: I tant, que és important. Els ciutadans, si estem protegits, que ara me'n anava a ioga i pensava que podria passar i no, està tancat perquè hi ha gent que ve de fora, hi ha de venir un cotxe i no és tan fàcil.
12: Pensé que se venia algo heavy, como un tsunami o algo así. No pensé que fuera unos truenos y una tormenta nomás.
4: Finalment es van arribar a registrar fins a 40 litres en una hora a les zones de Vila, Sant Josep de Sa Talaia i Sant Antoni de Portmany. Aquesta nit el director general d'Emergències, Pablo Garriz, va dir que es reunirien en dues ocasions durant la matinada per valorar si s'havia de prendre alguna decisió urgent sobre l'inici avui de les escoles.
13: Como hay un punto importante, que son las 8 de la mañana y que afecta a los escolares, hacemos un punto de situación a la 1, haremos una valoración a las 6 de la mañana con Educación y con AEMET para ver si hace falta tomar algún tipo de medida extraordinaria. En todo caso, está lloviendo, es lo normal que tiene que pasar en esta época del año. Bienvenida al agua porque la necesitamos y lo único que tenemos que tener en cuenta es que en aquellas situaciones donde pueda haber una situación más sensible, que sepamos cómo actuar y cómo protegernos.
4: De moment, però, aquest seguiment de darrera hora, aquesta matinada, no ha obligat a suspendre l'activitat lectiva d'avui. Des de l'inici de l'episodi d'inestabilitat, dimecres al migdia, el Centre de Coordinació d'Emergències de l'1-2 ha gestionat una seixantena d'incidents relacionats amb fenòmens meteorològics adversos.
1: I en aquesta hora hi ha alguns retards als aeroports de les Illes, però molt menys que ahir, quan més de 330 vols varen patir incidències a les les Balears.
4: Sobretot a Mallorca, on se'n van veure afectats més de 300 i se'n van cancel·lar 5. I a Eivissa, on Escodolà va acumular una trentena de retards i un vol suspès.
14: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas

0: 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
3: Set i 15 minuts del matí. Els preus que s'anuncien als portals immobiliaris són els preus que es demanen, però no necessàriament és allò que finalment paga el comprador. I aquest biaix entre expectativa i realitat se li ha posat una xifra. És un 38%. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet. Marta Puyalto.
4: Segons el nou Observatori de l'Habitatge, el 2025 els pisos s'anunciaven de mitjana a 5.200 euros al metre quadrat, mentre que el preu real de compra-venda va acabar sent de 3.800 euros, pràcticament un 40% menys. Segons el director general d'Habitatge, Quico Reinés, aquesta diferència en bona part es deu a expectatives de venda per realistes.
5: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals es venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
4: En els darrers 25 anys, la població ha augmentat un 46%, mentre que el nombre d'habitatges només ha crescut un 31%. L'Observatori estima que aquest desajust equival a uns 17.000 habitatges de dèficit acumulat. I aquí hi ha grans diferències territorials. A Formentera, el dèficit estimat supera el 54%, mentre que a Menorca és del 8%. Unes mancances que repercuteixen també en el preu.
5: Pràcticament reflecteixen de forma directa en el preu de l'habitatge. És a dir, qui s'illa que és amb un preu més elevat és Formentera, després, en segon lloc, és Eivissa, en tercer lloc és Mallorca i en quart lloc és Menorca.
4: L'Observatori ha detectat també l'existència de dos mercats, el de compradors nacionals i el d'estrangers. El 2025, un nacional va pagar de mitjana 300.000 euros per un pis, un estranger un 80% més fins a arribar als 550.000 euros. Tot i així, el mercat comença a mostrar signes de canvi. Les compravendes de nacionals han augmentat un 30% des de 2023, mentre que les d'estrangers han caigut també un 30%. El preu mitjà de compravenda, a més, ha baixat un 2,5%.
3: I 1.200 habitatges de les Balears es podran llogar preus assequibles a través de l'entitat estatal Casa 47, segons ha anunciat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. En Caterina Bain, bon dia.
6: Sí, bon dia. De fet, ho ha explicat durant una visita que ha fet a Eivissa que 600 d'aquests habitatges procedeixen de la Sareb i que pròximament es licitarà una primera part. Els altres 600 es construiran en terrenys adquirits per l'Estat i també s'adjudicaran a través del portal de Casa 47.
7: Hemos decidido que en lugar de salvar a la banca, que tenía previsto vender todas esas viviendas, había que sacarlas de ahí para entregarlas a la gente. En el caso de Baleares son 600 viviendas y también suelos para construir 600.
3: Declaracions de la ministra en una visita a Can Escandell, en què ha anunciat que la previsió és que l'any que ve comenci la construcció dels 532 habitatges públics en aquest indret, Gemma Huasc.
8: Les obres d'urbanització, és a dir, d'instal·lació de clavegueram i també enllumenat públic, entre d'altres, arriben ja a la seva fase final i s'espera que durant el primer trimestre de l'any que ve estiguin enllestides. Els habitatges que s'hi construeixin seran públics en règim de lloguer d'una, dues i tres habitacions. De les 532 que s'hi projecten, més de 460 són promogudes pel govern de l'Estat, per l'entitat estatal Casa 47 i, per tant, seran per a residents a Espanya. L'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, ha demanat a la ministra que prioritzi els residents al municipi d'Eivissa. Eivissa, escoltam el batlle i després la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
9: Es mi obligación trasladarles que parte de esas 532 viviendas se deben de priorizar para residentes aquí en la isla y en la ciudad de Eivissa.
7: Yo defiendo que un médico que viene a trabajar a Eivissa pueda vivir en las viviendas de Casa 47. Será para todos los residentes en Eivissa porque es el criterio de Casa 47 para el conjunto de España. Nosotros trabajamos para el conjunto de España.
8: La ministra ha destacat que Eivissa és probablement una de les ciutats que es troben pitjors circumstàncies pel que fa a la situació de l'habitatge i que el govern central se senten acompanyats per les institucions europees per aplicar mesures per prioritzar l'habitatge per als residents.
3: També són buscats tornar a estar en el punt de mira el Partit Popular, aprofitant la visita del coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo, ha tornat a reclamar al govern central el desbloqueig de Són Buscats.
6: De fet, l'alcalde de Palma defensa que el pla actual proposat pel Ministeri ha rebut al·legacions per part del consistori perquè no preveu les reivindicacions dels veïnats.
10: Un plan que se presente sin haber escuchado, sin escuchar al ayuntamiento y a los vecinos, es un plan que no nos interesa, porque el futuro de Son Busquets lo tendrán que decidir los vecinos de la zona, los vecinos de Palma y el ayuntamiento.
6: Tot plegat mentre el govern espanyol, de part seva, defensa que el projecte de Son Busquets sí que incorpora les propostes del veïnatge, entre els quals un centre de salut i també residències per part de la gent gran i persones dependents. El Ministeri d'Habitatge ha assegurat, a més, a través d'un comunicat, que l'executiu central està fent feina, formalment, amb l'Ajuntament de Palma des del març de 2024.
3: I també a Palma ja han començat les obres d'urbanització de Sant Bordó, i on està prevista la construcció de 750 habitatges. I anem en directe. Aquests treballs a Son Bordó ja han començat, s'han iniciat mentre 200 persones, entre elles menors, continuen vivint als terrenys i encara no han estat desallotjades. Toni Sastre és en aquest punt. Toni, bon dia, quina és la imatge?
11: Bon dia, i d'aquesta hora del matí els operaris ja han començat a fer feina aquí a Son Bordó i fa uns minuts una màquina excavadora, en poden veure fins a dues, ja ha començat amb els moviments de terra, també hem vist arribar ja dues furgonetes d'operaris i vos para just davant l'entrada d'aquests operaris i de la maquinària. Hi ha un cartell que recorda les normes de seguretat que han de complir. Precisament he pogut parlar amb un operari, amb un d'ells, que no ha volgut fer declaracions, tot i que sí que m'explicava la pressió, diu, que senten pel rebombori que s'ha generat per aquestes obres. M'explicava que ell fan els que els diu la promotora i que ara el que duen a terme és la urbanització dels carrers. Això sí, es nota que fa poc han començat aquestes obres, hi ha algun caramull de terra de petites dimensions i també un parell de munts d'enderrots. Aquest tros està situat a la barriada d'Esmolinar, just de vora el camp de futbol de Rotllet Molinar, que és d'aquí on vos parlo, i s'hi arriba pel camí del Viquet. També just a de vora hi ha l'autopista de Lluc Major i a l'altre costat la barriada de Sant Malferit. Tot el tros està vallat, perimetrat, han pogut llegir diferents cartells que diuen perill per obres i prohibit passar, propietat privada. En aquesta parcel·la de la ciutat es preveu construir, com comentàveu, mig miler d'habitatges a preu assequibles, i na Carmen és una de les afectades, una de les veïnades de Son Bordó, que precisament reclama solucions reals perquè se n'hauran d'anar de casa seva.
12: Que esto se solucione de la mejor manera posible. No hay nadie que se niegue a irse, porque no hay nadie que se niegue a irse. Pero que nos digan dónde. Porque lo que no pueden hacer es venir a meter máquinas y venga va todo el mundo a la calle y aquí nadie se hace responsable, miramos hacia otro sitio.
11: El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha assegurat que els serveis socials estan actuant amb les famílies.
13: Hi ha una part que encara està en el jutjat, que s'haurà de resoldre, i els serveis socials de l'Ajuntament, que en aquest moment és l'únic a on nosaltres podem actuar, estan fent la seva feina.
11: Aquí a Son Bordó, i la imatge a aquesta hora és d'una excavadora movent la terra, saturat just fa uns minuts, però fins fa res sí que hi feia feina per a fer la urbanització dels carrers d'aquí, de Son Bordó.
3: Gràcies, Toni. I encara parlant d'habitatge, Maó disposarà de més pisos de protecció oficial. L'IBAVI projecta la reconversió de dos locals comercials ubicats sobre l'estació d'autobusos al centre de la ciutat per construir-hi 8 habitatges de petites dimensions.
14: Tindran entre 45 i 50 metres quadrats, un serà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i tot tindran dues habitacions, una doble i una individual. D'aquesta manera es donarà ús residencial a les dues plantes de l'edifici inacabat que es va construir damunt l'entrada de l'estació d'autobusos. Ara fa 15 anys. Àgueda Reinés és la directora de l'IBAVI a Menorca.
15: Aquest nou projecte de 8 habitatges que durem a terme a l'estació de busos està possible gràcies al canvi de normativa del govern balear i a la possibilitat de declarar interès autonòmic als habitatges públics. Això el que facilita i agilitza són les traves burocràtiques i fa que sigui molt més ràpida l'execució d'aquests nous habitatges.
14: La inversió total és de prop de 750.000 euros.
3: I ha estat detingut un segon menor per l'apunyalament mortal d'un jove de 19 anys a la barriada de Songoleu, a Palma.
6: Són fets que van ocórrer, volíem dir, el passat diumenge durant una discussió entre els joves que va acabar finalment amb un apunyalament amb una arma blanca i la mort del jove ferit. Aquesta nova detenció se sumarà al primer, a la primera acusada, recordem-ho, també menor, que va ser ingressat en un centre de menors després de passar a disposició judicial. Mentrestant, el grup d'homicidis continua amb la investigació per esclarir les circumstàncies del fet.
3: I està condemnat a 4 anys de presó l'home acusat de matar el seu germà a cops de martell a Sa Pobla. La condemna arriba després d'un acord amb la Fiscalia que ha evitat la celebració del judici amb jurat popular. Inicialment, el Ministeri Públic demanava 12 anys de presó.
14: Els fets varen passar el juny del 2025 quan l'home va agredir la víctima amb un martell provocant-li ferides que li varen causar finalment la mort dies després a l'hospital. L'acord assolit rebaixa de manera considerable la pena en aplicar-li les atenuants de confessió i de reparació del dany després que l'acusat hagi pagat 60.000 euros d'indemnització a la seva família.
3: I la criminalitat puja gairebé un 8% a les Balears durant el primer semestre en comparació amb el mateix període de l'any passat.
6: I en total ja s'han registrat aquí a les Balears gairebé 41.000 infraccions penals. Els robatoris continuen encara a assentar els delictes més freqüents amb un augment del 8,8%. Entre els increments més destacats hi ha les sostraccions de vehicles i els delictes contra la llibertat sexual. Per contra, la ciberdelinqüència baixa prop d'un 6%.
3: Set i 26 minuts. Les dones dediquen de mitjana el doble d'hores setmanals que els homes a les cures i a les tasques de la llar, segons l'INE. El Club de Males Madres apunta que de mitjana les dones passen 4 hores fent feina a casa davant de les 2 que hi passen els homes. La fundadora de Males Madres, Laura Baena, denuncia que aquesta feina invisibilitzada se li ha d'afegir una altra, la càrrega mental, que no està quantificada, ens ho explica Carme Moreno.
16: I que les Males Madres han volgut quantificar. En el seu darrer estudi destaca que el 86% de les dones que conviuen en parella assumeixen la responsabilitat principal d'organitzar la vida familiar i el 85% tenen manco d'una hora lliure al dia o ni tan sols això. Laura Baena diu que aquesta sobrecàrrega de feina té efectes en la salut física i també la mental de les dones. Són declaracions a Iveta Ràdio.
17: Hay un colapso de la salud mental de las mujeres madres, un burnout, estrés cronificado, ansiedad, somatización de esa ansiedad. Yo preguntaba ayer en la comunidad cuántas sufrían ansiedad, ¿no? Porque compartíamos unos datos importantes de 9 de cada 10 sienten esa ansiedad casi diaria, ¿no? Y los datos son alarmantes.
16: Baena lamenta que davant d'aquest escenari la renúncia pareix que és l'única solució. L'estudi de Males Madres assenyala que el 82% de les dones fa renúncies laborals quan es mare.
17: Las mujeres renunciamos, asumimos un coste porque el sistema no nos acompaña ni apoya, y los hombres, por supuesto, tampoco, en ese reparto equitativo, que no lo es. Y el 44% de las mujeres ha reducido su jornada laboral para poder cuidar, según nuestros datos. El 23% ha solicitado una excedencia. El 16% ha renunciado a puestos de responsabilidad.
16: L'activista Laura Baena denuncia que tant la llei autonòmica de conciliació com les mesures aprovades pel govern espanyol són insuficients. Reclama un pacte d'estat i que les empreses s'adaptin per facilitar la conciliació a les famílies.
3: I una notícia que han conegut aquesta matinada, un estudi internacional alerta que des de la pandèmia la vacunació infantil ha baixat a la majoria de països europeus. Ara bé, Espanya se salva un poc més d'aquesta caiguda de cobertures.
14: Segons la investigació publicada per The Lancet, som un dels països de la Unió Europea amb una millor cobertura de vacunació infantil en taxes d'entre el 92 i el 97%, segons el tipus de vacuna. S'analitzen dades de vacunació de 27 països de la Unió entre els anys 1980 i 2024.
3: I mirem ara els diaris, els editats a les Balears destaquen sobretot els temes relacionats amb migració i economia.
14: És així, els dos diaris editats en paper a Mallorca coincideixen en el titular. El Manco, última hora, aporta fotografia de l'homenatge de l'Ajuntament de Palma als afectats pel cas Cursac de la policia local, un acte on se demanava perdó a les víctimes i familiars, però en lletres destaca: la ruta migratòria balear supera per primera vegada la ruta canària. Diari de Mallorca, per la seva banda, diu que Balears ja encapçala la llista de migrants irregulars a Espanya. Mateix tema, però diferent enfoc. En fotografia, una benzinera i un missatge: omplir el depòsit tot un luxe. I pel que fa al digital, Mallorca Diario argumenta que el Partit Popular va demanar que Frontex es desplegui a les illes. Hockey Baleares, per la seva banda, destaca que qui ho va fer en concret va ser Elias Bendodo, que era de visita a Palma, n'hem parlat fa just una estona, és el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del Partit Popular. Contrasta això amb l'Ara Balears, que fa un reportatge sobre precisament un vol turístic que anirà des d'Eivissa fins a Nova York. Tornant a la premsa editada en paper, precisament a les Pitiuses, Diario d'Eivissa no parla d'aquest vol, però torna al tema de la ruta migratòria, mentre el periòdico d'Eivissa, per la seva banda, diu que els eivissencs no tindran prioritat en els habitatges de protecció oficial que es faran a Can Escandell. Això contrasta també aquest tema de l'habitatge amb la portada del Menorca, que diu que només varen imposar-se 6 multes en 2 anys per infringir la llei d'habitatge i que des de 2017 s'ha construït només una casa per cada 10 nous habitants.

0: I són ara les 7:30 del matí i en aquesta hora estan pendents de Ceuta, on des de fa estona s'ha desplegat un dispositiu policial per coordinar el trasllat de persones migrants al nou campament provisional del port.
1: Aquest desplegament havia començat de ves les 7. Tot d'una s'han vist imatges d'una mica de descontrol, migrants que corrien, que sortien d'aquest control policial. I després de passar això, agents de la unitat d'intervenció policial, els antidisturbis de la Policia Nacional, hi han acudit per donar reforç als agents de la Guàrdia Civil, que eren els que gestionaven aquest trasllat de persones. En aquest moment, la situació, la imatge que ens arriba en directe des de la ciutat autònoma, és de desenes d'agents de la Policia Nacional, alguns armats amb material antidisturbi, drets davant d'un grup de centenars de migrants que esperen aquest trasllat, algun d'aquests asseguts. En algun moment puntual hi ha hagut alguna empenta, alguna mostra de malestar entre aquests migrants, però en general no s'han produït incidències, excepte, com dèiem, aquests primers moments en què hi havia aquest descontrol, alguns corrien, i per aquest motiu, de moment, està aturat aquest trasllat en espera que avanci i que es controli una mica la situació per part dels agents.
0: I també estarem pendents d'aquest trasllat, vos anirem actualitzant tota la informació que arriba de Ceuta. I aquí a les Balears ja se superen enguany les Illes Canàries en el nombre de migrants arribats en barques.
1: Segons les dades del Ministeri de l'Interior, des de dia 1 de gener fins al 15 de setembre han desembarcat a la nostra comunitat 5.627 persones. Són 35 més que l'arxipèlag de l'Atlàntic. Un fet que s'ha produït per l'augment d'arribades a les illes i, sobretot, per la baixada a les Canàries d'un 55%.
0: I avui també és notícia l'habitatge. Els preus que s'anuncien als portals immobiliaris són un 38% superiors que els preus que en paguen finalment els compradors.
1: Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet. A les 8:30 en parlarem amb el portaveu del portal pisos.com, Ferran Font.
0: I ha estat detingut un segon menor per l'apunyalament mortal d'un jove de 19 anys al barri de Songoleu, a Palma.
1: Els fets van ocórrer diumenge durant la discussió entre els joves, que va acabar amb un apunyalament i la mort del jove ferit. Amb aquesta nova detenció se suma a la del primer acusat, que va ingressar en un centre de menors.
0: I l'encariment del preu del combustible posa el límit al sector pesquer de les Balears.
1: La federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Domingo Bonnin és president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears.
2: S'afegien en esbanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòlio, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
0: Avui les Balears desperten de nou pendents del temps. Fins a les 12 hi ha activat la vista taronja a les Pitiuses i al sud i a la Serra de Tramuntana de Mallorca, també groc a la resta de Mallorca. Xesca Cifra, bon dia.
3: Bon dia, sí, atenció, perquè encara poden tenir aquestes pròximes hores, sobretot fins a migdia, ruixats que seran forts i acompanyats de tempesta, però no seran generals, seran gairebé localitzats a punts de la Serra de Tramuntana, també poden arribar a Eivissa i a Formentera, i ara plou sobretot a punts de l'extrem est de l'illa de Menorca, de moment ho fa de manera feble. Començam amb el dia bastant ennigulat arreu, tindrem aquests nígols molt més presents durant el matí i fins a primeres hores del capvespre, i a partir de llavors la situació ja serà una mica més tranquil·la, però en presència també de nígols. I amb temperatures a la baixa, avui temperatura màxima entre 25 i 29 graus. Vent encara de component nord, això fa que la situació a punts del nord de Menorca encara sigui una mica complicada, tenint redols amb forta maror. A la resta ja un temps molt més tranquil amb marejol i qualque redol amb maror a punts del nord de Menorca. Esperem un cap de setmana ja dominat per l'estabilitat, amb el cel gairebé destapat. Demà, a primeres hores, encara qualque nígol a Eivissa i a Formentera. Durant el vespre encara es pot produir qualque ruixat, també a les Pitiuses, però a partir ja de demà a migdia la situació serà tranquil·la, també a Eivissa i a Formentera i a la resta de l'arxipèlag. La temperatura, de moment, durant aquest cap de setmana es manté bastant a ratxa, màximes que costarà que superin els 30 graus. Començam ara amb 19 graus a Inca, també tenim 19 graus a Artà, 22 a Mahó, també a Eivissa, i 21 graus a Sant Francesc.
4: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
0: Passen 35 minuts de les 7 del matí, encet amb els esports, parlant de l'entrenador del Real Mallorca, Luis García, que ha assegurat que l'equip té plantilla per guanyar qualsevol partit. Gavi.
5: Bon dia. Un Real Mallorca que viatja avui cap a Zubieta, on demà a les 2 del migdia s'enfrontarà a la Real Societat B. Els vermells afronten la 6a jornada amb l'intenció d'aconseguir la primera victòria de la temporada a domicili. L'equip de Luis García es manté invicta a Somos, però encara no ha pogut sumar els 3 punts lluny de casa. El tècnic mallorquinista comptarà amb les baixes de Luna, Calumbà i Abdon per aquest duel. Sentim Luis García.
6: Necesitamos también puntuar fuera de casa y ganar partidos fuera de casa para completar el objetivo. Mi mentalidad es que no haya diferencia entre partidos de fuera y de casa, es ir a ganar todo lo que podamos y cuantos más puntos, pues muchísimo mejor, sabiendo que siempre fuera de casa es más complicado y más difícil, pero creo que tenemos una plantilla para poder luchar por ganar cualquier partido y así esa tiene que ser nuestra mentalidad.
5: Luis García, que ha tret importància a les imatges del final del partit de diumenge amb Raillo i ha assegurat que la relació amb el capità és bona. El tècnic també s'ha mostrat satisfet per les convocatòries de Valiant amb Eslovàquia i Bergström amb Finlàndia. El central eslovac es perdrà els partits contra l'Almeria i el Girona. Recordeu que el Real Societat B Mallorca ho podreu seguir dissabte en directe per IB3 Ràdio a partir de les 12 del migdia. Per cert, que avui comença la 6a jornada a la segona divisió amb el partit entre l'Albacete i el Córdoba a les 8:30 del vespre. Pel que fa a la primera divisió, ahir se varen jugar els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. Tot i que la competició ja ha començat, l'Aude Eivissa va aprofitar ahir per tancar la ronda de presentacions amb els centrals Eric Ruiz, procedent del Zamora, i Jeremy Blasco, que arriba del futbol polonès. Tots dos han destacat la importància de ser sòlids en defensa per puntuar dissabte al camp del Jaén, que marca una mitjana de 2 gols per partit.
7: Ser un equipo competitivo, con y sin balón, pero sobre todo sin balón. Si encajamos pocos goles, vamos a estar arriba y con la calidad que hay en la plantilla, los goles van a llegar. Entonces, pues nada, poco a poco estamos corrigiendo cosas de los primeros partidos y sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero bueno, ya te digo, al final Ibiza tiene que ir a ganar a cualquier campo. Y
8: como nos pide el míster, como íbamos trabajando esta semana, y nada, o sea, hacer un partido competitivo, ganar fuera por primera vez, yo creo que tiene que ser uno de los objetivos, que no todo pasa por ganar aquí, también pasa por sumar puntos fuera de casa.
5: El Palau Municipal d'Esports de Somos es prepara per viure demà el primer partit de Lliga aquesta temporada del Palma Futsal davant la seva afició. Els mallorquins rebran el Pozo Murcia a les 12 del migdia en un duel que arriba després d'un bon inici de competició. El conjunt de Vadillo va estrenar-se amb una victòria a la pista del Santa Coloma per 2-4 i ara vol donar continuïtat a aquest resultat a casa. A més, el partit tindrà un component de revenja esportiva, ja que el Pozo va ser precisament el rival que va deixar el Palma fora de la Supercopa fa només 2 setmanes a les semifinals. Escoltam l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
9: Yo al menos personalmente la revancha solo me la tomo cuando le hacen daño a mis hijos. Ahí sí, pero que deportivamente evidentemente que queremos ganar y vamos a hacer todo por ganar y hacer un buen partido, pero por otros condicionantes, no por la revancha en sí.
5: Antonio Vadillo, que ha demanat el suport de l'afició per aquest dissabte.
9: En este sentido el apoyo de Somos siempre para nosotros muy importante, muy muy muy importante y lo necesitamos. Los necesitamos para sacar este tipo de partido adelante contra este tipo de rivales.
5: El partit de l'Illes Balears Palma Futsal davant el Pozo Murcia demà a les 12 del migdia el podreu seguir en directe a la sintonia d'IB3 Ràdio. D'altra banda, el piragüisme serà protagonista demà al Parc de la Mar en la disputa del tercer trofeu Ciutat de Palma, una cita que s'ha presentat al Reial Club Nàutic. La competició reunirà alguns dels grans noms d'aquest esport amb fins a 10 medallistes olímpics i més de 300 podis internacionals. Entre els participants hi haurà dos referents mallorquins, Àngels Moreno i Marcus Cooper, que ja han confirmat la seva presència en aquest esdeveniment.
10: Molt contents de que hagin pensat en nosaltres, de poder estar aquí i de poder competir en un Parc de la Mar, que l'altre dia les festes de la patronera per aquí, i jo flipava en veure la catedral, el Parc de la Mar baix. No sé, jo crec que té una ubicació perfecta i ideal per aquest event.
11: Uf, yo me pongo en la piel de los chicos, ¿no? Cuando era más pequeño, tener la oportunidad de competir contra no sé, mis ídolos, ¿no? Los más de los más que solo veo en los Juegos Olímpicos y los voy a tener aquí para competir, no solo ya contra ellos, sino también formatos donde pues, nos juntamos en la misma embarcación de equipo y compito en la misma embarcación que alguien que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y gracias a este evento pues lo puedo hacer.
5: Recordeu que podreu seguir el trofeu Ciutat de Palma per IB3 Televisió demà a les 15:40 hores. En piragüisme, tancam la informació esportiva.

0: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatritz presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
4: Benvinguts a Esports en Joc.
5: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
0: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
6: 7:42 minuts, us explicàvem, ho destacàvem als titulars. L'encariment sostingut del preu del combustible posa al límit un sector que ja estava de per si colpejat, la flota pesquera de les Balears. La federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Perquè ens facem una idea, una barca de bou gasta de promig 600 litres de combustible al dia. Al mes de gener això els hi costava 384 euros i avui ja en són 840. És un increment del 118% en només 9 mesos.
7: Des de final del mes de juny, el preu d'aquest combustible ha experimentat un creixement continu fins a arribar aquesta setmana a 1,4 euros per litre, un encariment provocat per la guerra de l'Orient Mitjà, que el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Domingo Bonin, ha assegurat que no es pot sostenir. S'ha de tenir en compte que fa anys que el sector tira endavant amb uns beneficis mínims que ara poden disminuir encara més.
8: S'afegien en espanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
7: Bonin assegura que les ajudes que reben de les administracions no són suficients davant d'un costos d'explotació totalment desbordats. La federació recorda que el gasoil suposa el 50% de les despeses directes d'una embarcació de pesca i que no tenen alternativa a aquest combustible.
8: La motorització elèctrica comença a estar molt avançada, però el tema de l'autonomia és cabdal per nosaltres. Hidrogeno, d'aquí que arribi hidrogeno, les embarcacions, i a més que és molt complicat, o sigui que gasòlio sí o sí, i es preu que està, és impossible sortir a la mà.
6: Idò bé, parlàvem ara mateix del preu del gasol que afecta sobretot aquest sector com són els pescadors de les Balears. Són ara les 7:45 minuts. I ben atents a com discorre ara mateix el trasllat de milers i milers de migrants al campament del port de Ceuta, un dispositiu que ha començat a les 7 del matí que vos explicam aquí en directe a l'informatiu matí. Anselm, quina és en aquests moments la darrera hora?
9: En aquest moment s'està produint aquest dispositiu en directe, per tant, la informació de la qual disposam ens arriba a través de les imatges de televisió, d'allò que veiem, i el que s'ha vist fins ara és la imatge de migrants corrent cap a aquest nou lloc, cap a aquest nou campament al port de Ceuta, molts corrien, els agents de la Guàrdia Civil no podien controlar aquesta situació, el ritme d'aquest trasllat els ha desbordat una mica i per això han necessitat reforços de la Policia Nacional, en concret de la Unitat d'Intervenció Policial, els coneguts com antidisturbis, que anaven alguns amb escopetes antidisturbis, amb material d'antiavalots, i han demanat a aquests migrants que seguessin, que esperassin una estona, duen aproximadament mitja hora asseguts en espera d'aquest trasllat i pendents de què passarà a partir d'ara. Hem de dir que, a banda d'aquestes corregudes inicials, no s'han produït més incidents, sí que hi ha hagut alguna empenta, algun moment d'una mica de tensió, alguns migrants que expressaven el seu descontent, però sense que la cosa hagi anat a més. Hem de dir que un dels motius d'aquest desig d'arribar ràpid en aquest nou campament és que hi ha prop de 1.000 places, aquesta és la capacitat, i es calcula que hi ha més migrants en aquesta platja Benítez, que és d'on venen, aquest assentament que ocupa pràcticament tot l'Arenal, i per això no volen perdre l'oportunitat d'anar en aquest nou campament. Aquest ha estat un dels motius per la qual s'ha descontrolat la situació. Com dèiem, en aquests moments, els agents de la Policia Nacional, de la Unitat d'Intervenció, han controlat una mica, han fet esperar en aquests migrants i veurem com evoluciona la situació a partir d'ara.
6: De ben estarem ben pendents i vos ho explicarem aquí a Vetres Ràdio, l'informatiu matí. També hi ha altres qüestions destacades. Les autoritats mexicanes han detingut el presumpte responsable de l'assassinat de la jove estudiant espanyola Claudia Tacoronte, de 21 anys, que va ser apunyalada dissabte a l'estat de Morelos. També hem sabut que avui la família de la víctima arribarà a Mèxic per repatriar el seu cos.
7: La Fiscalia de l'Estat ha confirmat que l'imputarà pel delit de feminicidi i cercarà una pena màxima de 70 anys, la màxima prevista per la legislació d'aquest estat. El fiscal de Morelos és Fernando Blukerkron.
10: Es importante señalar que las lesiones que él le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió por la forma en que lo hizo. El Código Penal de nuestro Estado establece como una de las causales para que se establezca o se clasifique como feminicidio que existan ese tipo de lesiones infamantes o que son de esa naturaleza.
7: La governadora d'aquest estat ha assegurat que el presumpte sospitós de l'assassinat de l'estudiant no té vincles amb el crim organitzat i que la va agredir mentre forcejejaven.
6: I el govern d'Isabel Díaz Ayuso justifica ara que va comprar el polèmic àtic al barri de Chamberí per a autoritat. Justifica que és una pràctica habitual i que és pertinent comptar amb un immoble amb zones destinades a feina i una àrea de descans i allotjament ocasional per a autoritats amb visita oficial o per a les mateixes autoritats de l'administració.
7: La Comunitat de Madrid explica en un informe que va adquirir el pis al passeig de General Martínez Campos per la necessitat de disposar d'un immoble de caràcter residencial o dependències específiques com a suport per a seus oficials, en què ocasionalment podrien allotjar-se autoritats.
6: I la Policia Nacional atribueix un delicte d'odi per homofòbia als 6 joves identificats per l'agressió a dues persones durant les festes de Sant Mateo, a Oviedo.
7: 5 d'aquests joves han estat detinguts i han passat a disposició judicial, mentre que el 6è ha estat localitzat a l'estranger, on es troba estudiant. A 4 d'ells se'ls imputa a més un delicte de lesions. Els fets varen passar el divendres al vespre, quan el grup de joves va arrabassar una pancarta contra el racisme i una bandera LGTBI. Tot això era una paradeta on es trobaven les víctimes, exrepresentants de Podem.
6: Hi ha novetats sobre el cas Kitchen, que està pendent de sentència. La Policia Nacional ha identificat nous àudios entre Dolores de Cospedal i Villarejo.
11: Oye, ¿y la famosa libretita dónde
12: está? Querían sacar en principio una lista en la que estaba el presi, ¿eh?
11: Libretita sería mejor poderlo parar, ¿eh?
6: Aquestes converses obren la porta a imputar l'exsecretària general del Partit Popular en una peça derivada de Kitchen, una causa de la qual en el seu moment va quedar exonerada.
7: L'Audiència Nacional ha incorporat les gravacions a la causa i ha traslladat l'informe policial a la Fiscalia perquè es pronunciï sobre els pròxims passos que han de seguir. En l'enregistrament, Cospedal parla d'operacions parapolicials il·legals, com ara la guerra bruta per combatre l'independentisme o els papers de Bárcenas. Els agents han dedicat 2 mesos a analitzar-los i han donat veracitat tancat total l'enregistrament.
6: I en plena polèmica per l'ús de la intel·ligència artificial, el gegant nord-americà Anthropic, creador de Claude, ha iniciat oficialment les seves operacions a Espanya amb l'obertura d'una nova oficina a Madrid, la setena que té Europa.
7: L'empresa assegura que ha triat Espanya perquè l'ús de Claude al país és de 2,7 vegades superior al que correspondria pel seu pes demogràfic. Anthropic, que té entre els seus clients el Banc de Santander, el BBVA, CaixaBank o Telefònica, assegura que vol convertir Espanya en un referent en el desenvolupament segur de la intel·ligència artificial. Al capdavant de la nova seu hi haurà Cristina Pitarch, exdirectiva de Google Cloud Security, en declaracions a Televisió Espanyola.
13: Es una cosa que ha saltado las últimas semanas debido a algún otro tipo de comunicación y que se ha hecho más público. Pero sí que es verdad que nos viene fantástico porque nos da una ventana más grande para poder decir lo que llevamos diciendo años, que es no existe una inteligencia artificial sin seguridad.
6: I de l'exterior, el president de Corea del Sur rebutja desplegar el seu exèrcit per involucrar-se en la guerra a l'Orient Mitjà. Ho ha fet després de les pressions dels Estats Units.
7: El país asiàtic depèn de l'Orient Mitjà per al voltant del 70% de les importacions de petroli, del qual prop del 95% passa per l'estret d'Hormuz. Lee Jae-myung és el president de Corea del Sud. I diu que no hi haurà desplegament de tropes en temps de guerra. El principi de no involucrament i no intervenció en la guerra ha estat el que han fet fins ara, deia, i continuarà sent-ho en el futur. Tot i això, Lee Jae manté la incògnita respecte d'un possible desplegament a l'estret d'Hormuz. Assegura, això sí, que el seu govern està estudiant aquest reforç sense precisar-ne ni l'abast ni la zona d'actuació.
6: D'aquí a 8 minuts arribem a les 8 del matí. Vos per la Mare d'Aigua. A Menorca, el Consell vol reforçar la resposta davant possibles episodis d'escassetat d'aigua. La proposta passa per demanar al govern que instal·li un hidrant a la desaladora de Ciutadella perquè els camions cisterna hi puguin carregar aigua desalada. Cristina Tomàs.
14: La proposta s'ha posat damunt la taula aquest dijous a la Junta de Balles. L'objectiu és que els ajuntaments de Menorca puguin carregar directament a la desaladora de Ciutadella els camions cisterna en cas de necessitat. Sentim Simon Gornés, conseller de Medi Ambient de Menorca.
15: Aquest hidrant és una solució d'emergència per tal de evitar que s'assequesquin estreguent aigua de subsol, com hem vist que alguns ajuntaments, per necessitat imperiosa, han d'anar a un altre municipi a cercar aigua, doncs anem a fer-ho d'una forma regulada, anem a fer-ho d'una forma controlada i, sobretot, anem a fer-ho emprant aigua desalada, que per això hi ha un recurs que està disponible i que l'han d'emprar.
14: La instal·lació de l'hidrant té un cost estimat de 360.000 euros. També caldria augmentar la potència elèctrica de la planta. El Consell planteja ara acordar amb els municipis els cabals que es podrien subministrar i establir compromisos de compra d'aigua. La mesura també permetria reduir la pressió sobre els aqüífers. Cada camió cisterna carregat amb aigua desalada suposaria deixar de treure unes 20 tones d'aigua dels pous.
6: I encara a Menorca, en clau política, Héctor Pons tornarà a encapçalar la candidatura del PSOE a Mahó a les eleccions municipals de l'any que ve, de l'any 2027. L'Assemblea del Partit ha ratificat la seva candidatura. Pons optarà així a un tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament.
7: El socialista assegura que Sabala implica una dedicació permanent i una responsabilitat màxima, afronta aquesta nova etapa en nous reptes i en la voluntat de continuar millorant els equipaments i serveis públics.
6: I pel que fa al Partit Popular, Marga Proens es marca com a objectiu aconseguir una majoria d'estabilitat en les pròximes eleccions, ho ha dit després d'encapçalar la Junta Directiva Autonòmica com a presidenta del PP Balear. Segons el seu recompte, el govern que presideix ha complit el 90% de les propostes del programa electoral. Ara, la seva prioritat ja són les pròximes eleccions.
16: Però com la única encuesta que vale en la de los ciudadanos en las urnas para seguir ampliando esta confianza, lo queremos hacer con el mejor argumento que tenemos, que es el elevado grado de cumplimiento de nuestro programa. El elevado grado de cumplimiento del programa que pudieron votar todos los ciudadanos de Baleares, del programa de más de 500 compromisos negros sobre blanco.
6: 7:55, moment ara per la cultura.

0: Cultura Cansatam, parlant avui de teatre. I fem amb unes preguntes. Es pot fer feina en una obra de teatre de manera telemàtica i que sigui en anglès i català i que, a més, serveixi per a l'aprenentatge i la millora dels alumnes? I de bé, la resposta és sí. Tot això es pot fer i forma part del projecte Shakespeare Remote, una iniciativa que fa anys que desenvolupen l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i la Coventry University, que enguany els ha duit a ser finalistes d'uns premis del diari The Times a la millor col·laboració internacional. Ens ho explica Sandra Martínez.
1: Una tria que des de l'ESADIP reben amb il·lusió, però també amb prevenció, si es guanya bé i si no també, perquè allò més important, la feina, ja s'ha feta. Antoni Planes és director acadèmic dels ensenyaments artístics superiors.
2: No sabem si el guanyarem o no el guanyarem, però només el fet de que no es declarin finalistes és molt important. No és el primer reconeixement que tenim a Anglaterra. Ja hem estat finalistes de diversos premis de teatre escolar i pensam que és un dels projectes que mantenim i que volen reforçar en els anys.
1: El programa ha permès desenvolupar muntatges amb equips mixtos que comparteixen el procés d'aprenentatge o la preparació de les escenes, la responsabilitat de les representacions. L'organització del programa a l'ESADIP ha estat a càrrec del professor Biel Jordà.
3: Durant dues setmanes se fa de forma telemàtica a través del sistema de telepresència i ja a la darrera setmana, la tercera setmana, se fan assajos aquí a Mallorca, acabant d'assajar i feim al final dues representacions. Les dinàmiques que se generen entre els alumnes dels dos països són precioses.
1: La selecció com a finalistes dels The Awards 2026 reforcen la seva projecció exterior i els encoratja a seguir endavant amb la iniciativa i fins i tot anar un poc més enllà. Antoni Planes.
2: Sobretot un reconeixement a una feina que ja fa 9 edicions que l'estem fent, a un projecte d'internalització de l'art dramàtic, un projecte únic en anglès i en català, un projecte que l'any que ve s'ampliarà també a un tercer país, que és Grècia.
1: Després de Romeu i Julieta i El vostre gust, l'obra escollida pel Shakespeare Remote d'enguany és La comèdia dels errors.

0: Steve Burns aquí amb un mític solo d'un tema d'Alice Cooper i Eric Steckel són els grans reclams del primer Festival Internacional de Guitarra de Mallorca. Serà el pròxim 10 d'octubre, al Gremi de Palma.
1: Es va presentar ahir. Aquests dos referents de la guitarra acompanyant de les seves bandes seran els protagonistes dels concerts per al festival. Oferirà moltes coses més. Fernando Rubín, president de l'associació cultural Red de Guitarristes.
2: És un festival interactiu, habrá conciertos, habrá jam sessions donde los músicos se pueden subir a tocar, interactuar unos con otros, habrá workshops, exposición de lutería, charlas acerca de la guitarra, masterclasses y concurso de jóvenes talentos.
1: Amb ells, Toni Miranda, Benji Avichuela, Miguel Maya seran alguns dels protagonistes d'aquesta jornada. Les entrades van dels 29 als 59 euros, perquè dependrà de si volem passar-hi tota la jornada o només veure el concert d'aquests dos grans.
0: I també serà el Gremi on demà es viurà la festa de presentació de la 24ena Fira Internacional del Disc.
1: I per celebrar-ho damunt l'escenari hi haurà una autèntica figura de la música independent, el sentint de fons com és Paul Collins Beat, i amb ell la signatura local, el Sicily Satellites. Sempre els Satellites, però que ara van amb dues dones, Adela Peraita i Sara Vicens, que hi han convertit el grup en el que ells sempre

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. És divendres 18 de setembre i les Balears desperten de nou pendents del temps. Fins a les 12 hi ha activat la vista taronja a les Pitiuses, al sud i a la Serra de Tramuntana de Mallorca i groc a la resta de l'illa, tot per possibles tempestes que podrien ser fortes i acumular fins a 50 litres per metre quadrat en només una hora. De moment, la matinada ha estat tranquil·la, pràcticament no hi ha hagut precipitacions després d'una jornada d'ahir moguda, sobretot a Eivissa, on es va arribar a activar les alert. Avui també estan pendents de Ceuta perquè fa prop d'una hora ha començat el trasllat de persones migrants al campament provisional al port després del vistiplau de l'Audiència Nacional. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. Fins ara s'acumulaven a les platges del Trampolín i Benítez d'ençà de l'arribada massiva. En un primer moment hi ha hagut corregudes. Els migrants frissen perquè saben que el nou campament té 1.000 places i no volen quedar de fora. Després, amb el desplegament dels agents antiavalots de la Policia Nacional, s'ha controlat la situació, se'ls ha indicat que s'aturassin i seguessin, i ara aquesta és la situació des de fa gairebé 3/4 d'hora. Pendents, per tant, de com evoluciona aquest dispositiu, de moment hem de dir no s'han pogut veure incidents destacats més enllà d'algun moment puntual de tensió.
1: I aquest divendres també destacam que les Balears ja superen guany les Illes Canàries en el nombre de migrants arribats en barques.
2: Segons les dades del Ministeri de l'Interior, des de dia 1 de gener fins al 15 de setembre s'han desembarcat a la nostra comunitat 5.627 persones. Són 35 més que l'arxipèlag de l'Atlàntic, un fet provocat per l'augment d'arribades a les Balears, però sobretot per la baixada a les Canàries. Ha minvat un 55%.
1: I avui també és notícia. L'habitatge, els preus que s'anuncien als portals immobiliaris són un 38% superiors que els preus que en paguen finalment els compradors.
2: Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet. D'aquí mitja hora en parlarem a l'informatiu matí amb el portaveu del portal Pisos .com Ferran Font.
1: I ha estat detingut un segon menor per l'apunyalament mortal d'un jove de 19 anys a la barriada de Sant Gotleu, a Palma.
2: Els fets van ocórrer diumenge durant una discussió entre els joves que va acabar amb una ganivetada i la mort del jove ferit. Aquesta nova detenció se suma a la del primer acusat que va ingressar en un centre de menors.
1: I també avui, vos, parlem de l'encariment del preu del combustible que posa el límit al sector pesquer de les Balears.
2: La federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Domingo Bonin és president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears.
3: S'afegien en esbanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
1: I pel que fa als esports, el Mallorca viatja avui a Donòstia. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. L'equip mallorquinista jugarà demà contra la Reial Societat B amb l'intenció d'aconseguir la primera victòria lluny de Son Moix. Serà el tercer desplaçament de l'equip, on de moment, fora de casa, només ha sumat un punt en dos partits. D'altra banda, el Mallorca ja sap que el central Martin Valiant, convocat per Eslovàquia, se perdrà els partits contra l'Almeria i el Girona.
1: I del temps ho dèiem en començar, encara hi ha possibilitat de fortes tempestes avui a Mallorca i a les Pitiuses, sobretot al matí. Xesca Cifra, bon dia.
5: Bon dia, sí, ara mateix estem en revoltats de tempestes. També tenim qualque precipitació de Montterra, punts de la península de Llevant a Mallorca o també el cap de Formentor. Amb una situació ara dominada per la variabilitat, tenim el cel amb molt de caparrots a punts de les illes, amb creixement d'aquests nígols, sobretot damunt la mà, i que van progressant cap a terra. Ara mateix, per exemple, el ponent de Mallorca a dins la mà, també el nord d'Eivissa, cap al sector de l'est de Menorca, on tenim ara aquestes tempestes. A poc poden progressar damunt la mà i afectar, però seran de manera molt localitzades aquestes ruixades avui matí. A partir del cap vespre ja la situació es tranquil·litza, ja tindrem el cel una mica més destapat, així tot amb alguns nígols prims, i la possibilitat de precipitacions es restringirà a punts d'Eivissa i de Formentera fins demà de matinada o a primeres hores. Després

0: Després el cap de setmana ja serà molt tranquil, amb el cel pràcticament destapat. Pel que fa a la temperatura, avui màximes entre els 25 i 29 graus com a molt, i durant aquests dies no canviarà gaire. Tant dissabte com diumenge, temperatures bastant frenades, les màximes, i aquesta pròxima nit i matinada sí que les temperatures mínimes davallaran. Per tant, refrescarà aquesta pròxima nit. Avui han quedat encara bastant suaus. De moment, per tant, encara primeres hores del dia, amb aquesta possibilitat de ruixats, atenció, perquè en alguns punts encara poden ser forts.
1: I quant al trànsit, quina és la situació a les carreteres? Toni Escanellas, bon dia.
2: Bon dia, Ido. Ara mateix hi ha embossos a l'enllaç de la via de cintura en l'autopista d'Inca, en sentit Palma. També trànsit lent ja des de Binissalem fins a Santa Maria. Embotellaments també a la via de cintura entre l'estadi Balear fins a Can Valero, i retencions també a l'arribada a Son Espases. A Cala Major hi ha un tram tancat. Està prevista l'obertura, la reobertura precisament aquest dematí. I a Menorca segueixen les obres a la carretera general en l'alçada de Rafal Rubí. Per tant, trànsit lent també allà, com cada dia.
1: 6 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
3: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Les Balears ja superen enguany les Illes Canàries en el nombre de migrants arribats en barques, segons el recompte que en fa el Ministeri de l'Interior. Des de dia 1 de gener fins dia 15 de setembre han desembarcat aquí 5.627 persones. Són 35 més que l'arxipèlag canari. Un fet que s'ha produït per l'augment d'arribades a les Balears, un 2,6% més que l'any passat, però sobretot pel descens a les Canàries d'un 55%.
4: Fa uns anys el nombre de migrants que arribaven a les Canàries era molt superior, però a mitjans de l'any passat aquesta xifra va davallar molt de cop, alhora que fa anys que pugen progressivament les arribades a les Balears. Sigui com sigui, aquesta és la primera vegada que en el còmput des de dia 1 de gener les Balears superen les Canàries. Dimecres va ser dia rècord en arribades enguany, amb 13 barques i més de 200 persones. Els cossos i forces de seguretat de l'Estat denuncien que en jornades com aquestes es veuen desbordats. Tomàs Quesada és portaveu del sindicat de guàrdies civils Jusil.
5: Como siempre, el problema de Formentera es que es la isla que está más afectada por el fenómeno migratorio y es una isla con una plantilla de Guardia Civil muy limitada. Cualquier llegada satura los servicios. Además, luego hay un traslado a Ibiza, que también está afectando a Ibiza, porque en ocasiones tienen que venir, dependiendo del volumen de inmigrantes que se acumulen, tienen que venir a reforzar a Formentera també.
1: Això quan el coordinador general del PP, Elías Bendodo, que ahir va ser palma en diversos actes de partit, ha demanat al govern espanyol un pla específic per a la crisi migratòria a les Balears.
6: Se debe reconocer a Baleares como frontera exterior de la Unión Europea. Fundamental. Eso se lo exigimos al gobierno de España. Queremos que se despliegue un plan de cooperación con Argelia, sí, que es la principal ruta de inmigración, y que se corte. Hay que garantizar la presencia permanente de Frontex también aquí. Y un refuerzo, sin duda, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todas las islas.
1: I estan ben atents a com transcorre ara mateix el trasllat de milers de migrants al campament del port de Ceuta, un trasllat que s'ha tornat a reactivar. Ens arriben imatges d'una autèntica allau humana enmig d'un fort desplegament de la Guàrdia Civil amb reforços de la Policia Nacional i de militars. S'han registrat alguns moments d'atenció des de primera hora del matí, des de les 7 del matí en corregudes, però ara per ara sense incidents greus. Els agents antiavalots han pres tota la zona per intentar contenir en aquestes persones, entre les quals hi ha molts d'infants que volen arribar al campament per fer-se a un lloc on dormir, i han vist qualque empenta i mostres de malestar entre els migrants que esperaven drets, alguns asseguts als terra. Els agents desbordats davant la llau perquè aquests migrants que travessaren la frontera superen amb escreix els cossos i les forces de seguretat. S'espera que aquest trasllat, que, com dèiem, s'ha reactivat d'Urí entre 40 minuts i una hora, ha començat a les 7 del matí.
4: Efectivament, començaven aquesta hora, i just després d'aquest inici, com dèiem, alguns corrien, volien arribar ràpid en aquest nou campament perquè hi ha 1.000 places i no volen quedar fora. Després s'han desplegat els antidisturbis per evitar precisament aquestes corregudes i aquestes presses. Els han tingut pràcticament 3/4 d'hora aturats, asseguts, per intentar controlar aquesta situació. I fa aproximadament 10 minuts, a partir de les 8, han començat a reactivar aquest moviment de persones, això sí, a poc, una per una, ordenant que no corressin perquè no se produeixin moments com els que s'han viscut a les 7. Així ho hem estat veient, ha començat aquest moviment a les 7 i pràcticament s'ha retransmès en directe a través de diferents televisions. Hi ha molts de mitjans de comunicació fent aquest seguiment. Fins ara, i d'ençà de l'entrada massiva, aquestes persones pernoctaven a cel obert a les platges del Trampolín i de Benítez. Aquest moviment massiu començava just l'endemà del vistiplau de l'Audiència Nacional. El trasllat, recordem, xocava amb l'oposició del Sindicat Unificat de Policia, que alega que hi ha problemes de seguretat. Recordem que havia reclamat que s'aturàs l'ús d'aquestes instal·lacions. L'objectiu del govern espanyol és instal·lar aquestes 1.000 persones i el sindicat policial hi va presentar un recurs en contra en què advocava per alternatives d'acolliment per reduir la pressió sobre la ciutat, com ara la utilització d'un vaixell hotel.
1: I també estarem pendents d'aquest trasllat de milers de migrants al campament del port de Ceuta, que compta s'ha reactivat quan faltaven 10 minuts per les 8 del matí. El malestar per la crisi a Ceuta també es va fer palès ahir a Melilla amb insults i pitades contra la ministra de Migracions, Elma Sáiz. Aquest que ara escoltareu és el moment.
4: I en aquest context d'enfrontaments, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha lamentat la poca col·laboració del president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i ha demanat a les autonomies acollir menors.
7: Felicitar también la decisión de la Audiencia Nacional de levantar esas cautelarísimas que nos impedían trasladar a las personas que están ahora mismo todavía en situación de calle.
4: D'altra banda, el Partit Popular acusa el govern espanyol de no escoltar l'executiu de Ceuta. És el popular Juan Bravo.
8: ¿Satisfechos con la decisión de la Audiencia Nacional?
9: No, lo que estamos satisfechos es cuando sepan todos los ceutíes que todos los que han entrado de manera irregular e ilegal han retornado a su país. Y eso lo ampara. Lo ha pedido Marruecos, como ustedes han conocido, lo han avalado desde la Unión Europea, lo prometió a Marlaska y Álvarez. Ese es el camino. El retorno de todos para recuperar la normalidad, que además sería la primera política económica.
4: D'altra banda, el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, s'ha reunit amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui ha demanat canvis legislatius per accelerar les devolucions i els procediments d'asil en crisis migratòries. El PP ha reclamat un desplegament permanent de Frontex a Ceuta, Melilla i les Canàries.
1: I aquí a les Balears encara estan pendents del mal temps. Fins les 12 estarà actiu l'avís taronja per tempestes a Mallorca i a les Pitiuses. Aquesta matinada ha estat tranquil·la, pràcticament no hi ha hagut precipitacions. Recordem que amb l'actual situació no té per què ploure, però que si ho fa pot ser de manera intensa i mala de predir. A hora baixa les Pitiuses es varen activar totes les alarmes. Es va enviar una alerta de protecció civil als mòbils.
4: Els missatges indicava que no s'acostassin als torrents, a les zones inundables, que evitassin plantes baixes i soterranis. Emergències també va recomanar a les famílies que es recollissin abans d'hora els infants als centres educatius. Finalment, però, les pluges van ser més fluixes d'allò que es podia esperar i així ho varen viure algunes veïnades d'Eivissa.
10: Estava un supermercado, m'ha sonat l'alarma en per avisar de que hi havia que replegar. I, bueno, ha plogut de moment bé. O sigui, ha plogut molt, però no ha fet cap mal. O sigui, que crec que aquesta aigua ens va bé a Eivissa.
11: I tant, que és important. Els ciutadans, si estem protegits, que ara me n'anava a ioga i pensava que podria passar, i no, està tancat perquè hi ha gent que ve de fora, hi ha de venir un cotxe i no és tan fàcil.
12: Pensé que se venia algo heavy, com un tsunami o algo así. No pensé que fuera unos truenos y una tormenta nomás.
4: Aquesta nit, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, va dir que es reunirien en dues ocasions durant la matinada per valorar si s'havia de prendre alguna decisió urgent sobre l'inici, avui de matí, de les escoles.
13: Como hay un punto importante, que son las 8 de la mañana y que afecta a los escolares, hacemos un punto de situación a la 1, haremos una valoración a las 6 de la mañana con Educación y con AEMET para ver si hace falta tomar algún tipo de medida extraordinaria. En todo caso, está lloviendo, es lo normal que tiene que pasar en esta época del año. Bienvenida al agua porque la necesitamos y lo único que tenemos que tener en cuenta es que en aquellas situaciones donde pueda haber una situación más sensible, que sepamos cómo actuar y cómo protegernos.
4: De moment, però, ha arribat aquest punt crític que deia Garriz de les 8 del matí i la situació meteorològica no ha obligat a suspendre aquesta activitat lectiva d'avui, que continua sense problemes i sense incidències. Des de l'inici de l'episodi d'inestabilitat, dimecres al migdia, el Centre de Coordinació d'Emergències de l'U2 ha gestionat una 60 d'incidents relacionats amb els fenòmens meteorològics adversos.
1: I a aquesta hora hi ha alguns retards als aeroports, però molt menys que ahir, quan més de 330 vols varen patir incidències a les Balears.
4: Sobretot a Mallorca, on es van veure afectat més de 300 vols i se'n van cancel·lar 5, i a Eivissa, on Escodolà va acumular una 30 de retards i un vol suspès.
3: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
14: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: 8 i 16 minuts. Els preus que s'anuncien als portals immobiliaris són els que es demanen, però no necessàriament és allò que finalment paga el comprador. I aquest viatge entre expectativa i realitat se li ha posat una xifra, un 38%. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet. Ens ho explica Marta Puyalto.
15: Segons el nou Observatori de l'Habitatge, el 2025 els pisos s'anunciaven de mitjana a 5.200 euros al metre quadrat, mentre que el preu real de compra-venda va acabar sent de 3.800 euros, pràcticament un 40% menys. Segons el director general d'Habitatge, Quico Reinés, aquesta diferència en bona part es deu a expectatives de venda poc realistes.
16: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
15: En els darrers 25 anys, la població ha augmentat un 46%, mentre que el nombre d'habitatges només ha crescut un 31%. L'Observatori estima que aquest desajust equival a uns 17.000 habitatges de dèficit acumulat. I aquí hi ha grans diferències territorials. A Formentera, el dèficit estimat supera el 54%, mentre que a Menorca és del 8%. Unes mancances que repercuteixen també en el preu.
16: Pràcticament reflecteixen de forma directa en el preu de l'habitatge. És a dir, qui s'illa que és amb un preu més elevat és Formentera, després, en segon lloc, és Eivissa, en tercer lloc és Mallorca i en quart lloc és Menorca.
15: L'Observatori ha detectat també l'existència de dos mercats, el de compradors nacionals i el d'estrangers. El 2025, un nacional va pagar de mitjana 300.000 euros per un pis, un estranger un 80% més, fins a arribar als 550.000 euros. Tot i així, el mercat comença a mostrar signes de canvi. Les compravendes de nacionals han augmentat un 30% des de 2023, mentre que les d'estrangers han caigut també un 30%. El preu mitjà de compra-venda, a més, ha baixat un 2,5%.
1: I 1.200 habitatges de les Balears es podran llogar a preus assequibles a través de l'entitat estatal Casa 47, segons ha anunciat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
17: De fet, la ministra ha explicat durant una visita que ha fet a Eivissa que 600 d'aquests habitatges procedeixen directament de la Sareb i que pròximament es licitarà una part important. Els altres 600 es construiran en terrenys adquirits per l'Estat i també s'adjudicaran a través del portal Casa 47.
18: Hemos decidido que en lugar de salvar a la banca, que tenía previsto vender todas esas viviendas, había que sacarlas de ahí para entregarlas a la gente. En el caso de Baleares son 600 viviendas y 600 y también suelos para construir 600.
1: Declaracions de la ministra en una visita a Can Escandell, en què ha anunciat que la previsió és que l'any que ve comenci la construcció dels 532 habitatges públics en aquest indret, Gemma Guasc.
19: Les obres d'urbanització, és a dir, d'instal·lació de clavegueram i també enllumenat públic, entre d'altres, arriben ja a la seva fase final i s'espera que durant el primer trimestre de l'any que ve estiguin enllestides. Els habitatges que s'hi construeixin seran públics en règim de lloguer d'una, dues i tres habitacions. De les 532 que s'hi projecten, més de 460 són promogudes pel govern de l'Estat, per l'entitat estatal Casa 47 i, per tant, seran per a residents a Espanya. L'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, ha demanat a la ministra que prioritzi els residents al municipi de Eivissa, escoltant el batlle i després la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
20: Es mi obligación trasladarles que parte de esas 532 viviendas se deben de priorizar para residentes aquí en la isla y en la ciudad de Ibiza.
18: Yo defiendo que un médico que viene a trabajar a Ibiza pueda vivir en las viviendas de Casa 47. Será para todos los residentes en Ibiza, porque es el criterio de Casa 47 para el conjunto de España. Nosotros trabajamos para el conjunto de España.
19: La ministra ha destacat que Ibiza és probablement una de les ciutats que es troben pitjors circumstàncies pel que fa a la situació de l'habitatge i que el govern central se senten acompanyats per les institucions europees per aplicar mesures per prioritzar l'habitatge per als residents.
1: També Joan Busquets torna a estar en el punt de mira el Partit Popular, aprofitant la visita del coordinador general del PP nacional. Elías Bendodo ha tornat a reclamar al govern central el desbloqueig de Joan Busquets. Caterina Bany.
17: Sí, de fet, el Batlle de Palma defensa que el pla actual proposat pel Ministeri ha rebut al·legacions per part del consistori perquè no preveu les reivindicacions veïnals.
21: Un plan que se presente sin haber escuchado, sin escuchar al ayuntamiento y a los vecinos, es un plan que no nos interesa. Porque el futuro de Son Busquets lo tendrán que decidir los vecinos de la zona, los vecinos de Palma y el ayuntamiento.
17: I què diu el govern central? I defensa que el projecte de Son Busquets sí que incorpora les propostes dels veïnats, entre les quals, per exemple, un centre de salut i residències per a la gent gran i persones dependents. El Ministeri d'Habitatge ha assegurat, a més, a través d'un comunicat, que l'executiu espanyol està fent feina formalment amb l'Ajuntament de Palma des del març de 2024.
1: I a Palma ja han començat les obres d'urbanització de Son Bordó, i on està prevista la construcció de 550 habitatges. I anem en directe. Els treballs de Son Bordó s'han iniciat mentre 200 persones, entre elles menors, continuen vivint als terrenys i encara no han estat desallotjades. Toni Sastre és en aquest punt de Palma. Toni, bon dia. Quina és la imatge?
22: Bon dia. En aquesta hora els operaris preparen la maquinària, estan engreixant una de les excavadores. Encara no s'hi han posat perquè el terreny està banyat per les pluges i esperen a que s'aixugui una mica, segons m'ha explicat un operari que just ara acaba d'abandonar aquesta obra amb la seva furgoneta. S'hi han posat d'hora. A les 7 ja han arribat un parell de furgonetes d'operaris. Jo sí els veig d'en fora perquè no hi puc entrar, no puc accedir en aquesta zona de les obres i no puc descriure exactament el que fan. Això sí, es nota que fa poc que han començat a fer-hi feina, hi ha alguns caramulls de terra i algunes senyals al voltant de tot aquest tros que està ballat, que informen que aquest terreny és propietat privada i que no s'hi pot entrar perquè s'hi estan fent obres. També he pogut parlar amb un altre operari, això ha estat més prest, del dematí, de vers a les 7, fora de micròfon, no volia fer declaracions i m'explicava que no ho estan passant bé per la pressió mediàtica que s'ha generat. Em deia que ahir els varen venir a gravar i que ells no volien sortir, que ells simplement fan els que el diu la promotora, que es fa als carrers d'aquesta urbanització que està situada just a la barriada del Molinar, de vora el camp de futbol del Roland Molinar, i que s'hi arriba pel camí de Vicat. En aquesta parcel·la de la ciutat es preveuen construir mig miler d'habitatges a preus assequibles, i na Maria Silva és una de les veïnades afectades, diu que tenen por i que viuen molt malament. M'ha explicat que varen venir a viure aquí perquè el Batlle de Palma, Joan Fageda, els va donar permís per fer-ho.
23: Estamos viviendo aquí pues un infierno con el polvo, el ruido de las máquinas. Tenemos el corazón en la boca porque la empresa ha comprado esto, pero no se quiere hacer responsable de nosotros. ¿Y dónde nos vamos a ir? La verdad que estamos con un poquito de miedo, viviendo pues muy mal.
22: El Batlle de Palma, Jaime Martínez, ha assegurat que els serveis socials estan actuant amb les famílies.
24: Hi ha una part que encara està en el jutjat, que s'haurà de resoldre, i els serveis socials de l'Ajuntament, que en aquest moment és l'únic a on nosaltres podem actuar, estan fent la seva feina.
22: Aquí a Son Bordó, i una de les excavadores ja ha començat a fer feina, i els operaris feinegen també per dins d'aquest tros, per dins d'aquest terreny de ciutat.
1: Gràcies, Toni. 8 i 23. I ha estat detingut un segon menor per l'apunyalament mortal d'un jove de 19 anys. Ha estat a la barriada de Son Goleu, a Palma.
17: El fet va ocórrer el passat diumenge durant una discussió entre els joves, que va acabar finalment amb un apunyalament amb una arma blanca i la mort del jove ferit. Aquesta nova detenció se suma, per tant, a la del primer acusat, també menor, que va ingressar en un centre de menors després de passar a disposició judicial. Mentrestant, el grup d'homicidis continua amb la investigació per esclarir les circumstàncies del fet.
1: I una un apunt més abans de la informació dels esports. Està condemnat a 4 anys de presó l'home acusat de matar el seu germà a cops de martell a Sa Pobla. La condemna arriba després d'un acord amb la Fiscalia que ha evitat la celebració del judici amb jurat popular. Inicialment, el Ministeri Públic demanava 12 anys de presó.
0: Els fets van passar el juny de 2025 quan l'home va agredir la víctima amb un martell provocant-li unes ferides que li varen causar la mort dies després a l'hospital. L'acord assolit rebaixa de manera considerable la pena en aplicar-li els atenuants de confessió i de reparació del dany després que l'acusat hagi pagat 60.000 euros d'indemnització a la seva família.
3: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
1: I encet amb els esports parlant, Gavi, de l'entrenador del Real Mallorca, Luis García, que ha assegurat que l'equip té plantilla per guanyar qualsevol partit.
2: Així és. Bon dia. Un Real Mallorca que viatja avui cap a Zubieta, on demà a les dues del migdia s'enfrontarà a la Real Societat B. Els vermells afronten la sisena jornada amb la intenció d'aconseguir la primera victòria de la temporada a domicili. Sentim Luis García.
5: Necesitamos también puntuar fuera de casa y ganar partidos fuera de casa para completar el objetivo. Mi mentalidad es que no haya diferencia entre partidos de fuera y de casa, es ir a ganar todo lo que podamos y cuantos más puntos, pues muchísimo mejor, sabiendo que siempre fuera de casa es más complicado y más difícil, pero creo que tenemos una plantilla para poder luchar por ganar cualquier partido y así esa tiene que ser nuestra mentalidad.
2: Luis García, que ha tret importància a les imatges del final del partit de diumenge amb Raillo i ha assegurat que la relació amb el capità és bona. El tècnic també s'ha mostrat satisfet per les convocatòries de Valiant amb Eslovàquia i Bergström amb Finlàndia. El central eslovac es perdrà els partits contra l'Almeria i el Girona. Recordeu que el Real Societat B Mallorca ho podreu seguir dissabte, demà, en directe per IB3 Ràdio a partir de les 12 del migdia. El Palau Municipal d'Esports de Son Moix es prepara per viure demà el primer partit de Lliga aquesta temporada del Palma Futsal davant la seva afició. Els mallorquins rebran el Pozo Múrcia a les 12. El conjunt de Vadillo va estrenar-se amb una victòria a la pista del Santa Coloma per 2-4 i ara vol donar continuïtat a aquest resultat a casa. L'entrenador del Palma, Antonio Vadillo, ha demanat el suport de l'afició per aquest dissabte.
6: En este sentido, el apoyo de Somoy siempre para nosotros es muy importante, muy, muy, muy importante. Y los necesitamos. Los necesitamos para sacar este tipo de partido adelante contra este tipo de rivales.
2: El partit de l'Illes Balears Palma Futsal davant el Pozo Múrcia el podreu seguir també en directe a la sintonia d'IB3 Ràdio. Canviant d'esports, el piragüisme serà protagonista demà al Parc de la Mà amb la disputa del tercer trofeu Ciutat de Palma. La competició reunirà alguns dels grans noms d'aquest esport. Sentim Àngels Moreno i Marcus Cooper, que ja han confirmat la seva presència en aquest esdeveniment.
7: Molt contents de que hagin pensat en nosaltres, de poder estar aquí i de poder competir en un Parc de la Mà, que l'altre dia les festes de la patronera per aquí i jo flipava en veure la catedral, el Parc de la Mà baix. O sigui, jo crec que té una ubicació perfecta i ideal per aquest event.
25: Uf, yo me pongo en la piel de los chicos, ¿no? Cuando era más pequeño, tener la oportunidad de competir contra no sé, mis ídolos, ¿no? Los más que solo veo en los Juegos Olímpicos y los voy a tener aquí para competir, no solo ya contra ellos, sino también formatos donde pues, nos juntamos en la misma embarcación de equipo y compito en la misma embarcación que alguien que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y gracias a este evento pues lo puedo hacer.
2: Podreu seguir el trofeu Ciutat de Palma per IB3 Televisió demà a les 15:40 hores. I anem amb el tennis. Jaume Munar disputarà el partit de dobles a l'eliminatòria de Copa Davis que la selecció espanyola juga aquest cap de setmana contra Xile a terres sud-americanes. El capità, David Ferrer, ha decidit que el mallorquí formi tàndem amb Pedro Martínez. S'enfrontaran a la parella Tavilo Barrios en el tercer duel de la sèrie, segons ha determinat el sorteig. Els individuals els jugaran Rafa Jodar i Daniel Mérida. Qui guanya l'eliminatòria es classificarà per a la final a 8 de Bolonya.

I el Mundial de Motociclisme fa aturada aquest cap de setmana al Red Bull Ring amb el Gran Premi d'Àustria. La cita comptarà amb els pilots balears disposats a lluitar pels seus objectius en una nova prova del campionat. L'activitat començarà avui amb els entrenaments, continuarà entrenaments lliures, continuarà demà amb les classificacions i les curses sprint i diumenge arribarà el plat fort amb les curses de Moto3, Moto2 i MotoGP. El Gran Premi d'Àustria serà, a més, la darrera cita europea abans de l'inici de la gira asiàtica del Mundial. Estirem pendents de Joan Mir i Dizan Guevara en un nou Gran Premi d'aquesta temporada. Amb motociclisme, tancam la informació esportiva.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara de les 8:30 del matí. Avui estan pendents de Ceuta perquè d'haver-se les 7 ha començat el trasllat de persones migrants al campament provisional del port després del vistiplau de l'Audiència Nacional. Fins ara s'acumulaven a les platges del Trampolín i Benítez d'ençà de l'arribada massiva.
2: En un primer moment hi ha hagut corregudes, els migrants frissen perquè saben que al nou campament hi ha 1.000 places i no volen quedar de fora. Després, amb el desplegament dels agents antiavalots de la Policia Nacional, s'ha controlat la situació, se'ls ha indicat que s'aturassin i seguessin, i a les 8, fa prop de mitja hora, s'ha reprès el trasllat amb una situació més controlada d'un en un fins ara, que sembla que ha tornat a haver un poc de descontrol. Hi ha hagut empentes, hi ha hagut algunes actuacions d'aquests agents antiavalots. Aquesta és la imatge que arribem en directe des d'aquest punt de Ceuta.
1: Doncs ho contem aquí en directe a l'informatiu matí avui, que també destacam que les Balears ja superen guany les Illes Canàries en el nombre de migrants arribats en barques.
2: Segons les dades del Ministeri de l'Interior, des del dia 1 de gener fins al 15 de setembre han desembarcat a la nostra comunitat 5.627 persones. Són 35 més que l'arxipèlag de l'Atlàntic. Un fet causat per l'augment d'arribades a les Balears i sobretot per la baixada a les Canàries d'un 55%.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. La Guàrdia Civil ha desmantellat a Eivissa un important punt de distribució de drogues a Sant Antoni de Portmany. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. L'operació Sator s'ha saldat amb 4 ciutadans senegalesos que han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'estupefaents als escorcolls. A 3 domicilis van tenir lloc dimarts passat amb ajuda de cans ensinistrats. Es van confiscar diferents quantitats d'èxtasi, ketamina i marihuana, entre d'altres substàncies il·legals. També hi havia 30.000 euros en metàl·lic i mòbils robats.
1: I a Menorca, Héctor Pons tornarà a encapçalar la candidatura del Partit Socialista Mou a les eleccions municipals de l'any que ve, del 2027. Exalt Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. L'Assemblea dels Socialistes ha ratificat la seva candidatura. Pons optarà així a un tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament. El socialista assegura que ser batle implica una dedicació permanent i una responsabilitat màxima i afronta aquesta nova etapa, diu, amb nous reptes i amb la voluntat de continuar millorant els equipaments i els serveis públics.
1: I a Mallorca, els pobles del migjorn rebran prop de 6 milions d'euros per millorar la gestió de l'aigua. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Els projectes presentats pels ajuntaments de Santanyí, Campos, Felanitx i Major Sesalines i que s'han aprovat rebran doblers de l'impost de turisme sostenible i es podrien començar a executar abans que acabi la legislatura.
1: I avui també és notícia a l'habitatge.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Després de conèixer el darrer balanç de l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que assegura que els preus que s'anuncien als portals immobiliaris són un 38% superiors als que finalment paguen els clients. Parlam amb Ferran Font, director d'estudis i portaveu de pisos.com. Senyor Font, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, per què hi ha aquest sobrepreu, aquest viatge entre expectativa i realitat?
6: Bé, la diferència que hi ha normalment entre els dos preus, normalment és perquè quan mirem els preus dels immobles que estan publicats a portals, són els preus d'expectativa. O sigui, bàsicament diríem que és a quin preu vol vendre aquest pis al propietari. Perdó. I en el cas dels immobles de tancament, que podríem anar al preu de registradors, per exemple, doncs són els immobles, òbviament, el qual al final es tanquen. Diguéssim que una cosa és què vol el propietari i l'altra cosa és quin és el preu de tancament després de l'operació.
1: Uh-huh. I posar aquests sobrepreus, però, no té conseqüències després amb la situació del mercat?
6: Home, més que tenir o no tenir conseqüències, òbviament, doncs explicar una situació de què és el que els propietaris esperen dels seus immobles. El fet que hi hagi molt desequilibri entre oferta i demanda, diguéssim que estiguem en un mercat, tant a nivell nacional com especialment a nivell balear, on doncs, cada vegada hi ha més persones que volen anar a viure o cada vegada hi ha més persones que volen comprar immobles i, per contra, un mercat on és molt difícil fer créixer l'oferta, en general ja passa això per les Balears més, doncs perquè tenim mercats, no només el de Mallorca, sinó el d'Eivissa, el de Formentera, trobem mercats on és molt difícil fer créixer l'oferta i hi ha molt interès, doncs òbviament doncs, aquest desequilibri és important i fa que el propietari té la sensació doncs, que aquell pis doncs, hi pot treure, diguéssim, un millor rendiment o un bon preu. En definitiva, ell té aquelles expectatives, però al final doncs, ha de trobar el cooperador que tingui aquella capacitat de pagament. Llavors, la diferència, que sí que és veritat que segons els càlculs que fem nosaltres no és tant, estaria al voltant del 20 i poc per cent, si comparem les dades de preu del Col·legi de Registradors i les que tenim publicades a pisos.com, la diferència tampoc és sempre homogènia. O sigui, òbviament, hi ha més diferències segons el tipus d'habitatge que estem comprant, segons a quin mercat estigui, si està, per exemple, el mercat d'Eivissa, és molt més car, de fet, lidera el mercat d'Eivissa els preus a nivell nacional. Tampoc és el mateix si estem comprant un preu d'un habitatge que comprarà un comprador nacional d'un comprador estranger que arriba molt més a la butxaca més plena. Diguéssim que no és tot homogeni, però sí que és veritat que hi ha, òbviament, diferència entre què demana el propietari i a quin preu al final es tanca l'operació.
1: Segons la vostra informació, quina és l'evolució del preu que hi ha hagut enguany aquí a les Balears?
6: Bueno, segons les dades que tenim nosaltres, Balears és una de les comunitats que lideren sempre el mercat de preus, que avui en dia, segons les últimes xifres que tenim, que són del mes d'agost, estaria pues, pràcticament arribant als 5.200 euros metre quadrat, i tot i que durant els últims anys ha crescut doncs, a dos dígits i d'una manera més important, ara veiem que aquests augments són bastant més moderats, o sigui, estaríem per sota del 10% d'una manera molt clara i fins i tot diria que en molts casos per sota el 5% interanual. Això què vol dir? Que tot i que els preus no estiguin creixent tant, seguim en un moment on els preus, òbviament, estan molt alts, hi ha una dificultat d'accés a l'habitatge molt important, hi ha una disponibilitat d'oferta molt baixa. Fins i tot ens trobem casos, com són coneguts per tots, de problemes de lloc on dormir per poder anar a fer la temporada turística, per exemple, en un mercat com el d'Eivissa, que, com deia abans, si tu agafes el rànquing de les 10 poblacions més cares de tota Espanya, doncs pràcticament 7 són de les illes, i d'aquestes 7, doncs, diré que al voltant de les 5 són d'Eivissa, que estaríem parlant de Sant Antoni, de Santa Eulàlia, d'Eivissa, que és òbviament és un mercat on hi ha un problema d'accés a l'habitatge molt important.
1: Mm-hmm. Senyor Font, parlàvem a l'inici de l'entrevista d'aquest balanç que ha fet l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, del govern. També ha dit que conclou que hi ha dos mercats, els nacionals i els estrangers. Els estrangers varen pagar un 80% més de mitjana per un immoble que els espanyols. Justament vosaltres heu donat a conèixer unes xifres que expliquen que el comprador estranger guanya pes a Espanya i paga també els habitatges més cars, depenent d'on ve.
6: Sí.
1: Què més diuen les vostres xifres?
6: Sobretot quan analitzem què fa el comprador internacional. El comprador internacional, a nivell nacional, més o menys, representa el 15% de totes les transaccions. Però, òbviament, això tampoc és heterogeni. Hi ha mercats on aquest comprador internacional té molt més pes. Quins són aquests mercats? Són principalment els mercats turístics, però especialment on aquesta dada és més rellevant és Alacant, en primer cas, i després a les Balears, aproximadament un 35% de les compres que es fan d'habitatges les fa un comprador internacional. Això què vol dir? Doncs que més de 3 de cada 10 habitatges les compra un comprador internacional. Aquest és un comprador que, primer, que busca un tipus de producte concret en general, doncs que busca un tipus de producte turístic, sigui per gaudir-ho només a l'estiu, sigui per posar-ho en lloguer, o sigui doncs per venir a viure. I en qualsevol cas, és un mercat que, òbviament, està molt condicionat. Primer, perquè l'oferta redueix, perquè ve el comprador internacional, i segon, perquè aquest comprador internacional pressiona a l'alça els preus de l'habitatge, perquè ve amb la butxaca més plena, com deia abans, té més capacitat de compra, i segon, doncs, també perquè acaba reduint més aquesta proporció entre l'oferta i la demanda.
1: Ferran Font, director d'Estudis i portaveu de pisos.com. Gràcies per haver estat amb nosaltres en directe a l'Informatiu Matí.
6: Gràcies a vosaltres, un plaer.
1: 8:39 minuts, ara parlem d'un altre sector, el dels pescadors. L'encariment sostingut del preu del combustible posa al límit aquest sector que ja estava de per si colpejat, la flota pesquera de les Balears. La federació que representa aquest col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Perquè ens facem una idea, una barca de bou gasta de mitjana 600 litres de combustible al dia. Al gener això li costava 384 euros i avui ja són 840. És un increment del 118% en 9 mesos.
7: I des de finals de juny Catalunya el preu d'aquest combustible ha experimentat un creixement continu fins a arribar aquesta setmana a pràcticament l'euro i mig per litre. Un encariment provocat per la guerra a l'Orient Mitjà que el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Domingo Bonin, assegura que no es pot sostenir. S'ha de tenir en compte que fa anys que el sector tira endavant amb uns beneficis mínims que ara encara podrien disminuir més.
8: S'afegien en esbanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
7: Bonin assegura que les ajudes que reben de les administracions no són suficients davant d'un costos d'explotació totalment desbordats. La Federació recorda que el gasoil suposa el 50% de les despeses directes d'una embarcació pesquera i que no tenen alternativa a aquest combustible.
1: I anem ara amb unes altres xifres. Les dones dediquen de mitjana el doble d'hores setmanals que els homes a les cures i a les tasques de la llar, segons l'Institut Nacional d'Estadística. El Club de Males Madres apunta que de mitjana les dones passen 4 hores fent feina a casa davant de les 2 que hi passen els homes. La fundadora de Males Madres, Laura Baena, denuncia que aquesta feina invisibilitzada se li ha d'afegir una altra, que és la càrrega mental que no està quantificada, Carme Moreno.
9: I que les males madres han volgut quantificar. En el seu darrer estudi destaca que el 86% de les dones que conviuen en parella assumeixen la responsabilitat principal d'organitzar la vida familiar i el 85% tenen manco d'una hora lliure al dia o ni tan sols això. Laura Baena diu que aquesta sobrecàrrega de feina té efectes en la salut física i també la mental de les dones. Són declaracions a IBETA Ràdio.
10: Hay un colapso de la salud mental de las mujeres madres, un burnout, estrés cronificado, ansiedad, somatización de esa ansiedad. Yo preguntaba ayer en la comunidad cuántas sufrían ansiedad, ¿no? Porque compartíamos unos datos importantes de 9 de cada 10 sienten esa ansiedad casi diaria, ¿no? Y los datos son alarmantes.
9: Baena lamenta que davant d'aquest escenari la renúncia pareix que és l'única solució. L'estudi de Males Madres assenyala que el 82% de les dones fa renúncies laborals quan es mare.
10: Las mujeres renunciamos, asumimos un coste porque el sistema no nos acompaña ni apoya, y los hombres, por supuesto, tampoco, en ese reparto equitativo, que no lo es. Y el 44% de las mujeres ha reducido su jornada laboral para poder cuidar, según nuestros datos. El 23% ha solicitado una excedencia. El 16% ha renunciado a puestos de responsabilidad.
9: L'activista Laura Baena denuncia que tant la llei autonòmica de conciliació com les mesures aprovades pel govern espanyol són insuficients. Reclama un pacte d'estat i que les empreses s'adaptin per facilitar la conciliació a les famílies.
1: I notícia que hem conegut aquesta matinada, un estudi internacional alerta que des de la pandèmia la vacunació infantil ha baixat a la majoria de països europeus. Ara bé, Espanya se salva un poc més de la caiguda de cobertures.
7: Segons la investigació publicada per The Lancet, som un dels països de la Unió Europea amb una millor cobertura de vacunació infantil amb taxes d'entre el 92 i el 97% segons el tipus de vacuna. S'analitzen dades de vacunació de 27 països de la Unió entre els anys 1980 i 2024.
1: I les autoritats mexicanes han detectat tingut el presumpte responsable de l'assassinat de la jove estudiant espanyola Claudia Tacoronte, de 21 anys, que va ser apunyalada dissabte a l'estat de Morelos. També hem sabut que avui la família de la víctima arribarà a Mèxic per repatriar el seu cos.
7: La Fiscalia de l'Estat ha confirmat que l'imputarà del delicte de feminicidi i cercarà la pena màxima, que són 70 anys, la màxima prevista per la legislació estatal. El fiscal de Morelos és Fernando Blumenkron.
11: És important señalar que les lesions que ell le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió por la forma en que lo hizo. El Código Penal de nuestro Estado establece como una de las causales para que se establezca o se clasifique como feminicidio que existan ese tipo de lesiones infamantes o que son de esa naturaleza.
7: La governadora d'aquest estat assegura que el presumpte sospitós de l'assassinat de l'estudiant no té vincles amb el crim organitzat i que la va agredir mentre forcejava.
1: I el govern d'Isabel Díaz Ayuso justifica ara que va comprar el polèmic àtic al barri de Chamberí per a autoritats.
7: Justifica que és una pràctica habitual i que és pertinent tenir un immoble en zones destinades a feina, àrees de descans i allotjament ocasional per a autoritats en visita oficial o per les mateixes autoritats de l'administració.
1: 8:45. Continuem amb més notícies aquí a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Els pobles del Mitjó rebran prop de 6 milions d'euros per millorar la gestió de l'aigua. Els projectes presentats pels ajuntaments que s'han aprovat rebran doblers de l'impost de turisme sostenible i es podrien començar a executar abans que acabi la legislatura. Tot d'una, ampliem aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
2: Bon dia. En aquest moment ja trobem les retencions habituals. Són les principals, les de Palma. Trobo la retenció a la carretera d'Inca des del polígon de Sant Castelló fins a l'incorporació de Sevilla i Cintura. A Sevilla i Cintura trobant tràfic comença des d'Estadi Balear fins al polígon de Can Valero. Des de la carretera d'Andrat, Santa i Palma, trobo la retenció fins a l'incorporació de Sevilla i Cintura. A la resta de carreteres trobo el tràfic fluid i sense incidències. Es esperarà molt bon dia.
1: Gràcies, José. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
3: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Podem al començament dels pobles del Mitjor de l'Illa rebran prop de 6 milions d'euros per millorar la gestió de l'aigua. Els projectes que han presentat els ajuntaments i que s'han aprovat rebran doblers de l'impost de turisme sostenible i es podrien començar a executar abans que acabi la legislatura. Juan Luis Marcos, bon dia.
5: Bon dia. A Santanyí, quan plou, tres carrers del centre es neguen i causen incidències. Amb el projecte que se'ls ha aprovat, podran executar una obra de drenatge i canvi de canonades que costarà més d'1,5 milions d'euros. Maria Pons és la batllessa.
6: Fem dues coses. Primer de tot, fem la recollida de l'aigua de pluja, que la enviarem diguéssim, a un pols que estaran situats en el final del carrer Bernat Vidal i Tomàs, i en el mateix temps aprofitarem per enviar totes les canonades de l'aigua, diguéssim, de l'aigua corrent.
5: A Campos s'hi destinaran 700.000 euros per renovar xarxa de pluvials. A Felanitx, prop d'1 milió d'euros també per canvi de canonades. I a Llucmajor i Set Salines, projectes semblants per gestionar millor i no malbaratar aigua. En total, el govern invertirà 6 milions d'euros al Llevant de Mallorca. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la mà i del cicle de l'aigua.
7: La inversió té que continuar, vull dir, amb una qüestió tan important com l'aigua, tenim que evitar perdre recursos, tenir infraestructures adequades i modernes i tenir garantia de tenir aigua suficient per als nostres ciutadans.
5: Totes les obres estan aprovades, però pendents de tramitació municipal. Quant a la construcció de la futura desalinitzadora del Llevant de Mallorca, el govern diu que de moment està en fase de redacció.
1: I per la mare de la nova aplicació que els ciutadans disposaran a partir de dimarts i que es permetrà saber en temps real on es troba el bus tant de l'MT de Palma com dels interurbans del TIP. L'eina també permetrà dur la targeta única al mòbil i utilitzar-la de forma virtual. La descàrrega es podrà fer a través de Google Play i de l'Apple Store.
5: La principal novetat és que els usuaris podran consultar en temps real el pas de cada cada bus per cada parada. Ara es comença amb l'MT i el TIP i més endavant també es podrà fer amb el tren i el metro. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha destacat que la nova eina permetrà als ciutadans planificar més bé els seus desplaçaments, a la vegada que ha remarcat l'aposta per la millora del transport públic del govern.
8: No solo de seguir mejorando y actualizando cada día nuestro transporte público, sino pensando en futuro. Y pensando en futuro en grande, con proyectos ferroviarios tremendamente ambiciosos para vertebrar nuestra isla con transporte ferroviario de alta capacidad, sin dejar, sin obviar y siguiendo trabajando en el transporte público más de mayor capitalización, como es el de autobús, tanto en Palma como en el resto de la isla.
5: Amb la nova aplicació es completa una fase de proves per millorar el transport públic iniciada el mes de maig, en la qual han participat més de 600 usuaris residents. L'actuació se suma a projectes que ja s'han fet a realitat, com la integració tarifària i tecnològica amb l'EMT de Palma.
1: Més qüestions. L'Associació de Lloguer de Vehicles amb Conductors i Sense Valeval ha presentat una vintena d'esmenes a la llei per limitar l'entrada de cotxes el proper estiu. Demanen que no es repeteixin les errades que s'han comès, diuen, amb la normativa que ja s'aplica a les Pitiuses, i per això volen que la proposició de llei vagi acompanyada d'una memòria tècnica, econòmica i de competència que justifiqui qualsevol restricció que es vulgui implantar.
5: El president de Valeval, Cristóbal Herrera, dubta que la normativa que ara prepara el Parlament sigui compatible amb l'actual ordenament jurídic estatal i europeu. A més, creu que presenta riscos per a la competència efectiva i tem que tingui efectes negatius sobre consumidors, mobilitat i activitat econòmica. De fet, defensa que la millor solució per fer front a la saturació de vehicles hauria estat una estratègia integral de mobilitat i no una norma para imposar restricciones.
9: Esta regulación tendría que haberse sustituido por una ley integral de movilidad sostenible que tenga en cuenta la realidad, que es el crecimiento de la población, la falta de infraestructuras, la falta de transporte público, la necesidad de gestionar los puntos donde realmente hay problemas de tráfico.
5: Herrera, tot i que volen col·laborar per millorar la norma ara en tramitació, s'ha mostrat molt crític de com s'ha gestionat aquesta problemàtica. Assegura que s'ha arribat a l'actual situació per manca d'inversió, d'adaptació d'infraestructures i la incapacitat, diu, d'implantar un sistema de transports que respongui a l'augment de població i de nous hàbits.
1: I atenció a aquesta dada, perquè només la meitat de l'increment del cost laboral arriba a la butxaca del treballador, segons un informe de l'Observatori de la Patronal de Catalunya compartit per PIMEM. La falta d'actualització dels paràmetres de l'IRPF absorbeix una part important de les pujades salarials i amplia la diferència entre el cost assumit per les empreses i la millora que percep l'empleat.
5: Es calcula que de cada 100 euros addicionals de cost laboral que assumeix un empresari, el treballador percep entre 48 i 56 euros nets, mentre que els restants es destinen a l'IRPF i a cotitzacions socials. Per corregir-ho, tant PIMEM com la PIMEC defensen que s'estableixi un mecanisme estable de revisió del tram autonòmic d'aquest impost, especialment dirigit a rendes baixes i mitjanes. Carles Mas és director de l'àrea d'economia de la PIMEC, que és la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya.
10: Aquest sobreesforç que han de fer les empreses per igualar l'efecte de l'IPC per aquest augment de la pressió fiscal sense que s'hagi debatut. És un increment impositiu dels impostos sense que s'hagi debatut.
1: També destacam que l'Ajuntament de Manacor reformarà quatre parcs infantils amb una inversió de 412.000 euros. Les actuacions començaran dilluns i està previst que finalitzin a finals de novembre.
5: L'objectiu és renovar i millorar aquests espais perquè siguin més segurs, accessibles i adequats. Les actuacions començaran dilluns a l'àrea de joc de la plaça del Cardenal Pou. Posteriorment, els treballs continuaran a la plaça Mallorca de Cales de Mallorca, al parc de Molí d'en Balló i al parc municipal. Durant l'execució de les obres, les zones de joc romandran tancades. Està previst que les quatre actuacions estiguin finalitzades al final del mes de novembre.
1: I amb aquesta qüestió arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.

0: I continuem ara amb la cultura. Com cada divendres anem al cinema, avui la cartellera arriba amb ofertes ben diverses. Animació, terror, thrillers i propostes amb aire de clàssics. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia, i començant per aquesta darrera, Tiempo de Victoria.
2: Nos esperan dos tormentas muy violentas seguidas.
3: ¿Está usted seguro?
4: El día D será apacible y soleado.
1: És la vostra si vos fascinen les històries de la Segona Guerra Mundial, perquè ens explica com va anar d'un pèl que el dia D, hora H, no fos el 6 de juny del 1944 perquè els meteoròlegs no ho veien clar. Andrew Scott com l'home del temps i Brendan Fraser interpretant Eisenhower broden els seus papers en una pel·lícula on diuen que el més magre és el recreament del desembarcament de Normandia. I és que després de Spielberg, després de Salveu el soldat Ryan, potser no importava ni intentar-ho.
5: Todo lo que ha pasado en este pueblo ha ocurrido en cuestión de horas.
1: I si sou fans d'aquesta saga, s'estrena Resident Evil Requiem i arriba de la mà de Zach Greger. És el director, entre d'altres, de Weapons i de Barbarian, cosa que és garantia de qualitat, però és que, a més, n'és fan i diu que ha fet la pel·lícula que li hauria encantat veure. La qualifiquen d'obra mestra del terror modern.
6: Se abre la vista del caso Coyote contra Acme.
7: Acme apesta.
8: El Coyote és un imprudente.
1: El Coyote ha deixat de perseguir el Correcamins i ara lluita contra Acme en aquest Coyote versus Acme, que és en veritat una sàtira anticorporativa que no va agradar gens ni mica a la Warner, que de fet va intentar evitar fins i tot que s'estrenàs. Potser només per això paga la pena anar a veure-la.
9: Esta es la isla de Salazar y cuenta con un ejército privado.
1: Es va estrenar a l'Atlàntida i després d'un pas més que discret als Estats Units i a plataformes digitals ara arriba a sales. És En la zona gris, el darrer thriller de Guy Ritchie, que sembla no acaba d'estar inspirat del tot, malgrat un repartiment de luxe amb Jake Gyllenhaal i Henry Cavill, que no aconsegueixen, però, remuntar la història.
10: Vamos a salvarlo.
11: El paquete está siendo trasladado.
10: No lo permitas.
1: Un rescat impossible, un poc de dilemes morals i molta acció. Aquesta és, de nou, la proposta de Liam Neeson a Operación Teherán, vista mil vegades, però que no decep, perquè ja sabem què anem a veure.
0: I també són les estrenes destacades d'avui divendres. Arribam a les 8:58. Anem amb els sons de la setmana.

0: sopar.
1: Tant de temps somiant i fent feina, heu aconseguit.
2: Enric Mas és una loca que ha luchat molt per estar aquí on està.
3: Estic molt sensacionat i molt content. Tot el poble està content i tot Mallorca.
4: Això és un honor molt gras.
5: El que faig m'espereu anar pujant des de pràcticament més de 20 dies.
6: Tot pujarà, ja estem ja amb un 40% més l'any passat.
7: És el que hi ha, a vegades. Por mucho que nos quejemos, no se hace nada. Y...
8: Es una auténtica locura, la verdad.
9: Por el coche la empresa es una exageración. De pagar 80 y pico € por las garrafas que llevo a pagar 100 €.
10: Aquesta obra, que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa, la via de cintura i també en els accessos de Palma.
11: D'actuar en els punts que generen més congestió.
12: Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
13: Entendran que va en contra de la nostra política de contenció.
14: Més creixement, més saturació i més abús.
15: Al final, los WhatsApp no son prueba de que hubiera alertas. A mi juicio es más bien al contrario.
16: All of our external borders are European borders.
17: La producción que representará a España en la 99 edición de los premios Oscar en el apartado de Mejor Película Internacional es La Bola Negra.

0: 5 i a Capdepera 5. En aquesta hora, segons els radars, a les zones on més plovia era Capdepera i la badia de Pollença, això sí, gran part d'aquestes precipitacions, com dèiem, són damunt la mar.
1: I avui també estan pendents de Ceuta, perquè devers les 7 del matí ha començat el trasllat de persones migrants al campament provisional del port després del vistiplau de l'Audiència Nacional. Fins ara s'acumulaven a les platges del Trampolini de Benítez d'ençà de l'arribada massiva.
0: En un primer moment hi ha hagut corregudes. I és que els migrants frissen perquè no volen quedar fora del nou campament. Després, amb el desplegament dels agents antiavalots de la Policia Nacional, s'ha controlat la situació, se'ls ha indicat que s'aturassin i seguessin, han estat gairebé 3/4 d'hora aturats, i a les 8 s'ha reprès el trasllat, però ja amb més control, d'un en un. De moment, no s'han produït grans incidències, més enllà d'algunes empentes i càrregues molt específiques entre els agents i els migrants.
1: I ha estat detingut un segon menor per l'apunyalament mortal d'un jove de 19 anys a la barriada de Songoleu, a Palma.
0: Els fets van ocórrer diumenge durant una discussió entre els joves que va acabar amb una ganivetada i la mort del jove ferit. Aquesta nova detenció se suma a la del primer acusat que va ingressar en un centre de menors.
1: I la compravenda d'habitatges a les Balears per part d'estrangers representa prop d'un 35%, i això tensiona a l'alça el preu de l'habitatge. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet.
0: I n'hem parlat fa pocs minuts a l'informatiu matí amb el director d'estudis i portaveu de pisos.com, Ferran Font, qui ha admès que la forta demanda del mercat internacional dispara els preus perquè aquests compradors solen venir amb la butxaca més plena.
2: 35% de les compres que es fan d'habitatges les fa un comprador internacional. Això què vol dir? Doncs que més de 3 de cada 10 habitatges les compra un comprador internacional. Aquest és un comprador que, primer, que busca un tipus de producte concret, en general, doncs que busca un tipus de producte turístic, sigui per gaudir-ho només a l'estiu, sigui per posar-ho en lloguer.
1: I les dones dediquen de mitjana el doble d'hores setmanals que els homes a les cures i a les tasques de la llar, segons l'INE. El Club de Males Madres apunta que de mitjana les dones passen 4 hores fent feina a casa davant de les 2 que hi passen els homes. La fundadora de Males Madres, Laura Baena, denuncia que aquesta feina invisibilitzada se n'hi ha d'afegir una altra, que és la càrrega mental, que no està quantificada.
0: En el darrer estudi destaquen que el 86% de les dones que conviuen en parella assumeixen la responsabilitat principal d'organitzar la vida familiar, i el 85% tenen manco d'una hora al dia lliure, o ni tan sols això. Laura Baena diu que aquesta sobrecàrrega de feina té efectes en la salut física i mental de les dones.
3: Hay un colapso de la salud mental de las mujeres madres, un burnout, estrés cronificado, ansiedad, somatización de esa ansiedad. Yo preguntaba ayer en la comunidad cuántas sufrían ansiedad, ¿no? Porque compartíamos unos datos importantes de 9 de cada 10 sienten esa ansiedad casi diaria, ¿no? Y los datos son alarmantes.
1: Son ara les 9:04. Comença el programa El Dia. Passa un bon cap de setmana.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol.
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
0: Bon dia, benvinguts. Són les 9 i 5 minuts. Comencem aquest divendres de 8 de setembre, ben pendents també del temps fins a les 11. Hi ha activat la vista taronja a les Pitiuses i al sud, a la Serra de Tramuntana de Mallorca, groc a la resta de l'illa. Poden tenir noves tempestes que podrien ser fortes i acumular fins a 50 litres per metre quadrat en només una hora. De moment, aquest matí, això sí, ha estat tranquil, sense precipitacions, després d'una jornada com la d'ahir, una mica complicada, sobretot a Eivissa, on es va arribar a activar l'ESALER, perdoneu, els mòbils dels ciutadans, perquè poguessin recollir els seus fills abans d'hora dels centres educatius. El missatge s'indicava que no s'acostassin a torrents, rieres ni zones inundables, evitar sobretot plantes baixes, soterranis i, si l'aigua entrava, que pujassin cap a les zones altes de la casa. Finalment, però, les pluges van ser molt més fluixes d'allò que es podia esperar. També a Mallorca, Binissalem va ser un dels indrets on es va mesurar

0: una intensitat màxima de 51,8 litres per metre quadrat en només una hora. Es van pujar a les xarxes socials diferents vídeos com aquest que compartim, molt impactants, en què es nota la virulència de l'aigua negant pràcticament tots els carrers. Una jornada molt complicada, la d'ahir. Joana Marta, bon dia.
1: Bon dia, Marta. I doncs, sí, així és, encara no podem davallar la guàrdia. En aquesta hora hi ha alguns retards dels aeroports. De fet, però, no s'assembla gens a la fotografia, evidentment, que teníem ahir, quan més de 330 vols varen patir incidències a la comunitat, sobretot a Mallorca, on se varen veure afectats més de 300 vols i se'n varen cancel·lar 5. A Eivissa, en Escodolà, es va acumular també una trentena de retards i un vol suspès. La situació va ser també molt complicada a la península, destacant les pluges torrencials d'ahir a Catalunya, la Comunitat Valenciana i també a Múrcia, on va provocar diverses inundacions. Recordant que a Olivella, a Barcelona, el temporal va causar la mort d'un home arrossegat pel corrent quan el seu vehicle va quedar atrapat en un torrent. També a la província de València, algun dels municipis que varen patir les conseqüències de la Dana de 2024 varen tornar a patir ahir inundacions. Ahir també els seus habitants varen tornar a rebre els missatges d'alerta, però segons explicava en aquest programa la presidenta de la FAMPA, les comunicacions des d'alerts varen arribar tard als mòbils dels ciutadans.
0: Vos contant també que les Balears ja superen enguany les Illes Canàries en el número de migrants arribats en embarcacions. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Segons el recompte que fa el Ministeri de l'Interior, des del 1 de gener fins al 15 de setembre han desembarcat a les Balears 5.627 persones. Són 35 persones més que l'arxipèlag canari. Un fet que s'ha produït per l'augment d'arribades a les Balears, un 2,6% més que l'any passat, però sobretot pel descens a les Canàries, d'un 55%. Fa uns anys el nombre de migrants que arribaven a les Canàries era molt superior, però a mitjans de l'any passat aquesta xifra va davallar de manera sobtada. Aquesta és la primera vegada que en el còmput des de dia 1 de gener les Balears superen les Canàries. Recordem que dimecres passat va ser el dia rècord en arribades enguany en 13 barques i més de 200 persones. Els cossos i forces de seguretat de l'Estat denuncien que en jornades com aquestes es veuen desbordats. Després abordarem aquesta qüestió a la nostra tertúlia avui amb el periodista Quique Oñate, l'empresari José Manuel Barquero i el misser Eduardo Luna.
0: També parlarem d'intel·ligència artificial. Ja sabeu que el debat està servit, que si la IA desobeeix, que si la IA se descontrola, què és el que està realment passant?
1: I de que l'empresa OpenAI reconeix 6 nous incidents dels seus agents d'intel·ligència artificial. La companyia tecnològica revela que un model s'ha inventat dades o ha amagat errades als usuaris. I no només això, un altre va pujar arxius a internet sense estar-hi autoritzat i un altre agent de nova generació ha afegit instruccions no permeses a les seves respostes. Quasi res, un tema que com sabeu, preocupa no només en altres, sinó també fins i tot en el Papa Lleó XIV. No és la primera vegada que el pontífex es refereix a la IA, a la intel·ligència artificial, amb molta prudència i també respecte, amb preocupació, vaja. Escoltam un fragment de la seva darrera intervenció.
3: Il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali.
0: I és vera que cada vegada tot és manco personal i més virtual, com explicava el Papa Lleó XIV. Sembla que ha estat un dels temes de la setmana, aquesta IA descontrolada, esperant que se pugui controlar de bon de veres i no acabi semblant una pel·lícula de ciència-ficció. 9:09, és el moment per la nostra frase del dia.
2: Queda la frase d'avui és de l'actor estatunidenc Bill Murray i diu així: com més relaxat estiguis, seràs millor en tot, amb els teus éssers estimats, amb els teus enemics, en la teva feina i en tu mateix.
0: Un relax que pot ser un mantra, no?, com aquell que diu, per aplicar-se dia rere dia. Moment de saber de què parla tothom, Xisco Nadal.
2: Idò, avui tothom parla de Jennifer López, o més aviat, de la seva doble, que ha estat detinguda per robar a una botiga.
0: Ah,
2: Atenció, perquè per un moment les xarxes socials varen tornar boetes perquè varen pensar que Jennifer López, na J-Lo, havia estat detinguda per robar a una botiga dels Estats Units. Però no, Jennifer López no ha estat detinguda. La protagonista d'aquesta història és una dona de Minnesota que, segons molts usuaris, és clavada a la cantant de Puerto Rico. Es diu Sirena Ann Quast, de 35 anys, i va ser detinguda el passat 30 d'agost a Monticello, Minnesota, acusada d'haver robat dues caixes dobles de bateries per a eines elèctriques. Què dius? Ja que mos podem robar, que siguin coses necessàries. Les de paperró. Valorades aproximadament en $580 cada caixa. Segons la denúncia, un treballador de la botiga la va reconèixer després d'un altre robatori similar que s'hauria produït en dies anteriors. La dona va acabar admetent que havia agafat les bateries i va ingressar a la presó del comtat de Wright. L'endemà, però, va quedar en llibertat. I aquí és on entra Jennifer López. La fotografia policial d'aquesta bona dona, de Sirena Ann Quast, es va començar a compartir massivament a les xarxes perquè molts internautes hi varen trobar aquesta semblança sorprenent i evident entre la cantant i la lladra. Tant que alguns directament l'han batejada com la seva doble. I, evidentment, internet ha fet la resta. Han aparegut bromes relacionant a Jenny from the Block, un dels grans èxits de na J-Lo, i comentaris de gent que assegura que per uns segons va pensar que realment era ella. Però no vos confongueu. Des del dia, el programa referència dels dematins d'Ivetres Televisió i d'Ivetres Ràdio, no difonem fake news. Nosaltres deim, no era na J-Lo, era sa seva doble, que no saben si ara farà escenari, carrera pels escenaris de Minnesota. Aquesta doble sí que s'ha convertit, inesperadament, hem de dir, en una estrella viral. No sé si vosaltres vos agradaria tenir doble, si vos fan ganes unes caixes de bateries per poder tenir ca vostra encesa les totes, que teniu per comentar d'aquesta notícia.
1: Tenim per comentar que no sé si m'ho serviria de molta cosa tenir una doble, això d'entrada, perquè jo, per exemple, ara pens, demà he d'anar al dentista, podria ser la meva doble anar al dentista i no passar per estrangol que he de passar quan me posa la camilla, no me serviria de res.
2: Diuen que és la teoria tant... del doppelhanger, que diu que tots tenim al manco un doble, un ja doble. Fins i tot que assegura que en tenim 8. A mi m'encantaria conèixer na Maratoski, sa marató russa. Seria
1: si...
2: meravellós trobar-te per
1: sí.
2: Sibèria.
1: Jo m'agradaria saber si na Maratoski passa tanta pena com jo, o si és menys dramàtica. Jo m'agradaria fer aquesta comparança. Estic amb tu.
2: Sí que Maratós del món, telefonau. 9-7-1, 13-99-00. No, dobles de Maroto del món, telefonau. 9-7-1-13-99-00. Bé, família na Maroto, si voleu telefonar per contar intimitats seves, també obrin línies.
1: No, per favor. Sí que he de dir una cosa, i és que, i perdona-me, no vull ser dolenta, però jo crec que na Jennifer López aquí pot dir així seria jo si no m'hagués tunejada, perquè és veritat que s'assembla molt, però se nota que se postissa. No ha passat ni per...
2: Serien a gent i fora el Botox.
0: No, això exacte. Confirma, recordeu, la teoria de Xisco Nadal que sempre diu no som lletjos, som pobres.
2: Exactament.
0: És veritat, exacte. I en aquesta fotografia és vera. És una dona totalment natural, com seria Jennifer López si hagués passat el temps i no s'hagués retocat pràcticament res. De totes maneres, que fascinant que te diguin Sirena i ha estat detinguda. O sigui, el nom és que és totalment de pel·lícula de ciència-ficció. Sirena, detinguda i a més doble de Jennifer López. És que aquesta història té tots els ingredients perquè
2: no me diguis que no és també una mica ella, una mica gorana, na Sirena, perquè aclapara moltes coses, doble de Jennifer López, té aquest nom, a més es lladra, només falta que sigui espia del Pentàgon, no ho sé, són com massa inputs per una sola persona.
1: Per
0: i robar bateries.
1: La propera actriu, revelació de qualque film d'aquest dels Estats Units.
2: Solen tenir més sort els homes, és a dir, els homes que estan estrabuquedats, que estan a la presó dels Estats Units, solen rebre molta més atenció.
0: Ho dius precisament per que va ser detingut, que era un home guapíssim, sí. Recordeu? Que després va protagonitzar campanyes com a
2: model
0: de roba,
2: que tenia una llàgrima tatuada aquí.
0: Això sí que és una red flag. Llàgrimes tatuades en l'ull. És veritat que s'associa... Bueno, no me mireu, però és veritat, totes les pel·lícules són els superdolents, els que tenen, excepte Cry Baby, de Johnny Depp, que seria l'única excepció, però la resta sí que són dolents de bon de veres.
2: Per cert, ja que hem parlat de tatuats en aquest programa...
0: No, avui Joana Maroto...
2: Joana Maroto ha de fer qualque comunicat. oficial.
1: Bé, doncs, sí,
0: explica, explica.
1: Vull fer un comunicat oficial perquè un parell de persones m'han demanat si és que m'he fet un tatuatge, que m'han vist un parell de dies, aquests dies, per la tele, amb aquesta ferretina.
2: Amb aquest pellat,
1: ahir a baixa va ser terapia, que pel meu barri m'han demanat... Escolta, te volien demanar si t'has fet un tatuatge. No, no m'he fet cap tatuatge, no és un amor de madre.
2: M'encantaria que ara fessis un unboxing, te llevassis espegat i sortís aquí la cara del teu home o de la teva nina.
1: No.
0: Això seria la doble de na Joana Marató.
2: Això seria la russa.
0: Na Maratoski
2: segur que aniria tota tatuada.
1: Na Marató de Mallorca no s'ha fet cap tatuatge. És una ferideta i està en procés de curació. Ja està.
2: Bé, molts de vam a Balears. Si hi havia una preocupació, si la gent des de casa s'estava demanant què li passava a Marató en els braços, una petita intervenció i ja està. No és
1: una
2: petita intervenció,
1: sí. Cinc puntets.
2: I ja està.
0: I ja que m'ha aclarit aquest de què parla tothom,
2: dos.
0: De què d'una Joana Marató al braç, i no és un tatuatge precisament, ara sí que podem començar amb la bona companyia de Facu Tenagli, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló i Maria Antònia Esquines a la producció. Començam.

0: 9:32 minuts. Parlem d'educació. És un tema molt important i sobretot després dels resultats demolidors de l'informe PISA. Avui és un dia important perquè el Ministeri d'Educació ha convocat les comunitats autònomes a una reunió després d'aquests resultats, que recordem són els de 2025 i que deixen molt que desitjar. L'objectiu és distribuir ajudes a la formació professional, tractar el pla estratègic d'educació inclusiva, tot i que ara la realitat d'aquests mals resultats estarà damunt la taula. Què fem amb aquests mals resultats? Són uns resultats sense precedents i que ens fan que ens plantegem moltíssimes qüestions. Quin és el futur de l'educació? Com estiran de preparar-se els nostres joves? Com accediran al mercat laboral? Quines seran les mancances que veurem en el futur per part d'unes generacions, perquè parlant d'unes generacions, que l'accés a la cultura, a la informació, a les matemàtiques, a la lectura, res tenen a veure amb els mateixos resultats si ho comparam, com per exemple, fa 10 anys. No fa falta anar més en lluny. Res a veure, comença per tu, Eduardo. Quin podria ser el futur d'aquests resultats? Com es traduiran? Com se materialitzaran? En què afectarà?
1: Bueno, ya se están materializando, ya lo comentamos fuera de micro, ya se ve cómo llegan los jóvenes a los grados universitarios sin estar preparados, sin saber cómo tienen que estudiar, sin comprensión lectoras, con falta de ortografía, con un uso excesivo de la inteligencia artificial. Aquí lo que está claro es que esto constata un modelo de legislativo de educación que no ha funcionado. Es un problema estructural que venimos arrastrando y aquí el gobierno autonómico tiene que reaccionar porque esta competencia aquí sí que tiene posibilidad de hacer cosas, pese a que la mayoría viene de Madrid también. El tema está en que si no reaccionamos, nuestros jóvenes no van a llegar al mercado laboral preparados. O sea, evidentemente que tienen que coexistir con herramientas de inteligencia artificial. Esto es obvio, pero tienen que saber emplearlas. O sea, no
0: porque
1: puedes...
0: vosotros creéis que ha estat precisament la irrupció de la inteligència artificial, l'accés, no?
1: No, no fer... Eso para mí ha agravado. Ha agravado el problema, vale,
0: pero
1: venimos,
0: no es la causa,
1: venimos de una...
0: La causa
1: no, venimos de una... Mira, para mí la causa es la permisividad en la ley educativa que permite que alumnos que no están preparados pasen de curso. Para mí ahí está el problema. Y la bajada de exigencia en los requisitos académicos. Yo creo que estamos ahí.
0: El problema radica en aquestes qüestions. Afegiríem alguna més, Quique?
2: O sigui, lo que hem de tenir en compte és que els alumnes que varen ser... varen fer aquestes proves de PISA i han donat aquests resultats, varen néixer el 2009. Per tant, som... joves, són persones que han viscut sempre en un món absolutament digitalitzat. Val? Això és molt important, perquè tots els que estem en aquesta taula, i jo que som el més jove, que tinc 30, jo he viscut una mica sense frontera. He pogut disfrutar un poc de videojocs i tal i qual, però jo realment vaig tenir una infància i una adolescència més o manco analògica. Per tant, això és molt important, perquè són persones que ja parteixen d'una base que han tingut nosaltres, no? Que és el suport analògic que proporciona coses com, per exemple, la comprensió lectora, que és molt més fàcil que el que els està passant en aquestes generacions. I que ja comença també, bueno, que ja no, que afecta també els adults. Vull dir, això no és un problema només de joves, és un problema global. El que jo veig aquí és que un desplantejament, una de les conclusions del PISA era, primer, la intensificació dels efectes que té el món digital sobre la capacitat d'aprenentatge dels alumnes, no? Veiem que els resultats a Àsia són molt més bons perquè allà han sabut utilitzar les tecnologies de tal manera que no suposi o endarrerir la qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge. Per tant, han d'aprendre d'això. El que passa en el cas de la resta de països europeus i d'Estats Units i Amèrica és que no estem sabent utilitzar aquestes tecnologies adequadament, perquè hem passat d'un furó per digitalitzar les aules, també per un interès econòmic i de negoci.
0: És que ha hagut una passa enrere generalitzada a Europa.
2: I ara s'està tantejant també què fer. Exacte. Per tant, això per una banda. I l'altra, jo no vull restar la importància també que té les famílies. Perquè en l'informe PISA se parla també del tema de que el suport de les famílies en els alumnes ha minvat, és a dir, hi ha un apartat que analitza el tema de si els pares estan damunt dels nens quan venen de l'escola, si estan amb els deures, etc., tot això. Això ha minvat, per tant, i també el tema del control i l'exemple que suposen les famílies pels nens i nines. Clar, si te veuen tot el dia amb el mòbil... Els nens també estan tot el dia al mòbil, si no poses unes pautes...
0: Com si te veuen llegint.
2: Clar.
0: Ells llegiran, també.
2: Sí, efectivament. Tot això...
3: Jo discrepo un poco en el análisis global. Es decir, el desastre que revela PISA en España y en algunas comunidades todavía más concretas, comunidades autónomas, es de tal magnitud que es que las tablets no lo explican. Es decir, las tablets están por todo el mundo. por todo el mundo relativamente, porque yo todavía recuerdo cómo hace una década, en los mejores colegios, y los más caros, por cierto, de Silicon Valley, que es donde van los hijos de los que más saben de esto, que son los altos directivos de las grandes compañías tecnológicas, ahí retiraron las tabletas.
1: Eso es.
3: Ya hace 10 años, y digo, oye, qué raro, pero si estos son los que con más control. Y ahí metieron el ábaco, para que los niños aprendan a sumar y a restar. Y a mí esto dije, joder, qué cosa, pero si aquí lo que mola es darles ordenadores, tal, todo digital y tal. Bueno, pues ahí vemos las consecuencias. Pero como bien dice Quique, esto en Singapur también hay tablets, hay en todos los sitios, y no sucede eso.
0: No.
3: Por lo tanto, alguna otra cosa debe haber. Claro. Si tú, yo creo que el problema es de base, por eso esto de que van ahora a dar más fondos para la formación profesional, esto supongo que la reunión estaba convocada antes del informe PISA, porque esto son tiritas para un problema de desangrado total. Si tú sustituyes el acceso al conocimiento, porque el conocimiento, como le das a un clic y llegas y está todo, no hace falta conocer, porque está todo en internet y además no hay que memorizar, porque si el chaval lo ve, y tú lo sustituyes por competencias, solo por competencias, ocurre esto. Ya lo probaron esto en sitios que iban por delante de nosotros, los países escandinavos, y vieron que era un desastre y recularon. Nosotros no, nosotros hemos seguido. Si además tú conviertes la educación en algo que, sobre todo, tiene que ser divertido para que los chavales, joder, estén animados en clase y tal, y se tienen que divertir. No, disculpa. O sea, tú tienes que generar una motivación, pero aprender básicamente no es divertido. O sea, aprender cuesta. Tú necesitas esforzarte,
1: que es parte del aprendizaje,
3: y hay que modular ese esfuerzo para que la gente siga avanzando. Si tú te cargas esa parte y tú piensas que ir al colegio es que, como ir a un parque de atracciones, pero todos los días, claro, van pasando estas cosas. Por eso, es decir, a mí decir que todos han caído, primero que no es cierto, porque es que hemos caído muchísimo más que los demás. Entonces, esto no va de tiritas, o sea, esto va de cirugía profunda en el sistema. Y claro, y termino con esto, si todavía después del informe PISA leemos en última hora una entrevista de Elena Ballesteros, a un experto, o experto ponía ahí, psicólogo, que dice que bueno, que esto de la comprensión lectora, que bueno, que hay que verlo, porque es que ahora la gente va a un trabajo y a lo mejor tampoco necesita leer tanto, ni 400 palabras. O sea, ¿tú crees que de verdad va a ser un trabajo medio cualificado y tú no vas a necesitar leer nada? Ya no te digo en papel, digo ni siquiera en un ordenador. Y lo segundo que dice, bueno, es que esto tal, pues con el teletrabajo, pues esto de las habilidades emocionales o sociales, pues esto pasará a un segundo plano. Esto es no tener ni idea de cómo funciona una organización y una empresa. Tú al final, y se está viendo cómo el teletrabajo se va reduciendo, porque las empresas ven que necesitan, se puede buscar un mix, pero tú necesitas el contacto y el aprender a trabajar en un equipo presencialmente, ya no solo por temas de productividad, por temas de ambiente laboral, etcétera.
0: ¿Y crees que esta reunión de hoy de la ministra de Educación...
3: Es brutal el análisis de un experto todavía.
0: Clar, això s'ha d'anar amb pinces, sobretot, allò que és el que diuen els experts al respecte, però si avui, parlant d'experts, es reuneixen, no? Ministre d'Educació, també se reuneix el secretari d'Estat, amb l'objectiu d'analitzar què és el que ha passat. Vosaltres trobeu que aquesta reunió serà fructífera?
1: Però bueno, si no són capaces d'analitzar absolutament... A esto sí que le falta comprensió lectora. Si no són capaces d'analitzar un informe que nos deja por los suelos y poner remedio, si estamos hablando, y lo decía al principio, que esta gente es la que ha promovido el que los alumnos pasen de cursos suspendidos, que esto es un problemón, el que no se les pueda corregir en rojo porque se traumatizan.
3: Esto lo escribí yo.
1: Que esto se cuente, parece que es una broma, y no es una broma. Hay circulares en los centros educativos que te dicen, no le corrijas en rojo, porque es un choque emocional para...
3: Es el color de la agresividad, locos, ¿o qué pasa y aquí? Del peligro, y eso traumatiza.
1: Pues esta gente, ¿cómo va a encontrar soluciones si son los que las crean los problemas?
3: ¿Y cómo reacciona un profesor al que le dicen, oye, no corrijas al niño en rojo porque el chaval se me pone...
0: Nosaltres bueno, som d'una generació on ens han posat molt de vermell i tampoc hem quedat...
3: Bueno, no m'ha quedat tan mal, efectivament,
0: també és vera. Pues, però on està el terme mitjà?
1: Te puedo contar, si és que compañeros, que ponen colorinchis. Hacen, bueno, no te dejas en rojo, pues te lo hago en verde fofi, en rosa, en tal, por lo menos lo tendrás así multicolor, venga, por favor.
0: En tot cas, és un tema seriós. És un tema seriós i delicat, perquè no, encara, ja deia Eduard, han vist algunes conseqüències, però encara no han vist les conseqüències futures, no? Com se podran desenvolupar. És com la IA, que després en parlarem. Ja, ara la gent té por, la gent està parlant de que comença a revelar-se la IA, que si la IA està rebel, però no són conscients de, encara de les conseqüències.
3: PISA dice que Espanya és, no sé si el país, o uno de los países de los 90 y pico países que aparecen en el informe, que los alumnos utilizan más la IA.
0: Claro, es que aquí está uno de los principales problemas. Claro. Utilizar ChatGPT a l'hora de fer-te un treball, demanar-li un resumen, fins i tot un resumen d'un llibre, clar, on posam els límits. 9:43, uns consells, ara parlarem tot d'una dia i d'altres qüestions en aquests 15 minuts que ens queden encara de tertulià.
4: El dia, IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio és investigació.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Si tu mejor versión empezará este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
9: Benvinguts a Esports en Joc.
10: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Murcia. I a les dues, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio.
0: Són les 9:45 i just vos incorporeu en aquest moment. S'heu de saber que mos trobam en temps de tertúlia amb el periodista Quique Oñat, l'empresari José Manuel Barquero i el misser Eduardo Luna. Estàvem parlant abans dels resultats de l'informe PISA perquè avui hi ha una convocatòria urgent a les comunitats autònomes per abordar aquesta anàlisi. I ara canviant de qüestió i passam a parlar d'unes altres xifres, les de la delinqüència. Han augmentat els delictes a les illes, la criminalitat convencional ha pujat un 11% la primera meitat de l'any, tot i que hi ha una dada positiva, que és que puja la criminalitat, però baixa la ciberdelinqüència. S'ha fet molt d'esforços per intentar davallar aquestes xifres tan altes de ciberdelinqüents, abans que parlaven del món digital, però sí que és vera que crida l'atenció aquesta criminalitat convencional, sobretot els robatoris amb força a dins dels habitatges, també la sostracció de vehicles, augmenten els delictes sexuals. Quina és la raó? També hi ha una qüestió d'estadística. Més persones, és evident que més delictes, no? Això podria ser una explicació, però...
2: Per mà segur que tens per dir, no? Però,
0: sí, igual, clar, després n'Eduardo mos il·lustrarà sobre els tipus de delictes. Però...
2: La població balear, el cas de Mallorca encara més, no deixa d'augmentar. Darrers anys ha crescut una barbaritat. Més turisme, també. I el turisme està molt relacionat també amb els delictes sexuals, sobretot, no? I en l'estiu encara més. I després que tenim, que a vegades no ens donem compte, però això ho xerrà just ahir amb uns companys, que Mallorca, Balears, és vera que tenim una imatge que fora d'aquí, pues, ostres, quina passada, no sé què, però som una ciutat molt desigual, molt desigual. I si surts un poc d'avingudes, és una ciutat molt pobra. Vull dir, si tu te passeges en bicicleta o en auto, en bus, bueno, i tal...
0: De contrast, no?
2: És una ciutat amb molt de contrast, amb barriades realment molt humils, eh? Vull dir... I tot això, evidentment, està relacionat també amb el tema de robatoris o assalts o el que sigui. Vull dir, ens hem de fer un pensament, perquè això, si només va més, clar, el futur ja sabem quin pot ser, no? Que sigui encara més complex tot això i anirem a dades encara més altes de criminalitat.
0: A què es deu?
2: No s'arreglarà només amb mà dura i amb dispositius policials. Això s'ha d'intentar pues, a nivell social. I econòmic.
0: Tipus de delictes, Eduardo?
1: Bueno,
0: perquè,
1: pues...
0: clar, l'únic positiu de totes aquestes xifres és que davalla de ciberdelinqüència, que això és molt important, però puja la resta, sostracció de vehicles, recordar, amb robatoris en força a domicilis, delictes contra la llibertat sexual, tot això augmenta.
1: A ver, ¿por qué? Comparto absolutamente, o sea, criminológicamente está súper estudiado. Aumento de la población, aumento de los delitos, punto pelota. O sea, que sí, hay que ir a buscar a María por la cocina.
3: Lo que hay que mirar es en términos relativos.
1: Claro, luego, ¿qué pasa? Que, y esto sé que suena poco popular y políticamente incorrecto, pero yo lo siento mucho. Si alguien se va a una guardia de un juzgado, va a ver qué tipo de delincuentes hay. Se puede hacer una clasificación clarísima, porque además los números lo respaldan. Hay muchísimos delitos relacionados con la libertad sexual que tienen que ver, como tú bien dices, con los excesos, ¿no? Pues con turismo de excesos, bueno, pues con ese tipo de personas, ¿no? Luego hay con la conducción bajo los efectos del alcohol, que me extraña que no estén en el informe porque han aumentado muchísimo, y aquí hay perfiles muy concretos, ¿eh? Hay una población sudamericana que son quienes realmente tienen un porcentaje altísimo porque está en su cultura, que es así de simple. Y luego los delitos de robo con fuerza, robo con violencia, agresiones, lesiones, tenemos una parte de marroquíes, argelinos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, con esto que quiero decir, y vaya por delante, no toda inmigración irregular son delincuentes, evidentemente que no, pero sería estúpido no darse cuenta de que hay cierto tipo de delincuencia que por su cultura o por la falta de arraigo o la falta de adaptación, cometen ciertos hechos delictivos.
0: No,
1: eso es así.
0: Delincuencia española, que ni a moltísima.
1: No, la hay, pero eso es más como un popurrí, ¿vale? O sea, aquí sí que podemos tener tanto conducciones como bajo los efectos de alcohol, como corrupción de menores, agresiones sexuales, pero si te vas a una guardia, perdón, y es verdad, y lo siento mucho, pero es la puñetera realidad. Poquitos españoles vas a ver. A lo mejor de 20 detenidos tienes 3. Y esto es así.
3: A ver, aquí hay dos. Primero, el aumento por aumento de población es evidente. Lo que hay que ver es en términos relativos, que para eso se hacen unos porcentajes. Es decir, que cuántos delitos de qué tipo se produce por cada 10.000 habitantes. Esta es la estadística que hace Fiscalía y hace Ministerio del Interior cada año. Lo que pasa es que...
1: Pero, José Manuel, no van al dato concreto, que esto es lo que siempre les achacamos. Claro. Oye, ¿por qué no me dices nacionalidad, rango de edad?
3: Está prohibido.
1: Ah, claro.
3: No, es que se lo prohíben a los responsables de dar
1: estos
3: datos en delegación del gobierno. Y esto te lo dicen muchos periodistas que trabajan directamente con fuentes policiales. Tienen prohibido darte ese dato. Pero dentro de esa lista que has hecho, claro, el problema es que el grueso sí que se puede agrupar en delitos violentos.
1: Totalmente.
3: Es que son delitos que comportan violencia. Y fíjate, los que bajan son la ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque hay más formación. Yo creo que hay gente cada vez pues que desconfía más.
0: Y porque ya las cifras eran altísimas.
1: Y porque más esfuerzos.
3: Claro, pero yo creo que ahí sí hay una mayor cultura ahora.
1: Hay policiales.
3: Hay más información.
0: Sí, también
3: sobre phishing, sobre todo este tipo de microestafas, que suelen ser microestafas y tal. Y esto ha bajado muchísimo. Pero claro, al final, contra la libertad sexual, robos, son todos delitos que comportan violencia. Esto es lo grave. Y bueno, yo, pues ya que lo has dicho tú, no lo diré yo para que no me llamen en racista.
1: Bueno,
3: evidentemente hay una tipología de un determinado delincuente bueno, que es gente que ha entrado en el país, muchos de ellos irregularmente y por una cuestión de necesidad, por lo que sea. Yo no entro en eso, que evidentemente pues muchas personas no roban por gusto, ¿no? Algunos lo hacen y otros sí.
1: Algunos lo hacen por oficio.
3: Pero esto es una realidad. Entonces, negar los ojos ante esa realidad o pretender ocultar esa realidad negando el dato o no dándolo, pues me parece que no es el camino para buscar soluciones.
0: Una puntualització, 9:51, com que seguim ben pendents del temps, ara mateix hi ha tempestes al nord-oest de Mallorca que van cap al sud i poden afectar la serra de Tramuntana, recordant que era una de les zones on més hi havia alerta, no?, de que poguessin tornar aquestes precipitacions, així que pendents de l'evolució i recordant també que hi ha vista taronja fins a les 12 del migdia, així que no deixarem el temps de banda. Són les 9:52, vull parlar amb vosaltres d'intel·ligència artificial just a l'inici del programa. al sumari han fet referència com aquesta empresa OpenAI reconeix 6-9 incidents dels seus agents d'intel·ligència artificial. Jo quan aquestes empreses reconeixen 6, dic, i quants n'hi ha que no han sortit, no? És vera, perquè el mango aquests 6 sí que són reconeguts. Diu que la companyia que hi ha un model que s'ha inventat dades, ha amagat errades als usuaris i un altre va pujar arxius a internet sense estar-hi autoritzat. També un altre agent de nova generació ha afegit instruccions no permeses a les seves respostes. És un tema que preocupa molt el papa Lleó XIV. No és la primera vegada que el papa parla d'intel·ligència artificial. Si voleu, escoltam un fragment del que va dir a la seva darrera intervenció, que deia que estava molt preocupat precisament perquè cada vegada tot era poc personalitzat i més artificial. Ho escoltam.
11: Il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali.
0: Clar, torna tot manco personal i molt virtual. Jo he de confessar que aquest matí he escoltat un altre mitjà de comunicació, unes declaracions d'una CEO d'Anthropic aquí a Espanya, que volia calmar les aigües respecte a tot el que estava passant amb la IA, i ella explicava que no és que s'hagués descontrolat, ha utilitzat aquestes paraules, sinó que necessitem temps per pair tot això. I a mi no m'ha tranquil·litzat, no?, que digui necessitant temps, perquè, clar, quan dius necessit temps, és que això t'ha sobrepassat totalment, no? O almenys jo he interpretat això de les seves paraules. Qui que m'ha dit que sí que ha tingut oportunitat també d'utilitzar, d'escoltar-la, perdó.
2: Sí, una mica, sí.
0: No sé si tu t'ha tranquil·litzat o no, però a mi la veritat és que no del tot.
2: O sigui, jo crec que el tema de que hagin duit el debat aquestes darreres dues setmanes per part dels CEOs de les grans empreses d'IA, crec que és una estratègia, primer, perquè tenen por de que pugui esclatar la bombolla que s'ha generat entorn a la inversió multimilmilionària envers aquest sector, i si esclata serà un gran problema global, perquè s'han invertit milions i milions i milions de dòlars en això a tot el món. Llavors, això és el que fan, que ho han fet moltes vegades històricament a Silicon Valley, és... ells manegen el relat criticant, autocriticant problemes del seu sector i anul·lant les crítiques que hi hagi per sota. És a dir, ells duen al públic que hi ha aquest problema i demanen, per exemple, en aquest cas, una regulació. Però ells sempre han fet lobby per evitar regulacions. I, de fet, Silicon Valley sempre s'ha apostat per no regularitzar res, perquè és millor per el desenvolupament. A més, ells estan molt centrats en Xina, que té un model a nivell tecnològic que no té tanta regulació i, per tant, volen competir. Aquí és un problema de geopolítica. No se regularà res mentre... I no se farà,
0: sí,
2: perquè
0: la Xina... I els
2: saben...
0: Estats Units, també. Clar. No volen acceptar les regles. Tu
2: és que no passarà,
0: això.
2: Però per un tema de com, igual que va passar en la bomba atòmica. No se volia...
3: Que eso es cierto en parte. Porque,
2: no volen regular perquè
3: sí,
2: tenen por
3: y ellos están
2: de que Xina logri l'intel·ligència artificial general abans que els Estats Units.
3: Porque se han dado un batacazo.
0: És una carrera.
3: Algunas de estas empresas y caídas en bolsa tan espectaculares como ha ocurrido estos últimos días. Pero hay que recordar que toda esta polémica que llevamos dos semanas surge porque una persona que ya no está en una de estas empresas sale y cuenta. Cuenta algo. La sensación que da es que cuenta un poco, pero no cuenta, entre otras cosas, porque yo sospecho que este tipo de personas, cuando salen de estas empresas, firman acuerdos de confidencialidad, con lo cual no pueden contar todo lo que han visto, lo que han conocido, o el acceso que han tenido a know-how, a una serie de temas. Pero ya lo que cuenta es muy preocupante es lo que hace reaccionar a los CEOs de estas empresas, porque yo creo que ahí hay un tema y dice, bueno, algo vamos a tener que contar, porque esto si no, cunde el pánico, ¿no? Entonces entran en este tema que has explicado muy bien, de la carrera con China, etcétera. Pero aquí realmente... lo que está en juego, bueno, estamos viendo una especie de serie de Netflix que si nos la cuentan hace 10 años pensaríamos que es un poco exagerado, pero es verdad que durante los últimos años se está intentando introducir un discurso de la necesidad de que haya un conocimiento previo humanístico, no solo científico, sobre a dónde vamos y para qué queremos el bicho, porque esto al final es como la energía nuclear. O sea, la energía nuclear, pues sirve para qué. Pues mira, sirve para curar un cáncer.
2: Claro. Y para destruir.
3: Y sirve pues para levantar Hiroshima por los aires.
0: I depèn de com s'utilitzi. Exacto. Que és el que... Pues però esto... aquesta és la resposta que diuen tots els experts d'IA, que tampoc sé si claro. M'acaba de tranquil·litzar del tot, perquè quan hem demanat en aquest programa els experts diuen, no, això és com tot, depèn de com s'utilitzi. Però si la IA se rebel·la, claro. Si la IA se desbarata, si els programes...
3: És que mira, concretament en el tema de la medicina, o sea, quan escuches expertos, sí. Lo que va a ser capaz de hacer la inteligencia claro. Artificial en cuestiones médicas es un futuro alucinante. Es que no es un futuro. En determinadas enfermedades son muy crueles, son durísimas.
0: Tota aquesta alarma va sorgir perquè s'havia detectat que moltes persones estaven cercant qüestions molt alarmants a través de la intel·ligència
3: artificial. Armes químiques,
0: per exemple, biològiques, com fer el virus de la grip aviar més contagiós. S'estava cercant això i per això botaven les alarmes.
1: A ver, al final se trata de lo de siempre, de que haya, que evidentemente se desarrolle, pero que haya una supervisión detrás. Yo no estoy de acuerdo contigo, Quique, porque sí que se está regulando. En la Unión Europea sí. Está el reglamento de la Unión Europea
0: Andy
1: que cada vez,
0: Kiki parlava de China y
1: cada, cada vez está siendo más restrictivo. Y yo aquí hago otra lectura. Yo no sé hasta qué punto este tipo de noticias están justamente para eso. Para infundir un poco de miedo, crear un poco de pánico y que ciertos países regulen en exceso y ellos sigan teniendo la vía libre porque ellos no están regulando nada de esto.
2: Pero es lo que yo deia.
1: Eso es un tema.
2: Yo me refería en el tema de on se desenvolupen aquestes tecnologies y Europa está molt, molt, molt atrasat.
1: Y luego el tema de que se les escape, no se les escapa, pero tú has creado un sistema que va por objetivos. En el momento que tú en inteligencia artificial dices que tu objetivo es este... Por eficiència, la pròpia intel·ligència artificial se va a buscar el camí para llegar a l'objectiu, aunque se tenga que saltar raïles.
0: A les pel·lis de ciència-ficció sempre s'acaba escapant en un moment determinat, veritat?
1: Bueno, ja, que... Però ja se les ha escapado. No passi, la setmana passada en un sandbox de sí. No voy a decir la compañía, sí. Que estaba trabajando en solitario, sin conexión a internet, acabó sí. Hackeando accessos a internet para poder conseguir el objetivo que se le habían propuesto. Que
0: el futur és aquí. Veurem com se desenvolupa. José Manuel, Quique, Eduardo, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: I alerta, sobretot, amb el temps, perquè continuem recordant pendents d'aquestes tempestes que en aquest cas ara mateix les tenim, compartim el mapa al nord-oest de Mallorca, van cap al sud i poden afectar la serra de Tramuntana durant les pròximes hores. Estirem ben pendents d'aquesta evolució i recordem, sobretot oients i espectadors, molta precaució, tenim a Vista Taronja fins les 12 del migdia. Tot d'una saludarem el nostre home del temps, Albert Darder. Anuncis a la part televisada, serveis informatius a la part de ràdio del programa, tornant tot d'una i encetant la segona hora de programa.
5: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
12: Bon dia. Moments de tensió, nerviosisme i corregudes en el trasllat dels migrants al campament temporal instal·lat al port de Ceuta, tot enmig d'un gran desplegament policial, militar i logístic. La instal·lació té capacitat per a d'haver 1.700 persones i els migrants corren perquè no volen quedar-hi de fora. De moment no s'han produït grans incidències i els migrants estan entrant ja en el port on se'ls està identificant.
13: L'operatiu ha començat a les 7:15 del matí per reubicar els més de 3.000 migrants que malviuen o malvivien a les platges de Benítez i

0: de la ciutat autònoma i acusant el govern de deixar venuts els policies, guàrdies civils i militars que s'han desplegat a la zona.
1: Canviant de qüestió, en una setmana marcada pels polèmics plans d'Aena que preveu que les illes arribin als 50 milions de passatgers l'any 2031, avui han sabut que els aeroports de les illes han superat els 12 milions de passatgers internacionals entre els mesos de gener i agost, una xifra que suposa un increment del 2,6% en comparació amb el mateix període de l'any passat.
0: Tot això són dades que s'han publicat avui per part de Tour España. Les illes han acaparat més del 15% de les arribades de viatgers estrangers a l'estat espanyol durant els primers 8 mesos de l'any. Només durant el mes d'agost van aterrar a l'arxipèlag 2.600.000 viatgers internacionals, que és un 1,9% més.
1: Precisament, la compravenda d'habitatges a les Balears per part d'estrangers en representa ja prop d'un 35%, i això tensiona a l'alça el preu de l'habitatge. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet.
0: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el director d'Estudis i portaveu de Pisos.com, Ferran Font, ha admès que la forta demanda del mercat internacional dispara els preus perquè aquests compradors solen venir en la butxaca més plena.
2: 35% de les compres que es fan d'habitatges les fa un comprador internacional. Això què vol dir? Doncs que més de 3 de cada 10 habitatges les compra un comprador internacional. Aquest és un comprador que, primer, que busca un tipus de producte concret, en general, doncs que busca un tipus de producte turístic, sigui per gaudir-ho només a l'estiu, sigui per posar-ho en lloguer.
1: I recordem que fins a les 12 del matí estarà actiu l'avís taronja per tempestes a Mallorca i les Pitiüses. Aquesta matinada ha estat tranquil·la, pràcticament no hi ha hagut precipitacions.
0: Cal seguir atents, però, perquè, tot i que algunes zones en aquesta hora ja hi ha un bon sol, pot enganar perquè hi ha possibilitat de pluges intenses, però localitzades, que són males de predir. En aquestes primeres hores del dia n'hi ha hagut precipitacions a municipis com, per exemple, Capdepera o Pollença.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. A més notícies a IB3 Ràdio a les 11 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Garau.

0: Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora del programa i continuem mirant al cel. Recordem que el mal temps encara no ha dit la darrera paraula, seguim ben pendents. La jornada d'ahir va ser complicada i avui encara hi ha avisos actius. Bon dia de nou, Joan.
1: Bon dia, Marta. Així és, hi ha actius alguns avisos a les Pitiuses i al sud de la serra de Tramuntana de Mallorca. Hi ha avís taronja i es poden registrar tempestes fortes fins a 50 litres per metre quadrat només una hora.
2: Ahir a Eivissa va activar l'ES Alert davant el risc d'inundacions i els aeroports també es varen patir aquestes conseqüències amb més de 330 vols afectats. Avui, per saber què ens espera, en parlem amb el nostre home del temps, n'Albert Darder, a qui ja tenim en connexió. Albert, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
2: Després de la jornada d'ahir, quin balanç en podem fer? No sé on va ploure amb més intensitat. Tu què tens les dades?
3: Ahir varen tenir una jornada bastant completa perquè varen tenir precipitacions. Es de matí varen pegar a la serra de Tramuntana, es migdia va rebre tota la zona a Eivissenca i es cap vespre va estar en es llevant i progressant cap en es nord de Mallorca. És a dir, varen tenir diferents ratxes de precipitació. L'únic dia que s'ha quedat un poc en el marge ha sigut Menorca. Però vaja, que precipitacions que han caigut bé i no han ocasionat problemes per ara.
0: Tu has dit, i molt important, han caigut bé.

0: ha plogut bé, no ha ocasionat problemes, sobretot a Eivissa s'esperava que fossin més intenses. És veritat que ha plogut de valent, però finalment no ha hagut que lamentar ni ferits ni incidències molt rellevants. També a Felanitx va ser un dels pobles, hem vist algunes imatges que s'han compartit a través de les xarxes socials, on l'aigua pràcticament negava els carrers i circulava amb una virulència, amb una força molt intensa.
1: Més de 50 litres per metre quadrat ens ha reportat l'estació meteorològica de Felanitx. Va ser la tempesta que se va generar ahir hora baixa i se va crear sobre aquesta zona de Felanitx, va pujar per amunt, per Manacor, i després va tirar cap al nord-oest, va anar cap a la zona de l'interior de Mallorca i va sortir, diguéssim, per la Pobla. Va ser la trajectòria de la tempesta d'ahir hora baixa.
2: Hi va haver com a tres etapes, no?, d'aquestes tempestes, a la Serra de Tramuntana, a les Petiures, també a la zona de Llevant, també que a Binissalem varen caure bastant de litres, 51,8 litres en una hora. Què em vol dir sobre aquesta diferència de zones i aquesta intensitat de pluja en diferents moments també del dia?
1: Això és molt característic de les tempestes, que les quantitats varien molt d'un municipi a l'altre. Si estiguessin xerrant d'un sistema frontal ben definit, amb precipitacions uniformes i constants, no trobarien tantes diferències. Però quan plou a través de tempestes, la línia sol ser més estreta, no és tan general, i això fa que en moltes ocasions a un municipi caigui molta d'aigua, poden arribar a ser desenes de litres i moltes vegades un municipi situat a prop pràcticament no arribi ni a ploure. Això és típica d'aquest tipus de precipitacions en aquesta època de l'any.
0: Avui he vist taronja a les Pitiuses, també a dues zones de Mallorca. Risc real de les pròximes hores.
1: Dir-te, Marta, que ara mateix jo estic una miqueta dins el centre de la notícia, perquè mirant el radar se pot veure com hi ha una taca de precipitació en el nord-oest de Mallorca, que està a punt d'entrar a la banda de la serra. Jo estic a Solla, ja molt de negró, estan a punt de començar a fer gotes. I després, l'altre risc el tenim a Silla d'Eivissa. Però ja vos dic, això serà fins a migdia, primera hora de sort baixa. A partir d'aquí ja la probabilitat cau en picat i ja no haurien de passar tanta pena.
0: Compartim el mapa al que tu feies referència de com aquesta tempesta sobretot afectarà la Serra de Tramuntana, com està avançant a poc i, clar, recordem que torna a afectar, aquí ho veiem, és de tan sols fa uns instants, torna a afectar zones que ja van ser molt afectades per la tempesta de fa res, una setmana. Recordem Port d'Escanonja, sobretot, zones que encara no s'han recuperat, com comentàvem, i que ara podrien tornar a viure episodis de pluges intenses. Però no tant, veritat, no podem fer la comparativa exacta en la setmana passada. Al Manco no hi ha tant de vent.
1: No. Exacte. La diferència és que aquesta vegada no han sigut esclafits i no ha hagut tant de vent. Ha hagut més aigua que vent, a diferència de la setmana passada. I ara estem pendents d'aquest centre de precipitacions, a veure què tal s'aporta, i a menys si mos rega una miqueta més, sense fer mal, perquè ahir la serra ja hi ha hagut zones que van fer centenar de litres, però vaja, que la serra normalment s'ho sol veure molt bé, perquè l'aigua s'infiltra molt i se'n va córrer després. Per tant, hauria d'anar bé. No és el mateix que caiguin 100 litres a Tramuntana que en el Pla de Mallorca, per exemple.
2: Albert, clar, segurament avui també hi ha molta de gent que està pendent de quin temps farà, de si seguirà avantí ruixat, si hi haurà pluges. Mos demana un oient si avui a Cala d'O està previst que plogui. No sé si és com a fixar molt a la diana o fixar molt en el detall. Què mos pot dir per aquella zona avui que farà?
1: Sí, anem a veure. No se descarten precipitacions puntuals en aquesta zona, tot i que les veiem fins les 3-4 de sort baixa. A partir d'aquesta hora ja el risc disminueix bastant de precipitacions i, de més, quan més anés llevant de Mallorca i quan més cap a Menorca, hi ha manco possibilitats. Com que els vents són de llevant, les zones on hi ha més opcions de cap a ponent de Mallorca i Silla d'Eivissa.
0: A veure si aquesta tempesta ha arribat, companys. Obrim finestres, les càmeres, les beauties que ens indiquen i ens ajuden, no?, a detectar aquest mal temps en directe. La primera finestra ens trasllada al Puig de Satudosa, a Mallorca, i a Nígols, Albert, però al Manco no, en aquest indret no hi ha una amenaça imminent.
1: No, en el nord-est de Mallorca, a la zona de Silla, on hi ha manco possibilitats de precipitació, tal i com ocorre a Menorca. És a dir, el que us hem de fixar és Ponent de Mallorca i Eivissa, que són les zones on, impulsats per vent de llevant, on tota la humitat condensa més aviat i se poden produir precipitacions.
0: Continuem el nostre recorregut i encara obrim una finestra més, una nova beauty al port de Pollença, llueix el sol.
2: És una imatge, la veritat, sí. És que preciosa, Albert, no?
1: Sí, sí, tenim cement solejat, tot i que també creixen els núvols, però aquí no creiem ja que hi hagi risc de precipitació les properes hores.
0: Val. Pendents, idò, per la situació a les Balears, però recordem que també preocupa la situació a la península després d'una jornada molt complicada, sobretot a les zones de Comunitat Valenciana, Catalunya, Múrcia... Quina és la previsió? Perquè ahir van tenir oportunitat de parlar amb alguns portaveus de la Comunitat Valenciana i deien que, malauradament, i una vegada més, les alertes havien arribat tard. Previsió per avui a la península?
1: Esperam que l'àrea d'inestabilitat vagi evolucionant cap a el sud de la Comunitat Valenciana i cap a la zona de Múrcia. Per tant, anirà baixant de nord a sud totes aquestes zones on pot haver precipitacions i en pot seguir havent de cara a avui hora baixa i fins demà migdia. Allà el flux de llevant és més efectiu que no les illes, perquè té més recorregut marítim i, per tant, has d'esperar que continuï la inestabilitat i pugui haver precipitacions localment fortes.
0: Precaució, idò, en aquest cas. Acabam amb la previsió del temps de cara al cap de setmana, que és el que la gent vol saber, sobretot si encara pot gaudir una mica de l'estiu, perquè la setmana que ve ja entra la tardor. Com serà el cap de setmana que ens espera i que està just a punt de començar?
1: Sí, aquest cap de setmana ja acomiadam la situació d'inestabilitat, les temperatures pujaran una mica sense arribar a fer grans calorades, tot i que la possibilitat de precipitacions ja se desvaneix, ja aquest episodi se pot donar per acabat demà dissabte.
0: Albert, moltíssimes gràcies per aquest repàs del temps, que tinguis un molt bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana per vosaltres també, moltes gràcies.
0: Un apunt interessant per acabar aquest bloc del temps, el podríem titular El mal temps, bona cara. Un top.

0: I de vos ho contam, i és que resulta que la pluja va convertir ahir a hora baixa l'obra d'Okuda a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, l'Endes Rainbow World, que en un improvisat tobogan, com es desó, uns turistes varen aprofitar l'aigua per lliscar-s'hi avall amb flotadors gegants, una imatge que, la veritat, cridava l'atenció perquè apareixia un parc d'aquests aquàtics en ple estiu, tot i que anaven tapats en jaquetes i la veritat és que havia baixat la temperatura, però degueren voler aprofitar el moment per fer aquesta performance.
1: És fantàstic, perquè a més l'obra és supercolorista.
2: Si tens els flotadors...
1: Sí, a mà?
2: A mà.
1: Tu no ho faries?
2: No has pogut... És que a mi aquestes coses no se m'acudeixen. Jo mai he estat tan audaç com per veure juntar aquests dos elements. Vaig amb un flotador, veig que en terra rellisca, m'hi tiraré com si fos una pista. Quin rodoli més meravellós que he fet ara en directe. A mi aquestes coses jo... té més respecte pel mobiliari urbà. Ara entenc...
1: Clar, és que t'imagines quan... no controlar.
2: Clar, que quan ets de viatge, sí, també es respecte per el mobiliari alier a Mimba, en aquest
0: sentit.
2: Sí
0: que és vera que ho vàrem fer, supos que sense mala intenció i per fer una gràcia i per fer-se...
2: Home, sempre i quan... Estona, si s'obre s'ha banyat, que... no crec que que hi passin els flotadors els hi faci res, però el cert, estic amb tu.
0: Sí.
1: No és el mateix, de totes maneres, que plogui, que tu te, que un flotador llisqui, no? I passi d'aquesta manera, no? Fregant el trispol, però en tot cas va ser una idea molt ocurrent i sí que és vera que el mal temps s'ha de posar bona cara. Tot és actitud, com dèiem avui a micro tancat davant la vida. No compartirem tampoc les nostres reflexions íntimes, tot i que crec que ho fem, pràcticament cada dia els oients i espectadors saben més coses de nosaltres i avui, avui no és una excepció, tampoc. Anem a parlar de nou de l'informe PISA, que tothom està molt preocupat, sobretot perquè els resultats van ser demolidors. I avui el Ministeri d'Educació ha convocat les comunitats autònomes a una nova reunió de la Conferència Sectorial d'Educació. És una trobada que ja estava prevista i l'objectiu és abordar qüestions com la formació professional, el Pla Estratègic d'Educació Inclusiva, però arriba, clar, amb aquests resultats que comentàvem abans del 2025, que deixen molt que desitjar.
0: Exacte, uns resultats que han posat de manifest una davallada del rendiment de l'alumnat de 15 anys en matemàtiques, lectura i ciències, i també diferències importants entre territoris. PISA 2025 ha avaluat precisament aquestes tres competències, les ciències com a àmbit principal, però més enllà de les puntuacions i de les comparacions entre comunitats, hi ha una pregunta fonamental: que està mesurant realment PISA? I sobretot, què podem concloure i què no podem concloure a partir d'aquests resultats?
2: Per analitzar-ho, comptam avui amb Antoni Salvà, coordinador del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears i autor de l'article que han mesurat les proves PISA 2022, cap uns indicadors dels aprenentatges competencials que es va publicar a l'anuari de l'educació de les Illes Balears el 2024. Toni, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bon dia, què tal? Molt bé, gràcies.
2: Encantat de saludar-te. Comencem pel principi. Què ens diu realment aquest informe PISA sobre el nostre sistema educatiu i què és allò que no ens pot dir?
3: Sí, és una molt bona pregunta. A veure, PISA és un estudi estadísticament molt consistent que està pensant sobretot per classificar i per comparar. És a dir, el seu plantejament estadístic fa que realment molt serveixi molt per poder classificar, molt per serveixi molt per comparar el que teníem fa d'ençà del darrer estudi. I el que no estic molt d'acord és que digui que el valor del sistema educatiu. El que fa és amb les mateixes sigles de PISA, fa referència sobretot a l'alumnat. Per tant, el que mesura és quin és el rendiment que té l'alumnat en relació a una sèrie de proves que se munten en base a un banc de dades de preguntes estandarditzades que se compensen entre tots els països perquè la dificultat sigui la mateixa. No tothom fa exactament la mateixa, responen les mateixes preguntes, però sí que globalment responen a un mateix plantejament. I aquí, com tot el resultat, els docents saben molt bé que quan nosaltres fem servir un instrument d'avaluació hi ha dos aspectes que s'ha de considerar. Un és la seva fiabilitat, és a dir, si els seus resultats són reproduïbles, si se poden fer servir per comparar, que PISA efectivament sí que pot. I un altre tema és la validesa, que és el que estan mesurant realment. I el que estan mesurant realment pel que fa a matemàtiques, ciències i comprensió lectora són... el resultat d'unes proves estandarditzades, compensades entre els països, que són molt concretes i que no responen realment al que se fa a quart d'ESO. Són proves que responen a tot un aprenentatge profund que s'ha tingut durant tot el temps. I, clar, evidentment, els resultats són inferiors.
0: Clar, els resultats de Balears, ja ho deu, han baixat respecte a l'anterior edició. Ens agradaria saber com interpretar aquesta davallada i, sobretot, és vera que ara que feu referència en aquesta fiabilitat, en aquesta validesa, és vera que PISA avalua coneixements i competències, o competències i coneixements. Hem de saber també diferenciar-los, també, imagino, no? Quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra?
3: Vale. O sigui, coneixements seria reproduir un coneixement que un té. Perquè ha repetit el procediment moltes vegades o ho sap fer. Això és el que valora menys PISA. PISA realment el que valora és la competència. Què és el que jo puc fer amb aquest coneixement que tinc? Perquè un pot tenir el coneixement, tenir-lo més o menys memoritzat, i si no es fa servir o no té... O no es pot reproduir per res, té molt poc interès. El que té interès és la competència, que és què puc fer jo amb aquest coneixement. I això, les proves que se plantegen en els alumnes van un poc en aquest sentit.
1: I a què es deu,
3: per tant,
1: Toni?
3: El que estan valorant realment és aquesta competència. Clar, si els alumnes treballen en els centres amb un ensenyament, amb una metodologia no tan competencial, sinó més transmissiva, més reproductiva, és normal que després, davant d'una prova competencial, el resultat mos digui que aquests alumnes no tenen tal volta la capacitat per resoldre-la en el nivell que tocaria.
1: Toni, ara tenim uns resultats que són molt impactants i que mos duen a la reflexió què ha pogut passar, i se parla de molt de factors, de fet, quasi diria, no?, que és multifactorial, se parla dels canvis de la LOMLOE, del sistema educatiu, de la irrupció de la intel·ligència artificial i de com els alumnes accedeixen en aquests models i no fan els treballs com feien fa uns anys. Tu, com a expert, creus que és una... Creus que són diversos factors, que no és només un?
3: Són molt de factors. I sobre el LOEB, precisament, no deu ser més significatiu, perquè el currículum en el qual està fonamentat sobre el LOEB fa just 2 anys que està en vigor i, per tant, ha passat massa poc temps. De fet, la major part d'aquests alumnes que van ser valorats d'acord amb aquestes proves han fet la major part de tot el seu procés educatiu a dins la llei anterior. Per tant, no és tan sol el LOE, tampoc l'intel·ligència artificial fa massa poc temps que està, diguéssim, en vigor. Sí que mos serveix com un toc d'atenció del que pugui passar més endavant, especialment per tot el que és la comprensió lectora i la generació de textos escrits, que això ho haurem de tenir en compte, però són molt de factors. I per mi... Jo crec que dels factors més importants és que si l'aprenentatge no és exactament competencial, difícilment podem esperar que els alumnes dins una prova competencial puguin tenir un rendiment bo. Crec que és el principal. En aquest article que heu comentat de les proves PISA anterior, el que vaig mirar una mica és quin era el plantejament que se feia per quantes les proves de matemàtiques, i és una orientació que sí que està més en línia en el plantejament del que ara mateix de les matemàtiques en el Real Decret d'Ordenació i Currículum. Que és sobretot això, perquè se pugui entendre, no tant poder saber resoldre una equació, sinó saber en quines condicions aquesta equació me serveix per respondre a algun tipus de problema i per poder fer alguna aportació. És a dir, no només la part instrumental, que això és precisament un model de llenguatge o un model automatitzat d'intel·ligència artificial, pot resoldre de forma molt efectiva i molt bé, sinó que puc fer jo amb això i quina informació me dona. I, clar, això és molt més exigent que saber resoldre una simple equació.
2: Som en conversa amb en Toni Salvalles, coordinador del Col·legi Professional de Docents de les Illes, analitzant resultats d'aquest informe PISA. Toni, també hi ha moltes veus des de dins els claustres mateixos que diuen que has fet que els nens promocionin, encara que duguin moltes assignatures suspeses, fan que gent arribi a secundària sense haver assolit algunes eines bàsiques de l'electroescriptura, que difícilment els nens podran entendre problemes enunciats, etc., si l'electroescriptura ja no la tenen assimilada, però no els han fet suspendre, no els han fet repetir, perquè la llei el que fa és que promocionin perquè no perdin curs i no se separin dels seus companys. Tu què en penses d'això? Haurien de tornar, sí, no sé si a mesclar el sistema antic que és des que jo venc, que era CGB, en el sistema d'ara, és a dir, que el coneixement s'ha deixat molt de banda per la competència i a lo millor el seu seria fer, no ho sé, un 60-40?
3: Sí, no existeix una contradicció entre coneixements i competències. De fet, desenvolupar una competència, si no se té coneixements, no té cap sentit ni un. I, com he dit abans, tenir un coneixement que després no puguis tampoc posar, mobilitzar, tampoc té sentit. Una cosa val l'altra. És a dir, insistir en aquest enfocament competencial que és que tenim normativament ara també establert, no vol dir en absolut deixar de banda el coneixement. De fet, és posar el dos en valor. És que els docents seleccionem aquells continguts, aquells procediments que són necessaris per poder desenvolupar la competència. És a dir, a vegades se crea un fals debat entre coneixement i competència i una cosa no avança altra. I quan a la repetició... Sí,
2: no,
3: sí?
2: Jo t'ho volia demanar. Creus que el fet que els nens no repeteixin com antigament fa que passin de curs sense assolir segons quin tipus de competència i per això les proves PISA fallen en aquest sentit?
3: No. Sí. A veure, no existeix una relació de causalitat entre una cosa i l'altra. De fet, una variable del context que està en el mateix informe PISA és que l'estat espanyol, més d'un 22% dels alumnes no estan en el curs que toca, per tant, que han repetit en algun moment durant la formació. Això és un valor altíssim en comparació a la mitjana de l'OCDE. Hi ha molts de sistemes educatius on la repetició és realment excepcional, que és el que se suposa que hauria de passar també en la normativa actual. És a dir, pot haver situacions excepcionals en què prolongar la permanència d'un centre sigui necessària, però només té sentit en casos molt singulars. I d'això, si AXE de la Conselleria d'Educació té un informe molt didó en aquest sentit que diu que la repetició no comporta una millora de rendiment acadèmic l'any següent.
0: Antoni, vull aprofitar...
3: Separar un alumne de grup d'edat no es planteja en la majoria de sistemes educatius, separar els seus alumnes d'un grup d'edat, no se planteja com una resposta en el baix rendiment, sinó com una decisió molt excepcional, que està vinculada a aspectes globals del desenvolupament personal, etc. Podem pensar en un alumne que ha tingut un procés hospitalari durant un any o una cosa d'aquestes, però hauria de ser una mesura molt extraordinària, perquè també se sap que l'evolució personal de cada un dels alumnes és molt distinta. Per tant, la repetició sí que se sap que com a mesura acadèmica en relació amb el rendiment acadèmic no funciona. Per tant, no ve per aquí el problema.
0: Antoni, ja vull aprofitar per fer-te una darrera pregunta, i és que no sé si penses, crec que és una qüestió una mica periodística, que mos estem fixant massa sí. En el rànquing i en els punts que s'obtenen i massa poc en què hi ha darrere d'aquestes dades, sobretot tenint en compte que aquestes dades també mos permeten analitzar aspectes com el benestar, la segregació o la resiliència de l'alumnat. Fins a quin punt mos ajuden aquestes dades a entendre els resultats? Mos fixant massa poc en el que hi ha darrere i massa en el rànquing, en el top 3 o en el top 10 d'aquestes proves?
3: Sí, perfectament d'acord. Això és així. Hi ha una Eurovisió a la classificació mundial que no mos deixa veure un poc tot el que hi ha darrere. Hi ha variables de context, com tu dius, molt interessants. Aquesta, la repetició, és una, que té a veure amb el que m'heu demanat abans, però, per exemple, n'hi ha també d'altres que són esperançadors. Per exemple, a nivell de l'estat espanyol, no conec la dada de Balears encara, perquè no l'he pogut aportar, hi ha hagut una baixada amb un 25% de la dificultat de bullying respecte a l'assetjament en relació a la darrera. Hi ha un principi bàsic, i és que quan una mètrica es converteix en un objectiu, deixa de ser una bona mètrica. Això se fa servir en economia perquè, clar, se generen després tota una sèrie d'actuacions per intentar millorar aquesta mètrica quan realment el que m'haurien de preocupar és què hi ha darrere.
1: I és
3: molt important veure en calma, no només el resultat, que és un indicador, sinó també veure els tipus de proves que s'han aplicat en els alumnes, quin tipus de proves nosaltres estem aplicant en els centres, si estan alineades o no, i sobretot veure també si els currículums i els projectes educatius que tenim en el centre i el currículum d'aula que estan fent servir està alineat també tant en la normativa vigent com també amb allò que s'espera que els alumnes haurien de poder fer en els seus coneixements, que és aquesta orientació més competencial.
1: I a partir d'aquí entra la part més complicada, que és la reflexió, l'anàlisi, extreure tota aquesta informació i la gran pregunta, què feim amb aquesta informació? Com se pot solucionar, si realment milloraran aquests resultats de cara al proper informe? Són preguntes que deixam a l'aire. Agraïm que el professor Antoni Salvà, coordinador del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears, hagi compartit la seva experiència amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: No és un panorama optimista, companys, la veritat, no ho és. Ha estat un dels temes que hem abordat a la nostra tertúlia. Veurem, recordem que avui precisament el Ministeri d'Educació ha convocat les comunitats autònomes a una nova reunió de la Conferència Sectorial d'Educació precisament per abordar aquesta problemàtica. 10 i 29, uns consells, tornen tot d'una.
4: El dia, IB3 Ràdio. Tres ràdios, patrimoni.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos calabacín verde granel a 1,65 euros el kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,99 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel,
7: pinta,
8: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
10: Bienvenidos a Segunda División.
9: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
11: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
12: En Tomàs ho pot dir.
9: David Gui, bon dia.
12: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
9: Company Fuster, bon dia.
13: S'ha de fer feina.
4: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i Betres Ràdio.
1: A veure, hi ha despeses que fan molt de mal quan arriben. Les bàsiques, el lloguer, la hipoteca, la factura de la llum, la compra del supermercat. I després hi ha unes altres que gairebé no notam. Quin perill, aquestes despeses que passen desapercebudes.
2: I tant, i són moltíssimes, eh? I no m'ho temem, que en tenim moltes. Per exemple, fem una repassada així en genèric. Per exemple, 3,99 per una aplicació que ja no utilitzam. 9,99 per una subscripció que fa mesos que no recordam ni que tenim. Una comissió bancària, una enviament urgent, una compra de 20 euros a terminis. Són quantitats que individualment semblen poca cosa, però que repartides durant mesos poden acabar erosionant de manera important la nostra economia.
3: I com han de controlar aquestes despeses silencioses? Idò, en parlem avui amb la nostra assessora financera, la Cristina Borrallo, advocada, directora del Departament Jurídic de Futur Legal i vicepresidenta d'Asofin Illes Balears. Cristina, molt bon dia.
4: Molt bon dia, molt bé.
3: Començam a mirar aquests petits forats pels quals se'ns pot escapar tot el nostre estalvi. Quan parlam de despeses silencioses, què hem de ficar dins aquest sac? Perquè si pot que fa renou. No sí. Arriba... No arriba,
5: silenciosa.
3: No arriba com una espia.
4: Sí. És a dir,
3: no. Tens allà rebut cada mes.
2: Sí. Sí.
4: Sí, hipoteca i lloguer fan renou i tothom sap cada mes lo que li tocarà, no? Però quan parlem de despeses silencioses, agrupam aquí molta cosa, no? Tenim les despeses formiga, aquestes denominades despeses formiga, que serien els petits gastos que tu fas diàriament, que vas gastant, pues, un cafè, tot això. Però després sí que tenim altres qüestions que és aquí a on nosaltres hem de fer un exercici important com a consumidor, que és revisar les comptes anuals nostres, les comptes corrents, i veure mem quines les coses que tenim. Solen ser subscripcions, per exemple, subscripcions, com comenta Joana, de plataformes, de gimnasos que no empleem, coses que mensualment mos fan, no les notam molt, però que mos poden arribar a fer molt de mal, tant mensualment com sobretot en el pressupost anual de la família.
3: Clara, parlaves d'aquestes subscripcions que continuen pagant, encara que pràcticament no les facin servir. Psicològicament, o des del punt de vista de l'economia, per què mos costa tant donar-les de baixa? Mai és el moment.
1: Bueno, perquè no t'ho posen fàcil. Tu prova de donar de baixa una subscripció,
3: per exemple,
1: veuràs que difícil és.
3: Hi ha dues coses des que m'he donat de baixa. Jo ho confesso, quan cantava una Shakira, per hablar de dos, és millor empezar per uno mismo. Jo hi ha dues coses que ets de donar de baixa. Sempre me'n record a les 12 de la nit. I dic, demà de matí, lo primer que faré quan m'aixequi...
1: I no
3: seran...
1: ho notes?
3: No.
1: Idò, llibreta...
3: Una llibreta.
1: Justa de vora del llit.
3: Però per què fa sí. tanta peresa? Clar, són sí. 3 euros d'una cosa i 4 euros d'una altra, però en la tonteria són 7 euros cada mes.
4: Sí, sí, mos costa. No mos costa gaire contractar-les, perquè, a més, les plataformes, normalment ho fem online, i les plataformes ho posen molt fàcil, perquè, de fet, a vegades no ni te n'adones que ho estàs contractant. Però a l'hora de donar-te de baixa, sí que és vera que te donen moltes de pegues. Si fos tan fàcil com clicar, molta de gent ho faria. El problema és que has de fer pues, tot un procés, una comunicació, i a vegades no traiem el temps suficient perquè no li donem la prou importància que té, no? Però efectivament, subscripcions, plataformes, gimnasos que no empleem... La pregunta que mos hem de fer és, si ara les hagués de contractar, ho faria? Les hagués de tornar a contractar, ho faria? Si la resposta és que no, has de treure's temps d'allà on sigui, per dedicar uns minuts i posar-te a fer totes aquestes cancel·lacions.
2: De fer dissabte, una mica de neteja,
4: fer una
2: no?
4: miqueta de neteja, que tal vegada és una mitja hora, és una hora, no és més, però sí que han de fer aquest exercici, perquè al final també s'estan companyies que s'estan beneficiant d'usuaris que no consumeixen el producte, per tant, aquest exercici l'hem de fer. I després, per una altra banda, també podríem aglutinar com a segon bloc de despeses que mos fan mal, que són les comissions bancàries, i inclús a vegades pues, també les pòlisses d'assegurança que no mos estan cobrint lo que nosaltres necessitam o mos estan cobrint de més algo que no necessitam tampoc, no? Perquè les comissions bancàries sí que detectam que fa molt de mal en el pressupost mensual de les persones, perquè a vegades mos estan cobrant, pues, per exemple, no? per treure dobbers del caixer o per una quota de manteniment, serveis que nosaltres no hem sol·licitat, serveis que no hem acceptat i que mos estan cobrant cada mes, i la banca, si tu no dius res, la banca no te vendrà a fer una devolució X, no?
2: Però mos hem de queixar. Cristina, hem d'anar a dir, escolta, és que m'estàs cobrant una cosa que ni sabia que havia de pagar, ni sabia que tenia contractat, abans no m'ho cobràveu i ara resulta que m'ho han aferrat aquesta comissió posant d'excusa que no sé quantos, o reclam, no? Si poses la teva nòmina en altre, no te cobrarem res. Però llavors, cap d'un parell d'anys, resulta que sí, que t'ho fan. Hem d'anar a queixar-nos?
4: Sí, hem d'anar a queixar-nos. Aquí, bàsicament, pensant que en tema de comissions bancàries, per una banda, el banc mos ha de donar un servei, perquè si no mos està donant un servei no mos pot cobrar, això per un costat, i per una altra banda ho hem hagut d'acceptar o l'hem sol·licitat. Si ni hem acceptat ni hem sol·licitat i no m'estàs donant cap servei, aquestes comissions mos les han de tornar. El banc no te vendrà a tornar voluntàriament absolutament res. O sigui, nosaltres com a consumidors hem de ficar una reclamació a l'entitat financera. No fa falta anar a l'oficina. Avui dia se pot fer a través de correu electrònic, el SAC, el Servei d'Atenció al Client de les entitats financeres. Perquè aquí hi ha molt de dobbers, molts més dels que mos pensam. I en tema d'assegurances també passa el mateix. Molta de cura de llevar-nos assegurances que realment mos les empleam i que mos donen la cobertura, com pot ser la de l'allà, però si estem pagant assegurances de més, que sincerament no les necessitam, fem aquest exercici i de veres que mensualment i sobretot anualment l'estalvi que podem arribar a tenir pot ser molt, molt significant.
3: Hem parlat de subscripcions que han de deixar la presa de banda, encara que no ho posin fàcil, per donar-nos de baixa. Despeses bancàries o assegurances que no mos cobreixen allò que necessitam. Aquestes despeses formiga, que ara tercer bloc, que ara parlaven a Cristina, aquest cafetet que feim, que jo crec que això aixeca man com a llevaria, perquè també aixeca que mos dona una mica d'alegria de viure, sí. Però he fet una mica els comptes i si feim els càlculs, 5 euros diaris de despesa formiga, ja sigui un cafetet, un snack, d'això que dius avui faré espanet,
1: clar,
3: fora de casa...
1: Imagina't que ho fas cada dia.
3: Cada dia, durant un any, serien 1.825 euros. Uh-huh. A l'hora de fer aquest tipus de...
1: Perdona, pots repetir la xifra?
3: T'he fet l'exercici, sabia que t'impressionaria. 5 euros són 1.825 euros cada any. Uh-huh. Clar, si pensam en global... Si pensam en aquests 1.800 euros que mos gastam cada dia, és quan realment prescindiríem d'aquesta despesa formiga, que també és un petit luxe que de vegades la vida ja és prou trista.
1: Ja
3: que
1: vera.
3: Dius,
1: com
3: si,
1: mires,
3: no, si no puc fer-me un cafetet o no puc comprar unes galletes de la màquina, realment jo per què me desperdes de matí? Sí, per què surt de casa meva?
4: No, sí, jo és veritat que en tema despesa formiga, ja vos dic, que fent una anàlisi global de lo que podem arribar a estalviar, jo seria lo darrer que deixaria, perquè al final anem a veure, si no mos podem anar a prendre un cafè ja, a pagar i vamonos. Ja. O sigui, no? Però sí que és cert que si fem el conjunt, el global, fumadors, ja no vos dic, o sigui, un paquet de diari pues, que fumin, és una doblarada, no? És a dir, aquí, en aquest concepte, són molt de dobbers, però jo els deixaria una mica de banda. Aniria pels que realment mos poden fer molt de mal, i aquí, insistes, comissions bancàries, assegurances, i després tenim també, alerta, llum, gas, subministres.
3: Que això s'ha de revisar.
4: Ho hem de revisar. A vegades tenim una potència contractada que no emplearem mai, i estem pagant un sobrecost que no necessitam. Per aquí també podem estalviar bastant. Podem entrar a la CNMC, Comissió Nacional de Mercat de la Competència, i té un comparador. O sigui, és una pàgina web, no té molta complicació. Compares les tarifes, el que necessites, i contractes allò que realment necessitis. No hem de donar dobbers empreses que no m'estan donant cap servei.
1: Ara m'encap de recordar d'una tendència que segur que has sentit més d'una vegada amb això de les despeses formiga, que són parelles que se dediquen a viure de manera molt austera, extremadament austera, per poder jubilar-se als 50, 52, 53... És una tendència viral, però molt austera significa tapar a la feina, fora cafès, fora despeses formiga, amb l'objectiu de retirar-te lo abans possible i gaudir de la vida amb un bons estalvis. Què en penses d'aquesta tendència?
4: Sí. Bueno, al final és algo també bastant cultural, i altres cultures...
1: Sí, perquè quasi tots són nòrdics,
4: Sí,
1: no parlaven de mediterranis.
4: O asiàtics, els japonesos també tenen un poc aquesta mentalitat. A l'espanyol normalment això li costa molt.
2: Home, i... sobretot perquè si pensam que podem retirar-nos i mos podem tenir de nou i no hem disfrutat de sa vida, com d'abans en Xisco, no? Suposo que també és una mica d'equilibri.
4: Sí.
2: Tampoc haver de privar de tot.
1: Ja, però i si te jubilessis 15 anys abans de lo que havies pensat, també. Són molts d'anys, per gaudir de la vida. O sigui, final, que té aquesta doble vessant.
4: Hem de fer un equilibri, sobretot que vagi en sa persona, no? Al final, si tu saps que aquell cafè te dona una alegria de viure immensa, a les 11 de matí no te'l llevis, perquè al final no val la pena.
2: No val la pena.
4: Jo ja vos dic que et centraria més en altres coses que realment podem repinyar de no gastar i focalitzar aquí.
2: Per exemple, també ha fet molt de mal el tema al món digital, no? Que a vegades amb un clic gastant coses que són del tot innecessàries, que jo sé, comprar un mòbil, pagar amb un clic, no tenir la targeta guardada en el mòbil, clar, no sé si totes aquestes despeses que fem, no? Lo de comprar per internet, que també a vegades és com molt ràpid i parant poca atenció en si realment ho necessitem o no ho necessitem.
4: Sí,
3: de fet. I que no toquen bitllets. Perquè ara vivim una societat on no toques els bitllets. Abans sabies que si dins la carretera tenies 100 euros i te'ls gastaves, eres conscient
2: que dius
3: esperals, que ha passat, han volat 100 euros o han volat 10.000 pessetes. Què he fet? En canvi, ara, com que totes pagant son mòbil, quan diu una Joana, o totes doble digital, perquè no el toquem més enllà de dues monedones per sora, també s'ha...
2: Si no tens aplicació.
3: Exactament, que tu ets una moderna, has de fer un acte com a molt de contricció.
1: Però encara no t'has de ballar d'aplicació.
3: Que sí.
1: Val.
3: Què vos agrada llegir-me la cartilla en directe?
1: Insistim moltíssim en aquesta qüestió.
3: Que també s'ha conscient de lo que guanyem i de que a partir d'ara hem de fer com molta resta mental, que ja no toquem en ses mans els doblers.
4: Sí, és que la immediatesa en els pagaments afavoreix el consumisme. O sigui, això és... Hi ha una relació directa. Pensàvem que abans havien d'anar a l'oficina a treure doblers, si ja t'havies de moure a treure doblers, o anar a sa botiga a comprar. Clar, si llevam aquestes dues fases, mentalment, el consumidor, aquesta immediatesa fa que gastis més. I després, alerta, quan pagam en targeta, compres a través de targetes de crèdit. O targeta revolving.
1: Alerta amb aquest nom, Revolving és per sortir a córrer ja.
3: Revolving és el que seria una red flag.
1: Exactament.
4: És una red flag total i després ja no, encara que no sigui revolving, pensam que si pagam a crèdit estem pagant amb interessos. Per tant...
3: Sí, perquè també sembla que aquestes petites despeses no tenen interessos i en tenen.
1: Clar. No, en tenen i tot suma, així que vius. Nosaltres no serem d'aquesta generació que se podrà jubilar als 50 per evitar aquestes petites despeses formiga, però aquí deixam el consell per qui ho vulgui fer. Cristina Borrallo, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Ben pendents del temps. Recordant que les Pitiuses, al sud i la Serra de Tramuntana, hi ha avís taronges, poden registrar tempestes i fins a 50 litres per metre quadrat en només una hora. Estem compartint alguns vídeos de ja com comença a ploure alguns indrets, com per exemple Valldemossa, podrien tenir les properes hores tempestes a la Serra de Tramuntana, com deien, tot i que localment poden tenir certa intensitat, no sembla un front massa actiu ni té una gran activitat elèctrica associada, però tot aigua suma, i recordant que avui ja és el tercer dia de tempestes, així que seguirem ben pendents del temps, sobretot de com evoluciona aquesta tempesta, que es preveu que ja avui el manco sigui el darrer dia i puguem després gaudir d'un bon cap de setmana. Fem una pausa per publicitat. Escoltem els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una encetam la tercera ja i darrera hora de programa.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El camp anuncia mobilitzacions a tot l'estat de manera imminent per protestar contra la pujada inassumible, diuen, del preu del gasoil agrícola. Les principals organitzacions agràries, SAGE, UPA i CUAC, denuncien que el combustible ha encarit un 48% en el darrer any, una situació que coincideix amb plena campanya de sembres, verema i recollida del blat de moro i l'oliva.
2: El malestar dels agricultors s'accentua perquè el pròxim 30 de setembre s'acaben les ajudes actuals a la compra de carburant i hores d'ara lamenten que l'administració no hagi posat encara cap alternativa sobre la taula. Segons expliquen en un comunicat conjunt, els efectes col·laterals de la guerra a l'Iran, també el bloqueig de rutes marítimes clau com el Mar Roig, han disparat els costos dels fertilitzants i l'energia, enfonsant d'aquesta manera la rendibilitat de les explotacions fins a una situació que diuen és límit. Les tres organitzacions agràries tancaran els detalls, els llocs i també les dates concretes de les manifestacions els pròxims dies. Fan una crida també a la unitat de tot el sector per col·lapsar els carrers fins a obtenir una resposta immediata.
1: Davant l'anunci d'aquestes protestes, l'executiu central ha convocat una reunió d'urgència per a dilluns amb la indústria alimentària i els fabricants de fertilitzants per analitzar de prop les conseqüències econòmiques d'aquest conflicte internacional.
2: El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha assegurat que el govern espanyol es

0: ho han fet amb molta intensitat i amb molt aparat elèctric, la tormenta venia amb molt aparat elèctric, i ha deixat també algunes pluges ja més suaus al sud de l'illa. Per això, per aquest motiu, no hem tingut cap incident relacionat amb aquest episodi.
1: Ara queda la darrera tongada d'inestabilitat, una línia de tempestes que està entrant per l'arxipèlag, per la tramuntana, podria deixar precipitacions importants, sobretot a les Pitiuses, al Ponent o a la Serra de Mallorca. Per aquest motiu, la Vista Aronja continua operatiu de moment fins al migdia. Emergències demanen no baixar la guàrdia, molta prudència i també precaució davant un episodi de fortes pluges.
2: I fora de les Balears continua el trasllat de centenars de migrants al port de Ceuta. Hi ha hagut moments de molta tensió, nerviosisme a l'inici de la caminada des de les platges del Trampolín i Benítez, on fins ara vivien de manera precària aquestes persones, però de moment no hi ha hagut incidències greus.
1: La instal·lació té capacitat per d'haver 1.700 persones, ha hagut corregudes perquè els migrants no volen quedar ni quedar-s'hi sense plaça. L'operatiu ha registrat moments de tensió, falta de control també durant aquest inici del desplaçament degut a l'acumulació de persones que avançaven fins al recinte portuari. Finalment, la Policia Nacional, també la Guàrdia Civil, han controlat la situació.
2: El Partit Popular ha qualificat de caos absolut aquest trasllat de migrants al port de Ceuta i ha exigit la dimissió immediata del govern de Pedro Sánchez. Amb aquest apunt arribarem a les 11:04 amb més notícies a IP3 Ràdio a les 12:00.
3: Més informació a ip3notícies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Grau.

11 i 5 minuts, és aquesta la tercera ja hora del programa, s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i nosaltres continuem i abordem una qüestió que mos té molt intrigats. Volem comentar-vos que Jennifer López, o més aviat la seva doble, ha estat detinguda per robar a una botiga.

0: Atenció, perquè per un moment les xarxes socials varen embogir i es varen pensar que Jennifer López havia acabat detinguda per robar a una botiga dels Estats Units. Però no, J.Lo no ha estat detinguda. La protagonista d'aquesta història és una dona de Minnesota que, segons molts usuaris, és clavada en a Jenny Font de Bloc.
1: Clavadíssima, diria jo, amb una diferència, però després la comentam. Nom Sirena Ann Quast, té 35 anys i va ser detinguda el passat 30 d'agost a Monticello, Minnesota, com d'en Xisco, acusada d'haver robat dues caixes dobles de bateries per a eines elèctriques valorades aproximadament en $580. Segons la denúncia, un treballador de la botiga la va reconèixer després d'un altre robatori similar que s'hauria produït uns dies abans. La dona va acabar admetent que havia agafat aquestes bateries i va ingressar a la presó, pobreta, per dues bateries, del comtat de Wink. L'endemà, però, va quedar en llibertat, Xisco.
0: Pobreta,
1: bé, ja sé que no han de robar.
0: Pobreta, estimada, l'ha molestat la botiga, que ha hagut de perdre 580 per 2, són 1.160. Van grossos, que es marotos.
1: No, tot per això, però bé.
0: Ja a partir d'ara, gent... Si necessitau 1.160 euros, na Joana Maroto vos les pot deixar.
2: Per favor, aquí... podeu tornar a compartir la imatge? És que cada vegada que la veig, cada vegada me n'adon que és clavada.
1: Clavada, però, amb matisos, no? Perquè... Sí.

0: No, la vida li ha passat factura.
1: Exacte. Es consina J-Lo hagués fet feina a una fàbrica de conserves.
0: Una J-Lo
2: ha tingut
0: un molt mal dia.
1: Exacte.
0: També podia ser un molt mal dia, s'acaba d'aixecar, fa el maquillatge... Tot i així té un poc de rímel, és veritat, que per ser una foto de la seva detenció, ella tan digna d'un poc de rímel a les pipelles.
1: Ja però sí que això, és veritat que res a veure. Entre Jennifer López, la fotografia policial de la Sirena Ann Quast es va començar a compartir massivament a xarxes perquè molts internautes hi van veure una semblança sorprenent a la cantant i actriu. Tant que alguns directament l'han batejada com la seva doble. I, evidentment, internet ha fet la resta de la feina i han aparegut bromes relacionant-la en Jenny from the Block, un dels grans èxits de J-Lo, i comentaris de gent que assegura que durant uns segons varen dubtar i varen pensar que realment era ella. Però no vos confongueu. J-Lo no ha canviat els escenaris per una botiga de Minnesota, però la seva suposada doble sí que s'ha convertit inesperadament en una estrella viral. I a vosaltres vos agradaria tenir un doble i, sobretot, de Minnesota, o Minnesota, com diuen Minnesota. Els americans, els nord-americans. Nosaltres sabíem que en Brandon i na Brenda, de sí. Sensació de Vivir, sí. Eren de Minnesota, i na Rose Nyland, que és de Saint Olaf, Minnesota.
2: Totalment.
1: Només mos havien arribat inputs positius. No mos havien arribat lladres dobles de J-Lo que comencen a robar bateries
0: també
1: elèctriques per a
0: eines. També és molt cinematogràfic.
1: Jo espero una pel·lícula.
0: Per cert, vos he cercat algunes xifres que vos encantaran. La probabilitat de que hi hagi un Xisco Nadal pràcticament igual tu,
1: sí,
0: igual que
1: m'interessa.
0: Tu, a un altre lloc del món, és de... Exacte, parlem d'exacte, no un semblant, sinó que sigui quasi exacte. Que quasi
1: és meu doble, en definitiva. És meu doppelhanger.
0: Exactament. És un entre 1.000 milions. Un estudi ha calculat que la probabilitat de que dos rostres puguin coincidir per complet amb 8 mesures facials exactes, és d'un entre 1.000 milions.
2: Home, tots sabem que com en Xisco Nadal no n'hi ha cap.
0: No, jo no m'imagino...
2: Només en tenim un al món.
0: Un Francis Christmas.
2: Un Francis Christmas.
0: A Londres, per exemple.
1: M'encantaria. I que fos noble. Descomptat de Sussex. I que anàs tot el dia amb aquella gorreta de Sherlock Holmes.
0: Que
1: seria meravellós.
0: I que begui tí a les totes.
1: Frank. Serien en Frank i en Xisco. Mos podrien trobar qualque any. Ja han dit que la doble de Namaroto segur que seria russa.
2: Seria
1: Namarotoski.
0: I no sé per què russa.
1: Perquè és una dona...
0: Amb molt de caràcter.
1: Clar, perquè Namaroto és una dona potent. Jo la veig una datxa d'aquestes russes governant...
0: I fora fred i màniga curta amb un hivern i dos pans de neu.
1: Ell arribaria allà i diria, qui ha tingut por mai? Per favor, lleveu-me tots aquests arbres. I seria meravellós.
2: I un apunt més, Namarotoski sí que duria tatuatges. Jo no.
0: Anem a desvetllar això, per favor, anem a aclarir, perquè hi ha molt d'oients i espectadors molt intrigats per aquesta qüestió. Li es pots posar el dia, Marató?
2: Vull desmentir que dugui un tatuatge. No m'he fet un tatuatge, que seria molt de mana pel carrer.
1: Sí.
2: Avui duc una màniga una mica més curta i se me veu més. És una petita intervenció, però clar, com que la gent està tan preocupada, si m'he fet un amor de madre, no m'he fet un amor de
1: perdona,
2: madre.
1: Ja que t'ha rebut un missatge que ara mirava, que
0: doble.
1: Diu Namaroto s'ha fet un tatu, sí o no?
2: No, no me l'he fet.
1: Han tornat a desmentir una petita intervenció. Lo que no sé és com seria la doble de na Marta Grau.
0: Mira, no sé, tampoc. Això ho heu de dir vosaltres. Jo ja t'he dit que el teu seria anglès segur.
1: Jo t'ho veiem més rotllo Bollywood. És a dir, a la Índia... Exactament, és que seria, seria meravellós.
2: Ho fan molt bé, ho fan molt bé.
1: Na Marteix. Seria na Marotoski, en Frank i na Marteix, que jo és que tu te veig allà...
0: Ara ja sabeu que la IA li poden demanar com serien els nostres dobles de la Índia, Rússia, Anglaterra, en el cas d'en Xisco. Però no ho farem avui.
1: Però també podríem fer una cosa més interessant, d'aquí una sèrie d'anys,
0: sí.
1: Concursos de la televisió, podrien demanar quin any varen detenir a sa doble de na J-Lo per robar bateries elèctriques?
0: 2026.
1: Molt bé.
0: Ai, he encertat. Idò, sí, avui escalfant motors, IB3 ha estrenat una nova temporada i ho fa amb una graella carregada de novetats. Només falten, atenció, perquè això és un compte enrere absolut, 3 dies per l'estrena d'un concurs que ens convida això precisament, a fer memòria, revisar coneixements i sobretot estar disposats a tenir unes altes dosis d'adrenalina. Dilluns, tothom atent a la roda del temps. We'll be right back.
3: Fa molt de temps que m'he imaginat aquest moment i ara ja ha arribat. Per això hem preparat cada detall, els peristols, les preguntes, les cançons, els bons moments que passarem, però sobretot vos hem de presentar...
2: El tenen tot preparat, faristol, preguntes, presentadora, però és que segur que vorrà passar qualque vegada, eh? Anys que recordant per una cançó, per una pel·lícula, per un mundial, per una moda, o simplement perquè aquell any mos va passar qualque cosa en concreta que no oblidarem mai. I d'ara, Ivetres mos proposa fer un viatge en el temps, però sense màquina del temps. Només fa falta una gran roda, molta memòria i, Xisco, sobretot, ganes de jugar.
1: Per això, Ivetres ha creat la Roda del Temps, el nou concurs d'aquesta casa que ens farà viatjar per anys, dècades i records de tota casta, música, televisió, cinema, esports, personatges, història i també moltes curiositats de les nostres illes. Un concurs que combina entreteniment i nostàlgia perquè, mentre els participants intenten aconseguir el pot, els que miram des de casa segurament ens trobarem dient allò de «Jo me'n record perfectament d'aquell any, va ser l'any de la Picó», per exemple. O va ser l'any que comprarem el cotxe. O això va ser aquell any en què na Martina va fer la comunió. Idò, a partir d'ara, cada vespre a Ivetres Televisió.
2: Exacte. Prepareu la memòria perquè aquesta roda del temps ja ha començat a rodar i qualsevol record pot donar la resposta encertada. Tenim avui en nosaltres, ja l'heu vist en pantalla, en Laura Arias. Bon dia, Laura, com estàs?
4: Bon dia, companys. Bon Encantada de ser aquí.
2: Conductora, presentadora d'aquest nou programa, d'aquesta roda del temps, que comença dilluns, dia 21. Moltes ganes, supos, no, Laura?
4: Moltíssimes ganes. Ja volen que s'estreni, ja no poden més, nosaltres duim ja més molt de temps fent feina amb això i deim, vinga, ja ho volem veure.
2: Ja, ganes.
0: Ja, aquí ja hem començat a practicar, ja ho heu vist,
4: sí.
0: Es que fa motor sí practicar.
4: Jo això d'anar a J-Lo m'ho apunt, però quan ja estiguem en el 2027 podem fer preguntes del 2026 i ja està, ja tenim una pregunta.
1: Passarien el guionista, però passarien que ara està escoltant la ràdio, Laura, o està mirant la tele. Què és exactament la roda del temps? Com explicaries el mecanisme d'aquest concurs que ja frissam de que s'estreni?
4: Mira, fàcilment, la Roda del Temps és un concurs molt divertit, ho passam molt bé, hi ha 5 fases, són eliminatòries, tenim un concursant que passa a la final i pot optar a un pot que tenim nosaltres, és a dir, anant jugant sempre amb anys, però és això, hi ha una fase que són cançons, hi ha una fase que són més preguntetes de curiositats, sempre intentant fer curiositats perquè... És això, també ho deies tu, Xisco. La gent mos diu, ah sí, l'any que va néixer el meu cosí, o l'any que va néixer la meva filla. La gent seguia molt per això, concursant.
0: I és la roda del temps, que hem vist abans, la que tria l'any en concret, l'any en què se juga.
4: La nostra roda és la que tria l'any i és l'any en què se juga. I és això, tenim 5 fases i cada fase és diferent.
0: Que hi ha anys molt complicats, perquè no és el mateix que te toqui, jo què sé, un any 90, que un any 50, o que un any de pena, també.
1: No sé què dir-te, estimada. Hi ha anys que ja has estudiat més...
0: Sí, depèn del que t'agradi.
1: Jo tinc més memòria, per exemple, a mi me demanes pel 1945 i jo toco en tot.
2: Oh, sí,
1: en canvi, me demanes...
0: Clar,
1: me demanes pel que va passar el 94... Clar. I mira que ho he viscut, però pot ser dins el meu cervell, aquests records queden com a mesclats. Supos que en els concursants els hi passa.
4: Els hi passa.
1: Que no és el mateix una dècada que un any, en concret.
4: Alerta, perquè hi ha gent que li ha sortit el 2024, el 2025, que dèiem, això és ahir, és a dir, te'n recordes de tot. I a vegades ordenar els esdeveniments, dir, ai, sí, no te'n recordes tant del 1912, imagina't.
1: És que des de casa tot és molt més fàcil, eh?
4: Sí.
2: Els nervis a vegades també poden jugar una mala passada. Però què creus, Laura, que és el que més farà que l'espectador se reconegui en aquest concurs?
4: Jo crec que és que cada un ha viscut els anys de la manera que els ha viscut. És a dir, per jo el 2024 no serà el mateix que per na Marta, que per en Xisco, que per na Joana. És a dir, jo crec que cada un se sentirà identificat, sobretot perquè jugam amb cançons, amb pel·lícules, amb esdeveniments històrics. La gent se pot sentir molt identificada i coses que no recordes i dius, és ver això, era així. I jo crec que també podran jugar molt la gent des de casa.
0: Que el que més agrada és jugar des de casa teva, perquè com ha dit abans, Joana, no tens els nervis.
1: Des de
0: casa
1: teva, des de casa teva o des del plató de divetres qualsevol que se guanyen un bons euros.
0: Ah, no, clar.
1: Que clar, som
2: un comerç. Vol participar?
1: Estic trist. No podem participar nosaltres, perquè no tots som personal de la casa, se consideraria tràfic d'influències, i no podem participar, perquè jo m'encantaria poder anar allà...
0: Bé, vull
1: creure que podria guanyar uns euritos a la roda del temps.
4: Nosaltres passàvem nota d'això, Xisco, no vos preocupeu, ja passarem nota, tipus,
1: ara, si de veres, quin tipus de perfil cercau? Qui se pot apuntar a la roda del temps? Supos que hi ha una edat mínima?
4: hi ha una edat mínima, és a dir, de 8 anys.
1: I a partir d'aquí...
4: A partir d'aquí, tothom és lliure. Sí, sí. Hem tingut, nosaltres el que intentem fer molt és tenir qualcú més major, qualcú més jove, i és curiós també quan se mescla això, perquè a vegades la persona més jove em diu, ai, m'ha sortit el 1940, jo ni hi era, ni, vamos, ni proferi. Però després li va millor, lo millor, que la persona més major. És a dir, és que...
0: I és un concurs, a més, molt interessant per tu com a presentadora, perquè s'aprèn moltíssim.
4: Moltíssim.
0: Quan estàs fent un concurs, tot això, i tu estàs pensant i estàs intentant desavinar...
1: A partir d'ara ningú vol desviar, és trivia, en la Laura Arias.
2: No, la pregunta... La pregunta seria si series bona concursant. La Laura Arias seria bona concursant per aquesta roda del temps?
4: Jo crec que sí, però és molt fàcil ara dir-vos que sí, jo tenint les respostes allà a la tablet, m'entens? Però jo crec que sí, perquè al final sí que és vera que hi ha fases que són més de venga, me la juc i dic això, i tal, però hi ha fases que són sí, jo sé cert això, i jo crec que tothom pot jugar, tothom. Així que sí, jo crec que bé, sí, ho intentaríem, hauríem de fer una prova un dia.
0: Tu m'has dit que tenies joguera?
2: Jo
0: i
2: sempre
0: tenia
2: joguera.
1: Pobre, tana Laura Arias, ella no sabia quan deia aquesta frase de hauríem de fer una prova un dia, ella crec que no sabia que el dia era avui.
4: Avui.
2: Ai, ai, ai. Vinga, perquè jo tinc ganes de jugar.
4: Fatal.
2: Jo vull posar a prova a Laura, però també a la Marta i a en Xisco.
1: Una cosa, perdona. La nova estrella d'Ivetres és la Laura Arias. Jo, per res del món, li restaria protagonisme.
2: Però clar, hem de jugar tots per saber qui és el guanyador. Per tant, tu jugues. O sigui, aquí no se pot triar.
1: Ja m'estic
0: posant nerviosa.
4: Jo també.
2: Per favor, necessito un poc de música de concurs. El temps comença ja. Ara amb la primera pregunta, quin any se va publicar La Macarena, la cançó que va convertir el Dale a tu cuerpo alegría Macarena en un fenomen mundial? A, 1993, B, 1996 o C, 1999.
0: Qui contesta? Entre dos.
2: No? Un, dos, tres, ja?
4: Ah, ja, 96. 96.
1: No, va ser, és que crec que va ser després dels Jocs Olímpics, si no vaig errat.
2: 3,
1: de 92. Del 93.
2: En Xisco ha encertat. Molt bé. Vinga, ara l'hem de ballar.
0: Que no recordo,
1: sí,
0: eh? Ja no me'n recordo, desball.
1: Quants anys,
0: per favor?
1: Ara mateix, és una pesqueta de Macarena i és bou de la Madonna. Fas allò que pots, movent els brossets.
2: Vinga, segona pregunta. Quin any va guanyar per primera vegada al Mundial el futbol a Espanya? A, 2008. B, 2010. C, 2012.
0: 2010.
1: Dos,
4: 2008.
1: Sí, guaca, 2010.
0: Sí, és que me'n recordo perfectament que feia aquell dia.
2: Un punt per la Marta i per el Xisco.
0: Perquè tu te'n recordes de lo que feies.
2: De guaca,
0: exactament. No, no estava fent guaca, guaca.
4: Hem de dir que, que nosaltres jugam amb dues opcions sobre l'any.
1: Dues opcions.
2: Aquesta és la roda del dia.
4: Ja ho veureu, però jugam més l'any tal. Va passar això. No és quin any.
2: M'ho hem inventat un joc. Tercera pregunta.
0: La roda del dia m'encanta.
2: La roda del dia. Quin any se va estrenar la pel·lícula Titanic amb Leonardo DiCaprio?
0: De pel·lis, jo guanyo totes.
2: Winslet, alerta.
1: Mente crisi.
2: Sí.
1: Carau, relax.
2: A, 1995, B, 1997 o C, 1999. 3, 2, 1, ja.
4: 99.
1: 97.
2: Sí.
1: Un momentet. Això, podem puntuar tots on Bernat va a favor de la directora?
2: No.
1: Perquè ha donat tiri-tip i ja...
4: Però jo faré cas a Marta, perquè ha dit que ens seguim molt.
0: Aquesta seria... Perquè no us en recordeu quan jugàveu a Trivial, vosaltres... Perdona, ha dit en Bernat Nadal abans de que contesti que te posis cascos ja. Ah, ara mateix, okay. Perquè te vol dirigir, se vol dirigir directament a
1: mi. Ok, Bernat Nadal, t'escolta.
2: L'ha dit a primer, a Marta.
1: No, però jo fins deia ara que... tothom podia dir, o no?
2: Clar.
1: Sí. Eres primer, si eres primer jo m'afú.
0: Però jo deia que, quina Laura, estirà d'acord que tots tenim una petita secció com el Trivial. Jo sempre me demanava que si tu, Rosa, en aquest cas, no? Tothom sabia quin era el que se donava millor.
1: Mira, jo com a Slumdog Millionaire, però, la pel·lícula d'en Danny Boyle...
0: Esports fatal.
1: Te diré que sabia que era el 97 perquè jo la vaig anar a veure a tercer debut i jo vaig fer la selectivitat el 98.
0: Clar, per això
2: sabia que relaciona...
0: Encaixes perfectament.
2: Vinga, ara és una que no
1: tenim... Un moment, com van els punts? A mi m'interessa guanyar.
2: Tu en dos, i ell en du un. punt.
4: I jo zero. Moment, zero. Jo que dic que seria bona concursant. Oh, ai, ai,
2: venga,
4: ai.
2: 2, 1 i 0. Aquesta no te sobre tot 3.
1: Ràpid, jo ara ja...
2: He dit 3, 2, 1 i heu de contestar.
1: Venga.
2: En quin any va començar a emetre IB3 Televisió? A, 2004, B, 2005, o C, 2006. 3, 2, 1, ja!
1: 2005!
2: Tot. Molt bé, vinga, un aplaudiment, un aplaudiment. I vinga, mos queda una pregunta més. Laura, sumes un punt, ara ja sí, ja la tens. Ja era una més complicada, perquè jo dic, que ara aquí...
1: Què
4: passa? Quin nervis.
0: No seríem bons concursants, aquí.
2: Aquí ara t'ho tot, perquè o guanyes o empates. Perquè tenim dos punts per tu, un per la Marta, un per la Laura. O guanyes o empates, Xisco Nadal. Vinga, quin any...
1: Però com has sumat els punts?
2: Així com ho he fet, són 5 preguntes.
1: Bé, és igual. Dos, bé, després... Després
0: en, que, en el concurs del dia no s'ho poden fer tant.
2: Laura, si tens qualque concursant com en Xisco que te renya o que te diu qualque
1: després
2: cosa...
1: Després ja
4: passaré, jo m'agrada que me renyin i que m'embuin i ja...
1: Perdona, tu què has valorat? La meva passió?
4: Sí, exactament.
1: Per la competició i per guanyar.
4: Jo valoraré que ballis, que cantis...
1: És que, Laura, tu no ho saps, però... Jo tinc que ser el de catedràtic oficial d'aquest programa. I clar, perdre'l per un concurs... De preguntes i respostes me faria
4: com a pena. Ràbia. Idò, Xisco, te deixaran guanyar, te donen peixot.
1: No, tranquil·la.
2: Vinga, idò, anam en sa darrera pregunta, que ara hem d'intentar posar una miqueta d'emoció. De fet, mentre
4: es posa
2: una mica d'emoció...
0: No, no, no, dit encara.
1: Ja va, no dit encara. A veure, si vaig oients.
0: Han perdut la darrera pregunta.
1: No, que li han... està fent una gestió en directe, que l'ha de fer, i mentre ella va... donant peix.
2: Venga, ja
1: per fer créixer aquesta il·lusió.
2: Darrera pregunta.
1: Sí.
2: Quin any se va inaugurar el Palma Aquarium? A, 2005, B, 2007, C, 2009.
4: No la sé.
2: 3,
0: diré,
2: 2, 1...
4: 2007!
2: Idò, hi ha un empat entre na Laura i en Xisco. Perquè han encertat la pregunta.
1: Però com hi pot haver un empat si jo tenia
4: Marta,
1: dos?
4: Ella
2: té un.
0: Jo també he dit 2007.
2: Si guanya... Ha dit 2007 també. Perquè tu també has guanyat.
0: Joana, no m'has comptabilitzat. Jo també
2: he dit 2007. No m'has guanyat.
1: Mira.
4: Aquí ho he fet.
1: Àries, tu ja te perfiles com a la nova estrella d'aquesta casa. Per no crear-te enemics, el primer que has de saber, estimada, és comptar punts. Ho dic perquè la Joana Maroto acaba de crear un mal rotllo innecessari en aquesta taula que acabarà amb tu per tu per un concurs que no té ni premi.
4: Mira, jo he de dir
1: imagina't
4: que no Joana...
1: Moltos que donau euros.
4: Ni Joana volia quedar ben jo.
2: I no va falta guanyar-me Laura.
1: Clar, passa-m'ho per WhatsApp i me dius, perd, i que guanyi la Laura.
2: Mira, ara t'ho he gustat una carta. Tornarem per la Macarena i si la balles bé, guanyes tu.
0: Vinga, que ha dit que se'n recordava.
1: No,
0: que
1: perfectament.
4: Laura, en això de ballar.
1: Tu ets com a més balladora. No?
4: Anem, com és?
1: Macarena. Te giraves, no?
0: Sí.
1: És que no...
0: És no, però és
1: que
0: feies un...
2: Ah!
0: Ah! Sí. Laura, dilluns, que és el dia ja.
4: Dilluns.
0: Recorda hora perquè tothom estigui ben pendent del televisor.
4: 9:30, a partir de les 9:30, dilluns, primer episodi de la Roda del Temps i estan molt emocionats.
0: Ho veureu a casa, plegats, heu quedat amb amics.
4: Plegats.
0: Com està? Perquè això és un, també és un moment molt emocionant.
4: És un moment emocionat i en tot l'equip són meravellosos.
2: Fareu un dia de pizzas, no?
4: Han quedat a Boreron, el plató, a demanar pizzas, dur patatilles, tot el que se mos ocorri, i voreró allà junts, perquè és un dia especial.
0: Nosaltres serem ben plegats també i a punt per poder gaudir d'aquest nou concurs que, com explicava na Laura, comença dilluns. Que vagi tot genial.
4: Ai, moltes gràcies.
0: I sobretot que tothom jugui, perquè el que ens encanta és això, precisament jugar i passar una bona estona. Moltíssimes gràcies per passar també per el dia.
4: Sí, jo m'ha agradat molt perquè jo estic acostumada a fer les preguntes, però ara m'ha agradat concursar també i sentir l'emoció.
0: I ho tornarem a fer una nova edició.
1: Per triomfar Balears, estimada, compta més punts. No facis com aquest programa.
4: Tenc un equip meravellós que me'ns acompanya.
1: No som
0: i no tinguis preferits.
1: Exacte.
0: Moltíssimes gràcies, companya. 11:26, uns consells, seguim en ruta.

0: al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
1: Benvinguts a Esports de Sant Joc.
2: Dissabte a les 12, segueix amb Esports de Sant Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Murcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports de Sant Joc, a IB3 Ràdio.
3: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
5: En Joan de Fogi, idò, se va acostar allà fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

11 i 28 minuts. Fixeu-vos, si sou seguidors d'El Dia, segur que heu vist que han parlat darrerament sobre la nostàlgia i segur que heu vist més d'una fotografia com aquesta que mostrarem aquí a pantalla i que descriurem pels oients, fotografies de persones actuals, però amb pentinat dels anys 80. Neons, roba d'aquella època, no? Quan se demana la intel·ligència artificial que mos transformi, i no és un viatge en el temps, aquí mos veis a nosaltres, aquesta fotografia que vàrem fer fa uns dies demanant-li a la intel·ligència artificial que mos caracteritzés precisament com un equip de ràdio, però dels anys 80. La intel·ligència artificial ens està fent un autèntic viatge en el temps aquests dies.

0: Un viatge en el temps, un back to the future, que fa que aquesta tendència sigui transformar fotografies actuals perquè semblin fetes als anys 80, que s'ha convertit en un fenomen viral a les xarxes aquestes darreres setmanes. I mos fem una pregunta. Per què ens agrada tant mirar enrere? Perquè la nostàlgia no és simplement dir que guapos érem en els 80. És una emoció molt més complexa. Pot aparèixer quan recordam una etapa de la nostra vida, una persona, una cançó, un olor, i ens fa reviure emocions associades en aquell moment, també.
1: I ens han demanat si la nostàlgia pot tenir una funció psicològica positiva, pot reforçar la sensació de connexió amb els altres, donar continuïtat a la nostra història personal i contribuir al benestar, o també a una trampa. Recordem realment com era el passat o recordem una versió editada, edulcorada, millorada d'allò que vàrem viure? Perquè probablement ningú no enyora les coses dolentes dels anys 80. Enyora la música, enyora els amics, la infantesa o la joventut perduda. També les primeres experiències, si éreu joves en els 80, aquelles primeres basades a un 5 a 1000. I aquí és on volem aprofundir avui amb un expert en sociologia, com és el cas d'en Andreu Grimalt, a qui ja poden saludar. Andreu, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, com anem?
1: Encantats de saludar-te. I com a sociòleg, com definiries aquesta nostàlgia que ens ha corprès a tots amb aquestes fotos dels anys 80, que qui més qui manco s'ha tunejat una mica i s'ha reelaborat amb aquestes fotografies?
2: Bé, sí, com deies, és veritat que la nostàlgia és una emoció personal, psicològica, però crec que també és una emoció social, no? Vull dir, no només enyoram aquell temps, sinó també el marc, diguem, cultural i relacional que li donava sentit en aquell temps. El que sentim, diguem, és una pèrdua d'aquell món compartit, quan érem més joves. També pot funcionar com un refugi, com una espècie de refugi simbòlic, allà on mos doni un cert espai de seguretat, diguem-ne, emocional, no? I aquesta nostàlgia, lògicament, augmenta quan hi ha aquestes incerteses, aquestes amenaces socials, aquesta acceleració tecnològica, inestabilitat, polarització, i pot servir, no?, de regulació emocional col·lectiva.
0: Què activa, Andreu, dins nosaltres, per exemple, escoltar una cançó, una foto, un olor d'això de fa 30-40 anys? Per què el passat mos pot resultar emocionalment tan atractiu?
2: Bé, jo crec que en aquell moment, quan veiem aquesta foto, aquest olor, aquest menjar, crec que n'hi haurà com ens sentíem llavors, no? Ens sentíem més joves, segurament ens sentíem més lliures, segurament també amb manco responsabilitats, no? Una espècie, diguem-ne, d'autorretrat idealitzat, si vols, perquè la memòria, com bé deia en Xisco, és profundament selectiva, no? Recordem que el que ens dona coherència identitària deixem en segon pla allò que ens rompa el relat, no? Aquesta, una espècie, editam un poquet en la nostra conveniència aquest record, aquesta enyorança que tenim dels temps passats.
0: I per què en concret els anys 80? Que creus que mos aporta o mos dona aquesta dècada perquè ara tothom en vagi endarrer, no?, de recordar aquests anys, aquelles muscleres, aquests pentinats, aquell pel tan cardat, no sé, ets estètica o qualque cosa una més?
2: Bueno, jo crec que en fi, això són aquests pics, diguem, de fama o de moda que tenen són això, no? Modes que van sorgint i que en el final tot torna. Recordo també que va haver una certa nostàlgia, una certa recuperació dels anys 70, fa un parell d'anys, ara són els anys 80, és vera que els 80 van ser una època, sobretot als Estats espanyols, d'alliberament, de llibertat, de creativitat, no? I això sempre genera aquesta nostàlgia, i diguem, aquesta nostàlgia vicària, no? Aquesta cultura popular que existia en aquests anys i que s'ha transmès fins i tot a persones que no varen viure aquesta dècada dels anys 80 i ja podrien parlar fins i tot de records fabricats en aquestes generacions que no l'han viscuda, però que la perceben com aquesta època de llibertat i creativitat.
1: Clar, tu dius generacions que no l'han viscuda, però jo que sí que vaig viure els 80, jo no seria tan modern com surten aquestes fotos, sinó que seria més el piranya de Verano Azul. I això no tothom ho recorda. És a dir, tothom se recorda com a moderníssim, guapíssim.
0: És que s'ahir ja mos ha portat a tots
1: sí,
0: guapíssims.
1: Sí, amb aquesta roba llampant-les totes, i en els anys 80 tampoc. És que sí. Anessis pel carrer i te trobassis a tothom amb aquest colors fluor tan modern, també, han fet una mica de recreació històrica. Suposo que això és un mecanisme de la nostra memòria i sobretot del nostre benestar emocional. Recordar només allò bo i deixar de banda tot allò dolent que varen tenir els 80.
3: Jo no sé si quan comences a pensar d'aquesta manera, i Andreu mos podrà tal vegada treure de dubtes, és que t'estàs començant a fer major. perquè jo en coses sí que penso que alguns temps passats m'agraden més que aquest, i jo no sé si això, home, en música, en cinema, sí, sí, s'ha de dir les veritats i ser sincer. Quan te comença a passar això, a què respon? És que t'estàs fent major? És que tal vegada, no sé, no mires l'actualitat amb els ulls els que hauries de veure el que està passant? Què és el que passa? Per què mos passa això a les persones?
2: Bé, lògicament, aquest factor que comentava abans d'enyorança, no? de memòria selectiva, de recordar tot allò que era bo, també, envers el que deia en Xisco, també hi ha una certa exageració d'aquella època, ni a la movida madrilenya tot Madrid anava vestit, que anava vestit en Alaska o a Ràdio Futura, no? Vull dir, no, això és una exageració, el símbol, la imatge d'una època, no? Per tant, jo també record molt de vegades, quan parlàvem de transició, si veus tertulians de televisió, tots havien corregut davant dels grisos. Per tant, que pràcticament mitja Espanya havia corregut davant dels grisos, i aquesta memòria selectiva, o aquest voler vendre que jo vaig viure això, de vegades també hi ha un cert autoengany o voler enganar els altres.
0: I és una mica, fins i tot, nociu, no? Perquè ara tu des exigiràm una miqueta el que era aquella estètica. Sí. Xisco, també, jo segurament en el temps 80 ni anava vestit així, ni seria com aquests personatges que m'haurà recreat sa Ian. A Marta també, de no, que a vegades sí que pensam que qualsevol temps passat era millor, però supos que també és una mica, fins i tot, perillós pensar això, perquè amb 40 anys sí que m'ha evolucionat en coses bones, en, per exemple, adquisició de drets humans, per exemple, no?
2: Sí, afortunadament sí, no? Però, com deia abans, això són modes que les xarxes socials amplifiquen i que fa ara que tots utilitzem l'intel·ligència artificial per tunejar-nos una fotografia i compartir-la a les nostres xarxes o en el nostre grup d'amistats, no? Lògicament, i afortunadament, hem avançat molt en aquest sentit. També a nivell, i ho feia referència abans, també a nivell de la música i cinema, que deia que m'agrada més dels anys 80. En els anys 80, si em dic qualque programa d'aquests de Remember de la televisió, hi havia coses que eren molt feroses, a nivell musical i a nivell cultural, vull dir, com ara mateix, no? Vull dir, totes les èpoques tenen lo bo i lo dolent, però, com deia, la memòria selectiva, ens quedàvem amb allò que mos ha agradat, amb allò que mos ha impactat més, amb aquell grup o grups que mos agradaven, amb aquell primer concert que vaig anar quan tenia 13-14 anys i que em va quedar gravat dins la memòria, i anàvem oblidant o aparcant aquelles coses que més mos costaven, a lo millor estudiar o relacions rompudes, etc, que van quedant més lluny o més endins dins la memòria.
1: Jo, tothom que tingui nostàlgia per els 80, els hi recoman que durant les publicitats d'IV3 Televisió o d'IV3 Ràdio entrin dins el web de Ràdio Televisió Espanyola, que tenen molt de programes d'aquella època, que jo he intentat fer aquest exercici i no he comptat més de 10 minuts per un tema de ritme, perquè és que allò era lentíssim. Nosaltres ara ja som segle XXI i no crec que puguem aguantar un programa...
0: Això?
1: Tothom enyora la clave
3: ja,
1: d'en Balvin.
3: Això
1: no.
3: A mi me fa molta pena, que hagin canviat els guions de cinema, els guions de les sèries, perquè ningú pugui aguantar.
1: Jo no estic parlant de sèries, però que aquestes setmanes estic recuperant Falcon Crest,
3: sí, no,
1: tenien uns openings que duraven minut i mig, i ara ningú aguanta el que mo mare deia, les lletres, durant un minut i mig d'una sèrie. També com a societat, enyorant coses que ara mateix no toleraria.
0: I aquest exercici també el poden fer fent una altra cosa, escoltant les declaracions d'aquella època. Fa no molt, Televisió Espanyola varen fer precisament un reportatge sobre què pensaven els espanyols, homes i dones, sobre s'igualtat. I fa feredat escoltar les declaracions que homes i dones del nostre país pensaven en els anys 40. Que, per ventura, molta de gent ha tornat a mentalitat en els anys 80. Però, clar, hem avançat.
1: No, i a prop de les dates de s'orgull també van fer un reportatge de què se pensava a Espanya en els anys 80 sobre la homosexualitat, i pot ser que jo tingui enyorança de tant 80, jo acabaria, pot ser, una mica mal ferit. Per tant, hem d'anar alerta.
3: És una situació agradolça, totalment d'acord.
1: Però era la pregunta que li volia fer a en Andreu. Aquest revisionisme nostàlgic fa que, com que només m'has quedat molt lo bo, enyorar temps passat de vegades també sigui perillós. Ho dic perquè ara també hi ha molta de gent que enyora èpoques passades que potser estaria bé que no tornassin.
2: Sí, lògicament. Jo crec que sempre, i parlant ara exclusivament d'aquest Remember de Cians als anys 80, si som conscients que això en el final és una exageració, que és un record emocional i que només mos queda molt lo bo i que és una, fins i tot una simulació identitària d'aquell moment, perfecte, ara en el moment en què mos ho creiem, en el moment que mos creiem que els temps passats van ser millors, que obviam tots aquests avanços en els que fa referència a Marta i a Joana d'aquests 40 anys de societat espanyola i balear, lògicament se converteix en perillós, i més quan enyoram, i crec que fas referència en això, Xisco, temps passats més pretèrits dels anys 80, o tornam en aquest discurs, en aquest reportatge que se feia referència de la violència masclista o de la igualtat, estem ara mateix observant i veient declaracions no només a nivell social, sinó també mediàtic i polític, envers persones nouvingudes, creixement de racisme, creixement de xenofòbia, que ens haurien de fer també posar el punt d'atenció damunt això.
3: Sí, és una reflexió superinteressant, perquè quan parlem, de, evidentment, de drets humans, afortunadament, no volem viatjar ni molt manco, no?, al passat, però sí que és vera que ara sembla que la nostàlgia està, en certa manera, de moda. També escoltàvem o veiem algunes sèries que recuperen cançons que tornen a fer famosos, no?, i que varen ser un èxit en aquesta època, per això que té moltes vessants. Era aquesta la qüestió de l'anàlisi. Andreu, moltíssimes gràcies per aquest repàs.
2: Gràcies a vosaltres, com sempre.
3: Pues vull fer una pregunta abans.
1: Abans que me facis la pregunta, pot dir una cosa, Marta, sí? Grau, és que tenen dues espectadores, que són Naina i Neva, que m'han enviat un missatge i m'han dit: com pot ser que les fotos que heu compartit fetes en via, les teves companyes surtin tan joves i tu surtis tan envaït?
0: La IA te fa major.
1: Coses de la IA. Sí. Ja està, ho dic perquè això no s'atria.
3: La IA va ser molt cruel, eh?
1: Sí.
3: La IA
1: va ser mala persona.
3: Sí, jo crec que no se va portar bé perquè te va ficar 20 anys més.
1: Mira, ara vull que parlàvem de dobles, en aquest Jennifer
3: seria...
1: López. Jo, aquí
3: aquest
1: som
3: seria...
1: el doble d'en Joaquín Arozamena.
3: És veritat que ho
1: vas dir.
0: Un poc en Chicho, també.
1: Sí. O d'aquell de la Quadra Salcedo, aquell que ha fet la ruta aquest salt.
3: Miguel,
1: jo podria ser perfectament coetani d'aquests dos grans personatges.
3: Pues volia demanar que, si quan vosaltres veus una imatge o escolteu una música de temps passat i vos recorda, no sé, moments de la vostra infantesa, de la vostra, o de l'adolescència, el vostre primer amor, el vostre primer dolor, el que sigui, vosaltres què feis? Vos deixeu endur per aquesta imatge? Sou d'aquestes persones que se recreen a la nostàlgia? Perquè hi ha gent que, per exemple, diu: avui necessito plorar, vinga, pim-pam, cançó.
0: Avui necessito plorar.
3: Sí, no sé, si se dosifica, no?, el drama, i se posen cançons i així aprofiten per amollar i per sentir-se millor i per deixar florir sentiments, o tot d'una pot censurar-ho i dius no.
0: No, supos que, ara jo l'altre dia vaig anar a cap a un mare a dinar, i com que els companys de xarxa m'ho havien demanat fotos antigues de nosaltres per fer... Bueno, recordeu, no?, que m'ho van demanar.
3: Sí.
0: Clar, per exemple, vaig veure fotos, no?, de quan jo era petita, vaig estar trascant i cercant. Clar, jo sí que m'agrada en aquell moment, no?, de tenir aquest moment de mo mare, ai, te'n recordes, ai, mira quant de temps que ha passat, i aquell... Ai, mira, i aquesta roba, te'n recordes, encara la duria. Bé, és un poc el moment de recreació, però també jo crec que hem de saber viure en el present, no?
3: Exactament.
0: No només viure de records, viure en el present i també cap a mirar cap al futur.
3: I Xisco, què fa quan veu una imatge i de sobte la ment se li va cap a anys enrere o cap a moments especials?
1: Com a bon cranc, jo som de recrear-me. És a dir, si ha d'arribar la nostàlgia que arribi, i a mi ara m'ha pegat per revisitar Rosa León i Luis Eduardo Aute. I els eduquen el cotxe, i t'ho promet. És com entrar...
3: Aute, per exemple, si tens un mal dia.
1: És com entrar a la roda del temps de Nadaura Arias i tornes en aquella època, tu deies, la música d'abans te remou coses que potser ara, segons quin tipus de música, no és capaç de remoure't. Jo sí, arribes a nostàlgia que arribi, i com els porquets a sa soll, jo començo a fer-hi voltetes i tan content.
3: Jo, de totes
1: opa,
3: maneres...
1: Opa. Home, vengan a ver mi granja, vengan todos. És que és una meravella.
3: Mira, pues es que no
1: per favor,
3: podem
1: espera. Na. Quac.
4: Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. Y el gorila hace así.
0: Bernat, podem acabar amb una
3: som
0: música.
3: Som uns malalts de la nostàlgia,
1: opa,
3: eh?
1: Opa, para, pa. És que Rosa León sempre.
3: Ostres, tenim un problema amb la nostàlgia, perquè ens ha fugit de les mans.
0: Ara estàs nena de 5 anys, no?
3: Totalment.
1: Sí, en 5 o 6.
3: I d'avui era el debat, la nostàlgia, i fins a quin punt a vegades no podem deixar-la escapar o a vegades mos recreem. Hem arribat a la conclusió que el manco, més de la meitat d'aquesta taula, sí que se recrea, i hi ha una part que...
0: No, sí, jo me recrei, però crec que...
3: Amb bones. Amb bones i sense accés al manco. 11:43, volem anar al cinema perquè és divendres. Vos contant tot d'una, menys quins són les recomanacions per aquest divendres.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
0: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Ah, clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: I Vetres Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: Oh, no. I en puga, sí.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol.
5: Tèntol.
4: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Sí,
7: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
7: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
7: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
6: Ja me toca. Ja estan equipats també els dimecres de vacacions.
7: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
6: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. De dilluns a divendres a les 9, Marta Grau et posa al dia.
2: Són les 11:45, tot d'una parlam de cinema, però abans dir-vos que seguim ben pendents del temps, perquè recordam que just ara mateix, a una de les zones que més preocupava, la Serra de Tramuntana, està entrant aquesta tempesta, està plovent de manera moderada, això sí, a municipis com, per exemple, Esporles, Solla, Banyalbufar. S'espera que aquestes precipitacions puguin avançar, sobretot a mesura que avanci el matí i en els propers minuts, però de moment comença a ploure, no podem davallar la guàrdia ni molt monco. S'espera que aquests sigui el tercer dia de tempestes i s'espera que sigui el darrer. O sigui que desitjam el manco poder passar un cap de setmana tranquil. Màxima precaució, continuen les alertes i el que diferencia aquesta tempesta de l'anterior és que al manco no tenim les fortes ràfegues de vent que teníem fa només una setmana. Compartim el mapa on veiem com aquesta tempesta està afectant sobretot el nord de l'illa de Mallorca i aquesta zona en concret, la de la Serra de Tramuntana. Així que precaució, sobretot si aneu al cotxe en aquests moments, eviteu desplaçaments innecessaris perquè la tempesta podríem dir que ja ha arribat. Ara sí, parlem de cinema, un divendres més convocam Scarlett O'Hara per xerrar del setè art.
8: If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
9: Scarlett ja ens ha donat permís per parlar de cinema i començarem amb una història real, però poc coneguda. La pel·lícula que vos presentam es diu Tiempo de Victoria, que és el títol espanyol de Pressure, que és el títol original, i ens trasllada a les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia, és a dir, el dia D, el juny de 1944.
10: La Operación Tigre fue un ensayo general para el día D. Cayeron como moscas. Un error. Un único error.
11: Ike, se acabó. Deja de torturarte. Lo hecho, hecho está.
9: La pel·lícula arranca a partir d'una pregunta aparentment senzilla, però que en aquell moment podia decidir el destí de tota una guerra. Avui que parlant de tempestes, la pregunta era quin temps farà? El protagonista és en James Stack, que és el meteoròleg en cap de les forces britàniques, en aquest cas interpretat per Andy Westcott, que ha de fer el pronòstic que determinarà si els aliats poden posar en marxa la invasió de Normandia o si l'han d'ajornar per un altre dia. El problema és que no tots els meteoròlegs coincideixen. Stack defensa que les condicions seran massa dolentes, mentre que el meteoròleg nord-americà és més optimista, i al mig de tot això hi ha el general White Eisenhower, que en aquest cas ho fa Brendan Fraser, Lannister que haurà de prendre la decisió definitiva. És, per tant, una pel·lícula bèl·lica, però sense ser exactament una pel·lícula de guerra. Aquí no espereu grans batalles durant bona part del metratge, sinó una mena de thriller polític i científic en què el conflicte rau en saber quina informació és la correcta i qui està disposat a escoltar-la i fer-ne cas. El que davant d'aquesta pel·lícula hi ha Anthony Maras, que és un director australià, que ja va sorprendre tothom el 2018 en la pel·lícula Hotel Mumbai, recordem, un thriller basat en els atemptats que va per Bombay en 2008, i que ara torna a fer feina amb una situació històrica real i amb molta atenció concentrada en espais tancats. El protagonista, ho deia, és Andrew Scott, un actor a qui molts espectadors identificaran per ser en Moriarty de la sèrie Sherlock de la BBC, o per ser el capellà de Fleabag, a més d'haver participat a Black Mirror, All of Us Strangers, una pel·lícula meravellosa que podeu trobar a Disney Plus, o també per haver fet la sèrie Ripley. De vora ell, ho comentava, en tenim en Brendan Fraser, que després de convertir-se en una estrella mundial en La Mòmia, que per cert ara torna a fer una pel·lícula de la nissaga de La Mòmia i Jor de la Jungla, va viure una reaparició de Pinyol Vermell en La Balena, pel·lícula per la qual va guanyar l'Oscar a millor actor. I la pel·lícula adapta, per això parlaven d'aquest ambient tan tancat i que no espereu com a molta de guerra, adapta sobre teatral Pressure, escrita per en David Haig, el 2014. I el dramaturg participa en Mares a l'hora d'ambientar i a l'hora de fer el guió d'aquesta pel·lícula. Què n'ha dit la crítica? Opinions diverses. El Financial Times destaca especialment la interpretació d'Andrew Scott i l'atenció que s'aconsegueix durant tot la pel·lícula, mentre que The Guardian considera que el plantejament pot resultar massa repetitiu i proper, atenció, a semblar un telefilm. Que això m'ha parat una escopinada a tota la cara de repartiment. Però Time Out, en canvi, destaca precisament que el film funciona com una peça de cambra sobre la informació, la pressió i la presa de decisions. No sé si vos fa ganes o no aquest Tiempo de Victoria, però fa molt bona pinta.
4: T'he de dir que, vos ho comentava abans a microtancat, jo fa uns anys vaig anar a Normandia i vaig fer recorregut per on hi va aquest desembarcament. De fet, vaig anar a alguns museus que hi ha a la zona que no va gens en jo, però fins i tot hi vaig trobar el que de fer aquesta visita, m'agradava bastant.
9: Ara acabes de desbloquejar una necessitat.
4: Sí.
9: No havia posat Normandia en el mapa viatger, ja veuré d'anar sí o sí.
4: I vaig anar, a més, en cotxe fins a dalt, i llavors vaig baixar i vaig anar a l'illa de Ré, que també te la recomano, que és preciosa.
2: Home, és que és un viatge dissenyat per tu. No, és veritat.
9: Jo que visc l'any 45.
2: És un poc... T'he de dir que The Guardian ha estat un poc com Carlos Boyero. Jo crec que
9: The Guardian
2: sí
9: ha estat un poc irreverent.
2: Jo crec que sí que serà una bona pel·lícula.
4: Se li ha donat una oportunitat.
2: Jo crec que sí, sens dubte.
4: Se li ha donat una oportunitat, però tenim més coses. Canviant completament de registre perquè arriba als cinemes Coyote versus Acme. Una de les pel·lícules que més ha patit per arribar finalment a una sala de cinema.
5: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
9: Coyote versus Acme té un plantejament tan absurd com brillant. Què passaria si el coyot, després d'anys de patir les conseqüències dels productes Acme, decidís demandar l'empresa? Durant dècades hem vist en el coyot comprar coets, dinamita, trampes, imants, patins propulsats i tota mena d'invents d'aquesta casa Acme per intentar atrapar el correcamins. I pràcticament sempre ha acabat igual, pobre home. L'invent li explotava a la cara. I d'ara el coyot ha dit... prou. I contracta a un tal Kevin Avery, que és un advocat amb poca feina i també una mica fracassat, ara hem vist en pantalla que l'interpreta en Will Forte, i junts decideixen dur Acme als tribunals. Però el cas és que es complica una mica quan descobreixen que el cap del despatx on havia fet feina aquest advocat és ara director general d'Acme. D'aquest personatge és en John Cena, que molts recordareu per pel·lícules, perquè era lluitador, que fa lluita lliure, i també per pel·lícules com d'aquestes de superherois de sa casa de sa cara Marvel. La pel·lícula combina imatge real i animació i està dirigida per en David Green, que és un home que va fer, entre altres coses, Teenage Mutant Ninja Turtles. Va fer una pel·lícula de Tortugas Ninja i, vulguis que no, vol dir que ja mesclant dibuixos i animació...
4: M'ha recordat a Roger Rabbit.
9: És que és una mica el mateix sistema.
2: Sí,
9: eh? Sí,
2: no, grans pel·lícules, per cert, de Roger Rabbit, perquè va ser una de les primeres, recordant que va mesclar precisament animació i persones reals. Tenim més, aquesta és la segona, però tenim encara una tercera recomanació. Acabam amb Acció, Mercenaris, una fortuna $1 milió i un repartiment de Pinyol Vermell. És La Zona Gris, la nova pel·lícula de Guy Ritchie.
12: 3, 2, 1... Trabajo con Sid y Bronco desde hace tanto que solo les confiaría mi vida a ellos.
9: Aquesta zona grid segueix un equip d'agents secrets d'elit que opera fora de circuits convencionals. Són especialistes en armes, estratègia i, sobretot, en operacions que ningú més voldria assumir. Què passa quan un dictador s'apodera d'una fortuna de 1 milions de dòlars? Doncs aquest grup rep l'encàrrec de recuperar-la i el que inicialment sembla un atracament gairebé impossible acaba convertint-se en una guerra oberta d'estratègia, enganys i supervivència. Què té aquest repartiment? I té en Henry Cavill, en Jake Gyllenhaal i na Eiza González. En Cavill ha estat Superman, és un foc encès i ha protagonitzat un munt de pel·lícules. En Jake Gyllenhaal, un altre foc encès, el recordarem, entre d'altres, per Brokeback Mountain, Donnie Darko o, per exemple, Zodiac. I na Eiza González és una actriu mexicana que ha participat, per exemple, Fast and Furious i la sèrie Body Problem. En el repartiment també hi trobam l'espanyol Carlos Bardem, que interpreta el narcotraficant que desencadena bona part d'aquesta operació, i si voleu més curiositats relacionades amb l'estat espanyol, part d'aquesta pel·lícula es va filmar a Tenerife, que fa de diverses de diferents escenaris internacionals dins aquesta aventura global. Darrere la càmera aquí hi ha en Guy Ritchie, que és un director amb una marca molt fàcil de reconèixer, Snatch, Cerdos y Diamantes, Lo que antes toc, les pel·lícules de Sherlock Holmes, o ara molt de moda perquè té dues sèries en marxa, Sky Showtime, Mobland, i acaba d'estrenar Netflix, The Gentleman. Ara bé, hi ha una cosa que pot sorprendre els fans de Guy Ritchie. La crítica considera que aquesta és una de les seves pel·lícules menys reconeixibles, és a dir, se manco Guy Ritchie de totes. AS, Mary Station, parla d'un thriller d'acció eficaç, però considera que li falta el segell habitual del director. En canvi, en destaca la claredat de les escenes d'acció i la capacitat de mantenir l'atenció. I diuen que Eiza González és una de les interpretacions més destacades d'aquesta pel·lícula. Per tant, ja ho sabeu. Tiempo de Victoria, Coyote versus Acme o aquesta Zona Gris. Molt de material aquest cap de setmana.
2: Anireu al cinema? Teníeu alguna preferència?
9: Crec
2: teníeu
9: sí,
2: alguna pel·lícula pendent, tal vegada no aquesta setmana, sinó de les estrenes anteriors? Alguna pendent?
4: Jo estic esperant com a Aigo de maig La boda negra, que sé que em fa ara...
9: La setmana, sí, la setmana que ve.
4: Però, espera, té moltes ganes de veure-la.
2: Xisco?
4: I tens pendent, perdona, El cel querido, que no l'he anat a veure i també la vull veure.
2: Mira, no
9: jo crec que aniré a veure aquesta, la primera que hem proposat és la de Tiempo de Victoria. Jo, tot el que sigui Segona Guerra Mundial, allà m'atendran.
2: Jo crec que aquesta sí que serà una gran pel·lícula. Idò, són les propostes cinematogràfiques per un dia de pluja, per cert, per avui és perfecte anar al cinema. A més, aquestes sessions, les de les 12, no sé si sou de la sessió de les 12.
4: Del vespre?
2: No. Del migdia.
4: Ah, del migdia,
2: sí. És una sessió supercòmoda, perquè pots anar, no hi ha molta gent, però clar, aquí el programa no poden, però qui pugui que l'aprofiti. Els temps d'esport són les 11:56. Xisco Ribas, bon dia. Repassa la crònica esportiva. Què destacam avui?
13: Bon dia, idò, destacam el Mallorca, que jugarà demà a Zubieta contra la Reial Societat B, el partit de la sisena jornada de la segona divisió, en què cercarà la que seria la primera victòria a domicili de la temporada, un Mallorca que és tercer en 10 punts, mentre que el seu rival, la Reial Societat B, és nova en 2 punts menys. A la convocatòria veurem qui convoca finalment Luis García, però el que és segur és que les bases són Abdon Prats, Dani Luna i Calumbà Júnior, mentre que podria ser la primera convocatòria d'un dels nous fitxatges, Alberto Moreno, que encara no ha debutat amb la camiseta vermella, i també veurem si està disponible Jan Sales, que ha tornat després de 7 mesos de la seva lesió al genoll.
2: Xisco Ribas, que per cert, avui és el darrer dia d'en Xisco Ribas, i des d'aquí li volem agrair tot aquest temps, totes aquestes cròniques esportives que ha fet el dia...
4: I que torni aviat.
2: Tan sovint, exactament.
13: Tant de bo. Moltes gràcies, era un gust. El gust ha estat nostre, company.
9: Bravo.
2: Un aplaudiment ben fort. I tant que sí, moltíssima sort. Company, i de nou, moltíssimes
13: molt
2: gràcies.
13: Molt bona aviat.
2: Segur que sí, no tenim dubtes. 11:57, saludant Clara i Mami amb el contingut del programa El Dia a Menorca. Bon dia, Clara.
14: Bon dia. Mira, nosaltres també tocarem un poc de tema esportiu, però tema esportiu a la mà, perquè aquest cap de setmana Esport de Mo i el Club Marítim de la ciutat acull per primera vegada la celebració del Campionat del Món de Snipe. Així que ens visitarà aquí a les instal·lacions i Betà Ràdio Mo, el president del Club Marítim de Mo, en Basilio Ferrer. Després saludarem en Esqueixer, president de les festes de Cal Emporter, unes festes que, tot i no ser patronals, també giren entorn de la coalcada de Caixers i la celebració d'estradició tradicionals jaleos i d'això passarà aquest cap de setmana a Cal Emporter i en coneixerem tots els detalls amb en Mariano Miquel Roig, qui ostenta el càrrec de caixer president. És divendres, per tant, acabarem secció setmanal, crònica social, acabem setmana amb Vernissage, amb el president de Vernissage, en Silvi Pons.
2: I el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera al capdavant?
15: Mira, avui me farem una pregunta molt curiosa. Tu sabies que hi ha peixos tímids?
2: Ai, no me diguis.
15: Sí, a Cimedea han demostrat que hi ha raons que són més tímids que els altres. I, curiosament, són els que menys piquen Sam. Avui parlarem d'això. I això permet que la població de raons cada any continuï viva. Molt curiós. Els peixos tímids garanteixen la supervivència de l'espècie. Molt curiós. Sí, són tímids, no són tan agosarats. Els primers agosarats són els que piquen en primer.
2: Els animals tenen un caràcter especial, no? Com els cans, cans i moixos i moixos.
15: Exacte.
2: I després vos escoltam. Ben pendents del temps, per cert, perquè ara mateix està entrant la precipitació per la Serra de Tramuntana, està ploguent de manera moderada a municipis com Esporles, Solla, Banyalbufar. S'espera que aquestes precipitacions vagin, sobretot avançant en els propers minuts, així que precaució. No sé si has d'agafar el cotxe, màxima precaució just
15: no,
2: en aquests moments.
15: No, precisament el tenc en el taller que ha passat si té bé. És a dir, que aquesta setmana a peu amb transport públic.
2: Precaució a tots els que mos estàu escoltant just en aquests moments al volant. Punt i final del programa. Tornem dilluns a partir de les 9, com sempre. Moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha identificat gairebé 400 dones en situació d'explotació sexual a la capital. La majoria són víctimes també de tràfic per part de màfies, xarxes que s'aprofiten de múltiples factors de vulnerabilitat de les seves víctimes i que han canviat les formes de captació.
2: Cada vegada són més les dones que són explotades quan fa manco d'un any que han arribat a les illes. Segons ha explicat la sociòloga de Cort, Lourdes de la Cruz, una de les formes d'explotació consisteix en fer-les assumir deutes desorbitats per un allotjament. El darrer informe de Cort ha detectat que al manco el 43% de les dones en situació de prostitució són víctimes d'explotació o de tràfic. El perfil de les víctimes és molt variat, però el dels clients que sostenen aquesta explotació té sempre un denominador comú.
3: El 99,7% de los consumidores de prostitución son hombres. Los objetos de consumo mayoritariamente son mujeres, aunque también hay niños y también hay hombres. Entonces creo que hay que trabajar un poquito con esa idea del género masculino de la posibilidad de consumir objetos.
1: Canviant de qüestió, els socialistes acusen el govern de mentir quan diu que desconeixia les intencions d'Aena d'ampliar la capacitat dels aeroports illencs que s'ha plasmat al DORA 3. De fet, defensen que el propi executiu va sol·licitar més inversions que adequassin les instal·lacions a les necessitats del servei a una major demanda. Asseguren que aquestes peticions estan reflectides en documents interns del Ministeri de Transports.
2: Sobre la postura de Proens en contra de l'ampliació dels aeròdroms illencs i les acusacions al govern espanyol d'utilitzar les Balears com una caixa enregistradora, Rosario Sánchez ha demanat a l'executiu que aclareixi quina va ser la seva postura al Comitè de Coordinació Aeroportuària que es va celebrar per redactar el DORA 3.
4: S'han dit dues mentides importants, que són que no sabien que existia el DORA, totes les comunitats autònomes són consultades, i la segona qüestió que s'ha dit és que no s'han explicat quines aportacions se van fer. I jo crec que el govern aquí ha de comptar, no?, quina és la seva política també en aquesta matèria.
1: Fora de les

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, visitarem l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats per parlar de peixos. Avui anem de pesca. Avui parlam pràcticament tota l'estona de peixos, perquè fins i tot en el final anirem a un país pesquer com és Noruega. Però començarem aquí. L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats està fent un projecte amb el seu nom Metarraó, en el qual podríem fer un resum. Els investigadors de Cimedea han arribat a la conclusió que la supervivència d'una espècie com el raó, per exemple, depèn de la timidesa o l'agosarament dels seus exemplars. Sí, sí, peixos tímids. Què passa amb aquests peixos tímids? I del que són els que menys piquen sam. I això repercuteix en què la població se manté. Gràcies a aquests peixos tímids, no tan agosarats, sí, sí, com ho sentiu, són animals, tenen caràcter, l'espècie de raó cada any és aquí, a casa nostra. I sense deixar la mà i sense deixar la pesca, parlarem a la Direcció General de Pesca, perquè sembla que fa poc hi ha hagut una reunió de totes les comunitats autònomes espanyoles que toquen la Mediterrània, Andalusia, Múrcia, País Valencià, Catalunya i Balears. S'han reunit amb el comissari europeu de pesca, que afortunadament és de Xipre. Per què, afortunadament? Perquè això vol dir que és del Mediterrani i que és d'una illa. I per ventura podria ser que el comissari europeu de pesca entengui una micona millor la necessitat dels nostres pescadors. I podria ser, encara no hi ha res en ferma, que s'ampliassin els dies per poder sortir a pescar per les nostres barques. Seria una gran notícia, però de moment només són paraules. En parlarem després en pesca, a menys què opinen. I com vos dèiem, per acabar també anirem a un país del qual també consumim molt de peix. Estem parlant de Noruega, conegut pel seu salmó, que nosaltres menjam normalment, si no és fresc, normalment congelat, però avui el visitarem amb el nostre munt de paraules i munt de músiques amb en Xavi Oliver. És a dir, que ja ho veus, avui no deixem de tocar la mà. De fet, ja ho deim, nosaltres vivim enmig de la mà. Vinga, en Maria Antònia Esquines a la producció, Bernat Nadal en el control tècnic. Això és el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.

Fito Cabrales de Fito i Fittipaldi feia aquest joc de paraules amb aquesta cançó i el refrany que diu que és peix mort per sa boca, ell diu por la boca, vive el pez. I és que, parlant de peixos, perquè segur que els pescadors aficionats com professionals no troben diferències de comportament entre els exemplars que agafen. Mentre facin sa mida, tinguin bon aspecte, se pesqui no en toca, la resta és fer feina. Però ara s'ha fet un estudi d'escola en tingut notícia gràcies al nostre company Iñaki Moure, del Diari de Mallorca.

0: i que podria marcar diferències entre peixos, els atrevits i els tímids. Una conducta o altra es pot dur a sobreviure o ser pescats. És molt curiós i per això en volem parlar en Josep Alós, que és l'investigador principal del projecte Meta-Raó de Cimerea, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats. Josep, bon dia, benvingut, com estàs? Hola, Josep, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, m'ho sentiu?
0: Sí, ara sí, Josep, bon dia. Mos ha quedat molta atenció a aquest article que van llegir fa dies de Niña Kimouri en el Diari de Mallorca. Raós, peixos, anem a generalitzar, tímids i atrevits. Vos heu sentat només en sos raons, Josep, i per què? Com ha sorgit aquesta idea i què vos ha motivat a fer aquest estudi tan curiós i tan interessant d'aquest mateix temps, Josep?
1: Pues ja fa un parell d'anys que nosaltres estudiem les poblacions de peixos d'aquí de Sicílies i hem vist que dintre d'una mateixa espècie, com a les persones passa, pues, existeixen diferents tipus de comportaments. Uns són més agressius, uns altres són més atrevits i prenen més riscos de banda de predadors, uns altres tenen cronotips, com en nosaltres mateixos, uns aixequen a les 7 de matí i uns altres aixequen a les 11, i això no ho fan de manera esporàdica, sinó és una cosa interna de cada peix i ho fan de manera repetida durant la seva vida. Per tant, existeix tota una variabilitat de comportament dintre la mateixa espècie, que en el cas de raó ho varen revelar ja fa un parell de mesos, un parell d'anys, on hem estudiat amb molt de detall aquest tipus de comportament en condicions de laboratori i a la mà, i hem vist que les poblacions estan plombades per aquest tipus de diferents comportaments, que dintre del projecte Meta-Raó han dit, bueno, això està molt bé, és una estratègia evolutiva, científicament és molt rellevant, perquè nosaltres estem estudiant els processos intents que determinen aquesta variabilitat de comportament, però dintre del projecte Meta-Raó no s'han demanat. I això és important per la gent, això té una implicació. I és el que estem estudiant quin és el paper d'aquests comportaments, quin és el paper de ser atrevit o ser més agressiu dintre del cas de la pesca.
0: Que curiós, perquè, clar, si un peix és atrevit, veu sesca, mossegueçam, i, per tant, aquest agosarament, aquesta falta de prudència, és que me recorda moltes les persones. És que per això mos ha cridat l'atenció que se comportin també la prudència, aquesta prudència, garanteixi la seva supervivència, perquè hem llegit, li contaves a Niña Kimouri que hi ha raons, peixos, més previnguts, no els agrada aventurar-se a grans travessies, com en Nemo, no? Que sempre vivia de més a la mateixa planta, i en canvi és que aquesta diferència depèn de la possibilitat de sobreviure o no. I en canvi hi ha el que tu anomenes la síndrome de la timidesa, com els animals terrestres, que en la caça, no?, que tenen por a tot allò que arriba de fora, exceptuant els cans i els moixos. Perquè normalment, mentre com en t'escopines, els animals tenen tendència a defugir dels humans. És així, Josep?
1: Sí, això s'explica en la manera que estudiem nosaltres el comportament. Ho explicaré d'una manera molt senzilla. Nosaltres, per entendre el comportament d'un peix, d'un raó, per exemple, el que fem és com un gran hermano, no? Un gran hermano, independentment del programa de televisió, a qui li agrada i a qui no, és un experiment social molt bo, perquè tu fiques individus que no se coneixen entre ells i els ficam a un ambient nou, una casa. Nosaltres fem exactament el mateix. Agafem individus de la mà i els apodem dins uns aquaris, un ambient nou, un ambient on no hi ha factors externs, tipus canvi de temperatura, corrents, depredadors, i allà és on ells poden expressar la seva personalitat, per dir una cosa relacionada amb el seu comportament. Per exemple, un dels trets que estudiem és la curiositat, el grau d'exploració. I el que fem és posar un objecte nou darrere de la peixera, per exemple, posar una jugueta qualsevol d'un nen petit, un objecte que mai ha vist un raó, òbviament, i veiem que hi ha individus que són molt més curiosos i li peguen mosses de dates i interaccionen amb aquest nou objecte, i n'hi ha uns altres que li fa por, no? Que estan un poc més a la defensiva i que li fa por. Calla, aquí és el bon lligam en la pesca. Imagineu que aquesta jugueta que nosaltres fem l'experiment és un plom amb un ham. N'hi haurà uns que tot d'una li cridarà l'atenció, picaran tot d'una, i d'altres que bueno, pues que no serà tan fàcil que fer-los i, per tant, seran els supervivents de la població quan xerram de poblacions explotades per la pesca, com és el cas de raó, no? Que el dia 1 de setembre s'obri la veda i tothom surt a pescar. Però el que hem vist que aquests raons que són més curiosos, que són més actius, que prenen més riscos, són els primers que piquen en exam i són els primers que s'enduen els pescadors cap a casa seva. Però hi ha aquesta població que són més tímids, que bueno, són individus que tenen el seu cau i que no surten molt, que en funció, en condicions purament naturals, a lo millor no tindrien un èxit reproductor excel·lent, però que en condicions pescades són els que sobreviuen a la població.
0: Per tant, he llegit també l'article de Niñaki, que parlàveu de genètica. No me diguis que també hi ha una herència de família, entre cometes, en els peixos, perquè, clar, en les persones sí que sabem que som el que veiem, però això també se pot aplicar en els peixos, en els animals marins?
1: Exactament, sí.
0: Que curiós, tu.
1: Si pensam en això, de que no s'estem enduent aquests individus atrevits, no s'estem enduent aquests individus més agressius, més actius, els que sobreviuen, pues, per tant, són més tímids. Tu ho has mencionat, això és un procés que s'anom el síndrome de la timidesa de les poblacions explotades. I és que les poblacions explotades, el que veiem, és que la freqüència d'individus tímids és molt més alta que la freqüència d'individus més atrevits. Vale? I aquest síndrome de la timidesa, que també s'ha vist a la caça per el fet de la por, que quan se va a caçar, per exemple, pues, se genera una por i els individus són més tímids perquè tenen por, també pot ser un procés selectiu. Això vol dir que nosaltres sabem que el comportament té una base genètica. De fet, les persones també, normalment una parella agressiva té descendents que tenen tendència o se podria, no sempre s'expressa perquè ja s'envien, però podria generar un individu, també un fill, que també té tendències més agressives. Per tant, venint del codi genètic, hi ha una base d'aquest tipus de comportament. I clar, si síndrome de la timidesa està ocorrint no només en el raó, sinó a totes les pesqueries del món, estem sumant, les persones estem induint un canvi evolutiu en el comportament dels peixos per culpa de la pesca i de la selecció de certs tipus de comportaments.
0: Clar, parles de comportament, gairebé de personalitat, i això me du a pensar allò que sempre se diu de segons quins animals que diuen que són molt intel·ligents, per exemple, el corb és un au que fa eines, si ha de menester fer com una espècie de ganxo, el fa. El pop, diuen que és, no, ara tu m'ho diràs, que és un animal intel·ligent. Per tant, hi ha raons més intel·ligents que altres, si m'on anem ja en aquest punt?
1: No, el tema, diguem, d'intel·ligència cognitiu a vegades està lligat o no en el comportament. Normalment, els patrons de comportament se lliguen a patrons d'intel·ligència i de factors recurrents que fan que se generi un tipus de comportament o no. Però no sempre és així. La intel·ligència a vegades està deslligada del comportament, i el comportament moltes vegades és innat. Sí que és vera que l'aprenentatge juga un paper molt important en tot això. I amb això que vull dir. Tornant a l'exemple de la pesca, que és cas de raó, nosaltres hem vist que quan hem fet experiments per veure si un raó és capaç de recordar un ham, no? L'hem pescat virtualment, no, experimentalment, hem vist que un any després encara se'n recorda de lo que era un ham. Té un cert record de lo que era.
0: Un any després un raó se'n recorda d'un ham?
1: Sí. Mare això és una cosa que fins ara se deia, no? Els peixos tenen una memòria de curt plan molt...
0: Memòria de peix.
1: No, quan li va a sa vida. I com que se crea també un impacte no, però com que el dia 1 de setembre surt tanta gent a pescar, no només aquests peixos que se pesquen, que aquests peixos, òbviament, desapareixen, però hi ha individus que veuen com se pesquen els altres peixos i també són capaços de recordar el que era un ham. Per tant, aprenen. Sí que és vera que el comportament està lligat, vull dir, l'aprenentatge està lligat en el comportament en molt de casos. Però no sempre l'intel·ligència i l'aprenentatge està lligat en el comportament, en els trets de personalitat, tot i que el tema personalitat dins l'àmbit de l'ecologia dels peixos, que és el meu, bueno, és un tema delicat, no? Perquè si t'hi fixes, personalitat és un concepte creat per un comportament humà.
0: Sí, persona, sí, sí, sí.
1: I bueno, a lo millor, a nosaltres no agrada més xerrar de tipus de comportament, però sí que és perquè quan passa la definició de cinc eixos de personalitat humana, no? Que són agressivitat, atreviment, sociabilitat, activitat i extroversió, quan va ser la definició, per exemple, agressivitat, són comportaments agonístics contra un congènere, no? Contra una altra persona. És el que està passant exactament en els peixos. Per tant, realment sí que poden xerrar de personalitat en els peixos, tot i que el concepte de personalitat és un concepte creat per els humans, no?
0: Molt curiós, però, clar, aquí volia anar, ara que estem parlant de comportament, d'aprenentatge, també en el Diari de Mallorca deies que aquest aprenentatge podríem fer que davant els canvis ambientals, s'aigua calenta, onades de calor, per ventura aquests peixos més prudents siguin més resilients, més vius, a l'hora de cercar la supervivència, per exemple, cercar aigües més adients, no? Perquè, clar, ara l'aigua encara està calenta, ara imagina't. Per tant, això podria fer aquests peixos intel·ligents que ells mateixos s'autoprotegissin, ara que parlen tant d'autoprotecció, i que ells mateixos, aquests peixos prudents, fossin la base del manteniment de la població i de l'espècie, Josep?
1: Això és el que està irrellevant en el projecte Meteoró. Ara, si pensem en factors externs, per exemple, les onades de calor, han passat molt de calor aquest estiu, les persones, no? Però la de baix la mà encara és més dramàtica, aquesta situació. I moltes espècies no estan adaptades. De fet, cada vegada tenim més espècies tropicals, no? D'aigües calentes, que s'estan establint a les nostres aigües. Per tant, tenim el nostre paper d'entendre quin és el paper del comportament. Nosaltres el que dèiem és que necessitem la variabilitat de comportament. Necessitem mantenir aquests tímids que xerram, però també necessitem adjectius. Per què? Perquè aquests anys que potser hi haurà moltes onades de calor, que els recursos no seran els que toquen, aquests que són més tímids pues, són els que donaran la resiliència a la població, són els que ja mantindran la població. Amb altres paraules, els anys bons, els que són més actius, són els que donen més ous, més reclutament, més descendència de la població. Però aquests anys dolents que potser no hi ha tant de menjar, que no hi ha, que hi ha onades de calor, aquest tipus de comportament que són més tímids, que estan més dins d'escau, que la onada de calor no entra tant dins d'escau, que surten arròs, una espècie, per exemple, que s'enterra durant la nit, que surten més tard, que eviten aquestes aigües calentes, són aquests individus és que els anys dolents són els que contribuiran a la població. Per tant, si mantenim els dos tipus, si mantenim la variabilitat de comportament, si mantenim la variabilitat d'individus, és quan aconseguim que la població sigui estable o resilient. Resilient vol dir que, a veure, hi haurà anys que hi ha més raons que d'altres, però se mantén constant al llarg del temps i no arriba a un problema de col·lapse, ja sigui per la pesca o ja sigui per un factor extern, com les onades de calor que tenim.
0: I parlant d'aquestes onades de calor, clar, també vosaltres heu dit que no s'ha pogut comprovar això, que s'hauria d'allargar la veda de 15 dies més perquè per setembre hi ha moltes famílies amb que encara tenen ous. Això sembla que és una falsa creença, no s'ha demostrat i tu dius que el calendari ara està així com toca. Però jo te volia tornar a les onades de calor, de cara en el futur. Ara, per exemple, en el camp, hi ha molts de pagesos que diuen no, hem de tornar a les nostres varietats, que són més aguanten millor l'estrès hídric, hi ha pagesos que diuen no, aquest rem és francès i, per tant, ha de menester més aigua. De cara en el futur, aquesta calor, anem a presentar-nos ara la mà, podria fer canviar les vedes o s'ha d'anar veient any a any? Perquè, clar, les aigües someres, per exemple, que estan molt calentes, les aigües poc profundes. Saps, diumenge passat vaig anar a l'Estalella i s'estava aiguada de fora que dins l'aigua. Clar, jo m'imagino un peix pobret, deu dir, això no és normal. Tot això podria fer-nos canviar en un futur els calendaris de vedes en general, aquests canvis de temperatura d'aigua de la mà que enguany s'han batut rècords. Tu què opines, Josep?
1: Sense cap dubte. De fet, tu has posat l'exemple de que hi ha bueno, de fa molt d'anys, els pescadors de raons, en el setembre, agafen femelles o vares. I és vera, nosaltres ho hem estudiat amb molt de detall, i és vera, pots trobar hembres o vares, però el pool d'ous encara no justifica haver de modificar aquesta dada temporal que existeix. Però si segueixen les coses així, que s'allarga l'estiu, que la temperatura de l'aigua, la reproducció dels peixos està lligada a la reproducció de l'aigua, a totes les espècies. Per tant, si s'allarga el període d'aigües calentes, els peixos respondran i probablement mouran l'època de posta adaptant-se a aquestes noves condicions que està imposant el canvi climàtic, que no se pot evitar. I està clar que, òbviament, no any rere any, però sí dècada per dècada s'han de revisar tots els plans de gestió de les espècies explotades per adaptar-los en aquesta nova realitat que vivim i que viurem en les pròximes dècades.
0: Quina cosa més curiosa. Mos ha cridat tant l'atenció aquesta expressió de raons atrevits, raons prudents, i els prudents fan que la població se mantengui. És interessantíssim. De fet, ara, justament, Josep, parlarem amb Antoni Grau, director general de Pesca, precisament per parlar dels pescadors professionals, que veurem com ha anat aquesta trobada que han tingut en el comissari europeu de pesca, que tenim la sort, que és de Xipre, i clar, sent d'una illa mediterrània, per ventura, mos entén millor que no un funcionari de Brussel·les. I és més sensible a nosaltres. Molt interessant i molt curiós, Josep, ja ho sabeu, els peixos també poden ser tímids o ser atrevits com nosaltres, com està demostrant el projecte Metarror de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, l'IMEDEA, i de la UIB, en Josep Alós en el capdavant. Josep, moltíssimes gràcies, molt curiós. Estarem en contacte perquè me fa l'efecte que anireu darrere de coses molt interessants. Gràcies, Josep.
1: Molt bé, gràcies. Bon dia.
0: Bon dia. Ja m'heu sentit. Nosaltres ara d'aquí un instant continuem parlant de pesca, però en aquest cas el calendari dels dies que els pescadors professionals podrien sortir a pescar o no en funció del que digui Europa. A més, si hi ha sensibilitat. No ho amagueu.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Torna la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Son Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Son Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
3: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
4: Benvinguts a Espostres en Joc.
5: Dissabte a les 12, segueix amb Espostres en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Espostres en Joc, a IB3 Ràdio.
0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: L'any 88, els Waterboys, una banda mig irlandesa, mig escocesa, mig anglesa, escocesa, irlandesa, Waterboys, els lots de Saigo, mos regalaven aquest Fisherman's Blues, els blues del pescador, perquè continuen xerrant de la mà i de pesca, en aquest cas professional, perquè la Comissió Europea podria modificar el pla de gestió de pesca de la Mediterrània Occidental per evitar que un sol peix, una sola espècie, determini per si sola, sense comptar les altres, els dies de pesca de tota la flota d'arrossegament. Clar, això podria augmentar, a la fi, els dies de feina de les barques de pesca professional. Maldament encara no hi ha cap decisió, però podria ser. Anem a parlar amb en Toni Grau, director general de pesca. Toni, bon dia de Bellnou, gràcies per atendre'ns, com sempre.
1: Bon dia, encantat, com sempre.
0: Bueno, fa mesos vàrem parlar amb tu d'aquesta trobada que havíeu de tenir amb el comissari europeu de pesca, Costas Cadis, i mos vàrem dir que com que ell és de Xipre, segurament seria més sensible, en el nostre cas, perquè és d'una illa, a més sigui una illa oriental. Heu vist a les trobades aquesta sensibilitat mediterrània amb el comissari? S'ha respirat a l'ambient aquesta proximitat, anem a dir, Toni?
1: A veure, el clima és millor, el que passa que canvis substancials des de fa dos anys no en veiem. És a dir, seguim sobrevivint i el que sí que és veure és que el caràcter d'ell i sobretot la sensació que fa és una altra. Ara, el que sí que és veritat, o sigui, penso una cosa, nosaltres els mats, que les cinc comunitats autònomes mediterrànies d'Espanya, ja li van fer una carta conjunta demanant-li tota una sèrie de coses. És a dir, que li van demanar un canvi radical de la política europea en moltes de coses, i en particular el Mediterrani. Vale, doncs nosaltres vam anar, sobretot, a escoltar, a veure com es contestava, perquè com es va convocar ell. I, de fet, tot i que cadascú dels nostres vam posar d'acord, però cadascú xerrar d'un tros de la carta, per dir-ho d'alguna manera, però ell ja duia un paper escrit en el que m'havia contestat. I de tot el que m'ho va dir, algunes coses bones i altres no tant, sobretot ell mateix me'ls va demanar els cinc consellers, bueno, jo anava acompanyant en Joan Simonet, és que li proposàssim coses per substituir això que has dit tu abans, que és una barbaritat. És a dir, si tu vas a pescar amb un sistema de pesca que agafes 80 o 90 espècies diferents gairebé cada dia, que no siguis que està pitjor, que condicioni totes les altres. Va dir, si hi ha una espècie que està malament, doncs anem a fer un pla de conservació, en poques paraules, deixar-la de pescar, i ara amb aquestes estem. És a dir, estem parlant en científics per proposar un indicador que substitueix quin és. Jo personalment, per una decisió meva, és que el més fàcil seria el conjunt de tot el que pesques, perquè és una cosa molt intuïtiva que els mateixos pescadors ho veuen. És a dir, si tu uses la mà i estàs 3 hores, i en 3 hores agafes molt més del que agafes fa 5 anys, perquè això és el que està passant, vol dir que les coses van bé. Però, bueno, hi ha diverses opcions. El que està claríssim, i això és el que jo vols resaltar, és que va ser ell que mos ho va dir. Amb la qual cosa, pues, se suposa que hi ha una voluntat de canviar. Això és aquí on estem ara.
0: I els pescadors, això ara que acabes de dir, estan agafant més que fa 10 anys? És a dir, s'està notant aquest proteccionisme?
1: Hombre, claro, és que és de cajón. O sea, si tu vas a pescar la meitat de dies que anaves l'any 2019, com te pots imaginar, el dia que vas, hi ha més peix. Això, qualsevol persona que estigui aficionada a pescar, i quan dic aficionat o professional, ho sap. Si baixes l'esforç, puges peix. És a dir, la natura és molt agraïda. Tot el que està passant... Per això no s'han arruïnat. És a dir, pensa una cosa, que ells pescaven 220 dies i n'estan pescant 140.
0: Clar, és matemàtic, això, no?
1: Entonces, claro, a part de que hi ha ajudes, és a dir, entre el govern d'Espanya, el govern nostre i la Unió Europea, els hi pagam 50 dies per estar amarrats. Però, clar, és que, a més, el dia que surten, és que agafen molt més peix. De fet, passen coses curioses, que és que, com que han de comptar el peix antes d'entrar, a vegades veus que els barcos se queden de fora del moll perquè encara no han pogut comptar tot el que duen. Entonces se juguen o una multa per entrar sense comptar o per entrar més tard. Vull dir, han arribat a coses absurdes i la comissió ho veu i d'això ve per aquí. Entonces, bueno, nosaltres, la nostra idea és aquesta proposta ja tenir-la clara. No les Illes Balears, sinó el conjunt de les cinc comunitats autònomes per mitjan octubre i en el MEDAC d'octubre, el MEDAC és una reunió que se fa a Roma, pues ja és posar-li a la comissió. El que no tinc clar és si seria el que jo he dit o només les espècies més indígenes. No sé, ja veurem. Però el tema és que sembla que això és la primera... És a dir, pensa una cosa, que l'espècie pitjor condiciona el número de dies que els hi donen.
0: Per exemple, quina és la que condiciona ara en aquests moments? Perquè és que això és al·lucinant, jo no ho sabia.
1: Sí, fins fa 2 anys era just. El just, que en general estava malament, però això els científics de Sanitat de Catalunya van aconseguir demostrar que el sistema de càlcul que se feia del just estava malament, amb la qual cosa el just va deixar d'estar malament. Ara és l'escamarlà. L'escamarlà és una espècie d'aigua freda que se pesca i no se pesca, molt probablement acabi desapareguent del Mediterrani, perquè de fet se diu en llatí Nefroc norvegicus, és a dir, és una espècie d'aigua freda, i està reculant per tot, però potser no sigui per la pesca, perquè també està reculat en zones on no se pesca. Entonces, clar, t'exposes a que coses que no tenen relació amb la pesca, en el final t'afastarien la pesca. Si l'escamarlà està tan malament, doncs deixa'l de pescar. Els pescadors estaran disposats a deixar de pescar, perquè simplement és deixar d'anar en els llocs on està aquest animal, que tanmateix desapareix. Per contra, hi ha espècies que estan creixent, és a dir, la gamba blanca, el carabinero, és a dir, gambes d'afinitat, com dèiem, la termòfila, d'aigua calenta, que antes no se pescaven, o se pescaven molt poc. És a dir, la mà s'està modificant per efectes del canvi climàtic i el que han de fer és adaptar-nos a això. Entonces, per això sempre estem parlant de considerar el conjunt de totes les espècies, com a mínim les espècies principals, no espècies que representen un 2% de la captura global.
0: També, ara m'acaba de cridar l'atenció, això que m'acaba de dir de l'escamarlà, el que en castellà se coneix com a cigala, sí. Nephorops norvegicus. És a dir, aquest animal és del nord d'Europa, perquè si no, d'on li ve aquest nom? D'on profeix l'escamarlà?
1: Sí. A veure, ara te donaré un espai de discurs. A la darrera glaciació, fa 12-15 mil anys, en el Mediterrani van entrar espècies pròpies d'aigua molt freda. Pues això, l'escamarlà, hi ha tota una sèrie de... Aquestes espècies, a mesura que ara pues, la massa està encalentint, com tots ho feim, pues, se'n van acantonant cap al nord del Mediterrani i cap a més fondari. És a dir, l'escamarlà, en el mar del nord, a Noruega, se pesca 25 metres d'aigua i aquí el pescàvem a 250 o 300. Perquè, clar, dins un panorama d'encalentiment progressiu de l'aigua, pues, l'espècie d'aigua freda se van cap al nord, vull dir, i arribarà un moment que bueno, quan se quedin acantonades en la costa de Marsella i de Ligúria, pues, allà estaran. Això és així. Ara diré una cosa que tothom està en els diaris. El poc comú s'està expandint cap a Anglaterra i cap a Noruega. No n'hi havia. Bueno, pues les espècies se desplacen. Claro, si tens un mar com el nostre que ja no pot pujar més cap al nord, com a França o a Itàlia, pues és possible que acabi sent una espècie marginal.
0: Clar, ara fa una estona parlàvem amb en Josep Alòs de l'IMEDEA precisament d'això, de la temperatura de l'aigua. Però, tornant als seus pescadors, m'agradaria que tu, que en saps, me comentassis aquesta realitat, que és que la majoria de peix que menjam aquí a Mallorca és peix congelat, que ve del nord d'Europa, precisament ara que parlàvem de la darrera glaciació. Però m'agradaria que explicassis com són aquestes megafactories de salmó noruec, que són aquests vaixells que no toquen costa, que són megafactories que només agafen peix i són com a fàbriques que estan en el Mar del Nord i que ni toquen com costa i que com, de quina manera, tot això fa mal, diguéssim, en les nostres flotes de pescadors, perquè quan compram aquest salmó que ja el congelen allà dalt, no, clar, nosaltres ja no sabem fer netes peix, no volem escatar, si hem d'anar a fer coses a peixateria, mos estimen més comprar. Però jo no sé fins en quin punt aquestes grans multinacionals de la pesca del nord d'Europa tenen... s'estan menjant tot, perquè és cert que aquestes embarcacions, Toni, són com vaixells que són fàbriques que estan a mi de la mà,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: conta-ho
1: sí,
0: tu,
1: sí,
0: conta-ho tu, com són.
1: Ara hem mesclat diverses coses diferents.
0: Sí.
1: El salmó de granja de Noruega és de granja, no se pesca.
0: D'acord.
1: El problema del salmó i d'altres espècies és que el que li donen per menjar en aquests salmons per créixer és un pinso que està fet de peixos pescats de la mà. Això és una cosa, és un gran problema de l'agricultura. L'agricultura, sí, creix l'agricultura, però a base de peixos que no consumim, transformar-los en pinso, el salmó és una altra cosa. Ara, les barcos factoria, sí, barcos factoria, bueno, els del nord d'Europa encara estan controlats per la Unió Europea. El problema és el barcos factoria que pesquen a Síndic, o en el Pacífic, o en el Cono Sur d'Argentina, que allà la situació de control i la situació social, laboral, és a dir, el dumping social és bestial. Però, clar, això al final depèn de la Unió Europea, no depèn ni d'Espanya, que entrin aquests productes, jo què sé, el calamar Patagònia o aquest tipus de coses. Tot i més, sempre la cosa està en mans dels consumidors.
0: Exacte.
1: I el consumidor, tu pots triar. I un dels reptes que tenim com a conselleria i com a sector, tu ho has dit, els hàbits de consum de peix estan canviant, però això no vol dir que tu no puguis tenir, jo què sé, ratjada, que és un producte magnífic i boníssim, que els propis pescadors ja te la venguin al vacío i congelada en porcions. Són nosaltres que hem de canviar. Vull dir, també un tema és que el que no, que no podem fer és treure de la mà més del que no es pot donar. És a dir, si hem estat subjectes a aquestes restriccions tan tremendes, el que hem de fer és tornar enrere. No. Us hem d'adaptar. Fa un mes, de fet, el conseller i jo vam acompanyar els nostres pescadors a Palamós a veure coses que estan fent allà, i el que hem de fer és adaptar-nos en el consum de la nostra pròpia gent. I això no... Si nosaltres tenim de la mà allò que la mà ens pot donar, sempre hi haurà consumidors informats que voldran consumir el peix nostre d'aquí. El que passa és que no tothom està disposat a pelar ratjades o a embutxar peix. Bueno, pues anem a canviar, segur que se pot fer. Amb això no som especialment negatius. El que passa és que han de ser capaços de fer arribar el peix nostre en els consumidors potencials i la gent jove que no vol torrar gambes a casa seva. Ara, si nosaltres tenim peix, no te preocupis que hi haurà qualcú que se'l menjarà.
0: He comptat aproximadament que són, crec que hi ha 350 barques professionals, més o manco les mateixes que Múrcia, a Balears.
1: Sí, més o manco.
0: És a dir, Múrcia sí. I nosaltres seríem, tindríem una flota similar, i després ja m'imagino que Andalusia, Catalunya i València sí que tenen una flota molt més gran, no? M'imagino.
1: Sí, bueno. L'avantatge sobre Múrcia, perquè vegis, que Múrcia té la flota en 100 quilòmetres de costa, i nosaltres tenim una flota de les mateixes dimensions en 1.400 quilòmetres de costa. Per
0: cert.
1: Això els nostres pesquers van millor, estan cert. Molt més distribuïts, i Andalusia i Catalunya i València ja són altres realitats, perquè Andalusia té tot el mar d'Alboran, que és una zona riquíssima, i Catalunya té pues, els rius i tot això que aboquen nutrients a la mar, Gol de Lleó... És distint. També és vera que les seves pesqueres sempre estan molt pitjor, perquè, clar, si nosaltres tenim 30 barcos de ròssec, ells tenen 200 o 300 cada una. Entonces, bueno, és el seu món, però tampoc me fan la competència. No pescant junts.
0: No.
1: Hi ha la mà balear pel mig i cadascú és responsable del que faci a casa seva.
0: Sempre que parlem amb tu, Toni, sempre dèiem el mateix. Recordeu que si feis apreneu a fer netes peix, compreu peix d'aquí, perquè d'això depèn que els nostres pescadors puguin tornar a sortir més dies, si els hi donàvem un guany, i sobretot ara que han pagat penitència, entre cometes, i s'ha recuperat, com tu dius, que se nota que treuen més, a menys si Europa és sensible amb aquesta realitat insular, que sempre és diferent a la realitat peninsular, i els hi tornen a ampliar els dies de pesca a les nostres 350 barques professionals que hi ha arreu de les illes, perquè així puguen tornar a menjar peix nostre i no peix que ve congelat de salta punta d'Europa, o ja no parlem, com tu bé deies, de l'altra punta del món, d'Argentina i tot això que vés a saber, és que sempre demoren els nostres pescadors i els nostres pagesos i el nostre producte, Toni Grau, com sempre, des de la Direcció General de Pesca. Moltíssimes gràcies per atendre'm molt sempre que te telefonem, Toni.
1: No, no, i vosaltres per fer cas, vull dir, és important. No, els pescadors són importants, però crec que els pescadors el que fan és proveir-nos a tu, a jo i a tots d'un producte local de primera qualitat. Vull dir, això és també, i uns costums, una gastronomia, és a dir, darrere de la pesca no només estan els pescadors, està tot el món dels mercats, dels restauradors que ens volen donar producte. És a dir, hi ha tot com no sé com ho diria, tota una estructura darrere que al final és el que defensam, no només el pescador concret, que és una part essencial, clar que sí. Però bueno, encantat i ja sabeu, me teniu aquí per xerrar el dia que vulgueu.
0: Vale. Almenys, Toni, qualsevol cosa, el dia a Mallorca tens els micros oberts sempre. Toni Grau, Direcció General de Pesca, una ferrada molt gran. Gràcies, Toni.
1: Igualment, vinga.
0: Nosaltres, en Sofí Germán Blues, demà rebre en Xavi Oliver, que avui mos du precisament fins a Noruega, però no parlarem de peix, parlarem de música i de l'idioma de Noruega.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
2: Bienvenidos a Segunda División.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
3: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
4: En Tomàs, ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
4: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
5: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
6: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu t'he dit bel, tinta, mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a migdia, El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.

0: Falta un quart per la una. Xavi Oliver, ben tornat al Dia Mallorca, com estàs?
1: Molt bé, Jaume, i tu què tal? Com estàs?
0: Beníssim, encantat de tenir-te, perquè ja sabeu que si en Xavi Oliver aquí és que acabam programa i acabam setmana.
1: Exactament, exactament. Tan bon divendres, faves tendres. Avui partim cap a Noruega. Molt bé, men, Noruega. Hi ha països que, és vera, que apareixen, que estan dibuixats amb una línia recta, i Noruega no. Noruega té una costa escapçada, rompuda, hi ha fiords, muntanyes, pobles petits, la neu, la mà, i trossos i planes enormes. És un país llarguíssim, estret, mira cap a l'Atlàntic, també cap a l'Àrtic, i és un país, com ho veiem, molt petit. Té poc més de 5 milions i mig d'habitants i repartits en un territori que es veu que és immens, i això fa que hi convisquin realitats, ciutats de cada vegada més diverses, com Oslo, zones rurals o del nord, on la distància, el fred i la baixa densitat marquen molt aquesta, bueno, sa vida quotidiana. És una societat amb un estat del benestar molt potent, en què hi ha molta consciència, molta confiança a les institucions i una cultura d'igualtat molt arrelada, també. Però també, alhora, tot això hi conviu amb tensions. Migració, cost de la vida alt, una societat individualitzada, com vàrem veure també en el cas suec, la solitud no desitjada, despoblament en algunes zones, debat ambiental pel petroli, és una qüestió capdalt, i també la qüestió indígena de Sami. Tot això fa que Noruega no sigui només una postal de fiords i natura, sinó una societat rica, ordenada i moderna, però obligada també a repensar contínuament qui és, com passa en molts altres països, en un món més divers, urbà i global. Políticament, Noruega és una monarquia constitucional i una democràcia parlamentària. Té rei, però el poder polític real passa pel Parlament, l'Storting, i pel govern que neix de les majories parlamentàries.
0: És a dir, avui no anem a una ciutat caòtica com va ser el cas de Nàpols.
1: Efectivament, no anem, no anem a un altre punt emocional. A Nàpols tot cridava, a Noruega moltes coses ressonen, però en veu baixa, mig xiu-xiuejat. Però això no vol dir que sigui un país avorrit, al contrari, Noruega és molt interessant musicalment perquè ha fet música de tot aquest entorn que acaben de descriure. I és fred. Es fred també hi té a veure.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I ara sí, començarem amb aquest tracklist de Noruega. Per on vols començar, Jaume?
0: Per exemple, compositors clàssics noruecs.
1: Molt bé, tenim a Edvard Grieg, el gran compositor clàssic noruec.

0: Molt bé, segle XIX. Noruega encara, en aquells moments, construïa la seva identitat nacional moderna. Havia estat unida a Dinamarca durant segles i després a Suècia fins al 1905, quan esdevé independent. És a dir, que a Noruega la música també ha ajudat de qualque manera a crear país i a donar una veu musical pròpia.
1: És a dir, això passa molt en el segle XIX. Els països europeus cerquen músiques pròpies, paisatges propis, llegendes pròpies, sí.
0: Efectivament, i en el cas de Noruega, aquesta muntanya, els freds, la neu, els trolls, els contes populars, els fiords i les melodies tradicionals esdevenen una manera de dir això... Som nosaltres, és noruecs. I Grieg, Edvard Grieg, sona això a natura, però també va ajudar a construir una identitat musical del moment i amb aquesta també, de qualque manera, va configurar el que s'entenia com a Noruega.
1: Clar, i si parlant d'identitat noruega hem de parlar també de música tradicional noruega.
0: Efectivament, i anem aquí a veure un dels instruments més característics, és el Hardifela. És com el violí de Hardanger, d'acord? Això, francament, és complicat de mencionar.
1: Molt curiós, eh?
0: Exacte, és una cosa que no haurem sent, per ventura, m'ho triaria a pescar. Però, bueno, és un violí com a decorat, amb cordes que ressonen per davall, que dona un so molt especial, que d'això que ja ho sents, és a dir, per exemple, sents el flabiol, sí. El tamborí...
1: I se reconeix.
0: Se reconeix.
1: Se reconeix, el Hardifela.
0: Ja hi tornes, eh? I tornes i dius, bueno, això és Noruega. És com si la melodia tingués ombra i llum a la vegada. Ara ho sentirem.

0: Clar, aquesta música tradicional no és només folclore per a turistes. És una manera de conservar memòria rural, els balls, casaments, els balls, històries locals, comunitats petites...
1: Clar, és que Noruega és un país tan dispers, amb una societat que tendeix a viure a cobro, coberta, individualitzada... Clar, i la música servia i serveix per juntar la gent.
0: Exactament, i per això és tan i tan important. És un lloc amb tanta distància, Rodés, en planes tan extenses, immenses, que la festa devia ser, jo m'ho imagino, importantíssima. O sigui, imagina't viure entre muntanyes, aquests hiverns llargs, aquests pobles tan separats, a quilòmetres... Clar, una trobada musical, una festa popular, no és només entreteniment, és de qualque manera vida social, és comunitat... És a dir, no estan tots sols, i bueno, això, per això és tan important. I bueno, Noruega també, nosaltres sempre ens encanta, tots els països que visitam, si hi ha qualque llegenda destacada, i d'explicar-la.
1: Sí, sí, sí, per favor, llegenda, m'encanten com s'estava llegint.
0: I de la llegenda del nin i el troll. Fa molts anys, a Noruega, un jove pagès, molt pobre, anomenat Halvor, se va perdre les muntanyes de Dofrevel i va acabar dins la cova del rei dels trolls. En lloc de fugir, en Halvor va ser molt educat i va entretenir el gegant durant tota la nit. Li explicava històries dels mars glaçats, de l'aurora boreal, fins que la criatura, aquest rei dels trolls, es va dormir profunda i plàcidament. L'endemà, agraït, el rei dels trolls li va regalar una bossa de cuir màgica que s'omplia de monedes d'or cada vegada que la sacsejava, però amb una condició estricta. Mai no havia de revelar a ningú d'on l'havia treta o el malefici de la pobresa tornaria. Per tant, Halvor, contentíssim, imagina't, una bossa...
1: Quina meravella!
0: Amb monedes d'or que no acaben mai, va tornar al poble. Va ajudar la seva família i se va fer molt i molt ric. Desesperat, despertava ràpidament l'enveja de tots els seus veïnats. Un bon dia, durant una festa a la vila, el cap del poble el va acusar falsament de ser un lladre. I clar, Halvor, enfurismat, va rompre la seva promesa i va cridar que els dobbers eren un regal dels trolls. I clar, a l'acte, en aquell moment, la bossa va convertir-se en cendra, la riquesa va desaparèixer i aquest nin, aquest jove, va aprendre per sempre el valor de la discreció i el valor de guardar un secret. Què t'apareix?
1: M'ha agradat molt. Sempre són lliçons de vida, aquestes llegendes d'aquests pobles, aquestes llegendes antigues. Noruega, avui en dia, és coneguda com un país ric, ordenat, amb un estat del benestar molt fort, bons serveis públics, una qualitat de vida alta, però això no sempre ha estat així, Xavi.
0: Exactament. Durant molt de temps, Noruega va ser un país pobre comparat amb altres països europeus. Molta gent vivia de la pesca, l'agricultura, de la fusta, de la mà, i també hi havia molta migració noruega cap als Estats Units, sobretot al segle XIX i a començaments del XX. Aquesta riquesa és relativament recent, i el canvi arriba amb el petroli i amb el gas de la mà del nord, que a partir de la segona meitat del segle XX, Noruega va descobrir recursos fonamentals enormes i pren una decisió política importantíssima, que és gestionar aquesta riquesa amb un fort control públic i pensant en el futur. Però, clar, tot això tenia també conseqüències en la zona del nord, en altres comunitats.
1: Exacte, com per exemple el Sami, el poble indígena del nord d'Europa, que viuen a territoris que avui formen part de Noruega, Suècia, Finlàndia i Rússia. Però a Noruega tenen reconeixement polític i cultural i fins i tot existeix el Parlament Sami.
0: Exactament. I hi ha tot això, però també que hi ha. I de música Sami. Ah. Efectivament, això que sentim a Sami és una música que té una forma molt especial, que és el joik, que no és simplement una cançó sobre una persona, un animal o un paisatge. Moltes vegades, quan si cantàs aquella persona, aquell animal o aquell lloc, quan van fer a Noruega ses llengües, quan feien en lloc de música feien un món de paraules, que visitaven països a través de sa seva llengua, i de vegades, em van parlar de Sami precisament i deien que era una forma molt diferent del llenguatge, en què en lloc de dir en lloc de fer referències a les coses, és com si les coses directament xerrassin.
1: Sí.
0: Com si xerrassin els animals, els xerrasses ben... Bueno, és una qüestió que hauríem de refrescar-ho, però bueno, era super, super curiós. Bueno, música Sami, però bueno, si també anem a la Noruega, que per ventura coneixem més musicalment, sí que hem d'anar en es Aja i en es Take On Me.

0: Aquest són Zaha, Jaume, que és, bueno, això, els reis de la radiofórmula.
1: Meravellós, Stay Con Me. Un dels millors videoclips de la història, el vos recoman. El videoclip de Stay Con Me és el primer que va juntar dibuixos animats en persones, curiosíssim.
0: Idò, mira, també tenim Stay Con Me, aquest Zaha, però també altres cançons famoses, aquests de Caigo, van fer aquests Firestone.

0: Molt bé, després aquí tenim aquí Firestone i després quan Sirras Noruega també pot guanyar Eurovisió amb un violí i un somriure i ho va fer amb aquest Fairy Tale l'any 2009. Molt bé, i després ara vos posaré la cançó que jo més m'agrada. És una de les veus noruegues més reconegudes, i és Aurora, i amb aquest Runaway, que ara sentirem que se va fer, bueno, famosíssima, i a xarxes també ha funcionat molt i molt bé. Molt bé, rius, Jaume?
1: Sí, m'agrada.
0: M'agrada.

0: Molt bé, idò, aquest runway té una cosa que és molt especial i és que apareix una cançó de bosc, de neu, d'infantesa, de món interior i canta Aurora, que connecta molt amb aquesta idea de natura, de sensibilitat. Vas de sentir aquesta veu, d'espiritualitat laica, d'emoció estranya. I no és pop de discoteca, és com un pop de conte nòrdic, com aquella llegenda dels trolls, però també alhora és contemporani. Això ha connectat amb el públic jove de molts països perquè parla de fragilitat, de diferència, de sentir-se de qualque manera fora de lloc.
1: Una altra vegada parlam de soledat, però convertit en bellesa, altra vegada.
0: Exactament, i Noruega té molta aquesta capacitat, convertir silenci en una manera d'expressió.

0: I el que és Noruega és un país construït sobre contrastos, és ric, però recorda una història de pobresa i migració, és modern, però molt connectat a la tradició, és europeu, però no és de la Unió Europea, és verd, però viu del petroli i del gas, és tranquil, però ha creat una de les músiques més extremes del món, aquell és un metal noruec que no hem pogut sentir, però també és silenciós, però quan canta pot arribar molt enfora, com per exemple amb aquest Take On Me. Hem sentit també en grec que posa això als mites i a les muntanyes, aquest violí que era Hardin Fele, que conserva la memòria rural, el Joik Sami, canta identitat i resistència, Aja, que converteix Oslo en pop mundial, o Roik Sop, que feia electrònica en paisatge, Kaigo, Aurora, Bona Sigrid... Bueno, un pot de tot és Noruega. Contrastos, arreu.
1: Mira, se nos acompanya Yolanda Ruiz, és a Noruega, està de vacances, per tant, avui quan m'ha dit parlarem de Noruega, dic, mira... La setmana que ve no salta quan torni, li hem de contar... Ella mos ho podrà contar de primera mà. Jo no sabia que Aja fossin noruecs, per tant, avui hem après moltes coses. Xavi Oliver, com sempre,
0: ja
1: moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Salut, fins divendres, que ve. I deixem embajar, Take On Me. Salut a tots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, comencem el repàs de la informació amb la situació del trànsit a Mallorca, perquè ara mateix hi ha fortes retencions a l'autopista d'Inca entre Escaulls i Santa Maria del Camí a causa d'un fort accident entre un camió i un cotxe a la via, al carril esquerre d'aquesta via en direcció a la capital d'Esraiguer. Per tant, paciència i precaució si estàu circulant per aquest punt de l'autopista d'Inca, recordem, entre Escaulls i Santa Maria. Canviant de qüestió, la plataforma pisos.com apunta a un descens sensible dels preus dels habitatges a les illes, però no suficient per equilibrar el mercat. Després d'anys de pujades interanuals de dos dígits, darrerament els increments s'han situat al voltant del 10% i fins i tot han caigut al 5%.
2: Un canvi de tendència, encara però molt primerenc, segons el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, qui constata que les Balears, especialment a Eivissa, continuen així tot liderant el cost dels pisos a tot l'estat, amb un preu aproximat en aquests moments als 5.200 euros al metre quadrat. Són declaracions avui a l'informatiu matí.
3: I tot i que durant els últims anys ha crescut doncs, dos dígits i d'una manera més important, ara veiem que aquests augments són bastant més moderats, o sigui, estarien per sota del 10% d'una manera molt clara i fins i tot diria que en molts casos per sota el 5% interanual. Això què vol dir? Que tot i que els preus no estiguin creixent tant, seguim en un moment on els preus, òbviament, estan molt alts.
1: A Palma, mentrestant, ja han començat les obres d'urbanització de Son Bordoi, on està prevista la construcció de 750 habitatges. Els treballs ja s'han iniciat mentre unes 200 persones, entre elles menors, continuen vivint en aquests terrenys i encara no han estat desallotjades.
2: Na Maria Silva és una de les veïnades, diu que tenen por i que viuen molt malament. Assegura que resideixen en aquesta zona de ciutat perquè l'exbalde de Palma, Joan Fageda, els va donar permís per fer-ho.
4: Estamos viviendo aquí un infierno con el polvo, el ruido de las máquinas. Tenemos el corazón en la boca porque la empresa ha comprado esto, pero no se quiere hacer responsable de nosotros y ¿dónde nos vamos a ir? La verdad que estamos con un poquito de miedo, viviendo pues muy mal.
1: D'altra banda, Més per Mallorca ha presentat avui un decàleg amb 10 mesures per garantir el futur de l'aigua. La formació proposa recuperar els informes de suficiència hídrica com a requisit vinculant abans de construir. També implementar tarifes progressives que penalitzin els grans consumidors, especialment el sector turístic.
2: La diputada Maria Ramon exigeix un pla extraordinari d'inversions per reparar les fuites a les xarxes municipals. Avisa que no es pot fiar al futur a les dessaladores.
5: Mallorca no pot estar pendent que plogui o que passin anys

0: Ni el cap de l'executiu espanyol preveu aprovar aquesta mesura ben prest.
1: Lo que vamos a hacer es evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta online sin garantizar pues, los lógicos y necesarios estándares de calidad y de presencialidad.
2: És la 1 i 4 minuts, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
3: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, divendres 18 de setembre. Bon dia. El Mallorca ha fet avui el darrer entrenament abans de visitar demà Zubieta per cercar contra la Reial Societat B la primera victòria a domicili de la temporada. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Començar amb les portes d'avui. El conjunt vermell viatja cap a Donosti per enfrontar-se demà a la Reial Societat B. Nova classificat amb 8 punts, 2 menys que el Mallorca. L'equip mallorquinista, com dèiem, encara no sap el que és guanyar de visitant després de dues sortides amb un balanç d'una derrota i un empat. Això ha dit a la prèvia del partit el tècnic Luis García del rival de demà, la Reial Societat B.
1: Solo ha perdido un partido de todos los jugados, un rival que ya tiene un año de experiencia en la categoría, de chicos jóvenes con energía, con talento y calidad, donde alguno de ellos incluso ha participado con el primer equipo, y necesitaremos, como todos los días, de hacer un muy buen partido en todas las fases del juego para poder ganar.
0: Pendents de la convocatòria de Luis García, Alberto Moreno podria entrar en aquesta llista de convocats amb el Mallorca i Jan Sales podria tornar-se mesos després de la seva lesió. Continuen de baixa a Don Prats, Dani Luna i també Calumba Júnior. El Mallorca juga demà, però la jornada a segona divisió ja arranca avui. Ho farà a les 8 i mitja el Carlos Belmonte amb el partit que enfrontarà a l'Albacete contra el Còrdoba. A la màxima categoria, ahir es va tancar la jornada intersetmanal, la sisena. El Betis va guanyar per la mínima 1-0 al Getafe i el Villarreal a la fi va guanyar, ho va fer per 1-3 al camp del Màlaga. Ahir va acabar la sisena jornada i avui arranca la setena a les 9 del vespre a Cornellà, Espanyol, Elx. També en futbol, futbol de seleccions. Avui han conegut la convocatòria de Luis de la Fuente per als primers partits de la Lliga de les Nacions. Les novetats, Josep Martínez, porter de l'Inter de Milà, Hussein, el central del Madrid, Fermín i Roberto Fernández són les principals novetats d'aquesta convocatòria. I en la selecció sub-21 han estat convocats el mallorquí Rafael Obrador i també l'ex-mallorquinista Jan Virgili per tancar la classificació per l'Europeu de 2027. S'enfrontaran a Finlàndia, San Marino i Romania. Recordeu, aquest darrer partit es jugarà a Can Mises el dia 6 d'octubre. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal rep demà a les 12 del migdia al Palau de Son Moix la visita del Pozo Múrcia a la segona jornada del torneig obertura. L'única baixa és el porter Luan Müller. És el primer partit del Palma a Son Moix aquesta temporada. És el tècnic del conjunt mallorquí, Antonio Vadillo.
2: El equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión de estrenarse en casa, de siendo consciente del rival que tenemos enfrente, que recién nos hemos enfrentado a ellos.

0: y con las ganas y la ilusión de hacer un buen partido y a ver si podemos sacar los tres puntos.
1: En el món del voleibol, la Barca Menorca es va imposar per un 7-3 a Melilla, al Melilla, en el primer partit del torneig amistós que es disputa a França. Avui a les 2:30 s'enfrontarà a l'Estela. En tennis, Jaume Munà i Espanya començaran demà l'eliminatòria de la Copa Davis contra Xile, l'anfitriona. El torneig del Santanyiner no començarà, però, fins diumenge, que disputarà el primer partit de la jornada dominical, el partit de dobles, fent parella amb Pedro Martínez, a Jaume Munà.
2: Confío plenamente en mis compañeros, en cualquier persona que forme parte de esta selección. Creo que el año pasado demostramos que éramos un grupo unido, un grupo fuerte, independientemente de quién estuviera disputando los partidos. Si me preguntas si tenemos una selección competitiva para llegar hasta el final, creo que la tenemos.
1: En motociclisme, avui primers entrenaments del Gran Premi d'Àustria. A MotoGP, el mallorquí Joan Mir es baixa per problemes de salut, mentre que a Moto2, Izan Guevara ha fet el tercer millor temps a la primera sessió lliure. I demà teniu una cita a IB3 Televisió perquè arriba la tercera edició del Trofeu Ciutat de Palma de piragüisme al Parc de la Mar, una competició que comptarà amb esportistes de primer nivell com Marcus Cooper i també Àngels Moreno. Una i 10 minuts.

0: 11 minutets passen de la una de la migdia. Començam aquesta darrera edició de la setmana d'Esport 3 aquí a IB3 Ràdio. El Mallorca juga demà, d'aquí a poc més de 24 hores, a Zubieta contra la Reial Societat B, una oportunitat per sumar ja de 3 com a visitant. Obrim ja el micròfon, saludam el nostre company Toni Fuster, que avui rebaixa, avui cap vespre viatjarà cap a Terres Basques. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui.
0: Com ho dus? Sensacions? Com ho veus?
1: A veure, la sensació fora de casa del Real Mallorca no han estat gaire bones. Recordem que amb el Granada se va perdre, se va empatar contra l'Eldense, a veure que ara tocaria guanyar, no? per aquests números, però la veritat és que al Mallorca li costa, i ara, clar, serà un partit diferent perquè és un filial, la Real Societat B, només ha perdut un partit aquesta temporada, va ser la primera contra el Castelló, i és un partit que, ja t'he dit, ara mateix un pronòstic és complicat, no? Mm-hmm. És complicat. El Mallorca ve de fer 3 partits bons a Son Moix. A veure, 3 resultats bons, més que 3 partits bons. 3 resultats molt bons. I jo crec que demà seria un bon dia per pegar un cop damunt la taula. Veurem.
0: Seria important sumar de 3 com a visitant. També saludam el company de viatges d'en Toni Fuster, el nostre estimat Miquel Verger. Miqui, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, com va? Que no sé si ho sap en Toni, no s'ha fet el compte, però crec que tenim en un mes 5 viatges.
0: Mare meva, sí, mare sí, meva, sí, sou, sí. És que és tremendo, Toni.
1: Ara ve el mes més complicat, sí. No?, en quant a desplaçaments.
0: Sí, sí. Gràcies a Déu que vols dir bé, perquè és un bon equip, perquè si no seria 5 viatges.
1: Sí, perquè també hi ha Copa del Rei per mig. Sí,
2: podrien ser 4, exacte, podrien ser 4. Podrien ser 4, perquè si hi ha un Balears major que la Copa, un Poblense major que la Copa, no hi hauria viatge, clar.
0: Ho veus com en Toni Fuster, suposo, no, Miqui, una bona oportunitat, Zubieta, per pegar un copet damunt la taula fora, lluny de Son Moix.
2: Sí, també és cert que jo crec que ara el calendari es posa un poquet més difícil, que puja un poquet el nivell, perquè és una filial atípica, aquesta. És atípic perquè ja duen la temporada passada, que pràcticament eren els mateixos, és a dir, aquella cosa de que els filials a la segona volta reaccionen. Això ja ho van fer la temporada passada i aquesta ja és un bloc, és un equip bo, tenen jugadors molt interessants com en Dani Díaz, com en Rupérez, un lateral que segurament el més normal és que ara mateix estigués al primer equip, però va patir una lesió la temporada passada i està agafant una altra vegada minuts en el filial. L'entrenador Joan Ansotegui, ex del Mallorca, el central. I res, jo crec que és complicat, però bé, en teoria s'haurà de plantejar un partit molt diferent al de Sabadell, perquè no juguen tan avançats, tan adelantats, i veurem quina és l'aposta de Luis García per l'11 titular, que jo crec que presentarà qualque canvi.
0: Sí, segurament hi haurà qualque novetat, tot d'una ho analitzem, i també saludam el nostre company Xisco Riba. Xisco, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, Miqui, com anem?
0: Molt bé, tu?
3: Molt bé, amb ganes, no?
0: Avui és un dia una miqueta agradós per aquesta redacció esportiva a Toni Fuster, perquè han de dir que momentàniament és un punt i a part, no és un punt i final, però avui en Xisco Ribas acaba una petita etapa aquí a Vetres Ràdio. Esperem que pugui tornar molt aviat, però avui és un dia especial per nosaltres, perquè
1: la tanca, però, amb una nota molt alta.
0: La tanca amb una nota extraordinària, sí,
3: molt
0: sí.
3: Bé.
0: I hem de dir que la tanca, però, no se'n va molt en fora, perquè també ara aterrarà a IB3 Televisió. Per tant, també una bona notícia. Estaran els nostres companys de la tele, però, Xisco, sincerament, ha estat un plaer fer feina amb tu, i esperen que puguis tornar molt aviat, eh? I esperen que aquest darrer cap de setmana no fas feina, però que encara estàs en nòmina d'IB3 Ràdio, el Mallorca pugui sumar aquesta primera victòria a domicili, no?
3: Això t'anava a dir, tant de bo, no? Acomiadar-me amb una victòria, la primera a domicili, la primera fora de Somos de la temporada, i jo crec que és un escenari ideal, camp d'un filial. És vera que també ja no només això, sinó que també per jo és com un cop de realitat, no? Uh-huh, al final, sí, sí. Un cop de realitat, vàrem visitar l'Eldense, ara toca Zubieta, un filial...
0: És aquest partit tal vegada que ja te diu, escolta, que el Mallorca és de segona.
3: Estarà segona.
0: No, perquè sí, que estàs aquesta segona. Oh no, Miquel Verger, ja és un cop important que te fa veure quan t'arriba amb el cotxe i no veus a Noeta, al Real Arena no hi sigui, i aquí Zubieta, la cosa se complica, canvia. No?
2: Clar, és que la temporada passada encara te podien enganar un poquet perquè jugaven a Noeta, però enguany ja juguen a Zubieta, a la ciutat esportiva, i bé, pues això, ja... El Mallorca està jugant a una ciutat esportiva, això és una evidència clara de que a primera no està jugant, clar.
0: És així, a canvi de sons, Miqui, ho comentaves, per on creus que poden anar els tirs? Després ho comentarem amb Tomàs Llibert, però clar, hi ha un tema, no sé si complicat, però que si no se soluciona o no canvia una miqueta, se pot començar a fer bolla. Pablo Torre, trobes que el segurà per tercera vegada consecutiva en Lluís García?
2: Jo crec que no, però ja no tant pel que diu, sinó que és que jo crec que és un rival que te convida a ficar més migcampistes i més jugadors d'associació i més viure a prop de l'àrea rival. I jo crec que aquí sí que té més espai en Pablo Torre que no l'altre dia, segurament, que el que cercava era més l'esquena de la defensa. Jo crec que demà serà la gran novetat en l'11 titular, que segurament això implicarà un problema menys per Lluís García, però que no crec que sigui aquesta la raó, sinó que jo crec que el rival te convida un poquet a canviar el disseny, l'estratègia i l'idea respecte a les dues respectives.
0: Xisco, Toni, ho han xerrat durant la setmana, s'espera un partit diferent, no? com a visitant, perquè un filial sempre te dona més opció, com deia Miqui, a jugar la pilota i a desenvolupar una miqueta més còmode el teu joc, no?
3: Sí, a més, el Mallorca jo crec que és un partit perquè el Mallorca se senti protagonista, no? Perquè aquests jugadors que han de ser protagonista, que han de tenir la pilota, que han de fer jugar l'equip, ho demostrin.
4: Mira, ara, per exemple, l'altre dia l'Eibar va voler ser protagonista a Balaidor i ho va aconseguir.
3: Sí,
4: 0-4.
3: Sí, sí. 4 gols.
4: La primera part, ja. No? O sigui que me refereix que el Mallorca ha de sortir com un equip... dels grans, però no només ho ha d'aparèixer, sinó que ho ha de demostrar. I per demostrar, està clar que s'ha de posar per davant del marcador i que s'ha notat també la diferència, no?, de que és un Mallorca que vol tornar a primera divisió.
0: I tant, de veure si se suma demà de 3 a Zubieta contra el Reial Societat. Per cert, Miqui, ahir vas a Son Bibiloni en aquesta roda de premsa de Lluís García. Com el vas veure en el míster? Va parlar una miqueta de tot, del partit, de la temporada, del joc de l'equip i també de la seva relació amb el capità Antonio Raillo, no? Va tocar un poquet tots els temes.
2: Sí, jo li vaig demanar per la situació d'en Antonio Raillo, la seva relació amb Antonio Raillo, després de les imatges que es van veure a la retransmissió el dia d'ell del sí. Cooling Break, un Raillo discutit amb el tècnic, i després també les càmeres d'IV3 televisió l'altre dia,
3: no?
2: Que van agafar, sí, després del partit també, certes discrepàncies. Però vaja, Miqui, ja tenim una edat, és una pregunta que jo havia de fer,
0: sí,
2: i és una resposta que ell havia de donar. És a dir, jo li vaig demanar i ell va dir que tot és immillorable.
0: Tot és immillorable, sí, sí.
2: Immillorable. Així que,
0: ho va comparar la seva relació amb en Tamudo i amb en De la Peña, Tamudo, no?, a l'Espanyol, que deia que se tiraven els trastos dins el camp, però que després eren íntims amics, eh?
2: Sí, sí. De fet, De la Peña és el seu representant, és a dir, va bé la cosa per aquí, així que va bé. I respecte a l'altre, no, jo tranquil, és que en realitat no és un inici del Mallorca exultant, però és un inici tranquil, és a dir, el Mallorca té més a manco els punts com perquè no hi hagi nervis, i jo crec que tot està un poquet a l'expectativa, un poquet de calma, de tranquil·litat, això no, aquesta lliga no acaba mai, i acaba de començar, i bé, el Mallorca està tercer, això, no és per estar per tirar coets, però tampoc és per preocupar-se de moment. Els resultats, el lloc, segurament, tots esperaven un poquet més.
0: Sí, una miqueta més. Ja per acabar, una ronda ràpida, parlaven de canvis, han parlat de la situació d'en Pablo Torre. Quins canvis més pensau que podria fer a Lluís García? Possiblement l'entrada de Toni Lato ja recuperat, no sé, Xisco, què trobes?
3: De veurem, no? Almenys si compta amb en Toni Lato o si ve, perquè hem vist també que ha fet proves, no?, amb en Sumaoro o també en el lateral esquerre, perquè també haurà de tenir en compte que per s'aturar de seleccions, bé, que no hi ha aturar de seleccions a segona, se'n anirà amb Valgen, se'n va amb Beristrom,
0: sí, sí.
3: També haurà de començar tal vegada a provar de qui acompanyarà el costat esquerre al nou central.
0: Sí, sí, haurà de fer proves perquè són dos partits importants, que s'aperta en Martín Valle. Toni Fuster.
4: Jo demà tinc la sensació de que s'haurà Derdeo Morlanes, un dels dos, que jugarà Pablo Torre, que l'Alessà la Pantura que haurà un poquet més a un costat, i alerta que podria haver una novetat. Podria haver una novetat. Ho deixarem de moment així, tampoc molt mullarem massa, però una novetat sí que la podria haver. Un futbolista que...
0: No vol dir, Toni, vostè, Miqui, tu saps aquesta novetat que diu en Toni?
2: No, no tinc ni idea. Que no. Ara
0: m'ha deixat estar. Amor, dona l'has dinat, diu-ho vostè.
4: Un jugador que no va jugar, que no va jugar l'altre dia. Va tenir un parell de minutets a Elda, però no va jugar l'altre dia. Un dels joves, també. Podria ser.
3: Podria ser, no?
4: Un dels joves, pot ser el seu partit, també. Jugarà en Gemi Romanco a la seva edat. Sí. Crec que també podria ser un bon moment, sempre que estigui bé i que hagi entrenat en condicions.
2: I de veure... Sí que se'n va sí? també amb la selecció. Bé, però un centre més. Ah, de dilluns a dijous, una cosa així.
0: Idò, mira, la sud de nou en Guille Fernández. Res, demà mos ho contau aquí a IB3 Ràdio. Toni, Miqui, res, bon viatge. No sé si tens a sopar, fer un pinxos per Sant Sebastià.
4: Miqui, no, Sant Sebastià no, perquè dormim a Bilbao.
0: Dormim a Bilbao, dormim a Bilbao.
4: Dormirem a Bilbao.
0: Mira, idò.
2: Bueno, podem anar... Podem anar i tornar a Fusters.
4: No, el que farem demà segurament serà...
0: A tant de viatges, de vosaltres com els futbolistes que juguen molt junts, no? Que vos mirau, ja sabeu que demanarà un altre de la carta, no? Ja,
3: sí. Avui ja, li demanes el veure tu...
4: Avui a Bilbao, si molt veiem amb ganes, encara peguem un vot en el casc antic, i si no, anirem a lleure i farem un penat. I, sí. i demà per aventura, abans del partit, peguem un vot a Usurbil, que està a prop de Zubieta, el poble que està de vora, per anar a Bernabé.
0: Quin viatge que t'ha Fuster,
4: per agafar forces i... per agafar forces
2: jo,
4: per partit.
2: Quan vaig veure l'horari del partit del Bosch, ja sabia que faríem una visita a Derio, a un bar que ja m'adú sempre. Antoni és d'idees fixes i està bé. Així que ja...
0: No està molt bé. Molt bé, Miqui, res. Idò, que vagi molt bé el viatge i cuida-mos també en Xisco per la tele, eh?
2: Sempre.
0: Molt bé, gràcies, Miqui. Que vagi molt bé, Miqui Verge, un dels nostres enviats especials demà a Sant Sebastià, i també Xiscorres, que moltes gràcies, i que torna quan vulguis, ja ho saps, portes obertes.
3: Moltes gràcies a vosaltres, a tots els oients, és un gust i un luxe aprendre aquí dels millors.
0: No te faci molt en fora, que te cridarem aviat. No?
3: Mai.
0: No te'n faci molt en fora.
4: Enhorabona, Xisco.
0: Gràcies, Xisco.
3: Gràcies.
0: Vinga, 1:22, ja per acabar amb aquest partit entre la Reial Societat B i el Mallorca, volen saber què en pensa també un dels nostres analistes, en Tomàs Gibert. Tomàs, com estàs? Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Quin partit demà. Una bona oportunitat, no?, per sumar de 3 per primera vegada aquesta temporada com a visitant. Com ho veus?
5: Bueno, pues com tu has dit, crec que és un partit per treure 3 punts, de donar un copet damunt la taula fora camp, no ho ha fet fins ara, només un empat i una derrota, i a part de que està molt bé aquí el Manco en quant a resultats, a dins són mots, sí que ha d'intentar treure 3 punts, i jo crec que la Real Societat B no hauria de tenir problemes. També és vera que ja sabem com són els filials. Si te cuen un dia bo, sí, te poden fer un desastre.
4: Serà un partit diferent, Tomàs, de bo que hem vist fins ara fora casa?
5: Jo espero que sí. Espero un Mallorca més protagonista en sa pilota del que ho va ser. I sobretot, a part de més protagonista, que sigui més incisiu en ses àrees, tant defensiva com ofensivament. És a dir, que te pugui tenir, pues, que els vagi materialitzant. I en defensa, la veritat que està bé, perquè han queixat poc, però sí que és veritat que les ocasions que se creïn són les que s'han de finalitzar.
0: I pel que fa al rival, Tomàs, ho deia en Toni, no?, que també pot ser un partit una miqueta diferent per mirar cap al rival, perquè el Granada és un equip fet, un equip que lluitarà per pujar a primera, l'Eldense va rebre el Mallorca una miqueta amarrategui, com aquell que diu, i la Real Societat, sí, bé, un filial, sempre mos tenen avasats a jugar de manera diferent, no? Volen més ser pilota, més oberts, no ho sé.
5: Sí, més alegre, sí, més alegre. Jo espero una Real Societat més alegre. No, no, no pot ser que un equip filial se tanqui darrere i esperar a veure'ls venir. Crec que segur que jugarà totalment diferent a com ho ha fet el Granada i com ho va fer l'Eldense, i crec que serà oportunitats a Mallorca, el que ha de fer és aprofitar-les. Però també és dir, no s'ha de confiar, perquè un filial ja sabem que te pot jugar un bon partit o un mal partit i te pot crear problemes indistintament de que faci una cosa o l'altra.
4: I que no està tampoc molt necessitada de punts, perquè no m'era perdut un partit dins casa seva a la primera jornada, però ha demostrat fora camp, per exemple, ha guanyat 2 partits a fora de casa.
0: Van tranquil.
5: Exacte, això.
0: No tenen presses. Mm.
4: A què pot s'apentur un poc, no?, el hàndicap del Mallorca, no?, que esperaran, arribarà una Real Societat possiblement valenta, que té molt que guanyar i poc que perdre.
5: Sí, així és. És un equip que ha començat bé, té punts tranquils i està tranquil, i això pot ser beneficiós pel Mallorca o al contrari. Anem a veure com planteja el partit. Però sí que és vera que és el que dèiem. És un equip que està fent les coses ben fetes, però que, bueno, que esperem que demà pugui treure els 3 punts. Mm.
4: Passar de jugar normalment partits a un estadi, grossos, normalment, no?, com estàvem acostumats a temporada passada, en guany a segon han jugat també a Boscàrmenes, i el Dense no era tan gran com el camp de Boscàrmenes, però haver de passar a jugar a una ciutat esportiva, això en el futbolista, Tomàs...
5: Sí.
4: Ho nota.
5: Sí, no li agrada, però també...
4: Poc incòmode.
5: Sí, sí, jo, si hagués jugat en el Real Arena, imagina't en basquet 8, tampoc estaria acostumat, quan quan t'has jugat allà i està completament ple. Per tant, bueno, no hem de posar excuses, és el que hi ha, és el que tenim, i si jugàvem en aquest camp és perquè m'ho vas robar en mereixer. Però ja t'he dit, indistintament del camp, també se trobaria en el Real Arena, perquè que, ja mires quantes persones hi podrien anar al Real Arena, 4-5.000, el camp estaria 8.
4: Sí, sí, seria diferent, però està clar que jugadors del Mallorca que estan acostumats a jugar primera, tipus Raillo, Martín Valli, en Sergi Darder, te planten una ciutat esportiva i sí que ho han de notar una miqueta. Sí. En quant al plantejament, Tomàs, per anar acabant, quin Mallorca esperes de Luis García? Podria tornar al Lato? S'hauries en Sumaoro? De mig camp cap endavant continuaries amb les mateixes peces? Posaries en Lubumbo titular? No ho sé, creus que farà molt de canvis en Luis en aquest partit?
5: Jo no crec que faci molt de canvis, és veritat. Crec que ha de fer un plantejament en quants canvis, no ho sé. No. Crec que quan tu has guanyat, com vas guanyar de manera solvent la setmana passada, no crec que pugui fer molt de canvis. I després el plantejament jo crec que serà el mateix. El millor que no té per què canviar el sistema jugant a dins o fora. Crec que ha de ser suficientment protagonista i un equip de que no ha d'estar pendent del que és el que fa l'equip contrari.
4: No creu que passarà amb la línia de 4 una altra vegada? Sí, Lato està bé.
5: Sí, possiblement. Sí, possiblement juguem a línia de 4. És l'única variació que pot fer.
4: A veure, Pablo Torre, jo crec que torna aquesta vegada.
3: Ah, sí,
4: que
3: serà titular. Ah, torna a veure, aquesta de centre del camp. Serien tres suplències consecutives, no?
4: Que una tercera, el Torre.
5: Sí, però... Claro, però què fa? Lleves en Sergi Darder?
4: Sí, va de llevar el Lleves. Vull dir, si no seran... Si no el llevaràs en Morlán. És a dir, hauràs de fer rotacions amb tanta gent que tens.
5: No, està clar que ha de fer rotació, però bueno, jo crec que amb en Sergi Darder malament no estigui en el seu millor nivell, jo crec que en Luis García compta molt amb ell, sobretot per l'experiència que té. Però també és veritat que en Pablo Torre necessita jugar aquest lot, si no ja al final arribaràs un problema.
4: Jo no vull cridar-me el temps, Tomàs, però esperant que aquest overbooking en el centre del camp no tingui conseqüències, perquè és el que diu en Toni, en Pablo Torre, tres suplències consecutives a segona divisió, contra el Dense, contra Sabadell. Són suplències que li han de fer mal un jugador d'aquestes característiques.
5: Sí, no, i a més, jo crec que va fer un esforç que tant en aquesta categoria. Per tant, estic en tu, però bueno, això
4: però
5: és un
4: com
5: tema
4: ho gestiona?
5: Que ha de Luis García.
4: Ho va dir que hauria de parlar una gestoria, no, Fuster? No,
3: sí,
4: ho va dir
3: Luis García
4: fa un parell de setmanes. Aquí parell que està clar. La seva titularitat, jo crec que no hi ha cap dubte, és Adrián Fuentes. Després del dos gols que va marcar l'altre dia, jo crec que davant...
3: Davanter, quan
4: no
3: està...
4: No hi ha dubte, i Espolones haurà de seguir esperant. Aquest, jo crec que no hi ha dubte.
5: Això està claríssim.
4: Veurem què passa. Per cert, Tomàs, t'entrem de parlar d'això, però aquesta setmana han conegut, va ser ahir, que en Martin Valiant anirà convocat en la selecció de Eslovàquia, també això de la Liga i de segona divisió. També el Girona perd molt d'efectius, però, mare meva, que jugadors d'aquestes característiques se perdin dos partits de Lliga per anar a la seva selecció, això està una miqueta mal enfocant, no?
5: Sí, però això passa per estar segona.
4: Sí, però hauríem de canviar això, no?
5: Quan estàvem a primera no passava res.
4: Que turi, no? No pot turar la segona.
5: Sí,
4: podria turar i no se podria jugar entre setmana. Què passa? Que si se jugaria entre setmana coincidirien en partit de Champions. Escolta...
5: Tot és un hàndicap.
4: Bueno, clar, tot és un hàndicap. I si coincideixen en partit de Champions, m'imagino jo que és qui paga finalment són les televisions, que tindrien molt manca audiència, i jo crec que era un problema per aquí, eh?
5: Ara, fixeu-vos com som, eh? Fixeu-vos com som i perdona... L'any passat no en parlaven d'això, perquè estàvem a primera, ni me'n recordaven de segona, si qualsevol jugador s'anava a jugar fora. No mos importava res.
4: Ah, no me'n recordo el jugador, però me'n recordo que crec que era el davanter de l'Almeria, que se va perdre el play-off per jugar en la seva selecció.
5: Sí.
4: Imagina't, ara perquè estàvem a la jornada número 6, però això te passa a la jornada
5: això
4: número 40, que te jugui a la sent directa i perds en Bali,
5: en
4: quina gràcia li faran a Lluís García i en el mallorquinisme, no?
5: Això és més greu, això és més greu.
4: Res, això ja en parlarem. El Girona i l'Almeria se perd, aquí en dos partits, mare meva. Tomàs Gibert, veurem què passa demà dilluns, ho comentam, eh? Segurament si suma el 3 punts. Vinga, que vagi molt bé.
5: Gràcies.
4: Adéu.
5: Adéu, vagi bé.
4: Demà a les 2 del migdia, aquest partit entre la Reial Societat B i el Mallorca, com sempre, en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio. Han tocat la 1:30, aturada, i continuem aquí a Esport 3, a la ràdio pública de les Illes Balears.
6: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
7: IB3 Ràdio és esport.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasc, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
10: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
11: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
12: Si a tu te dic vel,
11: tinta,
12: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a dues hores amb més contingut i un bon equip.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IV3 Ràdio.
0: Esports 3, demà viurem el partit del Mallorca, però abans de les 12 tenim una cita també marcada en vermell al món del futbol sala, perquè Somoix acollirà per primera vegada aquesta temporada un partit del Palma Futsal, segona jornada, i ho fa en la visita del Pozo Múrcia, tot un clàssic ja d'aquesta primera divisió, d'aquesta màxima categoria del futbol sala espanyol. Gavi Fortes, com estàs? Bon dia.
13: Bon dia. Mira, si és un clàssic...
0: Que va fa... acabar i començar, no?
13: És que fa dues setmanes el Pozo va eliminar el Palma de la Supercopa d'Espanya, a les semifinals, i la temporada passada el Palma va acabar la Lliga perdent amb el Pozo les semifinals pel títol de Lliga. O sigui que és
0: està
13: un clàssic...
0: Està dins de sopa, el Pozo.
13: Sí, sí.
0: Ara tocaria que enviar un poc de dinàmica.
13: Ha tornat,
0: si pot... Sí.
13: El Pozo Múrcia
0: sí,
13: ha tornat.
0: Força,
13: després d'uns anys sense títols i sense donar escall, torna-se de la mà de José González un equip molt, molt competitiu i molt complicat. Anem a veure, ja sabem que el Palma no té baixes, només la coneguda per llarga durada d'Ulal Müller, que continua de baixa, però la resta de l'equip està tothom a disposició. Durant tot Nevadillo, que parla de les ganes de tornar a jugar a casa, no han entrenat en tot l'estiu a casa per les remodelacions de Somoix, ganes de jugar a casa i ganes de fer-ho davant la gent i contra un equip com el Pozo.
14: En nuestra casa, casualmente, el último partido que jugamos aquí en casa, temporada pasada, también fue contra el Pozo de Murcia y va a ser el primero de esta temporada, y la verdad que el equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión de estrenarse en casa, de siendo consciente del rival que tenemos enfrente, que recién nos hemos enfrentado a ellos, y con las ganas y la ilusión de hacer un buen partido y a ver si podemos sacar los tres puntos. El equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión de estrenarse en casa, de siendo consciente del rival que tenemos enfrente, que recién nos hemos enfrentado a ellos, y con las ganas y la ilusión de hacer un buen partido y a ver si podemos sacar los tres puntos.
0: Serà un partidàs contra el Pozo, ho deia en Gavi Fortuna, també amb el Palau de Somoix, amb aquesta remodelació, Gavi, que tindreu joc de llums, llum nou, serà gros, eh?
13: Un espectacle, ara només falta guanyar partits. Veureu
0: jugadors que pareixerà que el teniu davant, mare meva. Miquel Vidal, míster, com està? Bon dia.
15: Hola, què tal? Bon dia. Va bé.
0: Un bon partit, no?, per obrir el foc a Somoix, un Palma-Pozo, quin partidàs.
15: Sí, i a més, pues, els antecedents que hem tingut, no?, l'eliminació i Pozo que, a més, va tenir tan bona participació a la Supercopa, pues és un partit superatractiu, no?, per començar aquí a Somoix.
13: Uh-huh. Un partit espectacular d'un equip que hem de recordar que la darrera experiència, parlant de l'eliminació, però és que el Pozo li va arribar 8 gols en el Palma, 8-4 en aquesta eliminatòria de semifinals de la Supercopa. Sentim Vadillo parlant de la plantilla, de com està l'equip després d'aquesta pretemporada.
14: La plantilla como bloque está muy bien porque por primera vez en varios años hemos podido conseguir mantener el bloque de la plantilla, ¿no? El 85% de la plantilla. Y eso para mí como entrenador era muy importante. Y después de las incorporaciones que hemos tenido, hay que recordar que Diego Núñez y Carlos Gómez ya habían trabajado conmigo 4 o 5 años, por lo cual también es muy importante.
13: Això és el gran fitxatge d'aquest estiu d'Antonio Vadillo. Tenir sí. pràcticament la mateixa plantilla.
0: El bloc, sí, sí.
13: Fer feina amb el bloc de la temporada passada. Miquel, això ho repeteix Vadillo una vegada rere l'altra.
0: Que no està acostumat, du molts anys que no...
13: Està
0: que...
13: obsessionat amb
0: sí,
13: això.
0: Sí, sí, li encanta.
15: Sí, i a més, jo, mira, precisament ahir estava xerrant amb ell i li vaig insistir molt. No només és això, és a dir, aquestes darreres temporades anava de preparació de partit a preparació de partit. Què vull dir amb això? Que els microcicles, aquests períodes entre partit i partit, que normalment són de 6-7 dies i te dona temps per un costat a recuperar, per l'altre a fer feina correctiva i després a fer feina ja enfocada en el partit, això no se donava. El Palma, entre partit i partit, tenia marge supercurs sempre, de manera continuada, perquè estigui immers a totes les competicions. I ara no només tindrà aquesta possibilitat de preparar els partits de manera més tranquil·la, sinó que, a més, quan arribin aquests moments d'aquestes competicions extres, ells tindran la possibilitat de recuperar, de descansar. És a dir, són dos fets molt diferencials respecte a les darreres temporades. I a part del tercer, que és que vosaltres ja heu dit, de la continuïtat de la gran part de la plantilla. Això fa que tal vegada, per primera vegada, no? en història, tenim un equip que ja de per si és competitiu, que ja ho ha demostrat, i en la possibilitat de gestionar-ho de la millor manera possible de cara a unes competicions nacionals que, com ja sabem, i tant repetim, no? Se mos atreveixen i no hi ha manera de posar-li la cirereta.
13: Sentint la darrera resposta d'en Vadillo, que al marge de la importància del partit que la té, això m'ha cridat molt l'atenció, l'horari. Un dissabte, 12 del migdia, això m'assembla una cosa terrorífica. D'aquí que tant ell, Vadillo, com en Tirado, a les darreres hores estan fent una cridada a l'afició important perquè saben que o criden a l'afició o un dissabte a les 12 del migdia la gent fa feina i és un horari... que es un desastre. Sentimos esta respuesta de Vadillo.
14: En este sentido, el apoyo de Somoy siempre para nosotros es muy importante. Muy, muy, muy importante. Y los necesitamos. Los necesitamos para sacar este tipo de partido adelante contra este tipo de rivales. A nivel emocional, a nivel de clasificación, pues puede ser un partido importante en una liga tan corta, pero no definitiva.
0: Gràcies a Déu, que és un partidari i la gent té ganes de veure un Palma Pozo, perquè amb tots els respectes, això arriba a ser un Palma, no ho sé, Gilo, i sí. ja nedes, perquè sí. Ja li costaria menys
13: anar. Això em sembla un autèntic desastre jugar un dissabte a les 12 del migdia.
0: És cert que també el partit del Palma també solen ser divendres 7 i mitja i tampoc crec que sigui una hora
13: molt bona. Però sembla que és millor. Sí. Jo, 12 del migdia un dissabte, no ho entenc.
4: Demà se juntarà en la fira de les portes, sí. Això.
13: Qui vulgui anar a veure el Palma Futsal...
0: Ara de quedar berenant amb Gavi, bona hora, prest, i després ja aneu cap allà a peu, perquè si no serà complicat.
15: A més, el Palma ha avisat en els seus abonats a través de correu electrònic, lo qual, però bueno, és bona senyal, perquè si se'n sap que s'ha de preparar molt tantes, perquè tot el pàrquing que habitualment s'utilitza no estarà habilitat. El pàrquing que s'habilitarà per els partits, el pàrquing que hi ha més en fora, diguem, per lo que s'utilitza normalment pel Mallorca, i s'ha avisat a la gent perquè arribi un pont més prest. El que no sé és si aquest embolic refredarà encara més gent. Saps què t'ho vull dir? Que potser en el final, si avises que hi haurà unes dificultats afegides per el tema de la Fira de l'Esport, que no hi hagi més gent que encara se refredi. Però bueno, jo espero que no. Jo espero que, a més, el fet que hi hagi la Fira de l'Esport que sigui tot una gran festa, no? Que hi hagi gent que aprofiti, que arribi més prest per participar d'aquesta fira i que després, pues, bueno, la gent acabi entrant en el pavelló per veure el que se preveu com un autèntic partidàs.
13: Això és fàcil d'arreglar, Vidal. Quedam a les 8 del matí a Somoix.
0: Sí.
15: Cap problema.
0: Anar a ginar a les 8 del matí de Somoix abans, estirar una miqueta, després berenar i anar a fer el partit.
15: Jo he quedat...
0: Un cap pico...
15: Tenim
0: moltes coses.
15: En Gavi i jo si fem un cap fico, l'únic que fem és xurar. Saps? No anem de cap fico. L'ho del bar me'n pareix millor.
0: Molt bé, Miquel, resta escoltant demà.
15: Perfecte.
0: Que vagi molt bé, gràcies. Vinga. Miquel Vidal i Gavi Portera també. Adeu. Demà a les 12. Adeu. Més intensa. 1:40, han de tornar al món del futbol, han de parlar de l'Udi Eivissa.

0: 20 minutet, no sé si està per Caficos en Raül Medrano, ja és mes de setembre, no sé si és fredoler o no, no sé si va nedar. Raül Medrano, com estàs? Bon dia.
1: Jo nedo tot l'any, eh? Jo soc d'aquells que neden al gener, que ho sàpigues. Eh? Soc un tio valent per
0: ets
1: això.
0: Ets un tità, ets un tità, sí, sí. Medrano. I més amb aquestes victòries de l'UD Eivissa, que crec que suposo que estàs més poderós que mai, o no?
1: Bueno, sí. No estem acostumats a guanyar dos partits seguits.
0: Per això t'ho dic.
1: De fet, deixa'm dir una cosa. Ho he mirat abans, fa més d'un any i mig que no guanyem tres partits seguits. I això és el que podria... Que també parla molt malament de l'equip el darrer any i mig, també s'ha de dir. Això és el que podria aconseguir demà. Si guanya el camp del Jaén en un partit que juga, recordem, demà a les 9 del vespre, a l'estadi de la Victòria. És cert que el joc no està sent tampoc per llançar-hi coets, però... dues victòries seguides a casa, totes dues, que han reforçat un poc el grup, la idea, que han ficat a l'equip en zona de play-off, que també feia pràcticament un any que no trepitjava la zona de play-off, i la veritat és que així es veu un poc la cosa d'una altra manera. L'equip viatja ara mateix, bé, ara estarà arribant a l'aeroport, imagina, ha sortit de l'estadi fa res, 20 minutets, per partir a Terres Andaluses, després de fer la darrera sessió de feina a porta tancada, com tota la setmana. Recordem que l'Eivissa ha entrenat tota la setmana a porta tancada.
0: Li has demanat avui per aquest tema, Medrano, el míster?
1: Li ha demanat, però m'ha dit que...
0: Sí.
1: Ha dit que per ell no estrany és entrenar a porta oberta. M'ha semblat prou estranya la pregunta. Hem d'explicar, hem d'aclarir que l'equip, quan entrena a l'estadi de Can Mises, ho fa a porta tancada, quan entrena a Sánchez i Vivancos, a la pista anexa, ho fa en obert. Aquesta setmana, perquè estan canviant la gespa de baix, ha entrenat tots els entrenaments a l'estadi de Can Mises i per això ha estat a porta tancada. Que no passaria res per gravar 5 o 10 minutets mentre fan 4 voltes. No. Però bé, són coses de...
0: El Mallorca, per exemple, obri les portes un pit per setmana, 15 minuts. Mira, escolta, tot suma,
1: clar,
0: no?
1: I més, Miqui, quan estan presentant futbolistes encara, que puguis gravar dos planos del futbolista que xerrarà.
0: Sí, te fan un futbol també per la teva feina, no? Donar-li un pot de vidilla també en aquesta... a la feina, però bé, res...
1: Però l'UD no, no acostuma
0: no
1: a facilitar.
0: No miren per voltre, no?
1: No seria la paraula que definiria l'UD, el de facilitar la feina als periodistes.
0: Vinga, Raül, anem a escoltar ràpidament
1: ja
0: en Jona.
1: Palet gratuït. Vinga, escoltem què ha dit Jona respecte al rival, un Jaén, que per cert és un recent ascendit, però que és un dels equips més en forma de la Lliga, porta 7 punts de 9, encara no ha perdut, i això deia el tècnic de l'UD del rival de demà.
2: Vamos a tener un rival, pues eso, con una dinámica positiva, con... vuelven a jugar en su estadio con su afición, seguro que hay un buen ambiente y creo que eso es motivador para ellos, pero también para nosotros. El último partido en casa pues fue capaz de aguantar ante el Huesca con dos jugadores menos, haciendo un muy buen trabajo defensivo. Esperamos un equipo pues muy, muy intenso, muy agresivo, valiente a la hora de apretar arriba y que luego con balón pues tiene muchas capacidades, ¿no? Quizá de jugadores que no son tan reconocidos en la categoría, pero que tienen un nivel alto, que tienen unas capacidades y unas calidades a tener en cuenta y que si no estás centrado, pues te pueden generar mucho peligro.
1: Com dèiem, l'Eivissa que està surant els resultats, que en el joc és prou intermitent, sí que està deixant alguns detalls, també està demostrant que és un equip amb molta pegada, com se sol dir ara, ofensivament és un equip molt poderós, dels millors de la categoria, però ha de millorar sobretot en això, en no ser tan irregular durant els partits en què la millor versió de l'equip duri el màxim de minuts possibles, i sobretot també millorar fora de casa, perquè de moment un partit fora i una derrota. Així explica Ballona què espera del seu equip i quina és la versió que espera de l'equip també de fermesa quan juga com a visitant.
2: Pues muy motivados y siendo conscientes que todos los equipos que quieren aspirar a estar arriba pues tienen que hacerse fuertes también fuera de casa, ¿no? Y cuando digo hacerse fuertes quiero decir que hay que sumar puntos. No vale solo con los partidos de casa, que es la asignatura que nos ha tocado estas dos últimas semanas, sino ahora también de visitantes. Yo quiero ver a mi equipo en su mejor versión, por supuesto respetando siempre las cualidades del rival y respetando al rival, porque todos los equipos en esta categoría pues tienen muchos recursos y muchas capacidades para hacerte daño y ganarte el partido, pero creo que nosotros también.
1: Bé, com dèiem, l'equip viatja en aquests instants. Ho fa amb dues bases, la d'Ivan Del Olmo i la de Josep Calavera, dos migcampistes, i amb un dubte, aquest de darrera hora, més que res, perquè ho he pogut veure quan pujava al bus i l'he vist un pèl coix a Hugo San, al lateral esquerre, que apuntava a ser suplent després de ja estar al 100% Víctor García, però hem vist a Hugo San, que de fet l'hem sentit que deia que venia de mirar-se un peu a l'hospital, és cert que no duia ni guix ni res, però sí que anava un pèl coix, no sé si s'ha pujat al bus, viatja, no sé si estarà disponible. I amb tota la resta disponibles, Jona, que com sempre diu que a ell li agrada, farà canvis, mourà un poc l'avispé per veure com surt demà. Això deia respecte a quin és el probable 11 que podria treure.
2: Bueno, podemos esperar cambios, sin duda. Podemos esperar cambios porque, bueno, no es lo mismo jugar en casa donde, pues eso, estás ya cómodo tu segundo partido, a jugar fuera en un estadio donde la afición, el rival, te va a crear un contexto diferente y seguramente pues habrá algún tipo de variante. Yo creo que esos cambios y esas variantes tampoco son tan, tan trascendentes, si te digo la verdad, pero sí que me parecen detalles de cara a ajustar en los partidos y por eso esos posibles cambios, ¿no?
1: Bé, aquest Jaén ho divisa demà a les 9 del vespre, recordem, en un estadi de la Victòria que ha estat reformat i que la veritat és que ha quedat molt, molt cuco, molt polit, i anem a veure si en la primera visita oficial de la història de l'UD en aquest estadi pot surar 3 punts que ens deixarien ja, fins i tot se podria posar líder.
0: Una bona oportunitat per pegar un cop important damunt la taula, 3 victòries consecutives i guanyar en Jaén, estaria molt bé.
1: Sí, i més Miqui amb el calendari que li ve a l'Eivissa, sí. La setmana que ve el Saragossa, després va a Vilareal B, després ve el Castella. Fa pujada el calendari, anem a veure si demà amb 3 puntets més ho afrontem amb aquest Pit Peterson, no? Aquí està l'Eivissa.
0: Ve el Tourmalet, aviat, per l'U d'Eivissa. Raül Medrano, gràcies, bon cap de setmana.
1: Igualment, adeu.
0: Gràcies, Raül Medrano, que mos contarà demà tot el que passi en aquesta Jaén U d'Eivissa. 1:48 minuts encara en la nostra recta final. Hem de parlar de vela.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: Han de parlar de vela i del mallorquí Hugo Ramón perquè prepara amb molta intensitat el Mundial Offshore que es celebrarà a França, a Marsella, entre els dies 23 de setembre i 3 d'octubre. És una regata duríssima la que afronta el mallorquí aquest mes de setembre. Volen saber com se prepara i quines sensacions té en vista en aquesta cita tan important. 1:48. Hugo Ramón, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Què? Molt bé, doncs... Pues,
0: com ho duim?
1: Tot molt bé. Bueno, pues, és un, la preparació, no?, que estic fent, sí, pues, és un poc diferent a lo que venia fent anteriorment, perquè normalment, pues, tots els campionats o les creuades atlàntiques o les voltes al món que he anat disputant, pues, bueno, la màquina, és a dir, el barco, pues, ja el tenia, no? És una cosa que construíem, que anàvem millorant, optimitzant i tot. Però la particularitat d'aquest campionat del món per, bueno, és un altre tipus de regata i per mantenir la paritat i que la competència sigui màxima, l'organització que mos posa els barcos totalment iguals, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, no tenim accés en aquest barco primer, per tant, la preparació canvia un poc. La preparació no és de navegar, no és d'entrenar amb aquest barco, se suposa que ja estem entrenats amb altres suports. I pues, lo que està fent aquests darrers mesos pues, és pues, molt d'anàlisi, d'ordinador, de provar les polars del barco.
0: Feina terra, no?
1: Telemetria. Sí, bueno, estan navegant, òbviament, però
0: sí, ja,
1: campionat,
0: sí, sí,
1: sí. I en el final, pues, bueno, s'ha fet, pues, lo que deia, molt d'anàlisi, molt de telemetria, molt de meteorologia, setembre, octubre, i després, pues, com jo som bastant particular en coses, pues, intentar inventar-me noves maneres de navegar, que hauré de provar dilluns, que tenc el barco a disposició 2 dies, i tot el que he anat apuntant i desenvolupant, veure ràpidament si funciona, gravar els datos, poder comparar a terra i veure si els diferents modes de navegació que crec que aquest barco pot navegar, pues, provar si va bé, no? I, bueno, també per jo és molt important tenir el màxim preparat, és a dir, evidentment, pues, el que és el menjar, el que són 4 canvis i aquestes coses, ordenadors i tot això, no mos ho posa l'organització, ho hem de dur nosaltres, i pues, he estat intentant pues, treure un poc de partit amb això, també hi hagi moltes regles del barco, com si hi havia qualque forat que podia treure algo d'avantatge, no? Al final són regates de... Les semifinals duren uns 2 dies i les finals uns 3 dies, que és vera que és molt més curt que una travessa de l'Atlàntic o una volta al món, però seran regates molt intenses, sense dormir, i que, a més, crec que, bueno, aquest format, que, a més, és mixto, és a dir, un home i una dona a bordo...
0: Sí, ja t'ho anava a dir, perquè tu estàs més acostumat a anar una mica tot sol, aquest format és un tàndem, no?, que formes.
1: Sí, formau. Bueno, jo, la volta al món, la regata volta al món, la Blanche Reis també era en doble, però vaig fer amb un home, i ara, pues, aquest alt, pues, és un format molt interessant, perquè, bueno, a part de que afavoreix un poc la paritat i tot, crec que, bueno, crec que tant un home com una dona, sota d'un barco, tenen molt que portar, són caràcters i formes de navegar distintes, i a mi pues, m'encanta, no?, veure com hi ha gent que té noves coses per aportar.
0: Això una miqueta per damunt, tu, com vos repartiu els rols en aquesta regata, així un poc per damunt?
1: Bueno, jo estiré més amb els temes de navegació i de... Quan dic navegació és amb els sistemes informàtics, no? Telemetria, anàlisi de dades i tot això. Tenim un ordenador dins el barco connectat a tots els sensors i també tenim una pantalla de fora que poden veure pues, la carta i el que deia la telemetria i tot això. Jo ara m'he especialitzat un poc més amb això i crec que duré amb això. I jo tinc molt d'ull per veure formes de veles i bueno, diferents configuracions del barco. I Negrònia pues, té molta sensibilitat pues, a la canya, bueno, duent els barcos ràpid, i jo crec que un poc el que he estat estudiant i treballant un poc darrere justament per tenir rols, no?, serà un poc això, no? A més, crec que seran regates, evidentment, que a la canya, com estarem 24, 48, 50 hores a la canya, òbviament serà millor anar intercanviant qui du el barco, qui du la canya... Clar. Perquè no estigui molt cansat, no? Sí. Però la resta del temps, quan Negrònia pues, estigui a la canya i tot vagi bé, pues, jo estiré més a la navegació i en streamat. Hi haurà molta, molta feina, el que li diem també de s'assiento del barco, que és com equilibrar amb el barco dins l'aigua, més escora, menys, més amb el pes a pro, més amb el pes a popa. I això són coses que se m'ho donen bé. Uh-huh. O sigui que jo tindré un poc més els ulls i Negronia pues, tindrà un poc més la sensibilitat, no? Per dir-ho de qualque manera.
0: Uh-huh. Què t'anava a dir? La gent sé que li agrada també saber una miqueta les interioritats, no? d'aquests vaixells i com ho fareu. Clar, tu ho deies, és una regata molt intensa, moltes hores de feina. Clar, també voleu de repartir les hores de son, perquè és important no estar molt fatigat a l'hora de prendre decisions, i també, no sé, l'alimentació, l'hidratació, com ho gestioneu en això?
1: Bueno, el tema de son, la veritat és que com és un sprint, bueno, és una espècie d'esprint llarg, no? Mm. O sigui, nosaltres que feim més navegació oceànica llarga, per nosaltres és un sprint. Sí. També faig regates curtes i, evidentment, serà molt més llarg que una regata curta. La manera que farem segurament serà anar dormint minuts un poc amollats de per aquí, de per allà, quan veiem que, per exemple, hi ha 15 minuts fins a una transició de vent, o 20 minuts fins a un pas d'una altra boia, o coses d'aquestes, no? Sí, sí. Evidentment, es dormir ho farem el que li dèiem a sa banda, no? És a dir, que el nostre pes dins un barco no massa gros, pues és molt important, ha d'estar molt ben posicionat en els barcos. És a dir, per exemple, no mos posaríem a dormir cap banda, segurament dormirem si jo estic duent la canya, sí. Pues Negronia dormirà quasi esquena amb jo, intentant maximitzar pues es fer banda, no, en el barco, no? Menjar, pues hombre, podríem estar menjant només barretes i gels durant 3 dies, però al final serà un poc feixuc. Sí, i per si un cas m'he duit lo que menjant normalment a navegació oceànica, que són liofilitzats, no? Que en el final és com un deshidratat, que no perd les propietats alimentícies ni les vitamines ni res. I segurament en un momentet que puguem veure un poc més tranquil, doncs mos farem un platet d'aquest, ho menjarem en 5 minuts i almenys intentarem un poc de algo dins l'estómago, no? Mm-hmm. I l'hidratació, pues, bueno, ja m'he preparat una espècie de mega cantimplora de 20 litres amb un grifito de vores barco per no aturar d'omplir la cantimplora, saps? L'únic que no posarem a fer banda del barco, que com tots els pesos que tenim a bordo el tinguen 3 bosses repartides. Clar. I anant moguem per estabilitzar el barco, serà l'únic que no mouré per poder tenir sempre accés, perquè l'hidratació és molt important per agafar bones decisions.
0: Mare meva, això es disputa a Marsella, no sé quines condicions climàtiques esperau, si vos favoreix aquest camp de regates, si vos preocupa alguna cosa.
1: Bueno, és un camp de regates molt complicat. A més, són aquestes regates offshore d'aquest mundial, que és aquest nou format que volia ser olímpic i que encara no ho és, i que, bueno, pues estan fent que la World Sailing Internacional està fent caminat del món per intentar que fer-ho més atractiu, que qualque dia sigui olímpic. Pues en el final no estan massa en fora de terra. Això que vol dir que els vents pues sinòptics que podríem tenir, pues en el final estan molt, molt afectats per l'orografia terrestre, no? I, bueno, hi ha models meteorològiques bastant precisos, amb una malla molt fina per poder arribar a agafar tots aquests canvis de vent i aquests roles, però així mateix bueno, hi haurà bastant de trampes en el camí. Sí que és vera que jo crec que ja els francesos locals a Marsella tindran bastant avantatge amb això, però, bueno, la mà pot passar moltes coses i sí. Jo som bastant confident dels anàlisis que farem prèviament. Sí que podem, bueno, en aquesta època de l'any podrem tenir una dana, podrem tenir un mistral, o podrem tenir zero vent, que sí, en el final també serà igual de complicat molt de vent que molt poc vent.
0: Així és. I amb quin objectiu vas cap allà, Hugo, en aquesta competició? No sé com tornaries, Hugo, com tornaria content? Amb quina posició, què t'agradaria fer en aquest Mundial?
1: Bueno, jo, sincerament, jo el que estic intentant és preparar-me per el Mundial 2028.
0: Sí, ja, tornava a demanar després, que de casa, que teva, sí.
1: Claro, hem aconseguit que el Mundial 2028 sigui en el Real Clonàtic de Palma, per això jo vull començar a preparar bé aquest format i aquest barco. Però, sincerament, jo, com sempre, totes les coses vaig a fondo i jo m'agradaria fer un pòdium, seriedat. Seriedat és que hi ha gent molt bona, pues, al final de tots els navegants oceànics pel món i tal, pues, mos han juntat i tothom ha volgut venir. Però, bueno, crec que un pòdium seria una bona regata. Pues, també, pues, no sé, que això no vol dir que hi ha moltes incertidumbres i això a lo millor puc anar al final fer 7, 8 o 9, saps? Això no, clar, quan això estic dient que vull fer un pòdium no vol dir que no vol dir que estigui fet, vol dir que realment són expectatives, realment vol dir que crec que ha fet una feina bona per això. Puc estar equivocat dins la feina que he fet prèviament i, bueno, doncs això. O puc, sincerament, tant si ho feim bé o si ho feim malament, hi ha un cert percentatge de sort, que és vera, en el final la meteorologia pues, és
0: són molt defectors, no, Hugo, que influeixen en aquesta possible
1: molt,
0: posició,
1: molt,
0: clar.
1: Molt defectors. Sí, sí. És vera que no hi ha, per una vegada no hi ha factor barco,
0: vale, no, tots són iguals.
1: Factors,
0: no? Això sí.
1: Tots són igual. Hi ha rotures, hi ha coses, hi ha, pues, a lo millor, pues, una persona que està a 20 metres de vora la costa, a lo millor s'agafa pues, un capcer de pescador i que de nit sí, que no clar. El veus i s'ha acabat.
0: Sí, sí, sí.
1: És a dir que, bueno, hi ha molt defectors i, bueno, ja, no sé.
0: Has d'anar atenció, tota l'estona, has d'anar en quatre ulls, eh?
1: Soc anivet entre ses dins i tot i sa mossegada ben apretada.
0: Mare meva, mare meva. I doncs, sí, res, veurem què passa. Hugo Ramón, sempre és un plaer xerrar amb tu i res, te cridaran quan torni i esperem que sigui amb un pòdio, perquè no, però com dius, és complicat i també ja parlarem de com afrontes i com veus aquest Mundial de 2028 després de disputar aquest. Que te vagi molt bé, eh?
1: Moltes gràcies, una parlada.
0: Vinga, una parlada molt forta, Hugo. Adéu.
1: Adéu, gràcies.
0: Darrer minut de programa, Toni Fuster en el món del futbol, i avui tenim partits a segona, a primera i també a tercera. Avui a Binissalem tenim futbol de ca nostra perquè s'avança un partit per mor de les festes del Bermà de Binissalem. Suposo que aquesta setmana volen menjar fideus tranquil·lament.
2: I tant,
0: no?
2: Binissalem Platges, avui a les 7:30. Uh-huh. Can Fetis, eh? Binissalem.
0: Clar que sí.
2: Segona divisió, 8:30, Caldor Belmonte, Albacete, Córdoba, i a primera divisió, a les 9 del vespre, a Cornellà, Espanyol, Elx.
0: I d'aquest és el menú futbolístic que tenim avui divendres. Toni Fuster, bon viatge.
2: Moltes gràcies.
0: Que té molt una victòria del Mallorca demà a domicili, que ja te toca
2: demà
0: també.
2: Demà volen si començam ja a fer repicar l'escampada de la Seu.
0: Avui do, Toni Fuster, gràcies, segon per arribar a les dues.
2: Bon
0: així acabam aquesta darrera edició de la setmana d'Esport 3, tornant dilluns a partir de la 1:05. Passar un bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adeu.
3: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
4: Bon dia, són les dues. Es dispara el nombre de víctimes d'explotació sexual identificades a Palma. Segons l'Ajuntament, el 2025 en va atendre 400, un centenar més que l'any anterior. Un fet que pot respondre no tant a un increment del fenomen, diu Cort, sinó a una millora en els sistemes de detecció per part de les entitats que tenen aquestes persones, tot i que no ho tenen gens fàcil a la llum de les dades. I és que en el 80% dels casos es van identificar per indicis, només un 15% d'aquestes víctimes varen verbalitzar la seva situació. El tràfic i l'explotació sexual, explica l'informe municipal, continua sent un fenomen fortament feminitzat i amb la dona estrangera com a perfil més vulnerable, sobretot les que procedeixen de Llatinoamèrica. És només un extracte de la completa radiografia que dibuixa Cort en aquest document. Assumpte destacat avui divendres 18 de setembre. L'ampliarem a partir de les 2:30, però l'actualitat avui ens deixa altres titulars que vos contam. Amb Juan Luis Marcos i Marta Puyalto. Molt bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: 1.700.000 euros de sobrecost.
5: És la factura extra que els agricultors han hagut de pagar el darrer any per l'encariment del gasoil professional, segons diu Asaja. Els pagesos balears se sumaran a les mobilitzacions anunciades pels sindicats agraris espanyols davant l'escalada de preus dels carburants.
4: Recorda migrants menors tutelats.
7: L'IMAS informa que per primera vegada s'han superat els 500 infants i joves migrants acollits a Mallorca. Segons l'entitat, ja no els pot garantir una atenció adequada. Formentera, amb 242 menors sota la seva tutela, continua sent l'illa amb més pressió.
4: Tot això quan a Ceuta l'atenció ha marcat el trasllat de migrants al campament del port.
5: Hi ha 1.700 places habilitades en aquesta instal·lació i després de 49 dies vivint en condicions precàries als carrers i les platges de Ceuta, més de 3.000 persones han intentat accedir-hi enmig de corredisses i tensió. No s'ha produït cap incident destacat, però el PP ha parlat de caos en el procés.
4: A partir de les 2:30 arriba la informació més propera amb les edicions Ínsules. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia a Eivissa. La polèmica ampliació de l'Hotel Corso no es reprendrà. A l'octubre, l'Ajuntament de Vila ha decretat la suspensió del permís. Carmen Tires, bon dia.
6: Bon dia. El consistori ha detectat que la sobre supera l'ocupació màxima permesa. La paralització es mantindrà fins que no es constati que es compleixen els paràmetres de la llicència i s'ha ordenat per evitar trobar-se amb els fets consumats quan es resolgui sobre la impugnació que reclamen els veïns. Són contraris a la gran discoteca prevista als baixos de l'hotel.
4: A Mallorca, el futur de la productora de goma de Garrubí, Carob, segueix en l'aire. Guillermo Ortego, bon dia.
8: Bon dia. El jutge ha suspès ara l'adjudicació d'aquesta empresa que es troba en concurs de creditors a la immobiliària Promorrent. Ho ha fet després del recurs presentat pel camp mallorquí, l'altra firma que se'n disputa el control.
4: I a Menorca, el PSOE sosté que les ciutats portuàries que reben creuers com Maó haurien de poder aplicar un recàrrec als creueristes i que el benefici de la taxa anés directament a les arques municipals. Axel Camarasa, bon dia.
9: Bon dia. És una de les esmenes que ha presentat a la llei de capitalitat de Palma que s'està tramitant. Concretament demana que s'apliqui una taxa municipal de fins a 4 euros sobre les estades turístiques per a creuers que arriben als ports per així compensar, diu, en part,

0: humitat que es preveu que deixi un cap vespre en general variable i amb la possibilitat de que es reactivin alguns ruixats, principalment cap al ponent i migjorn de Mallorca i també cap al sector de les Pitiuses, on aquests es podrien tornar a repetir durant la matinada de demà dissabte. Tot això acompanyat d'una situació marítima dominada pels redols de Maró i un vent que encara continua bufant de component nord, però que en general ja ho fa fluix. Demà encetarem un cap de setmana més estable perquè l'aire fred es retira i es preveu que en general domini el sol amb el permís d'alguns núvols baixos i també núvols d'evolució, principalment durant la jornada de diumenge. El vent continuarà bufant de component nord durant tot el cap de setmana i ho farà entre fluix i moderat. De fet, pel que fa a la mà, encara conservarem alguns redols de maror durant tot el cap de setmana. Això sí, amb valors de temperatura molt suaus que es mouran en general entre els 25 i 30 graus, un valor que es preveu que recuperem entre la jornada de demà i diumenge. Hores d'ara, la temperatura es mou entre els 24 i els 28 graus.
1: Són les 2:06. Bernat Nadal és al control tècnic.
2: IB3 Ràdio, informatiu migdia.

0: El nombre de menors migrants no acompanyats, tutelats per l'IMAS, supera ja els 500 infants i joves. El degoteig d'embarcacions irregulars incrementa aquest nombre setmana a setmana. Segons el Consell de Mallorca, només el mes de setembre ha hagut d'acollir 33 menors que han arribat amb pastera sense cap adult de referència.
1: Així, el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, calcula que el 75% dels usuaris del servei de menors del Consell són menors migrants no acompanyats. Sánchez insisteix que ni les instal·lacions ni el personal están pensados para esta situación.
2: El IMAS, cuando se produjo el traslado de competencias de menores, no se pensó para esto. Y desgraciadamente ya no podemos, a pesar de todos los esfuerzos del personal del IMAS y las entidades con las que trabajamos, pues atender como es debido a estos menores.
1: Per això, Guillermo Sánchez demana més recursos al govern de l'Estat.
2: Continuamos reclamando por parte del gobierno de Sánchez que atienda las necesidades de Mallorca, de las Islas Baleares, y que active Frontex, que tenga una política activa de control de la inmigración irregular y que nos provea de medios materiales, económicos y personales para hacer frente a esta crisis.
0: Formentera, mentrestant, és l'illa que més pressió migratòria rep. Ben igual que a Mallorca, preocupen especialment els menors que hi arriben. Regina Mayans.
3: El Consell de Formentera ara mateix té 242 menors migrants tutelats, 9 dels quals han arribat els darrers dies. En són un 75% més que l'any passat. La tutela d'aquests joves suposa un cost de d'avés 2 milions d'euros al mes. Ara, el govern ha aportat 10 milions d'euros per fer front a aquesta situació, que se sumen als 7 milions que ja havia destinat anteriorment. El Consell de Formentera demana, a banda, més espais per fer la primera acollida i més celeritat en les proves que determinen l'edat d'aquests joves. Eivissa, per la seva part, té 135 menors migrants tutelats.
0: I en aquest context, el govern reclama una vegada més el desplegament de Frontex a les Balears davant l'augment de l'arribada de pasteres a les costes de l'arxipèlag.
1: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha assenyalat que el govern espanyol és responsable que l'Agència Europea de Fronteres no estigui desplegada a les illes.
4: Si avui no hi ha Frontex aquí, l'únic culpable és el govern d'Espanya. I, en conseqüència, Frontex ja.
1: Arran d'una pregunta a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, el vicepresident no ha vinculat directament l'augment de criminalitat del 8% durant aquest any amb l'arribada de pasteres, però sí ha dit que compren que part de la ciutadania ho faci.
0: I en aquest context també hem de mirar cap a Ceuta amb carreres, empentes i algun tir de pilotes de goma ha començat avui matí el trasllat de centenars de migrants de les platges del municipi cap al campament temporal del port. Tot i que hi ha hagut moments de tensió, no s'han registrat incidents destacables. Després de 49 dies vivint en condicions precàries als carrers i a les platges de Ceuta, el trasllat ha començat a primera hora del matí.
1: I han col·laborat les forces de seguretat i l'exèrcit per intentar traslladar amb normalitat uns 3.000 migrants cap a un campament que només té places per a 1.700 persones. Ningú no en volia quedar de fora i fins i tot intentaven avançar els seus companys per les roques del passeig o per la platja. La policia ha fet passar en fila les persones més vulnerables primer, però la desesperació dels migrants ha provocat una petita allau que els agents han

0: aconseguit aturar després de disparar un parell de tirs i, segons alguns testimonis, pilotes de goma. Ja a la porta del campament els han posat una polsera verda i una vegada dins, pròximament, passaran per un triatge i començarà el procediment de filiació. A mig matí s'han cobert totes les places i centenars de migrants han hagut de tornar enrere.
1: El Partit Popular ha qualificat el trasllat de caos absolut, mentre que l'executiu espanyol retreu als populars que posi pals a la roda. Són Alberto Núñez Feijóo i el ministre Òscar López.
2: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo. La única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos, como ayer pactó el Parlamento Europeo.
3: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad. No entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
1: El govern de l'Estat estima entre 9.000 i 10.000 els migrants que encara són a Ceuta després de l'entrada massiva del passat 30 de juliol.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Si ahir eren els pescadors els que llançaven un crit d'ajuda, avui són els agricultors els que anuncien protestes generalitzades per l'increment inassumible, afirmen, del preu del gasoil. Les entitats Assaja, Coac i la UPA han denunciat la situació insostenible per la que passa el sector pels efectes directes de la guerra a l'Orient Mitjà. En el cas de les Balears, Assaja ha xifrat en 1,7 milions d'euros el sobrecost anual del carburant per als pagesos de la comunitat.
0: Les diferents associacions convoquen les mobilitzacions conjuntament per tenir més força arreu de l'Estat. No concreten encara com seran ni quan, però tenen clar que els tractors s'han de treure al carrer. El sector primari recorda que a finals de mes, dia 30, finalitza l'ajuda per comprar gasoil professional i que el govern no els ha donat una alternativa. Per això, reclamen una resposta immediata per part de totes les administracions. Joan Company, president d'Assaja.
5: Una part importantíssima dels costs del gasoil són imposts. Això vol dir que el govern les cobra. I això vol dir que ens ho cobren a nosaltres i nosaltres l'hem de repercutir perquè la mestressa de casa anar a comprar, nosaltres hem de viure. Si nosaltres no vivim, la mestressa compra més car, se li diu inflació. Però és que ens està creant una inflació a nosaltres, és el govern. No? I això és molt dur.
0: Des del començament del conflicte i amb especial intensitat als darrers mesos, la pujada de combustibles i fertilitzants ha disparat els costos de producció. Concretament, el gasoil professional s'ha encarit un 48% en un any i ara es paga ja a 1,6 euros el litre. Tot això passa, a més, en plena campanya de sembra, de verema de vinyes i d'aquí poc de recollida també d'olives. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, assegura que és una situació límit.
6: És totalment insostenible, és un augment que nosaltres no podem repercutir en el nostre producte i, per tant, estem un poc descol·legiats, no?, en els xats i de Balears. Això s'hi afegeix una baixada del consum de producte local, que hem notat aquest estiu, hi ha sectors més afectats i, clar, la situació és un poc delicat.
1: Davant d'aquestes pujades, el govern clama a Madrid una nova baixada de l'IVA dels combustibles que utilitzen agricultors i pescadors.
0: El portaveu del govern, Antoni Costa, ha expressat la seva preocupació per les protestes anunciades per les organitzacions agràries i ha remarcat que agricultors i pescadors són alguns dels sectors més dependents del preu dels carburants.
7: Nosotros no podemos bajar el IVA, no tenemos competencias normativas para hacerlo. El señor Sánchez sí, que puede hacerlo y espero que lo haga. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en su momento. Vamos a ver qué hace el gobierno de España y nosotros vamos a coordinar nuestras medidas, si son necesarias, con las que ejecute el gobierno de España.
1: També la manca d'aigua és un dels problemes que ha d'afrontar el camp i sobre aquesta situació, Més per Mallorca ha presentat avui un decàleg amb 10 mesures per garantir el futur de l'aigua. La formació proposa recuperar els informes de suficiència hídrica com a requisit vinculant abans de construir i implementar tarifes progressives que penalitzin els grans consums, especialment el sector turístic.
0: La diputada Maria Ramon exigeix un pla extraordinari d'inversions per reparar les fuites a les xarxes municipals i avisa que no es pot fiar el futur a les desaladores.
8: Mallorca no pot estar pendent que plogui o que passin anys infinits a tenir les infraestructures acabades perquè aquests índexs de sequera mos vagin minvant.
0: Més demana també moratòries a noves piscines privades en zones de sequera i destinar els ingressos dels grans consumidors a millorar el cicle d'aigua.
1: Mentrestant, a Ciutadella, en alerta per sequera per mort de la situació dels aqüífers, continua amb la planta desalinitzadora a mig gas. Enguany ha produït 100.000 metres cúbics manco d'aigua, Excel.
9: La major part de la reducció es deu a una avaria que va tenir la planta inoperativa 20 dies durant el passat mes d'abril. En aquell període, l'Ajuntament va haver d'extreure aigua de pous municipals i també comprar aigua privada. Al marge d'aquesta avaria, la planta ha generat uns 37.000 metres cúbics manco d'aigua dessalada, un descens que l'Ajuntament desconeix a què es deu i que coincideix amb una temporada turística amb més visitants, temperatures extraordinàriament elevades i l'augment del nombre de consumidors amb l'abastiment de Cala Blanca i altres urbanitzacions fins ara en mans privades. Sentim la batlessa Maria Jesús Begú i el regidor del Partit Popular, Joan Benejam.
10: I clar, que s'ha gastat manco aigua de la desaladora, perquè vostè recordarà que la desaladora va estar aturada més d'un mes i pico, per tant és impossible que enguany haguem gastat la mateixa quantitat d'aigua que els altres anys.
11: Com pot ser si hem comprat el pou de Cala Blanca? O tal vegada és que hem extret més aigua dels pous de Ciutadella? I què passa amb les fugues de la xarxa municipal? Què passa amb els 2,4 milions d'euros finançats amb BTS del projecte Menorca Aigua?
9: El ple municipal va aprovar reclamar al govern que controli els usos agraris, sobretot dels recs de farratge, per assegurar que compleixen la normativa i que no es malbarata aigua. I és que Ciutadella, igual que tot Menorca, es troba en situació de prealerta per sequera amb els aqüífers en mínims històrics.
1: Situació complicada, doncs, per l'escassetat d'aigua a les Balears, que acomiaden avui un temporal que sortosament ha estat més suau del que s'havia esperat, amb l'alerta taronja activada des de dimecres, sobretot a les Pitiuses i a Mallorca. En aquesta hora només queda operatiu ja l'avís groc en aquestes tres illes i està previst que es desactivi a les 6 de l'hora baixa. A partir d'aquest punt, esperam un cap de setmana tranquil des del punt de vista meteorològic.
0: Aquest matí han caigut les darreres pluges i tempestes que han afectat alguns punts d'Eivissa i també la Serra de Tramuntana. Hores abans, un front molt més actiu ha estat a punt de tocar terra, però finalment ha descarregat a la mà el canal entre Eivissa i Mallorca, que ha deixat registres importants, un fort aparell elèctric i també forts vents. Així ho ha explicat el cap d'emergències, Aurelio Soto, després de la reunió del comitè tècnic assessor del Pla Meteoval.
12: La nit de les Illes ha sigut molt tranquil·la, principalment perquè les tormentes s'han descarregat al sur i al canal de Mallorca. Ho han fet en molta intensitat, hi ha molt aparat elèctric, la tormenta venia amb molt aparat elèctric, i ha deixat també algunes pluges ja més suaus al sur de l'illa. Per això, per aquest motiu, no hem tingut cap incident relacionat amb aquest episodi.
0: En aquests tres dies, les illes han registrat una setantena d'incidències, sobretot caigudes de branques i inundacions, però cap de gravetat.
4: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com. Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
13: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: S'han tornat a declarar de difícil cobertura totes les places docents d'Eivissa i Menorca per al curs 2026-2027 a Formentera. Els llocs de feina es consideren de molt difícil cobertura.
0: La mesura vol facilitar la cobertura de les places amb més dificultats per trobar professorat. En concret, a Eivissa hi ha 75 especialitats declarades de difícil cobertura, 43 a Menorca i 25 a Formentera. A més, aquest curs augmenten els complements econòmics. Els docents destinats a Menorca cobraran 200 euros mensuals, el doble que el curs passat. A Eivissa el complement serà de 300 euros al mes, 100 euros més que l'any anterior. A Formentera, en canvi, es mantindrà en 400 euros mensuals.
1: El govern, Marta, també ha aprovat els llocs docents amb condicions especials de perillositat, penositat o toxicitat.
0: Sí, són, entre d'altres, els professionals que treballen amb alumnat sotmès a mesures judicials, menors sota protecció, o alumnes hospitalitzats o convalescents.
1: Tot això quan el conseller d'Educació, Antoni Vera, assisteix a Madrid a la conferència sectorial en què es debat reduir les ràtios d'alumnes a les aules de totes les etapes educatives. Quan encara coeja els resultats de l'informe PISA, Vera demana al govern espanyol que afegeixi una disposició addicional que reculli la singularitat de les Balears. Amb tot, el conseller, abans d'entrar a la reunió, ha confirmat que emetrà el seu vot favorable a la reducció de ràtios.
14: Davant la necessitat d'infraestructures noves, davant la necessitat de recursos humans, necessitem que el govern d'Espanya tingui en compte que la cogovernança, com xerra tant la ministra, no significa imposar, significa tenir en compte la nostra singularitat.
1: I encara en clau educativa, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui l'aprovació d'un reial decret per augmentar les exigències de qualitat de la universitat pública i la privada.
0: Sánchez ha detallat que la norma obligarà a les universitats a tenir un mínim del 50% de professors doctors i a garantir que el 40% de les noves contractacions siguin a temps complet. A més, el decret reforçarà la presencialitat de determinats graus i màsters, especialment els de Ciències de la Salut, i en limitarà els estudis en línia.
15: Lo que vamos a hacer es evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta online sin garantizar pues los lógicos y necesarios estándares de calidad y de presencialidad.
0: Sánchez preveu aprovar aquesta mesura aviat.
1: Amb el curs escolar ja en marxa, el sindicat Comissions Obreres i el Club de les Males Madres anuncien que les mesures autonòmiques i estatals en matèria de conciliació són insuficients. Reclamen accions més valentes per reduir la desigualtat en el repartiment de cures. Segons l'INE, les dones hi dediquen de mitjana el doble d'hores setmanals. Carme Moreno.
16: La fundadora del Club de Males Madres, Laura Baena, assenyala que de mitjana les dones passen 4 hores fent feina a casa davant les dues que hi passen els homes. La també activista denuncia que aquesta feina invisibilitzada se n'hi ha d'afegir una altra, la càrrega mental, que no està quantificada i que té efectes tant en la salut física com emocional de les dones.
17: Nos penaliza ser madre, ¿no? Entonces está el coste emocional, ¿no?, que sería sostener esas dos jornadas de las que hablamos. Tiene un coste físico, emocional y psicológico, y esto nos lo dicen en el estudio, 3 de cada 4 mujeres sienten que la falta de conciliación ha afectado su salud física y mental. El 70% de las mujeres reconoce llegar agotada con frecuencia a su puesto de trabajo debido a las responsabilidades familiares y domésticas.
16: La secretària de Dona, el sindicat Comissions Obreres, Cati Ginart, lamenta que el repartiment desigual de les cures i les tasques de la llar du les dones a reduir la seva jornada laboral. Segons Ginart, a les Balears, entre el 84 i el 89% de la reducció de jornada i excedències recauen sobre les dones. És per això que demana mesures públiques valentes.
18: No hi ha prou en dir que les famílies conciliïn. Les empreses han de permetre que es pugui conciliar. Aquí, a Balears, només el 22% ofereixen teletreball. Insistim que la conciliació no pot resoldre's exclusivament dins l'àmbit privat, necessitant corresponsabilitat entre homes i dones.
16: Ginart afirma que les empreses també han de facilitar la conciliació. En aquest sentit, el sindicat fa feina per aprovar plans d'igualtat a les empreses que encara no en tenen.
1: I un estudi internacional, conegut aquesta matinada, alerta que des de la pandèmia la vacunació infantil ha disminuït a la majoria de països europeus. Ara bé, Espanya se salva un poc més de la caiguda de cobertures.
0: Segons la investigació publicada de Lancet, som un dels països de la Unió Europea amb una millor cobertura de vacunació infantil, amb taxes d'entre el 92 i el 97%, segons el tipus de vacuna. S'analitzen les dades de vacunació de 27 països de la Unió entre els anys 1980 i el 2024. S'han estudiat 7 vacunes contra malalties com el sarampió, la rubeola, la diftèria, el tètanus, la tosferina, l'hepatitis B, la poliomielitis i el pneumococ, entre d'altres. Bulgària, Xipre, Irlanda, els Països Baixos, Romania i Suècia són els països on la tendència a la baixa afecta les 7 vacunes estudiades. La majoria dels descensos es van registrar entre el 2019 i el 22, coincidint amb la pandèmia.
19: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Dues i 25 minuts a la plana política. Els socialistes acusen el govern de mentir quan diu que desconeixia les intencions d'Aena d'ampliar la capacitat dels aeroports illencs que s'han plasmat al Dora 3. De fet, defensen que el propi executiu va sol·licitar més inversions que adequessin les instal·lacions a les necessitats del servei a una major demanda. Asseguren que aquestes peticions estan reflectides en documents interns del Ministeri de Transports.
0: Sobre la posició de Provença en contra de l'ampliació dels aeròdroms illencs i les acusacions del govern espanyol d'utilitzar les Balears com una caixa registradora, Rosario Sánchez ha demanat a l'executiu que aclareixi quina va ser la seva aportació al Comitè de Coordinació Aeroportuària que es va celebrar per redactar el Dora 3.
20: S'han dit dues mentides importants, que són que no sabien que existia el Dora, totes les comunitats autònomes són consultades, i la segona qüestió que s'ha dit és que no s'han explicat quines aportacions se van fer. Jo crec que el govern aquí ha de comptar, no?, quina és la seva política també en aquesta matèria.
1: El govern nega que hagi reclamat a Madrid inversions per ampliar els aeròdroms. Diu que les declaracions de Rosario Sánchez són falses.
0: El vicepresident Antoni Costa, en canvi, ha assegurat que sí que s'han reclamat millores en matèria de seguretat. El govern insisteix en una oposició clara a més ampliacions.
7: Modernització, sí. Seguretat, per descomptat. Ampliacions, no. Ja en tenim prou.
1: Més coses. Pisos.com apunta una frenada sensible en l'encariment dels habitatges a les illes, però no suficient, diu, per equilibrar el mercat. Després d'anys de pujades interanuals de dos dígits, darrerament, els increments de preus s'han situat al voltant del 10% i fins i tot han caigut al 5%.
0: Un canvi de tendència encara molt primerenc, segons el director d'estudis de Pisos.com, Ferran Font, qui constata que les Balears, i especialment a Eivissa, continuen liderant el cost dels pisos a nivell de tot l'estat, amb un cost aproximat en aquests moments de 5.200 euros al metre quadrat. Declaracions a l'informatiu Matí.
21: I tot i que durant els últims anys ha crescut doncs, a dos dígits i d'una manera més important, ara veiem que aquests augments són bastant més moderats, o sigui, estaríem per sota del 10% d'una manera molt clara i fins i tot diria que en molts casos per sota el 5% interanual. Això què vol dir? Que tot i que els preus no estiguin creixent tant, seguim en un moment on els preus, òbviament, estan molt alts.
0: Són declaracions de Font un dia després de la publicació de les darreres dades de l'Observatori de l'Habitatge de les Balears. L'estudi apunta que hi ha un 38% de diferència entre el que demana un propietari a través d'una plataforma i el preu final que paga el client. El director d'estudis de Pisos.com creu que aquesta forquilla no és tan gran, pot ballar entorn del 20% i només reflecteix el marge que hi ha entre l'aspiració inicial i el que val l'immoble en realitat.
1: La jutgessa demana a la Fiscalia si és competent per investigar la compra de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. PSOE i Més Madrid apunten a presumptes delictes de malversació de cabals públics, prevaricació i administració deslleial.
0: L'origen del cas és la compra per 6 milions d'euros d'aquest immoble situat al barri de Chamberí per part de l'empresa pública Planifica Madrid, que depèn de la comunitat autònoma. Els denunciants diuen que l'operació és del tot opaca i s'ha fet sense seguir els procediments legals. A més, troben molt sospitós que l'empresa pública s'hagi afanyat ara a revendre l'àtic de manera precipitada. Ayuso diu sentir-se perseguida.
22: No se me puede perseguir y se me está persiguiendo ya cuando diga lo que diga, da igual. No es dinero perdido, es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid, no está perdido. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
23: ¿Y usted no dio orden de buscar ningún ático?
22: No se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está.
1: Les autoritats mexicanes han detingut Francisco Javier, conegut com el Trompas, el presumpte assassí de l'estudiant d'intercanvi espanyola Claudia Tacoronte.
0: La detenció s'ha dut a terme a la mateixa localitat on es va produir el succés durant el cap de setmana passat. Així mateix, les autoritats han confirmat que l'assassinat es va produir com a conseqüència del forcejament pel robatori del telèfon a la jove. La Fiscalia ha anunciat que imputarà a el Trompas per feminicidi després de comprovar les lesions de la víctima.
1: I a Rússia han obert els col·legis electorals per les eleccions parlamentàries als primers comicis d'ençà que Moscou va començar la guerra contra Ucraïna. Les votacions es perllongaran fins diumenge.
0: Tot i que el 60% de la població russa defensa el cessament dels combats, s'espera que el partit de Putin revalidi la majoria a la Duma. Mentre continuen les hostilitats entre tots dos països, els col·legis electorals de Sochi han hagut de tancar temporalment per una alerta de drons.
1: En pocs segons arribem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha identificat gairebé 400 dones en situació d'explotació sexual. Aina Morales, bon dia.
2: Bon dia. Són 100 més que un any abans, però això no implica necessàriament un increment de les dones en aquesta situació. La majoria són víctimes també de tràfic per part de màfies que cada vegada més les capten quan ja són a Mallorca.
1: El futur de la productora de goma de Garrubí, Carob, segueix en l'aire.
2: El jutge ha suspès ara l'adjudicació d'aquesta empresa, que es troba en concurs de creditors a la immobiliària Promorrent. Ho ha fet després del recurs presentat per Camp Mallorquí, l'altra firma que se'n disputa el control.
1: La xarxa 03 i els sindicats exigeixen la convocatòria urgent d'una mesa específica de negociació per al primer cicle d'educació infantil.
2: Les organitzacions donen suport unitari a l'esmena del PSIP a la llei de capitalitat per regularitzar el finançament i les condicions del sector.
1: Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com en circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment ja trobem retencions habituals en els principals de Palma. Trobareu retencions a la carretera de Llumallor, des del Molinar fins a l'aeroport. També a la via cintura trobant tràfic, comença des de Son Rapinya fins a Fusteret. Fins a carretera d'Inca trobaran retencions des de Marratxell fins a Santa Maria. A la resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidències. Es depararà molt bon dia.
1: Gràcies, José. En Bernat Nadal, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
5: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Podem, en titulars, l'Ajuntament de Palma ha identificat gairebé 400 dones en situació d'explotació sexual a la capital balear. Són 100 més que un any abans, però això no implica necessàriament un increment de les dones en aquesta situació, només que se n'han pogut identificar més gràcies a la feina feta per part del consistori. La majoria són víctimes també de tràfic per part de màfies que cada vegada més les capten quan ja són a Mallorca.
2: El darrer informe de cort ha detectat que al Manco el 43% de les dones en situació de prostitució són víctimes d'explotació o de tràfic. Darrere hi ha xarxes que s'aprofiten de múltiples factors de vulnerabilitat de les seves víctimes i que han canviat les formes de captació. Cada vegada s'utilitza més internet per extorsionar-les i explotar-les sexualment. Segons ha explicat la sociòloga de cort Lourdes de la Cruz, una de les formes d'explotació consisteix en fer-les assumir deutes desorbitats per un allotjament.
6: Se aprovechan de la alta movilidad que se van haciendo, las van desplazando de lugar a otro. Esto lo que hace es aumentar el desarraigo de la víctima. La residencia y la explotación sexual también es un elemento combinado de dependencia, dependen de la vivienda que les ofrece el proxeneta. La irregularidad administrativa, evidentemente, es un elemento de vulnerabilidad total. Las responsabilidades familiares que tienen, todo esto lo que hace es reducir la capacidad de acción de las víctimas, que no puedan denunciar, que no se consideren ni siquiera víctimas de ello.
2: Hi ha dones explotades de totes les edats i de moltes nacionalitats diferents. De les estrangeres, la majoria tenen estudis al seu país d'origen, però no els tenen homologats, cosa que les dificulta l'accés al món laboral. El perfil de les víctimes és molt variat, però el dels clients que sostenen aquesta explotació té sempre un denominador comú: homes que paguen per tenir sexe com si les dones no fossin persones.
6: Esta es una cuestión de todos a nivel social y también política, de hacer campañas de sensibilización para acabar o reducir la demanda. Porque está claro que si existe prostitución y por ende trata y explotación es porque alguien decide que es bueno consumir cuerpos de mujeres. Entonces hay que hacer todavía un trabajo bastante grande. Hasta que eso no se aborde, seguirá existiendo el delito de la trata y la explotación porque hay comercio sexual. O sea, el foco está ahí en el comercio sexual.
1: Seguim a Palma perquè ja han començat les obres d'urbanització de Son Bordoi, on està prevista la construcció de 750 habitatges. Els treballs ja s'han iniciat mentre unes 200 persones, entre elles menors, continuen vivint dels terrenys i encara no han estat desallotjades.
2: Una de les veïnades és na Maria Sílvia. Diu que té por i que viu molt malament. Explica que resideixen en aquesta zona de ciutat perquè l'exbala de Palma, Joan Fageda, els va donar permís per fer-ho.
7: Estamos viviendo aquí un infierno con el polvo, el ruido de las máquinas. Tenemos el corazón en la boca porque la empresa ha comprado esto, pero no se quiere hacer responsable de nosotros y dónde nos vamos a ir. La verdad que estamos con un poquito de miedo, viviendo pues muy mal.
2: Alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha assegurat que els serveis socials estan actuant amb les famílies.
1: 2:36, canviem de qüestió. El futur de la productora de goma de Garrobí i Carob segueix en l'aire. El jutge ha suspès ara l'adjudicació d'aquesta empresa que es troba en concurs de creditors a la immobiliària Promorrent. Ho ha fet després del recurs presentat per Camp Mallorquí, l'altra firma que se'n disputa el control.
2: La cooperativa, que va presentar una oferta econòmica inferior a la immobiliària, reclama al jutge que es tingui en compte altres factors a l'adjudicació. Al·lega que s'ha fet càrrec del manteniment de l'activitat del Carob des de 2025 i també que ha oferit una major continuïtat de l'activitat. La decisió definitiva, però, queda pendent de la resolució d'aquest recurs.
1: Mentrestant, perilla la continuïtat del concurs de carabasses de Muro. Diumenge tindrà lloc la tradicional pesada de carabasses gegants, però enguany només s'hi han inscrit 3 productors. El motiu, la intensa calor de l'estiu que fa que aquesta hortalissa es produeixi.
2: Una carabassa que pesava més de 300 quilos és una de les que diumenge havien de participar en la pesada del concurs de Muro. No ho farà, però, perquè s'ha podrit, no, i com aquesta, moltes més. Jeroni Perelló és un dels pagesos.
8: De l'any pesat fa 355 quilos. Era molt guapa de vista.
2: Els pagesos asseguren que cada any és més difícil que el producte aguanti fins a la tardor a causa de les elevades temperatures. Això afecta especialment les varietats gegants que es cultiven amb llavor de fora, mentre que l'autòctona aguanta una mica més. Tornem a escoltar Perelló i també Pere Ferriol.
8: Quan ella creix, en el mes de maig i juny, que ella s'ha de desenvolupar la carabassa, ja fa una calor de juliol i agost. I això crec que la carabassa no l'ha tornat.
9: Com en guany, no havia passat mai. Nosaltres fem carabasses de 7 anys, de 2010, i serà el primer any que no podem presentar una carabassa, i en tenien 3 carabasseres sembrades, perquè cap de les 3 ha arribat a port. I això és una decepció molt grossa, però és el que tenim.
2: L'Ajuntament de Muro està preocupat per la possible continuïtat del concurs i de la fira de la carabassa que se celebra pel novembre. Miquel, per què n'has el batla?
10: En aquest moment estem molt preocupats perquè tot dona que el temps afecta molt, molt, molt a la carabassa. I això mos du a tenir una preocupació màxima de dir, a veure, mem, si l'any que ve podran seguir i dur producte a poder fer aquesta pesada.
2: De moment, la pesada d'enguany es farà. Això sí, com dèiem, fins avui només hi havia 3 participants inscrits.
1: Més notícies. L'Ajuntament de l'Ero ha finalitzat les obres de renovació de la xarxa d'aigua potable d'un tram del carrer de Puig de sa Comuna, una actuació que permet resoldre les deficiències que presentava la xarxa i millorar al mateix temps l'estat general d'aquest tram de la via.
2: Les obres han suposat una inversió de 390.000 euros i han inclòs la renovació de diferents trams de la xarxa d'aigua potable i de les escomes, les domiciliàries que ho requerien, així com la incorporació d'elements de sectorització per facilitar la gestió de la xarxa i reduir l'afectació en cas d'avaria. L'actuació s'ha concertat en un tram concret de Puig de sa Comuna que presentava un estat de conservació deficients. Aquesta setmana també s'han començat petites actuacions de millora, en aquest cas dels marges laterals i d'un tram que permetran completar progressivament la intervenció i millorar-ne l'entorn.
1: També destacant que el programa Flip Up del Consell Insular torna a les aules aquest curs. Es tracta de l'iniciativa de tallers de salut mental per a joves posada en marxa el curs passat i que va arribar a més de 4.000 alumnes.
2: Serà entre finals de setembre i principis d'octubre. Durant el seu primer curs, el Flip Up va desenvolupar 424 tallers a 30 centres educatius i va arribar a 4.007 alumnes. La valoració mitjana va ser de 4,2 damunt 5 per part de l'alumnat i de 4,6 sobre 5 per part del professorat. Toni Fuster, conseller de Presidència.
11: Des del Consell de Mallorca estic molt contents i molt satisfets perquè el programa Flip Up continuarà en aquest curs 2026-2027. un programa que hem posat en marxa aquesta legislatura, un programa que ha arribat a més de 4.000 alumnes i que més de 200 joves s'han demanat ajuda i que han complit amb la idea que teníem en el principi, que era de ser prevenció. I després de solucionar tots els problemes tècnics que han tingut que solucionar, amb una clara voluntat política de que aquest programa continués, aquest programa estarà en marxa en breus setmanes a les nostres aules.
1: I ho deien també en titulars, la xarxa 03 i els sindicats exigeixen la convocatòria urgent d'una mesa específica de negociació per al primer cicle d'educació infantil.
2: Les organitzacions donen suport unitari a l'esmena del PSIP a la llei de capitalitat per regularitzar el finançament i les condicions del sector. A més, reclamen que les administracions deixin de considerar el 03 com un àmbit de segona i exigeixen el reconeixement real d'una etapa que és educativa, no assistencial. Dolores Márquez és la responsable de la xarxa 03 a les Balears.
12: Agradecemos que el PSIP-PSOE nos esté dando apoyo, ¿vale? Que haya hecho ese movimiento para poder conseguir que se haga, que se monte una mesa de negociación de 0 a 3, porque pensamos que es de la única manera en la cual podremos avanzar en nuestras reivindicaciones.
2: La xarxa i els sindicats han organitzat avui a la baixa un tancament simbòlic de treballadores per reclamar un conveni col·lectiu.
12: Hoy mismo hacemos una estada en algunos centros pues para dar información a las familias, para que ellos, si nos quieren apoyar, puedan venir. Recogeremos firmas, estaremos con ellos, daremos explicaciones, haremos alguna actividad con los niños y, bueno, estaremos de 6 a 9 de la noche.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: 2:42, al fossar de la Porta Roja d'Alcúdia acollirà avui a hora baixa un homenatge ben especial a Joan Gaspar Ballori per part del seu grup d'amics. L'acte a les 7:30 de l'hora baixa comptarà, entre d'altres, a la participació de la presidenta del Congrés, Francesc Mangol, i també la batllessa del municipi, Fina Linares.
2: La jornada començarà amb la interpretació musical de l'Àguila Negra de Maria del Mar Bonet a càrrec de Natàlia Tascón, Benjamí Salom i Pere Mas. A continuació, la batllessa donarà la benvinguda als assistents i es llegirà la carta de Joan Gaspar dels seus amics i amigues a càrrec de Margalida Socias. Escoltant precisament un dels seus millors amics, el regidor socialista de l'Ajuntament de Palma, Xisco Dalmau.
13: És un acte obert a la societat civil, on pot participar tothom, i és un acte per reconèixer aquesta bonhomia i aquesta manera de fer que ell tenia. En diferents àmbits de la seva vida sempre havia estat referent, tant a l'àmbit esportiu del tennis com a l'àmbit polític, com a l'àmbit docent, com a docent que va ser també de l'Institut Nou Llevant.
2: L'acte continuarà amb la projecció Un record especial, una tertúlia amb persones rellevants a la vida de Joan Gaspar Ballori, la interpretació musical de Calle Melancolia de Joaquín Sabina, novament a càrrec de Tascón, Salom i Mas, i clourà amb unes paraules de Francina Armengol. La projecció sempre amb el Cudi al cor i l'himne del poble a càrrec de la banda municipal, amb la veu de Dora Riutort, posaran el punt i final en aquest homenatge.
1: I també destacam que Tomeu Català, fundador del projecte Home a les Balears, serà anomenat demà com a fill predilecte de Vilafranca.
2: L'acte serà a les 7 de l'hora baixa i amb aquesta distinció es vol reconèixer públicament la seva tasca social, humanitària i de suport als col·lectius més vulnerables, així també com la vinculació i l'estima al poble. A poques hores del nomenament, Català expressa així el seu agraïment.
14: Estic molt content. Amb molta pau, tot el sentiment que aquests dies he tingut, jo he fet un treball personal per valorar la realitat aquesta, però al mateix temps per saber que són molts que tenen aquest premi juntament amb jo. I per tant jo estic profundament agraït al meu poble, a la vila, a les meves arrels, però també que m'he fet molt d'altres.
2: L'acte de nomenament de Tomeu Català com a fill predilecte de Vilafranca es completarà amb una exposició, una actuació musical i una trobada popular.
1: I un darrer punt, perquè la base aèria de Son Sant Joan té nou cap, Miguel Ángel Arranz, que substitueix a Carlos de Montemayor en la direcció de l'ala 49 i la comandància militar aèria dels aeroports de Palma i Eivissa.
2: El coronel Arranz té una dilatada experiència en missions internacionals i ha estat dues vegades en càrrecs rellevants de l'OTAN. Alfonso María Reyes, el general de l'Exèrcit de l'Aire, ha estat l'encarregat de presidir l'intercanvi de bastó de comandament. Totes les institucions de les Balears han estat representades en aquesta presa de possessió.
1: Amb aquest apunt, arribem a les 2:45. La informació continua aquí a IB3 Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Abans d'anar al cinema a conèixer les estrenes de cartellera, vos explicam que IB3 Ràdio està guardonada amb el Premi a la Innovació en les TIC, en la segona edició dels Premis Balears de Telecomunicacions.
1: Premis organitzats per l'Associació d'Enginyers de Telecomunicació que reconeixen el talent, la transformació digital i l'impacte social del sector tecnològic a les illes. En el cas de la ràdio, han reconegut la implantació de DAB+ a tot el seu territori, una tecnologia pionera a tot l'estat que permet modernitzar les emissions de la ràdio pública balear. Dani Barjacoba n'és el director.
2: Per haver premiat, no, aquest projecte de posada en marxa de DAB+, d'aquesta nova tecnologia que suposa una evolució del que coneixem fins ara, de la freqüència modulada. Hem estat la primera ràdio autonòmica d'Espanya que ha posat en marxa aquesta tecnologia i, per tant, hem estat pioners i punters, no, en el mercat tecnològic de la radiodifusió espanyola.

0: I avui la cartellera de cinema arriba amb ofertes ben diverses, animació, terror, thrillers i propostes. Sandra Martínez, amb aire de clàssic.
1: Així és, ara, si et sembla, comencem precisament per aquesta darrera, per Tiempo de Victoria.
2: Nos esperan dos tormentas muy violentas seguidas.
3: ¿Está usted seguro?
4: El día D será apacible y soleado.
1: No puede... Aquesta serà la vostra si vos fascinen les històries de la Segona Guerra Mundial, perquè ens explica com va anar d'un pèl que el dia D, hora H, no fos el 6 de juny del 1944 perquè els meteoròlegs no ho veien gens clar. Andrew Scott com l'home del temps i Brendan Fraser interpretant Eisenhower broden els seus papers en una pel·lícula on diuen que el més magre és el recreament precisament del desembarcament de Normandia. I és que després de Spielberg, després de Salveu el soldat Ryan, potser no importa ni intentar-ho.
5: Todo lo que ha pasado en este pueblo ha ocurrido en cuestión de horas.
1: I si sou fans d'aquesta saga, s'estrena Resident Evil Requiem. Arriba de la mà de Zach Greger. És el director, entre d'altres, de Weapons i de Barbarian, cosa que en principi és garantia de qualitat, però és que, a més, n'és fan i diu que ha fet la pel·lícula que li hauria encantat veure. La qualifiquen d'obra mestra del terror modern.
6: Se abre la vista del caso Coyote contra Acme.
7: Acme apesta.
8: El Coyote és un imprudente.
1: I el Coyote ha deixat de perseguir el Correcamins i ara lluita contra Acme en aquest Coyote versus Acme, que és en veritat una sàtira anticorporativa que no va agradar gens ni mica a la Warner, que de fet va intentar fins i tot que s'estrenàs. Potser, encara que sigui només per això, paga la pena anar-la a veure.
9: Esta es la isla de Salazar y cuenta con un ejército privado.
1: Es va estrenar a l'Atlàntida i després d'un pas més que discret als Estats Units i a plataformes digitals, ara arriba a les sales. Parlem de En la zona gris. És el darrer thriller de Guy Ritchie que sembla no acaba d'estar inspirat del tot, malgrat un repartiment de luxe amb Jake Gyllenhaal i Henry Cavill. Tot això diuen, però, que no aconsegueix remuntar del tot la història.
10: Vamos a salvarlo.
11: Que te está siendo trasladado.
10: No lo permitas. O lo abrimos.
1: Amb aquesta veu potser us imagineu de què va la cosa. Un rescat impossible, un poc de dilemes morals i molta acció. Aquesta és, de nou, la proposta de Liam Neeson a Operación Teherán. Teherán vista mil vegades, però que no de ser perquè, en principi, ja sabem què anem a veure. Tot això, com sempre, Sara, i més coses a una cartellera immensa. Cercau i segur que trobareu qualque cosa que vos interessi.
12: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
0: I aquesta nit Shakira protagonitza el primer dels 12 concerts previstos a la seva residència de Madrid. Las mujeres ya no lloran vol ser també una porta oberta a la cultura amb la literatura com a eix i amb la mallorquina Joana Marcús com una de les protagonistes.
1: Serà ella, també Rosa Montero, Elisabet Benavent, Julia Navarro, Maria Oruña, fins a arribar a 24 noms d'escriptores incloses a les xerrades de les voces de la cultura latina. I serà només una de les propostes relacionades amb la literatura, perquè també hi haurà clubs de lectura i biblioteques que es podran trobar en aquesta mena de ciutat efímera, conformada per 8 pavellons, que l'artista ha posat en marxa al voltant de l'escenari i que està inspirada en la Macondo de 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez.

0: Són les 3. Moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 18 de setembre. El nombre de menors migrants no acompanyats tutelats per l'IMAS supera ja els 500 infants i joves. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. 3 de cada 4 acollits pels serveis socials de Mallorca són menors migrants no acompanyats, segons l'IMAS. El president de l'entitat, Guillermo Sánchez, considera que el govern de l'Estat hauria d'ajudar les illes per l'atenció als menors.
2: Continuamos reclamando por parte del gobierno de Sánchez que atienda las necesidades de Mallorca, de las Islas Baleares y que active Frontex, que tenga una política activa de control de la inmigración irregular y que nos provea de medios, materiales, económicos y personales para hacer frente a esta crisis.
1: Formentera, l'illa que més pressió migratòria rep ara mateix, té 242 menors migrants tutelats, en són un 75% més que l'any passat.
0: També sobre la crisi migratòria ens obliga a mirar cap a Ceuta amb carreres empentes i algun tir de pilotes de goma. Ha començat avui matí el trasllat de centenars de migrants de les platges de la ciutat autònoma cap al campament temporal muntat al port.
1: Hi han col·laborat les forces de seguretat i l'exèrcit per intentar traslladar amb normalitat uns 3.000 migrants cap a un campament que només té places per a 1.700 persones. A mig matí s'han cobert totes les places i centenars de persones s'han hagut de tornar enrere. El PP ha qualificat el trasllat de caos absolut, mentre que l'executiu retreu als populars que posi pals a les rodes. Són Alberto Núñez Feijóo i el ministre Óscar López.
3: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo. La única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos, como ayer pactó el Parlamento Europeo.
4: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
0: Es dispara el nombre de víctimes d'explotació sexual identificades a Palma.
1: Segons l'Ajuntament, el 2025 en va atendre 400, que són un centenar més que l'any anterior. Cort atribueix aquest increment a una millora en els sistemes de detecció per part de les entitats que atenen aquestes persones. El tràfic i l'explotació sexual, explica l'informe municipal, continua sent un fenomen fortament feminitzat i amb la dona estrangera com a perfil més vulnerable, sobretot procedents de Llatinoamèrica. Lourdes de la Cruz és sociòloga de Cort.
5: Se aprovechan de la alta movilidad que se van haciendo, las van desplazando de lugar a otro. Esto lo que hace es aumentar el desarraigo de la víctima. La residencia y la explotación sexual también es un elemento combinado de dependencia. Dependen de la vivienda que les ofrece el proxeneta. La irregularidad administrativa, evidentemente, es un elemento de vulnerabilidad total. Las responsabilidades familiares que tienen, todo esto lo que hace es reducir la capacidad de acción de las víctimas, que no puedan denunciar, que no se consideren ni siquiera víctimas de ello.
0: Els agricultors anuncien protestes generalitzades per l'increment inassumible, diuen, del preu del gasoil.
1: En el cas de les Balears, Assaja ha xifrat en 1,7 milions d'euros el sobrecost anual pel carburant per als pagesos de la comunitat. Per això reclamen una resposta immediata per part de totes les administracions. Joan Company és el president d'aquesta organització agrària.
6: Una part importantíssima dels costs del gasoil són imposts. Això vol dir que el govern les cobra. No? I això vol dir que ens ho cobren a nosaltres i nosaltres ho hem de repercutir perquè la mestressa de casa no anar a comprar, nosaltres ho hem de viure. No? Si nosaltres no vivim, la mestressa compra més casa, li diu inflació. Però és que el que ens està creant una inflació a nosaltres és el govern. No? I això és molt dur.
0: I un apunt en la informació del servei. Hi ha fortes retencions a l'autopista d'Inca entre el centre comercial El Campo i Santa Maria del Camí a causa d'un accident d'un camió i un cotxe a la via en direcció a la capital d'Esraiguer. El carril esquerre està ocupat. Ara mateix les grues estan retirant els vehicles accidentats. Per tant, paciència i precaució als conductors. Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen al butlletí de les 4. Ara i vetre, Ràdio Vos, deixam amb Tèntol.
7: Més informació a ivetresnoticies.com.

És el patró dels lladres. Ara vos explicarem per què. Però, segons la tradició, els lladres, per celebrar el seu patró, dia 18 de setembre, és l'únic dia que no roben. Ferriol és un nom, per cert, que ja no se posa massa avui, però en realitat Ferriol era un nom de persona que era molt habitual durant l'edat mitjana a les Illes Balears, però allà va quedar. Sobretot, ara és un llinatge comú, i també és un topònim. Va donar nom a una barriada molt important del municipi de Palma, la coneixeu, Sant Ferriol. També trobam el Puig de Sant Ferriol, un turó situat al terme municipal de Sineu, al Pla de Mallorca. La història conta que dalt d'aquest turó s'hi va erigir una antiga ermita dedicada a Sant Ferriol, documentada ja des del segle XV. També a Santa Maria hi trobam el topònim Ses Ferrioles. Tornant, però, al sant del dia, Sant Ferriol va ser un sant francès, un màrtir, un d'aquells torturats pels romans que no varen perdre la fe maldament dels arrabassar sense pell i els hi tirassin sal a la carn. I segons la tradició, és el patró dels lladres perquè sabeu que el senyor Ferriol era capità d'una colla de lladres que es reunien després de cada robatori a una taverna i acabaven ben torrats, ben gats, jugant-se allò que havien aconseguit. Però un bon dia, en Ferriol va tenir una il·luminació i va decidir canviar de vida. De fet, va intentar també fer canviar la vida de la seva colla, però no tan sols no ho va aconseguir, sinó que va acabar mort. Diuen que després el van enterrar davall una bota de vi de la taverna i que des de llavors, tot i que en bevien, la bota no se va buidar mai més. D'aquí la dita durà com la bota de Sant Ferriol, que no s'acaba mai. Des d'aquell moment, en Ferriol es va convertir en sant i diu la llegenda que els companys de la taverna li varen dedicar un ball per agrair-li el vi que mai no s'acabava. El conegut com a ball de Sant Ferriol, del qual tots en coneixem la música i la lletra que l'hem escoltat. I de llavors ençà és també el patró dels lladres. Comencem. Bailen,

Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules, amb la cultura popular i també amb l'actualitat del dia. Avui som divendres, 18 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes avui també són na Maria Pons i en Celestí Oliver.

0: Bienvenida, sí, bon dia, Maria Pons, com estàs? Ben tornada?
1: Ben constipada, estic, sí. Com tothom, però...
0: Sí, no sé què passa, no sé què ha passat en però aquest bé. Estudi. Però ahir deu-me qualque cosa que me l'ha constipat a tots.
1: Canvis de temperatura, jo crec que en Celestí està millor.
2: Però ahir estàveu bé.
0: Estava mentida. Boca.
2: Ahir era jo que estava una mica nial.
0: Sí, no, jo bé, estava avui, igual que avui.
2: Sí, estic una mica millor.
0: Bé. Ja passa, eh?
2: Ja passa.
0: Ara que canvis de temps, tots estàvem un poc així, un poc xerecs. Però, fia't, és el que té, també.
2: Més aquests dos dies que
0: ja
2: tenim.
0: Ja ho esperàvem, aquesta refrescada.
2: Tapadots, sí.
1: Clar, aigua.
2: Més grisencs. Exacte.
0: Ja mos tocava, també. I avui també repassarem tot allò que tenim per aquest cap de setmana, que són moltíssimes coses. Però, Celestí, començant per tu, Menc, de
2: sí.
0: Què parlarem?
2: Avui xerrarem... Bé, de fet, si va bé la connexió, perquè fa uns minuts m'ha escrit i em diu «Espero que vagi bé la cobertura». I dic que és que em fa una de grossa per a Eivissa.
0: I m'ha dit
2: «Sí, és a Eivissa». En Pere Navarro, músic eivissenc, en qui volen parlar avui, trompetista, també teclista, precisament d'en Rels B, i a més d'altres projectes personals seus, sí. Exacte, sobretot del món de...

0: del jazz i ens contarà com va anar aquest concert especial de la setmana passada, d'avui fa, o farà una setmana, en què varen actuar davant milers i milers de persones.
1: Just aquí de vora.
0: Aquí de vora,
1: sí,
0: en el parc de la mà.
1: Ai, sí.
0: I també, exacte, volem conèixer, a més que ara en Relsby té nou disc, com ha participat, i ell ja fa un any, més d'un any que actua amb ell. Sí,
1: des de ara d'anar per tot el món.
0: Sí, des de juny de l'any passat, i volem xerrar amb ell per saber també quines noves actuacions i projectes té.

0: Aquí el sentim, eh?
1: Aquí, aquesta és trompeta
0: seva. Aquesta és trompeta seva. Sí. Aquesta és seva.
2: Aquesta és un Pere Navarro. Sí. Aquest trompetista eivissenc, que avui parlarem amb ell, perquè ell forma part del conjunt que toca amb en Relsby, que fan aquesta gira per tot el món. També va ser divendres a Palma i també té molt de projectes en marxa que voldran comentar avui amb ell. Però, Maria, tenim més temes.
1: Sí, avui, com cada divendres, vos plantejarem propostes per aquest cap de setmana, que en són moltes, i per totes les illes, perquè avui passam per totes la nit de Palma, de l'art de Palma, volien dir que ja van xerrar aquesta setmana. També tenim la Fira d'Arrels, el Mercadal, tenim Que Celeste a Formentera per la conscienciació ambiental, i després també tenim Truia i Eivissa, ben que dir, això són quatre cosetes que vos deim ara, però més endavant, a la segona hora, vos n'adalantarem més, perquè pugueu fer vostres plans.
2: I també a Menorca, El Cranc, i tocarà una banda que ara escoltarem.
1: Que hi tenim en Miquel Junc allà, sí. En el Cranc de Menorca.
0: De fet, hi podríem connectar directament, però clar, però està de vacances.
1: Pobre, sí. No deixa descansar.
0: Sí. Això mateix.
1: I doncs sí, tocarà Triángulo de Amor Bizarro.

0: I de si cap de setmana de Cranc, Illa de Menorca Festival, hi passaran moltes bandes, com ara aquesta que escoltam, i moltíssimes més, i altres coses que anirem comentant que també succeiran aquest cap de setmana. També connectarem amb en Bernat Ximena, no amb ell, perquè ell no pot atendre'm molts. Recordem que està fent totes aquestes Iron Mans per donar suport a Estrella de la Marta, aquesta associació creada en benefici per ajudar a la investigació al càncer infantil. En Bernat està animat, tot i que ja du l'equador d'aquestes Iron Mans, i després connectarem amb el seu company, la persona que li diu les xarxes socials, que mos ha dit com li va, com està anímicament, si ha tingut qualque contratemps i com li va aquesta gesta que és espectacular d'aquest porreran d'en Bernat Ximena. Per tant, també avui aquí al programa. Però també tenim notícia del dia i també avui una cosa molt festiva.
1: Sí, perquè volen fer aquesta prèvia a la gran festa que serà demà, i és que Bunyol esclata de festa amb la correguda en roba interior.

0: i que amb tota bona festa té un himne, aquest himne oficial de socorregut en roba interior de Bunyola. Serà aquest cap de setmana, concretament serà demà, i hem parlat amb unes persones que hi participaran.
1: Exacte, amb un dels organitzadors d'aquesta correguda, no és un dels membres fundacionals, però ja fa més de 15 anys que està al darrere, en Toni Rosselló, i amb ell en parlarem d'aquesta correguda, que ja és una festa tradicional per tancar l'estiu. Exacte, 22 estius de correguda en roba interior i amb gent com en Changuito, o per exemple en Pau de Bon, evidentment, que sentim en aquesta cançó reconvertida o convertida en himne des de fa anys.
0: Que no podeu anar a Bunyola aquest cap de setmana, no passeu pena, perquè ho podreu veure per IB3 Televisió. Aquest cap de setmana IB3 fa un desplegament gros. Pel directe farà el Trofeu Ciutat de Palma de Piragüisme. Després també se farà la correguda roba interior de Bunyola i també el concert d'homenatge als Cucòrbades de Palma, finalment la trobada de veneres al Port de Solla. És a dir, que des d'IB3 ho podreu veure tot còmodament des de que vostre. I avui també tornarà el nostre estimat col·laborador Jaume Bernat Adrover per acostar-nos als primers turistes de les illes, els turistes de Morro Fi. Avui una viatgera, una autora d'un llibre que va ser pioner.
2: Hola, viatgers, com estàu? Ja m'enyoràveu. I d'avui venc a parlar-vos d'una turista de Morro Mou Fi, de la periodista i escriptora Maria Consuelo García Guardiola, autora de Mallorquines, que va publicar l'any 1929. Ella va venir a Mallorca per visitar la seva amiga Rosa Roig, que era professora de l'Escola Normal de Mestres de Palma. Però també va viure alguna aventura, com per exemple fer una excursió en el torrent de Parell i acabar perduda per Centreforc. De tot això i molt més en parlarem avui, aquí, a Turistes de Morro Fi. Vos espero.
3: El turista 1.999.999 se llevará a su país.

0: Doncs sí que interessant la visita d'Anna Maria Consuelo García a Mallorca. Ens explicarà com va anar, com va ser, que se va perdre també, mira. Ja passava, que la gent anava a fer torrent de parells i no...
1: Quina feta, clar, no tenia mòbils per...
0: Ni helicòpters.
1: No. Tampoc.
2: No. Ni mòbil, ni helicòpters, no.
1: Bé, si ho va poder comptar és que en el final va anar bé.
2: Sí, tanta sort.
0: Menys mal, sí, exacte, tanta sort. Dues hores de programa que ara comencen i les quals tenien les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: I ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós d'aquí, de les Illes Balears, que és el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TentolIV3, al Facebook de Tèntol.
2: Mira, ens hem intercanviat els papers
1: sí,
2: avui.
1: Sí, està com estrany, ara.
2: O bé, el correu electrònic,
1: o sorpresa,
2: que nosaltres, que Tèntol@IV3Ràdio.com.
0: Beníssim, ho heu fet.
2: Sí, faltaria.
0: Clar que sí, Maria, moltes gràcies. Fins aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I aquesta setmana ens encanta, perquè cada dia tenim un tècnic diferent.
2: Sí.
0: I cada dia estan molt contents de poder-los saludar. Avui, a les vies de sol, hi tenim el nostre estimat Miguel Soler.
2: Clar, això refresca, eh?
0: M'encanta.
2: Sí, refresca.
0: Sí. Mm. Miguel, menys dilluns qui mos tocarà.
2: Tenim nous.
0: Miguel, moltes gràcies. L'has trasit de 9 minuts i ara mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: Per cert, se l'estimem de continuar, sí. Hem de dir que IBT Ràdio li han donat un premi, eh?
1: Uh-huh.
0: Ah, que sí? Sí. De fet, és el Premi ACTIP 2025 a la innovació en les TIC pel projecte DAP Plus. Així dit, així és un poc mal d'explicar.
1: Sí.
0: Aquesta... sí.
1: D'explicar, d'entendre, sí, bé.
0: Que és aquesta primera xarxa autonòmica de ràdio digital DAP Plus, és aquest nou sistema, és pioner a Espanya i l'ha fet IBT Ràdio, i és per això que ACTIP ahir ens va donar aquest guardó, així que enhorabona a totes les persones que l'han impulsat, que han fet feina per aquest projecte, i que ahir el director, en Dani Barjacobla, va poder recollir aquest guardó. Així que enhorabona a tots ells. I com vos dèiem, però tornarem al tema del dia, perquè avui tenim un tema ben interessant, que segur que vos agrada, perquè té un pot de tot.
1: Sí.
0: Té un pot d'història, té un pot de tot.
1: Perquè avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un dels espais escènics i d'espectacles més importants de Palma, jo diria que també de l'Estat, i fins i tot d'Europa, sobretot pel que fa a la seva acústica. Un dels espais amb més història, parlant precisament de l'Auditorium de Palma.
2: Que

0: Quantes vegades deu haver cantat en Rafael Migrant Noche a l'Auditorium de Palma? Aquesta seria una bona pregunta.
1: Una bona pregunta.
0: No la, la farem després, sí. Perquè no la sabem respondre, però de ben segur que l'ha cantada un bon grapat de pits. I avui volem dedicar el programa precisament en aquest espai, a l'Auditorium de Palma, una de les infraestructures culturals més icòniques de Mallorca i també un referent escènic a la Mediterrània des de la seva inauguració, que ja va ser l'any 1969. Un projecte d'iniciativa privada impulsada per Marc Ferragut Fluixà, que fou un empresari i gestor cultural mallorquí, que va concebre aquest espai escènic modern, polivalent, per dotar la ciutat de Palma d'una oferta cultural a l'alçada de les grans capitals europees. I és que el senyor Ferragut era un gran aficionat a la música i després d'assistir a un concert de música a la Royal Festival Hall a Londres, se va il·lusionar molt en l'idea de construir un espai que fos semblant a Palma. Això va ser l'Auditorium i va ser possible perquè es va inaugurar oficialment dia 3 de setembre de l'any 1969, enguany ha fet 57 anys, i ho va fer per allò de dalt de tot, perquè el concert que va inaugurar va ser la Berlinale la Filarmònica de Berlín, dirigida en aquell moment pel prestigiós mestre Herbert von Karajan, un fet que va ser històric i que va posar Palma al mapa musical internacional.

Està, hi ha un projecte que comença amb la Filarmònica de Berlín, amb el mestre Herbert von Karajan. Clar, tot això va començar de dalt de tot. Aquest auditori, a més d'això, té una ubicació que la coneixereu, que és privilegiada, perquè es troba en ple passeig marítim de Palma, amb unes vistes fantàstiques a la badia i també a tot el port. A més, l'auditorium disposa de dues sales, la sala magna, que és la més grossa de totes, a més, com deien, Celestia, té una acústica excel·lent i una capacitat per més de 1.700 persones, preparada també per fer obres de teatre, òperes, ballets i també concerts sinfònics. I llavors té una sala més petitona, que es diu la sala Mozart, que és un espai més íntim, que té unes 300 butaques i està destinat a recitals més petits, conferències, congressos. Des de la seva inauguració, l'any 1969, l'Auditori de Palma ha estat el principal escenari per gires internacionals de grans concerts sinfònics, de ballet i també de teatre. De fet, hi han actuat artistes, figures cabdals de la història del jazz, que hi han actuat en directe. Per exemple, als anys 70 i 80 hi van passar Charles Mingus, Stefan Grappelli o, fins i tot, Miles Davis.

0: Sí, sí, Miles Davis, però també...
1: Hi hauríem estat, eh?
0: Jo és que ara, si me faig pensar, quina de pensaró, sí. Aquell moment, com devia ser.
1: Sí, sí.
0: Veure actuar Miles Davis, però bé, com dèiem, ha passat molta més gent.
1: Que de fet no fa gaire, si fa un grapat de setmanes, entrevistàvem en Ferran Pereira, sí. I ell recordava
0: aquest concert,
1: un d'aquests concerts que va fer Miles Davis aquí a Mallorca, com el seu concert preferit de
0: no
1: tota la vida.
0: Doncs sí, Miles Davis, però també ha passat Chuck Berry, B.B. King, Ray Charles, referent tots ells del rock, del blues, del soul, també Joe Cocker, però també Astor Piazzolla, el mestre argentí, també de música en espanyol i cançó d'autor han passat en Joan Manuel Serrat, en Lluís Llach, en Julio Iglesias, en Rafael, com vos dèiem abans, en Camilo Sesto, en Paco de Lucía, o en Camarón de la Isla. També Joaquín Sabina, Alejandro Sanz o Luz Casal.

0: A més, alguns són reincidents i van venint, sinó cada un parell d'anys, sempre que tenen gira o disco, tornen a l'Auditori de Palma, que és notícia ara perquè ha canviat les butaques, sí, aquelles butaques magnífiques que ja tenien quasi 60 anys. Han estat canviades una part, no totes, però sí que s'aniran canviant a poc a poc. És un nou model més modern, més còmode, però manté aquell color fúcsia tan característic de l'Auditorium de Palma, que, com vos dèiem, ha renovat 920 butaques de la platea i després s'espera que també se canviïn les de l'amfiteatre i les llotges, però això serà a partir de l'any que ve. Avui també coneixerem la nova temporada d'aquest teatre.
1: I és per tot això que avui ens endinsarem, jugarem i parlarem de l'Auditorium de Palma.
0: Són les 3 i 27 minuts.
2: Penta!
0: Sí, ja que vull dedicar el programa a l'Auditorium de Palma, també hi tenim una pregunta que està relacionada. I la pregunta diu així: fa 50 anys que celebritats del món del cinema, la música i la televisió van arribar a Mallorca convidats per Foment de Turisme per participar d'un festival de nova creació que es va dur a terme entre els anys 1975 i 1978, precisament a l'Auditorium de Palma. Hi van actuar artistes com Julio Iglesias, Maciel, Paco de Lucía o Rocío Jurado, però també grans compositors del món del cinema com en Henry Mancini o també Michael Legrand, que assistiren a qualcuna d'aquestes quatre edicions d'aquell festival. Però la pregunta d'avui és: sabeu quin nom tenia aquell festival?

0: festival que va tenir 4 edicions, però que va calar forta. Sabeu quina en tenia? Tenim, com sempre, 3 opcions.
1: I doncs sí, era Amor a Mallorca.
0: El festival Amor a Mallorca. Mm-hmm.
1: Era Musical Mallorca.
0: Festival Musical Mallorca.
1: O era Mallorca Paradise.
0: O el Festival Mallorca Paradise. Mm-hmm. Aquestes són les 3 opcions. Si qualcú se'n recorda, estarem molt contents. Sabeu com es deia aquell festival de la música celebrat entre els anys 75 i 78 a l'Auditorium de Palma? Aquesta és la pregunta del dia i, com sempre, teniu dues maneres per respondre-la.
1: I deixi a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, on ens podeu telefonar al 971-13-99-00 i així vos sentim, 971-13-99-00.
0: I ara tornem.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
2: Benvinguts a Esports 3 en Joc.
3: Dissabte a les 12, segueix amb Esports 3 en Joc el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Esports 3 en Joc, a IB3 Ràdio.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.

0: A les 3 i 33 minuts amb aquí en directe i a TV3 Ràdio. Tot una parlarem de l'Auditorium, però abans tenim una pregunta relacionada, perquè hem recordat un festival mític que hi va haver entre els anys 1975 i 1978, precisament a l'Auditorium de Palma, i tenia un nom aquell festival que hi van passar les grans estrelles del moment, i d'ara també encara ho són. Quin nom tenia, Celestí?
1: I deia era Amor a Mallorca, el títol.
0: Això no ho ha votat ningú.
1: No,
0: no ha
1: agradat. Amor a Mallorca, no.
0: No ha agradat, no.
1: Era Musical Mallorca.
0: Té un 64% dels vots.
1: O era Mallorca Paradise.
0: I aquest té un 36% dels vots. I la resposta correcta és... Sí, Mallorca Musical. De fet, Musical Mallorca.
1: Musical Mallorca.
0: El més correcte, Musical Mallorca, és com es va dir aquell festival de música que va ser gros, eh? De fet, el periodista José Luis Uribarri va fer de director d'aquell esdeveniment, era música en directe, hi havia una orquestra, els músics anaven actuant, la veritat que és aquelles coses que queden en els llibres d'història aquells 4 anys que es va celebrar aquest certamen internacional de cançons que s'ha de Musical Mallorca i que va transcorrer a l'Auditorium de Palma. Tot això per explicar-vos que avui dedicam el programa en aquest auditori.

0: I arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és l'Auditorium de Palma. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
0: Amb qui parlam? El teu nom.
7: Amb en Marc.
0: Marc, què més?
7: Marc Ferragut.
8: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
7: De la barriada Son Armadans, a Palma.
8: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Estudia o treballa, no? Auditorium de Palma.
8: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Moltes hores i molta dedicació.
5: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
10: Tens el dret de guardar silenci.
11: I crec que seria molt bona idea.
12: T'agrada anar a ballar?
7: Bueno, si insistes.
13: He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
7: A la dutxa.
11: Com li agrada el cafè?
7: Poquito cafè, poquita leche.
14: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web...
7: Sexo pollos.
15: Què penseu fer aquesta nit?
0: Què faràs avui vespre, Marc?
7: Dormir.
0: Sí.
16: Una actuació extraordinària.
17: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
18: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
19: Estic molt content que hagin vingut.
20: Són tan encantadors.
21: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
22: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
23: Adéu, que vagi bé!
24: Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.
0: L'heu sentit respondre el qüestionari electrònic i ja podem saludar en Marc Ferragut. Com estàs? Benvingut.
7: Què tal? Com va?
0: Gràcies.
7: Bones tardes.
0: Per venir.
7: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: En Marc és un dels gestors, directors, gerents de l'Auditorium i també de vena, de família, perquè ton pare i el teu padrí.
7: Una mica així, una mica així. Malgrat no som artistes, cap de la família és artista, ni no han sortit actors ni músics. Som economistes. Pues, això ha servit perquè puguem dur endavant aquest projecte, perquè és un projecte, la indústria cultural ja és un projecte difícil, però un edifici d'aquestes característiques a una ciutat relativament petita com és Palma o Mallorca en general, perquè jo m'agrada tractar l'illa com un tot, no? No vaig de dividir o subdividir municipis, perquè aquí a cap i a la fi som un milió d'habitants. Però, clar, és un edifici que per les seves característiques hauria d'estar una ciutat com a mínim 3 milions d'habitants. I tirar-lo en vant amb un milió només d'habitants i, a més, a una illa, en sobre la problemàtica logística que això comporta, doncs encara afegeix més emoció.
0: És més complicat.
7: Més emoció el tema, sí.
0: Clar, aquella aventura del teu padrí que va anar a Londres i va dir, jo vull que Palma tingui un auditorium gros, sí, europeu, molt ben, acústicament molt ben fet.
7: És que li agradaven dues coses, a dir. La primera és la música. Era un melòman brutal. I la segona, que s'estimava molt Mallorca, la seva illa. I possiblement hagi estat l'únic empresari que als anys 60 no va tirar cap al turisme, sinó que va anar en contra, no?
0: No té un pot de turisme, en certa manera, l'auditorium? No, perquè no va tan dirigit, o sí?
7: No està dirigit al turista, no. Està dirigit a la gent de Mallorca, als residents i als mallorquins. Uh-huh. I ell considerava que la cultura, nosaltres, aquí a Mallorca, pues, havíem de poder gaudir de cultura de primera categoria, no? Els primers concerts, els millors companyies de dansa, o les millors companyies de teatre havien de poder venir aquí i actuar al 100%, sense cap tipus de problema tècnic. I això va fer, perquè ell sempre s'havia caracteritzat, ja en els seus temps de regió inca, que la cultura era educació. I, de fet, va ser un dels impulsors de l'Escola d'Oficis d'Inca, no? Que després se va conèixer com formació professional. I també va ser un dels impulsors de la Biblioteca Pública d'Inca. I jo crec que l'Auditorium simplement va ser la culminació d'aquesta trajectòria vital tan preocupada per la cultura.
0: Mm-hmm, clar. Teniu aquest referent. Tu i el teu germà, de petits, vareu néixer allà entre bambolines i tot això.
7: Efectivament. Jo crec que hi ha poca gent que hagi plegat tant de quilòmetres de cable com el meu germà i jo. I bé, hem passat per tots els oficis dels teatres, que són molts i molt variats, i tots absolutament necessaris perquè una fusió surti endavant. Perquè, clar, la gent quan ve al teatre seu a la seva butaca, s'aixeca el taló, comença l'actuació, els artistes donen el millor que tenen, però perquè n'hi hagi un artista actuant, n'hi ha d'haver 5 o 6 persones darrere perquè això surti endavant, no? És com l'exèrcit, no? Perquè un soldat estigui a primera línia, n'hi ha 20 que estan darrere en preparació, logística, manteniment, etcètera, etcètera, etcètera. I, clar, això és una feina que s'ha de planificar molt de temps, no se pot improvisar. Bé, jo sé que tu tens experiència, no, actuant i fent cosetes.
0: No tant com... No.
7: I saps de lo que t'ha xert, no?
0: No, sí, m'admira el que tu deies, que gestionar un espai com aquest tan gros, amb tantes butaques, i dur-lo a l'actualitat, i que la gent vengui, i programar...
7: I no només això, és que aquesta oferta, o aquesta rotació tan brutal d'espectacles que tenim, que no hi ha cap Europa, igual que nosaltres, nosaltres possiblement siguem el teatre que té més oferta cultural de tota Europa, i és per mort de la població, perquè com que la població és petita, has de donar molta oferta, molt variada, en molt poc temps.
0: Sí, sí.
7: Aquí, lo seu, lo més habitual seria com a Madrid, que tenen com a mínim un espectacle en cartellera 6 mesos. El mateix espectacle, i simplement van repetint les funcions. Aquí no, tu aquí...
1: Aquí no pot ser.
0: Ho fas un cap de setmana.
7: No pot ser perquè també hi és tot el públic.
1: Clar, és impensable.
7: Sí. I, clar, has de programar, i és molt, molt fàcil veure la cartellera de l'Auditorium, que en una setmana hi ha qualcú que faria un festival, no? Sí. Nosaltres una setmana podem tenir 4 o 5 esdeveniments diferents, mm-hmm. i diferents en el més ampli sentit de la paraula. Mm-hmm. Tu te pots trobar un concert de la Sinfònica un dijous, divendres una obra de teatre a la Ratonera, per exemple, però és que venim de dilluns, dimarts i dimecres d'un congrés amb 800 persones. O sigui, l'Auditorium és un edifici molt, molt viu, que no ha deixat mai descansar en aquests quasi 58 anys de vida.
0: Clar. I ara l'heu renovat, Marcos, heu pogut fer un esforç també econòmic, no?
7: Un gran esforç, i a més, quasi doble o triple, perquè veníem d'allò que ja quasi la gent no se'n recorda, que és una pandèmia, que el sector cultural vàrem ser els primers en tancar i els darrers en obrir amb total normalitat. I això va implicar unes pèrdues molt grosses, que ens va costar bastant d'aixecar. Nosaltres ja veníem escaldats d'altres crisis, no? En una dècada vàrem tenir la pujada de Ciba Cultural, que va fer el Partit Popular, que jo encara me'n recordo del ministre Montoro, menudo ministro, que ens va pujar del 8 al 21%, 13 punts d'un dia cap a l'altre, que això no ha cap indústria que ho pugui suportar. Totes les gires que hi havia a Espanya se van aturar de cop, munta de gent se'n va anar al carrer. I va costar. Després varen patir la pandèmia.
0: La pandèmia. Les crisis que hi ha hagut.
7: Sí, i després la guerra d'Ucrània també va suposar un xoc. I ara anem a veure què passa amb aquestes pujades de benzina, perquè com antes jo vos comentava fora de micro, la indústria cultural és una indústria que és molt elàstica a la demanda. I ara me voy a meter un poco de perogrullo, perquè la gent mos entengui. Tu, quan tens una crisi o no arribes a fi de mes, el primer que fas és llevar les despeses més manco necessaris. I el primer que fa la gent és llevar-se's oci. Nosaltres, com a indústria cultural, som oci. Tu te lleves de sortir a una discoteca, d'anar a sopar... En lloc d'anar a sopar dos vegades i vas una, te lleves els capritxos, no? O anar a un concert, etc. Clar, això és que són molt, molt elàstics, la demanda. I això que fa? Pues, fa que quan tu veus que les ventes comencen a recanejar un poc, nosaltres som com un indicador avançat de l'economia. Això significa que tard o d'hora vindrà una de grossa. De moment, aquí a Mallorca, com que tenim un sector turístic molt potent, la gent viu aquí i aquesta temporada encara hi ha anat bé, nosaltres encara no notem, però som conscients que a Península se comença a notar això.
0: I amb tot això heu fet aquesta inversió?
7: Tot això, sí.
0: Heu canviat totes les cadires de la platea?
7: Exacte, és que no és que d'un altre. Per nosaltres, la fugida no és tirar cap enrere i tancar. Això és per dir, vamos, jo crec que s'aixecaria de la tomba mos fotria quatre clotellades a tots, no? Aquí, la fugida sempre ha sigut cap endavant. I cap endavant, què ha significat? Pues, refer-mos, tornar-mos a fer encara més eficients, perquè el nostre model de gestió d'un teatre com aquest és únic al món. Quan mos conviden a Madrid o a Barcelona a taules rodones, no?, de gestors de cultures, etc., flipen amb el nostre model. Perquè, clar, amb 40 persones en nòmina, un teatre d'11.000 metres quadrats, en 9 sales, amb 3 espais que fan espectacles, i amb una programació que excedeix els 70 espectacles per any, que això se tradueix en una mitjana de 280 funcions, fora comptar congressos i convencions, que això és una altra branca que pot tocar també, i a més no rebre cap euro públic, això ho vull recalcar, l'Auditorium no rep cap subvenció pública, només fent feina de les taquilles, durant 58 anys, fora Turà, podem dir que és el millor auditorium del món.
1: Però sí. No és errades acústica, no? Que això és una altra qüestió, també.
7: Que va relacionar.
1: A destacar.
7: Que hi va relacionada, perquè si tingués un qualque defecte estructural que la gent no hi pogués fer feina bé, el varen fer amb una columna enmig i la gent no hi veu, és que n'hi ha visibilitat reduïda, no sé quan... No n'hi ha cap defecte d'aquest. O sigui, la gent que hi va a l'auditorium, i molts dels nostres oients i amics ho saben, poden escollir qualsevol butaca, que sempre ho haran 100% de l'escenari i tindran la millor acústica del món.
0: Això és veritat. Passes gust. I a més que heu mantingut aquesta oferta eclèctica, no? Teniu música de cambra, música sinfònica, orquestres, ballet, però també rock and roll, músics
7: de tot.
0: Pop. Ara tindreu un guitarrica de la Fuente. Que
7: efectivament.
0: De tot.
7: I això veig que quan es predit tenia la idea de fer l'auditorium, ell només pensava en música sinfònica. Perquè, clar, venia de Londres i ell pensava només en grans orquestres. I aquí és quan la faceta econòmica de mon pare va aparèixer, va dir, mon pare, no podem, a una ciutat que en aquell temps, als anys 60, Palma tenia 200.000 habitants, manco de la ciutat que ara, tu no pots construir un edifici només dedicat a un tipus d'art escènica. No pot ser com a Madrid, que només té un auditori nacional per a conciertos, o un real per a òpera. Tu a una ciutat petita has de tenir un concepte d'auditorium importat dels Estats Units, per això se diu auditorium, que pugui fer tot tipus d'espectacles i que els de pugui fer bé. Perquè els primers esborranys del projecte, l'auditorium no tenia caixa escènica. Això què vol dir? Que no hi havia un escenari gros, no estava pensat per penjar decorats, per exemple, no? En els següents esborranys, clar, un pare va dir, no, aquí s'ha de fer una caixa escènica que a dia d'avui encara la superfície d'escenari són 800 metres quadrats, que encara a dia d'avui és un dels més grossos que hi ha a Espanya.
0: D'Espanya. Mm-hmm. Wow. I també dels més grossos per capacitat, no? Vull dir que teniu artistes, ara ho parlàvem abans, en Rafael. Que... Quantes vegades ha vengut en Rafael i sempre...
7: Moltíssimes. Moltíssimes. I, bueno, i sempre que ja fa, que hi fa una gira, sempre estem darrere d'ell. O sigui que jo espero, ara estem xerrant, està en fase amb la seva oficina de management, que és Universal, que abans era RLM, però Universal l'ha comprada. I xerrant amb el seu manager, en Jan Barbot, la setmana passada ens va dir nos tenemos que sentar con Rafael y decir qué ciudades quiere hacer de gira para la última gira, porque aquest home sí que és un artista en totes les lletres. Jo crec que no atura de fer feina perquè el dia que aturi no té cap més motiu per viure, no? És un artista... Me recorda també en Arturo Fernández, el Celsia, que també era un animal artístic, que quan se queixava d'aixaques, perquè ja tenia 89 anys, i deia, ai, xatín, que me duele la cadera, que no puedo, que tal, que... Però començava la funció i jo no he vist un home córrer tant en un blackout, no? Que quan se canvia d'escenes i se lleven els llums, tio, corria d'una banda a l'altra escenari que érem, vamos, Michael Johnson.
1: I n'hi ha que venen a Mallorca, que volen venir a Mallorca perquè hi ha l'Auditorium de Palma.
7: Efectivament.
1: Que trien l'Auditorium.
7: Hi ha molts artistes que prioritzen pintura, la capacitat, o prioritzen que l'espai sigui obert, o prioritzen altres coses, però quan ja tenen una carrera, ja duen molts d'anys a la carretera, ja diuen, no, nosaltres si anem a una ciutat i volem anar al millor escenari que hi ha en aquesta ciutat. I això significa venir a l'Auditorium, en el cas de Palma.
0: Mm-hmm. Xerram amb en Marc Ferragut, ell és un dels propietaris, dels gestors, dels administradors, directors, tot això, no?
7: Fem de tot.
0: Fan de tot. De l'Auditorium de Palma, i ara jugarem un poquet amb ell.
2: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Marc, abans que te'n vagis, te farem unes proves molt fàcils relacionades amb l'Auditorium, d'acord? En aquesta primera prova tindràs un minut per enumerar paraules relacionades amb l'Auditorium de Palma.
1: Vinga, Marcos, un minut per enumerar artistes que han actuat durant aquests prop de 58 anys a l'Auditorium de Palma. Si vols, pot començar amb el teu primer record. No sé si recordes el primer artista espectacle que hi veres.
7: Torre Bruno?
0: Sí.
7: Passa, és que jo soc molt gran, segurament hi ha molta gent que m'ho sé, que té quin, eh? Bueno, era un artista que s'edicava a fer espectacles infantils. Que,
1: sí. El coneixem, nosaltres el coneixem.
7: Sí, sí. Molt perquè vosaltres sí. Sou generació X, no?
0: No l'hem també. Vist, però sí, tu ja el vas veure a l'Auditorium.
1: Quina sort.
7: En Pedro Ruiz, que a més d'aquella època, en Julio Iglesias... Que més, companyia... Bueno, artistes només o també companyia?
0: Companyies també, sí.
1: De tot.
7: El Joglars, de Goi de Gom, La Fura... Que més, així...
1: La Fura, quin temps.
7: Sí, Sergio Dalma, mil vegades que ha vingut... Què més?
1: No fa gaire.
7: No fa gaire, però no va venir a l'Auditorium. Mm-hmm. Va anar al velòdrom. Mm-hmm. Fora bicicleta. Mm-hmm. Ai, és que ara m'has pillat. És que...
0: No, en sap molts. Repassa la programació, així l'aprofitam.
7: Sí,
0: no.
7: Bé, el casta, com sempre,
0: el casta, amic
7: nostre... Que, per cert, li vaig regalar unes butaques de ses antigues.
0: Ah, sí?
7: Va dir,
0: sí.
7: Mira, tinc aquest... Igual que quan varen esbocar Wembley, no? Donava, sí. o el mur de Berlín, no? Donàvem pedres i tal. No, nosaltres hem fet el mateix amb ses butaques, perquè, clar, Casta té el nostre pindó, no? Perquè ha estat l'artista que més vegades ha omplert l'Auditorium.
0: Uau. Mm.
7: I li varen donar, super orgullós. I li vaig dir, Agustín, que t'he guardat dues butaques que aquestes butaques s'han vist tots els teus espectacles. Ai, que bien, i les té por ahí por Calagamba. Jo espero que la guardi bé.
0: Clar.
1: I la resta de butaques? Perquè,
7: la resta, moltes se van reciclar i, bueno, encara queda la segona fase, que no la varen fer enguany per falta de temps, perquè, clar, és que tenim una agenda tan apretada, ja estem programant el 2028.
0: Clar, mm. I no vos va donar temps, però bé, ja els canviareu.
7: Sí, sí, però ja estan pagades, ja estan pagades.
0: Ah, això ja és un consol. A que teva te n'has duit qualcuna?
7: Sí, bueno, tinc merchandising d'aquest. Que, per cert, ara m'heu donat una idea. Posa-m'ho a la pop o alguna cosa així.
0: Exacte, per nostàlgics, no?
7: Exacte, per aquell nostàlgics i...
1: Mira tu, uns ingressos.
7: I simpatitzant de la història. Sí, no, un preu simbòlic, 2 euros per butaca, una cosa així.
1: 2 euros per butaca, sí, atenció.
0: Compreu,
1: idees, mollam idees a l'aire.
7: És que són, sí, sí, sí.
0: Però els compraran aviat, molt bé.
7: Sí. I a més que són, volaran. Mira, aquí podríem tenir, perquè m'heu copiat el color.
0: Exacte.
7: El color corporatiu i B3 és
1: talment,
7: copiat, eh?
0: Ben igual. Molt bé, tenim una altra prova, i és aquesta, per Marc.
2: Guanya qui la sap més llarga.
0: Va, Marc, ara unes preguntes. Primera, dia 3 de setembre, 1969... Guanya qui la sap més llarga.
1: Ah, la sap més llarga. Guanyes. Si la saps...
7: És que no l'havia sentit bé. Bueno.
0: Bé, doncs fa 57 anys que s'inaugurava l'Auditorium de Palma. Pioner, auditori modern d'Espanya, ja ho han dit. I destaca la seva acústica, una de les millors del món, que ha destacat molt d'artistes internacionals. Un d'ells és el Lleó de Belfast, és a dir, Van Morrison. Fascinat per la seva acústica, ha actuat a l'Auditori en nombroses ocasions. La primera, el febrer de 1997, a l'estrena de The Helling Game. I ens agradaria que encara tornàs. Però sap quant de pits ha actuat a cap vostre, Van Morrison?
7: Com a mínim 2.
1: Com a mínim 2. Nosaltres teníem 2 opcions. 7 vegades o 4?
7: Pues 4.
0: 4? Sí. Creus que 4?
7: Crec que sí.
0: Pot ser.
1: Sí?
0: Tu creus que més, Celestí?
1: Ha arribat a venir 7 vegades, eh?
0: Sí.
7: A Mallorca sí, però a l'Auditorium, 4.
0: 4. Pot ser. Doncs Van Morrison, clar, és una superestrella.
7: Sí. Imagina't. I, a mi, jo l'he vist fora el capell i sense oeres. I a més és molt bo perquè això la gent no ho sap. Tio va dir que va ser un dels millors concerts de la seva carrera i tal, però amb Van Morrison jo vaig descobrir lo de la conta enrere. I és que el tio en l'escenari té una conta enrere que només hi veu ell.
1: Sí.
7: I per contracte el concert dura 1 hora i mitja, 1 hora 30 minuts. Quan el rellotge arriba a 0, el tio se gira i se'n va.
1: Encara que els músics toquin.
7: I els músics acaben la cançó, però el tio ja ha agafat la limusina i ja se n'ha anat.
1: Fascinant.
0: Ja no és.
1: Fascinant. Això ho fan els artistes, eh?
7: Però normal,
1: cosa
7: normalment els artistes estrangers, els guiris, ho fan això. Fan això.
0: De fet, tenim moltes històries, moltes curiositats. N'hi ha una d'en Karajan quan va venir a estrenar a l'Auditorium, que també va provar l'acústica i va flipar. Aquesta història també és molt bona. També la història d'en Miles Davis, que també va venir
7: també,
0: i va tocar la trompeta.
7: I en B.B. King.
0: Va tocar la trompeta pel primer tema, donant l'esquena en el públic.
1: Les veres, tu eres?
7: Jo era molt petit. Jo era molt petit. D'aquest no me'n record, però d'en B.B. King sí.
0: D'en B.B. King te'n recordes?
7: Sí.
0: I d'en Julio Iglesias te'n recordes?
7: També.
0: Les primeres vegades que va venir que el viu de posar també dins un cotxe perquè no el vessin.
7: De fet, l'any 86 va venir a fer un concert i a primera fila hi era la reina Sofia i la Lady Di.
0: Uau. Que això també ha passat a l'Auditori.
7: I això estava patrocinat per Zirconio, crec que era, o com un rotllo porcelanós o una cosa així, i encara tenc ses ratlloles, que són negres, amb sa firma d'en Julio en dorat.
0: Wow.
7: Encara tenc un parell d'aquestes.
0: Ho de fer una exposició, un llibre. El llibre ja el teniu.
1: Això no ho venguis, però
7: no. No, això no. Però ara que sentí que el teatre principal el volen museïsar o alguna cosa així... Nosaltres en tindríem
0: per fer la
7: ruta del terror, podríem fer.
1: Teniu un bon magatzem.
7: De magatzem de coses que tenim.
0: I allò que no podeu contar.
7: En tenim un de coses... Pensa que a casa nostra, clar, com que dos veces que hi ha, lo de sa vida aquesta que diuen dels aparatos que te deixen de funcionar i tal, a casa nostra no hi passa això. O sigui, tot se recicla i tot dura. Tenim una col·lecció que si un dia voleu fer una pel·lícula i voleu projectors o focos de l'any de la polca i que funcionen tots...
0: Voltes anteriors.
7: Wow. Va dir coses.
0: I deixar l'Auditorium de Palma enhorabona per tota aquesta feina, per la renovació i per seguir endavant de Marc Ferragut.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé aquesta nova temporada. Anirà
7: superbé. Sobrevivirem, com sempre.
0: Sí. Gràcies per haver vingut.
1: Gràcies.
0: No tenim més temps. Arriben els serveis informatius i tornen tot d'una.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bon dia. El govern reclama a Madrid una nova baixada de l'IVA dels combustibles que utilitzen agricultors i pescadors pel mal moment que passa al sector. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha expressat la seva preocupació per les protestes anunciades per les organitzacions agràries i ha remarcat que agricultors i pescadors són alguns dels sectors més dependents del preu dels carburants.
4: Nosotros no podemos bajar el IVA, no tenemos competencias normativas para hacerlo. El señor Sánchez sí, que puede hacerlo y espero que lo haga. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en su momento. Vamos a ver qué hace el gobierno de España y nosotros vamos a coordinar nuestras medidas, si son necesarias, con las que ejecute el gobierno de España.
3: I 24 hores després que s'hagi constatat que les Balears són l'indret d'Espanya on arriben més persones en situació irregular via marítima, l'Observatori de Migracions a la Mediterrània adverteix que la circumstància no canviarà mentre hi hagi fam al nord d'Àfrica. Des del 2016, la ruta entre Algèria i Balears que empren els immigrants per accedir a Europa no s'ha aturat de créixer. Durant anys, la ruta canària superava la Balear, però enguany les coses han començat a canviar perquè ha davallat les sortides de Senegal i Mauritània pels convenis policials amb Espanya i el camí per les Balears és el més senzill ara per arribar a Europa. Segons l'experta Margalida Capellà, això no canviarà mentre no millori la situació econòmica dels països africans.
6: Pensàvem que no s'ho pot aturar. Els fluxos migratoris sempre han existit entre Algèria i Balears, fins i tot des de Balears cap a Algèria. I quan les persones fugen de la misèria, de la pobresa, de la manca d'oportunitats o la manca de futur, és impossible posar una porta a la mà.
3: I es dispara el nombre de víctimes d'explotació sexual identificades a Palma. Segons Cort, el 2025 es va atendre 400 víctimes, un centenar més que l'any anterior. Cort atribueix l'increment a una millora en els sistemes de detecció per part de les entitats que atenen aquestes persones. El tràfic i l'explotació sexual, explica l'informe municipal, continua sent un fenomen fortament feminalitzat i amb la dona estrangera com a perfil més vulnerable, sobretot procedents de Llatinoamèrica. Lourdes de la Cruz és la sociòloga de l'Ajuntament de Palma.
8: Se aprovechan de la alta movilidad que se van haciendo, las van desplazando de lugar a otro. Esto lo que hace es aumentar el desarraigo de la víctima. La residencia y la explotación sexual también es un elemento combinado de dependencia. Dependen de la vivienda que les ofrece el proxeneta. La irregularidad administrativa, evidentemente, es un elemento de vulnerabilidad total. Las responsabilidades familiares que tienen, todo esto lo que hace es reducir la capacidad de acción de las víctimas, que no puedan denunciar, que no se consideren ni siquiera víctimas de ello.
3: I atenció a tots els que van en aquests moments per la carretera entre Palma i Aín, que hi ha hagut un accident passat al pont de Marratxí i això fa que hi hagi fortes retencions en tota l'autopista principal que va de Palma fins al port d'Alcúdia. En aquests moments són quasi ja les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que demà Bunyol esclatarà de festa i poca roba. En sa correguda, en roba interior.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per començar aquesta segona hora del programa. Aquí tenim totes les lletres. Ara tenim Iker Hernández aquí al control tècnic. Iker, gràcies. I també arriba el moment de conèixer quina és la notícia del dia. I per conèixer la notícia, saludam a Maria Pons.
1: Com va?
0: En Celestia Lider.
2: Som aquí.
0: I també en Jaume Bernat. Com estàs?
3: També som aquí.
0: Gràcies.
3: N'estic bé.

0: Espullar, que som més pudorós i...
1: Pare, has anat a Boller, Jaume Bernat.
2: Però supos que aigua, aigua te'n donaven, bueno, o te'n puguin donar.
0: Home, Boller, no ho sé, perquè vull dir, ja hi va des de ser madana del poble, hi va tot el poble, no és que sigui un desfile de modelos, tot i que també hi ha gent molt guapa, també s'ha de dir.
1: Sempre hi ha guapos per tots, els pobles tot. I guapes.
2: Clar, per tu van a roba interior, perquè si te plegui un dia així que no em fes compte...
0: Sí,
1: i ai, t'imagines.
2: Vas foradat de per tot.
1: A brut.
2: També, hi ha gent per tot. Sí.
0: Que hagis tingut un accident.
1: Exacte.
0: No?
3: Bé, ja, queden poques hores per aquesta correguda en roba interior de Bunyola que tanca l'estiu.

0: Una festa que fins i tot té un himne.
1: Sí, que és aquest.
2: Que no vos ha aparegut un poc, com ha escrit en Joan Mas, això, ara ho comentava abans de la redacció.
1: Sí.
2: De pollença, en vez de dir pollencins del seu bosc, diu bunyolins d'espueu vos.
1: És un clam, és un crit a festa, que fa en Pau de Bon, d'en Toni Font, que convida cada any en aquesta festa.
0: Sí, enguany... perquè en Pau és bunyolidot, jo sí. No hi va néixer, però...
1: És un veïnat, és ja, resident, és el bunyolí, evidentment.
0: És que aquestes coses, no, és que jo no hi vaig néixer, però hi vi fa 30 anys.
3: Sí, això en els pobles és molt comú.
2: Empaltat.
3: Sí, ja vius un altre poble, jo no t'ho parec, vaig viure a Manacor, i un majorer. Ah, sí. I un major, aquell...
0: No ho van ets mai de Manacor.
3: No. No. Ahí vivia, però era un major.
0: Exacte.
1: Clar, ets extern.
3: Extern,
1: però vaja.
2: Sí. Sempre, passar una sèrie
1: i sempre ho seràs, eh?
3: Sempre. Sempre si te'n vas a viure un poble però... veïnat, sempre ets
1: però
3: extern.
1: Però per nosaltres és Bunyoli, eh?
0: Sí. Exacte.
1: En Pau de Bon.
0: Sí,
1: sí. I per Bunyola també, també. Crec, sí. Bé, a veure què vos pareix, enguany és l'ema d'aquesta correguda amb roba interior, que és Farmejant Taura des del 2005.
0: Que molt, que són de moderns, eh?
1: Això ho diu el vídeo que han llançat els organitzadors d'aquesta 22a edició de la correguda en roba interior de Bunyola, aquesta festa que ja és tradicional i que tanca el cicle de festes d'estiu.
2: Però, tu saps el que és Farmejant Taura?
1: Sí, sé
2: que és. I tu, Jaume?
3: Home, ara xerren de les batalles d'Aura, no sé si té res que veure amb això.
2: Sí, exactament. Idò, hi haurà aquestes batalles d'Aura per Bunyola,
1: sí,
2: no?
1: Sí, per això és com una, no ho sé. Sí, és com un, no ho sé.
0: És mal d'explicar.
1: Mal d'explicar.
3: Ja no,
2: que tot i aquestes coses modernes.
1: No sé si entra dins una fase com de meditació, no sé.
2: Meditació?
0: No sé què
1: dir-te. No sé com ho faran, eh?
2: Haurem de veure per divendres.
3: Haureu d'anar a veure.
1: Amb poca roba.
3: Haureu de treure's que ho som blancs.
1: Exacte. Bé, Antoni Rosselló, tot i no ser membre fundador de qui està al darrere de l'organització, forma part d'aquesta organització des de fa uns 15 anys.
4: I la Socorreguda és una festa que és dels bunyolins i pens que s'ha de viure. És molt difícil d'entendre si no hi participes i la millor forma d'entendre-ho és venir, llevar-te la roba dissabte i viure-ho. Tenim una cançó, que la veritat és que s'ha convertit en un himne, que ja també fa uns quants anys que la tenim, i que, a més, hi participa en Pau de Bon, que és un veïnat excepcional que també tenia Bunyola, i que quan sona aquesta cançó, la veritat és que la gent s'ho sent. I si ets dins la plaça, plena de gom a gom, amb la gent en roba interior, i sona la cançó, se viu amb molta intensitat. I jo crec que no se pot explicar, però a llarg mig sí que pots sentir el que suposa aquesta festa per bunyolins.

0: Toni Rosselló li ha dit veïnat. Veïnat, eh?
1: En en Pau de Bon.
0: Sí. Veïnat.
2: Ja, ja, dic que... Aquestes coses.
0: Bé, però és ella que fa el crit de festa.
3: És en Pau
0: de
3: Bon, eh?
0: Sí. És en Pau de Bon que fa aquest crit de festa i que anima tothom a que se despugui. No que vagin amb poca roba, que se despuguin directament.
1: Directament.
0: Lleva vots a roba. Bé, aquesta cançó convertida en himne, com dèiem, i la correguda en roba interior, que és aquest esclat de festa a Bunyola que se fa per Sant Mateu, que comença a les 5 de l'hora baixa amb la concentració de colles i dura fins a mitjanit.
4: La correguda és una festa que, efectivament, és una correguda. Té...

0: És com una petita carrera que fa un circuit pels carrers del poble. No? No passeu pena, no has de ser un esportista d'èlit perquè per fer un quilòmetre mos tirant 3/4 d'hora, però bueno, vull dir, no deixa de ser una correguda. Val? Aquesta correguda comença a les 7, però la festa comença molt abans. Quedem a les 5 de l'hora baixa a la plaça, ja van arribant els corredors ja en la vestimenta adequada per dia que és, i comencen a calentir. Hi ha una barra amb avituallament i estan amb música fins a les 7, després se fa la correguda, a les 8:30 tenim una entrega de premis i a les 9 comença un concert fins aproximadament a les 12 del vespre que acaba la festa. Ja en tenim abastament.
1: Aquí tenim els horaris.
2: Sí, molt ben
1: talment
2: explicat.
1: Un festival, però és una festa, és una correguda. És una correguda. Li hem demanat a Antoni Rosselló també quines sorpreses en podem esperar demà.
0: I doncs, la veritat és que sempre intentant que hi hagi qualque sorpresa damunt l'escenari. Però, bueno, de la mateixa manera que intentem que hi hagi qualque sorpresa, intentant que no se sàpiga i que pugui ser una sorpresa per als participants. Tenim la sort que dins l'equip d'organitzadors comptem amb en Joan Montaner, que és el Changuito, que conduís l'espectacle d'una forma impecable. Cada any també tenim un pregoner que dona xula la correguda. I enguany, a més a més, tenim un convidat addicional que alguna cosa prepara, però tampoc sabem què. La veritat que li donem via lliure i que faci el que vulgui.

0: I és que aquesta correguda en Ràdio Interior està ben acompanyada. En Pau de Bon, en Joan Montaner, Xan Guito...
1: I sorpreses.
0: Però no n'hem aclarit de cap.
2: Molt misterioses, eh?
0: Sí.
2: No,
0: sí.
2: Ni 5 cèntims.
0: Ni pregoner, ni pregonera... No.
2: Tot sorpresa.
3: No, doncs anem a Margalida Mateus,
4: Mira, ara ho confessaré, primer vegada que confessi a ràdio. M'ho van demanar un any.
0: Ah, sí?
4: I vaig dir, jo no puc. Jo és que som de Montuïni.
0: Clar.
4: Perquè jo vaig fer el pregó del meu poble i vaig dir, jo sí, Montuïri sí. Sí, però jo a un altre poble estant no puc fer un pregó. Clar. I manco amb poca roba.
0: És amb poca roba, també, la pregonera?
4: No sé, però sí.
0: Clar, supòs. Supòs que anar d'acord una mica en la festa.
4: Molt agraïda, però no, gràcies. No puc. No podria.
0: No pots.
4: No.
0: Bé, vares fer bé, eh?
4: Gràcies.
3: Demà, tu, Celestí, podries?
0: Jo? No, perquè som de fora poble. Seria extern.
3: Bé, però supòs no que hem triat també un personatge conegut del món cultural, artístic...
4: Sí, cada any ho fa una persona.
0: La Margalida és coneguda. Perquè surt per televisió, però imagina que jo puja damunt l'escenari i els bunyolins diuen parà, i qui és?
2: Quan ets bo que ja te coneixen, ens ho xerrar, ja saben qui és.
3: Celestí Oliver. Ja
0: pujaria amb poca roba, això sí, segur.
2: Au, idò.
0: Sí.
2: Bunyol, convida-lo,
4: no ho diguis molt.
0: Ai, no.
4: Que te sonaràs telèfon.
3: Per favor, telefonau.
2: 973-9900.
0: Per enguany ja ho deuen tenir cobert, però clar, l'any que ve i bé. Antoni Rosselló ens explica qui és que hi ha darrere d'aquesta organització, perquè hi ha una organització que organitza tota aquesta festa i ell ens diu qui són.
5: Bueno, els que organitzem la festa ja fa bastant d'anys que som més o manco mateixos. Som un grup d'uns 10 voluntaris i, a més dels 10 voluntaris que preparen la festa durant l'any, tenim uns altres col·laboradors que no venen durant tot l'any, però sí que cada any no venen durant tot l'any a les reunions, a l'assignació de tasques, però sí que cada any, el dia de la festa, comptaven bé per ajudar-nos. I la veritat és que tant els meus companys com aquest companys que deia que venen el dia de la correguda, s'ha d'agrair perquè tots ho feien desinteressadament, simplement per sentir-nos part de la festa i per donar en el poble, pues és una forma de fer poble, no? Entenem que és així. I, bueno, pues nosaltres organitzam i intentam gestionar el màxim d'aquesta correguda, però també és vera que hem de dir que és una festa que organitzam juntament amb l'Ajuntament. No ho feim de forma independent, ja que no tenim capacitat material per dur-la a terme.
0: Ja arribam en aquest punt que en Jaume Bernat deia, aquests amics teus s'hi van interessar tant, aquests intríngulis de la festa. Mos ho conta en Toni Rosselló.
5: I dos temes de l'habituallament és un tema també que podem comentar. L'habituallament, en realitat, és una barra gratuïta per tots els corredors. En realitat, no és gratuïta. Has de comprar el tassó, com ho diu, de la correguda, que se compren en el refugi, que és un forn i un bar de Bunyola, i val 4 euros. I amb aquests 4 euros tens accés a barra lliure de les tendes de correguda, tenim cervesa i després també tenim begudes sense alcohol, cervesa 00, algun suc i aigua pels corredors. Amb aquesta contribució econòmica dels 4 euros pues podem pagar una part de les despeses que té la correguda. S'ha de col·laborar, no em porta de beure cervesa per comprar tassó. Així col·laborava amb el poble.
4: I de ja han conegut el funcionament de la festa, l'habituallament.
0: Aquest funcionament intern, habituallament, clar, és una correguda. I en Antoni Rosselló li han volgut demanar si ens pot avançar ells com a organització, evidentment, de que aniran disfressats demà o de com aniran, perquè amb poca roba han d'anar.
5: Bueno, els organitzadors, la veritat és que no mos hem anat molt a les disfresses i anem amb la majoria en calçoncillos i poca altra cosa més. Nosaltres, és una correguda en roba interior, jo personalment, i això és una opinió exclusivament meva, crec que és important mantenir la idea de la roba interior. Crec que seria una llàstima perdre aquest matís i no que se torni això amb un carnaval sense roba, però vamos, això és la meva opinió i la gent pot anar com vulgui. La veritat és que hi ha molt de grups que hi participen i, a més, els bunyolins, la veritat és que hi dediquen moltes setmanes i molt d'hora baixes a preparar disfresses, a preparar complements, a preparar petites escenografies. Tenim agrupacions musicals i la veritat és que és un orgull i un gust pues, que la gent s'impliqui d'aquesta manera, perquè al final, quan hi ha una gran comparsa, una batucada, una colla de xirimiers o una xaranga, pues, realment tenim en la festa pràcticament igual que l'espectacle pugui preparar altres damunt l'escenari.
4: I d'una bona festa sí. Que hem preparat.
0: Antoni, però ja deu tenir que el som blanc triats, això sí.
2: Eh?
0: No deu pegar mà estirada dins el calaix, dins l'armari. Ja ho deu tenir pensat.
4: Quins són, m'imagino. Maco que sigui un pont mous.
2: Sí. Però l'interior no te pot porar moltes floritures més en el final, no? Per ser original és difícil.
4: No, i me diuen que la persona que ha de fer el pregó és top secret, sí? No se pot dir. A més, que sí que ha d'anar amb poca roba, la persona que fa el pregó, i que demà sabrem qui és.
2: No sabem si és home o dona, tampoc. No. Res de res.
4: Top secret.
0: Hem volgut estirar una mica del fil. No ho sé, clar, tenim una bunyolina aquí. Per excel·lència,
4: sí.
0: A la ràdio, aquí a Vetres. És Nines Mateu.
1: Quines ganes, això ja és demà, molt de nervis. Penseu que Bunyola aquest dia s'espera durant tot l'any i durant totes les festes de Sant Mateu ja cantam himne i és un dia molt esperat. I sobretot un dia ple de secrets i de misteri que se resolen al mig de la festa, per exemple, de què va disfressada la gent, perquè clar, normalment la roba interior és un disfraç, és una fressa, al contrari que fa molt d'anys, en els inicis, ara ja ha esdevingut un carnaval. Hem de dir que el carnaval podria anar a menys i que la gent tornés a allò clàssic, a sortir en roba interior. Però bé, les neofestes evolucionen com evolucionen. De què aniré jo? M'ho heu demanat, companys, però ja vos dic, és un secret, una pista. Aniran de color blau i està relacionat amb una cosa molt mallorquina. I que més, un altre secret, es pregoner o pregonera, que l'organització sempre s'encarrega de que sigui molt secret, i res, tot això se sabrà demà a Bunyola. Així que ja vos ho contaré dilluns. Moltes ganes, molta il·lusió, i visca la correguda en roba interior. Amb una rialla ben xalesta...
4: I d'Eines, moltes gràcies.
0: Com a bona bunyolina dins la mateixa línia.
2: Molt de secret.
0: De misteri, sí. Secretisme.
4: Sí. Haurem d'esperar demà.
0: Què anirà, de tela de llengos? No ho sé.
2: De blau,
0: de
2: blau. Mallorquí.
0: No, jo... mallorquí. No ho sé.
2: La mà?
4: Sí. Haurà no poca tela, en tot cas.
3: Sí, jo he posat la mà.
2: Sí, no?
3: No sé. Tela de llengos és una bona
2: opció. Sí, bona jugada.
4: Doncs estrem
0: pendent. I què clama?
4: I si no ho podeu veure?
0: Que la gent no tragui tanta fressa, sinó que se llevi roba i vagi amb roba interior.
4: Això.
2: Pensa l'estima, l'ha de
0: fer. Sí. Va. L'any que ve aniré.
4: El convidarà l'any que ve. Que si no hi podeu anar a Bunyola, en aquest avituallament, ho podeu mirar des d'Ivetres Televisió, còmodament. Des de Calostra, perquè ho faran.
3: Des del Valencí de Calostra.
4: Exacte.
2: Ja en sabeu que s'ho posarà.
4: I vestits. O no? Això ja ho podeu decidir vosaltres. Molt bé, moltes gràcies, Celestí. Escoltam el Consell de la Universitat i tornem-te a donar.

0: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Qui no ha dit qualque pic? Pegamento. Es refereix a un producte que té molts àmbits d'ús, no només l'escolar. En català no utilitzam pegamento, sinó que fem servir cola, goma de ferrar o goma d'enganxar. Quan volem dir exactament quin tipus de cola volem, n'esmentam el nom comercial. Però això ho deixam per a les agències de publicitat. Penseu-hi, cola i no pegamento. I terme contat, terme acabat.
1: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: Continuem i hem de saber què fer aquest cap de setmana. Jaume, tu ja saps què faràs?
3: Jo sí. Tinc feineta que fer aquest cap de setmana, de preparar exposició per l'any que ve.
2: És a dir, que no tindràs moment
4: no
2: per
4: oci. Sí.
3: No, però dilluns vol dir que em vaig de viatge.
5: Dilluns?
3: Ara es pot dir. Ja ho vaig comentar un pic, em vaig dir a Eòlies, a Sicília. A veure, descobrir terres que va trepitjar l'Arciduc.
5: Clar.
3: Per dur-me programes, per tento. Faré de viatger.
5: Les seves petjades, no?
3: Sí, les seves petjades, sí.
2: M'encanta.
3: Un poc.
2: Bé, si vas aprofitar el cap de setmana... Tenim moltes propostes i una persona que té clar que li toca fer aquest dia és en Bernat Xemena, no sé si el coneixes, ell és músic, però també molt esportista, sobretot trompetista i esportista, i aquests dies està fent una gesta molt important de benefici del càncer infantil i, de fet, ha de fer 17 Ironmans. Avui hem parlat amb en Marcos.
4: Poca cosa, no?
5: Mare meva.
4: Sí, ben poca cosa.
5: Bacup.
2: Només de pensar-ho.
4: Quina gesta.
2: I volen saber com li va en Bernat, així que hem xerrat amb en Marcos, que és la persona que li deu ser xarxa social i l'acompanya en tota aquesta travessa. A Bones ara mateix, que fa tot això en benefici per aquesta associació que és l'Estrella de Marta.
6: Bueno, ya estamos en el día 9 de 17. Estamos en Asturias y ya hemos pasado el Ecuador del reto. Bernat está bien, está contento. Moralmente está genial. Todos los pueblos, todas las ciudades a las que estamos yendo están dando un apoyo increíble. Y esto también motiva a que tenga sentido todo esto que estamos haciendo. Evidentemente, Bernat está cansado después de hacer tantos Ironmans, como es normal, es lógico, pero bueno, está motivado de seguir, se ve con fuerzas y así lo estamos haciendo. También el tema de logística es un poco complejo, se tiene que gestionar bien, ya que una vez que termina un Ironman, que se pueden hacer las 11, 12 de la noche, hay que desplazarse a la otra ciudad, que a lo mejor son 3 horas en coche, y las horas de sueño al final... Es un tema que se tiene que gestionar bien. Pero bueno, estamos bien, todo el equipo está motivado y con fuerzas de seguir adelante.
2: I de molt d'ànim, Bernat, clar que sí. Una ferrada ben forta en Bernat Xemena i aquesta travessa que està fent, aquesta gesta, aquesta heroïcitat, tot a benefici de l'Estrella d'Anna Marta. Una ferrada forta, però ara també tenim altres plans aquí a les Balears i, a més, per totes les illes avui, Maria.
5: Exacte. Farem un repàs a veure què podem fer i què podem deixar de fer, perquè, clar, aquestes Ironmans crec que no seran tots que les passem. I vos donarem idees, a veure si no teniu plans, si vos pot servir qualcun. Mhm.

0: Martes Salero. I de començar per Eivissa, perquè se fa la sisena tríada mediterrània, que se celebra avui divendres a les 8 de l'hora baixa al Museu Monogràfic Puig dels Molins. La temàtica està centrada en el llegat fenici-púnic i acull una conferència de Carlos Gómez Bellart, que és catedràtic d'Arqueologia de la Universitat de València, titulada Pa i vi, entre parèntesis, i oli, al final del camí. Mireu, rima i tot. I després se farà una degustació de productes locals i hi haurà una exposició de peces del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, a banda també d'un taller didàctic sobre alimentació antiga. I ja ho sabeu, l'entrada és lliure, gratuïta, tot i que s'ha de fer reserva prèvia.
1: Sí. Això sí que hi aniries, a Jaume, sí. De cap.
0: Ho pensava dir que, és que això li deu estirar.
1: És un pla per Jaume Bernat.
2: Bueno, abans no ho he dit, però també aquest cap de setmana la nit de l'art de,
1: sí,
2: de Palma, que també hi vaig contes pegar un bot.
1: Ah, sí.
2: Que després
1: ah.
2: He pensat dir, no, dir la nit de l'art.
0: Qualque cosa has
2: important.
0: De fer.
2: Clar.
1: Ara en parlarem, però també a Formentera fan coses.
0: Exacte, està en marxa Que Celeste Festival, un esdeveniment cultural i de consciència mediambiental que celebra el seu 10è aniversari aquest mes de setembre amb les seves jornades centrals a la plaça de Sant Ferran. I tot i que va donar els seus fa uns dies, aquest cap de setmana aglutina diverses activitats destinades a aquesta conscienciació ambiental a través de tallers, projeccions, xerrades, espectacles, circ, música en directe, etc. Ben que dir un ampli programa que es pot consultar en línia i que acaba divendres que ve, dia 26.

0: I a Menorca hi tenim el Cranc Festival i també en Miquel Junc.
1: Que és?
0: Sí. Ja posa el compte a torna.
1: Ha arribat d'hora.
0: El Cranc, que celebra la seva desena edició, el claustre de Mo, com sempre, i que va donar el sus just ahir en grups com Go Cactus, que ara escoltam, El Diablo de Xangai, Carmen Barahona i Free Nipples. Avui tocaran els cap de cartell Shame, que en aquesta, per mi, que li agrada en Celestí.
1: Ja els he vist en directe, sí, fa molt d'anys. Tenen un molt bon directe, sí. Són britànics,
0: idò,
1: si no m'equivoc. Sí, són un cap de cartell.
0: Exacte, i també hi haurà Solea Morente, Tristan i la banda mallorquina, que també en varen xerrar aquest estiu, Baf.
1: Poblera.
0: Exactament,
1: ben jovenets. Com en Miquel Junc.
0: Sí. És que en Miquel es presenta, tot i que no hi sigui. I la Cloenda serà de la mà del DJ set de The Blaze i els noruecs Cac Madafaka, així com Triángulo de Amor Bizarro, Ortiga i Sistema de Entretenimiento.
2: Hauríem de fer una anàlisi de noms de les bandes que toquen en el Cranc.
0: No, i la quantitat de bandes que hi ha, perquè és que també. Encara no ha acabat, eh? I també passaran per escenaris projectes com Niños Raros, o anàlisis.
2: És que, clar, tu tens una banda i li posen anàlisis, Niños Raros, Cap Madafaka, The Blaze, no ho sé.
1: Sistema d'entreteniment.
2: Sistema d'entreteniment.
1: No, jo crec que si fos pels organitzadors, el festival continuaria, seguiria, sí, i més grups i més grups. Però, clar,
0: original,
1: tot és finit.
0: Maco, molt,
1: clar.
0: Molt. Bé, i a Menorca també hi ha opcions més enllà de la música, que cap de setmana, perquè se celebra la nova edició de la Fira Arrels, que se fa avui i demà al recinte firal del Mercadal, com sempre. Dos dies on el producte local és capdalt i en què productors, xefs i públic es donaran cita per celebrar allò que fa única la gastronomia de Menorca. I hem de dir, però, una de les novetats d'enguany és el protagonisme especial de la tàpera, que també en tenen a Menorca de tàperes, producte emblemàtic d'aquesta illa, que tindrà presència tant a les sessions de cuina en viu com en alguns dels productes exposats.

0: Ara sí, Jaume Bernat. A Mallorca.
1: Nit de l'art.
0: Nit de l'art. A ciutat. Que com d'és? Serà demà, demà dissabte. Mira, ja pots apuntar coses.
1: Vinga,
0: des de les 6 de Sora Baixa fins a les 11 del vespre, arreu de Palma, un esdeveniment obert a tothom, amb entrada gratuïta, i que enguany, aquesta nit tan emblemàtica, celebra el seu 30 aniversari i participa en més de 16 galeries associades d'Art Palma Contemporani i també museus i institucions. Les exposicions, que seran més de 50, també tenen activitats diverses, visites guiades, i estaran pel Centre Històric de Palma, incloent la plaça de l'Olivàs, Casal Solleric i la Fundació Miró Mallorca.
2: Tu ja t'has planificat la teva ruta, Jaume?
0: Clar, perquè no se pot veure tot.
1: M'he planificat un poc.
3: Sí. Ja tens aquella exposició
2: que, allò que dius, això no
3: te perdràs.
1: I de, bé, vull anar des de les galeries més petites a la part més institucional, però és un dia que costa moure-se.
0: Hi ha una gentada.
1: Per exemple, m'afrigan anar al Museu de Mallorca, que era l'Oden Fabrizio i Oplés, sí, que ho van inaugurar ara fa
2: res. És una instal·lació fantàstica.
1: Fa, ho he dit, per Instagram.
2: Aquesta setmana.
1: Sí, increïble. Després també em fa ganes veure les propostes.
2: A la Kewenic també hi ha un diàleg amb Bernadí Roig d'en Fabrizio Plessi, també molt, molt bona pinta.
1: Vull dir, que hi ha coses molt interessants.
2: Perdona, què anaves a dir?
1: Bé, totes les galeries de sempre, no? Abar, Fran Reus, totes aquelles que ja coneixem, que sempre molt duen coses innovadores.
2: I també avui han presentat el Casal Solleric, la proposta, que hi ha dues autores mallorquines, entre elles Nabel Fullana, que també...
1: La coneixem bé.
2: Déu-n'hi-do, una bona proposta, ben atractiva.
1: Sí.
2: I moltes altres coses, sí, haurem de fer una passejada per ciutat. Més coses, perquè també pot venir.
0: Exacte, anava a dir una altra ciutat mallorquina, li pesi qui li pesi, és Inca, que també tindrà un esdeveniment important, que és el gran concert homenatge que han titulat Gràcies, Cucorba, que organitza l'obra cultural Balear, per reconèixer la trajectòria del grup Moré, tan influent i estimat de la música infantil en català a l'illa. Serà a la plaça de Mallorca demà dissabte a les 7 de l'hora baixa i repassaran les 5 dècades que s'ha diviat de trajectòria de Cucorba, i la banda compartirà també escenari amb antics membres com en Miquel Brunet, en Toni Colomà, en Caque Portas i en Miquel Àngel Oñate, i també hi haurà una àmplia representació d'artistes de l'escena musical mallorquina per interpretar amb ells alguns dels seus temes, com és en Julià Picornell, Dani Mosparrec, en Juanjo Montserrat, na Marta Elca, na Natàlia Tascón, Pau Franc d'Oerra, Manali Pere, Pere Joan Martorell de Sedàs, Tiu i Humbert.
4: La lluna, la pruna, vestida de dol, som pares...
2: Per triar i per remenar, sí. Podeu trobar oferta cultural, la que vulgueu aquest cap de setmana per totes les illes.
3: No podeu estar avorrits.
0: No. Qui s'avorra és qui serà perquè
3: bé,
0: voldrà.
3: Bé, també, exacte.
2: I tant. Doncs moltes gràcies, Maria, fet gràcies. Aquesta repassada. Fem una pausa i tornem-te donant la nostra viatgera avui.

0: TV3 Ràdio Osc. Joc-ne.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
2: Les entrades anticipades per al LifeX Mallorca se agoten. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
3: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
6: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
3: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. De dilluns a divendres a les 5...
8: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
9: Que guapo.
8: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
9: Lo nostre, cosa feixuga.
8: Uf, molt bona.
9: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
8: És impossible. Sí que és possible.
9: Cosa feixuga.
8: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Clar que és possible, tot és possible.
8: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
9: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
8: Cora.
9: I en pugues, sí.
10: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrové.
11: Ai, Jaume, avui hem de parlar d'una gran viatgera.
12: Sí.
11: Com estàs?
12: Bé, bé, ara bé, jo he fet les maletes, sí. També, com aquesta viatgera que va venir a visitar-nos. He de dir que venia un poc atrafegat de feina, però és que quan t'arribes aquí, te canvies l'humor, ja estic amb una altra energia.
11: Que bé, m'agrada.
12: Ja estic amb una altra línia de pensament total.
11: Això és allò que volem, massa Jaume.
12: Bé.
11: Molt bé, de què parlarem avui? Vam una senyora...
12: Fantàstica, meravellosa, divina. Ella és na Maria Consuelo García Guardiola, una periodista i escriptora que va viatjar a Mallorca durant la dècada de 1920 per visitar concretament una amiga seva, na Rosa Roig Soler, que exercia com a professora de l'Escola Normal de Mestres de Palma. Consuelo va deixar testimoni de la seva experiència a través del llibre Mallorquines, que publicà l'any 1929.

0: El turista 1.999.999
1: quan llegó. Tot i que ell va ser molt abans del turisme, 1.999.999, no?
2: Sí, però, no sé, a vegades amb aquestes músiques te recrees, no? T'imagines el moment d'arribades turista i poses la fantasia, no? La fantasia que ajuda a l'oient a imaginar-se a Maria Consuelo baixant del vaixell en el port de Palma. Però abans m'agradaria fer una pinzellada un poc de qui era Maria Consuelo. I doncs, Maria Consuelo va néixer a Sitges l'any 1899 i els seus pares tenien una oficina de telègrafs. Va estudiar magisteri i en el seu primer treball destaquen les col·laboracions que va fer com a periodista en el diari Vespertí La Noche. Però Ana Maria Consuelo també era aficionada a l'esport, especialment a l'atletisme. Arribà a ocupar un càrrec dins la Secretaria del Club Femení d'Esport de Barcelona. Però, pel que fa en el seu camp, la seva vessant com a escriptora, cal destacar una obra, una novel·la, que se diu A la deriva i que publicà a l'any 35. I a partir de l'any 1936 comença a publicar amb un altre pseudònim, perquè hem de dir que ella abans firmava com a C. García Guardiola i a partir del 36 firma com a Concha Gracián. I publica una sèrie de novel·les, més podríem dir de temàtica més de fulletó, més rosa, com Romeria Triunfal, Al fin, Borratxera de Sol, Reflejos, Retorno o Giovanna. I també col·laborar en revistes de cuina com Menaje o d'altres més relacionades amb temes de cinema o de curiositats com Cinemundo o Il·lustració Femenina. Però sembla que aquestes col·laboracions no li varen servir a Maria Consuelo per viure tota sa vida. Ja sabeu que a vegades aquest tipus de feines puntuals poden ser un poc precàries. I ella va acabar...
1: Ja ho eren l'any 1929.
2: I doncs sí, Maria Consuelo va acabar fent una cosa que a ella li agradava, que era viatjar, i planificant viatges, i va acabar fent feina per viatges marsans. Tot i que no se va jubilar a viatges marsans, sinó que se va jubilar com a funcionari de l'Ajuntament de Barcelona, que suposam que devia cobrar un poc millor.
1: Ara que ja ens ha fet 5 cèntims de qui era Maria Consuelo, que va contar de nosaltres en aquell llibre que va titular Mallorquines.
2: Sí, curiós, mallorquines. Sí,
3: en femení.
2: Sí, és curiós. Hi ha pocs llibres que xerren en femení de Mallorca, després n'hi ha un altre que és d'Ana Coloma Rosselló de Sants, que era una ciutadana, però a casa, Vall de Mossa, que va escriure Vall de Mossines, que ja en parlarem un altre dia. Tenim mallorquines i Vall de Mossines. Però Ana Maria Consuelo era una dona modesta. Moltes dones que vivien en aquell temps feien allò que en deien de falsa modèstia, i quan comença el llibre de mallorquines diu que plomes més autoritzades que la seva ja havien escrit sobre l'illa de Mallorca. Però considera que era necessari aportar una visió actual, més contemporània, perquè senyala l'autora que els locals, els illencs, ja no se sorprenien quan ven un turista. Ella s'hi refereix com una caravana exòtica. Diu que quan els illencs ven una caravana exòtica, és a dir, de gent estrangera, ja no se sorprenien quan venien, igual que quan venien en el segle XIX. Però així mateix, sabem que en els anys 20, per los que mos conten a Maria Consuelo, encara se venia a la recerca del paradís d'aquella illa idílica que ja venia a cercar Villardot de Nou.
1: Clar. De fet, fixeu-vos en el que comenten a Rosa Roig, la seva amiga mallorquina, sobre Maria Consuelo. En el pròleg d'aquest llibre, Mallorquina, es diu «Su vida intensa en la gran urbe catalana busca la paz de ensueño de esta nueva Arcadia y aquí ha venido sedienta de silencio y de calma para su corazón conturbado y sus nervios tensos».
2: Venia tensa, de Barcelona.
3: Tot això, amb una frase.
4: Venia a reposar.
2: Venia a reposar.
1: M'encanta la literatura d'aquella època.
2: Jo, els vocabularis, llenguatges...
4: Corazón conturbado.
2: Tu tens corazón conturbado?
4: Sempre.
2: I d'aquí demà vas a la corregut de roba interior, te fugi, te espasarà tot.
4: Exacte.
2: Un altre punt en comú que presenta la visió de la Maria Consuelo amb aquests viatgers del segle XIX, de Simonònits, és que rebutja la modernització de l'illa. De fet, quan arriba a ciutat, diu que no li agrada això dels carrers amples, hem de pensar que feia poc que vinen derrocats les murades, i això dels carrers amples no li interessa, i tampoc li interessa passejar pel passeig d'Herborn, que ja mos va contar un capítol de turistes de Morrofins, Santiago Rossinyol, que era un lloc molt concorregut, que era quasi com centre de Silla, i també critica les construccions modernes. Suposam que se refereixen al modernisme, que era la construcció, el tipus d'arquitectura que s'usava en aquell temps a Barcelona i a Mallorca, que va arribar un poc més tard, sinó que venia a cercar una cosa més rural, més pastorívola.
1: I que és allò que destaca més aquesta periodista de Palma, és allò que li va agradar, que sí que li va agradar, supos que qualque cosa.
2: Sí, sí, sí. Sempre li agraden moltes coses. Per exemple, a Maria Consuelo va destacar Banys Àrabs, que és un lloc molt especial, molt íntim dins ciutat, que m'agrada molt, perquè passa molt desapercebut en aquell carreronet, però passa per allà, veus aquells cossiols que surten, encara troc que és un lloc que conserva com aquesta màgia que mos descriu na Maria Consuelo. Però també mos parlarà d'altres llocs més coneguts, com el Castell de Bellver, però fixeu-vos que ella repara en un lloc molt curiós, que molta vegada molt de pitja gent no ho coneix, que és Solla, no sé si n'heu sentit parlar. Solla és l'espai interior de la torre de l'homenatge. És un espai que normalment no se pot visitar, jo no he entrat mai, però n'he sentit parlar en els viatgers, i diu, ella, la viatgera mos comenta que era un espai molt fosc, que només entrava molt poca llum a través de les sageteres o les pitxeres, i que ella hi baixa amb l'ajuda d'una escala de mà. Clar, han de pensar que era un lloc reservat en els presoners, per tant, també m'imagino que devia tenir una aura, ara que en xerraven, de batalla d'aura, una aura un poc particular.
1: Sí, és veritat que he llegit sobre Solla, del Castell Bellver, però no, ara mateix no sabria si és obert al públic, si se pot
2: diria
1: visitar...
2: Diria que no. Diria, a lo millor fan qualque visita concertada, no ho sé, però crec que ha de ser un espai curiós per
1: totalment
2: visitar. I un altre espai curiós, que també visitarà de ciutat, i que normalment no solien anar-hi els viatgers, és el convent de Santa Magdalena. I l'autora mos conta que va visitar el monument funerari de Santa Catalina Tomàs. O sigui que, vull dir, se va moure i va trascar per ciutat. Fins i tot va anar a fer passejades nocturnes. Heu de pensar, en aquell moment, una senyora, a principis del segle XX, passejant tota sola per ciutat. Bé, en aquest cas ella mos diu que no anava tota sola, però diu que se n'anava a fer aquestes passejades nocturnes per ciutat i que de cop els va aturar el sereno.
3: Ah, mira.
2: El sereno. Li va aturar a les 12 i sereno. I no, na Maria Consuelo, el sereno, clar, la va apuntar en so farolet, en so llundali que devia dur, i va quedar sorpresa de veure que entre el grup d'homes que havia aturat hi havia una dona. Tot i que na Maria Consuelo no mor diu qui eren aquests amics seus que l'acompanyaven. Són com la gent de Bunyola, que volien mantenir una mica
3: secretisme,
2: el misteri, no?
1: Però així, el que Maria Consuelo fa coses poc habituals, per aquella època, ara ho deies, també va fer una visita poc habitual per una viatgera, ja que va anar a l'Escola Normal de Mestres. Què era i què conta d'aquella visita?
2: Clar, l'Escola Normal de Mestres, ella conta a Maria Consuelo que l'havia convidada a la directora, però hi anava sobretot per conèixer l'espai on feia feina la seva amiga, na Rosa Roig, i era un lloc on se formaven mestres, sobretot per després anar a fer feina a les escoles rurals dels pobles, que ara moltes d'aquestes escoles rurals, tipus Felanitx, Manacor, jo sé que els deixen per fer aniversaris o festes, ajuntaments, però
1: sí,
2: abans...
1: Sí, n'hi ha qualcuna, per exemple, jo què sé... Sí, pobles de Felanitx, pobles així rurals, n'hi ha moltíssimes.
2: Però clar, abans era una cosa molt necessària formar aquestes professores per arribar a la gent que feia feina en el camp, que vivien un lloc, que vivien una possessió. Era una manera de que poguessin tenir una formació,
1: clar,
2: no?
1: Na
2: Maria Consuelo mos conta que ella inicialment havia d'escriure un article sobre aquesta escola, tot i que li feia un poc de peresa perquè se pensava que seria una cosa un poc avorrida, això de visitar una escola. Però se sorprèn, queda molt sorpresa per la modernitat de l'escola, mor diu que les cadires ja comptaven, de fet, amb braç reclinatori perquè les alumnes ho tinguessin més bo de fer a l'hora d'escriure.
3: Sí mateix.
2: També mos diu que l'escola comptava amb un petit museu on les professores i les alumnes deixaven peces de les seves col·leccions particulars. També destaca una biblioteca i també recorda l'autora que hi havia aparells de física que feien les mateixes alumnes, és a dir, que feien manualitats i aprenien a fer aquests aparells de física per després fer-los a les escoles rurals. És a dir, que era una escola molt avançada. I també recorda reproduccions de quadres, és a dir, làmines, això que ara la gent se'n va a tendes d'aquestes de decoració i se posa a comprar un paisatge en aquell temps, doncs, comprava una làmina, m'imagino, d'en Botticelli, i la devien penjar, i les alumnes ja sabien que jo era d'en Botticelli o d'en Van Gogh. Vull dir que era una manera de que les alumnes coneguessin la manera de pintar d'aquests autors coneguts, aquests artistes coneguts.
1: Ben interessant, doncs això que expliques, una escola ben equipada per els anys 20 de...
2: A Mallorca.
1: De Mallorca. I diu res de les classes, com eren?
2: I mos comenta que cada assignatura tenia el seu propi mètode. Per exemple, la classe de literatura era ben curiosa. Recomanaven les professores en els alumnes que recuïssin cançons i llegendes populars del seu poble que després il·lustraven a les classes de dibuix. A més, a la classe de música fins i tot els feien recuir tonades característiques dels seus pobles.

0: Recordant que parlàvem de la periodista escritora Maria Consuelo García Guardiola, que l'any 1929 publicà Mallorquines, un llibre que, a banda de contar la seva estada a ciutat, també explica moltes aventures, perquè n'hi ha una que mos ha cridat molt l'atenció, que va fer una excursió en el torrent de Parells.
1: Això mateix.
2: Això m'interessa a mi, que se va perdre.
3: Que se va perdre.
1: Ella agafa el tren des de ciutat, se'n va cap a Inca, Maria.
2: Sí, diu que l'Inca és per tot. Sí.
1: Queda fascinada en les madones que van en sorra bosillo. D'Inca agafa la camiona, passant per selva, fins a arribar a Lluc. A Lluc hi passa un parell de dies, diu que fan tertúlies al vespre avall d'una creu de terme, parlant de coses poc convencionals, tampoc mos diu quines coses poc convencionals xerraven. També mos diu que passava molt degut d'anar amb una sombrilleta en esclot d'una barca i dur-se en un llibre, i que se sentia com si fos un màgico sadón.
2: Ah,
1: però el més divertit i curiós és que va fer una excursió en el torrent de Parells, amb un grup d'excursionistes d'aquell temps, amb un guia. Diu que la cosa comença bé, van pel torrent de Lluc, van pel Centreforc, s'enreden, miren el paisatge, fins que arriba un punt que se'n donen compte que la llum se'n va, que se pon el sol, que s'han perdudes, i decideixen dividir-se en dos grups. Un grup se'n va per un camí més ràpid, perquè els esperaven, i un grup van amb una persona que està malalta, que són tres dones, queden en el camí, diguéssim, lento, perquè havien d'ajudar aquesta senyora a arribar. Bueno, mos conta que tenen molts obstacles, que aquesta persona que acompanya a Maria Consuelo estava malalta, el front li bullia, tenia febre. Conta que finalment aconsegueixen avançar i arribar fins a un lloc que se diu el Bot de Samata, m'apareix recordar.
2: Sal de Samata.
1: El Sal de Samata, això mateix, el Bot, dic jo.
2: El mateix,
1: I res, i se returen, descansen un poc i decideixen continuar. Fins que a la llunyania veuen una possessió, veuen un llum d'oli, i una d'aquestes acompanyants de Maria Consuelo, que és mallorquina, se'n va corrensos cap a aquell llum, i mos diu na Maria Consuelo, i més ho trescriu en català, diu que aquesta mallorquina comença a exclamar i a cridar: la mon pera, venim del torrent de Parell i mos som perdudes.
0: M'encanta aquesta anècdota. Doncs moltíssimes gràcies, Jaume.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Mallorquines, aquell
1: és
0: llibre.
1: És fantàstic,
0: meravellós.
1: És molt divertit.
0: Bon viatge i fins ben aviat, i bones vacances.
1: Bon viatge, faci la cadernera.
2: Exactament.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A TV3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a Segunda División.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 5...
7: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
8: Que guapo.
7: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
8: Lo nostre, cosa feixuga.
7: Uf, molt bona.
8: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
7: És impossible. Sí que és possible.
8: Cosa feixuga.
7: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Ah, clar que és possible, tot és possible.
7: Aquest setembre serà possible.
2: I V3 Ràdio.
8: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu.
7: Cora.
8: I empugues, sí.
9: Tento.
7: I abans d'acabar aquest programa, volem conversar una miqueta amb l'Eivissenc Pere Navarro, teclista, trompetista, que va acompanyar i que acompanya els directes a l'artista Rels B. De fet, fa just una setmana que actuaven davant milers i milers de mallorquins.

0: mundo y corriendo pa'l agua.
1: Aquesta és la seva trompeta, la eivissenc Pere Navarro, de Sant Agustí d'Esvedrà, 32 anys. Ella és trompetista i teclista dels directes de Rels B des de fa més d'un any. El músic, però, també té el seu projecte musical personal, com també la formació d'Illusions. Fa un grapat de dies actuava en el Festival de Jazz d'Eivissa. Tots dos són projectes de jazz i també manté les col·laboracions de fusió entre el house i el jazz amb, per exemple, el productor mallorquí Quico Navarro.
2: Pere Navarro, com estàs?
3: Bones tardes, com estàs?
2: Molt bé, i tu? On te trobam ara?
3: Per a Eivissa.
2: Per a Eivissa, molt bé, a casa. Com era el concert divendres passat aquí a Palma, Manresa, bé?
3: La veritat que molt bé, crec que aquesta gent va disfrutar moltíssim, nosaltres també vam disfrutar molt, veníem del concert d'Eswanda, el Metropolitano Madrid, que sí que a nivell, pues, bueno, va ser molt, molt més intens, no?, a nivell de producció i tot. Així que, bueno, també ens mereixíem un dia d'anar tots una miqueta menys estressats, diguem, i de disfrutar amb sa gent, sobretot, i tocar a casa, que sempre és un gust.
1: Clar, fa més d'un any que toques amb en Rels B. Què t'aporta aquesta experiència?
3: La veritat que és algo com molt diferent a el que venia fent. Evidentment, bueno, la majoria de gent que em coneix me segueix més per la meva trajectòria dins el que seria l'escena jazzística. I això, bé, en realitat tot sorgeix arran d'aquesta cançó que escoltam de fons, de Que todo sea igual, que la vaig produir juntament amb Nomar i en Antonio Blackstone. Nomar és director musical i, bueno, a en Dani li va agradar molt aquesta composició i va dir, hòstia, qui l'ha fet? I, bueno, amb en Pere, que és un amic, toca trompeta, piano, i va dir, uah, m'encantaria, tal, va mirar una mica també el que feia. I així va sorgir, bueno, per jo és algú com molt diferent a el que venia fent, que m'aporta un munt, i la veritat que estic disfrutant un munt, tant de la companyia d'en Dani, que és un lot excepcional, com de tots els membres del projecte. Així que estic molt content.
2: Que bé, que bé.
1: I tot neix d'aquesta cançó.
2: Sí. I com és? En Rels B te telefona i diu, Pere, vull que venguis a fer gira amb jo.
3: Bé, va ser més a través de Nomar, que ahir volia fer... Vam estar girant l'any passat amb un format molt més petit, érem tres músics només, i en Dani tenia, pues, això, aquesta idea en el cap, i a través del tema va ser com, ostres, diu, sí, en Pere, que Nomar li va dir, amic meu d'Eivissa, de tota la vida, toca trompeta i piano, i el tio va veure allí un 2x1 bastant, bastant curiós, és difícil trobar algú que pugui tocar aquests dos instruments, inclús a la vegada, si algun tema ho requereix. I a través d'això, pues, llavors, justament, ens vam conèixer en persona i allí vam estar parlant i és on vam, pues, tirar endavant.
1: Un bon equip balear, perquè a part de tu també hi ha en Pedro Moyà a la bateria, mallorquí, sí, de Binissalem, el productor sí, Eivissenc Nomar Alcaide, però també el mallorquí Andret Sastre Yuma, que també és productor sí, d'en Rels B. Per tant, heu fet un bon equip.
3: Sí, la veritat que és polit veure que a les illes, doncs, hi ha tant de talent i que ens puguem donar suport en tant altres també, i més amb un projecte d'aquesta magnitud, no? La veritat que és, pues, molt polit, no?, anar pel món i anar representant aquesta cara de les illes, que a Mallorca no sé, però almenys Eivissa crec que té una cara molt més coneguda i, bueno, demostrar-li al món que Eivissa és més que el món de la nit.
1: I vau retornar aquest agraïment divendres passat en aquest concert multitudinari en el parc de la mà davant la Seu. Ara en què estàs, Pere? Perquè, clar, ara heu tancat aquesta gira amb en Rels B, ara fa un grapat de dies treballem amb Dil·lusions en el Festival de Jazz d'Eivissa. En què estàs en aquest moment?
3: Sí, doncs, bueno, és època d'això, de tancar una mica aquests petits cicles o etapes o com se li vulguin dir, i ara estic centrat, doncs, en tornar a enregistrar amb el meu projecte personal un nou EP, que, bueno, no sé quan sortirà, però la idea és tenir-ho acabat abans de finals de novembre, i després amb Illusions, tot i que acabem de treure el nostre primer disc farà un parell de mesos, ja també a finals de novembre, també desembre, doncs estàvem pensant en anar a l'estudi i gravar el segon disc per tenir-ho fet i, pues, tenir-ho preparat per quan pugui sortir, per, bueno, una feina més de creació i d'estudi, per dir-ho d'alguna forma.
2: Fantàstic, en Pere, no t'ho té mil projectes en marxa, bona senyal. I no sé si participaràs també del nou disc o Fill de la Mà amb en Rels B.
3: Bueno, aquesta composició, que és aquesta, bueno, aquesta 4 de julio, no?, que escoltant, que al final s'ha de que todo vaya, o sea, que todo siga igual o vaya mejor en directe, Després també tenc unes trompetes per allí en el tema de preso. Mm. I res, molt content una vegada més quan està amb aquest nou projecte i esperant a veure si l'any que ve surt una gira xula, que esperem que sí, i una mica també, doncs, això, pendent de lo que vagi sortint.
2: Que bé. Mm-hmm. Doncs Pere Navarro, una abraçada ben forta i bon cap de setmana.
3: Moltes gràcies, disfruteu per Mallorca.
2: Gràcies.
1: I que vagi bé per Eivissa, també.
2: Fins aviat.
1: Gràcies, Pere. Sí.
2: A Pere Navarro, trompetista, música, toca amb en Resby, fa tantes coses, tan fantàstic.
1: Sí.
2: I hem parlat amb ell i amb això hem d'acabar aquest programa i també donar la benvinguda al cap de setmana per part nostra. Celestí Oliver, moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
2: Maria Pons, moltes gràcies. I Iker Hernández, al control tècnic. Notes tornant dilluns a les 3 i 4 minuts. Bon cap de setmana.
4: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. Les Balears estan d'acord en la proposta ministerial de reduir les ràtios d'alumnes a les aules de totes les etapes educatives. Ara bé, el conseller Toni Vera demana al govern central que afegeixi una disposició addicional que reculli la singularitat de les Balears.
6: Davant la necessitat d'infraestructures noves, davant la necessitat de recursos humans, necessitam que el govern d'Espanya tingui en compte que la cogovernança, com xerra tant la ministra, no significa imposar, significa tenir en compte la nostra singularitat.
5: Novetats en els estudis superiors. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que aprovarà un reial decret per augmentar les exigències de qualitat de la universitat pública i privada. Detalla que la norma obligarà les universitats a tenir un mínim del 50% de professors doctors i a garantir que el 40% de les noves contractacions siguin a temps complet.
7: Lo que vamos a hacer es evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta online sin garantizar pues los lógicos y necesarios estándares de calidad y de presencialidad.
5: I canviant de qüestió, perquè el nombre de menors migrants no acompanyats tutelats per l'IMAS supera ja els 500 infants. 3 de cada 4 acollits pels serveis socials de Mallorca són menors migrants no acompanyats. El president de l'entitat, Guillermo Sánchez, considera que el govern de l'Estat hauria d'ajudar les illes per l'atenció als menors.
8: Continuamos reclamando por parte del gobierno de Sánchez que atienda las necesidades de Mallorca, de las Islas Baleares y que active Frontex, que tenga una política activa de control de la inmigración irregular y que nos provea de medios materiales, económicos y personales para hacer frente a esta crisis.
5: Així tot, Formentera és l'illa que més pressió migratòria rep. Ben igual que a Mallorca, preocupen especialment els menors que hi arriben. Regina Mayans.
9: El Consell de Formentera ara mateix té 242 menors migrants tutelats, 9 dels quals han arribat els darrers dies. En són un 75% més que l'any passat. La tutela d'aquest jove suposa un cost de d'avés 2 milions d'euros al mes. Ara, el govern ha aportat 10 milions d'euros per fer front a aquesta situació, que se sumen als 7 milions que ja havia destinat anteriorment. El Consell de Formentera demana, a banda, més espais per fer la primera acollida i més celeritat en les proves que determinen l'edat d'aquests joves. A Eivissa, per la seva part, té 135 menors migrants tutelats.
5: I el PSIP reclama que el nou sistema de finançament autonòmic de les Balears compensi els efectes de la insularitat i del turisme massiu. La proposta inclou mesures per fer front a la pressió de la població flotant, l'augment dels preus i les dificultats d'accés a l'habitatge. La candidata del PSIP a les eleccions del 2027, Rosario Sánchez, ha explicat que aquestes demandes són fruit del consens en representant de la societat civil i dels agents econòmics i socials.
10: Inclou la possibilitat de millorar aquest finançament per dues raons. Perquè som un territori extrapeninsular i també, i això és una novetat que pensem que és importantíssima, per compensar els efectes negatius del turisme massiu.
5: I la base aèria de Son Sant Joan té nou cap. Miguel Ángel Arranz substitueix a Carlos de Montemayor en la direcció de l'Alo 49 i la comandància militar aèria dels aeroports de Palma i Eivissa. El coronel Arranz té una dilatada experiència en missions internacionals i ha estat dues vegades en càrrecs rellevants a la OTAN. Amb aquesta notícia arribam a les 5 i 4 minuts. Els serveis informatius tornen a les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Què tal, com anem?
2: Molt bé.
0: Avui hem de dir que és divendres.
2: Et presentes. Jo quan era petit record que mon pare quan sonava aquesta cançó en els cotxes sempre ho deia. Et presentes.
0: Born. Ah, que bona, que bona.
2: Puja, Andrea. Bueno, passa una cosa, i és que en Andrea ha tornat després de 2 mesos de vacances, aproximadament.
0: Sí, en Andrea s'ha

0: vamos.
1: És un grup d'escolta. No, no
2: Boy Scouts.
0: Boy Scout, Mio Tragus.
2: Exactament. Però... No... Però... Van venir una ferrada
0: tots ells i elles.
2: Però que passa...
1: no, o sigui, ja et desplais i et escoltes. I, ara
0: I el Boy Scouts.
2: I espe... Com és?
1: Però Boy Scouts... Ah, els escoltes no són Boy Scouts?
0: No, no és diferent. Dir,
2: és vine, Andrea, quan venir a explicar-ho?
0: És una organització diferent. És sí. a dir, un Boy Scout és dels Estats Units, però supos que ho han duit cap aquí, i després allà desplai, escolta, etc. Mm. I ells són el grup Boy Scouts.
2: Boy...
0: No
2: sé, però,
0: ara en sèrio, no
2: Boy
0: Scouts.
2: Digue-ho bé, no Boy Scouts.
0: Mio Tragus.
2: Bé, m'acabes explicant.
1: Hi ha un dolç que se diu igual.
2: Un
1: Boy Scout.
0: Un dolç.
1: Un Boy Scout. És igual.
2: Bé, seguim, que no, que no té res a veure. Que som americans, aquests. O no?
1: No, són de Manacor.
2: Ah, que no,
0: diu que,
2: que, no que van anar a Manacor a fer unes colònies.
1: Ah, i eren anglesos. O sigui, eren anglesos. Eren, no.
2: Eren són mallorquins, de Serenal.
1: Val.
2: Con Nabel d'ahir. Naïssa.
1: Naïssa, ok. Bé.
0: D'acord.
2: Bé, que no mien aquests.
0: Mio, no, no m'ho fas... No, no m'ho tornis...
2: Bé, ho deixem
0: no
2: anar,
0: facis,
2: no? No
0: m'ho tornar a dir. Anem en lo nostre. No, avui no sabré xerrar. Avui no sabré
2: xerrar.
0: Ja ho heu sentit. Tenim l'Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: Ara m'ho va explicar l'Andrea Sánchez en el control tècnic. No són Boy Scouts, són Scouts i formen part de l'Associació d'Scouts d'Espanya.
1: Ei, clar. Segurament també hi ha un tema, de Boy Scout i també hi ha Girls Scout.
0: Per tant, clar, veure, això és un altre tema.
2: És una reivindicació històrica, m'ho va explicar l'Andrea. Guies, se diuen.
0: Guies.
2: A Espanya.
0: Molt bé. I de nosaltres aquí a Xiu Xiu, cada divendres, repassam qui du un gomet vermell i un gomet verd en el front. Preso. Cuánto hasta día luego. Tiro para... El primer gomet verd d'avui és per en Relsby. El broma.
2: En en Relsby li encantaria tenir un gomet verd per part nostra. Això
1: però
2: a
1: veure,
2: és així.
1: Què és més important? Què pesa més, un gomet verd o el títol de fill predilecte?
2: El gomet verd. Jordi, fas unes preguntes.
1: A veure, sí, no sé ni per què ho he demanat.
0: Ara, seriosament, vinga, va. Primer gomet verd de la setmana per...
2: El militar que se va enamorar.

0: Ha estat una de les notícies de la setmana, la relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus ha provocat una investigació per espionatge a la OTAN.
1: Home, vosaltres, imagineu-vos, aquest pobre home, un comandant destinat a Northwood, que se devia sentir ben tot sol. Qui sap on és Northwood?
0: És que pobre home, ja, a Northwood. A Northwood.
1: Pobre, pobret. On és, però?
0: És una ciutat del Regne Unit. Devia ploure molt, pobre amo. S'havia sentit ben tot sol.
1: Amo, tu imagina't, home. Ara, un segon, seriosament, hem d'empatitzar, perquè climatologia gris del Regne Unit va fer que aquest militar se sentís aïllat de la resta del món.
0: Clar.
1: A Northwood.
2: Clar, clar.
1: No, no, no, ja fa sac com a greu.
0: Tu imagina aquest militar i te destinen a Northwood.
1: És que, clar, on, no, on te toca? On m'ha tot tocat a tu? Ja m'ha tocat, ja què sé.
0: Nova York.
1: A Nova York. Allò m'ha tocat allà a Mallorca. I a tu, a Northwood.
0: No, no.
1: O sigui, com a mínim...
0: Què podia fer aquest home?
1: Home, enyorar-se com a mínim. Enyorar-se i, evidentment, després de senyorança, ve Tinder. Intentar trobar consol de qualque manera.
0: I de cop, aquest pobre militar, que per cert era comandant, va ser suspès de les seves funcions quan els seus superiors van assabentar-se d'aquesta relació. Per por a que ella, la seva parella, fos una espia russa, el varen llevar de les seves funcions. Ella és una lota que va néixer a la Rússia soviètica i també és d'origen polac, i després de que els superiors coneguessin la seva relació, van dir, no, això no pot anar bé mai. Oh. De fet, se varen conèixer per Tinder, però eren parella oficial, vull dir, ella sí. L'acompanyava a actes oficials.
1: Uh-huh. És a dir, nosaltres no li veiem res de valent a l'amor, però bé, no ho varen voler gestionar.
0: No ho veiem res dolent.

0: De fet, segons la premsa, aquest fet va ocórrer l'any 2024 i després de traslladar el militar a Espanya una altra vegada, li van dir, no, no, tu te'n tornes. Mm-hmm. Dos anys després, després de la investigació, no hi ha hagut cap prova de que aquesta lota fos espia russa.
1: Tot yeah. això, la gent ha vist massa pel·lícules.
2: És que, pobre militar,
1: pobre imagina't. Home.
2: Pobre home. Ja, és a Norwood, i a més, li lleven la lota.
0: Li lleven la lota.
3: Mare meva.
0: I de gomet verd, perquè és únic. És únic. Ell és culpable...
3: De què?
0: D'enamorar-se.
3: Ui, de clar que sí. Es deixeu així, gomet verd, a l'amor.

0: Vinga, va, més gomets verds.
1: En aquest cas és pels comerços emblemàtics d'Es Mercadal.
0: Es Mercadal ha sumat aquesta setmana 6 comerços emblemàtics i ja sabeu que perquè un comerç sigui emblemàtic ha de complir certs requisits.
2: Ha d'estar especialitzat en un producte, ha de tenir més de 75 anys d'història i ha de conservar elements patrimonials.
1: I de tot això ho compleixen Es Mercadal i molt bé, molt per bé. Tant...
3: Això és un fandango, jo és que no ho entenc, és un fandango.
1: Un bon par de lango. M'encanta. Que és boníssim.
0: Es desprograma Madones de Ivetres Televisió. Així que gomet verd pels comerços emblemàtics i sobretot per Es Mercadal,
1: clar.
0: Que 7 són molts, eh?
1: Sí, moltíssims. Va, més gomets verds.
0: Vinga.
1: En aquest cas, el darrer és perquè mai no és massa tard.
0: Mai no és massa tard per tornar a estudiar. És el cas de tots els adults que estan estudiant des d'aquí. Tots junts.
1: Sí.
0: Força.
2: Força.
1: Força.
0: He dit tots junts.
4: Vamos.
0: Tot això ho deim perquè el batxillerat general s'ha implantat aquest curs en el centre d'educació per persones adultes Pilar Benejam de Ciutadella i, per tant, ara ja tenim el batxillerat per adults a Ciutadella, a l'escola d'adults del Camp Redó de Palma i en el CEPA de Pitiuses d'Eivissa. Per tant, tots aquests adults que estudien, fantàstic.
2: Com et verd per tot d'ells, perquè s'atreveixen a matricular-se. Jo encara recordo molt que costava matricular-se per allà, en el seu temps.
0: Matricular-se?
2: En el seu moment.
1: És a dir, costava matricular-se o treure-se el batxiller?
0: A tu te'n recordes de que te va costar molt treure-se el batxiller?
1: És a dir, en Jordi li va donar el títol per haver-se matriculat.
2: No, però matricular-se, en general, matricular-se és complicat.
1: Vamos,
2: en
1: tràmit
2: a la universitat,
0: és un
2: jo recordo, era un trull.
0: Sí,
1: és vera.
2: Tot eren papers i papers.
0: És vera. Imagina't.
1: Imagina't si te vol presentar bé.
0: Mira, jo me fa molta ràbia que quan te demanen, t'has de matricular sí. O això, te demanen sa clave. Saps sa clave?
1: Mira,
0: és un mal son, sa clave.
1: Sa clave PIN.
0: La clave aquesta.
1: Per accedir a tràmits...
0: Sí. Bé, sí. No és un mal son, la clave.
1: Home, una vegada la tens.
0: Això mai me va bé.
1: Per què? Per això te diré per què te passa. T'ho puc dir. Perquè no ets organitzada.
0: Ai, ai, ai, Xavi,
1: perdó. Si tingués un mínim d'organització...
0: Quan t'atreveixes a apuntar-me d'aquesta manera no, davant Balears?
1: És una hipòtesi. No me la confirmes?
0: No. Ah. Millor, encara te posaré un gomet vermell.
1: No, ara i d'ai, si pots repartir justici.
0: Precisament, gomet vermell. Men. Primer gomet vermell de la setmana, per en Xavi Oliver.
1: I el segon?
0: Per...
1: S'influencer que no sap situar a Eivissa el mapa.
5: Bueno, que cuando fui a Eivissa cogí y me cambió todos los euros, tía. Y me lo... Cuando fui para Eivissa, tía,
6: vamos a ver,
5: como a dólares, tía.
6: Pero ¿cómo vas
5: y
6: a
5: cambiar todos los euros? Y ahora yo flipando, y ahora cuando llego a Eivissa voy a pagar 5 euros.
6: Vamos a ver, te fuiste a Eivissa y cambiaste los euros a dólares
5: sí,
6: a Eivissa, pero
5: sí,
6: ¿para
5: pero...
6: qué?
5: Porque como eso es tan moderno allí, me cogí el avión y todo, que eso está en mitad del océano, pues
6: pero
5: digo...
6: ¿Pero cómo en mitad del océano si está 20 minutos?
5: Yo qué sé, nena, pues yo cogí, pues aquí no me van a coger billetes y tuve que cambiar todo el dinero que llevaba, todo
6: pero
5: el taco.
6: Tú fuiste, vamos a ver, tú fuiste al banco y dijiste, me voy a Ibiza, pues, dadme dólares.
5: En el aeropuerto hay un cambio de billetes.
6: Madre mía. Pero vamos a ver, ¿pero qué país es Ibiza?
5: Luego me enteré, claro, por los euros que era España, aunque fuéramos en
1: América. Amén. Ara, un segon.
0: Què feim?
1: Ara, seriosament.
0: Què feim amb aquest gomet?
1: Bé, per començar, llevant la música. Perquè aquest gomet vermell no fa falta justificar gaire.
0: No. La veritat és que no.
7: Però... Se dins una cova de mama, aniria.
1: Sí, men.
7: Per estar tranquil i no veure...
1: Ningú.
7: Trull, ni ningú.
1: Ni res.
7: Que veure l'aigua que va i ve, tira.
0: Jo també m'aniria una cova, per no sentir aquest personal.
1: Exactament, això d'on surt?
0: Ets la creadora de contingut de TikTok, Naixanis, que un programa de televisió ha fet aquestes declaracions. I qui és aquest personatge? I doncs resulta que la nostra companya de producció, Nana Gallardo, ha fet feina amb ella. Anna, com estàs?
8: Hola, doncs jo estic escandalitzada, però no molt sorpresa, que us he de dir.
0: A veure, Naixanis, aquesta, que ha fet aquestes declaracions, que se pensava que a Eivissa era, no ho sé, un altre món, només perquè hi va anar amb avió i perquè és molt, molt modern, crec que diu, no ho sé. Ella qui és?
8: Ella és una influencer que ara està de col·laboradora en aquest programa de televisió i fa aquest contingut com a d'humor i té aquest personatge que és Naixanis.
0: Però ho va dir en sèrio, això? Ho va dir seriosament?
8: O només ha conegut el personatge o és així?
0: Perquè clar, tu vas fer feina amb ella.
8: Jo vaig fer feina amb ella i el meu primer dia de pràctiques la vaig tirar en terra sense voler, però bé, ara veiem...
1: Un segon. Li vas fer una clau de judo
2: i li vas tirar en terra. I li vas dir Mallorca... Espanya...
8: Li hauria d'haver dit, ara mirant en retrospectiva, és que no me'n penedest, perquè, clar, bé, jo, ell anava corregant-se per unes escales, perquè estàvem fent una cosa dalt en el carrer, i bé, clar, la porta s'anava a tancar, i jo vaig dir, mira, li obriré la porta, no?, que va amb aquest taconazos, que jo no sé com caminen així.
0: Sí, tu li vas voler obrir la porta per fer-li un favor.
8: Per fer més, perquè no es caigués, perquè se podia fer molt de mal. I clar, vaig obrir, i ella va passar quan jo anava a obrir, se va caure en terra, i tot això està documentat, i hi ha un clip a una xarxa social, i bé, ja està allò, està allà, i es veu com es cau, i se sent allò. Darrere dient, ai, perdó.
1: I què te va dir ella? Te va barrejar?
8: No, ella com és? Ella és, com es mostra a xarxes, és molt explosiva, és com molt... Sí, és així. Que no me sorprenen les seves declaracions.
1: Però és una persona agradable, és a dir, n'has tet a tet, quan xerres amb ella.
8: No ho he contestat.
1: Bé, és igual.
8: Per motius legals, potser millor no, per jo no contestar.
2: Bé, moltes gràcies per contar-nos la història del dia que vas suspendre les pràctiques.
8: Exactament.
1: I sobretot, si qualque dia veiem que molt vols obrir una porta, o això, hem d'anar un poc alerta.
8: Sí, pots posar també aquest sonoment, perquè sí.
0: Anna, gràcies.
8: No, de res.
0: Que sapigueu que Anna sempre és darrere a la peixera. Controlant aquí, telefona amb qui mos telefoneu, així que si voleu participar, Nana vos agafarà el telèfon 971 13 99 00.
8: I aquí són molt majos, la veritat, són molt agradables.
0: Gràcies, Anna. Vosaltres penseu que Naixanis va a les zones VIP quan va a qualque esdeveniment?
1: Sens dubte.
2: Òbviament, sí.
0: No sé si està en VIP aquesta senyora.
1: Amor.
0: Diu que sí, nana. Diu que sí, fa que sí amb el cap. Mm-hmm. I jo ja no la coneixia.
2: Però jo crec que és d'aquestes que vol pagar sa vida per no juntar-se amb sa gent.
1: Ah, sí?
2: Sí, fa pinta.
0: El darrer goma vermell de sa setmana és per sa elitització dels esdeveniments. Ara m'entendreu. Ja sabeu que Shakira comença avui a estruir que ha organitzat en Madrid un festival a mida on oferirà 12 concerts, cosa que avui en dia s'anomena fer una residència. És un recinte que s'ha construït a posta perquè Shakira estigui més de 12 dies a Madrid fent concerts, i a més de concerts hi ha un recinte fet a posta per ella on hi ha food trucks, restaurants, botigues, exposicions... Qüestió, què penseu que costa l'entrada en aquest esdeveniment?
1: 20 euros, més la gestió, 23.
0: Xavi, per favor.
2: Però per anar...
1: 28.
2: Per anar a un dia d'aquesta residència...
0: Sí.
2: 60 euros.
1: Que una residència vol dir que vas a un concert, que dines
0: tens
1: per allà...
0: Tens accés en el festival, que diguéssim. Més concert.
2: 60-70.
0: Molt bé, Jordi. La més barata d'entrada val 73 euros fins a 158 euros. Però, i la VIP?
1: La VIP...
0: Què penseu que val?
1: 150.
2: 300.
0: Més.
1: Més? 350.
0: Heu tirat a la baixa, sou VIPs de patató, altres?
1: 350.
0: Més.
2: 500.
0: Mira, la Garden Experience, que supos que estàs a un jardí, 555 euros.
2: O sigui, te cobren 555 euros per anar a una gespa artificial allà enmig, que no val per res.
0: Sí, he dit, estàs a un jardí, però estàs enorme, de Madrid, en aquell camp de futbol que han decorat. I després la Terrace Experience, que supos que estàs a un terrat.
1: Te pago un balconet.
0: Un balcó, 725 euros.
1: Idò. Ben bé.
0: Ho pagaríeu?
1: Home,
2: no. Inclou beguda. Marco Terrassa, dic.
0: A la zona VIP.
1: No, tenim la Terrassa.
0: I se la ve bufot en aquestes coses. Per exemple, la VIP de la Fórmula 1 a Madrid, ara aquesta nova que han fet, què penseu que val una entrada VIP?
1: Uf, la Fórmula 1, hi hagués molt de quartos. Per aventura, 1.200 euros.
0: Xavi, molt més.
1: Més?
2: 3.000 euros.
0: Molt més.
1: 7.
0: Manco.
1: 6.
0: Sí, 6.000
2: euros. 6.000
0: euros. L'entrada VIP més cara per assistir a Fórmula 1 de Madrid.
2: Jo això mai ho entes, perquè a Fórmula 1 els veus 10 segons. Que veus que passen i ja desapareixen.
0: I es renoué, eh? Es renoué. Heu anat mai a una Fórmula 1?
2: No.
1: Tu sí, eh?
0: Xoque de nana.
1: No.
0: Jo, i per què?
1: No ho sé.
0: Ten pinta d'anar a Fórmula 1, Xavi Oliver.
1: T'agraden molts cotxes.
0: Que sí? No. Avui, Marta, i t'organitzada, me dius que m'agraden els cotxes.
1: Però no és res dolent que t'agradin els cotxes.
0: T'has deixat de difamar.
1: Ah, per cert, Jordi, vas arreglar el teu cotxe o no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí, va anar bé.
2: Vaig fer aquí fins les 7:30, 8.
1: Va ser exitós.
2: Va bé, les coses van anar bé.
0: Que tanta sort, Jordi. Tanta sort.

0: Siu, siu.
1: Fui culpa tuya, ni tampoco mía.
2: La situació, Joana Marcús, a ritme de Shakira.
3: Quan vaig veure la primera temporada, caramba, jo m'agradaria fer això.
4: L'escriptora mallorquina Joana Marcús formarà part del programa cultural de la residència europea de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran, que se celebra a Madrid a partir d'avui i fins l'11 d'octubre.
2: Penguin Random House, grup editorial, segell amb què Marcús ha publicat obres d'èxit, com la saga Messe Saturado o la recent novel·la Los Ecos de Jude, serà l'encarregat d'impulsar el pavelló de literatura, un espai que acostarà els llibres, les autores i la lectura al públic de la cantant colombiana. Marcús participarà en el cicle Voces de la Cultura Latina, que reunirà 24 autores en 12 trobades al voltant de qüestions presents a les cançons de Shakira, com ara la identitat, les arrels, la família, el desig, les cures, la reinvenció o les relacions afectives. La trobada girarà al voltant de la monotonia en les relacions amoroses i abordarà l'evolució de l'amor, les diferents maneres d'estimar i els canvis que es produeixen quan la passió inicial dona pas a una relació més madura.
4: Mare meva, tenen feina.
2: Sí.
4: Han de dir que així o així ja han mogut fils per aconseguir l'entrevista amb na Joana Marcús.
2: I amb na Shakira?
4: Amb na Shakira també.
3: Ah. Tu i jo hem cruzat bastantes paraules i totes m'han agradat, totes han estat guapes.
5: TV3 Ràdio és entreteniment.
6: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. El temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
7: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel,
7: tinta,
8: mur,
7: cornada.
8: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.
9: Hola, som en Jaume, de Calagamba, i li vull dedicar la cançó Alegria d'Antonio Font en el meu moix, que darrerament l'he vist un poc trist. Gràcies.

0: Alegria, alegria, perquè m'ho has enviat notes d'àudio en el 646...
1: 93, 45...
0: 01. Que bona, aquest número de telèfon, que ja vos hauríeu de saber de memòria. No com nosaltres, que no mos el sabem.
1: Bé, perquè clar, de memòria, com aneu de memòria aquí? Més o manco, eh?
0: Justet
1: jau. Perquè, clar, el telèfon aquest d'IV3 Ràdio, que exalta, hauria de començar a seure.
0: Escoltem cada dia i no hi ha manera.
1: Digues.
0: 646 i aquí amb aquest.
1: 93.
2: 45.
0: 01.
1: 46 o 45?
2: 45.
1: Ben, com és?
2: 646 93 45 01. El telèfon d'IV3 Ràdio.
1: Molt bé, ben, ja m'ho he de posar a prova. A quin any se va aprovar l'Estatut d'Autonomia?
0: Amb aquesta és fàcil.
1: Quin?
0: El 83.
1: Molt bé. Ara una pel graduat. El Titanic, quin any es va estrenar?
2: Es va estrenar el 97.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Jordi.
1: Molt bé. I si jo vos digués que tots aquests records se converteixen en un espectacle?
0: Records?
1: Sí.
2: Espectacles de sabidoria que van demostrar Nines i jo.
1: Exactament.
2: Cursant en sí. Això.
1: Efectivament. Però parlant de la roda del temps, el nou concurs d'IV3 Televisió que converteix els records en un espectacle televisiu.
3: Benvinguts en aquest nou concurs d'IV3, la roda del temps. Nosaltres estem molt contents, molt il·lusionats per...

0: I de Roda del Temps seràs nou concurs dels vespres de IB3 Televisió i sobretot presentat per na Laura Arias. Benvinguda, Laura, com estàs?
1: Hola, companys, què tal?
0: Molt bé, molt bé.
1: Vosaltres?
0: Que bé, escolta, per tant, l'eix central del programa són els anys, és tenir memòria, el manco memòria col·lectiva, com funcionarà?
1: Sí, és tenir un poquet de memòria col·lectiva, és a dir, tot el que xerrarem, tot el que se juga, mos en recordam, sabem què ha passat. El que passa que, clar, no hem de filar molt prim tampoc això de en quin any, nosaltres, s'excusa els anys, és a dir, tot gira al voltant dels anys. Però, per exemple, tu has dit, el Titanic, tothom mos en recordam del Titanic. Què passava l'any tal, quan és el Titanic, s'enfonsava, sí. És tot coses que mos en recordam.
0: I si mos feim a prop però no endevinem?
1: No passa res, venim a passar-ho bé.
0: D'acord.
1: No passa absolutament res.
0: Ui, els concursants han d'estudiar, van de venir, eh?
1: Bé, jo crec que no fa falta que estudiïn. És a dir, de tot mos en recordam, xerrant de cançons, xerrant de pel·lícules, i a cada persona li ha marcat un any en si. És a dir, a lo millor el 96, que és l'any que jo vaig néixer, m'agrada molt, o a qualcú el 2005 li agrada moltíssim perquè ha nascut la seva filla, i mos en recordam, anem fent aquestes cosetes perquè tots els concursants mos ho diuen, això. Clar. Ah, aquest any m'agrada, perquè va néixer la meva filla, va néixer el meu nebot, etcètera.
2: Laura, després un element especial que és la gran roda. Quin paper juguen els concurs?
1: La nostra roda és la que dicta els anys amb els que jugarem. És a dir, és la protagonista del concurs al final. Jo sempre dic que giri la roda del temps. Ella sempre tria un anyet per cada concursant. Ja sabeu, hi ha 5 fases diferents, eliminatòries, i només n'hi ha un que opta per aquest pot. Es pot que nosaltres tenim, es pot final. I la roda va dictant amb quin any jugant sempre.
2: I quins anys hi ha? Quins anys jugau?
1: Mira, nosaltres havíem posat des del principi, havíem dit del 1900 a l'actualitat. Què passa? Que el 1900 a vegades dèiem, ui, això queda molt enrere, lo millor, però no anem més enrere del 1900 perquè seria un poc impossible, de moment. L'any més baix que m'ha arribat a jugar, de moment, m'apareix que és el 1910, una cosa així. O sigui que podem arribar fins al 1900.
0: Escolta, i si jugam fins a segle passat, calça un expert en història per participar a la roda del temps?
1: No, gens. Jo crec que no, tothom que ve, ningú és expert en història. Bé, potser n'hi ha qualcú que sí, que està molt informat, però el que importa són els ànims, la passió, i es vol aprendre, també, perquè aprenem moltíssim durant la roda del temps.
0: I des de casa també serà fàcil jugar, imagino, perquè nosaltres també podem endevinar.
1: Exacte. Penseu que sempre jugam cosetes que tothom sabem, i a lo millor cançons, tothom pot cantar, pel·lícules, pràcticament tothom les haurà vistes, actors, ah sí, és ver aquell, tal i qual.
2: Clar que sí. Laura, també conta'ns una mica més de tu, perquè ets una cara relativament nova aquí a la casa. Efectes personals, te fa il·lusió, és el teu somni haver fet això, ets periodista, quant temps fa que ets per aquí?
1: Mira, jo soc periodista, graduada a la Universitat Autònoma de Barcelona, que passa que jo ja m'hi vaig quedar. Me vaig quedar quan vaig estudiar allà, ja no vaig tornar a Mallorca, vaig anar fent una feineta darrere d'una altra, i ara fa relativament poc que he tornat. Vaig tornar pel febrer, març, i vaig començar el programa des dissabte directe, des dissabtes, com a reportera. Jo sempre he estat reportera de carrer. I ara, a partir d'això, va sortir aquesta nova oportunitat, i és un repte laboral infinit, enorme. És a dir, encara no m'ho crec, saps? Això de, encara no m'ho crec. I sí, amb molta il·lusió, la veritat.
2: Que bé, quina alegria, Laura. Sí. Clar, i això, molta il·lusió per saber també com respon el públic. S'estrena dilluns. A quina hora hem d'estar pendents?
1: Mira, després de l'informatiu vespre, que això seran més o menys les 9:30, podem dir, i ja està, i allà estarem, i dilluns 21, sí, ho diré.
0: Molt bé, Laura, i una darrera pregunta que jo crec que és la més important. Els dobbers. Els dobbers.
1: Els dobbers.
2: Els beringos.
0: Els euros. Com funciona?
1: Els ticling, ticling. Mira, nosaltres començàvem amb un pot de 5.000 euros, el primer programa, que s'anirà acumulant a mesura que els participants vagin passant per aquest concurs. A la fase final n'arriba només un dels quatre que comencen en el principi del concurs. Ja sabeu que tornen cada dia, o sigui, durant una setmana són els mateixos, I després, cada encert, són 12 preguntetes a la fase final, cada encert són 40 euritos que els concursants ja se poden endur, i si no, si encerten les 12 preguntes, tot es pot. Es pot que hi hauria acumulat, i comencem amb 5.000 euros i així successivament.
0: Molt bé. Escolta, Laura, jo no podria ser presentadora de concurs perquè m'embuaria. Xavi, tu saps bé.
2: Sí, perquè avui haver dit Boy Scouts ja ha costat molt.
0: Entre números, preguntes, anys i euros, perdrien tots els concursants per culpa meva.
1: Hi ha un equip a darrere que també m'ajuda molt, que està pendent. Jo tinc un pinganillo que és molt important, això és així, això és així. O sigui que t'ajudaríem, no passis pena.
0: Molt bé. I de Laura Àries, a poc serà un nom que coneixerem i bé, perquè a partir de cada vespre, a partir de dilluns, nou concurs a Divendres Televisió, la roda del temps. Laura, molta sort en aquesta nova aventura.
1: Gràcies, moltes gràcies, companys.
0: Adéu, adéu.
2: Que vagi bé.
1: Adéu, gràcies.

El minut de glòria d'avui és per la cantautora Anna Ferrer, que avui ha penjat a les seves xarxes socials un record del que han estat les festes de la seva ciutat, Maó, de la qual ha estat enguany pregonera durant les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Nanna ha volgut recordar el moment en què Alçada a Becoll va cantar a capella envoltada de veïnats i coneguts. La cantant ha acompanyat el vídeo i les fotos d'un test magnífic, de que va fet una gran cosa a sa vida anterior per mereixer tanta abundància en aquesta. Beneït poble, beneïdes festes i rituals, beneïda família, beneïdes amigues, beneïts veïns, beneïts aliments i beneïda Menorca. La d'enguany és inesborrable.

0: Nosaltres, Ràdio És. Servei públic.
1: Benvinguts a Esportes en Joc.
2: Dissabte a les 12, segueix amb Esportes en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les dues, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Esportes en Joc, a IB3 Ràdio.
3: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
4: Què saps?
3: No has de venir a presentar el programa?
4: Quan?
3: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
4: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
3: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
4: Idoi, prepara el regreso, que torno.
5: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.

0: continuem a xiu, xiu. I per cert, si ara mateix aneu en cotxe, sou a casa, aneu alerta, molta precaució, perquè està havent pluges arreu de les illes, així que molta alerta i gràcies sobretot per passar, si sou un embòs, per exemple, aquesta estona en nosaltres. Precaució davant d'aquestes pluges, que després els serveis informatius mos actualitzaran si hi ha cap de nou. Per cert, parlant de cotxes, Jordi, tu has dit que, bé, ahir vas passar un fum. Estava tot balear pendent de que arreglessis o no el cotxe. Què va passar al final?
1: Vaig obrir el capó amb un destornillador com vaig poder i vam poder surar-ho.
0: Però què li havia passat? Li faltava líquid refrigerant.
1: Així és. Li faltava líquid refrigerant.
2: I com van arribar a aquesta conclusió?
1: Perquè quan vaig baixar del cotxe pareixia un avió.
0: El Renault. Com?
1: Feia així, com un ventilador. I jo vaig dir, això no va bé.
2: Això era el líquid refrigerant.
1: Obriré el capó. Però què va passar? Que també estava romput per obrir-lo. Bé, un desastre.
2: I va sortir en Jordi a la ràdio en dos desengramponadors que feien mig metre.
0: Sí. Bé, finalment tens cotxe.
1: Sí.
0: Mal de sort.
2: Molt bé.
0: Escolta, no se li dona gaire bé arreglar cotxes, però sí que explicar-nos a tots nosaltres les tendències que tenen els joves d'avui en dia, Jordi. Tu sempre mos expliques una mica perquè estiguem al dia i perquè entenguem els codis dels joves d'avui en dia.
1: Exacte. Això m'encarrec perquè, clar, dins un món on els adolescents fermen aura i els adults miren aterrats, jo vinc a explicar, a donar un poc de calma i dir-vos, explicar-vos coses que no vos havien arribat i que moltes vegades vos estimaríeu més no saber.
0: També era vera.
1: Però bé.
0: I ja que ho feim. No continuem.
1: Ho deixem així, 20 minuts. Posem música 20 minuts i seguim a la segona hora. No, però jo vinc a explicar coses, no xerrarem de Fermi Aura, que ja troc que ja s'ha cremat un poc, aquest tema, però avui sí que anirem a les profunditats de les xarxes socials per entendre un nou concepte que també és popular.
2: I quin és aquest concepte, Jordi?
1: Avui xerram des Maxing.
0: Maxing.
1: A què vos sona, vosaltres, Maxing?
2: Jo tenia una mica anomia Maxi. No va per aquí, això.
0: Això me sona gelat. Oh. No, un gelat, es diu Maxi.
1: Un Maxi.
2: I falta un altre.
0: Bon.
1: Vinga, jo vos deman. Què és Maxing? A, intentar maximitzar qualque aspecte de la teva vida. B, passar-te tot el dia fent exercici. O C, posar-li el nom de Max en el teu fill.
0: Ostres.
2: Jo diria sa A.
0: Jo diria saber, passar-se el dia fent exercici.
1: I llavors, sa, efectivament, Xavi Oliver.
2: Així és.
0: Serà que és intentar maximitzar...
1: Intentar maximitzar qualque aspecte de la teva vida.
0: Com? Què vol dir això?
1: O sigui, és com a optimitzar qualque aspecte molt concret de la teva vida personal per millorar la teva salut física i mental.
0: Ja no ho entenc.
1: Ho anirem entenguent, perquè aquest màxim s'explica amb moltes coses. Okay. Per exemple... El més recent que ha sortit ara és Feromon Maxi.
0: Ai, jo de veure, no puc amb aquests conceptes.
1: Bé, bueno, anava a demanar per on creus que va ser cosa, però crec que no ho dic.
0: Feromon Maxi.
2: És a dir, maximitzar, optimitzar la producció de feromones.
1: Molt bé, mira, va passar cosa per aquí.
0: Sí, però...
2: Les feromones, és, a més... És...
0: Estic més perduda que un pop dins una cotxeria.
1: Mira, és una tendència que surt en cidada... que una persona és atractiva quan fa mostres les seves feromones.
2: Però això en cas de les dones o dels homes també?
1: Veure que va en general, això.
2: Entesos?
1: I com poden conservar millor les nostres feromones? I molt pràctic, no mos perfumam i no mos dutxam.
2: Està molt bé, això.
1: I així mantenir les nostres feromones i mos tornant persones més atractives.
0: És a dir, si no mos dutxam, estem optimitzant les nostres feromones.
1: Exacte, i són persones més atractives.
2: Amen. I això, no sé, jo
1: com ho veus?
2: Un doi.
1: Voleu provar.
2: A priori diria que és un doi. I demanaria a Jordi que si te saludeix aquesta idea, oines, que no ho passeu.
0: No, jo no ho faré. No
2: però una qüestió de que estem un estudi de ràdio...
0: Però això està passant ara mateix al món, Jordi.
1: Això està passant. Real? Això hi ha gent que... Gurús d'aquest de TikTok.
0: És a dir...
1: Que una... t'estan dient no te dutxis perquè l'olor corporal et sé que realment atreu vale, a la gent.
2: Congressistes. És vera. Increïble. En tots els respectes.
0: Sí, no, no. O no.
2: O no.
1: Bé, en realitat, sembla que no dutxar-se no és una bona manera de lligar. No ho és. No sé si qualcú s'ha quedat sorprès, però no ho és. No ho faceu. Clar. No ho recomanam. És vera que a qualcuns animals sí que funciona això, i les feromones són importants, però l'únic que aconseguireu com a humans és fer pudor.
0: Exacte, cosa que no volem.
2: No.
1: Per tant,
0: el màxim que... Ja
2: màxim feromon fora.
1: Feromon màxim fora, no?
2: Sí, no, no m'ha anat bé, això.
0: Foríssima.
1: En tenim més màxims, però.
2: Va.
1: Següent és Joy Maxim.
2: Joy Maxim. La joia del màxim.
1: Exacte, és com tenir moltes joies a casa teva.
2: Sí.
1: No, en realitat és maximitzar l'alegria.
0: Ai, per favor. Com és això? Com se pot materialitzar?
1: Sona un poc, estàs trist i de nou estiguis. Clar. Somriu.
2: Somriu, canta una cançó, amb ganes del teu cervell.
1: Exacte. Si deies això...
0: Ah, sí, jo també vull maximitzar l'alegria, només faltaria.
1: Idò,
0: perquè
1: no...
0: Riu. Sense que res me faci gràcia.
1: Vols maximitzar l'alegria, idò, perquè no ho estàs fent? Això és la pregunta, Inés.
2: Exacte, per què estàs trista?
0: És a dir, has practicat l'epicitat, no?
2: Epicitat?
0: Sí,
2: què és això?
0: Que tot ho trobis èpic.
2: Èpica, podria ser. Amén, què dius en els estudiadors de Joy Maxim?
1: Els estudiadors, com una cosa supercientífica. És, bàsicament, maximitzar aquests moments que ens fan feliços i tornar un poc en aquelles coses que ens agradaven quan érem petits o que disfrutàvem. Tornes un poc nins, bàsicament.
2: Mm-hmm.
1: Man, no està tan malament. No, o sigui, veiem que
0: dir,
1: venim
0: jo, aquesta
1: no
0: pràctica dutxar-se. La puc comprar perfectament.
2: Sí.
0: Però que se digui Joy Maxim...
2: Clar, amén, no ho sé. Si tot, és que clar... Això li podem posar nom,
0: troba el teu infant interior.
2: Sí. Mm. Bé, està bé, no, no està malament, és com en neuroprogramació.
0: Sí.
2: Un poc així, però bona.
0: Venint de no dutxar-nos...
2: Exacte.
0: No està tan malament.
2: No està
1: exacte, no sona malament. Jo no sé què podríeu fer vosaltres. Jo, per exemple, tornaria a menjar pipes a un parc.
2: Per exemple?
1: Això era felicitat.
2: I fora fer res, tot sobre baixa, jugar a futbol.
0: Jo sap què faria? Quan la meva predina rebossava, bistecs, per exemple, quan que hi havia la galleta picada a un plat i sou a un altre, mm-hmm. jo agafava una tasseta petita mm-hmm. i ho mesclava i m'ho menjava a quarades.
2: Ah, boníssim.
0: No ho he tornat a fer en sa vida.
1: No rebossava també només una bolla només rebossat?
0: Sí, però jo això... Era més fina.
1: Era més fina. Bé, idò, aquesta un poc millor.
0: Un poc millor, molt bé.
1: Joy Maxim està bé. Vinga, més Maxims.
2: Va.
1: Vinga, següent és Sleep Maxim.
0: Ah, ja sé per on vas.

0: Ja sé per on va, Jordi.
1: Aquest, si sí, som amb un pot d'anglès...
0: Aquest m'agrada.
1: Tot d'una hora hem agafat. No sé si mos agrada tant, eh?
0: Ah, a veure, explica'l.
1: Perquè és... No, clar, no és dormir més hores.
0: Ah, i d'això me pensava que anava per aquí.
1: I doncs no és dormir més hores, és optimitzar les hores que dons.
0: Com?
1: O sigui, dormir millor. No és dormir més, és dormir millor.
0: D'acord.
1: Exacte. O sigui, que ara fins i tot per anar a dormir t'has de preocupar. Mm. És un poc aquesta idea. Tècniques que utilitzen per fer sleep màxim. Per exemple, diuen que mengis dos kiwis abans d'anar a dormir.
2: Jo sempre he sentit dir que la fruita abans d'anar a dormir no és bona.
0: Jo també.
1: Idò.
0: Ma mare mai m'ha donat fruita abans d'anar a dormir.
1: Idò, els gurus de sleep màxim...
0: Els kiwis ara, no eren de matí.
2: Ara, seriosament, què vol dir que siguin gurus de... És a dir, en quina autoritat xerra aquesta gent? L'autoritat que els confereix internet? La seva comunitat digital?
1: Exacte.
0: A més,
1: que és cap ni una.
2: Una autoritat massiva. És a dir, és que clar...
0: No, és autoritat d'en Jordi, que mos dut seu consell aquí a xiu-xiu.
2: I nosaltres li conferim més autoritats. Però mos en poden regalar una mica de tot plegat, o no? O és vera que això funciona?
1: Clar que no funciona.
0: A veure, optimitzar...
1: Però amb una cosa, aquí el gurus...
2: Però, clar, ha de quedar clar.
0: Optimitzar se son, clar que es va dormir bé. Només faltaria, tothom
2: això, més
0: vol...
2: Amb aquest nom...
0: Maximitzar...
2: Sleep màxim.
0: Es dormir, vull dir, jo vull dormir bé, vull...
2: Jo també.
0: Lo més profund que clar. Pugui.
1: Bé, jo vull deixar clar que això és... O sigui, són gent d'internet que fa aquestes coses, no?
0: Tu només
1: no
0: ets un...
1: recomanant. Jo som un canal...
2: Com ho podria dir?
1: Transmissió
0: d'aquesta
1: informació.
0: Ets el missatger.
1: Som el missatger.
2: No hem de matar el missatger.
1: Exacte, a mi m'han dit, a mi m'han contat tot això.
2: Clar, t'ho contat aquesta gent, aquest
1: gurus. Exacte. No ho faceu.
0: D'acord, i d'acord...
1: També te recomana.
2: Anem, que si voleu menjar un kiwi i van d'anar a dormir, podeu menjar, no passarà res.
1: No, és que no. Dormir a habitacions fresques. Te diuen, que dius, a veure...
0: Això ho podem descartar.
1: Exacte, ho podem intentar, però no és massa realista. I després ja n'hi ha que són com un poc més complicades, que és això que se posen tires com a sa boca, s'aferren coses en el nas, que no sé què semblen quan dormen amb això. Què trobeu, Walter? Necessitar un pot de sleep màxim?
2: Home, no estaria malament optimitzar el fet de dormir.
0: Home, ja m'encantaria optimitzar... O sigui, ja ho he dit, dormir el màxim bé que pugui.
2: M'agrada.
0: Però no me compraré cap ferretina per nas.
1: És que lo de la ferretina de nas...
2: Però ho he provat mai, això, la ferretina
0: de nas. No, tu ho has provat?
2: Sí, ho he provat, i va molt bé.
1: Per fer esport, molt de... ho feien molt.
2: Sí, respires molt millor.
0: Ah, mira.
2: El que passa és que trobar-ne una de bona, que no fot desenganxi, tot això, és complicat.
0: Jo una època vaig haver de dormir en taps d'oïda, i tap d'orella, i... Sempre me despertava amb el tap enerveïnat.
2: Jo també, a Barcelona, quan vivia, compartia pis, tot l'he dormit en tap.
0: Sí, jo també va ser quan vaig compartir
2: pis. I després te veses.
0: Sí.
2: Però vaja. Bé, Jordi, sleep màxim.
1: Sleep màxim, hem de dir que aquesta és perillosa perquè hi ha el tema de rellotges intel·ligents que te diuen com has dormit, tal, i la gent s'associa molt amb això. Això passa, no? La gent s'associa molt amb la qualitat de son i tal. Però, clar, a nosaltres no mos passa perquè rellotges de fer esport no en tenim. Més cosetes.
2: Més cosetes.
1: Solo màxim.

0: Vos podeu creure que he parat aquesta cançó pensant que deia solo quiero olvidar i era no, i al final no ha sortit tan bé, però bé. Solo máximo, alone máximo, que és maximitzar, no sé qui no té molt de sentit, però el fet de fer coses tot sol, viure fora parella i això, estar tot sol el màxim que puguis. Que és això, deixar de cercar parella i amics per aprendre a viure en solitari i així centrar-te en la teva felicitat pròpia.
1: M'agrada aquest, anar al cinema fora ningú, a restaurants, fer viatges tot sol, fins i tot discoteques, m'agrada.
0: No sé si vols veus anant de discoteca tot sol. Aquestes són les complicades.
2: Home, jo... En el cine encara, però a la discoteca...
1: En el cine he anat, però, o sigui, o a ballar, me faria un pat d'assumpte.
2: Sí, clar, jo aniria tot sol.
0: Jo sempre m'he demanat què és el que marca el que faries tot sol i el que no. Perquè, per exemple, anar a un restaurant a sopar, mira...
1: La teva comoditat, clarament.
0: Sí, però hi ha coses, per exemple, de festa, no surt la gent tota sola, per què no?
1: Sí, un restaurant molta sí gent surt de festa tot sol. Clar que sí.
0: I doncs, saps per què? Perquè han fet solo màxim.
1: Exacte.
0: Això és el que se dediquen.
1: Perquè si és un poc extrovertit, tot d'una pot fer amics.
2: Sí,
1: sobretot a festa. No és res dolent, al contrari. De fet, és que se n'ha de sobre.
0: I doncs, si no vos fa por fer coses tot sols i per el vostre compte, solo màxim.
1: Practicaré sleep màxim
0: i el solo màxim.
1: Vinga,
0: anem amb la darrera que vos explico avui, perquè la llista no acaba.
2: No acaba.
0: Però la que m'ha cridat bastant l'atenció és la dopamine màxim. Dopamine màxim és cercar, maximitzar, fer les màximes vegades que puguis activitats que te donin aquesta pujada de dopamina, que és vera que és aquesta substància de relacionada amb el plaer, la emoció, la motivació. Clar, menjar coses que t'agradin, jugar a videojocs, el que t'agradi i que te generi aquesta dopamina.
1: Aquesta sí que és perillosa,
0: dopamina.
1: Sí. Jordi. Aquesta
0: clar,
1: sí
0: clar, aquesta tal vegada no és tan divertida perquè què passa si tens dopamina constant? Addicció.
2: Però sí, totalment. Sobreestimular-te per estar tranquil.
0: Però tranquils que ho tenen tot pensat.
2: Sí,
0: i també
2: gurus,
0: existeix
2: congressistes.
0: El dopamine detox. Clar, que és escapar de la dopamina.
1: Però
0: per
1: ja no
0: tornar.
1: El màxim.
0: No, ara és al revés.
1: Clar.
0: Ara és
1: detox.
0: Dopamine, clar, dopamine màxim.
1: L'antònim de màxim, el detox.
0: Sí,
2: vols que sí. Vols dir que no podem estar tranquils?
1: Mare meva.
2: Per fer vida normal.
1: Jo no puc més amb l'anglicisme.
0: No.
2: Fer un pot d'esport,
1: sí.
2: Menjar un pot de sobrassada per berenar,
1: sí, mirar
2: una pel·lícula... Ja està, tranquils. Ho hem d'obsessionar amb fer les coses màximament.
0: No.
2: No vols basta res.
1: No,
0: exacte.
1: I amb anglès.
0: No, tu has de
2: I amb anglès.
0: Exacte.
1: No vas a córrer, vas... Ara és runner.
2: Exacte. No vas a bussejar amb una careta, vas a fer snorkel.
1: Exacte.
0: Hombre, ets un runner màxim.
1: I així successivament.
2: Runner màxim, idò.
0: Idò. No, no pots estar tranquil. El que has de fer és molt de dopamine màxim.
2: Però
0: i quan,
2: després,
0: i quan te comences a generar una addicció, fas dopamine detox.
2: Clar, molt bé.
0: I així trobes l'equilibri, Xavi. És un poc això.
2: Exacte, sí.
0: Has sempre trobat l'equilibri
2: en
0: aquesta vida. I això serien un poc, en general, els exemples que heu dut a màxim. I no sé si n'aplicareu qualcun a partir d'ara a la vostra vida.
2: Jo m'ha agradat el slim màxim, aquest com has dit. Aquest darrer quin era, dopamine màxim, no? Aquestes que m'han com agradat. I després també m'ha anat bé el de joy màxim.
0: Joy màxim.
2: Sí.
1: Maximitzar l'alegria.
2: Maximitzar l'alegria.
1: D'acord, bé.
2: Cadascú, cadascú.
0: Jo dic, si vos ha interessat aquest món, que ho dub.
2: Sí.
0: Espero que no vos hagi interessat, però n'hi ha més.
2: Sí.
0: Que no explicaran. Hi ha hair màxim.
1: Què és això de hair màxim?
0: Els cabells. Cuidar-te els cabells, però com a...
2: No, no és perruquer.
1: No, és posar-te mascaretes.
2: Ah, perdó.
1: Això està molt de moda. És que veus, tot mort d'un consumisme.
0: Exacte. Allà és brain màxim.
1: Què és brain màxim?
0: Amb el cervell, o sigui, optimitzar el cervell. Pots jugar molt d'escacs, vols fer aquestes
2: coses.
0: Estudiar molt.
1: Això amb aquest és saludable, veus?
0: Career màxim.
2: Ahà.
0: Que és com a career màxim.
2: Career.
0: Que és món laboral. És com obsessionar-te molt amb la feina per aconseguir...
1: Això és fatal.
2: Sí.
1: Això és estrès brutal.
0: Però bé, jo no entraré tots. Va vostre, si voleu entrar en aquest món.
1: Tu quin faries, Jordi?
0: Jo no en faria cap ni un. El joy màxim.
2: El joy màxim.
0: Si hagués de fer un, si hagués de triar...
1: És que n'hi ha...
2: Jo, per damunt màxim tot, tranquil, vull
0: ser alegre.
2: Estar màxim tranquil no existeix. Que ningú t'empipi per fer coses que no vol
0: segur
2: fer.
0: Segur que sí. Segur que sí.
2: Quan dic, que no m'hi pogueríem en aquest, Jordi? Parlem de nostre.
1: Exacte.
0: Hem
1: de nostre en màxim. Com és el màxim nostrat?
0: A les totes.
1: Està en el màxim. A les totes.
0: A les totes.
2: Optimus. Òptim.
0: Exacte.
2: Tranquil.
0: Està bé a les totes. Per exemple, el dopamine màxim seria dopamina a les totes.
2: M'agrada molt. Està tranquil en el màxim?
0: Tranquil a les totes.
2: Què hem de fer? Hem de continuar.
1: Altres.
2: Altres, va, molta feina, quan fan molta feina.
1: Feina màxim? Ah, no, això ja existeix.
2: Feina les totes.
0: Feina les totes.
2: Molt bé.
1: Jo crec que ja ho poden deixar.
2: Jo crec que fa estona que ho poden deixar.
1: Disculpa.
2: Com diria, mira, ho sentenciaré tot oients, com ho faríem un padrí.
1: Disculpa, us en molèsties.
2: Ho sentenciaré tot com ho faríem un padrí, que me vaig acabar esbrinant quina paraula se tractava. Perquè mai la va arribar a dir. Amb una paraula.
0: També vos dic, ara fermear aura ja no sona tan horrible, eh? Ara això... fermear aura ja no és tan dolent. Això, veus? Hi ha coses pitjors.
2: És veritat.
1: Amb una paraula.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Just en aquesta hora, a les 6, l'AEMET desactiva l'avís groc per tempestes a part de Mallorca i les Pitiüses. Teòricament, avui és el darrer dia d'aquest pas de mal temps a les illes, però anem a comprovar-ho la dona del temps d'IB3 Notícies, perquè ara plou amb força a molt d'indrets. Margalida Ribas, bon dia. Què ens espera les properes hores? Tornarem a veure el sol?
2: Bon dia, Ido. Com bé comentàveu, avui és la darrera jornada d'inestabilitat. Tenim una imatge a hores d'ara amb aquests ruixats que contrastarà molt amb allò que tindrem durant el cap de setmana, ja dominat per l'estabilitat i també pel sol. Ara mateix, en aquests instants, tenim dos nuclis de precipitació. Un afecta principalment la zona del Ponent i també cap al sector de Palma, en el cas de Mallorca, que ja ha deixat acumulats entorn dels 40 i quasi fins als 50 litres en el cas de Calvià i també de Palma, i un altre nucli secundari que afecta hores d'ara el ponent del sector de les Pitiüses, tant l'illa de Formentera com també la d'Eivissa, amb acumulats que fa unes hores han deixat al voltant dels 15 litres en el cas del municipi de Sant Eulari. Uns ruixats, però, que a poc perden força, que han vengut acompanyats de tempesta i que hores d'ara es preveu que es vagin desfent, perquè, com també comentàveu, acaba l'avís groc a actiu i ens podrien afectar com a màxim fins a les 8 d'avui cap vespre, perquè donarem pas ja a una situació d'estabilitat que dominarà no només durant aquest cap de setmana, sinó també bona part de la pròxima setmana.
1: Gràcies, Margalida. I les pluges a Palma estan provocant llargues retencions a la via de cintura a ciutat en les dues direccions, que s'allarga cap a totes les carreteres, a la M13, la Dinca, fins a l'alçada de Marratxí, amb Bossos i a Llucmajor, fins a Son de Meta. I més de 2 mesos d'espera per una consulta en l'especialista i gairebé 4 mesos per una operació a les Balears. Les llistes d'espera creixen respecte del mateix període de l'any passat. Actualment hi ha prop de 96.000 casos pendents d'una consulta hospitalària i de 8.000 d'una intervenció quirúrgica. La consellera de Salut, Manuela García, atribueix aquest augment, entre d'altres factors, al creixement de la població i a les successives vagues mèdiques.
3: Hay 185.000 personas más en Baleares, pero es que en los últimos 3 años hay 40.000 personas más en Baleares. Por lo tanto, cuando estamos hablando de número de pacientes que esperan, es lógico que vayan incrementándose.
1: Amb el curs escolar ja en marxa, el sindicat Comissions Obreres i el Club de les Males Madres denuncien que les mesures autonòmiques i estatals en matèria de conciliació són insuficients. Reclamen accions més valentes per reduir la desigualtat en el repartiment de cures. Segons l'INE, les dones hi dediquen de mitjana el doble d'hores setmanals. La fundadora del Club Males Madres, Laura Baena, fa una radiografia de la situació.
4: Nos penaliza ser madre, ¿no? Entonces está el coste emocional, ¿no? Que sería, pues, tener esas 2 jornadas de las que hablamos, tiene un coste físico, emocional y psicológico, y esto nos lo dicen en el estudio, 3 de cada 4 mujeres sienten que la falta de conciliación ha afectado su salud física y mental, el 70% de las mujeres reconoce llegar agotada con frecuencia a su puesto de trabajo debido a las responsabilidades familiares y domésticas.
1: La pel·lícula mallorquina La Carn, coproducció d'aquesta casa d'IB3, s'estrena al Festival de Sant Sebastià, que s'inaugura avui. Les pantalles no podran gaudir d'aquesta obra fins dia 13 de novembre. Amb la gran pantalla hem arribat a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: En 70, bona hora de Xiu Xiu, en Níquer Hernández en el control tècnic i hem de donar-vos les gràcies si mos escoltau des de qualque embús, qualque aturada amb el cotxe, per mort de les pluges. Molta precaució, sobretot, aneu molt alerta i estau actualitzats amb els serveis informatius d'aquesta casa sobre aquestes precipitacions que cauen ara mateix a totes les illes, segons tenim entès. Però, en sort, han arribat elles, perquè acaben d'entrar a passaporta. Ses que no se perden cap trull. Estàndem imprescindible.
1: Na Neus i Naina d'anar fent.
0: Benvingudes.
2: Hola. Està?
0: Avui totes dues, que avui ja feia estona que no ho teníem com a tàndem.
2: Sí, estic com emocionada i tot.
3: Sí, ja tornem a l'essència d'aquesta secció.
4: Molt bé.
0: Vos ha costat arribar? Plou molt per Palma?
3: Crec que la vegada que he conduït en pitjors condicions meteorològiques.
0: Mare meva.
3: Crec que sí. Passar autopista... Jo anava a passar autopista a 70 en el carril ràpid. És a dir, imagineu-vos des de vora com anava.
0: I de molta alerta a tots vosaltres. Però vareu fer una altra cosa de risc aquesta darrera setmana?
3: Bueno, risc.
2: I Naina ve com automatitzada.
3: Jo vinc amb la camiseta i tot de
0: Llucapeu. Naina i Neus varen arribar a Llucapeu des d'Inca.
3: Des d'Inca, exacte.
0: Com
2: una cosa, tothom mos critica moltíssim per haver fet des d'Inca. Jo cada
3: mos critica, no, una unitat de persona.
2: No, per, de forma pública.
3: Però, una persona va comentar en el nostre vídeo de Lluc dient quina mallorquinitat més tova, fer-ho des d'Inca, no sé què. Jo vaig dir, carinyo, si jo soc d'Inca, començaré des d'Inca, saps? Va dir... Saps si venguéssiu des de no sé on va dir?
4: Ja està, tranquil, he de dir, tranquil. Ja, bueno, no passa res.
3: No tornaré enrere per després anar, saps, jo, des del meu poble.
5: Espero que aquesta persona vingués nedant de Menorca.
3: Sí, sí. Hombre, sí.
2: Jo ho trob. No, però sí, en general, com que se subestima si partim d'Inca. Jo he de dir que fes-ho tu. Fes-ho tu, perquè és tot pujada.
0: I quant de quilòmetres?

0: I ja a dalt ja hi ha coco de quarto, enguany hi havia coco de quarto, i xocolata.
1: Boníssim. Que bo aquell xocolata, bueno, com entra calentet, perquè feia un fred aquell pic quan vàrem arribar a dalt.
0: A dalt feia bastant de fred.
2: Fixa't-ho. Quantes vegades heu pujat a Lluc a peu ja?
0: Jo crec que aquesta deu ser la cinquena o sisena.
2: Mare meva, enhorabona.
0: És a dir, tres darrers anys, tres darrers anys seguits, i després crec que vaig estar un any que no hi vaig anar, i els anteriors també ja hi havia anat.
1: Molt jo bé. Quasi he arribat a Lluc dues vegades.
2: Com que has arribat?
1: Perquè les altres... Jo vaig partir dos pit de Palma anys anteriors, però vaig quedar un picalloseta i l'altre vàrem arribar fins
2: dintre. Però perquè no podies pus?
1: Bueno, anàvem gent que no va por a pus.
2: Ah, els
1: no, no, no, no, no era per jo.
3: I tu vas
1: no jo,
3: aprofitar
1: clarament.
3: Per dir... Ai, no, home, descansar, ens quedem per aquí.
1: Vaig ser comprensiva i vaig acompanyar la gent a casa.
3: No, molt ben fet.
0: Però des d'in que està bé, si tu no has pujat mai...
3: 15 quilòmetres està molt bé, més que digne. I aquesta persona que us va comentar d'aquí, li poden dir que tranquil.
0: Sí, Dani, no mia.
3: Dani, escolta molt. Dani. Tranquil.
2: Home.
3: No ets manco mallorquí per fer-ho des d'Inca.
0: Quina mallorquí tan més tot.
3: Es vol va deixar més, eh?
2: S'ho pasco
3: de... Volem relaxar tots una mica, home.
2: S'ho pasco de bromes.
3: Sí.
0: No sé, jo no anava molt de broma. Estava enfadat. Jo li vaig tornar a contestar i no me va contestar més. No sé si estava enfadat.
2: Neneus i Naina, a xiu-xiu, cada tant quan venen, mos duen un nom de dona per posar damunt la taula, per conèixer la seva història. Avui, qui mos duis?
1: Avui venim a xerrar d'una dona que va començar de ben petita, se va convertir en una icona adolescent gràcies a Disney i després va construir una carrera pròpia per deixar enrere el personatge que l'havia fet famosa. Avui venim a xerrar de Tini.

0: Aquesta és Natini.
1: Aquesta Natini. D'acord. Mos agrada molt dur personatges que també mos puguin oferir bona música mentre feim la secció.
0: Home, això de bona música...
1: Aquesta
0: bona
1: cançó. Agafada, no és en Mozart, ja ho sabem, però...
2: Perdona, és Emilia Natini, és increïble.
3: Reivindicant-se mala música, va. Puja-la. No, és broma, això és una obra artística.
1: Mestre, Blackout de Natini.
0: A mi m'ha sorprès quan m'heu dit que duria un Natini. Dic, però aquesta no és una cantant de reggaeton.
1: Ara ho entendràs, perquè està d'actualitat Natini, perquè li ha passat una cosa que més endavant arribarà. De moment, hem començat pel principi.
0: No prejutgem, no prejutgem.
2: Puc dir ràpid una cosa. El meu primer...
3: Alça't-se mai tot, eh?
2: El meu primer K va a nom Bretini.
0: Per ella.
4: Per ella.
2: Sí. Clar, és que és una persona molt important a les nostres vides.
1: Sí, perquè nosaltres a vegades hem duit cert perfil similars a Natini, que ara després ho entendreu quan anem avançant, però que potser eren persones del segle XIX i ara Natini representa un poc aquest perfil, però actualitzat, vale? Mm-hmm.
0: Vinga,
1: vale. La qüestió, per començar des del principi, Natini, abans de Satini, era, bueno, i encara ho és, però ja no se la coneix així, era Martina Stoessel, vale? Va néixer a Buenos Aires dia 21 de març de 1997, per tant, ara té 29 anys i és Aries, informació de servei. Des de petita va estudiar cant, piano, teatre musical i dansa, i és que a casa seva l'art era molt present perquè son pare, Alejandro Stoessel, era director i productor de televisió.
2: En 10 anys ella va començar a sortir a la tele amb un petit paper a Petit o Feo, sèrie de...
0: De culte.
2: De culte, per la nostra generació.
1: Avui tot és de culte.
2: Avui tot és de culte, però el seu canvi...
0: Però és que aquesta Petit o Feo va calar en els que en el moment eren nins i nines.
1: Sí. Nadie pasará esta esquina...
4: Las de Vinas és la cançó més ballada a les festes de final de curs, segur.
3: Claro. Que quina?
1: Las de Vinas. Aquesta?
2: Nadie pasará de esta esquina, sí.
3: De segur, la lletra?
1: Sí.
3: Podríem fer un karaoke molt breu.
2: Ara, de fet, vàrem fer... Bueno, és que vàrem fer una gira, les dues protagonistes de Petit o Feo. Sí.
1: Però que vols fer un karaoke.
3: Sí, vols la mans, si és una com a petició.
2: Fem un karaoke.
3: Miquel Hernández, per l'amor de Déu, lleva un segon això, aquesta música.
0: Jo no sé si això és bona idea.
3: Va, jo us dirigiré, eh? Un, dos... Un, dos, tres i...
1: Nadie pasará esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Todos saben quién manda en esta school, porque aquí solo somos gente cool, gente caliente con sangre caliente
2: que quiere hacerse oír. Seas como seas, aquí no entran feas. Aunque lo veas, te voy a mostrar.
1: Mira esa fea, aquí hay otra fea. Aquí no pueden entrar.
0: Mare meva, però hi aquesta lletra. Això era una...
1: Això era un hit.
0: Una cançó infantil.
2: Eren bullies, realment.
0: Eren molt dolentes aquestes dues.
4: Home, la sèrie es diu Petit o Feo. Vull dir, ja... És una sèrie d'institut.
0: Oients, gràcies per quedar amb nosaltres a IB3 Ràdio després d'aquest moment.
1: Ah, aquesta és vulgar.

0: disciplines, que no ho hem fet bé.
1: Molt bé. Jo ara pensava que seria dos versos, una estrofa, però s'ho fet com a segons.
2: Que surt de sa feina, que li plou. Sí. Que està en un bosc.
0: Si tens
2: gust,
3: el que li faltava.
0: Claro.
1: Molt bé, molt bé.
4: I va ser
3: un moment,
4: capital...
3: cap d'aquestes dues dolentes eren en Tini?
4: No.
0: No.
3: D'acord.
4: Ella va tenir un paper petitó, això sí, va ser com els seus inicis.
0: Sí.
4: Després, ella va com a fer ja es boom, era 2012, dos anys després, quan va aconseguir el paper protagonista de la nova sèrie de Disney Channel, Violeta. I aquí ja poden dir que se va acabar la vida normal per ella. Violeta va ser un fenomen de tota la Llatinoamèrica i també a Europa. I Nadini se va convertir en una estrella adolescent internacional.
3: Això ja me sona més, també, a Violeta.
4: Clar. Exacte.
3: I dona Violeta sí que era ella.
0: Sí, Violeta era ella. I durant tres temporades ella va ser a Violeta i, a més d'actuar, també cantava les cançons de la sèrie. De fet, l'any 2013, ella i la resta d'actors varen començar la gira Violeta en vivo i cantaven totes les cançons de la sèrie com aquesta.

0: Sí que té aquest to de cançó Disney, eh? Aquesta.
1: Sí, sí, totalment. Però jo vaig anar a veure el concert al cine.
2: Què dius?
1: Que sí, que sí.
3: L'any 2013 que va passar aquest dia.
1: Jo, saps això del singalón que fan ara als cines, que tu dius, ni de conya m'ho fico allà perquè és supercaraoke de nins, que dius, tortura. I doncs jo vaig anar a això de na Violeta.
0: I era, és a dir, posen el concert a una sala de cinema i tu t'asseus, sí, a veure-lo.
1: I veus un poc com també és backstage, no? Com que te fiques un poc allà. Era superguai, nosaltres que érem superfans, era de sobte
2: això amb bons
1: personatges.
2: Anys.
1: Sí.
4: I s'anem a disfressar de Dupengar. No, sí,
1: nosaltres duíem, anàvem així com a Violeta. No, és que era terrible.
0: En sa cara pintada.
1: Marcat a sa cara pintada, Violeta i tal. I sí que hi havia gent, hi havia molt de merchandising. Jo tenia una manta, també sa motxilla.
3: Aquesta gent se va fer d'or.
1: Sí,
0: i
1: totalment.
0: Tant. I tant. Uh-huh.
2: I clar, després de tot això, sa pregunta és com deixes de ser Violeta quan tothom te coneix com a Violeta.
0: Bé, tenim els primers referents, jo crec, entre molts altres, eh? Però na Miley Cyrus.
2: També.
0: Sí que és veritat que li va costar molt passar de ser na Hannah Montana a ella mateixa.
2: Efectivament.
1: És una cosa generalitzada un poc en tots els personatges de Disney, no? Com que els exploten tant fins a tant.
0: Bé, els infants com prodigis espanyols també n'hi va molts.
2: Mhm. Uh-huh. Uh-huh. I del 2015 ella va signar en Hollywood Records i va adoptar definitivament el nom artístic de Tini. El 2016 va arribar el seu primer disc amb aquest mateix nom i va començar una nova etapa molt més enfocada a convertir-la en una cantant i no només en ser l'actriu de Violeta.
1: Després, el 2018, va venir el seu segon disc, titulat Quiero Volver, i aquí ja la varen començar a veure una mica com la coneixem avui, així un pop de pop llatí, música urbana i col·laboracions amb artistes com a Karol G, Morat o Sebastián Yatra. I ja el 2020 va treure l'àlbum Tini, Tini, Tini, on ja se llança totalment el reggaeton, la cumbia, trap i música urbana. L'any següent va tenir un dels seus grans punts d'inflexió amb Miénteme, de Maria Becerra, no sé si vols sonar, l'escoltarem. La cançó se va convertir en el seu primer número 1 i Argentina ho va petar tant a nivell global. I a partir d'aquí ja se va consolidar i no hi va haver retorn. Des de llavors no ha aturat d'acumular èxits i col·laboracions amb altres grans artistes.
0: I que aquesta cançó és aquesta.
1: Sí.
2: Almenys, Xavi, Xavi.
0: Amigos. Un moment.
3: Això és boníssim. No, un moment. No rompis aquest moment musical de Maria Becerra.
0: Jo me fa gràcia que te la sapis.
3: A veure, escolta, Inés, tu també te la saps, aquesta cançó.
0: La veritat és que
3: és molt senzill. Canta. És que ara s'empegueix, però
0: No m'estic còmode.
3: Tot en pop, però és igual, divendres a aquesta hora.
0: M'ha cridat l'atenció.
2: Divendres, Inés, arriba.
3: Miénteme. Ara. Ara, Inés, fa que està empagaïda.
0: No puc dirigir aquest estudi ara mateix.
4: T'està superant.
0: M'està superant.
3: És com una escola, quan era escola.
0: M'ha fuit de ser man.
3: És la darrera hora de l'escola un divendres.
0: Exacte.
3: Això no
0: sou incontrolables. Exacte. Sou incontrolables.
2: Bueno, amb això, vols que tornem un poc a ser calma? Perquè ara ve un tema un poc més espinós.
0: Ara ve el motiu pasqual.
2: Ara ve...
0: Estàvem xerrant d'aquesta lata.
2: Efectivament, estricta actualitat i pegam un vot en el 2026. Actualment, Tini està immersa en la seva nova gira, que se diu Futura, que és un espectacle que repassa tota la seva trajectòria des de Violeta fins a l'actualitat. I precisament enmig d'aquesta gira ha esclatat un conflicte familiar i econòmic molt gros a la vida de Tini. I és que resulta que son pare, que l'hem mencionat abans, que era productor tal, Alejandro Stoessel, havia estat el seu mànager durant aproximadament 15 anys, pràcticament des dels seus inicis fins ara. I ara ho ha deixat de ser de forma sobtada i amb un motiu, jo crec, de pes.
1: Fa un parell de mesos, na Tini va encarregar una auditoria privada per revisar el seu patrimoni i les empreses vinculades a la seva carrera. I pareix que la revisió va detectar que en Tini no tenia participació ni control sobre gran part dels seus ingressos derivats de la seva música, la seva imatge i els contractes comercials i espectacles. M'ho recorda?
2: Ara m'ho recorda.
0: M'ho recorda.
2: Sobre això també, una periodista argentina especialitzada en espectacles, que nom Noelia Antonelli, ha donat un parell de xifres que són bastant sorprenents. I és que tot apunta que l'auditoria hauria determinat que només amb el que ha generat ja de la gira aquesta que està fent ara, que es diu Futura, hauria facturat uns 43 milions de dòlars, més o manco, ¿vale? I ella, de moment, n'ha rebut 300.000.
3: Déu-n'hi-do.
2: D'aquests 43 milions. També explica que la cantant tenia un límit mensual de lo que se podia gastar les seves targetes i que aquest límit i tots els seus ingressos estaven gestionats per la família. I clar, ella un dia se'n va anar a comprar no sé quina cosa que volia comprar i la targeta no li deixava pagar i a lo millor era un gasto un poc més gran.
0: Devia ser un cotxe.
2: Tampoc era un desbarat. No, crec que era un bolso o algo així. No era un gran desbarat.
0: Ah, d'acord.
2: I no podia comprar perquè tenia la targeta capada.
0: M'ho recorda clarament en el cas d'una Britney Spears.
1: Ecco, lo qua. I recorden que ella ja té gairebé 30 anys, és a dir, és una dona adulta que tal, però pareix que igualment la seva família la té com a molt controlada i infantilitzada, tot i així, perquè com que va començar adolescent i com a no sabrà controlar tot això, i ja des d'aquell moment...
0: Oh, d'adolescent s'han passat de frenada i ja una vegada va ser major d'edat, varen dir, no, volen continuar cobrant de la feina de la meva filla, que és la que fa feina, és la que fa gires, és la que té tots els contactes, imatge, absolutament tot, sent adulta, i no, jo vull continuar cobrant.
2: Totalment.
0: Que pot cobrar, si ets el seu manager,
2: si el seu
0: per
2: manager
0: descomptat,
2: feina,
0: però no aquest control.
1: És que és delicat ficar la família aquí, perquè és una cosa de, al final, la teva persona de màxima confiança, però és que moltes vegades hem vist que quan hi ha fraus i tal de managers, moltes vegades és famílies igualment, saps? Entonces no t'assegura res, tampoc.
0: I que sobretot ella no ho sabia. Mm.
1: Claro.
2: No és que diguis, ella li estava confiant tot, sí, la gestió del part i tal, no.
0: Tot era a escones d'ella.
2: Ella se n'ha donat comptar perquè s'anava a casar i abans de casar-se va fer una auditoria d'aquesta per saber quin patrimoni tenia, tal, bé, rotllos
0: també,
2: de guant
0: de cases. També, pobre, potser no sabia els dobbers que tenia.
2: Efectivament.
0: I va dir, vaig a posar ordre, mare meva. Sí. I per cert, sa casa...
1: Rodrigo
2: de Paul. Sí,
0: que és un futbolista.
2: Futbolista top.
1: Que va jugar la final del Mundial, no?
2: És perquè és argentí.
1: Jo quan estava, vaig veure la final, jo. I només coneixia aquest lot, i clar, per Natini. I mai fixat, i era de xungos, eh? En plan, des que zurraven un poc.
2: Sí, és...
4: Té fama,
2: clar,
4: té fama.
2: Jugava a l'Atlètic de Madrid.
1: Yay.
2: És heavy. Bueno, jo crec que abans de continuar, podem provar un altre temazo i cantar un poquet. Que...

0: Ara mateix Nadine està dins d'una disputa per recuperar el control de tot mentre continua fent la seva gira. Quan va tornar als escenaris a Guadalajara, va donar un discurs que molts varen llegir com una declaració d'intencions. No? Va donar les gràcies al seu equip, a les amigues i als seus fans, i va dir que no se n'aniria, que se quedaria i que estava més ferma que mai.
1: Hi ha un altre detall també que han notat els fans, que els fans a vegades no deixen passar cap indirecte, que potser no ho és, però els fans comencen a filar coses, i és que un dels concerts Nadine va sortir vestida de blanc i amb un vel, i després se'l va llevar. I alguns fans van interpretar que això simbolitzava que se li havia caigut un poc el vel dels ulls i el que tenia...
2: S'ha de filar molt, primo.
0: Mos encanta una teoria de fans.
1: Mos encanta les teories actualitzades. I això, que simbolitzava un poc que havia descobert que era que passava realment amb els seus dos bes i que ara començava una etapa de llibertat.
2: Ella viu a Argentina o a Espanya?
1: En Rodrigo ara està jugant a Miami, si no m'equivoco. Per tant, no m'estranyaria que vivís...
2: He dit Espanya perquè com que has dit que jugava per aquí el seu...
1: Però ara diria que està a Miami, per tant, no m'estranyaria que vivís allà per Miami.
0: L'actualització més recent de totes sobre Nadine i els seus concerts va ser fa només uns dies, quan el concert del Salvador va parlar obertament de la seva salut mental i va explicar davant del públic que havia passat per un procés de depressió i que actualment continua amb un psiquiatre i psicòlegs. També va xerrar de la importància de deixar-se ajudar, de ses amigues, del seu equip i de la gent que l'ha acompanyat durant aquest procés. L'escoltam.
3: Pero es tan importante la salud mental y es algo quizás que para muchas personas sigue siendo tabú, quizás para muchas personas sigue siendo vergonzoso. Y así con el pasar del tiempo de repente te encontrás en un agujero negro que no tenés ni una herramienta, que no sabes por dónde empezar, que no entendés ni siquiera qué es la ansiedad, qué es un ataque de pánico, cómo tratarlo, de dónde viene, qué pasó y cómo fue que llegaste a ese lugar. Y de alguna manera, salvando las diferencias de las historias y de los contextos de cada uno, yo pasé por un proceso que se llama depresión diagnosticado, y a día de hoy sigo con psiquiatra, a día de hoy sigo con psicóloga, a día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo también que me acompaña hace muchos años, y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselos.
1: Bé, jo crec que Nadine és un altre exemple d'aquestes nines que van començar a ser artistes des de molt joves i sense saber molt bé com se van acabar convertint en ídols d'una generació. Clar, això a vegades no és fàcil de gestionar, li ha passat factura a nivell de salut mental i ara també estem veient que a nivell familiar també té un pont de trull. Veurem a moment com acaba, però bueno, de moment veiem una dona que té 29 anys que està intentant poder prendre ella mateixa les decisions de la seva vida i poder viure lliurement, que jo crec que perquè no se repetesqui un poc el cas de Nebrini. Veurem un moment què passa.
2: I m'ha recordat també aquesta part d'expressió de la seva salut mental a Aitana, que és una cantant també d'actualitat, del mateix gènere musical, de masses, que també ha xerrat que tenia depressió, n'ha parlat, ho ha expressat... I, justament, Aitana també, el seu... qui està molt, molt damunt de la seva carrera, és son pare. Per tant, m'ha cridat molt l'atenció que, en general, no ho vull concretar, però en general sempre són els pares que se posen darrere aquestes artistes. I jo m'ho demano, per què no ses mares, també? Perquè són capaces igual de gestionar els comptes d'una estrella, que deuen ser en números molt elevats. Per què no són ses mares? Sempre són els pares, casualment, no?
0: Sabeu quines mares passa igual. Estan darrere d'artistes, bueno, d'artistes, en aquest cas d'influencers, sa mare d'Ana Lola Lolita i sa mare d'Ana Dulceida.
2: I ses
0: dues, com a full empresària, és
1: de fet,
0: top.
1: Sa mare d'Ana Dulceida ja no només és d'Ana Dulceida, sinó que ha creat una agència de representació d'influencers i tal. Però sí, en tema cantant.
4: No, en tema cantant, i també ara pensava esportistes, per exemple. Serena Williams, Venus Williams, a esa pel·lícula en què son pare pràcticament les maltracta. Després, bé, en Rafael Nadal, en el documental de Netflix, explicava que seu tio Tony, bueno, era molt insistent. Després també m'ho recordant bé, caros d'artistes, Michael Jackson, per exemple, en Jackson 5, son pare era pràcticament un desquiciat, i parlant clar i malament. Però, bueno, moltíssims artistes, el tema de... i esportistes, i està clar que segurament darrere sexy hi ha tot darrere una feina i unes persones que acaben esdevenint productes en molt de casos, sobretot en qüestions artístiques. Però, vaja, és... deu ser molt dur.
2: I, sobretot, en qüestions de salut mental, crida molt l'atenció que també sigui això que dèiem, una nina prodigi, no? Entre cometes prodigi, perquè això ja, aquest terme, aquesta terminologia no s'usa, però sí que és vera que és una nina que va començar molt petita a Disney, no?
0: Claro.
2: Típic cas que casualment pràcticament tots els infants
1: igual.
2: Que han passat per
1: malament.
2: Aquest tipus d'indústries acaben igual.
0: Sí.
1: És que també aquests infants, o, si no tenen la pressió dels pares o mares, tenen la pressió de la indústria, dels fans, de la gent que se te tira damunt, és a dir, sí o sí,
4: jo
1: són coses mal de gestionar.
4: Un poc, deus perdre un poc la noció de qui ets tu, en realitat. Ets qui ets pel món, ets qui ets com a producte, ets qui ets
0: qui volen
4: com,
0: que siguis,
4: com a fia, com a també. Amiga, qui són els teus amics. Jo crec que perds un poc de tot i que, sí, clar, sí, acabes sent un producte. És un producte, no, que és més trist que convertir-te en una cosa, en un objecte, mm-hmm. per la resta del món, tot i que siguis molt i molt ric.
5: Hi ha mm-hmm. molt de casos, és que moltíssims. En Macaulay Culkin, per exemple, acaba molt malament.
1: Justin Bieber, me ve també en el cap, Justin que Bieber. També Justin Bieber encara està patint bastantes conseqüències.
5: Ariana Grande també ara sí. està en una mala època. Vull dir,
0: nines, no n'hi ha cap que estigui bé. Menys normal que nosaltres estàvem aquí tranquil·les i vetres.
1: Menys normal que nosaltres no van ser nins prodigis de Disney Channel.
0: Menys normal, perquè si no...
4: I Justin Bieber, jo recordo que a la padrina un dia li van fer una entrevista, quan Justin Bieber feia la cançó de Baby, tot això, que encara no és lotet, que era, encara sonreix, però semblava una sí. persona alegre i feliç, que d'això precisament de... Me fa por que se fa amb el canvi i el converteixi en una persona atormentada. I, efectivament. Inevitablement passa això.
2: Neus, Aina, moltes gràcies per contar-nos unes històries que són exemples de superació. Hem començat aquesta secció prejutjant una mica Natini, sí. però finalment hem entès el perquè. Així que, Neus, Aina, moltes gràcies per haver vengut. Aneu alerta perquè... ja ho sabeu, continua una mica aquest temporal, encara que està la fuetada final, però sí que continuen i val més conduir amb precaució. Gràcies i
1: fins
2: aviat.
0: Fins aviat.
1: Molt aviat.
6: Plana Internacional.

0: El Parlament britànic investigarà per què el Regne Unit fa tant d'anys que fracassa a Eurovisió. Una comissió de diputats estudiarà com se trien les cançons i els artistes que representen el país.
1: El Regne Unit ha guanyat el festival 5 vegades, però des de 2016 només ha acabat entre els 20 primers en 3 ocasions. Enguany ha tornat a quedar darrer, només amb un punt.
2: Els diputats volen saber si el problema són les cançons, els artistes o la manera de triar-los. La investigació es realitzarà amb diversos experts de la indústria musical.
1: Des de Xiu Xiu només volen remarcar que l'any 2008 van quedar per damunt ells amb aquesta cançó.
3: Perrea, perrea.

0: el chiqui chiqui, she's gonna like a mista. Dancing with Alonso, dancing with...
1: Més notícies. Un advocat de Nou Mèxic ha estat multat en $5,000 després d'utilitzar el xat GPT per preparar un recurs en un cas d'assassinat. El problema és que la intel·ligència artificial li va inventar testimonis, noms i fins i tot informes policials que no existien.
2: L'advocat va presentar tota aquesta informació al Tribunal Suprem de Nou Mèxic sense comprovar-la. Quan els jutges varen descobrir els errors, ell va explicar que no sabia que la intel·ligència artificial podia inventar informació.
3: El tribunal no va acceptar gaire bé l'excusa i el va declarar culpable de desacat. A més de la multa, el cas s'ha enviat al Col·legi d'Advocats perquè estudiï si li han d'imposar més sancions.
2: És vera que ha utilitzat ChatGPT.
3: Molt bé, Jordi, fes, fes. No. Torna-hi, torna-hi.
2: No, torna. És vera que utilitzar ChatGPT com a advocat no està bé, però nosaltres no el jutjam.
3: Això se diu quan una broma que surten més les coses.
2: Brutal.
1: Un lladre se va colar dins una casa de San Diego, Califòrnia, i va passar-hi prop de mitja hora menjant, llevant-se les sabates i fins i tot fent una beca de to.
2: Però el més sorprenent va ser la reacció de Nash, un golden retriever de 4 anys que en lloc d'espantar-lo li duia les seves juguetes perquè jugués.
3: Les càmeres de seguretat varen gravar com el cas acostava fins a 3 vegades amb una jugueta dins la boca. El lladre, però, no li va fer gaire cas.
2: Entre un lladre i el que no lladre, ironies de la vida.
4: Para usted, o sea, algo que dice, mira, esto cuando era joven no lo sabía y ahora sé esto.
5: Que los todos hombres son los perros, no otra cosa. Who let the

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gens d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit bel,
5: pinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a TV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: continuem a xiu-xiu i ja sabeu que fa un any, aquí en aquest programa, varen decidir començar teràpia.
1: Efectivament, i cada divendres en aquesta hora mos deien les coses a sa cara. Sí. I com que a xiu-xiu no tenim secrets, vos en volem fer partíceps.
0: Ja ho sabeu, les coses clares, es punt sobre les is i la xocolata es posa.
1: Puc començar jo avui?
0: Dali.
1: Ben, com us sentiu? Com esteu?
0: Jo, la veritat, és que s'ha estat una setmana complicada,
1: sí,
0: companys.
2: Sí, llarga.
1: Menta, volen sentir.
0: Trob que me feis massa cas en ses errades.
1: Què
0: vols dir? M'assenyalau.
1: Sí.
0: Després en parlaré.
1: I quan te fas sentir
0: quan tinguis meu torn, ja vos ho posaré.
1: Em sap greu. I tu, Jordi, com estàs?
2: Jo estic bé, setmana llarga.
1: Sí?
2: Sí.
1: Però estàs anímicament cansat.
2: Ara estic millor. Ara sí, millor. Ahir estava. No, són reunines.
1: És que clar.
2: Estava malament. Sí,
1: és dir, en Jordi
0: aquesta teràpia té un punt graciós.
2: Jo hi vaig fer 2 hores de ràdio fora cotxe.
1: No, però fora broma. En sortir aquí
0: en
1: Jordi
0: m'ha dit... I necessites el cotxe per fer ràdio?
2: No. Però vaig escoltar-la.
1: La teva cap no està entenent... És a dir, està invalidant els teus sentiments. En Jordi ahir va fer 2 hores...
0: No t'ho diversis, Xavi.
1: ...angoixat perquè no sabia com estaria el seu cotxe. I tu li demanes... Fas aquesta pregunta, que me sap molt de greu reduir-ho això, però és absurda.
0: No t'ho diversis.
1: Invalides en Jordi.
0: Incorrecte.
1: Com te fa sentir això?
2: Ja en xerrarem divendres que ve.
0: Ara demostraré que ets tu que m'invalides.
1: Ah, sí? Molt bé. Començarem per tu. Començarem per tu.
0: Com has de treure avui?
1: Una errada de dicció.
0: Ai, perquè ningú se pot equivocar aquí, no?
1: Sí, això consisteix. Jo m'equivoc cada dia, contínuament. Molt bé, mem. Però ara és cortocircuitat i va ser especialment assenyalable. D'acord? Quan vas pronunciar paraules en castellà, esteu capat... I va cortocircuitar, va passar això.
0: I ell va dir, ha ganado Miquel.
3: Això devia ser la contrarrellat, ja m'estic embullant jo, i quedaré malament Miquel. Jo. Se devia va guanyant Tobias, no sé com.
0: És que no sé xerrar castellà, m'acosta.
1: Me sap greu.
0: És vera que no va sortir gaire bé.
1: Però que em pareixi que havies pogut.
0: És que quan una persona està avesada a xerrar en català, en aquest cas, i sobretot a l'àmbit professional, en els micròfons, jo ara m'asseus aquí davant del micròfon divendres, me faig xerrar castellà i no me sortiria.
1: ¿Hacemos un programa de ràdio en castellà?
0: No pot ser, no.
1: No puede ser. Oh! Molt bé, per tant, no passa res. És una errada de dicció. No? Què ha passat, Miguel? No sé què, molt bé. Bé, més qüestions, Inés. Diferenciar entre perruquer i osteòpata.
0: Sí, què passa?
1: Com ho dius, això?
0: Un perruquer és un perruquer i un osteòpata és una altra cosa.
1: Molt bé, és que
0: clarament.
1: És una cosa evident, però...
0: Sí.
1: Van tenir un osteòpata
0: no.
1: en aquest programa?
0: Jo no me vaig equivocar en cap moment.
1: Com que no?
0: Vaig en sèrio?
1: Bé, van tenir un osteòpata. I no un osteòpata qualsevol.
0: L'osteòpata
1: d'en LeBron James.
0: D'en LeBron James.
1: Molt bé, és un dels esportistes més famosos del món.
0: Correcte.
1: Bé, sou osteòpata.
0: Sí.
1: I bueno, no...
0: Nalisson.
1: No és que només hi hagués una petita confusió amb els perruquers, els fisios i els osteòpates. Però bé, que...
0: Posa-m'ho.
1: Pos. És a dir, xerrem de LeBron James i tenim a la seva osteòpata.
0: Uau, Alison Campbell. Hola, com estàs?
4: Hola, muy bien.
0: Escolta, crec que hi ha una petita diferència entre perruquer d'estrelles i fisio.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, és diferent. No, osteòpata és en Alison.
0: Osteòpata.
4: Sí, osteòpata.
0: Quina seria la diferència? D'acord, a veure, mem, veníem de xerrar d'un perruquer d'estrelles,
1: sí,
0: però això
1: sí.
0: Jo li vaig dir, ell estava escoltant, estava participant en la conversa, mm-hmm. Parlàvem d'un perruquer, i després li van donar pas a ella, que és osteòpata, mm-hmm. I jo li vaig dir, hi ha una petita diferència entre un perruquer i un fisio. L'única errada que vaig cometre és que li vaig dir fisio i en realitat era osteòpata.
1: És l'única. No res, pràcticament.
0: I jo no sé per què m'ho has tret.
1: No ho sé.
0: No, és que tu t'inventes coses per dur-me el divendres.
1: No, me sap greu. És que avui vols que te sigui sincer. I és que no fas errades, pràcticament, i m'he inventat qualque cosa.
0: Ah, gràcies.
1: Però
0: això m'agrada.
1: No t'ha de saber greu, tampoc.
0: Home, no me'n sap.
1: No,
0: però això,
1: bé, una cosa,
0: però això està aquesta teràpia.
1: Això me sap greu. A més, d'això, un exercici de poder, un abús de poder per ventura. I és que és vera que hi ve tres i... habitualment comentant les festes populars que passen a tots els pobles de les Balears.
0: Sí.
1: Però és vera que aquest programa, xiu-xiu, té una... de qualque manera, té com un fill predilecte. Un poble predilecte, Bunyola.
0: Home, clar.
1: Aquesta setmana, mare meva, Jordi, Bunyola, quantes vegades ho has repetit?
2: Jo, crec bastant clar que són festes.
1: Quin és patró de Buja? Ah, que no ho saps? No passa res, pots passar. És de Bunyola, quin és?
2: Sant Mateu.
1: Perquè ho sap, perquè s'ho ha de dir, no un pic. ni dos, ni tres, per ventura 10 vegades. I dissabte què passa, Bunyola? Jordi, què passa, Bunyola?
2: Home, s'ha correguda a l'interior.
0: Jo me'n recordo també de dia 5 de setembre de 2002.
5: Ah, sí?
0: Les festes de Sant Mateu.
5: Ai, clar.
1: No, ja hi tornem a ser.
0: Jo hi torno.
1: Molt bé.
0: A veure, això ho he de reconèixer.
1: Que no passa res,
0: passat,
1: que va bé,
0: aquesta setmana m'he passat de frenada anomenant el meu poble, la veritat.
2: No, no, no m'anomenem més,
0: ja. Però la gent m'entén.
1: Clar que t'entenem, està perfecte. Molt bé. Bé, ja està, no tinc gaire cosa més a dir-te, ets fantàstica.
0: No, i ara prepara't. Prepara't perquè te toca a tu. Xavi, a vegades, quan te molles, has d'anar una mica alerta a fer el ridícul.
3: En Tei-Tei, és la mascota de la Vuelta que va acompanyar Enric Mas en el podi. Què és? A, un cavall, B, un toro, C, un bisó o un cèrvol?
0: Un bisó.
3: Xavi, Jordi?
1: Un Tei-Tei, no.
2: Un toro.
1: Un bisó.
0: Un bisó.
3: Jordi!
2: La Vuelta a Espanya.
1: La Vuelta a Espanya. La Vuelta a Espanya. La Vuelta a Espanya.
0: Com que la Vuelta a Espanya?
1: Home, si és un toro...
0: Perquè has de dir això, Espanya.
1: Home, com aquell... Però si és un toro, la mascota...
0: Ai, per favor, Xavier.
1: Bé, perdoneu.
0: Altres floritures. L'amo set ciències ets. Perquè te demanen una cosa. I tu sempre l'has de saber.
1: Sí.
0: Tu sempre ho saps tot. És veritat que en general tens bastant de coneixements. Però, clar, amb una cosa encara no te toca per edat o per època vital. Però tu t'hi tires. Tu vols presumir que sempre és la teva intenció. En Marc Escafí, col·laborador nostre, va explicar una crònica d'una baby shower, aquestes festes que se fan en els nadons.
1: Sí.
0: I allò primer que va demanar és, sabeu que és una baby shower? I tu, com
1: que... una oportunitat i vaig ficar escap.
0: Tu, com que ho saps tot... Tu, quan que ho saps tot, dius... Sí, sí, sí.
1: Me vareu retar. Clar que és una baby shower? Què és una baby shower?
0: No.
1: Escolta, jo vaig intentar...
0: No. Tu tenies clar, però vares patina.
5: Una baby shower.
0: Sabeu què és una baby shower?
1: Sí.
0: Què és? Veus?
1: Una baby shower és una festa amb què els pares, o els futurs pares, que esperen un nin de ue, una criatura, diuen i fan una revelació del gènere.
5: Això són dues festes diferents.
1: Ah, no, ja sé el que és. El baby shower és quan neix una criatura.
0: No, ho sabia cert, no, que abans no ho sabia.
1: Abans de néixer que li regalin quatre coses.
2: Exacte, fan regalets.
5: Exacte.
1: Bé.
0: Tu vas dir, sabeu que és una baby shower? I tu vas dir, sí.
1: Sí, és una...
0: Te recordes, Jordi?
2: Me'n recordo perfecte. És que va ser bastant bo, aquest moment.
1: Bé, jo només diré una cosa, i és que som un ésser humà i me puc equivocar.
0: No, ets un ésser humà que te pots equivocar, però tu t'adores a tu mateix, tu t'estimes.
1: Bé, per què?
0: Fins i tot te dones besadetes
1: a tu mateix.
0: Tu te fas besades.
1: Sí, sí.
0: Tu te fas besades a tu mateix.
1: Amen.
0: No tens remei. Sí, no, ell s'adora, s'encanta.
6: Abans de començar, us vull demanar, sou d'aquesta gent que juga a favor o en contra de les casualitats? És a dir, vos deixeu endur per sa vida o vos agrada que tot surti com voleu?
1: Home...
0: Quina gran pregunta, Maria Antònia. Tu sempre fas bones preguntes.
1: Jo crec que depèn. Hi ha coses i coses. Hi ha moments i moments. Hi ha vegades que t'has deixat de dur, com fa en Odisseu, a l'Odissea, que fa un acte de fe i finalment arriba a Ítaca. Hi ha altres vegades que has de provocar.
0: Inveritar-la.
1: I trobar Ítaca en el camí.
0: Oh, un aplaudiment pel Xavi.
5: Sí, ja.
1: Moltes gràcies. Mua, mua.
2: La resta de la vida, que ja ho ha explicat perfectament.
1: Sí,
0: com que mua, mua?
1: Faig rabieta.
0: És a dir, ell... com han dit abans, mostra els seus coneixements i després s'adona l'enhorabona ell mateix i fa mua, mua.
1: I el millor de tot, clar, això sembla un expert en cultura clàssica i això és una escena de la pel·lícula que ara és més vista per tothom.
0: Per
1: sí, però home, si no tenia aquesta referència que se posa en sa posta, damunt sa posta
0: aquesta. Bé, Xavi, ja saps que ets un gran company.
1: Però saps que m'ha agradat molt aquestes besadetes que he fet, també les poden tornar a sentir. Moltes gràcies, mua, mua.
2: La resta no ho diran res.
1: Molt bé.
2: Ja ho ha explicat perfectament.
1: Ja que ningú me fa besades, m'ho he de fer jo.
0: Ai, sí, ara no m'ho facis pena.
1: Bé, jo també he de dir una altra cosa.
0: Què tens a dir?
1: En Jordi de Fill de Rei.
0: Ai, en Jordi.
1: Que va néixer en tenda magranes.
0: Mai li deim res durant la teràpia. Ell és de mel i sucre.
1: Exacte. No, ell és protegit.
2: Jo escolt.
1: En Jordi.
2: Jo escolt i aprenc.
1: Tu què has dit avui? Ha començat aquesta teràpia i tu què has dit?
2: Ahir mal dia.
1: Mal dia.
2: Ahir mal dia.
1: I nenes que ha fet?
2: T'han rigut jo.
1: Clar. I tu no tens res a dir amb això?
0: Bé, Jordi, escolta, si vas tenir un mal dia, tots tenim un mal dia.
1: Jordi, tranquil, que jo te protegiré en aquest programa.
2: Moltes gràcies.
1: Per veure que de vegades també... Ets un poc, com ho poden dir?
0: Una mica xulo.
1: Xulet.
0: Xulet.
1: Ara veurem per què.
2: Estàvem una que no és tan fàcil com altres. I vos posaré una cançó, però vos la posaré normal, perquè troc que ja és prou complicat. No la sabreu. Ja ho he parit.
1: Passa un gustet, Jordi.
0: Ara va de xulo.
2: En Xavi ho té el títol.
1: Ah, i tu, Inés, què has apuntat? No. Què has apuntat allà? El rei León no és,
2: però jo...
0: Que dolent.
2: Jo li donaré per bona a Mònica i en Xavi.
1: El menys que veuran, Mònica.
2: Que la pel·lícula és...
1: Atrápame si puedes.
3: Ah. Oh.
1: Molt bé.
0: Tu vas dir, Jordi, tamatei, no la sabreu.
2: És que...
0: Me'l va posar una pel·lícula a endevinar i va dir, no la sabreu.
1: No la sabreu. Jo la sé, però vosaltres no.
2: No era per fer-me xulo, és perquè pensava honestament que no ho sabríeu.
1: I no, és que no era més xulo que això.
2: Però jo de vegades vos avisava, perquè a vegades jo poso una pel·lícula i després me mirava amb una cara de dir... Però què poses? Què és això?
0: Com que és el graduat?
1: Som el graduat, no sabreu aquesta pel·lícula. Nines, què va posar, Nines?
2: El Rei León.
0: No és vera, per favor. Escolteu, mos estimam, que sí. No passeu pena, oients, perquè tot això ho feim per entretenir-vos a vosaltres. Després, sortint d'aquí tan amics.
1: Sí, exactament.
0: O no, Jordi?
2: Ja ho veurem.
1: Ja ho veurem.

0: altres ràdios, diversitat.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: Com cada darrer dia de la nostra setmana hem de connectar amb un amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana i celebrar-lo plegats.
1: Però un moment, perquè avui, si parlem de cap de setmana, Inés, sabem que avui vols xerrar del teu cap de setmana.
0: Ai, és que, clar, vos he dit tota la setmana que vos he dit.
1: Una vegada i una altra, torna-hi, torna-hi.
0: És el cap de setmana més important de l'any. Dins

0: I doncs sí, no fa falta que us digui que faré aquest cap de setmana.
1: Què faràs aquest cap de setmana?
0: S'ha corregut en roba interior de Bunyola, que celebrant Sant Mateu, vendreu?
1: Jo no puc.
0: Però... Jordi, tu sí. Ja,
2: jo hi seré, per
0: allà. Que bé. Però bé, no seré jo la protagonista. Déu me'n guard. Sinó... Connectarem amb una bunyolina il·lustre, que és una maco suau. Hola, maco, com estàs?
3: Hola, Aines, com esteu?
0: Jo estic nerviosa, maco.
3: Per què?
0: Home, per demà, per la correguda.
3: Sí.
0: Tu com estàs? Sí. Estàs
3: ara
0: animada?
3: Ara sentia cimne, i quan el bunyolín sentim cimne de la correguda, mos posam a tope, sí, hi ha una nerviada ja.
0: És vera. No, maco, ha estat la reina de la festa de fa molt d'anys. Sí, maco, perquè tu, de què has anat disfressada en roba interior?
3: M'hi ha hagut en Trump, el Papa, Sor Francina, Aina, Sant Mateu, en Franco dins el baúl, de tot.
0: I te vas disfressar en roba interior de Trump fa molt d'anys, ja, no sé si era president.
3: De Trump, ja. Sí. Sí, l'anterior vegada que havia estat president, sí.
0: I no
3: sí,
0: te varen dir res, nord-americans.
3: No varen fer uns ous que eren patates. No, mira, vaig arribar a la plaça i me vaig trobar unes nord-americanes. I varen passar un gustet. Tot d'una se varen fer fotos amb jo i varen passar un gustet.
0: Que bé. T'apareix bé que la correguda en roba interior hagi evolucionat amb un carnaval? Perquè com va ser el primer any, maco, que tu hi eres? Maco? Ai, maco, tenim un problema de cobertura, però m'ho sents? No. I d'ara vos ho explicaré. Va passar que per Sant Mateu, fa molt d'anys, fa 22 anys, perquè la correguda en roba interior ja té 22 anys, no era un carnaval, era un parell de joves, a lo millor una vintena, que varen sortir en roba interior. Clàssica.
1: Per què, però? Volíem fer festa. Va ser com una idea.
0: Exacte.
1: Anem a sortir.
0: Volem inventar-nos una festa i varen concentrar-se a la plaça en roba interior clàssica. De fet, clàssica de banda veres, perquè era roba interior antiga, no? Calçoneres, una mica per fer festa. I després, a mesura que passaven els anys, cada vegada hi havia més gent, fins que ha esdevingut pràcticament un carnaval.
1: Clar. Que la idea és disfressar-te de qualsevol personatge, però amb poca roba.
0: Exacte.
1: O sigui, és com ens imaginaríem en Trump
0: amb poca roba.
1: Amb poca roba, no? És un poc aquest concepte.
0: La qüestió és anar amb poca roba. Maco, jo ara explicava com eren aquells primers anys, que no anàvem disfressats, sinó en roba interior. Com era? Que tu, no sé si...
4: Tu sí, estava explicant-ho i no, això ho explicava jo mateixa, perquè no he perdut la connexió amb altres. I sí, els primers anys anàvem en roba interior. Jo el primer any me vaig posar un bolquers, perquè vaig dir, mira, per no anar amb bragues, vaig dir, mira, posaré un bolquers. Però sí que és vera que has devengut com un carnaval amb poca roba. I jo crec que hem de reivindicar un poc la roba interior.
0: Això t'anava a demanar, que t'apareix que sigui un carnaval i no tant una roba interior.
4: Bé, a veure, és divertit perquè les colors, la festa i la gent d'hora baixa es queda per preparar les disfresses, no? Això fa com a poble, no? Però sí que és hora que fa un poc de pena que s'hagi perdut aquesta idea primera, que era anar amb bragues i sostens o amb calçoncillos.
0: I la gent a lo millor diu, ai, jo és que no m'atreves que surti. I és la gràcia de la festa, que ningú té complex aquell dia.
4: Clar, ningú. Si només sortissin estipassos, només sortiria un quart des que sortim.
0: Sí,
4: fora complexes i a mostrar tot el que sigui.
0: I escolta, saps qui seràs pregoner o pregonera enguany? Que és un secret guardadíssim.
4: No sé res. Jo no sé res.
0: A veure, recordes alguns pregoners que ja han tingut?
4: Pregoners que han tingut... Primer de tot va ser en Pau de Bon. Uh-huh. Record. En Pau de Bon. Sí. I de Bunyolines, que ha dit molt. I Bunyolines només una. Inés, fas d'animar col cany, eh? Perquè de Bunyolina un any ho vaig fer fa bastant d'any.
0: Sí.
4: I, però de Bunyolines molt falten Bunyolines que surtin.
0: Clar, molt falten pregó. Bunyolines. Han tingut gent de fora poble, han tingut el Josi Far.
4: Perquè ara ve molta gent de fora poble, en Rebessó, varen venir, sí. N'Àngel, Aguiló... Sí. Hi ha vengut gent de fora poble, però molt falta gent del poble que surti.
0: Ve gent de Rau, ve gent de Rau, perquè, maco, tu d'aquí mitja horeta te'n vas a l'aeroport. M'has dit que ve gent a fer la festa, també.
4: Jo me'n vaig a l'aeroport a cercar dos amics valencians i una eivissenca.
0: Uau. És que bo, ja arribam. Som internacionals, Xavi.
4: Som internacionals. Bunyol és internacional.
0: Escolta, maco, t'atreveixes a fer el test del cap de setmana en nosaltres?
4: A què? A fer?
0: Test del cap de setmana.
4: Què és això? El test del cap de setmana?
0: Ara ho veuràs, sí? Ara ho veuràs.
4: Vinga, sí, clar.
0: Vinga, idò.
1: Vinga, idò, en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i el moment flop del cap de setmana. És a dir, el millor i el pitjor moment. O començar pel millor.
4: El millor serà el moment que la colla, la nostra colla, arribi a la plaça. Jo crec que serà el meu moment top.
0: I el més trist, el flop?
4: I el més trist i plorós tirar el diumenge de matí quan m'hagi d'aixecar. Perquè les ressaques ara ja són molt dures.
1: Quina serà la foto del cap de setmana?
4: La foto del cap de setmana? La plaça de Bunyola plena a vessar i l'escenari amb en Changuito, en Pau de Bon i tot, cantant cimbre de la correguda.
1: En quina emoticona definiries el cap de setmana?
4: Amb una riaia d'hora i hora, eh?
1: Molt bé. I quantes hores calcules que dormiràs aquests dos dies?
4: En tot el cap de setmana?
1: Sí.
0: Poques.
4: Poquíssimes. Si arriba entre dos dies, si n'arriben a set, tiran molt.
0: Manco, escolta, no mos pot dir que anireu disfressats o que vos desvestireu?
4: No, però puc dir que és internacional, també.
0: Ah, web. Això mos interessa.
4: També serà internacional.
0: Que bé.
4: Crec que agradarà.
0: Tu te'n recordes fa 22 anys, quan va començar aquesta festa? Que recordes?
4: Sí, i bé que record. Que era d'havien entre 40 i 50 persones amb vergonya davant el papa Limoix, i no sabien què havíem de fer, i vàrem arrencar i vàrem fer la volta pel poble, i la gent que molt mirava, com qui diria, aquests quatre penjats, que putes estan fent per aquí.
0: Però quina era la vostra intenció?
4: Mira com ha acabat. Eh?
0: Quina era la vostra intenció?
4: La intenció era fer... A veure, veiem que a Bunyola li faltava una festa que agafés arrel i força, però clar, vàrem dir, bueno, això de córrer en roba interior, ja veurem com anirà, i mira com ha anat. Ha anat massa bé.
0: Ha anat massa bé.
4: Multitudinària.
0: Que bé. Un missatge, maco, per qui mos escolti a la redifusió de dilluns de matí a les 6:55 des de matí. Ara, què li dius a aquesta gent que comença la setmana?
4: A les 6:55 des de matí, que molt d'anis per passar la setmana, perquè si han de passar la correguda en roba interior... Serà ben trist el dilluns a les 6:55.
0: Idò, ja l'heu sentida. Maco, suau, moltes gràcies i molt d'anys. Mor veiem avui
4: gràcies
0: vespre.
4: Gràcies a vosaltres. I visca Bunyola, visca Sant Mateu, visca Sant Correguda.
0: Visca. Adéu, adéu.
4: Adéu, Inés. Moltes gràcies a tots.
0: Veus que no saps l'única que està nerviosa i emocionada?
2: Te puc fer test del cap de setmana?
0: Vinga, sí.
2: Vale, test del cap de setmana per Inés Mateu com a...
0: Això no estava preparat,
2: no? No estava preparat, però, senyors i senyors, això és un programa sensacional. Per primera vegada en la història d'aquest programa, test del cap de setmana, o un membre de l'equip. Inés Mateu,
0: sí.
2: Quin creus que serà el teu moment top i el moment flop del cap de setmana?
0: Jo crec que quan soni l'himne de la correguda al mig de la plaça...
2: El poden posar de fons, Iker? A l'himne?
0: Ja està.
2: I demà, no, perquè clar, és important.
0: Ja, quan soni aquesta cançó al mig de la plaça i votem tots.
2: Poden cantar?
5: La correguda en roba interior.
2: Molt bé, més. En quina emoticona definiries el teu cap de setmana?
0: Amb aquell dels biquinis.
2: Molt bé. La foto?
0: Jo i la meva colla. que anirem tots junts.
2: De què anireu?
0: A la festa, no ho poden dir, és un secret. No.
2: Tots joies tampoc, és així. Molt bé, i quantes hores calcules que dormiràs aquesta setmana?
0: 5 i 6, 10.
2: 5 i 5.
0: Sí.
2: Bé, està bé.
0: 12, lo millor.
2: Bé, està beníssim, sí, està beníssim.
0: En total.
2: Justificat. Basta i sobra.
0: Perquè diumenge també, rebel·la, perquè dilluns et som a teu.
2: Ah, clar, home.
0: Ja tenim avui, demà passat. Bé, un trull. Ja vos ho contaré dilluns. Si mos escoltau de la redifusió, vos ho contaré dilluns a les 5.
2: Que bé.
0: I de moltes gràcies, companys, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 477.
2: Adéu a tothom, que vagi bé.
0: Gràcies per ser-hi.
6: Mos ho passam bé enmig de sa gent, sa correguda en roba interior.
7: Ei, què passa, xiu-xiu? Com estàs? Sóc una cota, però si no m'ho heu reconegut. Vale.

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. El govern reclama a Madrid una nova baixada de l'IVA del combustible per a agricultors i pescadors. El portaveu Antoni Costa s'ha compromès a estudiar mesures complementàries a les que adopti l'executiu estatal per pal·liar l'increment del preu al sector primari per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Nosotros no podemos bajar el IVA, no tenemos competencias normativas para hacerlo. El señor Sánchez sí, que puede hacerlo y espero que lo haga. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en su momento. Vamos a ver qué hace el gobierno de España. Y nosotros vamos a coordinar nuestras medidas, si son necesarias, con las que ejecute el gobierno de España.
1: Un sector que comença a revelar-se avui agrupacions d'agricultors com a SAGE, la Unió de Petits Agricultors i Ramaders i la COAC han anunciat protestes. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. No han fixat una data concreta, però avancen que seran estatals, ja que l'ajuda dels 20 cèntims per litre de gasoil professional acaba dia 30 de setembre. En el cas de les Balears, a SAGE xifra en 1,7 milions d'euros el sobrecost anual del carburant dels pagesos, i qui fa un alè també són els transportistes, que en 15 dies podran començar a rebre les ajudes del govern pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Hem parlat amb la gerenta de la Federació Balear de Transportistes, Petra Amut. Tot d'una l'escoltarem abans. Repassam altres titulars que ens deixa aquest divendres, 18 de setembre. El nombre de menors migrants no acompanyats tutelats per l'IMAS supera ja els 500 infants i joves.
3: El degoteig d'embarcacions irregulars incrementa aquest nombre setmana a setmana. Segons el Consell i de Mallorca, només el mes de setembre ha hagut d'acollir 33 menors que han arribat en pastera sense cap adult de referència.
1: I l'Ajuntament de Palma identifica gairebé 400 dones en situació d'explotació sexual a la capital balear.
3: Són 100 més que un any abans, però això no implica necessàriament un increment de les dones en aquesta situació, només que s'han pogut identificar més gràcies a la feina feta per part del consistori. La majoria són víctimes també de tràfic per part de màfies que cada vegada més les capten quan ja són a Mallorca.
1: Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys s'han reunit avui a hora baixa a l'escoleta Toni Nain a Inca en un tancament simbòlic per reclamar un conveni col·lectiu.
3: Reclamen millores en les condicions laborals i una millor atenció als infants. Des de les 6 i fins les 9 del vespre s'hi realitzaran diverses activitats com pintades de pancartes o cacerolades. És Dolor Márquez, portaveu de la xarxa 03.
4: Visibilitzar tota la problemàtica que té 03, que les famílies ens donin suport.
1: A les 7 i quart serem en directe a aquest centre educatiu d'Inca. I quan passin uns minuts, de les 7 i mitja arribarà tota la informació esportiva. El Reial Mallorca ja és a Sant Sebastià, on jugarà demà a les 2 a Zubieta davant el filial de la Reial Societat, Toni Tenerife. Bon vespre.
5: Bon vespre, Alberto Moreno. La principal novetat a una convocatòria on no hi són David López i Jan Sales per decisió tècnica, així com a dos brats, Justin Calumba i Dani Luna per lesió.
1: I l'AME ha allargat els avisos per pluges i tempestes a bona part de Mallorca fins les 9. El sud de Mallorca roman en avís taronja i l'interior i la serra de Tramuntana en avís groc.
3: Els bombers de Palma han atès una trentena d'incidents. A la zona del Rafal s'han registrat inundacions i l'aigua del carrer ha arribat a entrar en alguns garatges.
6: Ja empezará a entrar agua, agua, agua, bajar toallas, pero no ha dado tiempo. Ha quedado todo inundado en un momento, en medio, yo creo que en 20 minutos.
7: Jo he vist que una planta baixa, clar, tot lo del carrer m'ha pujat per la terrassa, inundat el porxo, ca meva, no ha donat abasto de treure aigua i després s'ha inundat amb un sentiment.
3: Les complicacions també han arribat a les carreteres de ciutat. Retencions, grans retencions de fins a una hora per circular al polígon de Son Castelló.
1: Unes precipitacions que tenen, però, les hores comptades donaran pas ja un cap de setmana més tranquil. Margalida Ribas, bon vespre.
8: Bon vespre, així és. Avui és la darrera jornada d'inestabilitat. De fet, hores d'ara queden les restes d'aquests nuclis de precipitació que, com comentàveu, han afectat principalment el ponent i migjorn de Mallorca i també el sector de les Pitiuses. Demà, però, esperam una jornada més assolellada, tranquil·la, marcada pel retorn de l'estabilitat, encara que no es descarta que durant la matinada pugui créixer qualque nucli de precipitació a les costes del ponent de les Pitiuses que puguin afectar puntualment aquesta zona. Però, llevat d'això, en general demà s'espera una jornada assolellada, amb el permís d'alguns núvols baixos que podien aparèixer cap al migdia, però que no vendran acompanyats de precipitació, i amb una temperatura màxima que no canviarà gaire, es mourà entre els 26 i 29 graus, i els valors més elevats quedarien a punts d'interior i sud, perquè encara continua aquest passadís de vent de component nord, que demà bufarà entre fluix i moderat i que encara ens deixarà alguns redols de maror a les costes exposades a ell.
9: Gràcies, Margalida. També complicacions en el transport públic a causa d'incident provocat per les condicions meteorològiques adverses. S'estan registrant retards en aquests moments en el servei de tren i metro. Servei Ferroviaris de Mallorca ha advertit ja, però, que estan treballant per recuperar progressivament la normalitat al servei. I com cada divendres, en temps de cultura, repassaran les estrenes cinematogràfiques. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miguel Soler al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
9: Són les 7 i 6 minuts. El govern reclama a Madrid una nova baixada de l'IVA del combustible que utilitzen agricultors i pescadors per compensar l'augment del preu. El portaveu Antoni Costa avui s'ha mostrat preocupat per la situació i ha assegurat que estudiarà mesures complementàries a les que adopti l'executiu estatal per ajudar al sector primari.
2: Nosotros no podemos bajar el IVA, no tenemos competencias normativas para hacerlo. El señor Sánchez sí, que puede hacerlo y espero que lo haga. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que se dice en su momento. Vamos a ver qué hace el gobierno de España y nosotros vamos a coordinar nuestras medidas, si son necesarias, con las que ejecute el gobierno de España.
9: Paraules de Costa després que els agricultors han anunciat protestes generalitzades per l'increment inassumible, diuen, del preu del gasoil pels efectes directes a la guerra a l'Orient Mitjà. És el que han denunciat les entitats de SAGE, COAC, la coordinadora d'Organització d'Agricultors i Ramaders i la Unió de Petits Agricultors i Ramaders.
10: Les diferents associacions convoquen les mobilitzacions conjuntament per tenir més força arreu de l'Estat. No concreten encara com seran ni quan, però tenen clar que els tractors s'han de treure al carrer. El sector primari recorda que a finals de mes, dia 30, ha finalitzat l'ajuda per comprar gasoil professional. En el cas de les Balears, Asaja ha xifrat en 1,7 milions d'euros el sobrecost anual del carburant per als pagesos de la comunitat. Els agricultors se sumen així als pescadors que ahir ja llançaven un crit d'auxili. El president d'Asaja, Joan Company, senyala les administracions com a responsables per pal·liar aquesta situació.
11: Una part importantíssima dels costes gasoil són imposts. Això vol dir que el

0: moment que nosaltres no podem repercutir el nostre producte i, per tant, estem un poc descol·legiats, no? En les xats i les balears. Això s'hi afegeix una baixada del consum de productes locals, que hem notat aquest estiu, hi ha sectors més afectats, i, clar, la situació és un poc delicat.
1: Justament aquesta setmana, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planes, ha explicat que el govern estudia les mesures a adoptar davant la pujada dels preus dels carburants i que les decidirà en les properes setmanes. D'altra banda, aquest dilluns, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, reunirà amb totes les agrupacions agroalimentàries de l'Estat per analitzar la situació.
2: De fet, els transportistes fan un al·lè. El govern ha començat a desbloquejar les ajudes promeses per compensar l'encariment del combustible provocat per la guerra a l'Orient Mitjà. La Direcció General de Mobilitat ha aprovat ja les primeres concessions després de rebre més de 1.400 peticions i aquesta setmana s'han començat a atorgar les ajudes que començaran a cobrar en els propers 15 dies.
1: Els primers en fer-ho seran els autònoms i empreses de transport de mercaderies i de passatgers. L'objectiu és alleugerir l'impacte que ha tingut sobre el sector l'augment dels preus dels carburants i, en conseqüència, dels costos de mantenir els vehicles en circulació. En total, el govern hi destina gairebé 10 milions d'euros i calcula que les primeres ajudes arribin a 265 empreses i autònoms de les Balears. Unes ajudes que, per cert, coincideixen amb l'arribada de les estatals que s'havien endarrerit. La gerent de la Federació Balear de Transportistes, Petra Mut, reconeix que són bones notícies, però alhora adverteix que són insuficients perquè el combustible continua pujant.
3: Per una part, les ajudes nacionals no arribaven i ara comencen a arribar, però també no mos podem confiar molt d'elles perquè només estan tramitades fins dia 30 de setembre. I, per altra banda, l'ajuda i l'esforç que ha fet el nostre govern també comença a arribar i és vera que és un consol, però mos assusta molt l'increment que ve.
1: El paquet pot arribar a beneficiar més de 5.000 empreses i prop de 3.100 autònoms amb més de 15.000 vehicles afectats. Per això, les ajudes arriben a diferents àmbits: transport de mercaderies, autobusos, taxis i vehicles de transport en conductor.
3: Cost empresarial del combustible és alt per l'estructura de costos empresarials i suposa sempre un 25, un 35, que a dia d'avui amb aquest increment pot aproximar-se quasi al 40% del cost empresarial. Això és molt dins una estructura de costos.
1: Les ajudes s'emmarquen en el decret llei aprovat pel govern per pal·liar l'impacte econòmic del conflicte a l'Orient Mitjà.
2: I encara pel que fa a les notícies relacionades amb el camp, el futur de la productora de goma de Garroví, Carob, segueix en l'aire. El jutge ha suspès ara l'adjudicació d'aquesta empresa que es troba en concurs de creditor a la immobiliària Promorent. Ho ha fet després del recurs presentat per Camp Mallorquí, l'altra firma que se'n disputa el control.
1: La cooperativa, que va presentar una oferta econòmica inferior a la immobiliària, reclama al jutge que es tingui en compte altres factors en l'adjudicació. Al·lega que s'han fet càrrec del manteniment de l'activitat de Carob des de l'any 2025 i també que ha oferit una major continuïtat de l'activitat. La decisió definitiva queda ara pendent de la resolució d'aquest recurs.
2: El nombre de menors migrants no acompanyats tutelats per l'IMAT supera ja els 500 infants i joves. El degoteig d'embarcacions irregulars incrementa aquest nombre setmana a setmana. Segons el Consell de Mallorca, només el mes de setembre ha hagut d'acollir 33 menors que han arribat en embarcacions de manera irregular sense cap adult de referència.
1: Així, el president de l'IMAT, Guillermo Sánchez, calcula que el 75% dels usuaris del servei de menors del Consell són menors migrants no acompanyats. Sánchez insisteix que ni les instal·lacions ni el personal estaven pensat per aquesta situació.
4: El IMAS, cuando se produjo el traslado de competencias de menores, no se pensó para esto. Y desgraciadamente ya no podemos, a pesar de todos los esfuerzos del personal del IMAS y las entidades con las que trabajamos, pues atender como es debido a estos menores.
1: El president de l'IMAS considera que el govern de l'Estat hauria d'ajudar les illes i només per l'atenció als menors.
4: Continuamos reclamando por parte del gobierno de Sánchez que atienda las necesidades de Mallorca, de las Islas Baleares y que active Frontex, que tenga una política activa de control de la inmigración irregular y que nos provea de medios materiales, económicos y personales para hacer frente a esta crisis.
2: Formentera, de fet, és l'illa que més pressió migratòria rep, ben igual que Mallorca, preocupen especialment

0: Ment, els menors que hi arriben, Regina Mayans.
1: El Consell de Formentera ara mateix té 242 menors migrants tutelats, 9 dels quals han arribat els darrers dies. En són un 75% més que l'any passat. La tutela d'aquest jove suposa un cost de devés 2 milions d'euros al mes. Ara, el govern ha aportat 10 milions d'euros per fer front a aquesta situació, que se sumen als 7 milions que ja havia destinat anteriorment. El Consell de Formentera demana, a banda, més espais per fer la primera acollida i més celeritat en les proves que determinen l'edat d'aquests joves. A Eivissa, per la seva part, té 135 menors migrants tutelats.
0: I 24 hores després que s'ha constatat que les Balears són l'indret d'Espanya on arriben més persones en situació irregular via marítima, l'Observatori de Migracions a la Mediterrània adverteix que la circumstància no canviarà mentre passin fam al nord d'Àfrica.
2: Des de l'any 2016, la ruta entre Algèria i Balears que empren els migrants per accedir a Europa no ha aturat de créixer. Segons Margalida Capellà, directora de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, això no canviarà mentre no millori la situació econòmica dels països africans.
3: Pensàvem que no s'ho pot aturar. Els fluxos migratoris sempre han existit entre Algèria i Balears, fins i tot des de Balears cap a Algèria. I quan les persones fugen de la misèria, de la pobresa, de la manca d'oportunitats o la manca de futur, és impossible posar una porta a la mà.
2: Mallorca i Formentera són els principals punts d'arribada d'immigrants a les Balears per via marítima.
0: I els migrants que avui matí han pogut accedir a les 1.700 places del nou espai d'acolliment temporal instal·lat en el port de Ceuta ja passen per un triatge per començar el procediment d'afiliació. Aquest matí, a la porta del campament, els han posat una pulsera verda identificativa.
2: Centenars de migrants han estat traslladats per la policia des de les platges del Trampolín i de Benítez fins a les noves instal·lacions. De fet, uns 3.000 han intentat accedir i al migdia les 1.700 places ja estaven completes una multitud ha hagut de tornar enrere. Tot i que hi ha un moment de tensió, no s'han registrat incidents destacables. Recordem que fa 49 dies que viuen en condicions precàries als carrers i les platges de Ceuta. El govern central estima que entre 9.000 i 10.000 migrants encara romanen a la ciutat després de l'entrada massiva del passat 30 de juliol.
0: El PP ha qualificat el trasllat de caos absolut, mentre que l'executiu retreu als populars que posi pals a les rodes són Alberto Núñez Feijóo, del PP, i el ministre socialista Óscar López.
4: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo. La única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos, como ayer pactó el Parlamento Europeo.
5: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
0: 7 i 17 minuts.
6: Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
7: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motorworld Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: L'Ajuntament de Palma ha identificat gairebé 400 dones en situació d'explotació sexual a la capital balear. Són 100 més que un any abans, però això no implica necessàriament un increment de les dones en aquesta situació, només que se n'han pogut identificar més gràcies a la feina feta per part del consistori. La majoria són víctimes també de tràfic per part de màfies que cada vegada més les capten quan ja són a Mallorca. Informa Aina Morales.
8: Segons el darrer informe de Corta al respecte, el 43% de les dones en situació de prostitució són víctimes d'explotació o de tràfic. Darrere hi ha xarxes que s'aprofiten de múltiples factors de vulnerabilitat de les seves víctimes i que han canviat les formes de captació. Cada vegada s'utilitza més internet per extorsionar-les i aconseguir així explotar-les sexualment. Segons ha explicat la sociòloga de Cort, Lourdes de la Cruz, una de les formes d'explotació consisteix en fer-les assumir deutes desorbitats per un allotjament.
9: Se aprovechan de la alta movilidad que se van haciendo, las van desplazando de lugar a otro. Esto lo que hace es aumentar el desarraigo de la víctima. La residencia y la explotación sexual también es un elemento combinado de dependencia. Dependen de la vivienda que les ofrece el proxeneta. La irregularidad administrativa, evidentemente, es un elemento de vulnerabilidad total. Las responsabilidades familiares que tienen. Todo esto lo que hace es reducir la capacidad de acción de las víctimas, que no puedan denunciar, que no se consideren ni siquiera víctimas de ello.
8: Hi ha dones explotades de totes les edats i de moltes nacionalitats diferents. De les estrangeres, la majoria tenen estudis al seu país d'origen, però no els tenen homologats, cosa que les dificulta l'accés al món laboral. El perfil de les víctimes és molt variat, però els dels clients que sostenen aquesta explotació té sempre un denominador comú: homes que paguen per tenir sexe com si les dones fossin objectes.
9: Esta es una cuestión de todos a nivel social y también política, de hacer campañas de sensibilización para acabar o reducir la demanda. Porque está claro que si existe prostitución y por ende trata y explotación es porque alguien decide que es bueno consumir cuerpos de mujeres. Entonces hay que hacer todavía un trabajo bastante grande. Hasta que eso no se aborde, seguirá existiendo el delito de la trata y la explotación porque hay comercio sexual. O sea, el foco está ahí en el comercio sexual.
0: Per la mare de Reivindicacions Laborals. La xarxa de 0 a 3 i els sindicats educatius han fet avui hora baixa un tancament simbòlic de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys al centre educatiu Toninaina, a Inca, per reclamar un conveni col·lectiu. És un dels diversos actes organitzats aquest mes de setembre per reclamar, com dèiem, aquesta mesura que acabarà amb una vaga programada dia 6 d'octubre. A Inca hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon vespre. En què ha consistit l'acte?
10: Bon vespre, idò. Aquest acte, en el qual hi ha una cinquantena de persones reunides aquí a l'escola de Toninaina a Inca, ha consistit en una tancada, com dèiem, simbòlica. Hi ha els treballadors de les escoletes de 0 a 3 anys, també hi ha pares, mares, famílies i també fins i tot hi ha els infants en aquesta escola de Toninaina a Inca. Les treballadores han fet pancartes i també han fet una cacerolada i han llegit un manifest on han manifestat que l'educació de 0 a 3 anys no és guardar infants, sinó, diuen, educar. Escoltem algunes de les treballadores que ens explicaran en què consisteixen i per què es reivindiquen.
11: El que reclamem nosaltres des de l'abril, diguem, d'aquest any, del curs passat, és un poc, sobretot, el tema de que hi hagi un decret de mínims que sigui realista. Sí que ens han traslladat que hi ha una iniciativa, però encara no hi ha res que s'hagi començat. No tenim cap proposta que nosaltres puguem, al final, visualitzar i trobar aquest punt de negociació.
12: Per la mateixa feina que estan fent tots els treballadors de 0 a 3 a les illes, tenim diferents taules salarials segons silla, aquí on visc, i segons els tipus de gestió de l'escoleta. El que reivindicant des de la xarxa 03 i tres drets sindicats representatius del sector, que són Comissions, UGT i Estell, és que hi hagi una sola taula salarial.
10: Entre els assistents de la tancada també han vengut famílies i que han mostrat la seva solidaritat amb les treballadores. Escoltem algunes de les mares.
13: Que els nostres fills se mereixen, que tinguin una educació correcta, que els hi puguin dedicar els temps que necessiten i també crec que és important que les educadores estiguin a gust en el seu lloc de feina.
14: Nosaltres com a pares els hi donem total confiança a les educadores i el que ens agrada és que els hi donin un servei de qualitat i entenem que en les condicions que s'estan donant aquest servei se perd. És a dir, elles fan molt bona feina i volen seguir fent aquesta feina i acompanyant els nostres infants en tot el procés. Per tant, els canvis de ràtios, tot el que se'ls hi du, les massificacions, ho dificulta bastant.
10: Per altra banda, les treballadores i els sindicats han manifestat avui el seu suport a l'esmena del PS i PSOE a la llei de capitalitat que ha de regular justament les condicions del sector. Tot això mantenen les pròximes mobilitzacions per divendres que ve, que hi haurà una manifestació i una vaga per dia 6 d'octubre i avui una tancada fins a la 9 del vespre.
0: Gràcies, Francesca, en directe des d'Inca. I les Balears es mostren partidàries de la proposta ministerial de reduir les ràtios d'alumnes a les aules de totes les les etapes educatives. Ara bé, el conseller Antoni Vera demana al govern central que afegeixi una disposició addicional que reculli la singularitat de les Illes Balears.
2: Ha estat en el si de la conferència sectorial d'educació. El conseller ha manifestat el suport de govern a les propostes encaminades a reduir ràtios i a millorar l'educació a l'arxipèlag. De fet, tot i que les ràtios de Balears no superen els límits establerts per la Llei Orgànica d'Educació, des de la comunitat autònoma ja s'ha iniciat un pla de reducció de ràtios.
15: Davant la necessitat d'infraestructures noves, davant la necessitat de recursos humans, necessitem que el govern d'Espanya tingui en compte que la cogovernança, com xerra tant la ministra, no significa imposar, significa tenir en compte la nostra singularitat.
2: Les Balears han dit sí a la proposta de reduir ràtios, però, en canvi, totes les comunitats autònomes governades pel Partit Popular i la de les Canàries s'han plantat davant el Pla Estratègic d'Educació Inclusiva que proposa el Ministeri i han votat en contra del disseny i els criteris ministerials davant de la queixa que no comptava amb una memòria econòmica.
0: I s'han tornat a declarar de difícil cobertura totes les places docents d'Eivissa i Menorca per al curs 2026-2027 a Formentera. Els llocs de feina es consideren de molt difícil cobertura.
2: La mesura vol facilitar la cobertura de les places amb més dificultats per trobar professorat. En concret, a Eivissa hi ha 75 especialitats declarades de difícil cobertura, 43 a Menorca i 25 a Formentera. A més, aquest curs augmenten els complements econòmics als docents destinats a Menorca. Cobraran 200 euros mensuals, el doble que el curs passat a Eivissa. El complement serà de 300 euros al mes, 100 euros més que l'any anterior. Formentera, en canvi, es mantindran en 400 euros mensuals.
0: I el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha anunciat avui l'aprovació d'un reial decret per augmentar les exigències de qualitat de la universitat pública i privada.
2: Sánchez ha detallat que la norma obligarà les universitats a tenir un mínim del 50% de professors doctors i a garantir que el 40% de les noves contratacions siguin a temps complet. A més, el decret reforçarà la presencialitat de determinats graus i màsters, especialment els de Ciències de la Salut, i en limitarà els estudis en línia.
16: Lo que vamos a hacer es evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta online sin garantizar pues los lógicos y necesarios estándares de calidad y de presencialidad.
2: El cap de l'executiu espanyol ha confirmat que preveu aprovar aquesta mesura prest.
6: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'Esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: L'AEMET manté en aquests moments els avisos per pluges intenses i tempestes encara a bona part de Mallorca. Fins les 9 del vespre és un avís que ha hagut d'allargar. Al sud de l'illa continuen avís taronja, mentre que a l'interior i a la Serra de Tramuntana romanen en avís groc. De fet, els bombers de Palma han hagut d'atendre ja 30 incidents relacionats amb la pluja.
2: Les precipitacions s'han concentrat especialment a Palma, on s'han arribat a acumular 65 litres per metre quadrat en manco d'una hora. La intensitat de la pluja ha provocat acumulacions importants d'aigua a diferents punts de la ciutat, entre ells la rotonda de la Vileta i la zona de Son Moix. Al Rafal també s'han registrat inundacions i l'aigua del carrer ha arribat a entrar en alguns garatges.
19: Fins a de més els trasteros, el sensor, clar, la finca. Jo visc una planta baixa, clar, tot lo del carrer m'ha pujat per la terrassa, inundat el porxo, ca meva, no ha donat abasto de treure aigua i després s'ha inundat amb un sentiment.
20: Jo llegava a casa de treballar i ha sido entrar el cotxe, dejarlo en mi zona de parking y empezar a rebosar el agua, entrar. Justo me ha dado tiempo bajar, irme hacia la zona del parking, de los trasteros para coger el ascensor y a empezar a entrar agua, bajar toallas, pero no ha dado tiempo. Ha quedado todo inundado en un momento, yo creo que en 20 minutos.
2: La pluja ha coincidit a més amb l'hora punta de sortida de les escoles entorn de la cinc de l'hora baixa, fet que ha complicat molt la circulació. Les principals sortides de Palma han quedat col·lapsades en retencions i esperes de més d'una hora.
0: Aquesta retenció de trànsit pel mal temps, de fet, s'han juntat en el cas de l'autopista d'Inca, s'han juntat amb els embossos quilomètrics provocats per un sinistre en aquesta via.
2: Un home de 40 anys ha resultat ferit sense gravetat en aquest accident de trànsit. El turisme que conduïa ha volcat després de xocar amb un camió de transport d'aigua.
0: I pisos.com apunta una frenada sensible en l'encariment dels habitatges a les illes, però no suficient per equilibrar el mercat.
2: Després d'anys de pujades interanuals de dos dígits, darrerament els increments de preus s'han situat al voltant del 10% i fins i tot han caigut el 5%. Ferran Fontes, d'Estudis de pisos.com.
21: I tot i que durant els últims anys ha crescut doncs, a dos dígits i d'una manera més important, ara veiem que aquests augments són bastant més moderats, o sigui, estaríem per sota del 10% d'una manera molt clara i fins i tot diria que en molts casos per sota el 5% interanual. Això què vol dir? Que tot i que els preus no estiguin creixent tant, seguim en un moment on els preus òbviament estan molt alts.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. El govern reclama a Madrid una nova baixada de l'IVA dels combustibles per agricultors i pescadors.
2: El portaveu Antoni Costa s'ha compromès a estudiar mesures complementàries a les que adopti l'executiu estatal per pal·liar l'increment del preu al sector primari per mor de la guerra a l'Orient Mitjà.
22: Nosotros no podemos bajar el IVA, no tenemos competencias normativas para hacerlo. El señor Sánchez sí, que puede hacerlo y espero que lo haga. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en su momento. Vamos a ver qué hace el gobierno de España y nosotros vamos a coordinar nuestras medidas, si son necesarias, con las que ejecute el gobierno de España.
0: Un sector que comença a rebel·lar-se avui, agrupacions d'agricultors com Asaja i la Unió de Petits Agricultors i Ramaders han anunciat protestes.
2: Des del començament de la guerra a l'Orient Mitjà i amb especial intensitat els darrers mesos, la pujada de combustibles i fertilitzants ha disparat els costos de producció. Concretament, el gasoil professional s'ha encarit un 48% en un any i ara es paga ja a 1,6 euros al litre. Tot això passa en plena campanya de sembra, de verema de vinyes i d'aquí poc de recollida també d'olives. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, assegura que és una situació límit.
23: És totalment insostenible, és un augment que nosaltres no podem repercutir en el nostre producte i, per tant, estem un poc descol·locats.
0: El nombre de menors migrants no acompanyats tutelats per l'IMAT supera ja els 500 infants i joves.
2: El degoteig d'embarcacions irregulars incrementa aquest nombre setmana a setmana. Segons el Consell de Mallorca, només el mes de setembre ha hagut d'acollir 33 menors que han arribat amb pasteres sense cap adult de referència. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, insisteix que ni les instal·lacions ni el personal estaven pensats per aquesta situació.
24: Continuamos reclamando por parte del gobierno de Sánchez que atienda las necesidades de Mallorca, de las Islas Baleares y que active Frontex, que tenga una política activa de control de la inmigración irregular y que nos provea de medios materiales, económicos y personales para hacer frente a esta crisis.
0: L'Ajuntament de Palma identifica gairebé 400 dones en situació d'explotació sexual a la capital balear.
2: Són 100 més que en un any abans, però això no implica necessàriament un increment de les dones en aquesta situació, només que se n'han pogut identificar més gràcies a la feina del consistori de les associacions. La majoria són víctimes també de tràfic per part de màfies que cada vegada més les capten quan ja són a Mallorca.
0: I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys s'han reunit avui hora baixa a l'escoleta Toninaina a Inca en un tancament simbòlic per reclamar un conveni col·lectiu.
2: Reclamen millores en les condicions laborals i una millor atenció als infants. Des de les 6 i fins a les 9 del vespre s'hi realitzaran diverses activitats com una pintada de pancartes o una cacerolada. És Dolors Márquez, portaveu de la xarxa 03.
1: Visibilitzar tota la problemàtica que té 03, que les famílies ens donin suport.
0: I l'AEMET ha allargat els avisos per pluges i tempestes a bona part de Mallorca fins les 9. Al sud de Mallorca romanen avís taronja i l'interior i la serra de Tramuntana en avís groc.
2: A causa d'incidents provocats per les condicions meteorològiques adverses, es registren retards dels serveis de tren i metro i els bombers de Palma han atès una trentena d'incidents. Al Rafal s'han registrat inundacions i l'aigua del carrer ha arribat a entrar en alguns garatges.
20: Ja empezará a entrar agua, bajar toallas, pero no ha dado tiempo. Ha quedado todo inundado en un momento, en medio, yo creo que en 20 minutos.
19: Jo visc una planta baixa, clar, tot lo del carrer m'ha pujat per la terrassa, inundat el porxo, ca meva, no ha donat abasto de treure aigua i després s'ha inundat amb un sentiment.
0: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
18: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
0: Esports, Antoni Tenerife. Bon vespre.
3: Bon vespre.

0: Amb la novetat d'Alberto Moreno a la convocatòria, l'absència de David López al Reial Mallorca, ja és a Sant Sebastià, on demà Toni juga les dues a Zubieta davant el filial del Reial Societat.
1: Així és, ens referim a l'equip que dirigeix per segona temporada consecutiva, Jon Ansotegi, que curiosament es va retirar del futbol al Real Mallorca just a la temporada del descens del vermell a segona divisió B, és a dir, a la campanya 2016-2017. D'això ha parlat aquest migdia el tècnic Ibarras del Sanse.
2: Sí, sí, para mí sí. Estuve allí, tengo amigos en la isla, tengo amigos también todavía que siguen en el club, el capitán jugó conmigo, entonces muchos recuerdos, ¿no? Pero como os digo siempre en estos casos, hasta el minuto cero y a partir del 95 tendré amigos, recuerdos y cosas muy, muy bonitas que pasaron ahí y no tan bonitas que seguro que nos hicieron más fuertes.
1: Del Mallorca, Ansotegi va dir el següent.
2: Que el Mallorca es un equipo que el año pasado estaba en primera división, que con muchos jugadores de los que tiene ahora ha competido y ha competido bien en primera división, que ha jugado una final de Copa, que es un equipo histórico, grande en primera y... Ya te digo, va a ser muy difícil por el nivel que tienen los jugadores que están en ese equipo y por el nivel que tiene el equipo, pero sí que es verdad que es una suerte eso, ¿no? Que poder o que el 20 y pico jugadores del Sanse tengan la oportunidad de poder competir contra equipos como el Mallorca.
1: Les paraules de Jon Ansotegi mostrant màxim respecte al Real Mallorca de Luis García Fernández, que també va alerta amb el que pot donar de sí el Sanse.
3: Solo ha perdido un partido de todos los jugados, un rival que ya tiene un año de experiencia en la categoría, de chicos jóvenes con energía, con talento y calidad, donde alguno de ellos incluso ha participado con el primer equipo, pero sí tenemos claro el cómo queremos jugar, cómo podemos hacerles daño, cómo podemos contrarrestar también sus virtudes, y necesitaremos, como todos los días, de hacer un muy buen partido en todas las fases del juego para poder ganar.
1: Pel partit de demà són una jornada més absència per lesió amb Don Prats, Justin Calumba i Dani Luna. Quarta jornada, grup segon de la primera federació amb una confrontació inèdita entre dos conjunts. UD Eivissa, cinquè classificat en 6 punts, visita el Jaén, cinquè amb un punt més que Blau Cels. Demà, a la 9 del vespre, a l'Estadi de la Victòria, Fernando Ripoll.
4: I ho faran les baixes d'Ivan de l'Olmo i Josep Calavera. Això sí, recupera el migcampista mallorquí Pedro Ortiz. Sentim el tècnic del conjunt Blau Cel, Raúl Jona, parlant del rival de demà.
5: El último partido en casa pues fue capaz de aguantar ante el Huesca con dos jugadores menos, haciendo un muy buen trabajo defensivo. Esperamos un equipo pues muy, muy intenso, muy agresivo, valiente a la hora de apretar arriba, y que luego con balón pues tiene muchas capacidades, ¿no? Quizá de jugadores que no son tan reconocidos en la categoría, pero que tienen un nivel alto, que tienen unas capacidades y unas calidades a tener en cuenta, y que si no estás centrado, pues te pueden generar mucho peligro.
1: Tercera jornada, tercera de segona federació, amb quatre equips de Balears que encara no saben el que és guanyar un partit.
4: En els partits de diumenge, a les 11:30, el Collà Poblense, Elx Il·licità Penya Esportiva i Atlètic Balears Sucamp Múrcia. Sentim el que ha dit a la prèvia els dos tècnics, Òscar Troya i José Carlos Romero Checa.
6: És un equip que hace... un equipo que compite muy bien, es un equipo con muchísimo talento, con una fase ofensiva muy buena, con unas transiciones muy peligrosas, es decir, que hemos trabajado toda la semana y conociendo al rival, y eso nos va a obligar a sacar nuestra mejor versión. Si nuestra mejor versión es mejor que el rival y los rivales son más buenos, nosotros cada vez seremos mejores, que es lo que queremos, conseguir resultados y ser mejores cada día.
7: Y ahora nos enfrentamos a otro equipo que va de proyecto en proyecto ganador. Creo que el año pasado se quedó a 10 minutos de subir a primera red. Encima se han reforzado bien. Con un entrenador que el año pasado también hubo un periodo de ascenso que también se quedó en la prórroga de subir a primera red. Así que nos vamos a encontrar al mejor rival posible. Pero está claro que para conseguir objetivos hay que intentar ganar a esos rivales. Y nosotros vamos allí con la única intención de sacar los 3 puntos.
4: Y a las 12, Murcia Imperial, Mallorca B.
1: Tercera jornada, grup 11 de la tercera federació, amb un partit que s'avança la jornada d'avui divendres.
4: Avui a les 7:30, Binissalem, Platges de Calvià. Demà, dos partits a les 4, Llosetense, Formentera i Mercadal Arenal. A les 5, Manacó Migjorn, i a les 7, Alcúdia Santanyí.
1: Parlant de futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal rep demà a les 12 al Pozo Múrcia en partit de la segona jornada del torneig apertura al primer Somoix de la temporada.
4: Recordem que els visitants van eliminar Palma a les semifinals de la Supercopa, així com el play-off pel títol de Lliga el passat curs. Sentim el jugador de Palma, Fabio Augusto Carneiro Fabinho.
8: Es un partido que todos quieren jugar, entonces ya empezamos por ahí y después de tu ver la historia que tiene Pozo, así te da mucho más ganas todavía jugar un partido así en casa.
4: Per altra banda, ja s'han definit grups i horaris de la Intercontinental 2026. L'Illes Balears Palma Futsal queda enquadrat al grup A, juntament a Pato Futsal i a l'Ula FC. El grup B el formen Sporting Club de Portugal, ACBF i Bintan Timur Surabaya. L'equip d'Antonio Vadillo debutarà 15 de novembre davant de l'Ula i jugarà el dia 16 davant Pato Futsal.
1: En tenis, demà comença a Xile l'eliminatòria de Copa Davis que enfronta l'equip sud-americà i Espanya amb la presència a l'equip de David Ferrer del mallorquí Jaume Antoni Mura.
4: El santanyiner jugarà dobles formant parella amb Pedro Martínez. El rival seran Pablo Serantávilo i Barrios en el tercer duel de la jornada. Jaume Mura parla de confiança a l'equip espanyol.
9: Confío plenamente en mis compañeros, en cualquier persona que forme parte de esta selección. Creo que el año pasado demostramos que éramos un grupo unido, un grupo fuerte, independientemente de quién estuviera disputando los partidos. Y me pregunto si tenemos una selección competitiva para llegar hasta el final. Creo que la tenemos.
4: Els individuals els jugaran Rafa Jodar i Daniel Mérida. En cas de superar aquesta eliminatòria, s'accedirà a la final avui de Bolonya.
1: I també en bàsquet de Fibi Palma ha presentat avui matí a dues incorporacions més. Per una banda, el jove pivot mallorquí de 21 anys, Ossi Cerdà, que torna al Club de la Platja de Palma en qualitat de cedit.
10: Havia de tomar una decisió de o seguir a lligues més petites, per així dir, o que no hi ha tanta competició, o pegar un bot, intentar competir tots els dies contra gent que ha jugat molts anys en aquesta categoria i tot. Jo crec que ha estat el moment adequat per fer.
1: I per alt de l'exterior català, Jaume Lobo, ets de l'Este Menorca, un jugador que ajudarà el perímetre de l'equip que prepara Àlex Formento.
11: La confiança que em va transmetre tant el director esportiu com l'Àlex quan vam parlar, doncs una mica apuntaven això, a recuperar una mica les bones sensacions a la pista que em van faltar l'any passat, la continuïtat també, els minuts que tenia. Doncs això va ser, jo crec, que el factor clau, no?, de què fes que em decidís venir aquí.
1: Amb aquest punt de bàsquet ho deixam. Fins aquí els esports.
0: Gràcies, Toni. 18 minuts per arribar a les 8.
12: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
13: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Els socialistes acusen el govern de mentir quan diu que desconeixia les intencions d'Aena d'ampliar la capacitat dels aeroports illencs que s'han plasmat al Dorà 3. De fet, defensen que el propi executiu va sol·licitar més inversions que adequessin les instal·lacions a les necessitats del servei a una major demanda. L'executiu de Marga Provenç, però, ho nega.
14: Els socialistes asseguren que aquestes peticions estan reflectides en documents interns del Ministeri de Transport. La secretària d'Estat de Turisme i candidat al consolat, Rosario Sánchez, ha demanat a l'executiu que aclareixi quina va ser la seva aportació al Comitè de Coordinació Aeroportuària que es va celebrar per redactar el Dora 3.
15: S'han dit dues mentides importants, que són que no sabien que existia el Dora, totes les comunitats autònomes són consultades, i la segona qüestió que s'ha dit és que no s'han explicat quines aportacions se van fer. I jo crec que el govern aquí ha de comptar, no?, quina és la seva política també en aquesta matèria.
0: El govern, per la seva banda, nega que hagi reclamat a Madrid inversions per ampliar els aeroports i diu que les declaracions de Rosario Sánchez són falses. El vicepresident Antoni Costa ha assegurat que sí, que s'han reclamat millores en matèria de seguretat.
16: Modernització, sí. Seguretat, per descomptat. Ampliacions, no. Ja en tenim prou.
0: I la manifestació d'aquest diumenge contra l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa té bona acollida al Manco els dies previs a les xarxes socials. Alguns dels comptes més populars fan una crida per assistir a les protestes dels plans d'Aena a Escodolà. Ens ho explica Dani Manau.
16: Es govern aprova el pla que dona llum verda a la reforma de l'aeroport d'Eivissa. Sabeu qui també l'aprova? Ningú més! Tothom està d'acord en que és una merda!
17: L'humorista eivissenca Irene Francolí no té pèls a la llengua per posicionar-se.
16: Sabeu on s'hi fa falta paraigües? Dins de l'aeroport d'Eivissa. Carreguin primer el que està malament abans de fer-lo més gros. Hòstia!
17: El ninja d'Escubells tampoc es guarda res.
18: Però si ja no poden ni contenir els seus peixums, que la platja d'Escudolà ahir n'era de tot, menys els peixos ja.
17: En Pal Armet, fidel al seu estil, tira d'arrels per protestar.
19: Corrons, es tracta des despropòsit de fer créixer l'aeroport.
17: I l'entitat convocant, l'Associació de Joves d'Eivissa, també diu la seva.
20: I ens el volen ampliar?
21: Un petit aeròdrom a un aeroport de més de 9 milions i mig de persones, però encara fa falta més creixement?
20: Passar de 17 a 32 portes d'embarcament no és augmentar la capacitat turística?
17: I un darrer missatge del ninja d'Escubells.
22: Aena! Aena! Al tanto, eh? Al tanto!
0: També les administracions insulars estan en contra d'una ampliació de l'aeroport que diuen no ataca els problemes que té la terminal d'Escodolà. Rebutgen que l'objectiu sigui augmentar la xifra de passatgers perquè Eivissa ja està molt saturada i reclamen inversions per millorar els accessos, l'abastiment d'aigua o el sanejament de la terminal. Així s'ha pronunciat el president del Consell, Vicent Marí, després del Consell d'Alcaldes d'aquest matí a Can Botino, del que ha sortit un front comú per reclamar que es doni prioritat als residents a l'hora de repartir els habitatges públics que farà el govern central a Can Escandell.
23: Necessita millorar el seu tractament d'aigües residuals, tenir un subministrament d'aigua com toca, necessita millorar els accessos, necessita millorar els seus banys, necessita millorar zones de seguretat, però el que no necessita és més zones comercials, el que no necessita és més espai per tenir més passatgers. Per tant, no a la macroampliació de l'aeroport.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. La jutgessa demana a la Fiscalia si és competent per investigar la compra de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. PSOE i Más Madrid apunten a presumptes delictes de malversació de cabdals públics, prevaricació i administració deslleial.
14: L'origen del cas és la compra per 6 milions d'euros d'aquest immoble situat al barri de Chamberry per part de l'empresa pública Planifica Madrid, que depèn de la comunitat autònoma. Els denunciants diuen que l'operació és del tot opaca i s'ha fet sense seguir els procediments legals. A més, troben molt sospitós que l'empresa pública s'hagi afanyat ara a revendre l'àtic de manera precipitada. Ayuso diu sentir-se perseguida.
24: No se me puede perseguir y se me está persiguiendo ya. Cuando diga lo que diga, da igual. No es dinero perdido, es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid. No está perdido, es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
25: Y usted no dio orden de buscar ningún ático.
24: No se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está.
0: Les autoritats mexicanes han detingut Francisco Javier, conegut com el Trompas, el presumpte assassí de l'estudiant d'intercanvi espanyola Claudia Tacoronte.
14: La detenció s'ha duit a terme a la mateixa localitat on es va produir el succés durant el cap de setmana passat. Així mateix, les autoritats han confirmat que l'assassinat es va produir com a conseqüència del forcejament pel robatori del telèfon a la jove. La fiscalia ha anunciat que imputarà el Trompas per feminicidi després de comprovar les relacions de la víctima.
0: I la Palma commemorarà demà el 5è aniversari de l'erupció del volcà Tajogaite, amb reptes encara oberts en la reconstrucció de les zones afectades, al control dels gasos i la recuperació econòmica de l'illa.
14: Tot i que no hi ha indicis d'una nova reactivació volcànica, el semàfor continua en groc per la persistència d'emissions de diòxid de carboni i R2, especialment a zones com Puerto Naos i La Bombilla.
0: I en plana internacional, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat que convocarà una reunió del G7 les pròximes setmanes per abordar la crisi energètica provocada per la guerra amb l'Iran i les restriccions al trànsit per l'estret d'Hormuz.
14: Entre les mesures que es posaran damunt la taula hi ha una nova alliberació de les reserves estratègiques de petroli en coordinació amb l'Agència Internacional de l'Energia. No seria la primera vegada al mes de març. L'Agència Internacional ja va acordar alliberar 400 milions de barril, la major operació d'aquest tipus de la seva història, per intentar contenir l'impacte del conflicte sobre els preus. Macron també ha advertit de l'augment de les amenaces híbrides de Rússia contra Europa i ha encarregat al govern francès un pla per reforçar la protecció de les infraestructures crítiques davant possibles atacs amb drons i ciberatacs.
2: Nul n'ignore ici ce que vivent tant et tant.
14: Som aquí pels que viuen les famílies des de fa setmanes, quan el preu dels carburants ha augmentat fortament. Hem arribat a uns nivells històrics que fan patir els ciutadans, una situació provocada per les guerres i pel context internacional que tenim, ha dit.
0: I a Rússia han obert els col·legis electorals per les eleccions parlamentàries als primers comicis d'ençà que Moscou va començar la guerra contra Ucraïna. Les votacions es perllongaran fins diumenge.
14: Tot i que el 60% de la població russa defensa el cessament dels combats, s'espera que el partit de Putin revalidi la majoria a la Duma. Mentre continuen les hostilitats entre tots dos països, els col·legis electorals de Sochi han hagut de tancar temporalment per una alerta de drons.
0: I a tot això, quan Rússia ha anunciat aquest divendres noves restriccions d'entrada contra representant de la Unió Europea en resposta al darrer paquet de sancions aprovat per Brussel·les per la invasió d'Ucraïna.
14: Moscou no ha detallat quantes persones s'incorporen a la llista, però asseguren que inclou polítics, eurodiputats, acadèmics i altres persones vinculades a les sancions o al suport a Ucraïna. El govern rus adverteix que respondrà a noves mesures si la Unió Europea continua ampliant les sancions.

0: Més de 2 mesos d'espera per una consulta amb l'especialista i gairebé 4 mesos per una operació a les Illes Balears. Les llistes d'espera creixen respecte del mateix període de l'any passat. Actualment hi ha prop de 96.000 casos pendents d'una consulta hospitalària i 18.000 d'una intervenció quirúrgica. La Conselleria de Salut atribueix aquest argument, entre altres factors, al creixement de la població i també a les successives vagues mèdiques.
1: Amb tot, en els darrers 3 anys, l'espera mitjana per una consulta amb l'especialista s'ha reduït en 10 dies i, en el cas de les intervencions quirúrgiques, en 8, una millora que, però, pot resultar insuficient quan un diagnòstic depèn d'una prova que es demora mesos. És el cas de Sebastià Roser, pacient oncològic de Mallorca. Va començar a tenir símptomes compatibles amb un possible càncer de colon el mes de març i des d'aleshores espera una colonoscòpia que permeti confirmar o descartar el diagnòstic. Després de diverses visites a urgències i reclamacions a Sant Llàtzer, finalment té la data. La prova serà a l'octubre, 7 mesos després dels primers símptomes.
2: Si ara tenc un mal i dur mig any o dur 9 mesos, la meva vida de resoldre en tan poc temps, perquè estic esperant una prova que a lo millor fa a lo millor 4 o 5 mesos enrere, jo ja tindria un altre resultat, si a lo millor tindríem una altra esperança de vida.
1: Des de l'Associació del Pacient reclamen que els casos que necessiten una atenció preferent s'avaluïn de manera individualitzada. Salut, per la seva banda, atribueix part de l'augment de les esperes a les vagues mèdiques i al creixement de la població. Manuela García és la consellera de Salut.
3: Hay 185.000 personas más en Baleares, pero es que en los últimos 3 años hay 40.000 personas más en Baleares. Por lo tanto, cuando estamos hablando de número de pacientes que esperan, es lógico que vayan incrementándose.
0: I per la mare d'una bona notícia relacionada amb el territori, a la platja de Punta Prima, Sant Lluís, 23 cries de tortuga careta han pogut ser rescatades. Es tracta del primer naixement de l'espècie en aquesta temporada a les Balears. Aquesta matinada, un particular va alertar emergències sobre la presència de les tortugues i es va activar el protocol pertinent. Durant el matí, tècnics mediambientals i voluntaris del GOM Menorca continuaven cercaven cries que, desorientades per la llum dels fanals, havien anat en sentit contrari del mar, cap a les dunes i una àrea d'aigua estancada.
1: En arribar a la carretera, 2 tortugues van ser atropellades i un altre exemplar també s'ha trobat mort per causes que es desconeixien. Les 23 cries rescatades i 3 ous localitzats seran traslladats a diferents centres de protecció.
0: 6 minuts per les 8, moment per la cultura. I avui la cartellera de cinema arriba amb ofertes ben diverses: animació, terror, thrillers i propostes amb aires clàssics. Sandra Martínez.
4: Comencem per aquesta darrera, Per tiempo de victoria.
5: Nos esperan 2 tormentas muy violentas seguidas.
6: ¿Está usted seguro?
7: El día D será apacible y soleado.
4: I què vos agradarà si vos fascinen les històries de la Segona Guerra Mundial? Perquè ens explica com va anar d'un pèl que el dia de l'hora H no fos el 6 de juny del 1944, perquè els meteoròlegs no ho veien clar. Andrew Scott com l'home del temps i Brendan Fraser interpretant Eisenhower broden els seus papers en una pel·lícula on diuen el més magre és el recreament del desembarcament de Normandia. I és que després de Spielberg, després de Salveu al soldat Ryan, potser no importaria ni intentar-ho.
8: Todo lo que ha pasado en este pueblo ha ocurrido en cuestión de horas.
4: Hem perdut el compte d'aquesta saga. Aquesta és Resident Evil Requiem i arriba de la mà de Zach Cregger, el director, entre d'altres, de Weapons i de Barbarian, cosa que és garantia de qualitat, però és que, a més, n'és fan i diu que ha fet la pel·lícula que li hauria encantat veure. La qualifiquen d'obra mestra del terror modern.
9: Se abre la vista del caso Coyote contra Acme.
10: Acme apesta.
11: El Coyote.
4: El Coyote ha deixat de perseguir el Correcamins i ara lluita contra Acme en aquesta pel·lícula, Coyote versus Acme, que amaga en veritat una sàtira anticorporativa que no va agradar gens ni mica a la Warner, que de fet va intentar evitar que s'estrenàs. Potser només per això paga la pena anar a veure-la.
12: Esta es la isla de Salazar y cuenta con un ejército privado.
4: Es va estrenar a l'Atlàntida i després d'un pas més que discret als Estats Units i a plataformes digitals, ara arriba a les sales. És En la zona gris, el darrer thriller de Guy Ritchie, que no acaba d'estar inspirat del tot, malgrat un repartiment de luxe. Jay Gyllenhaal i Henry Cavill, que no aconsegueixen remuntar la història.
13: Vamos a salvarlo.
14: El pacto.
6: que te está siendo trasladado.
10: No lo permitas.
4: Un rescat impossible, un poc de dilemes morals i molta acció. Aquesta és de nou la proposta de Liam Neeson a Operació Teheran. Vista mil vegades, però no decept si ja sabeu què aneu a veure. Aquestes són algunes de les propostes, però ja sabeu que la cartellera és molt ampla, molt variada. Els cinemes vos esperen.
0: I la pel·lícula mallorquina La Carn, coproducció d'aquesta casa, s'estrena al Festival de Sant Sebastià, on aspira el Premi Sebastiane, a la 74a edició del certamen.
13: ¿Qué estás aburrido?
14: ¿Y tú?
13: También. Haciendo el tonto.
14: Hola.
15: Qué bonito, cabrón.
14: Hola. ¿Hey, me oyes?
16: Esto te gusta. Tu et ballaria, no? Jo t'he vist per xarxes.
0: La cinta, dirigida per Joan Porcel i protagonitzada i escrita per Lluís Garau, combina ficció, documental i performance per explorar la soledat, el desig, la identitat i també la sexualitat des d'una mirada allunyada del convencionalisme.
1: El projecte neix d'una obra teatral creada per Garau a partir d'interaccions reals amb desconeguts a través d'internet. A partir d'aquesta experiència, la pel·lícula explora com es difuminen els límits entre la vida virtual i la realitat i aborda el sexe sense la romantització habitual del cinema més comercial. Lluís Garau és l'autor i protagonista.
17: Està més content que aquest projecte, La Carn, que va començar en els teatres, acabi ara el seu recorregut a Sant Sebastià, el Festival de Cine. És un orgull i un... Bé, estic molt content, estic com emocionat que això, que un projecte que neixi des dels marges, que xerri d'una intimitat que vivim molt de joves a través d'internet, que doni aquest salt en el gran públic, me fa molta il·lusió.
1: La Carn s'ha desenvolupat durant 4 anys i compta amb una important participació de professionals del sector audiovisual de les Balears. Després del seu pas per altres festivals i s'ha guardonat a l'Atlantic Film Fest, l'estrena Sant Sebastià suposa una nova passa en el recorregut de la cinta abans de la seva arribada a les sales el proper 13 de novembre. Joan Porcel és el director de la pel·lícula.
18: Si se cita per excel·lència el cinema espanyol, la primavera és Màlaga, la de tardor a Sant Sebastià. I poder haver passat amb La Carn per aquests dos grans festivals per nosaltres és, bueno, és un autèntic orgull. Res, enguany compartirem catifa vermella amb directors que em mir moltíssim i fer-ho en un festival tan gran com el Sant Sebastià, doncs ja t'ho dic, per nosaltres és un somni, una superfita aconseguida tot just abans d'anar a sales el proper 13 de novembre.
1: El Festival de Sant Sebastià ha arrencat avui i La Carn es projectarà dilluns en la presència de tot l'equip de la pel·lícula.
0: I la creativitat més jove també tindrà protagonisme demà a Palma amb una nova edició de la Nit de l'Art Jove.
1: Un total de 21 artistes mostraran els seus projectes entre la plaça del Tup i l'Espai Jove Llevant amb propostes que combinen art visuals, música i poesia. A la plaça del Tup, 12 creadors exposaran les seves obres entre les 7 i les 9 del vespre acompanyades d'activitats participatives.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 18 de setembre, en què l'AEMET ha allargat els avisos per pluges i tempestes a bona part de Mallorca fins d'aquí a una hora. En aquesta darrera jornada de tempestes, des de les 4 de l'hora baixa fins a les 7, Emergències ha atat 59 incidents, tots ells a Mallorca. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
1: Bon vespre. Quasi totes són a Palma, 55. La resta són dues a Calvià, una a Marratxí i l'altra a Llucmajor. A causa dels incidents provocats per les condicions meteorològiques adverses, la policia local ha hagut d'ajudar a dues persones que eren al mig de la mà a Illetes. Sobretot, però, hi ha hagut inundacions a la via pública. Al Rafal, a Palma, s'han registrat inundacions i l'aigua del carrer ha arribat a entrar en alguns garatges.
2: Ja empezará a entrar agua, agua, agua, bajar toallas, pero no ha dado tiempo. Ha quedado todo inundado en un momento, en medio, yo creo que en 20 minutos.
3: Jo he vist una planta baixa, clar, tot lo del carrer m'ha pujat per la terrassa, inundat el porxo, ca meva, no ha donat abasto de treure aigua i després s'ha inundat amb un sentiment.
1: També el transport públic s'ha vist afectat. S'han registrat retards als serveis de tren i metro.
0: El Servei Ferroviari de Mallorca ha informat que hi està treballant per restablir la normalitat d'aquests retards. I el govern reclama a Madrid una nova baixada de l'IVA dels combustibles per agricultors i pescadors.
1: El portaveu Antoni Costa s'ha compromès a estudiar mesures complementàries a les que adopti l'executiu estatal per pal·liar l'increment del preu del sector primari per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Nosotros no podemos bajar el IVA, no tenemos competencias normativas para hacerlo. El señor Sánchez sí, que puede hacerlo y espero que lo haga. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en su momento. Vamos a ver qué hace el gobierno de España y nosotros vamos a coordinar nuestras medidas, si son necesarias, con las que ejecute el gobierno de España.
0: Precisament avui, agrupacions d'agricultors com a Saja i la Unió de Petits Agricultors han anunciat protestes, seran estatals, tot i que no han fixat una data concreta. Des del començament de la guerra a l'Orient Mitjà i amb especial intensitat, els darrers mesos la pujada del combustible i fertilitzants s'han disparat els costos de producció.
1: Concretament, el gasoil professional s'ha encarit un 48% en un any i ara es paga ja a 1,6 euros al litre. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, assegura que és una situació límit.
5: És totalment insostenible, és un augment que nosaltres no podem repercutir en el nostre producte i, per tant, estem un poc descol·legats.
0: En el cas de les Balears, Assaja xifra en 1,7 milions d'euros el sobrecost anual del carburant pels pagesos. I l'Ajuntament de Palma identifica gairebé 400 dones en situació d'explotació sexual a la capital balear.
1: Són 100 més que un any abans, però això no implica necessàriament un increment de les dones en aquesta situació, només que se n'ha pogut identificar més gràcies a la feina feta per part del consistori. La majoria són víctimes també del tràfic per part de màfies que cada vegada més les capten quan ja són a Mallorca.
0: I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys continuen a l'escoleta Toninaina a Inca des de les 6 de l'hora baixa en un tancament simbòlic per reclamar un conveni col·lectiu. Francesc Amat, bon vespre. Quin és l'ambient en aquest centre educatiu?
6: Bon vespre. L'ambient és familiar en aquesta tancada simbòlica amb treballadores, però també amb pares, mares i infants. Ha començat a les 6 i ara ja a poc se'n comencen a anar a casa seva. Hi ha hagut una llegida del manifest, cacerolada i pintada de pancartes. Les treballadores reclamen una mesa de negociació pròpia, un conveni col·lectiu del sector perquè totes les treballadores cobrin el mateix i millores de les condicions laborals. Escoltem l'experiència que ens ha explicat a IB3 Ràdio Mercè Leo, una d'aquestes treballadores.
7: Ja no només a nivell de sou, sinó també en el dia a dia a les escoles, necessitem més recursos, perquè és vera que a nivell social i de cara a les famílies és molt complex atendre l'atenció en aquests infants, perquè cada vegada hi ha més nens amb necessitats educatives especials i necessitem mans que puguin agafar aquests nens.
6: Les pròximes mobilitzacions seran divendres que ven una manifestació i dia 6 d'octubre, si no hi ha res de nou, una vaga.
0: Gràcies, Francesc. Amb aquest punt arribam a les 8 i 4 minuts. La informació torna als butlletins informatius. Ara comença el programa entre avui i demà. Que passin molt bon cap de setmana.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Comencem a emetre des d'aquesta espècie de caixa màgica que és la ràdio, escrivint en caixa baixa, que no són hores tampoc de posar-se a cridar. Sí, després de tancar la tercera setmana de la nova temporada d'Entre avui i demà, haguessin de fer caixa, que vendria a ser fes inventari de la tresoreria en un moment determinat, sumaríem ni més ni manco que 104 convidats, 30 hores d'emissió en directe, més totes les persones que Naina Marc ha anat trobant pel carrer, que són moltes, més 20 receptes de sopar, més 20 tàpers per el dia següent, més 3 capítols d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Així que gràcies a tots els convidats, als col·laboradors, a la gent del carrer i als oients que ens acompanyeu. Serà que mos agrada la ràdio.

0: Marc ja ens està donant pistes a partir de la paraula caixa. Jo ara mateix m'he vist quan a Meryl Streep amunt a la prova d'aquell iot amb les seves amigues i fent allò de Moni Moni a la pel·lícula Mamma Mia. Aina Marc, com anam?
1: Beníssim, anam beníssim, com cada dia a la setmana.
0: Així m'agrada escoltar-te. Veure que també tu n'es cap si te dic caixa.
1: Idò, jo encaixo moment amb moltes coses diferents en el cap, però si hagués de triar, triaria el caixer de les festes de Sant Joan de Ciutadella. Com aficionada que som en el que vaig, no te podia dir altra cosa, jo.

0: han tret la paraula caixa en un carrer. Per això sona money, money, money. De fons que m'ha aprofitat per saber... de quina manera estalvia la gent aquest money.
1: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
0: Vosaltres com feis caixa?
2: Anar estalviant setmanalment. Jo és el que faig. Cada setmana 100 euros o 50 euros un altre compte del banc.
0: I tu?
3: Jo quan feia feina intentava com arribar a la nòmina llevar més de la meitat.
0: Més de la meitat? Beníssim, idò.
3: Sí, és veritat que sí, però

0: Aquesta és cançó que sentiu i que deixarem així baixet perquè el nostre convidat la va escoltar, va sonar en el vídeo de comiat que li feren el dia que se va jubilar de bomber, Joan Navarro. Bomber, feliçment jubilat, com estàs?
1: Hola, bones tardes. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres i passar aquest ratat.
0: I nosaltres de tenir-te. Si els teus companys te diuen, Joan, ets de besta, com canta aquí... Se me n'ha anat del cap. Com canta Tina Turner, per favor, com canta Tina Turner. És que t'estimen, eh?
1: Sí, sí, jo crec que sí, que m'estimen. Jo també he vist el senyor moltes vegades.
0: Quants anys de professió?
1: 36, però vamos, 40. Quan no hi havia bombers, jo ja anava als municipals, a ajudar els municipals, que encara no hi havia bombers a Mallorca. I llavors sí, llavors ja vaig entrar, ja, quan van entrar això.
0: I sempre Inca?
1: Inca, sempre, sí. Sempre Inca, sí, sí.
0: O sigui, que deus haver salvat més de dues persones, més de quatre moixos i...
1: Sí, sí, sí, sí. I... Sí, sí, sí, els moixos, sí, els moixos és important.

0: Sempre és una hora de dinar o de sopar o de dormir.
1: Perquè això dels moixos, això que quan en Superman que fa els moix de sabre, això és peliculero o també ha passat?
0: No, és vera. Sí. No fa molt, una de les darreres sortides va ser això, una dona va cridar que tenia un moix i sentia el guau. Sentia s'escanyedrar i el moix de sabre. Diu, no, que no davalla, dic... Senyora, si no són dues cans, el moll no davallarà. I, efectivament, va davallar tot sol. Va davallar tot sol.
1: Però hi va, es va bé. I a tu, si te diuen foc, Joan, en què penses primer? En un cuinat, en una torrada amb amics o amb aquest foc que necessita d'una mànega?
0: Sí, segons el moment penses més, perquè, clar, realment el foc és bo i és dolent. És dir, en cas d'incendi, doncs, és complicat dir això, però també si has de fer una torrada o el que sigui el foc, l'has de controlar. L'has de controlar més que l'incendi.
1: Sí, totalment. I aquests dies de pluja intensa, ara que abans de venir aquí a Palma plovia molt, policia i bomber solo tenir molta feina.
0: Sí.
1: Jo no sé si encara que estiguis jubilat, després de 40 anys, se t'activa alguna cosa per aquí de dins que crida emergència. No sé si te posaries tot d'un estat.
0: Saigo, me posa més nerviós que el foc.
1: Sí?
0: Perquè el foc pot dir, vinga, mos posam aquí, anem a intentar aturar-lo, però l'aigua te du, ben que diu, o te tomaràs per que estiguis arrecerat o el que sigui, l'aigua te pot dur i hem de tenir quasi més cura que el sol incendi.
1: I escolta, amb aquests 40 anys de professió, no sé si has vist que l'aigua també ha anat canviant la seva manera de fer, que ara se plou molt més intensament, més localitzat, també.
0: Els anys 80, a Mallorca, varen tenir molt d'incendi forestal, se va cremar tota la zona d'Artà, Solla, per Pollença, per el Cudi, va molt d'incendis, clar, i ara ha evolucionat i ara tenim més problemes d'aigua, andanes, tormentes i això, perquè els boscos de moment encara són petits, els arbres tenen 30 anys i això, i la plantació encara és petita, ben que dic jo, i arrossega l'aigua de les muntanyes, i clar, quan hi ha una inundació i això un problema, independentment que s'ha de tenir cura en sos torrents, carreteres i tot això que estigui mínimament curiós en venir a setembre.
1: No, clar. I el vent també assusta, no?
0: El vent també, el vent sí, perquè te poses darrere una paret perquè no te pegui, ja te pegues a paret damunt, te pot pegar un arbre, si vas per la carretera amb un cotxe, és per jo és més imprevisible, les tormentes, aigua, el vent i això, que és foc.
1: Ja. Però bueno, aquí toca amb fusta, sí. Que a més gent que s'adica a emergència sap que més val prevenir que curar, i això és importantíssim. I a lo millor els oients vols demanar, però que fa un bon bé, una secció que se diu sopar d'avui i està per de demà. A veure, Joan, quants dies, quantes receptes hauràs cuinat tu durant aquests 40 anys pels teus companys d'Espart de Bomber?
0: Moltes. I més pràctiques que receptes, perquè ja practicaves amb ells, anaves fent cosetes i anaves practicant amb ells. Ja quan se reparteixen les feines de matins, hi ha B0, B1 i el B5, saps que se'n cuida de fer dinar, el B5, se'n cuida de fer dinar, se'n compra, el que xerràvem antes de la caixa, fas les compres i això, i clar, realment vens a fer un pic cada mes de cuina. O te feies els voluntaris, si qualcú veus que és més fluixa, doncs diu, ja te faré o t'ajudaré, no hi ha problema.
1: T'acaba tothom, encara que no sàpigues cuinar.
0: Sí, vàrem posar un ordre, perquè la gent s'escaquetllava. En el superincendi vol anar tothom, quan és un rascacielos i tot això, tothom hi vol anar, però cuinar no vol cuinar ningú. I s'ha de posar un ordre, fa uns anys vàrem posar un ordre, i a partir d'aquí, doncs, te tocava cuinar. Si jo fes un poquet de remolón i tal, igual, doncs, mira, potser qualcú te cobria això, però normalment fes un pic. I podries fer el que volies, és a dir, el te podria dur sa dona o pare fet, podries comprar tot fet, berenar, dinar i sopar, o el podries fer tu. La majoria el fan, és a dir, hi ha cuiners molt bons.
1: Sí?
0: Dins els bombers hi ha cuiners molt bons.
1: Ja teniu també les instal·lacions per cuinar, tot per
0: preparar. Sí, tenim una cuina, i això, i fem això. Jo la meva tàctica, o així com ho feia, quan me tocava, anava a comprar de matí, des del vespre que me quedaven, comprava el dinar, i si me quedaven dos vespre, pues sopàvem, per intentar fer un menú econòmic, perquè ja, clar, quan jo les darreres eren 13 o 14 euros per anar a dinar i sopar, i tothom estava supercontent. En menys de 15 euros feien les menjades. Sí. No, era un poc complicat, però anaves ajustant i això i anaves... perquè fer la compra, el que xerràvem antes, és complicada fer la compra, ben que dic jo.
2: I a més, quan cuinaves allà, havies de cuinar per quantes persones normalment...
0: Ahir en què són poques, són 7, 8, 9 persones, a lo millor si venia qualque estena, a lo millor eren 10 o això, però vamos,
2: bé,
0: no.
2: Bé, però així mateix cuinar per 10 persones...
0: Sí. I cada bomber pues, tenia el seu plat, és a dir, els que fan paelles, unes paelles boníssimes, fideuàs...
2: Morada!
0: Sí, jo feia més plat d'hivern, guiat de pilota, jo m'encò, feia plat més d'hivern, i els altres pues, feien dinar de tot l'any, però... I llavors, pues, estiu, pues, feia més trompons, el vespre, més fambol i això.
2: I tornant en un tema d'aquests moixos que mos has comentat, que sempre queden en uns arbres a hora de menjar. Vosaltres, quan vos saltava un avís d'emergència mentre estàveu menjant i vos interrompia, després amb aquest menjar que fèieu?
0: No, aquest menjar ja procuraves fer un menjar que aguantàs. És a dir, nosaltres en sortíem menú, ja miraves de fer pasta, que llavors a mitja hora, una hora o les dues hores de poder menjar. Si jo feia un rebrut, llavors separava la carn i l'arròs del brou, i llavors quan venien els que havien anat, o si havien anat tots, pues, o el tornava a mesclar, i donaves una calentitat i l'arròs era... És a dir, però ja has de procurar fer bocadillos de matins, el vespre també, com que sempre ja era més fred, si cas era més fred, pues sí, esperava un trompó, un pa amb oli o el que sigui, pues esperava, sí. Però el menjar l'has de fer ja, que esperi, perquè nosaltres sortien tots, quan hi havia algo gros, on anaven tots set o tot vuit.
1: Ara enteneu, perquè han convidat en Joan Navarro en aquesta secció de sopar d'avui i estar per de demà. Per cert, que les pel·lis nord-americanes, abans que xerraven d'en Superman, els polis mengen dònuts, eh? Perdoneu, però es veurà, és un estereotip, allà fent guàrdia, menjant dònuts, venga. Els bombers que menjau. De tipus això, quin seria l'estereotip?
0: Croissant d'aquest de supermercat o plan de xocolata.
1: Val,
0: vinga. Sí, com has confessat. D'on havies de travessar la sala i tenies la cuina. I, en els pares del bomber normalment hi ha una comunitat que se compra tot el que et sal, oli, probabors i tot això està. És a dir, tu quan vas a comprar, se compra, només has de comprar el que vulguis cuinar. Però tot l'altre és cafè, sucres i tot això ho tens. Se paga una comunitat, cada mes se paga un dos bes i hi ha una comunitat.
1: Naina té una curiositat.
2: Sí, jo vull saber si ha canviat la teva dieta des de que estàs jubilat.
0: Sí.
1: És a dir, si segueixes menjant els croissants de xocolata...
0: No, això ja ve descartat. Ja ve descartat perquè quan els he d'anar a comprar pues, és una cosa que ja evites. Ara faig un altre tipus de compra, com se que feia antes, pues, ara faig un altre tipus de compra. Sí, ha canviat. Més que res... Crec que he coït un ordre en ser menjades, és a dir, berenar a les 9 de matí, dinar una i mitja, i sopar, procur sopar a les 6 i mitja, per llavors després caminar una horeta després de sopar i jo dic, som molt brets, i clar, i he deviat un poquet de peig, en fi, no, estem més còmodes ara. Ara hem d'intentar allargar la vida tot el que vulguem. Antes mos preparàvem per fer feina, però ara ja m'ho preparo per aguantar màxim.
1: I doncs jo crec que ja podríem començar a desvetllar que mos proposa en Joan Navarro per sopar.

0: No sé si algú mos ha dit, Juny, Aina, de fer un pambolier per sopar.
1: Crec que no.
0: És estrany, eh?
2: Sí, sobretot aquests mesos d'estiu fa molta gana. Sí. Clar, crec que deu ser perquè deu ser més difícil preparar-se per l'endemà.
0: Sí, a lo millor la gent s'esmera una micona més per venir a ràdio i no diu pamboli, però un pamboli, Joan, també és un bon sopar.
3: Un pamboli, surt molt car un pamboli avui en dia.
0: Els
3: formatges, i el fiambre és molt car. Val més fer un poquet de feina, fer un calamar arrebossat, o fer un pepito de llom, o un serranito, surt més econòmic cuinar 5 minuts que no fer un pa i coses.
0: Tens tota la raó, sobretot si les coses són bones.
3: Sí.
0: Escolta, què mos proposes per sopar?
3: Sopar, ara no és temporada, però potser faria un fritet de xafanari o pastanaga negra. Aquí és bastant típic, el que és un plat antic, és a dir, molta gent d'ara no el coneix, i el faria així, faria un sobridat, anxua, botifarró, llavors posaria el xafanari, un poquet de colflori, sabatenri i això, i el cuinaria. I potser fet un dia per l'altre, potser fet un dia per l'altre, reposadet és molt més bo, i l'acompanyaria pues, això amb un vi de bota, si pot ser de bota, o una botelleta de vi bo, en xifon, i olives trencades.
0: Mm.
3: Això seria un sopar...
0: Això és un sopar potent, però...
3: No, no tant. Té verdura.
0: Té verdura. Tens tota la raó. Ui, que ja t'hem vist, això, el plomero, Joan. I d'aquí poden treure tàper o no?
3: D'aquí és un plat que el pot fer ja per congelar. És a dir, això podria fer un tàper, però que també, segons quines feines, realment no du cosa que embruti molt.
0: Sí.
3: És a dir, també, segons quines feines, no t'has de tenir papers i coses. I això és una cosa més pràctica i més ajuda. O sigui, potser en el tàper hi posaria o pollastre, o calamar, o sipi, no hi engon tàperes i tot això. És a dir, faria alguna cosa més...
0: O sigui, en les verduretes desfrit,
3: sí,
0: i posaries després una altra proteïna. Pues,
3: sí, una altra proteïna i això, sí. El faria així.
0: Molt bé, idò, mos agrada. Escolta, aquí sempre que vam fent una sèrie de preguntes, bé, en Juny i Naina te les faran, que tenen relació amb la paraula del dia, que com has comprovat, es caixa.
3: Es caixa.

0: Joan, ja t'ho ha introduït una mica en Araceli. Això ara són preguntes de resposta breu. Mm. I res, jo te volia demanar primer una cosa que ja m'has contestat, que és com vos organitzau per fer, si fèieu caixa, no?, per anar a fer la compra, per tal. Jo ara vull saber, te faig una repregunta sobre això, si hi havia algun carregat d'assegurar-se que tothom posava el mateix, que no se n'anava la caixa, no se buidava.
1: Sí, que dia. Normalment són els joves. Jo quiero ser presidente. I contra el cas, pues ja, president, i això. I és això, sí, hi havia una caixa que se replegaven cada mes, no sé si eren 10 euros per cada mes, per fer les compres d'oli i sal, sucre i tot això.
0: Estava controlat, i tot.
1: Sí. Sí.
2: I tot dins aquest espai comunitari també tinc la curiositat de la gelera també era comú, no?
1: Sí, la gelera era comú. A qualque pic hi havia un poquet de lió, però si venies d'un incendi i hi havia un gelat d'un altre torn, pues te menjaves el gelat si tenies gana.
2: Clar,
1: en què dius, la gelera, quan arribaves, a saco.
2: Sí, el que trobaves, sí, t'ho agafaves. Sí. M'imagino també que aquestes geleres devien ser una mica una caixa de sorpreses, no? Perquè
1: sí.
2: Supos que qualcun tap era més d'un mes i més de dos de que quedar allà.
1: Sí. Hi havia qualque sorpresa.
0: I com és la caixa d'eines d'un bomber?
1: La caixa d'eines d'un bomber té poques eines, però és suficient per fer qualsevol cosa. És a dir, una apertura de porta d'una casa, desconnectar la bateria d'un cotxe que sempre s'ha de desconnectar, sempre tenim la claveta pizzas a 10-11, que és que, o 12-13, però... És a dir, té quatre coses, però també tu has de saber improvisar, perquè el bomber és improvisació total, perquè tu no saps el que t'esperaràs, i si tens un martell, pues has d'emplear martell. És a dir, potser no tindràs l'eina que pugui de més té, i dins el que se caixa, una serra, una salicat, és un rotllo de l'ambre, tatxa i això, has d'improvisar un poc el que hi ha.
2: I bé, ara te posen una mica en un hipotètic. T'ofereixen una caixa de taronges o una caixa de tomàtiques? Quina te quedes?
1: M'és indiferent, ben que dius, la taronja i la tomàtica m'agrada.
2: Sí, són diferents, però són tots dos molt bons.
1: No, tomàtica. Avui he fet un experiment avui amb un plat i he quedat content.
3: Què has fet?
1: He posat unes tomàtiques xepades en vinagre i sal i ha mullat tot el suc en els 10 minuts. I l'he mesclat amb un bol i tot ben ventat i això, i li he tirat per damunt i el sucat era... És una tonteria, però m'ha agradat.
0: Ai, ho vull provar, jo, ara.
1: M'ha agradat. És una tonteria, però ha estat el suc de la tomàtica. Llavors queda amb un motoret d'aquests petits, un turmí d'aquests petits, o unes varilles, li tornes a tirar la tomàtica allà damunt. Ha quedat molt bé, la veritat que ha quedat molt bé. No perquè ho hagi fet jo. Ha quedat molt bé.
0: Idò, bé, jo també t'ho vull demanar, sí. Tu tens una caixa i només hi pot posar tres aliments. Què hi fiques? Si només poguessis triar tres aliments.
1: Tres aliments?
0: Sí.
2: Sí, tres...
1: Tres coses. Tres productes.
0: Sí.
1: Posaria una fruita, segur. Uh-huh. Una fruita, segur. Una altra verdura. I algo de proteïna, intentaria posar peix. Que dius, supos que tornaria a xerar, però vamos, o peix sec, o una llauna tenia. Supos que posaria ara posaria peix i posaria una verdura i fruita.
4: Bé, ara entenem per què s'ha primat en Joan, que ha deixat els croissants de xocolata.
2: I ja per anar acabant, obrim una caixa i trobam el teu plat preferit. Quin és?
1: Ui.
2: Pregunta difícil, eh?
1: El ceviche, que no l'havia tastat fins fa poc, El ceviche he quedat al·lucinat. I ara el cuin i això, vaig quedar... El ceviche ara m'encanta, és una...
2: Que bo.
1: És una cosa que no havia, no, per lo que sigui, no l'havia tastat mai i ara m'encanta. I fer-lo també. És a dir, no me preocupa fer-lo.
4: Que bo. I fins aquí, Joan Navarro, que ha passat volant.
1: Volant, ha estat molt ràpid. Tenia moltes coses més a contar i això, però és un cas ja torna
4: un
1: altre dia.
4: No, me'ls vaig contar, me'ls vaig contar. I hauràs de tornar un altre dia.
1: Dins les caixes també posant baies. Quan anem a cercar una xant de baies, les posant dins una caixa. Les posant dins una caixa. Tenim caixa.
4: Perquè feis mel.
1: Sí. Bueno, però en el bomber, quan m'ho piden per anar a cercar una xant, ja tenim nuclis de baies, però antes havies d'anar al supermercat a cercar caixes i les posaves de dins.
4: Perquè anàveu a cercar també les baies.
1: Sí, anem a cercar. és una feineta en venies, en venies a primavera, en feia molt de xant de vespa. Sí, sí, sí, sí,
4: i de vespa d'aquesta africana, com se
1: no diu? No se n'ha vist molt aquí. No se n'ha vist. Tenen formació, els bombers tenen... Sí, sí. Se va fer una bona formació de tema de vespa, se va fer perquè és tant en maig com en novembre, és un moment que surten molt i això, i has d'estar preparat.
4: No, és que bo. I de tot això és feina també dels bombers, però sí que hauràs de tornar un altre dia, jo no. Jo crec que sí. I d'ara que són les 8:30 i avui que és divendres, també va ser un bon moment perquè en Toni Camps mos proposi un bocata, a veure quin bocata mos proposa i amb qui ha xerrat.

0: A IB3 Ràdio, Entre avui i demà.
1: Hola, què tal, oients d'Entre avui i demà? Som en Toni Camps i això és El Bocata de Què. I avui, en aquesta petita secció, tenim a Javier Ube, que és chef de Four Seasons, de Ximà, de tots els restaurants de Sotel Four Seasons, de Formentor. Javier, com estàs?
2: Molt bé, molt bones.
1: Molt bones. Escolta, de què te menjaries el bocata?
2: Pues la veritat que sempre me fa ganes bocata, per jo, ben important, que sigui calent, i el faria de camallot i formatge.
1: Uro, i amb qui te'l menjaries?
2: Crec que el compartiria pues, amb amics, fent una cervesa i un bon llonguet de camallot i formatge ben fos.
1: I com, t'anava a dir, com el prepararies? Conta-mos el procés, conta-mos el procés.
2: Sí, no, per jo l'important és que sigui calent, que m'encanta que sigui calent, i després el camallot, també, tirat un poquet gruixat i un poc volta i volta a la paella amb el formatge ben fos, damunt un poquet de coent i listos. I un poquet de tomàtica, òbviament tomàtica i oli.
1: Sí, tomàtica i oli.
2: M'agrada fer un bocata que no se perdi la tradició al final, que crec que cada vegada està costant més trobar puestos per menjar un bocata bo, i mantenir-lo, i sempre me fa ganes producte d'aquí, la veritat, sincerament. O sobrassada, ben torrada o camallot, sempre és el que demano.
1: Fantàstic, fantàstic. Escolta, i on el te menjaries?
2: Si estic per Palma, normalment vaig a Can Amunt. M'agrada molt i sempre fan alguns així divertits. I fa un temps, que fa temps que no hi vaig, però m'agrada molt els Minyones. Ah, els merenderos Minyones, que està molt guai. I crec que varen guanyar l'any passat, així, o no sé, o fa 2 anys, ara no estic segur, de millor bocata i tal. La veritat que fan coses xules i ho fan molt bé, molt, molt bé.
1: Escolta, li he de posar tomàtica i oli, els mallorquins ho duim, ho tenim molt arrelat, eh? No, si no mos posen tomàtica i oli...
2: Jo sé que jo sopar que hi ha en el món, així que... Ja el tinc així, que quan vaig a un bar que sé que ho fan bé, pues m'agrada demanar algo diferent, o per lo menos que estigui ben fet. I si pots, de Jonguet, molt millor.
1: Fantàstic, fantàstic. Idò, Javier Ubec, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i fins a la pròxima.
2: Vinga, moltíssimes gràcies, Toni. Una abraçada molt gran.

0: TV3 Ràdio és diversitat. A TV3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
5: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls. És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: Vinga, aquí ens teniu 8 i 36 minuts, quasi. Aquí ens teniu en Aina Marc, en Iker Hernández, en el control tècnic, en Juny Cortés, Juny, que ja és divendres.
1: Sí, ja és divendres, i la paraula que han triat per acabar aquesta setmana, com ja sabeu, és caixa, i ara toca passar-la pel prisma, caixa, que és una paraula de més plena de significats. D'entrada, el DIEC la defineix com un receptacle d'una certa grandària, de forma rectangular i amb fons i tapa clavats. I dins d'aquest receptacle hi ha pràcticament de tot.
2: ¿Qué cree usted que pasó realmente?
3: Una terrible tragedia.
2: Creo que las dos sabemos que hay bastante más detrás de todo ello.
1: Acabant d'escoltar el tràiler de Yellow Jackets, una sèrie on un equip de futbol femení d'institut, de camí a una competició, té un accident d'avió i acaba atrapat enmig del bosc a Canadà. I és que caixa, per exemple, pot ser la caixa negra d'un avió, un aparell blindat que enregistra les dades del vol perquè en quedi constància en cas d'accident. I igualment de crucial que aquesta és una altra excepció de la paraula, la caixa toràcica. El cirurgià toràcic Orlando Gigi Rey ens ho ha explicat.
4: Lo que es la caja torácica es una región anatómica del cuerpo, ¿no?, que comprende desde el límite del cuello por arriba, lo que es el abdomen en la parte de abajo y los brazos a los laterales. Toda esa zona que comprende los pectorales, el dorsal, en el caso de la chica, los pechos, pues todo donde está el corazón, los pulmones, ese tejido que está entre los órganos, que es el mediastino, pues todo eso es la caja torácica, ¿no?, formada por las costillas, y es como una especie de jaula que contiene todos estos órganos.
1: Molts dels nostres òrgans més vitals hi són en aquesta caixa toràcica, però aquesta també és part de l'instrument musical, que és la nostra veu.
4: Imagínate un fuelle, como cuando nosotros vamos a la chimenea y le damos con las dos manos al fuelle para soplar, pues esa fuerza la ejerce lo que es el diafragma cuando quieres coger aire, pero en sentido inverso. Es decir, el diafragma se contrae, tira hacia abajo de todo el abdomen, lo empuja hacia la pelvis, por lo tanto genera una presión negativa y entra aire por la tráquea. Cuando tú hablas, ese diafragma se relaja y ese aire empieza a salir. Y a medida que va saliendo, las cuerdas vocales empiezan a vibrar y esa resonancia se transmite no solo en la cuerda vocal, sino también en toda la caja torácica.
1: I una caixa també és un instrument. Tenim la caixa, que és un tambor que forma part d'una bateria, però també tenim la caixa, o el caixó flamenc, un instrument d'origen afroperuà que consisteix en una caixa de fusta amb un panell frontal que es toca normalment amb els mans o amb els dits. I això que sentim també és una caixa. Entre caixes registradores, caixes forts i fer caixa, aquesta paraula està molt relacionada amb els diners. Ho descobrirem ara d'aquí res amb en Vicenç Serralta, creador d'Incòmode.cat. Però per ara anem amb un significat que ens és molt proper. Els caixers i les caixeres són emblemàtics a les festes menorquines. El programa van poder entrevistar a Josep Pons Fraga, editor del Diari de Menorca, i li van demanar sobre aquesta figura.
5: Els cavallers agenats que participen a les festes de cada poble, començant a Sant Joan, el mes de juny, i acabant en les festes de l'O, de Mo i de Cal Emporter, són caixers. I el seu origen, breument, eren els responsables de l'obreria, cada gremi tenia una obreria, que s'encarregava del manteniment d'una església, d'una ermita, i eren els caixers. Eren els encarregats de la caixa. Per això ve el nom de caixer.
1: Ja podeu veure que dins una caixa hi cap qualsevol cosa. Deixam aquest prisma d'avui amb un trosset d'història cinematogràfica, que encara que sigui una capsa i no una caixa, també aplica a la nostra paraula del dia.
6: Mamá siempre decía: la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.

0: Diners, l'agi dels diners, tot el que fan els diners. Vicenç Serralta, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Fundador d'Incòmode.cat, que t'apareix això que canten els de nou romancer. Els diners fan bé, diners fan mal això, m'ho diuen.
1: Bueno, en el final tot depèn, no? Si jo, el llapis per jo, per exemple, és un dels millors invents que s'han fet. Mai, però si se m'acruen els cables...
0: No, no, i tant.
1: Evidentment, pot ser... En el final tot acaba sent... sus que em fas, no? De tot plegat.
0: Això, si t'he dit caixa, que te venes cap primer de tot, Vicenç.
1: Bueno, a mi me venen dues coses que vendrien a ser les dues potes d'aquest projecte d'Incòmode.cat. Per una banda, dues excepcions, com dèiem abans. Una d'elles seria... bueno, aquest fer caixa,
0: sí.
1: que ja heu comentat, no? I que crec que sí que ha quallat dins la societat mateix un moment donat de poder fer un estalvi, però és obvi que si aquest estalvi no ha obrit la caixa perquè puguin sortir, perquè es puguin moure aquest dobbers, hi ha un monstre que se li diu inflació que se'ls acaba menjant, no?
0: Sí, que ara està bastant al teta, per cert.
1: I tant que sí.
0: No sé si has escoltat el primer moment del programa, quan hem arrencat, que n'Aina ha sortit en el carrer demanar a la gent si estalviava,
1: sí.
0: No, Aina? I, per exemple, una dona li deia que ficava 2 euros cada dia...
2: Sí,
0: a dins la guardiola.
2: Sí, d'aquestes que no...
0: D'aquestes que no se poden obrir.
1: Ja.
0: Diu, perquè diu una eina... clar, aquestes així no agafes els dobbers, diu, tal qual, no?
1: Així és.
0: I una altra diu, per exemple, que havia estat posant la meitat de sou...
1: La nòmina, ho he sentit.
0: La meitat de sa nòmina, i ara ja se li acabava.
1: Sí.
0: I una altra que deia que anava gastant i
1: una altra setmanalment, crec que deia 100 euros cada setmana.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Cada un té la seva estratègia.
0: Cada un té la seva estratègia, però feim això perquè no sabem com fer-ho, feim això perquè ningú ha explicat què fer, feim això per jo que sé...
1: Convençudíssim de que ningú m'ho ha explicat és que... I, per exemple, jo de professió som mestre.
0: Sí.
1: Som bastant crític en aquest sentit, amb el sistema educatiu, perquè pens que hi ha aquests dos eixos que no se toquen pràcticament gens, no? Que per una banda seria la cultura financera i la cultura emprenedora. Que per altra banda hi havia també aquesta segona pota que deia jo de l'opció de caixa, que seria la formació que té un. De la mateixa manera, tu t'has de formar, òbviament que sí, a dins un món formal, però de cada vegada també més dins el món no formal, internet m'ha obert mil possibilitats en aquest sentit, però després si tu no ho dones a conèixer passa exactament igual, un poc, seria un poquet assimil en la part econòmica. Si no dones a conèixer aquesta formació que puguis tenir, aquests coneixements que puguis tenir tu, no els hi pot treure un rendiment.
0: I te refereixes a coneixement de qualsevol tipus?
1: Totalment.
0: Val.
1: Totalment.
0: Sí, estàs parlant de treure rendiment del que nosaltres sabem fer. Ja sigui tocar la flauta, o
1: cuidar bonsais.
0: Si som un mestre baixa, cuidar bonsais, sí.
1: El que vulguis. Com altres mateixos, com a periodistes mateixos. Un moment donat.
0: Vale, que això seria una de les idees, potes, branca d'aquest projecte teu, que és Incòmode.cat.
1: Correcte. Sí, en el final jo intent definir-ho com a ser capaç de generar dobbers gràcies al teu coneixement i a la teva experiència dins un món online automatitzat.
0: Val. I per això hem de tenir, anem a la primera pota, aquesta educació financera.
1: Sí, bueno, seria una primera pota
0: d'elles. O no les ajuntes.
1: En el final tot ha d'anar plegat.
0: Tot ha d'anar plegat.
1: Òbviament, perquè si no te penjarà de qualque banda.
0: Però
1: sí, jo estic convençut que des de ben petits ja hauríem de... s'hauria d'inculcar de qualque manera aquesta educació financera. Tu no pots arribar el dia demà a no saber què ets interès.
0: Yeah.
1: A no saber què és, com funciona una hipoteca. És que hi ha mil coses que quan tu arribes t'ha de treure l'estany de fot de qualsevol manera.
0: I per què no mos ho han ensenyat, això, ja a escola?
1: Bueno, això ja crec que...
0: Això ja seria un altre capítol.
1: En el final seria un altre davant, no? Però, desgraciadament, jo crec que hi ha macrointeressos per damunt de nosaltres...
0: Ja, que millor no sapiguem massa, no?
1: Igual sí, com aquest deep internet que hi pugui haver, no? La deep xarxa. Qualque cosa semblant en aquestes.
3: Més enllà d'això, també hi ha una qüestió que és que de sempre se xerra que fa lleig, no? Xerrar de dobbers i...
1: Bueno, és un tabú més, com pugui ser sexe, no? Per sort, de cada vegada més, també, estem sortint defugint d'això, perquè no hem de por a xerrar de dobbers, perquè no hem de por a xerrar de sexe...
0: Ara entenem les preguntes d'en Broncano, no?
1: Aquí està. Va. Aquí està. Després passa que... Bueno, és que l'altre dia escoltava també un economista que parlava de wellness financer. Jo... Quedi per davant que jo no som economista, sinó que som qualcú que, bueno, arrel d'una castanya, per dir-ho així, de perdre 2.000 i pico d'euros, de que m'atimassin 2.000 i pico d'euros amb una assegurança de mòbil fa 20 anys, que ho compto perfectament dins el projecte, vaig dir, bueno, fins aquí m'ha arribat, no? I fins aquí han de saber exactament què està passant dins tot això plegat.
0: Val, i a partir d'aquí què has anat fent?
1: Bueno, m'he anat formant jo pel meu compte, experimentant també. Evidentment no tot són encerts, sinó que també hi ha aquells entrebancs que et vull trobar, aquells errors dels quals has d'aprendre dins la vida mateixa. I a partir d'aquí m'he anat compte també que tal volta serveix això que jo he anat fent a altra gent. I m'han pogut demanar certs... no consells, perquè jo no donaré consells, sinó que explicaré el que és la meva experiència, no? I què és el que he après damunt d'això. I si qualcú li serveix, evidentment que ho pugui agafar. I m'he donat compte d'això i he dit, bueno, per què no fer-ho extensiu? Per què no fer extensiu tant aquesta pota més financera com aquesta emprenedora, que ja fa més de 10 anys amb diferents projectes que estic dins la xarxa, i bueno... Ja dic que aquest, per sort, funciona bé.
0: Val, i així que la manera de contactar amb tu i de contactar amb incòmode.cat seria?
1: A través de la xarxa, a través de la web. La web incòmode.cat, teniu un caixetó de registres, tota persona que hi deixes correu rep allò que s'anomena un lead magnet, no? Que ve a ser un ganxo, un ham, per dir-ho així, perquè la meva via de comunicació és el correu electrònic. Digue'm antiquat o el que sigui, però estic convençut...
0: Bueno, mos han dit correu electrònic, però també pots escriure alguna carta, si...
1: Pots escriure qualque carta,
0: si escau, sí.
1: De fet, m'agrada molt el format físic i el primer producte que vaig treure, el primer actiu que m'agrada a mi anomenar-ho, perquè jo entenc que han de fer feina per jo, allò que jo produeixi ha de fer feina per jo i no jo estar pendent d'ells, per tant, tota la producció que pugui fer és asíncrona amb el temps i en l'espai. El que m'agrada a mi és que un moment donat podria anar a fer una conferència, podria anar a fer una xerrada, el que fos, i evidentment jo he de ser presencialment, però el prototip ideal de negoci que planteig és que tu no hagis d'estar present. Que hagis invertit, evidentment, unes hores en creació, però que després l'actiu funcioni per tu. És a dir, que tu puguis anar a estendre, puguis anar a córrer, puguis anar a fer el que vulguis, i t'entri un correu i te digui, ei, has realitzat una venda, no?
0: Val. Posa-mos un exemple, no, aquí tens tres periodistes, va. Bueno. Posa-mos un exemple de com podríem, que a mi m'encanta la idea de poder anar a estendre o anar-me'n de vacances.
1: Clar, i tant.
0: I que vagi veient, vinga.
1: Bueno, evidentment, aquí hi ha una feina prèvia, això, que quedi molt clar, perquè mos han venut el tema de que puguis estar a una platja paradisiaca, davall un cocoters i tota aquesta història.
0: Tampoc mos han de creure
1: no,
0: tot.
1: No, tampoc mos han de creure això. El manco jo. Intent no vendre això,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè crec que hi ha un procés molt llarg perquè puguis arribar en això, si és que qualcú hi arriba. Però sí que és possible, perquè jo me defineix com una persona de carrer, m'agrada explicar-ho també així, en paraules de carrer, intent que tot allò que arribi se pugui entendre, amb això, en paraules de carrer, que tota persona que pugui anar pel món pugui entendre que li estic transmetre, i vosaltres mateixos, com a periodista, i tant que sí, podríeu vendre una escaleta que tu saps que funciona perfectament per fer entrevistes.
0: Vale, i la puc vendre d'altres mitjans.
1: I tu la vens un altre mitjà, o una altra persona que estigui interessada dins el mateix sector que tu, que està aprenent aquesta professió, una altra que no havia vist aquest caire que tu has vist, i comences per aquí i després pots acabar amb una formació molt més plena dins un campus. Jo ara mateix ja tinc Incòmode Campus, que bueno, hi ha tota una sèrie de formacions allà dins, de més senzilla, per dir-ho així, o de menys valor que aportes, fins en aquella més completa, no?
2: Jo tinc una pregunta amb aquest tema de les formacions. Estan totes enfocades cap a la venda, cap a generar adobes, o hi ha qualcuna que s'encamina més cap a consells a l'hora de comprar qualque cosa?
1: Amem. A mi m'agradaria en el final que incòmode.cat agafàs diguéssim un cos on tot allò que resulti incòmode transforma, com dic jo, no? La comoditat t'estanca i la incomoditat te transforma. A partir d'aquí, qualsevol vessant podria tirar. És vera que les formacions ara mateix que hi ha unes més enfocades a unes pautes personals, familiars, res d'un altre món, res d'inversió en complexa ni res de tot això, sinó unes pautes mínimes, com pugui ser es d'un registre clar de lo que són les teves finances, les microdespeses que dies d'avui fan molt de mal, totes aquestes membresies, dir-li Netflix, dir-li qualsevol cosa, sí, que en quan... tenim mil i una, i com que dius, escolta, són 199, no me'n dono compte més, però tu sumes anualment, si tu fessis un pressupost, que és un altre d'aquestes pautes, dins l'anticalendari, que és un d'adjectiu que tens, hi ha 23 moviments, per dir-ho així, no? I 23 passes que entenc jo que te duen cap a aquest wellness financer, cap a aquest benestar financer. I així com hi ha aquesta pot ara mateix de formació, n'hi ha una altra que és basada en marca personal, És a dir, en com crear la teva pròpia marca dins aquest món online, automatitzant processos que te puguin dur en això, a generar adobes, que també entenc que és diferent de guanyar-ne, no? Mm. Guanyar-ne implica un temps, tu vens el teu temps per un adobes, la típica feina que s'ha fet sempre, de 8 a 3, o bueno, vosaltres teniu tons diferents, però bueno, acaba sent aquell horari de temps que has d'estar allà. Mm. En canvi, per mi, generar adobes és qualque actiu que tu has produït que fa feina per tu. Per tant, 24 hores, 7 dies a setmana, està obert incòmode.cat perquè qualcú se pugui apuntar i pugui comprar un moment donat allò que consideri. Uh-huh. I francament, jo crec que sempre n'hi haurà qualcun, però igual perquè no té la voluntat de tirar endavant i no té la voluntat d'invertir també en una formació personal que després pugui oferir, però estic convençut que moltíssima gent, un percentatge altíssim, pot fer això que estic fent jo. Uh-huh. Cap problema.
0: I tu dius perquè, com dèiem, hem començat parlant de desinflació, els preus pugen, canvien les normes, canvies d'empresa, tens més fills del que pensaves.
1: Així és. Bueno, nosaltres en tenim tres.
0: La teva salut canvia. Sí. Vull dir, com que tot això no ho pots ni preveure, no? ni mira, posar dins el sextel...
1: Te posaré un exemple claríssim. Sí. Com veus, tenc una melena llarguíssima.
0: Que te queda molt bé, per cert.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. I clar, me'n dono compte que és... que la calva que passeig pateix també. I l'altre dia me veia com unes taques. Mm. I vaig dir, ostres, em cridaré per dermatologia, no? Me donaven hora d'aquí un any i pico. I vaig dir, potser perfectament mort. Així és que vaig anar a dermatòleg. No direm més que, però 120 euros la visita. Mm. Més 90 d'una crema que m'he de posar i tot aquest sistema. Per tant, sense contar-lo ni beber-lo, 210 euros menys. Si tu no tens previst tot això, que pugui sortir amb un fons d'emergència, que seria un dels altres, una de les altres pautes capitals que qualsevol persona, abans de pensar en invertir i història d'aquestes, ha de tenir per aquests coses que et puguin sortir, o que te pugui sortir, o que li hagi de posar un ortodonci en el teu fill.
2: Clar.
1: A ferrar que venen curves.
0: No, tot, tot, sí, sí.
1: I ho sabem, és qui tenim fills i també, no? I és qui no entenen que se preparin perquè ja podeu fer números per quan arribi qualcun.
2: Vicenç, tu creus que la gent avui en dia viu per damunt de les seves possibilitats? Quan has començat, quan has comentat el tema del benestar financer i has dit aquests imprevists, a dia d'avui hi ha moltes coses que se poden pagar a plaços, que normalment recomanen poder comprar-ho dues vegades per realment comprar alguna cosa, però a dia d'avui passa el contrari. Ja. Creus que aquest tema...
1: Jo crec que hi ha gent que ni se'n dona compte que està vivint per damunt. Se'n dona compte quan te'l crides banc un moment donat i li estires l'orell, no? Però ara m'on està arribant això. M'on està arribant, per exemple, d'Estats Units ja està arribant el fet de que puguis anar a comprar una hamburguesa a plaços. Una hamburguesa a plaços. Què passa? Que te diuen que et sense interès. Però en el final l'interès se cobra d'una altra manera. Se cobra psicològicament, se cobra en que no ets... No perceps allò com un cost real, com és qui serà, i clar, incrementes, com que tu... En el final, si te diguessin l'hamburguesa val 5 euros, però te diuen que cada mes només hem pagat 50 cèntims, perdó, te quedes en que són 50 cèntims, perquè és el que veus mensualment. No tens aquest prisma, aquesta mirada anual, que crec que és fonamental que tothom faci. Uh-huh. I per molt de dubtes que puguis tenir, jo crec que t'has de plantejar sèriament cada una de les passes que fas.
0: I d'Incòmode.cat, que és aquest projecte d'en Vicenç Serralta, com diu ell, una iniciativa particular per defensar una idea tan senzilla com incòmode, que és aconseguir deixar de formar part del 61% dels espanyols que no arriben al nivell mínim de cultura financera.
1: Això diuen. No ho dic jo.
0: No. Això ho diu CCB i segurament és vera. Escolta, Vicenç, te seguirem. Incòmode.cat, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Vinga, Inamarc, anem acabant... Bueno, no anem acabant, que mos falta una hora de conversa polisèmica, però aquesta cançó ja sona cap de setmana.
1: Evidentment que sona a cap de setmana, però s'ha de dir que jo duc tots els dies d'aquesta setmana posant música ben animada. Dilluns, perquè havíem de començar amb ànims. Dimarts, perquè havíem de mantenir amb energia. Dimecres, perquè era dimecres. I després, amb un tres i no res, ja tornem a ser divendres.
0: I de ser. Vinga, i de Inamarc, i demà, què?
1: I de demà és dissabte, però encara trobant gent que li tocarà fer feina.
2: Sí. Mañana tengo que trabajar a la misma hora. Estoy trabajando por las tardes.
3: Jo a fer feina.
4: Jo a estudiar.
1: I quin plan teniu vostè?
5: Jo a fer les feines de la casa.
6: Demà a fer feina, o sigui, anar al gimnàs i venir a fer feina. No tinc massa cosa més que fer.
1: Fer feina ocupa la major part del temps de les persones i normalment sols una prioritat. Però tinc entès, no ho sé perquè encara no entenc, però tinc entès que quan hi ha fills per enmig les coses canvien. Escoltam aquesta dona que demà anirà a fer feina i la resta del dia el dedicaran al seu fill.
7: Pues sí, mira, te lo cuento, planning del día. Levantarme, ir a trabajar, salgo a las 5, tiene actividades extraescolares, o sea que voy a fútbol y luego salir, llegar a casa, hacer la cena, duchas, cuento y a dormir. Este es el planning de mañana.
1: Ja només de sentir-la xerrar, ja notam aquesta pressa i aquesta organització mental que mos ha resumit en 15 segons. I passant de les veus que mos diuen que aniran a fer feina per les veus que mos conten el que faran durant el seu temps lliure.
8: Tinc que entrenar també i sortir amb escal, sempre amb escal.
9: Hacer la comida por la mañana, limpiar y pasear. ¿O mañana? Ninguno. No tengo planes.
1: I part de la màgia del carrer és un factor sorpresa, que no sabrà en quina situació se troba la gent en qui xerram. Aquesta dona és de la península i justament l'han trobada una mica perduda.
9: Pues salir a perderme otra vez. Pero la próxima con teléfono.
1: ¿Qué has hecho? ¿Pasear sin teléfono?
9: Sí. Y es que vine ayer de Avilés. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Puedo llamarme a mí misma para que me cojan el teléfono?
1: Te volen dir que finalment se va poder cridar ella mateixa i la seva amiga, que és la que va contestar, la va poder venir a cercar.
0: I doncs esperem que avui sí que hagi sortit a visitar alguna, a visitar la ciutat. I doncs ara butlletí i després tot d'una torna.
10: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
11: Bon vespre. El govern va traslladar per escrit a ENA que les inversions del DORA 3 als aeroports de les Balears no volia que estiguessin lligades a l'increment de passatgers. L'executiu de Provença acaba de fer pública la carta signada pel conseller José Luis Mateo el passat 6 de maig. La Conselleria de Mobilitat fa aquesta passa perquè els socialistes acusen el govern de mentir quan diu que desconeixia les intencions d'ENA d'ampliar la capacitat dels aeroports illencs. La secretària d'Estat de Turisme i candidata del PSI pel Consolat, en Rosario Sánchez, ha denunciat que la Conselleria va sol·licitar més inversions que adequassin les instal·lacions a una major demanda. Després del Consell de Govern, el portaveu Toni Costa ja ho ha negat.
12: S'han dit dues mentides importants, que són que no sabien que existia el DORA, totes les comunitats autònomes són consultades, i la segona qüestió que s'ha dit és que no s'han explicat quines aportacions se van fer. I jo crec que el govern aquí ha de comptar, no?, quina és la seva política també en aquesta matèria.
13: Modernització, sí. Seguretat, per descomptat. Ampliacions, no. Ja en tenim prou.
11: El govern comença a desbloquejar les ajudes promeses per compensar l'encariment del combustible provocat per la guerra a l'Orient Mitjà. La gerent de la Federació Balear de Transportistes, Petra Mut, reconeix que són bones notícies, però alhora adverteix que són insuficients perquè el combustible continua pujant.
3: Per una part, les ajudes nacionals no arribaven i ara comencen a arribar, però també no mos podem confiar molt d'elles perquè només estan tramitades fins dia 30 de setembre. I, per altra banda, l'ajuda i l'esforç que ha fet el nostre govern també comença a arribar i és vera que és un consol, però mos assusta molt l'increment que ve.
11: El nombre de menors migrants no acompanyats tutelats per l'IMAS a Mallorca supera ja els 500 joves. 3 de cada 4 acollits per serveis socials mallorquins són menors migrants no acompanyats. El president de l'entitat, Guillermo Sánchez, considera que el govern de l'Estat hauria d'ajudar les illes per l'atenció als menors.
4: Continuamos reclamando por parte del gobierno de Sánchez que atienda las necesidades de Mallorca, de las Islas Baleares y que active Frontex. Que tenga una política activa de control de la inmigración irregular y que nos provea de medios materiales, económicos y personales para hacer frente a esta crisis.
11: Formentera és l'illa que més pressió migratòria rep, ben igual que a Mallorca, preocupen especialment els menors que hi arriben. Regina Mallans.
13: El Consell de Formentera ara mateix té 242 menors migrants tutelats, 9 dels quals han arribat els darrers dies. En són un 75% més que l'any passat. La tutela d'aquest jove suposa un cost de d'haver 2 milions d'euros al mes. Ara, el govern ha aportat 10 milions d'euros per fer front a aquesta situació, que se sumen als 7 milions que ja havia destinat anteriorment. El Consell de Formentera demana, a banda, més espais per fer la primera acollida i més celeritat en les proves que determinen l'edat d'aquests joves. A Eivissa, per la seva part, té 135 menors migrants tutelats.
11: La xarxa 03 i els sindicats educatius han fet avui hora baixa un tancament simbòlic de les treballadores de les escoletes al centre educatiu Toninaina Inca per reclamar un conveni col·lectiu. Les mares dels infants s'han solidaritzat amb les treballadores de l'etapa 03.
14: Que els nostres fills se mereixen, que tinguin una educació correcta, que els hi puguin dedicar els temps que necessiten i també crec que és important que les educadores estiguin a gust en el seu lloc de feina.
11: Són les 9:04, les notícies tornen a Ivetra Ràdio a les 10:00.
10: Més informació a ivetresnoticies.com.

Hi ha copes rompudes, com aquesta que inspira los Rodríguez, copes per beure i vi, per aixecar després d'una victòria esportiva, però jo me quedaria en la copa dels arbres, que, com ens va dir aquesta setmana Salva Canyís, amaguen tota una comunitat d'éssers vius que fan el seu joc. De les cròniques me quedaria amb les periodístiques, escrites o narrades des del terreny, encara que les dels reis medievals de la Corona d'Aragó també donen per una pel·lícula, com ens va suggerir Biel Ensenyat. De la Terra, en majúscules, la Terra, el planeta, que s'esforça en protegir-se de totes les bombes que li tiram, literals i climàtiques, i que és capaç de recuperar-se quasi miraculosament en el moment en què els humans mos tanquen un parell de mesos a casa nostra. I de caixa, la que m'agradaria tenir plena, és de dobbers, a veure qui no en vol, de dobbers, però també de moments en la gent que estim, amb permís, això sí, de les tasques urgents. Benvingudes, benvinguts a una nova conversa polisèmica. Copa, joc, crònica, terra i caixa són les nostres paraules.

0: pasió.
1: Aquí tenim en Joana Pons i ses guitarres a lo de Maria Dolores Pradera, amb aquest entre copa i copa. Miquel Àngel Palleres, benvingut a Cateva, com estàs?
2: Superbé, gràcies per ser convidada.
1: Gràcies a tu per ser-hi. Pat Aguiló, conversadora polisèmica, t'estrenes, com estàs?
3: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Li queden poques coses a fer en aquest programa a l'inspectora Marta Torrent.
3: Sí, realment sí.
1: Miquel Pomà, t'estrenes també, benvingut a Ivetres Ràdio, com estàs?
4: Molt bé, moltíssimes gràcies per ser convidada.
1: Què te pareix això de posar-te els cascos a la orella?
4: Fantàstic.
1: De que se posi vermella, la llumeta...
4: Fins ara només heu vivit per la tele i ara estic aquí en directe.
1: Aquí a l'estudi d'Ivetres Ràdio, que bé tenir-vos a tots tres. Això que feim és un joc, que per cert és una de les paraules polisèmiques de les quals hem estirat aquesta setmana. Posam paraules aquí damunt i a veure què és el que surt. Com dins un ascensor, val? Com si estiguéssim a l'ascensor que tens, deixeu poquet temps per comentar quatre coses abans d'arribar a casa teva. Miquel Àngel, començant per la primera,
2: claro.
1: Si a tu t'he dit copa, que te venes cap?
2: Evidentment, aquella que va con cubitos i que un sabou. I moltes vegades, per desgràcia, amb excés. No? Això és, jo crec que és la primera, que pensàvem quasi tothom. No? Però després pensàvem les deportives, no? La Copa Davis, per exemple. No? De fet, recorden en Pepe Villuela, actor, vaig conèixer fa uns anys i feia el personatge d'en Filemón, a Mortadelo i Filemón, i un moment donat, que cercaven com el Santo Grial, trobo una copa i l'aixeca i diu, la Copa Davis. Tu pensaves que diria, el Santo Grial, i va dir, la Copa Davis. Bueno, pues, també és una copa, i la Copa Europa, i totes aquestes coses que hi ha com molta baralla, sí. I esportivitat.
1: I aquí li va caure la copa de l'autobús
5: jugador
1: Sergio
5: Ramos.
1: Sí. Que havien guanyat, no sé si era la Lliga o qualque copa, però l'home l'agafa i bum, va
2: dir que era, no?
4: Li va caure de l'autocar.
2: Sí,
1: la Copa del Rei, mos apunta en Bernat.

0: cartes.
1: Cert.
0: Perquè m'adú en els estius de quan jo era petita, a jugar a cartes. I són unes copes de quan no podien prendre de ses altres, que realment m'han procurat moltíssimes estones d'entreteniment i de riures i també de pensar.
1: Ja, és que tot tenen... Sigui... Escolta, jocs de cartes també són estratègics.
0: Alerta que jugar a cartes no és cap joc,
1: no, No. La setmana passada vàrem xerrar amb un jugador de truc, a partir de la paraula nou.
0: Ahà.
1: Per allò de que hi ha buis i nous i cartes que no lliguen, sí. Però és que, a més, també tenen no sé quin envit d'aquests que té obre amb es nou.
0: Sí, sí, sí.
1: I és un món, eh? Miquel, tu jugues a truc?
2: Jo no, és una de les coses que tenen pendents. De veres, i mira que anava a l'institut i hi havia un campionats brutals de truc, i jo no, jo era més futbolero, no era tant d'estar en el bar, anava, però no tant. I la veritat és que ho tenen pendent. O sigui, he jugat a 6, he jugat a 7.5, però el que és el truc, puc dir quatre paraules d'això de l'amo i el segon i tal, però no el control.
1: Va, però hi ha un moviment, sobretot a Mallorca, que és brutal.
2: Brutal,
1: eh?
2: Brutal, sí, sí.
1: Sí, sí, i partides llargues i llargues. Mos va dir la persona que va venir la setmana passada que havien començat a les 6 de sora baixa i a les 4 encara jugaven, eh?
2: Sí.
1: A veure, Miquel, copa.
2: Copa, com diuen normalment a les reunions, com ho dicen mis compañeros, no, però ben que dir. Jo, quan venia, he pensat, dic, per exemple, la copa dels sostens. És que no sé si és...
1: Sí, clar, copa B sí. O copa C.
2: No, copa B o el ben vera. I després hi ha una secció que a lo millor mos podran corregir, que és copa de copar. És a dir, copar vol dir...
0: Ah, sí. Quan copes una...
2: Quan copes una cosa, tu t'ho menges la millor un bocata, sí. I l'estrany diu, ai, el m'has copat.
0: Sí.
2: O sigui, de copar, que vol que no sé si, si és també un verb que té que veure en so copa.
1: Que he de dir que no ho sé, però mira, m'ho apunt. Sí,
0: sí, perquè jo, per norma general, jo me presenten de lingüista i jo, la majoria de vegades, he d'anar a cercar, també,
3: Pues si existeix el verb copar, igual és substantiu, és copa, pues té que veure, no?
2: Però, ben veure, copar vol dir estranya.
0: Sí, de fet, quan un puesto està copat,
1: sí.
0: està copat, està és perquè està doble.
1: Sí, molt bé.
3: Jo volia tornar a lo que deia Napata en el principi, de jo sempre cocino con vino, ah. I sa frase és, i a veces se lo echo a la comida.
0: Sí, no?
3: Sí. Jo sempre, no sé per què, però s'ha begut del seu esvici que duc arrossegant des d'aquella jove.
1: Sí.
3: Segurament.
1: No, però vos he dit que la secció de sopar d'avui està per demà, que fem cada dia a les 8, a veure, més d'un que mos ha dit la receta i talló. I li poses una copa de vi i l'altra de la vos. O Miquel, que el primer dia, que sí. També feia un pollastre, agafes una cervesa, la meitat en el pollastre i la meitat de la vos. Mira, no, hem de fer apologia, però és vera, forma part, no?
2: Això té que veure en el famós xista del pavo al whisky.
1: Sí.
2: Lo mateix. Que comences i al final...
3: No sé com acabes, sí.
2: Al final, se'n dia, no té whisky, ho té tot el que el fa.
1: I doncs sí, tenim aquesta copa. Ara estava intentant trobar això de... Vas de beure en peu... Ah, bé, efectivament, sa copa, no? És líquid, que també dius, me vaig a beure una copa. No te la menjeu, sa copa física, sinó lo de dins, a part de sostenidors, que jo deia en Miquel, una genollera, una ròtula, un platet de balança, un braser de figura de copa, sa part d'un capell... carta.
2: Bueno, un capell de copa.
1: Sí. Un capell de copa. Es trofeu i no veig això que deis, però... Ah, mira, copa, sí, copa. Pot ser que sí, envoltar un... Ah, mira, sí, clar, pot ser. Quan envoltes, diu, o un joc d'atzar, o quan t'endús alguna cosa. És la riquesa del vocabulari.
0: Sí, sí.
3: Miquel, no m'ho esperava de tu que estiguessis tan format amb aquest tema.
2: Hombre, estàs de Santanyí.
0: I alerta que has tret lo de sa copa dels sostens, que jo, hores d'ara, i ja tens 55 anys, ja fa una estona que han dut de sostens, cada vegada que vaig a comprar-me'n uns, no me'n record mai de sa lletra.
1: Som dues, idò. Jo sempre dic, B o C, no ho sé.
0: Sí. Dic, posa'm un de cada. Jo sempre els dic, posa'm un de cada i ja veurem.
1: Mai he sabut que vol dir cada una. Bé, no ho sé, ja me diràs. I de, com vos dèiem, aquí el que fem és jugar un poc, no? Les paraules polisèmiques, i joc és una de les paraules que també hem escollit per aquesta setmana.

0: guardianos, su corona de espinas, su corona de espinas. Nada de margaritas a los cuerdos, hay que correr más que la policía. Para bailar el vals de los recuerdos, llorando de alegría, llorando de alegría.
1: Ara pensava que Sabina diria ja allò de jugar por jugar, que és el títol d'aquesta cançó. És que és difícil tear-lo en aquest home, eh? L'has d'anar a escoltar.
2: Bueno, podemos quedar aquí un rato.
1: No, mos poden quedar. Jo, aquesta paraula, mos poden posar a jugar. Què jugaríeu ara?
2: Pues en xerrat d'estruc fa un moment. Però
3: a truc sí. Per aprendre. No,
2: sí, jo també, pues com ahir. Ara hem d'aprendre, però jo tampoc sé jugar a truc. I he sentit xerrar i se gent se posa molt nerviós. I va el 9, i va el 6, i va el no sé què.
3: No, i se fan senyes. Sobretot s'estanyes és un món molt interessant, d'estruc.
1: Sí, i has d'enganar a l'altre. I n'hi ha un que va de llest i l'altre que va no tant. I
2: hi poli bon i poli mal.
1: Sí, clar, sí. Cadascú té el seu paper, i després has d'enganar, perquè tu diuen, mira, Miquel Àngel és el més simpàtic, en Miquel és més sèrio. Ui, avui en Miquel Àngel està sèrio i en canvi en Miquel està simpàtic. Alguna cosa i clau has agafat.
2: No, des jo crec que en Miquel és simpàtica.
3: No, tot.
1: I un per xassi no jugaria un Monopoly o no sé.
2: Bueno, jo crec que aquests jocs tan arrelats, no? que duen tota la vida en nosaltres, els parxís, els escacs, que no sé si considerar que siguin un joc o no, perquè per molta gent no és ni un joc, no? Igual que és futbol, no? Mm-hmm. Esto ya trasciende lo que es un juego, però los de sobremesa, allò que se juga a casa teva, amb sa família, amb els amics, i de més, crec que hi ha uns que som com molt estandarditzats, que ja estan allà des de fa molts anys, el Monopoly, els parxís, la Oca, que jo mai he sabut jugar, o sigui, la Oca era tirar un dau i anaves movint una fitxa, i de Oca a Oca i tiro perquè me toca, però sí. El juego original, que és una casella, i havies de fer aquella casella, era algo.
4: O sigui, sí, havies pont.
3: Sí, sí. S'escala, s'escala, que tot ho ve per avall de tot.
2: Sí, sí, però que hi ha sent el número 4, que no havia nada más que un, no sé, una botifarra dibuixada allà, però havies que fer, tenies algo que fer.
3: Tenia un sentit, efectivament.
2: Sí, sí. I jo això no n'he jugat mai. I de darrers anys pues, surten molts de jocs de sobretaula que ja inclús costa una mica de seguir l'uno i el no sé què, que ja costa una mica de seguir. Però els jocs és que jo entenc, que m'agraden jugar són aquells que socialitzes, no? que estàs amb gent i que no supone mal rotllo. Monopoly, per exemple, mal rotllo, perquè dius, la gent acaba barallada, surt un episodi de Los Simpsons, que arriba la policia a una casa, a la seva casa, perquè estaven tots que se barallaven, que se fotien, se zumbaven, jugant en el Monopoly. No?
4: Jo més que el Monopoly, de petita... Bé, jo és que de petita, de fet, a IB3 Tele, jo vaig guanyar un Agafa'ns i Pot, gràcies a una pregunta que me varen fer de la ruta del tesoro, de l'Isla del Tesoro, uh-huh. Que era un llibre que jo el passejava per tot arreu de petita. I varen fer un joc que se deia La Ruta del Tesoro, que en lloc de paperets tenies monedes. Uh-huh. I jo, allò de tocar moneda, li vaig sempre trobar més gràcia. I, de fet, tenia un amic a Barcelona que tenia un joc que se titulava En el Chino, uh-huh. No sé si l'ho va...
1: No.
4: Era un monopoli marginal. En el Chino anaves de... Tu podies tenir un proxeneta, una prostituta...
3: un traficant,
4: efectivament.
1: Hauria un policia per allà, també.
4: Clar, hi havia, en lloc de lingotes d'oro, tenies barres de haixís... Mm. Era un joc d'allò més original. Era molt, molt curiós, no? I bé, seguia una miqueta les bases del Monopoly... Però amb això.
1: Ja, bé, ara Monarrain, però un GTA qualsevol que ara s'ha d'estrenar a 6, que és un videojoc que s'estrena per novembre, que han fet fins i tot un trailer a Netflix i a YouTube, una cosa... Més o manco, me pareix que va d'això que diu una pata.
4: I després, una altra cosa que me fa gràcia jo dels jocs és que ara, avui en dia, tots mos aïllem molt. O sigui, agafam el Candy Crush i és com que mos ficam com en una bimbolla. En canvi, quan érem petits, teníem los Juegos Reunidos Hyper, per favor de la vida.
3: 55 juegos.
4: 35 alerta. Juegos que jo no els vaig trobar mai tots.
3: Ah, jo tampoc.
4: A banda de que n'hi havia alguns que jo crec que els ficaven per fer bulto, segur. Perquè no hi havia Déu que se'ls empassés.
3: No, ni existien. O sigui, no, no. No hi havia instruccions. Hi havia 10 principals, els 15 principals, i llavors el de més era igual que la màgia Borràs, també.
4: Efectivament.
3: Hi havia 4 trucos, la bolleta, la varita que se rompia...
4: Que no duien el colom.
3: I no duien el colom.
4: No duien el colom.
1: Ni el capell, ni el capell de copa. Que... Però que gran, que gran.
4: Però sí, no, no, Juegos Reunidos Hyper, això me va dur a descobrir un dels jocs que avui, a lo millor no seria políticament correcte, les dames xines. Mm. D'allò que sí. Votaves i ara votes i pum, pum, pum,
1: sí,
4: pum, pum.
1: Que tenien... El taulell tenia com una forma així...
4: Sí, d'estel.
1: Sí, exacte.
4: Mm. No sé si de David o no.
1: No sé.
4: No, crec que no. Era un estel, eren de 6. I bé, i anaves de, havies d'anar votant i tal. El que no vaig entendre mai va ser el backgammon.
3: No, ni encara ara.
4: Encara ara.
3: Saps? Encara ara.
1: I de joc? Tu mos quedem amb el truc?
3: Jo, home, com a assignatura pendent,
1: sí, el
3: truc. I de la primera pregunta que has fet, que és que jugaríeu ara... Jo també som partidari de joc d'aquest que participatius, és a dir, un pitjonari, n'hi ha un que per mi queda endivinar pel·lícules, fent mímica, aquestes coses, sí. Sí, joc de seure, m'acosta un pot de pena, però bueno, si hem de fer un parxerx ho farem, i si hem de fer una juegalau cap a Miquel Àngel perquè prenguis les caselles.
2: És que els jocs, és que ara ja tenim una edat, amigos millennials, que no sé si estàs escuchant, no? Però de los juegos reunidos i aquestes coses que igual s'han sentit tots una mica que xerren aquest veix, no? I m'ha follit desconit de lo que volia dir, però tenemos una edat, sí, ara torn, tenemos una edat i els jocs que suposen un cert risc físic ja també que uno los va dejando con el tiempo. Sí. Jo feia un parell d'anys que no jugava a pàdel, vaig anar a jugar a pàdel i en els 5 minuts ja m'havia romput el sòleo i no sé què més, i vaig estar durant un mes coixejant, no? I diu, no te metes en esto. I mira que el pàdel no lo podríamos considerar el deporte de riesgo, no?
1: No.
2: A priori. Però, ja veus, no tiene poder de lesionar-se. Un joc és allò que tens possibilitat de lesionar-te. Bueno,
1: durant la pandèmia, sobretot durant el confinament, vàrem treure la por en els jocs de taula, sobretot, se va començar a jugar molt. Hi
2: havia un que se diu, supòs, Totem, que era també com de cartes i tal, i posaven una espècie de palo enmig, i un moment, no era segons quina combinació, havies d'agafar palo ràpidament, i clar, sempre perdíem davant el nostre fill, perquè tu no havies mirat ni la carta, perquè veies així, te posaves les sueres així, per abajo, que no havies vist la carta, que ja havia agafat el palo feia temps. No?
1: Bueno, per això diuen que aquests jocs són de 0 a 99 anys, cosa que jo mai he entès tampoc, perquè sempre he pensat de 0 no, i 99 no ho sé.
2: Una persona de 100 anys ja no té dret a jugar, però és mentida.
4: Jo recordo un joc que vaig inventar en sa meva cosina Sílvia, de nines, que era... imitàvem en els senyors grans que veiem en els bars. Se tractava de que te repartien cartes i sense sinton ni son, sense cap sentit, tu havies de tirar-la i fotre sa blastomada més gran que se t'ha acudit, no? O sigui, i tal, i no sé què. I el joc era fer dels senyors que cridaven i... Ara m'acabo en tenen, no quan... sé què. I mos ho passava en bomba. Jo no sé què tiràvem, però era jo.
1: Joc d'imitació. I aquí hi ha la imaginació dels nins, que és interminable.
2: Per no estar sempre xerrant d'aquest tipus de joc, jo crec que també hi ha jocs que és una col·lecció d'algo, no?
1: Un joc de te.
2: Un joc de te, un joc de lo que sigui.
1: De roba, de llit, sí. O de tovalloles, sí. Que te regalaven quan no? te casaves.
2: Que no sé si és... S'origen té alguna cosa a veure amb la part lúdica aquesta del joc, però és com un... Aquell conjunto de coses és un joc.
4: I quan dus coses a joc, també.
1: Exacte. Clar.
4: Que sí. Jo som horrorosa per dur coses a joc. Jo agafo... lo que hagi anat va a joc.
1: I de, jo crec que Miquel Àngel Palleres, en Miquel Poma i na Pata Guiló fan joc, no sé, i donau joc, també. Feim una mini pausa i continuem.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol.
5: Tèntol.
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Lágrimas.
1: Crònica d'una mort anunciada, se titula aquesta cançó. Imagino que recordant aquell llibre de Gabriel García Márquez, tan important, no?, de l'escriptor Premi Nobel colombià. Crònica és una de les paraules que hem triat aquesta setmana. Començaré per Miquel Pomà, si te dic crònica.
2: Crònica, bueno, ja me venes cap, primer de tot, la crònica, diguem, periodística, la perdre gràcia i la malaltia crònica, també, que, de fet, bueno, tornant a la primera del periodista, en els pobles hi havia el cronista.
1: Sí, cert, és bo.
2: Que aquest era que contava... Bueno, crec que a Palma n'hi ha.
1: Bueno, encara n'hi ha.
2: A Palma en queda un, apareix.
1: Bartomeu Bastard és cronista de Palma. Sí. És, Inca també hi ha, sí, cronista, Pieres. A més, ara és el fill, abans havia estat el pare. I n'hi ha d'altres, molts, sí, sí, encara, que són els...
2: Que era, sí, els cronistes. Sí, els cronistes,
1: tens que... raó. Mira, no ho hem pensat per el programa d'aquesta setmana. És bona, aquesta.
2: Era el que contava les històries del, sí, sí, del poble. Mm. Hi ha figures que han desaparegut, com el Xaig, també. Mm. Antes hi havia el Xaig, que en castellà... El Aguacil, també, no és?
1: Sí. El Xaig, que era com el policia. No, un aguacil no era un policia. No,
2: no, no. O sigui, bueno, quan jo era petit hi havia els municipals,
1: sí,
2: que se deien.
1: Sí, vale?
2: Eren així, que eren els municipals, que llavors varen passar a policia local.
1: Sí.
2: Vale. Però el Saig era un poc el que organitzava entre la connexió entre la policia i l'Ajuntament.
1: Vale.
2: Però si hi havia, jo què sé, les festes, els escapats de les barreres, els que si hi havia... Aquestes coses, un pot de logística, els de feia xaig.
1: Que bo, mira, aquestes no les havíem pensat per
3: una
1: crònica.
3: Una mica de protecció civil d'abans, no?
2: Efectivament, talment, talment, sí, sí, sí.
1: Idò, vinga, Pat Aguiló, tu que te venes cap si t'he dit crònica.
3: Jo, per desgràcia, el primer que em ve al cap és malaltia crònica.
1: Ja.
3: Jo tenc un idili brutal amb les malalties autoimmunes, que gairebé totes són cròniques. Tens la gran sort, perquè jo som nascuda dimarts 13, sempre tenc molta sort, que els meus símptomes no són... són molers, són dolents i tal, però hi ha gent que està molt pitjor que jo, més tenint en compte que jo en tenc 4 ara mateix. Vull dir que les tenc prou lleus com perquè me... Però aquesta és la primera que me ve. I les cròniques a mi me duen molt cap enrere, també, no? Les cròniques del rei en Jaume.
1: Sí, sí, sí.
3: I, saps, aquestes coses antigues.
1: El llibre dels fets, que mos contava en Biel ensenyat, que el rei en Jaume va dictar, però que un moment donat va dir, aquest tros, li va dir s'escriva, ja l'escriuré jo. No, com dient, no m'ha cap de fiar. Aquest l'escriuré jo. Sí, sí. Miquel Àngel, crònica.
4: Bueno, pues, com ells dos, el primer, més, vaig escoltar l'entrevista que vares fer, no me recordo el nom d'ella, però d'una...
1: Sí, és una pacient actiu, si m'imagino que dius Neva Álvarez Noia, sí, que té malaltia de Crohn.
4: Exacte, no? I la putada, perdó per la paraula, que és tenir una malaltia crònica més d'aquest estil, i per una altra banda, la positivitat que transmetia ella, no? I davant d'això, com uno se rehace i tira endavant, no? I, bueno, que tenir una malaltia crònica, evidentment, no és algo agradable, ni molt menys, però després també hi ha una component de com me lo tomo i que faig amb això, no? I com hi ha... Com la gent, molta gent és capaç de donar-li la volta en això i transformar-ho en algo, no direm positiu, però no, viure-ho d'una manera positiva, no? I no tancar-te tu mateix i quedar yéndote para atrás, no? I això és lo primer, no? I lo segon, evidentment, és crònica periodística i de qualque manera també aquí me ponia jo negativo, perquè d'un temps en aquesta part, les cròniques periodístiques estan com desaparecides. Ja no hi ha tanta profunditat a les notícies o en els escrits com per fer una crònica, i no sé si paciència, perquè la gent les llegeixi i les escolti, no? I que mos du a pensar, o jo me du a pensar una miqueta en la professió periodística i cap a on va, no? I què passarà amb aquesta societat actual que tenim, que tot és d'un consum molt ràpid, que tot passa molt aviat, que avui una cosa és un titular i demà ja no existeix. jo crec que ja ho he dit qualque vegada, qualque conversa, el millor que necessitem és una mica de temps, no? I reposar les coses i atacar les coses una mica en profunditat per tenir una idea clara de lo que són. Si no, sempre tot és molt superficial i molt ràpid, no? Així que, senyores que impartís periodisme a la universitat, tornem una miqueta al sosiego i a la tranquil·litat de les notícies reposades.
1: Sí, aquestes cròniques llargues, no? Sí. I a més en primera persona, i amb un context que és tan important i que ara no tenim.
4: Sí, que tampoc fa falta entregar-se unos tochos infumables, no. Però jo crec que sí, que avui en dia se fa tot pensant en el clickbait, allò de ràpido veo el titular i passo a lo siguiente i me da un poco igual el contenido. Si poses un titular d'aquest bons, ja està, ja he cumplido, ja passo a la siguiente pàgina, però no sabem el origen, les causes i les conseqüències de les coses, no? I hem de pensar una miqueta més.
1: I Neva, fora de micro, me va dir també allò de... sé que no moriré d'aquesta malaltia, però he de viure amb aquesta malaltia, no? I també me deia fora de micro, no donaré ses gràcies per tenir una malaltia crònica, anar amb una bossa penjant, perdoneu també, però en sa meva merda, no? I en sa meva orina. Però m'ha ensenyat a fer o aprendre moltes coses, també, no? I és vera que transmetia el que diu en Miquel Àngel, aquesta, bueno, no sé, si optimisme o vitalitat.
4: Sí, però... vitalitat.
3: Sí, jo crec que... perquè jo també la vaig escoltar i me va semblar interessantíssima. Pot ser positivisme... positiu, pot ser, no sé si la paraula, no. Sinó... un aspecte pràctic.
1: Sí, sí, adaptar-se.
3: Aquest és el joc, tornem a la paraula d'abans, aquest és el joc que m'ha tocat, anem a veure què puc fer amb això, no?
4: De fet, ara que ho has dit, pensava, quan xerràvem de joc, pensava en que és com si fas aquella de hi haurà un bon berenar, que dius ni és bo ni se menja.
2: No, sí, pues,
4: moltes vegades que xerres de joc, no m'agrada aquest joc, no és un joc, no? I és quan volem fer alguna cosa, fer la contraposició per dir que és seriós, és que no és un joc, no? Record quan estava a la Junta de Sonrisa Mèdica que dèiem, payaso, eres un payaso, no? I es volien dir, pues, que era el payaso sustantivo, no? Quiero que sea algo positivo, ya está bien, de decir que hacer el payaso es hacer algo negativo y tal, ¿no? Pues en joc passa aquesta cosa, no?
1: Voleu que avancem a una altra paraula?
3: Vinga.
4: És cosa teva, eh?
2: Una petita aportació, sí. que supos que en Palma la podrà aclarir.
1: Sí.
2: De joc, aquí a Palma hi ha el joc dels ministrils.
3: Sí.
2: Vale.
3: Però...
2: I no té que veure en so la paraula joc, o què vol dir un conjunt de persones?
3: No n'estic segura, d'això. Jo crec que se refereix a això, a un conjunt. A un conjunt.
1: Jo crec que també, perquè Joc dels Ministrils és una formació musical, i a més molt antiga a Europa, i en aquest cas també s'escriu amb H final, com Bosch.
2: Jo som Bosch de segon i me diuen de tot.
1: Bosch. Però tu ets de la família alemanya rica com jo?
2: Jo som del Berbiquí.
1: Sí, jo també. I anem sobrats.
2: Jo
3: no som dels jueus conversos, aguilons, som dels nobles que varen venir.
1: Tothom té un passat i el que a nosaltres ens agrada és posar els peus en terra.
0: Jo som d'una terra que vol ser un país amb platges daurades, alzines i pins.
1: A veure, terra és la paraula que també hem duit aquesta setmana en el programa i que posam aquí a la conversa amb en Miquel Àngel Palleres, amb na Pat Aguiló i amb en Miquel Pomà. Miquel, terra, que te ven escap a tu.
2: El primer i el més gros, la terra.
1: La terra.
2: Aquí on vivim. Aquí on vivim, el planeta. Sí. Llavors també la terra, que és el que ens dona de menjar. O sigui, que és cada vegada és més artificial, però que és com jo m'agradaria que fos.
1: Ja.
2: Després, sí, com a terra en si, hi ha la toma de terra, però té sentit, perquè vol dir cable que va amb terra.
1: Molt bé, aquesta és relativament fàcil. El que passa és que pot donar tant de que xerrar a veure Pat Aguiló a terra.
3: Dona molt per xerrar, però a mi, en els dies que estem... vivint ara mateix, me ve molt aquella frase de té terres, Perquè aquí a Mallorca de cada vegada és més difícil que la gent d'aquí pugui aconseguir el seu bocinet de terra, no?, per viure. I és una cosa que, malgrat que mos matxaquin i que mos xerrin i que en xerrem tot el temps, no puc per més que sentir l'ànima una mica xapada. M'aixapa una mica l'ànima que tots els joves d'aquí s'hagin de moure cap a una altra banda. I és un tema aquest que li haurien de ficar mà. No sé com, no sé qui, però se li hauria de ficar mà d'una vegada per totes.
1: Fins aquí, fins al fons, sí, eh? Sí. Mai veràs Miquel Àngel Terra.
4: Sí, pensava en terra com a sinònim de propietat, no? Tenir terres, no? I tenir això de tenir propietat. Però, bueno, jo per no anar-me en aquesta part tan pessimista, pensava... Bueno, i també és per xerrar d'algo que no és massa positiu, però jo, que és que no sé què tal se vos dona la botànica o altres, però jo fatal. O sigui, jo se me mueren les plantes de plàstico. I pensava en la terra i en un cossiol, intentar ja plantar algo que cresqui i no, i se m'ha mort tot sempre.
2: Sabeu que ara hi ha una aplicació? O sigui, hi ha una aplicació que tu ara
3: Li fas la foto
2: i te diu si necessita sucre, si... No, si necessita, què se diu això, carbonat, si té massa aigua, si té poca aigua. Jo ho vaig mirar per curiositat, no hi crec molt. Que fent una foto a una planta d'aquí te pugui dir que si li pones un pot de sofre i un pot de sucre, la suraràs. No, vinc a dir, per això, jo vaig en el teu nivell també de botànica.
3: Tens barra de fer-te un selfie que te digui aquí li faria falta una cara plàstica.
2: Aquí t'has de mirar un atac. T'ha sortit un atac.
4: Jo, amb intel·ligència artificial ja és això. Fas una foto teva i em pones mala cara, oi? Alerta.
1: Ja n'hi tens, ja n'hi tens. Sí, però sí, el que diu una pata també és que és potent aquesta part de terra, i nosaltres aquesta setmana també vàrem visitar Antoni Feliu de la Casa Pagesa, que és la tempesta de la setmana passada sonava tot per davant, i te n'adones de la fragilitat també d'aquesta terra que deia en Miquel, que se conrea, que se cuida, una terra que a més no és seva, és dels senyors, que deia ell, sí, no? Sí. No és seva. I com durant generacions ha anat canviant la relació del pagès i del senyor amb aquelles terres, no? Uh-huh. I com abans eren els senyors que li pagaven els pagès i ara és els pagès els que paguen el senyor. I la veritat és que, bé, és un tema per no xerrar els terraplanistes, jo. No
4: fa falta xerrar d'aquestes coses, perquè...
3: I una altra cosa que també me ve en el cap és quan, en les poques ocasions que he pogut fer travessies una miqueta llargues... Per la mà, quan dus dies sense veure res, que miris allà on miris és la mà, quan a la fi... veus allà, lluny, veus terra, és realment una sensació...
2: Aliviant.
3: Sí. Dius, mira, ara ja comences a calcular que probablement no estaries en lo cert, però comences a dir, ara ja arribaria nedant. O al manco, ja sé cap on hauria de nedar. No sé si arribaria, però ja sé cap on hauria de nedar, no?
1: Però aquella sensació, aquell crit de terra a la vista, l'has fet allà a la prova de la barca.
3: Una micona, sí. Especialment perquè a la tercera... A la segona nit abans d'arribar a terra, vàrem tenir molt mala nit. Molt mala nit, que es movia tot. Perquè, a més, a la mà, quan és de nit... no tens un referent. És a dir, se mou allò i tu no saps d'on te vendrà. S'apropera perquè no hi ha llums de referència, no hi ha res, no? I clar, després d'una nit d'aquestes, veure terra de bon dematí... Alerta.
1: Quina era aquesta travessia? Quina terra veieu? Quin idioma xerrava aquella terra?
3: No, aquella terra xerrava català. Xerrava català. Veníem de per Sardenya. Bé, havíem baixat a Còrsega cap a Sardenya i anàvem fins a la Roda de Barà o així. I va ser de... Oh,
1: terra a la vista.
2: Jo crec que això és molt de mallorquí, vull pensar, perquè mos passa, suposo que a vosaltres vos passa, vas anar d'aquí a Menorca o d'aquí a Eivissa i quan tens al mig, sempre fas ja sabeu la terra,
1: sí,
2: ja sabeu. I ho faig tant d'anar a un costat com cap a l'altre.
1: Ara no
2: la
1: veiem, ara ja
2: la veiem. Ara, si surt de Mallorca, llavors ja sabeu la terra.
1: I de Miquel Àngel, Pat, Miquel, venga, que anem acabant i tenim aquí una caixa encara per obrir.

0: aquí en Albert Pla i les seves, no sé, paranoies musicals i lletrístiques. A veure, Caixa, Bataguiló, si t'he dit Caixa, que te venes cap?
1: La caixa per excel·lència, Pandora.
0: Ah, sí.
1: La caixa de Pandora. Mm-hmm. Quantes vegades no haureu obert sense voler una caixa de Pandora, jo?
0: Sí? Sí. I ha sortit de tot, d'allà?
1: Sí, ha sortit llams i trons. I la veritat és que moltes vegades no era la teva intenció, no? Però és un concepte que el vaig aprendre de molt joveneta, que tenia a veure amb la mitologia i tal, per si qualcú mos escolta i no sap el que és la caixa de Pandora. I sempre ho he trobat un concepte tan potent, aquella cosa de... qualcú ho havia de dir en això i m'ha tocat a jo, saps?
0: Te conto un secret. Saps que vàrem fer aquí un programa que se deia El Replà i la meva idea inicial és que se digués La Caixa de Pandora, però al director no li va agradar gens. En el director en general, ni siquiera en el de la ràdio, no li va agradar gens. I jo li deia, però si és boníssima aquesta idea, per això que ara veien a Pat. És que és tan potent.
1: És un concepte molt potent.
0: I me deia, que va, no, pensa una altra cosa. Bé, pensarà una altra cosa. Au, El Replà. Bé, Miquel. Caixa.
2: A banda de totes les excepcions, és que diu molt ben a Pat, la caixa fort, la caixa fort, n'hi ha una que jo me fa molta gràcia, que és la caixa toràcica.
0: Sí.
1: Mm.
2: Sí. Me fa... O sigui, la caixa, és perquè, que... clar, si són les costelles, l'espinada sí. darrere i tal, però la caixa toràcica ho troba així molt... No sé, és una secció curiosa.
0: Sí, sí, però és que protegeix coses molt importants, aquesta
2: tot,
0: caixa.
2: Tot, això, clar. tot. Sí. Bueno, llevat de la banda de baix, bé, diguem, però que també
0: i
2: són.
0: Escoi, tot.
2: No, escoi, pulmons, part del fetge.
0: Sí. Miquel Àngel, caixa.
3: Jo, com a bon autònom, pensava en la caixa que cada quadrar, saps? Sí. amb els números, no? Una tipologia de banc, diguem que eren les caixes, no? I com hi ha una caixa que té que veure en sos dobbers, no? I com s'administren. I després pensaven que sempre he tingut molt confós les diferències que hi ha entre una caixa, entre una capsa i un caixó, no? I que no és el mateix, ni molt menys, no? O sigui, moltes vegades dius caixa de Pandora, però és una caixa o és una capsa, no? Pandora?
2: Depèn de lo que hi ha de dir, perdona. Depèn de lo que hi ha de dir. És vera.
3: Pues, allò m'ho van dir en aquell moment que depenia una mica del tamany. No?
1: Sí. I això... també del material, eh?
3: Un cantarano, això és una caixa, no? Una caixa. Però el calaix, això podria ser una capsa, no? O de sabates.
2: Un bubul, li diuen la caixa, també.
3: Un què?
1: Sí.
2: Un ataúd.
3: Ah, un bubul, vale. Sí. Havia entès un bubul, ja.
2: Un bubul.
3: Bubul, ja has dit. Sí.
2: Si tenies un bubul.
3: Ah, molt bé.
2: Allà, però això que diuen baúl... Però un bubul...
0: Bubul, m'encanta.
1: Jo, la família de mon pare és de per Santanyí i tot un atentes.
3: Però jo m'he quedat decidint, no oigo bien, no l'entes bé.
2: Sí. Però també li diuen la caixa.
0: Sí, bé, és que hi ha la caixa de morts, efectivament.
1: Efectivament.
0: Aquestes, i la de ressonància, la d'eines, i la caixa negra.
3: La caixa de música, la caixa d'avions.
0: La de canvis.
1: I jo, per sortir una micona, xerraven de les caixes... de bancs, diguéssim, i penso molt... No voldria equivocar-me perquè fa estona que ho vaig llegir i se m'ha anat una mica, però me va impressionar moltíssim la Caixa Colònia de Pollença, s'història de sa dona que el va fundar, perquè, a més, va ser una dona que va fer una gran labor per nins, per educació, i avui en dia sempre tenim aquesta idea de que les caixes, de que els bancs que mos roben i tal, hi va haver un moment on això era una institució que realment va ajudar, no?, en el seu moment.
3: Sí, jo vaig notar la diferència quan dèiem, vamos a atracar el banco, no?, para que nos den ellos el dinero, però ara és tot lo contrari, no?, com han canviat les tornes en no demasiados años, no? Ara tu entres una sucursal bancària i al tanto que no te atraquen a ti.
1: I alerta que els hi gastes les ratjoles i te cobren una comissió per
3: això. No mos ficarem en el terreno d'en Miquel, eh?
2: Prejubilar.
1: De tota manera, jo... confés, com a mallorquina, gran desconeixedora, no sé si té a veure, els caixers. Menorquins.
0: Sí, té a veure.
1: Jo, com que m'hauria de lligar un menorquí que m'expliqués totes aquestes
0: i
1: coses...
0: I ja tens feina.
2: Sin programa.
0: Ja tens feina, vas i me'ls ho comptes.
1: Es queixés.
0: Però sí també. Que també tenien la relació de gordes.
3: Però sense que te'l lliguis també, a lo millor t'ho compten, eh? Vull dir...
1: Sí, però ja aquí som.
3: No, sí, això és veritat. Sí, sí, ja.
1: Si t'hi poses, t'hi poses.
3: Sí, estic d'acord amb tu.
0: I d'escoltar-ho així, pim-pam-pim-pam, cinc paraulotes, com qui res, i ja passat els temps. Per cert, inspectora Marta Torrents, Pat Aguiló, que ara tenim un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la, guionista senyor Miquel Àngel Palleres, que aquí també té protagonisme, inspectora,
3: sí, i cada vegada entendrà més. Ella no ho sap.
1: A més, m'ho he ficat amb un sarau, amb aquells dos, que estan més locos que per què.
0: Res, no vos aperdeu. Capítol 3. De la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la El Palau del Vent.
3: Correcte.
0: Miquel Àngel Palleres, fins quan vulguis.
3: Bona nit.
0: Bona nit. Miquel Poma, bona nit.
2: Moltíssimes gràcies per ser convidada.
0: Pat Aguiló, bona nit.
1: Bona nit.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes
0: a
1: Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
2: Bienvenidos a la segunda divisió.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
3: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
4: En Tomàs
2: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
4: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
5: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
6: Ara comença un nou capítol de la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, El Palau del Vent.
7: Capítol 3, La cova de pedra.

Ciutadella, les praderes de Sostal, un recinte monumental excavat a mà al llarg dels anys, al fons de la pedrera Vea, on els artesans del segle XIX tallaven la paret vertical, les roques s'alcen imitant les naus d'un temple petrificat. Dins una cova que fa de taller de feina, en Josep Coll, darrer picapedrer del llinatge, recull el material abans de la posta de sol. Ignora que una ombra s'ha anat acostant entre el marès, calculant cada passa sense fer renou. Un cop únic, contundent i mortal. La figura actua sense vacil·lar, arrossega el cos inerte cap al fons de la caverna, on penja des de fa més d'un segle un entramat de cadenes fixat al sostre de pedra i a una gran biga de fusta. Amb parsimònia i delicadesa, penja el cos d'en Coll del revés sobre el mirall amb marc de bronze. A la balança instal·lada al costat, l'agulla de metall s'ha aturat als 66 quilos exactes. En Josep Coll és un home prim i eixut, fàcil d'aixecar. Aquest cop no hi haurà bisturí. La figura treu del sac de lona 8 plomades de marcatge antigues, totes amb la marca gravada de l'any 1908. 6 plomades d'un quilo i 2 plomades de 200 grams. Enganxa les peces de plom a les anelles de cuir. 6 quilos i 400 grams exactes, 66 quilos de massa més el plom addicional. La xifra perfecta, 72 quilos i 400 grams. El pany del sostre cedeix sense cap sacsejada. La caixa B, amagada per Gaudí el 1908, surt del seu amagatall. La figura la guarda a la motxilla, apaga el llum i surt de la cova, deixant el cos del picapedrer penjat en un equilibri perfecte.

0: Digue'm, Torrents.
1: Sastre, avisa'm i la saca i agafau els atapins. Som a Cateva en 2 minuts. Vos ho explic de camí.
2: Posen rumb a l'heliport de Sant Bonet. L'inspectora Torrents condueix a tota velocitat amb visible tensió.
1: La Guàrdia Civil de Menorca m'acaba de telefonar. Tenim una altra mort a Ciutadella. La víctima, nom Josep Coll, 70 anys. L'han trobat els bombers a les pedreres de l'hostal.
0: A Lítica? Però si és un recinte cultural. Jo hi he anat algun cop de visita i qualque concert d'estiu. És un laberint monumental de pedra.
1: Allà mateix. L'han trobat penjat del revés dins uns tallers excavats a la pedra. Escolteu-me bé perquè estic al límit. Tenc el comissari en cap bufant m'esclatell i la premsa a punt de saltar-me el coll.
3: Calma, Torrents. Si ens alterem, no analitzarem bé les dades.
1: De calma gens, Vilaseca. Tenim un segon mort en menys d'una setmana. Aquest boig s'ha tornat a actuar i jo m'he jugat la meva carrera ficant-vos a vosaltres dos com assessors. No hi pot haver un tercer mort de cap de ses maneres. Hem de trobar respostes abans que tot això es descontroli del tot.
3: Si la víctima és un picapedrer de s'hostal, es confirma l'hipòtesi de na Núria. El segon gremi de la llista era el del picapedrer. L'assassí va per davant, però ara ja sabem a què tenir-nos. Només caldrà comprovar si en Coll és descendent del picapedrer d'en Gaudí.
0: I si segueix l'ordre, els pròxims seran el ceramista i el fuster. Quin horror, Torrents.
2: Minuts després, l'helicòpter de la Policia Nacional s'enlaira des de l'aeròdrom Sant Bonet, sobrevolant Mallorca i la mà cap a Menorca a tota velocitat.
0: És la primera vegada que puja un helicòpter, Ramon. El buit i aquest renou. No em fa cap gràcia, això.
3: A mi em porta massa records, Núria. El soroll del rotor, l'olor de querosè. M'aboca el temps a Àfrica, quan feia d'analista militar a Congo. Quan un helicòpter s'enlairava d'urgència, volia dir que les coses s'havien complicat seriosament.
1: I tant que s'han complicat. Centreu-vos. Estam entrant per la costa de Ciutadella. Aterrarem a la pedrera en 2 minuts.
2: Pedreres de s'hostal. Les pedreres antigues. L'acústica profunda de la paret de marès rep els investigadors dins la cova.
0: Uf, quin horror. Déu meu. No m'hi acostumaré mai, Ramon. Veure un cos així penjat a la foscor el supera.
3: Mira el cos, Núria. En Coll era un home molt prim. Aixut. A simple vista es veu que no devia arribar als 70 quilos de cap de les maneres.
1: Per això té tot aquest metall penjat de sarnès.
3: Exacte. Mireu les plomades que ha enganxat l'assassí a les anelles. Ha hagut d'afegir tot aquest pes extra per compensar la massa que faltava al cadàver fins a arribar a quadrar el contrapès.
1: Ja ens ho confirmaràs, forense, però jo calculo que aquí hi ha uns 6 quilos de ferro. Per arribar als 72 quilos i 400 grams exactes, en Coll hauria de pesar uns 66 quilos. En té tota la pinta. La teva hipòtesi se confirmarà al mil·límetre, Vilaseca. I, sastre, la teva sobre els 4 gremis d'en Gaudí, també.
3: I la caixa ja no hi és. Es veu el forat a la viga de fusta. L'assassí ja té el segon mòdul. Ja sabem què està passant.

L'assassí ho observa tot amb uns prismàtics. No en perd detall. Es troba només a 200 metres del desplegament policial, amagat entre els tamarells, a la cresta vertical de la pedrera. Observa tranquil la inspectora Torrents. Ara clava la mirada en Núria Sastre. Mira en Ramon Vilaseca. Cap dels seus gestos se li escapa. Amb el que ha vist, en té prou. Desa els prismàtics a la motxilla i desapareix en silenci.

0: A Palma, en Llop segueix la investigació còmodament des de la seva furgoneta d'operacions. A les pantalles, rep en temps real les imatges que li arriben des de Menorca.
1: Així que tenim un altre mort a les pedreres de Menorca. I li han hagut d'afegir més de 6 quilos de plomada per quadrar el pes. Aquest boig no està assassinant per plaer. Està fent comptabilitat de precisió. Ai, Déu meu, sa gent com està. I ja tenim la segona caixa de Gaudí. Segueix treballant de franc per a mi, sastre, que jo em quedaré amb el premi final. Nota mental. A na sastre no li agraden les altures i en Vilaseca es fa el valent recordant els seus temps al Congo. Puah!

Acabeu d'escoltar el tercer capítol del Palau del Vent, la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, una producció de The Accordé Agency per a IB3 Ràdio. El segon crim a les pedreres de Sostal confirma l'existència d'un assassí en sèrie que segueix en fredor una regla matemàtica. Aconseguiran en Núria i en Ramon identificar la tercera víctima abans que torni a actuar l'assassí? En David Ordines és el narrador de la història, en Naina Serra és na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, na Pat Aguiló és la inspectora Marta Torrents i en Toni Pons és en Llop. Vos esperam en el següent capítol, La pista de fang.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre, ja ha passat la tempesta. Demà la previsió apunta a una millora en cel poc ennigulat i temperatures màximes d'entre 27 i 30 graus. El darrer episodi de pluges intenses d'aquesta passa de mal temps a les Balears s'ha viscut especialment a Palma, on ha deixat carrers inundats, problemes de circulació i nombrosos incidents. Ho explica el cap d'emergències de les Illes Balears, Aurelio Soto.
1: Estas descargas, más allá de ser intensas, han provocado, como comentamos estas mañanas, sobre todo inundaciones urbanas y en total han sido 59 los incidentes que hemos registrado desde las 5 de la tarde. Principalmente ha sido inundaciones en vías urbanas, también inundaciones en algún edificio, caída de árboles y si tuviéramos que destacar pues tres incidentes que han sido todos ya resueltos.
0: Pel dret sense fronteres, comunitats sense racisme. És el lema de les concentracions que hi ha demà a tot Espanya i que a Palma serà a les 12 del migdia a la plaça de les Columnes. L'objectiu és demanar responsabilitats als poders públics espanyols, marroquins i europeus per les morts a la mà a la crisi migratòria de Ceuta. Això quan aquesta setmana s'ha constatat que les Balears són l'indret d'Espanya on arriben més persones en situació irregular via marítima. Margalida Capellà, de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània, adverteix que la circumstància no canviarà mentre passin fam al nord d'Àfrica.
2: Pensàvem que no se pot aturar. Els fluxos migratoris sempre han existit entre Algèria i Balears, fins i tot des de Balears cap a Algèria. I quan les persones fugen de la misèria, de la pobresa, de la manca d'oportunitats o la manca de futur, és impossible posar una porta a la mà.
0: I el govern reclama a Madrid una nova baixada de l'IVA dels combustibles que utilitzen agricultors i pescadors per compensar l'augment del preu. El portaveu Antoni Costa s'ha mostrat preocupat per la situació i ha assegurat que estudiarà mesures complementàries a les que adopti l'executiu estatal per ajudar al sector primari.
3: Nosotros no podemos bajar el IVA, no tenemos competencias normativas para hacerlo. El señor Sánchez sí, que puede hacerlo y espero que lo haga. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en su momento. Vamos a ver qué hace el gobierno de España y nosotros vamos a coordinar nuestras medidas, si son necesarias, con las que ejecute el gobierno de España.
0: Les Balears estan d'acord en la proposta ministerial de reduir les ràtios d'alumnes a les aules de totes les etapes educatives. Ara bé, el conseller Toni Vera demana al govern central que afegeixi una disposició addicional que reculli la singularitat de les Balears.
4: Davant la necessitat d'infraestructures noves, davant la necessitat de recursos humans, necessitem que el govern d'Espanya tingui en compte que la cogovernança, com xerra tant la ministra, no significa imposar, significa tenir en compte la nostra singularitat.
0: Tomeu Català, fundador del projecte Home a les Balears, serà nomenat demà com a fill predilecte de Vilafranca.
5: Estic molt content, amb molta pau. Tot el sentiment que aquests dies he tingut, jo he fet un treball personal per valorar la realitat aquesta, però al mateix temps per saber que som molts que tenen aquest premi juntament amb jo. I per tant jo estic profundament agraït al meu poble, a la vila, a les meves arrels, però també que m'he fet molt d'altres.
0: L'acte serà a les 7 de l'hora baixa. Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 8 del matí.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Teatre molt visual i l'actuació en acústic d'Adhesivos. Benvinguts a l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio.

0: ja és en marxa l'onzena edició del Festival de Teatre Visual de Sineu, el Ciclop 2026. Allà se troba en Rafel, que ha seguit les primeres actuacions i continua ara amb els protagonistes. També tindrem música en directe amb Los Adhesivos, que la setmana que ve actuen a La Movida, a Palma, en la seva gira de presentació del disc que van publicar fa uns mesos. I per acabar estrenant el canvi en les seccions del programa de dijous i divendres. Bé, només han passat l'agenda els dijous i per això avui divendres rebrem a Cata Rosell i a Marta Pérez per parlar de novetats en sèries a les plataformes i d'estrenes als cinemes. Tot, mentre també vos recordem que demà de 8 a 9 del vespre podreu seguir en directe l'especial de l'Aviador amb motiu de la Nit de l'Art a Palma. Tot això amb en Miguel Soler al control. Començam.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: I ja ho dèiem fa uns instants, avui ha començat aquesta 11a edició del Festival de Teatre Visual de Sineu, el Ciclop, amb moltes activitats, amb també una col·laboració trienal amb Irlanda i amb propostes fins diumenge. Imaginant que també fins diumenge quedarà el nostre company en Rafel, que és allà i que ha seguit totes aquestes activitats d'inici d'aquesta primera jornada. Rafel, com ha anat avui? Com està anant?
1: Molt bé, Mònica, fins diumenge, amb un parèntesi important, perquè demà feim la nit de l'art especial Aviador, per tant, estarem allà a Palma, al centre de Palma, al Casal Sallarich, tu, jo, i tots els galeristes, molt de públic que gaudeix d'aquest esdeveniment, i també autoritats, artistes, tots els protagonistes, però és vera, estem avui a Sineu, és la primera jornada d'aquesta cicló per arribar a l'11a edició, com bé deies, en aquests moments, The Armstrong and Sons, el concert que tanca aquesta primera jornada que just acaba de començar. Una edició que té cira, que té dansa, que té teatre físic, que té propostes híbrides, que té exposicions, instal·lacions artístiques, que té un poquet de tot, a més dimonis, com cada any, i aquesta nit canalla, teatre comunitari, on els joves i les joves, no només de Sineu, sinó de tota Mallorca i les Illes, poden participar, de fet, i participen, no?, en un projecte que els manté ballant tot el vespre i que finalment els resultats se mostren al matí del diumenge. Un dels plats forts d'aquesta 11a edició és un aniversari. Pràcticament varen néixer amb el Ciclop. Si el Ciclop té 11 anys, Hermanas Picou és una de les companyies que estimem aquí a les Illes, en té 10, i tenim una de les fundadores. Yuki Portas, com estàs?
2: Molt bé, i tu com estàs?
1: Que bé que vos senten, no?, que és 10 anys. Tens cara de celebració?
2: Trobes? Jo trobo que han passat 100 anys.
1: Ara parlarem d'aquesta evolució, però avui ja s'ha pogut veure aquesta exposició a propòsit dels primers 10 anys de Pico Hueso, demà i diumenge també. En què consisteix? Explica un poquet que se trobaran els espectadors, el públic que passi per el teleclub.
2: La veritat és que és una exposició que en realitat duim molt, molt, molt de temps pensant-la, perquè ja des de fa any, quan facem 10 anys, hem de fer una festa i hem de posar tots els materials. De fet, materials que descartàvem, sempre dèiem, bueno, això ho guardem per la festa. I s'ha juntat com aquesta característica tan Diògenes que tenim i han juntat tot aquest Diògenes que tenim i que anem acumulant des de fa 10 anys per posar-ho a una sala fantàstica, que és el Teleclub. I avui el que se trobarà la gent són les runes, les restes, les deixalles, però també dramatúrgies, també objectes que hem usat, també tot el nostre material tècnic està en el servei d'aquesta exposició. I ho hem fet d'una manera molt, molt marca de la casa, que és kamikaze, 12 hores... I un poc, amen que surt, no? Sense meditar molt. Nosaltres posam una cosa i després dèiem, ah, bueno, pues, vinga, un poquet de cinta per aquí, un poquet de pintura...
1: Però això és inamovible en aquests 3 dies o encara diguem que l'exposició és viva i que qualque objecte pot desaparèixer, per exemple, o se pot incorporar?
2: El que pot passar és que caiguin objectes, perquè avui hem obert una...

0: Estau escoltant com sona el directe que va servir per presentar Metàfora, treball discogràfic de Guillem Soldevila, que és menorquí, que ha presentat un treball molt més enfocat cap al rock progressiu, molt més que en anteriors discos, en el que la vessant més pop i més folk es feia més palesa. Ara és una proposta diferent, que a més canvia d'idioma i que està sonant d'allò més bé aquí, a IB3 Música, en concert.
1: Ell era Nick Drake. Nick Drake va ser un cantautor a principis dels anys 70 a Anglaterra. I vaig fer aquesta cançó per ell, que es titula Dream Songs.

0: sempre fins demà.
1: Moltes gràcies.
2: I aquesta és una cançó que xerra sobre els vals que mos posam davant els ulls envers experiències de la realitat i es titula Mira.

Continueu escoltant el directe a Lítica d'aquí amb Sol de Vila, acompanyat d'una banda esplèndida amb la que presentar aquestes cançons de Metàfora, un treball discogràfic que parla dels oceans, de fer consciència mediambiental i de sentiments també. Així sona el directe d'aquí amb Sol de Vila, aquí a IB3 Música en Concert.

0: I fins aquí aquest directe d'IV3 Música en concert en què hem estat escoltant bona part del que va oferir en directe Guillem Sol de Vila a Lítica, les Pedreres de Sostal, a Menorca, tot presentant el seu treball discogràfic anomenat Metàfora. Gràcies per haver estat a l'altre cantó dels aparells. Ens retrobam en aquestes mateixes freqüències amb més concerts en directe.
1: És un tema instrumental molt curtet que es diu Waves i us convido que tanqueu els ulls i us imagineu que estigués enmig de les zones de la mà. I la segona que farem és That's Real. Aquí em vaig inspirar amb un text d'en Carl Sagan, que va ser un astrofísic, un astrònom molt important, i bueno, fa uns quants anys van tirar una nau Voyager, la van dur cap a l'espai interestel·lar i la van girar a 6.000 milions de quilòmetres o alguna cosa així, mirant cap a la Terra, i van fer una imatge de la Terra, on es veu que la Terra és un simple punt blau enmig de la immensitat, i ell fa una sèrie de reflexions realment en el que dins d'aquell puntet tot el que hem estat capaços de fer, no? Grans històries d'amor, històries de crueltat, històries de tot tipus, i encara mos pensant que som el centre d'algú, no som el centre de res. I aquesta és una cançó que volia deixar molt clar on és la nostra justa dimensió en aquest món, i es titula That's Real, i amb aquesta mon anam és perquè hagueu trobat la vostra justa dimensió, nosaltres troc que l'hem trobada aquí dalt també, i ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies i fins a pròxima.

Bon dia, segur que aquesta cançó vos sona, perquè avui et Sant Ferriol, que curiosament també és el patró dels lladres. Ara vos explicarem per què, però segons la tradició, els lladres, per celebrar el seu patró, dia 18 de setembre, és l'únic dia que no roben. Ferriol és un nom, per cert, que ja no se posa massa avui, però en realitat Ferriol era un nom de persona que era molt habitual durant l'edat mitjana a les Illes Balears, però allà va quedar. Sobretot, ara és un llinatge comú, i també és un topònim. Va donar nom a una barriada molt important del municipi de Palma, la coneixeu, Sant Ferriol. També trobam el Puig de Sant Ferriol, un turó situat al terme municipal de Sineu, al Pla de Mallorca. La història conta que dalt d'aquest turó s'hi va erigir una antiga ermita dedicada a Sant Ferriol, documentada ja des del segle XV. També a Santa Maria hi trobam el topònim Ses Ferrioles. Tornant, però, al sant del dia, Sant Ferriol va ser un sant francès, un màrtir, un d'aquells torturats pels romans que no varen perdre la fe maldament dels arrabassar sense pell i els hi tirassin sal a la carn. I segons la tradició, és el patró dels lladres perquè sabeu que el senyor Ferriol era capità d'una colla de lladres que es reunien després de cada robatori a una taverna i acabaven ben torrats, ben gats, jugant-se allò que havien aconseguit. Però un bon dia, en Ferriol va tenir una il·luminació i va decidir canviar de vida. De fet, va intentar també fer canviar la vida de la seva colla, però no tan sols no ho va aconseguir, sinó que va acabar mort. Diuen que després el van enterrar davall una bota de vi de la taverna i que des de llavors, tot i que en bevien, la bota no se va buidar mai més. D'aquí la dita durà com la bota de Sant Ferriol, que no s'acaba mai. Des d'aquell moment, en Ferriol es va convertir en sant i diu la llegenda que els companys de la taverna li varen dedicar un ball per agrair-li el vi que mai no s'acabava. El conegut com a ball de Sant Ferriol, del qual tots en coneixem la música i la lletra que l'hem escoltat. I de llavors ençà és també el patró dels lladres. Comencem.

Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules, amb la cultura popular i també amb l'actualitat del dia. Avui som divendres, 18 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes avui també són na Maria Pons i en Celestí Oliver.

0: I d'ací, bon dia, Maria Pons, com estàs? Ben tornada?
1: Ben constipada, estic, sí. Com tothom, ho pareix.
0: Sí, no sé què passa, no sé què ha passat en aquest estudi. Però ahir deu una cosa que me l'ha constipat a tots.
1: Canvis de temperatura, jo crec que el celestí està millor.
2: Però ahir estàveu bé.
0: Estava mentida.
2: Ahir era jo, que estava una mica nial.
0: Sí, no, jo bé, estava avui, igual que avui.
2: Sí, estic una mica millor.
0: Bé. Ja passa,
2: eh? Ja passa.
0: Ara que canvis de temps, tots estem un poc així, un poc xerecs. Però, fia't, és el que té, també.
2: Més aquests dos dies que
0: ja
2: tenim.
0: Ja ho esperàvem, aquesta refrescada.
2: Tapadots, sí.
1: Clar, aigua.
2: Més grisencs, exacte.
0: Ja mos tocava, també. I avui també repassarem tot allò que tenim per aquest cap de setmana, que són moltíssimes coses. Però, Celestí, començant per tu, de
2: sí.
0: Què parlarem?
2: Avui xerrarem... Bé, de fet, si va bé la connexió, perquè fa uns minuts m'ha escrit i em diu espero que vagi bé la cobertura. I dic que és que em fa una de grossa per a Eivissa.
0: És Eivissa? Dit,
2: sí, és Eivissa. En Pere Navarro, músic eivissenc, en qui volen parlar avui, trompetista, també teclista, precisament d'Enrels B, i a més d'altres projectes personals
0: molt,
2: seus, sí. Exacte, sobretot del món del jazz, i ens contarà com va anar aquest concert especial de la setmana passada, d'avui fa, o farà una setmana, en què varen actuar davant milers i milers de persones.
0: Just aquí de vora.
2: Aquí de vora, sí, en el parc de la mà.
0: Sí.
2: Sí. I també, exacte, volem conèixer, a més que ara Enrels B té nou disc, com ha participat, i... ell ja fa un any, més d'un any que actua amb ell. Sí,
0: des de anar per tot el món.
2: Sí, des de juny de l'any passat, i volem xerrar amb ell per saber també quines noves actuacions i projectes té.

0: Aquí el sentim, eh?
1: Aquí, aquesta és trompeta
0: d'orella. Aquesta trompeta és seva. Sí. Aquesta és seva.
2: Aquesta és en Pere Navarro.
0: Sí,
2: aquest trompetista eivissenc, que avui parlarem amb ell, perquè ell forma part del conjunt que toca amb en Relsby, que fan aquesta gira per tot el món. També va ser divendres a Palma i també té molt de projectes en marxa que voldran comentar avui amb ell. Però, Maria, tenim més temes.
1: Sí, avui, com cada divendres, vos plantejarem propostes per aquest cap de setmana, que en són moltes, i per totes les illes, perquè avui passant per totes, la nit de Palma, de l'Art de Palma, volien dir que ja van xerrar aquesta setmana. També tenim la Fira de Rels, el Mercadal, tenim Que Celeste a Formentera per la conscienciació ambiental, i després també tenim Truia i Eivissa, ben que dir, això són quatre cosetes que vos deim ara, però més endavant, a la segona hora, vos n'adelantarem més perquè pugueu fer els vostres plans.
2: I també a Menorca, El Cranc, i tocarà una banda que ara escoltarem.
1: Que hi teníem en Miquel Junc allà,
0: sí.
1: En el Cranc de Menorca.
0: De fet, hi podríem connectar directament, però clar, està de vacances.
1: Pobre, sí. De deixar descansar.
0: Sí. Això mateix.
1: I doncs sí, tocarà Triángulo de Amor Bizarro.

0: I de cap de setmana de cranc a Illa de Menorca Festival hi passaran moltes bandes, com ara aquesta que escoltam, i moltíssimes més, i altres coses que anirem comentant que també succeiran aquest cap de setmana. També connectarem amb en Bernat Ximena, no amb ell, perquè ell no pot atendre'm molts. Recordem que està fent totes aquestes Iron Mans per donar suport a Estrella d'Anna Marta, aquesta associació creada en benefici per ajudar a la investigació al càncer infantil. En Bernat està animat, tot i que ja du l'equador d'aquestes Iron Mans, i després connectarem amb el seu company, la persona que li diu les xarxes socials, que mos ha dit com li va, com està anímicament, si ha tingut qualque contratemps i com li va aquesta gesta que és espectacular d'aquest porreran d'en Bernat Ximena. Per tant, també avui aquí al programa. Però també tenim notícia del dia i també avui una cosa molt festiva.
1: Sí, perquè volen fer aquesta prèvia a la gran festa que serà demà, i és que Bunyol esclata de festa amb la correguda en roba interior.

0: i com tota bona festa té un himne, aquest himne oficial de Socorro Aguda en Roba Interior de Bunyola, serà aquest cap de setmana, concretament serà demà, i hem parlat amb unes persones que hi participaran.
1: Exacte, amb un dels organitzadors d'aquesta correguda, no és un dels membres fundacionals, però ja fa més de 15 anys que està al darrere, en Toni Rosselló, i amb ell en parlarem d'aquesta correguda, que ja és una festa tradicional per tancar l'estiu. Exacte, 22 estius de correguda en roba interior i amb gent com en Changuito, per exemple, en Pau de Bon, evidentment, que sentim en aquesta cançó reconvertida o convertida en himne des de fa anys.
0: Que no podeu anar a Bunyola aquest cap de setmana, no passeu pena, perquè ho podreu veure per IB3 Televisió. Aquest cap de setmana IB3 fa un desplegament gros. Pel directe farà el Trofeu Ciutat de Palma de Piragüisme. Després també se farà la correguda roba interior de Bunyola i també el concert d'homenatge als Cucòrbades de Palma, finalment la trobada de veneres al Port de Solla. És a dir, que des d'IB3 ho podreu veure tot còmodament des de que vostre. I avui

0: Doncs sí que interessant la visita d'Anna Maria Consuelo García a Mallorca. Ens explicarà com va anar, com va ser, que se va perdre també, mira. Ja passava, que la gent anava a fer torrent de parells i no...
1: Quina feta, clar, no tenia mòbils per...
0: Ni helicòpters.
1: No. Tampoc.
2: No. Complicat. Ni mòbil, ni helicòpters, no.
1: Bé, si ho va poder comptar, és que en el final va anar bé.
2: Sí, tanta sort.
0: Menys mal, sí, exacte, tanta sort. Dues hores de programa que ara comencen i les quals tenien les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: I ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós d'aquí, de les Illes Balears, que és el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tèntol.
2: Mira, ens hem intercanviat els papers
1: avui.
2: Sí,
1: està com estrany, ara.
2: O bé, el correu electrònic,
1: o sorpresa,
2: que nosaltre, que Tèntol, @ivetresradio.com.
0: Beníssim, ho heu fet.
2: Sí, faltaria.
0: Clar que sí, Maria, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I aquesta setmana ens encanta, perquè cada dia tenim un tècnic diferent.
2: Sí.
0: I cada dia estan molt contents de poder-los saludar. Avui, a les vies de so, hi tenim el nostre estimat Miguel Soler.
2: Clar, això refresca, eh?
0: M'encanta.
2: Sí, refresca.
0: Sí. Mm. Miguel, menys dilluns qui mos tocarà.
2: Tenim nous.
0: Miguel, moltes gràcies. L'has trasit de 9 minuts i ara mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: per cert, Celestí, hem de continuar. Sí. Hem de dir que IBT Ràdio li han donat un premi, eh? Ah, que sí? Sí. De fet, és el premi ACTIP 2025 a la innovació en les TIC pel projecte DAP+. Així dit, així és un poc mal d'explicar.
1: Sí. D'explicar, d'entendre, sí, bé.
0: Que és aquesta primera xarxa autonòmica de ràdio digital DAP+, és aquest nou sistema, és pioner a Espanya i l'ha fet IBT Ràdio, i és per això que ACTIP ahir ens va donar aquest guardó, així que enhorabona a totes les persones que l'han impulsat, que han fet feina per aquest projecte, i que ahir el director, en Dani Barjacoba, va poder recollir aquest guardó. Així que enhorabona a tots ells. I com vos dèiem, però tornarem al tema del dia, perquè avui tenim un tema ben interessant, que segur que vos agrada, perquè té un pot de tot.
1: Sí.
0: Un pot d'història, té un pot de tot.
1: Perquè avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un dels espais escènics i d'espectacles més importants de Palma, jo diria que també de l'Estat, i fins i tot d'Europa, sobretot pel que fa a la seva acústica. Un dels espais amb més història, parlant precisament de l'Auditorium de Palma.
2: Què

0: Quantes vegades deu haver cantat en Rafael Mi gran noche a l'Auditorium de Palma? Aquesta seria una bona pregunta.
1: Una bona pregunta.
0: No la, la farem després,
1: sí.
0: No? Perquè no la sabem respondre. Però de ben segur que l'ha cantada un bon grapat de pits. I avui volem dedicar el programa precisament en aquest espai, a l'Auditorium de Palma, una de les infraestructures culturals més icòniques de Mallorca i també un referent escènic a la Mediterrània des de la seva inauguració, que ja va ser l'any 1969. Un projecte d'iniciativa privada impulsada per Marc Ferragut Fluixà, que fou un empresari i gestor cultural mallorquí, que va concebre aquest espai escènic modern, polivalent, per dotar la ciutat de Palma d'una oferta cultural a l'alçada de

les grans capitals europees. I és que el senyor Ferragut era un gran aficionat a la música i després d'assistir a un concert de música a la Royal Festival Hall a Londres, se va il·lusionar molt en la idea de construir un espai que fos semblant a Palma. Això va ser l'Auditorium i va ser possible perquè es va inaugurar oficialment dia 3 de setembre de l'any 1969, enguany ha fet 57 anys, i ho va fer per allò de dalt de tot, eh? Perquè el concert que va inaugurar va ser la Berlinale la Filarmònica de Berlín, dirigida en aquell moment pel prestigiós mestre Herbert von Karajan, un fet que va ser històric i que va posar Palma al mapa musical internacional.

És que hi ha un projecte que comença amb la Filarmònica de Berlín, amb el mestre Herbert von Karajan. Clar, tot això va començar de dalt de tot. Aquest auditorium, a més d'això, té una ubicació que la coneixereu, que és privilegiada, perquè es troba en ple passeig marítim de Palma, amb unes vistes fantàstiques a la badia i també a tot el port. A més, l'auditorium disposa de dues sales, la sala magna, que és la més grossa de totes, a més, com deien Celestí, té una acústica excel·lent i una capacitat per més de 1.700 persones, preparada també per fer obres de teatre, òperes, ballets i també concerts sinfònics. I llavors té una sala més petitona, que es diu la sala Mozart, que és un espai més íntim, que té unes 300 butaques i està destinat a recitals més petits, conferències, congressos. Des de la seva inauguració, l'any 1969, l'Auditori de Palma ha estat el principal escenari per gires internacionals de grans concerts sinfònics, de ballet i també de teatre. De fet, hi han actuat artistes, figures cabdals de la història del jazz, que hi han actuat en directe. Per exemple, als anys 70 i 80 hi van passar Charles Mingus, Stefan Grappelli o, fins i tot, Miles Davis.

0: sí, Miles Davis, però també...
1: Hi hauríem estat, no?
0: Jo és que ara, si me faig a pensar, quina mena de pensar, no, aquell moment, com devia ser.
1: Sí, sí.
0: Veure tu a Miles Davis, però bé, com dèiem, ha passat molta més gent.
1: Que de fet no fa gaire, si fa un grapat de setmanes, entrevistàvem en Ferran Pereira i ell recordava aquest concert, un d'aquests concerts que va fer Miles Davis aquí a Mallorca, com el seu concert preferit de tota la vida.
0: Doncs sí, Miles Davis, però també ha passat Chuck Berry, B.B. King, Ray Charles, referent tots ells del rock, del blues, del soul, també Joe Cocker, però també Astor Piazzolla, el mestre argentí, també de música en espanyol i cançó d'autor, han passat en Joan Manuel Serrat, en Lluís Llach, en Julio Iglesias, en Rafael, com vos dèiem abans, en Camilo Sesto, en Paco de Lucía, o en Camarón de la Isla. També Joaquín Sabina, Alejandro Sanz o Luz Casal.

0: A més, alguns són reincidents i van venint, sinó cada un parell d'anys, sempre que tenen gira o disco, tornen a l'Auditori de Palma, que és notícia ara perquè ha canviat les butaques, sí, aquelles butaques magnífiques que ja tenien quasi 60 anys. Han estat canviades una part, no totes, però sí que s'aniran canviant a poc. És un nou model més modern, més còmode, però manté aquell color fúcsia tan característic de l'Auditorium de Palma, que, com vos dèiem, ha renovat 920 butaques de la platea i després s'espera que també se canviïn les de l'amfiteatre i les llotges, però això serà a partir de l'any que ve. Avui també coneixerem la nova temporada d'aquest teatre.
1: I és per tot això que avui ens endinsarem, jugarem i parlarem de l'Auditorium de Palma.
0: Són les 3:27. Penta. I doncs, ja que vull dedicar el meu programa a l'Auditorium de Palma, també hi tenim una pregunta que està relacionada. I la pregunta diu així: fa 50 anys que celebritats del món del cinema, la música i la televisió van arribar a Mallorca convidats per Foment de Turisme per participar d'un festival de nova creació que es va dur a terme entre els anys 1975 i 1978, precisament a l'Auditorium de Palma. Hi van actuar artistes com Julio Iglesias, Maciel, Paco de Lucía o Rocío Jurado, però també grans compositors del món del cinema com en Henry Mancini o també Michael Legrand, que assistiren a qualcuna d'aquestes quatre edicions d'aquell festival. Però la pregunta d'avui és: sabeu quin nom tenia aquell festival?

0: un festival que va tenir 4 edicions, però que va calar forta. Sabeu quin nom tenia? Tenim, com sempre, 3 opcions.
1: I doncs sí, era Amor a Mallorca.
0: El festival Amor a Mallorca. Mm-hmm.
1: Era Musical Mallorca.
0: Festival Musical Mallorca.
1: O era Mallorca Paradise.
0: Oh, Festival Mallorca Paradise. Mm-hmm. Aquestes són les 3 opcions. Si qualcú se'n recorda, estarem molt contents. Sabeu com es deia aquell festival de la música celebrat entre els anys 75 i 78 a l'Auditorium de Palma? Aquesta és la pregunta del dia i, com sempre, teniu 2 maneres per respondre-la.
1: I doncs, sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, on podeu telefonar al 971 13 99 00 i així vos sentim. 971 13 99 00.
0: I ara tornem.

0: TV3 Ràdio és investigació.
1: Benvinguts a Postres en Joc.
2: Dissabte a les 12, segueix amb Postres en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Postres en Joc, a IB3 Ràdio.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: A les 3 i 33 minuts amb aquí en directe i a altra ràdio. Tot una parlarem de l'Auditorium, però abans tenim una pregunta relacionada, perquè hem recordat un festival mític que hi va haver entre els anys 1975 i 1978, precisament a l'Auditorium de Palma, i tenia un nom aquell festival que hi van passar les grans estrelles del moment, i d'ara també encara ho són. Quin nom tenia, Celestí?
1: I deia era Amor a Mallorca, el títol.
0: Això no ho ha votat ningú.
1: No,
0: no
1: ha agradat.
0: Que...
1: Amb Mallorca, no.
0: No ha agradat, no.
1: Era Musical Mallorca.
0: Té un 64% dels vots.
1: O era Mallorca Paradise.
0: I aquest té un 36% dels vots. I la resposta correcta és... Sí, Mallorca Musical. De fet, Musical Mallorca.
1: Musical Mallorca.
0: El més correcte, Musical Mallorca, és com es va dir aquell festival de música que va ser gros, eh? De fet, el periodista José Luis Uribarri va... fer de director d'aquell esdeveniment, era música en directe, hi havia una orquestra, els músics anaven actuant, la veritat que és aquelles coses que queden en els llibres d'història aquells 4 anys que es va celebrar aquest certamen internacional de cançons que s'ha de Musical Mallorca i que va transcorrer a l'Auditorium de Palma. Tot això per explicar-vos que avui dedicam el programa en aquest auditori.

0: arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és l'Auditorium de Palma. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
0: Amb qui parlam? El teu nom.
6: Amb en Marc.
0: Marc, què més?
6: Marc Ferragut.
7: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
6: De la barriada de Son Armadans, a Palma.
7: Vull saber coses teves. On treballes?
6: Estudia o treballa, no? Sí. Auditorium de Palma.
7: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
6: Moltes hores i molta dedicació.
9: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
10: Tens el dret de guardar silenci.
11: I crec que seria molt bona idea.
12: T'agrada anar a ballar?
6: Bueno, si insistes.
12: He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
6: A la dutxa.
11: Com li agrada el cafè?
6: Poquito café, poquita leche.
13: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
6: Sexo pollos.
4: Què penseu fer aquesta nit?
0: Què faràs avui vespre, Marc?
6: Dormir.
0: Sí.
14: Una actuació extraordinària.
15: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
16: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
17: Estic molt content que hagin vingut.
18: Són tan encantadors.
19: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
20: Déu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
21: Déu, que vagi bé!
22: Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.
0: L'heu sentit respondre el qüestionari electrònic i ja podem saludar en Marc Ferragut. Com estàs? Benvingut.
6: Què tal? Com va?
0: Gràcies.
6: Bones tardes.
0: Gràcies per venir.
6: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: En Marc és un dels gestors, directors, gerents de l'Auditorium i també de vena, de família, perquè ton pare i el teu padrí.
6: Una mica així. Malgrat no som artistes, cap de la família és artista, ni no han sortit actors ni músics, som economistes. Pues, això ha servit perquè puguem dur endavant aquest projecte, perquè és un projecte, la indústria cultural ja és un projecte difícil, però un edifici d'aquestes característiques a una ciutat relativament petita com és Palma o Mallorca en general, perquè jo m'agrada tractar l'illa com un tot, no? No vaig de dividir o subdividir municipis, perquè aquí a cap i a la fi som 1 milió d'habitants. Però, clar, és un edifici que per les seves característiques hauria d'estar una ciutat de com a mínim 3 milions d'habitants. I tirar-lo en van amb 1 milió només d'habitants i, a més, a una illa, en la problemàtica logística que això comporta, doncs encara afegeix més emoció.
0: Més complicat.
6: Més emoció el tema, sí.
0: Clar, aquella aventura d'Esteu Padrí, que va anar a Londres i va dir jo vull que Palma tingui un auditorium gros, sí, europeu, molt ben, acústicament molt ben fet.
6: És que li agradaven dues coses, per dir. La primera és la música. Era un melòman brutal. I la segona, que s'estimava molt Mallorca, la seva illa. I possiblement hagi estat l'únic empresari que als anys 60 no va tirar cap al turisme, sinó que va anar en contra, no?
0: No té un pot de turisme, en certa manera, l'auditori. No, perquè no va tan dirigit, o sí?
6: No està dirigit al turista, no. Està dirigit a la gent de Mallorca, als residents i als mallorquins. Uh-huh. I ell considerava que la cultura, nosaltres, aquí a Mallorca, doncs, havíem de poder gaudir de cultura de primera categoria, no? Els primers concerts, les millors companyies de dansa, o les millors companyies de teatre, havien de poder venir aquí i actuar al 100%, sense cap tipus de problema tècnic. I això va fer, perquè ell sempre s'havia caracteritzat, ja en els seus temps de regió inca, que la cultura era educació. I, de fet, va ser un dels impulsors de l'Escola d'Oficis d'Inca, no? Que després se va conèixer com formació professional. I també va ser un dels impulsors de la Biblioteca Pública d'Inca. I jo crec que l'Auditorium simplement va ser la culminació d'aquesta trajectòria vital tan preocupada per la cultura.
0: Mm-hmm, clar. Teniu aquest referent. Tu i el teu germà, de petits, vareu néixer allà entre bambolines i tot això.
6: Efectivament. Jo crec que hi ha poca gent que hagi plegat tant de quilòmetres de cable com el meu germà i jo. I bé, hem passat per tots els oficis dels teatres, que són molts i molt variats, i tots absolutament necessaris perquè una fusió surti endavant. Perquè, clar, la gent quan ve al teatre seu a la seva butaca, s'aixeca el taló, comença l'actuació, els artistes donen el millor que tenen, però perquè n'hi hagi un artista actuant, n'hi ha d'haver 5 o 6 persones darrere perquè això surti endavant, no? És com l'exèrcit, no? Perquè un soldat estigui a primera línia, n'hi ha 20 que estan darrere en preparació, logística, manteniment, etcètera. I, clar, això és una feina que s'ha de planificar molt de temps, no se pot improvisar. Bé, jo sé que tu tens experiència actuant i fent cosetes.
0: No tant com... No.
6: I saps de lo que t'ha xert, no?
0: No, sí, m'admira el que tu deies, que gestionar un espai com aquest tan gros, amb tantes butaques, i dur-lo a l'actualitat i que la gent vengui i programar...
6: I no només això, és que aquesta oferta o aquesta rotació tan brutal d'espectacles que tenim, que no hi ha cap Europa igual que nosaltres. Nosaltres possiblement siguem el teatre que té més oferta cultural de tota Europa, i és per mort de la població, perquè com que la població és petita, has de donar molta oferta, molt variada, en molt poc temps.
0: Sí, sí.
6: Aquí, lo més habitual seria com a Madrid, que tenen com a mínim un espectacle en cartellera 6 mesos. El mateix espectacle, i simplement van repetint les funcions. Aquí no, tu aquí...
1: Aquí no pots ser.
0: Ho fas un cap de setmana.
6: No pots ser perquè també hi és tot el públic.
1: Clar, és impensable.
6: Sí. I, clar, has de programar, i és molt, molt fàcil veure la cartellera de l'Auditorium, que en una setmana hi ha qualcú que faria un festival, no? Sí. Nosaltres en una setmana podem tenir 4 o 5 esdeveniments diferents, i diferents en el més ampli sentit de la paraula. Tu te pots trobar un concert de la Sinfònica un dijous, divendres una obra de teatre a la Ratonera, per exemple, però és que venim de dilluns, dimarts i dimecres d'un congrés amb 800 persones. O sigui, l'Auditorium és un edifici molt, molt viu que no ha deixat mai descansar en aquests quasi 58 anys de vida.
0: Clar. I ara l'heu renovat, Marcos, heu pogut fer un esforç també econòmic, no?
6: Un gran esforç, i a més, quasi doble o triple, perquè veníem d'allò que ja quasi la gent no se'n recorda, que és una pandèmia. Que el sector cultural vàrem ser els primers en tancar, i els darrers se n'obrien amb total normalitat. I això va implicar unes pèrdues molt grosses, que ens va costar bastant d'aixecar. Nosaltres ja veníem escaldats d'altres crisis, no? En una dècada vàrem tenir la pujada de Ciba Cultural, que va fer el Partit Popular, que jo encara me'n recordo del ministre Montoro, menudo ministro, que ens va pujar del 8 al 21%, 13 punts d'un dia cap a l'altre, que això no ha cap indústria que ho pugui suportar. totes les gires que hi havia en Espanya se van aturar de cop, munta de gent se'n va anar al carrer, i va costar. Després varen patir la pandèmia.
0: La pandèmia. Les crisis que hi ha hagut.
6: Sí, i després la guerra d'Ucrània també va suposar un xoc. I ara anem a veure què passa amb aquestes pujades de benzina, perquè com antes jo vos comentava fora de micro, la indústria cultural és una indústria que és molt elàstica a la demanda. I ara me voy a meter un poco el perogrullo, perquè la gent mos entengui. Tu, quan tens una crisi o no arribes a fi de mes, el primer que fas és llevar les despeses més manco necessaris. I el primer que fa la gent és llevar-se oci. Nosaltres, com a indústria cultural, som oci. Tu te lleves de sortir a una discoteca, d'anar a sopar... En lloc d'anar a sopar dos vegades i vas una, te lleves els capritxos, no? O anar a un concert, etc. Clar, això és que són molt, molt elàstics, la demanda. I això que fa? Pues, fa que quan tu veus que les ventes comencen a recanejar un poc, nosaltres som com un indicador avançado de l'economia. Això significa que tard o d'hora vindrà una de grossa. De moment, aquí a Mallorca, com que tenim un sector turístic molt potent, la gent viu aquí i aquesta temporada encara hi ha anat bé, nosaltres encara no notem, però som conscients que a Península se comença a notar això.
0: I amb tot això heu fet aquesta inversió?
6: Tot això, sí.
0: Heu canviat totes les cadires de la platea?
6: Exacte. És que no mos queda un altre. Per nosaltres, la fugida no és tirar cap enrere i tancar. Això és per dir, vamos, jo crec que la xiqueria de la tomba mos faria, mos fotria quatre clotellades a tots, no? Aquí, la fugida sempre ha sigut cap endavant. I cap endavant, què ha significat? Pues, refer-mos, tornar-nos a fer encara més eficients, perquè el nostre model de gestió d'un teatre com aquest és únic al món. Quan mos conviden a Madrid o a Barcelona a taules rodones, no?, de gestors de culturals, etc., flipen amb el nostre model. Perquè, clar, amb 40 persones en nòmina, un teatre d'11.000 metres quadrats, en 9 sales, amb 3 espais que fan espectacles, i amb una programació que excedeix els 70 espectacles per any, que això se tradueix en una mitjana de 280 funcions, fora comptar congressos i convencions, que això és una altra branca que pot tocar també, i a més no rebre cap euro públic, això ho vull recalcar, l'Auditorium no rep cap subvenció pública, només fent feina de les taquilles, durant 58 anys, fora Turà, podem dir que és el millor auditorium del món.
1: Per no xerrar de l'acústica, que això és una altra qüestió, també
6: que va relacionar,
1: a destacar.
6: Que hi va relacionada, perquè si tingués un qualque defecte estructural que la gent no hi pogués fer feina bé, que és que mira, és que el varen fer amb una columna enmig i la gent no hi veu, és que n'hi ha visibilitat reduïda, no sé quan, no n'hi ha cap defecte d'aquest. O sigui, la gent que hi va a l'auditorium, i molts dels nostres oients i amics ho saben, poden escollir qualsevol butaca, que sempre veuran el 100% de l'escenari i tindran la millor acústica del món.
0: Això és vera. Passes gust. I a més que heu mantingut aquesta oferta eclèctica, no? Teniu música de cambra, música sinfònica, orquestres, ballet, però també rock and roll, músics
6: de tot.
0: Pop. Ara tindreu un guitarra rica de la Fuente. Que
6: efectivament. I això veig que quan es predit tenia la idea de fer l'auditorium, ell només pensava en música sinfònica. Perquè, clar, venia de Londres i ell pensava només en grans orquestres. I aquí és quan la faceta econòmica de mon pare va aparèixer, va dir, mon pare, no podem, a una ciutat que en aquell temps, als anys 60, Palma tenia 200.000 habitants, manco de similitat que ara, tu no pots construir un edifici només dedicat a un tipus d'art escènica. No pot ser com a Madrid, que només té un auditori nacional per a conciertos, o un real per a òpera. No, tu a una ciutat petita has de tenir un concepte d'auditorium importat d'Estats Units, per això se diu auditorium, que pugui fer tot tipus d'espectacles i que els de pugui fer bé. Perquè els primers esborranys del projecte, l'auditorium no tenia caixa escènica. Això què vol dir? Que no hi havia un escenari gros, no estava pensat per penjar decorats, per exemple, no? en els següents esborranys, clar, un pare va dir, no, no, aquí s'ha de fer una caixa escènica que a dia d'avui encara la superfície d'escenari són 800 metres quadrats, que encara a dia d'avui és un dels més grossos que hi ha a Espanya.
0: D'Espanya. Mm-hmm. Wow. I també dels més grossos per capacitat, no? Vull dir que teniu artistes, ara ho parlàvem abans, en Rafael. Quantes vegades ha vengut en Rafael i sempre...
6: Moltíssimes. Moltíssimes. I, bueno, i sempre que ja fa, que hi fa una gira, sempre estem darrere d'ell. O sigui que jo espero, ara estem xerrant, està en fase amb la seva oficina de management, que és Universal, que abans era RLM, però Universal l'ha comprada. I xerrant amb el seu manager, en Jan Barbot, setmana passada mos va dir nos tenemos que sentar con Rafael y decir qué ciudades quiere hacer de gira para la última gira, porque aquest home sí que és un artista en totes les lletres. Jo crec que no atura de fer feina perquè el dia que aturi no té cap més motiu per viure, no? És un artista... Me recorda també en Arturo Fernández, el Celsia, que també era un animal artístic, que quan se queixava d'aixaques, perquè ja tenia 89 anys, i deia, ai, xatín, que me duele la cadera, que no puedo, que no, que... Però començava la funció i jo no he vist un home córrer tant en un blackout, no? Que quan se canvia d'escenes i se lleven els llums, tio, corria d'una banda a l'altra escenari, que érem, vamos, Michael Johnson. Mm.
1: I n'hi ha que venen a Mallorca, que volen venir a Mallorca perquè hi ha l'Auditorium de Palma. Mm-hmm.
6: Efectivament.
1: Que trien l'Auditorium.
6: Hi ha molts artistes que prioritzen pintura, la capacitat, o prioritzen que l'espai sigui obert, o prioritzen altres coses, però quan ja tenen una carrera, ja duen molts d'anys a la carretera, i ja diuen, no, nosaltres si anem a una ciutat i volem anar al millor escenari que hi ha en aquesta ciutat. I això significa venir a l'Auditorium, en el cas de Palma.
0: Mm-hmm. Xerram amb en Marc Ferragut, ell és un dels propietaris, dels gestors, dels administradors, directors, tot això, no?
6: Fem de tot.
0: Fan de tot. De l'Auditorium de Palma, i ara jugarem un poquet amb ell.
2: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Marc, a banda que te'n vagis, te farem unes proves molt fàcils relacionades amb l'Auditorium, d'acord? En aquesta primera prova tindràs un minut per enumerar paraules relacionades amb l'Auditorium de Palma.
1: Vinga, Marcos, un minut per enumerar artistes que han actuat durant aquests prop de 58 anys a l'Auditorium de Palma. Si vols, pot començar amb el teu primer record. No sé sí. si recordes el primer artista espectacle que hi veres.
6: Torre Bruno?
0: Sí.
6: Passa, és que jo soc molt gran, segurament hi ha molta gent que m'ho sent, que té quin, eh? Bueno, era un artista que se dedicava a fer espectacles infantils. Que, vamos, sí.
1: El coneixem, nosaltres sí, sí. El coneixem.
6: Bueno, sí, molt perquè vosaltres sí. Sou generació X, no?
0: Sou no l'hem vist, però sí, tu ja el vas veure a l'Auditorium.
1: Quina
6: sí,
1: sort.
6: En Pedro Ruiz, que més d'aquella època, en Julio Iglesias... Que més... companyia... Bueno, artistes només o també companyia?
0: Companyies també,
1: també
0: sí.
1: De tot.
6: El Joe Blas, de Goi de Gom, La Fura... Què més? Així...
1: La Fura, quin temps.
6: Sí, Sergio Dalma, mil vegades que ha vingut... Què més?
1: No fa gaire.
6: No fa gaire, però no va venir a l'Auditorium. Mm-hmm. Va anar al velòdrom. Mm-hmm. Fora bicicleta. Mm-hmm. Ai, és que ara m'has pillat. És que...
0: No, en sap molts. Repassa la programació, així l'aprofitam.
6: Sí. No,
0: qui ve en guany?
6: Bé, el Casta, com sempre, el Casta. Amic nostre... Que, per cert, li vaig regalar unes butaques de ses antigues.
0: Ah, sí?
6: Va dir,
0: ah, sí?
6: Mira, tinc aquest... igual que quan varen esbocar Wembley, no? Donava, sí. O el mur de Berlín, no? Donaven pedres i tal. No, nosaltres hem fet el mateix amb ses butaques, perquè, clar, Casta té el nostre pindó, no? Perquè ha estat l'artista que més vegades ha omplert l'Auditorium.
0: Uau.
6: I li varen donar, super orgullós. I va dir, Agustín, que t'he guardat dues butaques que aquestes butaques s'han vist tots els teus espectacles. Ai, que bien, que... I les té por ahí per cada gamba. Jo espero que les guardi bé.
0: Clar.
1: I la resta, la resta de butaques? Perquè,
6: i la resta, moltes se van reciclar i, bueno, encara queda la segona fase, que no la varen fer enguany per falta de temps, perquè, clar, és que tenim una agenda tan apretada, ja estem programant el 2028.
0: I no vos va donar temps, però bé, ja els canviareu.
6: Sí, sí, però ja estan pagades, ja estan pagades.
0: Ah, això ja és un consol. Aquest teva te n'has duit qualcuna?
6: Sí, bueno, tinc merchandising d'aquest, que per cert, ara m'heu donat una idea, posa-me a Wallapop o alguna cosa així.
0: Exacte, per nostàlgics, no?
6: Exacte, per aquells nostàlgics i
1: mira tu, uns ingressos.
6: I simpatitzants de l'habitació. Sí, no, un preu simbòlic, 2 euros per butaca, una cosa així.
1: 2 euros per butaca? Sí, dos o tres. Idees a... mollam idees a l'aire.
6: És que són... Sí, sí, sí.
0: Però els compraran aviat, molt bé.
6: Sí. I a més que són... Volaran. Mira, aquí podríem tenir, perquè m'heu copiat el color.
0: Exacte.
6: El color corporatiu IB3 és
1: talment,
6: copiat, eh?
0: Ben igual. Molt bé, tenim una altra prova, i és aquesta, per Marc.
2: Guanya qui la sap més llarga.
0: Va, Marc, ara unes preguntes. Primera, dia 3 de setembre de 1969... Guanya qui la sap més llarga.
1: Ah, va, la sap més llarga. Guanyes. Si la saps.
0: Tota la sap llarga.
6: És que no l'havia sentit bé. Bueno.
0: Bé, doncs fa 57 anys que s'inaugurava l'Auditorium de Palma. Pioner, auditori modern d'Espanya, ja ho han dit. I destaca la seva acústica, una de les millors del món, que ha destacat molt d'artistes internacionals. Un d'ells és el Lleó de Belfast, és a dir,
6: sí.
0: Van Morrison.
6: Veure, sí.
0: Fascinat per la seva acústica, ha actuat a l'auditori en nombroses ocasions. La primera, el febrer de 1997, en l'estrena de The Helling Game. I ens agradaria que encara tornés. Però sap quant de pits ha actuat a casa vostra, Van Morrison?
6: Com a mínim dos.
1: Com a mínim dues. Nosaltres teníem dues opcions. 7 vegades o 4?
6: Pues 4.
0: 4? Sí. Creus que 4?
6: Crec que sí.
0: Pot ser.
1: Sí?
0: Tu creus que més, Celestí?
1: Ha arribat a venir 7 vegades, eh?
0: Sí.
6: A Mallorca sí, però a l'Auditorium, 4.
0: 4. Pot ser. Doncs Van Morrison, clar, és una superestrella.
6: Sí. Imagina't. I jo l'he vist fora el capell i sense ueres. I a més és molt bo perquè això la gent no ho sap. Tio va dir que va ser un dels millors concerts de la seva carrera i tal, però en Van Morrison jo vaig descobrir lo de la conta enrere. I és que el tio en l'escenari té una conta enrere que només hi veu ell.
1: Sí.
6: I per contracte el concert dura 1 hora i mitja, 1 hora 30 minuts. Quan el rellotge arriba a 0, el tio se gira i se'n va.
1: Encara que els músics toquin.
6: I els músics acaben la cançó, però el tio ja ha agafat la limusina i ja se n'ha anat.
1: Fascinant.
0: Ja no és.
1: Fascinant. Això ho fan els artistes, eh?
6: Però normalment
1: els
6: artistes estrangers, els guiris, ho fan això. Fan això.
0: De fet, tenim moltes històries, moltes curiositats. N'hi ha una d'en Karajan quan va venir a estrenar a l'Auditorium, que també va provar l'acústica i va flipar. Aquesta història també és molt bona. També la història d'en Miles Davis, que també va venir
6: també,
0: i va tocar la trompeta.
6: I en B.B. King.
0: Va tocar la trompeta per primer tema, donant l'esquena en el públic.
1: Les Veres, tu eres?
6: Jo era molt petit. Jo no ho puc dir. D'aquest no me'n record, però d'en B.B. King sí.
0: De B.B. King te'n recordes?
6: Sí.
0: I d'en Julio Iglesias te'n recordes?
6: També.
0: Les primeres vegades que va venir que el viu de posar
6: també
0: dins un cotxe perquè no el vessin.
6: De fet,
0: l'any
6: 86 va venir a fer un concert i a primera fila hi era la reina Sofia i la Lady Di.
0: Uau. Que això també ha passat a l'Auditorium.
6: I això estava patrocinat per Zirconio, crec que era, o com un rotllo porcelanosa, una cosa així, i encara tinc ses ratlloles, que són negres, amb sa firma d'en Julio en dorat.
0: Wow.
6: Encara tinc un parell d'aquestes.
0: Ho de fer una exposició.
1: Sí.
0: El llibre ja el teniu.
1: Això no ho venguis, eh? Però
0: no.
6: No, això no. Però ara que sentim que el teatre principal el volen museïsar o alguna cosa així, nosaltres en tindríem per fer la ruta.
0: Podem fer un bon museu.
6: La ruta del terror, podria fer.
1: Teniu un bon magatzem.
6: De magatzem de coses que tenim.
0: I allò que no podeu comptar.
6: En tenim un de coses. Pensa que nostre, clar, com que dos veces és que hi ha, lo de sa vida aquesta que diuen dels aparatos que te deixen de funcionar i tal, a casa nostra no hi passa això. O sigui, tot se recicla i tot dura. Tenim una col·lecció que si un dia voleu fer una pel·lícula i voleu projectors o focos de l'any de la polca i que funcionen tots...
0: Vosaltres en teniu.
1: Uau.
6: M'ha dit coses.
0: I deixar l'Auditorium de Palma enhorabona per tota aquesta feina, per la renovació i per seguir endavant. Marc Ferragut.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé aquesta nova temporada. Oh?
6: Anirà superbé. Sobrevivirem, com sempre.
0: Que sí. Gràcies per haver vingut.
1: Gràcies.
0: No tenim més temps. Arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.
3: IB3 Ràdio és formació.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
23: Sí.
7: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
24: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i vida se va fer hiperviral, però per tot el món.
25: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
26: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
27: Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
28: En lloc de fugir, idò, se va acostar allò, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
29: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
3: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: Heu de saber que demà Bunyol esclatarà de festa i poca roba, en sa correguda en roba interior.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: moment per començar aquesta segona hora del programa. Aquí tenim totes les lletres. Ara tenim Níquer Hernández aquí al control tècnic. Níquer, gràcies. I també arriba el moment de conèixer quina és la notícia del dia. I per conèixer la notícia, saludam en Maria Pons.
1: Com va?
0: En Celestia Lidé.
2: Som aquí.
0: I també en Jaume Bernat. Com estàs?
3: També som aquí. Gràcies. Estic bé.
0: Que bé. Gràcies per tornar-se aquí,
2: llista,
0: Jaume.
2: Això. Clar.
3: Sí, present,
2: que se'n tots.
0: Has anat mai a la correguda en roba interior de Bunyola?
3: Sí, sí, sí. Deu fer dos o tres anys.
0: I com
3: sí.
0: anava el vestit?
2: Poca roba.
1: No m'esperava no. gens que hi anessis. Va. No.
3: Jo vaig... O sigui, clar. Jo anava amb uns amics.
2: Ei, pots anar a badar? Has d'anar amb poca roba.
0: Has d'anar
3: amb poca roba. Jo anava amb uns amics que, bueno, anaven vestits, però se van començar a llevar la roba, com van saber que crec que els que anaven amb roba interior els hi regalaven cervesa, gratuïtament.
0: Ah.
3: I com que són un poc aferrats, se van a llevar la roba.
2: Se van desvestir, vaja.
3: Comptat de tenir
0: aferrats i poc pudorosos, perquè va dir, per una cervesa, jo me lleig aquí mis...
2: I on van deixar la roba? Penjada un portal?
3: Dins una bossa. Dins una bossa. El que passa que, com que jo no puc beure cervesa, no puc beure gluten, no em vaig despullar, jo soc més pudorós i
1: vaig anar a vestir. Vas anar de boller, Jaume Bernat.
2: Però supos que aigua te'n donaven, o te'n podien donar.
3: Home, boller no ho sé, perquè vull dir, ja hi va des de les madones del poble, hi va tot el poble, no és que digui un desfiler de modelos, tot i que també hi ha gent molt guapa, també s'ha de dir.
1: Sempre hi ha guapos per tots, els pobles i guapes.
2: Clar, tu van a roba interior, perquè si te plega un dia així que no fes comptes...
3: Que van ser tu
1: Ai, t'imagines.
2: Vas foradat de per tot.
1: A brut.
2: També, hi ha gent per tot.
3: Que hagis tingut un accident.
1: Exacte.
0: Bé, queden poques hores per aquesta correguda en roba interior de Bunyola que tanca l'estiu.

0: una festa que fins i tot té un himne.
1: Sí, que és aquest. Que
2: no, us ha aparegut un poc, com ha escrit en Joan Mas, això, ara ho comentava abans de la redacció.
1: Sí.
2: De pollança, en vez de dir pollancins del seu bosc, diu bunyolins d'espueu vos.
1: És un clam, és un crit a festa que fa en Pau de Bon, d'en Toni Font, que convida cada any en aquesta festa.
0: Sí, enguany... perquè en Pau és bunyolidot, jo sí. No hi va néixer, però...
1: És un veïnat, és ja, resident, és un bunyoli, evidentment.
0: És que aquestes coses, no, és que jo no hi vaig néixer, però hi vi fa 30 anys.
3: Sí, això en els pobles és molt comú.
2: Eh? Empoltat.
3: Si ja vius un altre poble, jo no t'aparà que vaig viure a Manacor. I un majoré. Ah, sí. I un major, aquell...
0: No ho van ets mai de Manacor.
3: No. No. Ahí vivia, però ara hi ha un major.
1: Clar, ets extern, però vaja.
2: Sí. Sempre, han de passar una sèrie
1: sempre ho seràs, eh?
3: Sempre. Sempre si te'n vas a viure un poble però... veïnat, sempre ets
1: però per nosaltres és Bunyoli, eh?
0: Sí.
1: Pau de Bon.
0: Sí,
1: sí. I per Bunyola també, també. Crec. Sí. Bé, a veure què vos pareix, en guany és l'ema d'aquesta correguda amb roba interior, que és Farmejar en Taura des del 2005.
0: Que molt, que són de moderns, eh?
1: Això ho diu el vídeo que han llançat els organitzadors d'aquesta 22a edició de la correguda en roba interior de Bunyola, aquesta festa que ja és tradicional i que tanca el cicle de festes d'estiu.
2: Però, tu saps el que és Farmejar en Taura?
1: Sí, sé que
2: és. I tu, Jaume?
3: Bé, home, ara xerren de ser batalla d'Aura, no sé si té res que veure amb això.
2: Sí, exactament. Idò, hi haurà aquestes batalles d'Aura per Bunyola,
1: sí,
2: no?
1: Sí, per això, és com una, no ho sé. Sí, és com un, no ho sé.
0: És mal d'explicar.
1: Mal d'explicar.
3: Jo no, no, no,
2: totes aquestes coses modernes.
1: No sé si entra dins una fase com a de meditació, no sé.
2: Meditació?
0: No sé què dir-te.
1: Bé, no sé com ho faran, eh?
2: Haurem de veure per Aura.
3: Haureu d'anar a veure.
1: Amb poca roba.
3: Haureu de treure's que ho som l'any.
1: Exacte. Bé, Antoni Rosselló, tot i no ser membre fundador de qui està al darrere de l'organització, forma part d'aquesta organització des de fa uns 15 anys.
4: I de la correguda és una festa que és dels bunyolins i pens que s'ha de viure. És molt difícil d'entendre si no hi participes i la millor forma d'entendre-ho és venir, llevar-te la roba dissabte i viure-ho. Tenim una cançó, que la veritat és que s'ha convertit en un himne, que ja també fa uns quants anys que la tenim, i que, a més, hi participa en Pau de Bon, que és un veïnat excepcional que també tenim a Bunyola, i que aquesta, quan sona aquesta cançó, la veritat és que la gent s'ho sent. I si ets dins la plaça, plena de gom a gom, amb la gent en roba interior, i sona la cançó, se viu amb molta intensitat. I jo crec que no se pot explicar, però al llarg mig sí que pots sentir el que suposa aquesta festa per bunyolins.

0: Toni Rosselló li ha dit veïnat. Veïnat, eh?
1: En Pau de Bon.
0: Sí. Veïnat.
2: Ja, ja, dic que... aquestes coses.
0: Bé, però és ella que fa el crit de festa.
3: És en Pau de Bon, eh?
0: Sí, és en Pau de Bon que fa aquest crit de festa i que anima tothom a que se despugui. No que vagin amb poca roba, que se despuguin directament.
1: Directament.
0: Lleva vots a roba. Bé, aquesta cançó convertida en himne, com dèiem, i la correguda en roba interior, que és aquest esclat de festa a Bunyola que se fa per Sant Mateu, que comença a les 5 de l'hora baixa amb la concentració de colles i dura fins a mitjanit.
4: La correguda és una festa que, efectivament, és una correguda. És com una petita carrera que fa un circuit pels carrers del poble. No? No passeu pena, no has de ser un esportista d'èlit perquè per fer un quilòmetre m'ho tirant 3/4 d'hora, però, bueno, vull dir, no deixa de ser una correguda. Val? Aquesta correguda comença a les 7, però la festa comença molt abans. Quedem a les 5 de l'hora baixa a la plaça, ja van arribant els corredors ja en la vestimenta adequada per dia que és, i comencen a encalentir. Hi ha una barra amb avituallament i estan en música fins a les 7, després se fa la correguda, a les 8:30 tenim una entrega de premis i a les 9 comença un concert fins aproximadament a les 12 del vespre que acaba la festa. Ja en tenim abastament.
0: Aquí tenim els horaris.
2: Sí, molt ben explicat.
0: Talment un festival, però és una festa, és una correguda. És una correguda. Li hem demanat a Antoni Rosselló també quines sorpreses en podem esperar demà.
4: I doncs, la veritat és que sempre intentem que hi hagi qualque sorpresa damunt l'escenari. Però, bueno, de la mateixa manera que intentem que hi hagi qualque sorpresa, tant que no se sàpiga i que pugui ser una sorpresa per als participants. Tenim la sort que dins l'equip d'organitzadors comptem amb en Joan Montaner, que és el Changuito, que conduís l'espectacle d'una forma impecable. Cada any també tenim un pregoner que dona xula la correguda. I enguany, a més, tenim un convidat addicional que alguna cosa prepara, però tampoc sabem què. La veritat que li donem via lliure i que faci el que vulgui.

0: I és que aquesta correguda en Ràdio Interior està ben acompanyada. En Pau de Bon, en Joan Montaner, Sant Guito...
1: I sorpreses,
0: però no n'hem aclarit de cap.
2: No, molt misterioses, eh?
0: Sí,
2: no,
0: sí. Ni 5 cèntims. Ni pregoner, ni pregonera... No.
3: Tot sorpresa. No, dos en Margalida, Mateus,
4: a priori. Mira, ara ho confessaré, primer que ho confessi a ràdio. M'ho van demanar un any.
0: Ah, sí?
4: I vaig dir, jo no puc. Però, jo és que som de Montuïni.
0: Clar.
4: Perquè jo vaig fer pregoner al meu poble jo sí, Montuïni sí. Sí, però jo a un altre poble estant no puc fer un pregó. Clar. I manco amb poca roba.
0: És amb poca roba, també, la pregonera?
4: No sé, però sí.
0: Clar, supos que ha anat d'acord una mica en la festa.
4: Molt agraïda, però no, gràcies. No puc. No podria.
0: No pots.
4: No.
0: Bé, vares fer bé, eh?
4: Gràcies.
3: Demà, tu, Celestí, podries
0: jo, fer això? No, perquè som de fora poble. Seria extern.
3: Bé,
0: no,
3: però suposo
0: no sabria ni qui som.
3: També un personatge conegut del món cultural,
4: artístic. Sí, cada any ho fa una persona.
0: La Margalida és coneguda. Perquè surt per televisió, però imagina que jo pujo damunt l'escenari.
4: Els
0: bunyolins arreu, diuen parà, i qui és?
2: Van anar-se molt que ja te coneixen, en Sol Xerrà, ja saben qui és, en
3: Celestí Oliver. El micro, ja
0: pujaria amb poca roba, això sí, segur.
2: Au, idò.
0: Sí, sí.
2: Bunyol, convida-lo, no, sí.
4: No ho diguis
0: molt. Ai, no.
4: Que te sonaràs telèfon.
3: Per favor, telefonau.
2: 9-7-3-9-9-0-0.
0: Per enguany ja ho deuen tenir cobert, però clar, ja l'any que ve i bé. Antoni Rosselló ens explica qui és que hi ha darrere d'aquesta organització, perquè hi ha una organització que organitza tota aquesta festa i ell ens diu qui són.
5: Bueno, és que preparant-se, és que organitzant-se festa ja fa bastant d'anys que som més o manco mateixos. Som un grup d'uns 10 voluntaris i, a més dels 10 voluntaris que preparant-se festa durant l'any, tenim uns altres col·laboradors que no venen durant tot l'any, però sí que cada any no venen durant tot l'any a les reunions, a l'assignació de tasques, però sí que cada any, el dia de la festa, comptaven bé per ajudar-nos. I la veritat és que tant els meus companys com aquests companys que deia que venen el dia d'escorreguda, s'ha d'agrair perquè tots ho feien desinteressadament, simplement per sentir-nos part de la festa i per donar en el poble, pues és una forma de fer poble, no? Entenem que és així. I, bueno, pues nosaltres organitzam i intentam gestionar el màxim d'aquesta correguda, però també és vera que hem de dir que és una festa que organitzam juntament amb l'Ajuntament. No ho feim de forma independent, ja que no tenim capacitat material per dur-la a terme.
0: Ja arribam en aquest punt que en Jaume Bernat deia, aquests amics teus s'hi van interessar tant, aquests intríngulis de la festa. Mos ho conta Antoni Rosselló.
5: I doncs, el tema de l'habituallament és un tema també que podem comentar. L'habituallament, en realitat, és una barra gratuïta per tots els corredors. En realitat, no és gratuïta. Has de comprar el tassó, com ho diu, de la correguda, que se compra en el refugi, que és un forn i un bar de Bunyola, i val 4 euros. I amb aquests 4 euros tens accés a barra lliure de les tendes de correguda, tenim cervesa i després també tenim begudes sense alcohol, cervesa 00, algun suc i aigua pels corredors. Amb aquesta contribució econòmica dels 4 euros pues podem pagar una part de les despeses que té la correguda. S'ha de col·laborar, no em porta de beure cervesa per comprar este sol. Així col·laborava amb el poble.
4: I de ja han conegut el funcionament.
0: Sí.

0: com vulgui. La veritat és que hi ha molt de grups que hi participen i, a més, els bunyolins, la veritat és que hi dediquen moltes setmanes i molt d'hora baixes a preparar disfresses, a preparar complements, a preparar petites escenografies. Tenim agrupacions musicals i la veritat és que és un orgull i un gust pues, que la gent s'impliqui d'aquesta manera, perquè al final, quan hi ha una gran comparsa, una batucada, una colla de xirimiers o una xaranga, pues, realment tenim en la festa pràcticament igual que l'espectacle pugui preparar altres damunt l'escenari.
1: I d'una bona festa sí. Que han preparat.
2: Antoni, però, ja deu tenir que el som blanc triats, això avui, sí. Eh? No deu pegar mà estirada dins el calaix, dins l'armari. Ja ho deu tenir pensat.
1: Quin son, m'imagino. Home, com que sigui un pont mous.
3: Però l'interior no te pot posar moltes floritures més en el final, no? Per ser original és difícil.
1: No, i me diuen que la persona que ha de fer el pregó és top secret, sí? No se pot dir. Mm. A més, que sí que ha d'anar amb poca roba, la persona que fa el pregó, i que demà sabrem qui és.
3: No sabem si és home i dona, tampoc. No. Res de res.
1: Top secret.
2: Hem volgut estirar una mica del fil. No ho sé, clar, tenim una bunyolina aquí. Per excel·lència.
1: Sí.
2: A la ràdio, aquí a Vetres. És Nina Mateu.
4: Quines ganes, això ja és demà, molt de nervis. Penseu que Bunyola aquest dia s'espera durant tot l'any i durant totes les festes de Sant Mateu ja cantam himne i és un dia molt esperat. I sobretot un dia ple de secrets i de misteri que se resolen al mig de la festa, per exemple, de què va disfressada la gent, perquè clar, normalment la roba interior és un disfraç, és una fressa, al contrari que fa molt d'anys, en els inicis, ara ja ha esdevingut un carnaval. Hem de dir que el carnaval podria anar a menys i que la gent tornés a allò clàssic, sortint roba interior. Però bé, les neofestes evolucionen com evolucionen. De què aniré jo? M'ho heu demanat, companys, però ja vos dic, és un secret, una pista. Aniran de color blau i està relacionat amb una cosa molt mallorquina. I que més, un altre secret, es pregoner o pregonera, que l'organització sempre s'encarrega de que sigui molt secret, i res, tot això se sabrà demà a Bunyola. Així que ja vos ho contaré dilluns. Moltes ganes, molta il·lusió, i visca la correguda en roba interior.
5: Amb una rialla ben xalesta...
1: I d'Eines, moltes gràcies.
2: Com a bona bunyolina dins la mateixa línia.
3: Molt de secret.
2: De misteri, sí. Secretisme.
1: Sí. Haurem d'esperar demà.
2: Què anirà, de tela de llengos? No ho sé.
3: Està
2: de
3: blau, mallorquí.
2: No, mallorquí. No ho sé.
3: La mà?
1: Sí. Haurà poca tela, en tot cas.
6: Sí, jo he posat la mà.
3: Sí, no?
6: No sé.
2: Sí.
6: Tela de llengos és una bona opció.
3: Sí, bona jugada.
1: Doncs estarem pendents.
2: I què clama?
1: I si no ho podeu veure?
2: Que la gent no tragui tanta fressa, sinó que se llevi roba i vagi amb roba interior.
1: Això.
2: Què clama? Sí.
6: Va.
2: Aquí veniré.
6: Ho
1: convidarà l'any que ve. Que si no hi podeu anar a Bunyola en aquest avituallament, ho podeu mirar des d'Ivetres Televisió còmodament. Des de Calostra, perquè ho faran.
6: Des del Valencià de Calostra.
1: Exacte.
3: Ja sabeu que s'ho posarà.
1: I vestits. O no? Això ja ho podeu decidir vosaltres. Molt bé, moltes gràcies, Celestí. Escoltam el Consell de la Universitat i tornem tot d'una. Ja vos

0: ofereix el terme del dia. Qui no ha dit qualque pic? Pegamento. Es refereix a un producte que té molts àmbits d'ús, no només l'escolar. En català no utilitzam pegamento, sinó que fem servir cola, goma de ferrar o goma d'enganxar. Quan volem dir exactament quin tipus de cola volem, n'esmentam el nom comercial. Però això ho deixam per a les agències de publicitat. Penseu-hi, cola i no pegamento. I terme comptat, terme acabat.
1: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: Continuem, hem de saber què fer aquest cap de setmana. Jaume, tu ja saps què faràs?
3: Jo sí, sí, sí. Tinc feineta que fer aquest cap de setmana, de preparar exposició per l'any que ve.
2: És a dir, que no tindràs moment,
4: no fas oci.
3: No, però dilluns vol dir que em vaig de viatge.
5: Dilluns?
3: No se pot dir. Jo vaig comentar un pic, em vaig a Illes Eòlies, a Sicília.
2: Quina
3: a veure, sort. Descobrir terres que va trepitjar l'Arcidoc.
5: Clar.
3: Per durar 9 programes, pretendo. Faré de viatger.
5: Les seves petjades, no?
3: Sí, les seves petjades, sí.
2: M'encanta.
3: Són un poc.
2: Bé, si vas aprofitar el cap de setmana... Tenim moltes propostes i una persona que té clar que li toca fer aquest dia és en Bernat Xemena, no sé si el coneixes, ell és músic, però també molt esportista, sobretot trompetista i esportista, i aquests dies està fent una gesta molt important de benefici del càncer infantil, i de fet ha de fer 17 Ironmans. Avui hem parlat amb en Marcos.
4: Poca cosa, no?
5: Mare meva.
4: Sí, ben poca cosa.
5: M'ocup.
2: Només de pensar-ho.
4: Quina gesta.
2: I volen saber com li va en Bernat, així que hem xerrat amb en Marcos, que és la persona que li deu ser xarxes socials i l'acompanya en tota aquesta travessa. A bones ara mateix, que fa tot això en benefici per aquesta associació que és l'Estrella de la Marta.
6: Bueno, ya estamos en el día 9 de 17. Estamos en Asturias y ya hemos pasado el Ecuador del reto. Bernat está bien, está contento. Moralmente está genial. Todos los pueblos, todas las ciudades a las que estamos yendo están dando un apoyo increíble. Y esto también motiva a que tenga sentido todo esto que estamos haciendo. Evidentemente, Bernat está cansado después de hacer tantos Ironmans, como es normal, es lógico, pero bueno, está motivado de seguir, se ve con fuerzas y así lo estamos haciendo. También el tema de logística es un poco complejo, se tiene que gestionar bien, ya que una vez que termina un Ironman, que se pueden hacer las 11, 12 de la noche, hay que desplazarse a la otra ciudad, que a lo mejor son 3 horas en coche, y las horas de sueño al final... Es un tema que se tiene que gestionar bien. Pero bueno, estamos bien, todo el equipo está motivado y con fuerzas de seguir adelante.
2: I de molt d'ànim, Bernat, clar que sí. Una ferrada ben forta en Bernat Xemena i aquesta travessa que està fent, aquesta gesta, aquesta heroïcitat, tot a benefici de l'Estrella de na Marta. Una ferrada forta, però ara també tenim altres plans aquí a les Balears i, a més, per totes les illes avui, Maria.
5: Exacte. Farem un repàs a veure què podem fer i què podem deixar de fer, perquè, clar, aquestes Ironmans crec que no seran tots que les passem. I vos donarem idees, a veure si no teniu plans, si vos pot servir qualcun. Mhm.

0: Idò, començant per Eivissa, perquè se fa la sisena tríada mediterrània, que se celebra avui divendres a les 8 de l'hora baixa al Museu Monogràfic Puig dels Molins. La temàtica està centrada en el llegat fenici-púnic i acull una conferència de Carlos Gómez Bellart, que és catedràtic d'Arqueologia de la Universitat de València, titulada Pa i vi, entre parèntesis, i oli, al final del camí. Mireu, rima i tot. I després se farà una degustació de productes locals i hi haurà una exposició de peces del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, a banda també d'un taller didàctic sobre alimentació antiga. I ja ho sabeu, l'entrada és lliure, gratuïta, tot i que s'ha de fer reserva prèvia.
1: Això sí que hi aniries, a Jaume, de cap.
0: Ho pensava, dir que, és que això li deu estirar.
1: És un pla per Jaume Bernat.
2: Bueno, abans no ho he dit, però també aquest cap de setmana, la nit de l'art de Palma, que també hi vaig contes pegar un bot.
1: Ah, sí.
2: Que després he pensat dir, no, dir-lo de nit de l'art.
0: Qualque cosa has important. De fer.
1: Ara en parlarem, però també a Formentera fan coses.
0: Exacte, està en marxa Que Celeste Festival, un esdeveniment cultural i de consciència mediambiental que celebra el seu 10è aniversari aquest mes de setembre amb les seves jornades centrals a la plaça de Sant Ferran. I tot i que va donar els seus fa uns dies, aquest cap de setmana aglutina diverses activitats destinades a aquesta conscienciació ambiental a través de tallers, projeccions, xerrades, espectacles, circ, música en directe, etc. Ben que diu un ampli programa que es pot consultar en línia i que acaba divendres que ve, dia 26.

0: I a Menorca hi tenim el Cranc Festival i també en Miquel Junc.
1: Sí.
0: Ja mos el contenen
1: sí.
0: Torna.
1: Ha arribat d'hora.
0: El Cranc, que celebra la seva desena edició, el claustre de Mo, com sempre, i que va donar el sus just ahir en grups com Go Cactus, que ara escoltam, El Diablo de Xangai, Carmen Barahona i Free Nipples. Avui tocaran els cap de cartell Shame, que en aquesta, per mi, calirà en Celestí.
1: Ja els he vist en directe, sí, fa molt d'anys. Tenen un molt bon directe, sí. Són britànics,
0: idò,
1: si no m'equivoc. Sí, són un cap de cartell.
0: Exacte, i també hi haurà Solea Morente, Tristan i la banda mallorquina, que també en varen xerrar aquest estiu, Baf.
1: Poblera.
0: Exactament, ben jovenets.
1: Com en Miquel Junc.
0: És que en Miquel es present, tot i que no hi sigui. I la Cloenda serà de la mà del DJ set de The Blaze i els noruecs Cac Madafaka, així com Triángulo de Amor Bizarro, Ortiga i Sistema de Entretenimiento.
2: Hauríem de fer una anàlisi de noms de les bandes que toquen en el Cranc.
0: No, i la quantitat de bandes que hi ha, perquè és que encara no ha acabat, eh? I també passaran per escenaris projectes com Niños Raros, o Anàlisis.
2: És que, clar, tu tens una banda i li posen Anàlisis, Niños Raros, Cap Madafaka, The Blaze, no ho sé.
1: Sistema d'entreteniment.
2: Sistema d'entreteniment.
1: No, jo crec que si fos pels organitzadors, el festival continuaria, seguiria, sí, sí. I més gruts i més gruts. Però, clar,
0: original,
1: tot és finit.
0: És
2: molt, molt.
0: Bé, i a Menorca també hi ha opcions més enllà de la música que cap de setmana, perquè se celebra la novena edició de la Fira Arrels, que se fa avui i demà al recinte firal del Mercadal, com sempre. Dos dies on el producte local és cabdal i en què productors, xefs i públic es donaran cita per celebrar allò que fa única la gastronomia de Menorca. I hem de dir, però, una de les novetats d'enguany és el protagonisme especial de la tàpera, que també en tenen a Menorca de tàperes, producte emblemàtic d'aquesta illa, que tindrà presència tant a les sessions de cuina en viu com en alguns dels productes exposats.

0: Ara sí, Jaume Bernat.
1: Nit
0: a Mallorca.
1: Nit de l'art.
0: Nit de l'art. A ciutat. Que com de... Serà demà, demà dissabte. Mira, ja pots apuntar coses.
1: Vinga,
0: des de les 6 de l'hora baixa fins a les 11 del vespre, arreu de Palma, un esdeveniment obert a tothom, amb entrada gratuïta, i que enguany, aquesta nit tan emblemàtica, celebra el seu 30 aniversari i participa en més de 16 galeries associades d'Art Palma Contemporani i també museus i institucions. Les exposicions, que seran més de 50, també tenen activitats diverses, visites guiades, i estaran pel Centre Històric de Palma, incloent la plaça de l'Olivàs, Casal Solleric i la Fundació Miró Mallorca.
2: Tu ja t'has planificat la teva ruta, Jaume?
0: Clar, perquè no se pot veure tot.
1: M'he planificat un poc.
3: Sí. Ja tens aquella exposició
2: que, allò que dius, això no
3: te perdràs.
1: I de, bé, vull anar des de les galeries més petites a la part més institucional, però és un dia que costa moure-se.
0: Hi ha una gentada.
1: Per exemple, m'afrigant anar al Museu de Mallorca, que era l'Oden Frau Virgio Plessi, sí, que ho van inaugurar ara fa...
2: És una instal·lació fantàstica.
1: Fa, vull dir, per Instagram. Sí, increïble. Després també em fa ganes veure les propostes.
2: A la que ho enic també hi ha un diàleg amb Bernadí Roig d'en Fabrizio Plessi, també amb molt bona pinta.
1: Vull dir, que hi ha coses molt interessants.
2: Perdona, què anaves a dir?
1: Bé, totes les galeries de sempre, no? A Bar, Fran Reus, totes aquelles que ja coneixem, que sempre molt duen coses innovadores i sorprenents.
2: I també avui han presentat el Casal Solleric, la proposta, que hi ha dues autores mallorquines, entre elles Nabel Fullana, que també...
1: La coneixem bé.
2: Déu-n'hi-do, una bona proposta, ben atractiva.
1: Sí.
2: I moltes altres coses, sí, haurem de fer una passejada per ciutat. Més coses, perquè també pot anar a Inca.
0: Exacte, anava a dir una altra ciutat mallorquina, li pesi qui li pesi, és Inca, que també tindrà un esdeveniment important, que és el gran concert homenatge que han titulat Gràcies, Cucorba, que organitza l'obra cultural Balear, per reconèixer la trajectòria del grup Moré, tan influent i estimat de la música infantil en català a l'illa. Serà a la plaça de Mallorca demà dissabte a les 7 de l'hora baixa i repassaran les 5 dècades, que s'ha diviat, de trajectòria història de Cucorba, i la banda compartirà també escenari amb antics membres com en Miquel Brunet, en Toni Colomà, en Caque Portas i en Miquel Àngel Oñate, i també hi haurà una àmplia representació d'artistes de l'escena musical mallorquina per interpretar amb ells alguns dels seus temes, com és en Julià Picornell, Dani Mosparrec, en Juanjo Montserrat, na Marta Elca, na Natàlia Tascón, Pau Franc d'Oerra, Manali Pere, Pere Joan Martorell de Sedàs, Tiu i Humbert.
4: La lluna, la pruna, vestida de dol, som pares...
2: Per triar i per remenar, sí. Podeu trobar oferta cultural, se que vulgueu aquest cap de setmana per totes les illes.
3: No podeu estar avorrits.
0: No. Qui s'avorra és qui serà perquè
3: bé,
0: voldrà.
3: Bé, també, exacte.
2: I tant. Doncs moltes gràcies, Maria, fet
0: gràcies.
2: Aquesta repassada. Fem una pausa i tornem-te a donar la nostra viatgera avui.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio.
2: Benvinguts a Postres en Joc.
3: Dissabte a les 12, segueix amb Postres en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les dues, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
4: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.
5: Ai, Jaume, avui hem de parlar d'una gran viatgera.
6: Sí.
5: Com estàs?
6: Bé, ara bé, jo he fet les maletes, sí. També, com aquesta viatgera que va venir a visitar-nos. He de dir que venia un poc atrafegat de feina, però és que quan t'arribes aquí, te canvies humor, ja estic amb una altra energia.
5: Que bé, superada.
6: ja estic amb una altra línia de pensament total.
5: Això és allò que volem, massa Jaume. Bé. Molt bé, de què parlarem avui? Mem, una senyora fantàstica,
6: meravellosa, divina. Ella és Ana María Consuelo García Guardiola, una periodista i escriptora que va viatjar a Mallorca durant la dècada de 1920 per visitar concretament una amiga seva, na Rosa Roig Soler, que exercia com a professora de l'Escola Normal de Mestres de Palma. Consuelo va deixar testimoni de la seva experiència a través del llibre Mallorquinas, que publicà l'any 1929.

0: el turista 1.999.999 cuando llegó.
1: Tot i que ella va ser molt abans del turisme, de 1.999.999, no?
2: Sí, però, no sé, a vegades amb aquestes músiques te recrees, no? T'imagines el moment d'arribar del turista i poses la fantasia, no? La fantasia que ajuda l'oient a imaginar-se a Maria Consuelo baixant del vaixell en el Port de Palma. Però abans m'agradaria fer una pinzellada un poc de qui era a Maria Consuelo. I doncs, a Maria Consuelo va néixer a Sitges l'any 1899 i els seus pares tenien una oficina de telègrafs. Va estudiar magisteri i entre el seu primer treball destaquen les col·laboracions que va fer com a periodista en el diari Vespertí La Noche. Però Ana Maria Consuelo també era aficionada a l'esport, especialment a l'atletisme. Arribà a ocupar un càrrec dins la secretaria del Club Femení d'Esport de Barcelona. Però, pel que fa en el seu camp, la seva vessant com a escriptora, cal destacar una obra, una novel·la, que se diu A la deriva i que publicà a l'any 35. I a partir de l'any 1936 comença a publicar amb un altre pseudònim, perquè hem de dir que ella abans firmava com a C. García Guardiola i a partir del 36 firma com a Concha Gracián. I publica una sèrie de novel·les, més podríem dir de temàtica més de fulletó, més rosa, com Romeria Triunfal, Al fin, Borratxera de Sol, Reflejos, Retorno o Giovanna. I també col·laborar en revistes de cuina com Menaje o d'altres més relacionades en temes de cinema o de curiositats com Cinemundo o Il·lustració Femenina. Però sembla que aquestes col·laboracions no li varen servir a Maria Consuelo per viure tota sa vida. Ja sabeu que a vegades aquest tipus de feines puntuals poden ser un poc precàries. I ella va acabar...
1: Ja ho eren l'any 1929.
2: I doncs sí, la Maria Consuelo va acabar fent una cosa que a ella li agradava, que era viatjar, i planificant viatges, i va acabar fent feina per viatges marsans. Tot i que no se va jubilar a viatges marsans, sinó que se va jubilar com a funcionari de l'Ajuntament de Barcelona, que suposam que devia cobrar un poc millor.
1: Ara que ja ens ha fet 5 cèntims de qui era Maria Consuelo, que va contar de nosaltres en aquell llibre que va titular Mallorquines.
2: Sí, curiós, mallorquines.
3: Sí, en femení.
2: Sí, és curiós. Hi ha pocs llibres que xerren en femení de Mallorca, després n'hi ha un altre que és de Coloma Rosselló de Sants, que era una ciutadana, però a casa, Vall de Mosa, que va escriure Vall de Mocines, que ja en parlarem un altre dia. Tenim mallorquines i Vall de Mocines. Però Ana Maria Consuelo era una dona modesta. Moltes dones que vivien en aquell temps feien allò que en deien de falsa modèstia, i quan comença el llibre de Mallorquines diu que plomes més autoritzades que la seva ja havien escrit sobre l'illa de Mallorca. Però considera que era necessari aportar una visió actual, més contemporània, perquè senyala l'autora que els locals, els gens, ja no se sorprenien quan ven un turista. Ella s'hi refereix com una caravana exòtica. Diu que quan els gens ven una caravana exòtica, és a dir, de gent estrangera, ja no se sorprenien quan venien, igual que quan venien en el segle XIX. Però així mateix, sabem que en els anys 20, per los que mos conten a Maria Consuelo, encara se venia la recerca del paradís d'aquella illa idílica que ja venia a cercar viatgers del XIX.
1: Clar. De fet, fixeu-vos en el que comenten a Rosa Roig, la seva amiga mallorquina, sobre Maria Consuelo. En el pròleg d'aquest llibre, Mallorquina, es diu: "Su vida intensa en la gran urbe catalana busca la paz de ensueño de esta nueva Arcadia y aquí ha venido sedienta de silencio y de calma para su corazón conturbado y sus nervios tensos".
2: Venia tensa, de Barcelona.
3: Tot això, amb una frase.
4: Venia a reposar.
2: Venia a reposar.
1: M'encanta la literatura d'aquella època.
2: Jo, els vocabularis, llenguatges...
4: Sí. Corazón conturbado. Sí.
2: Tu tens corazón conturbado?
4: Sempre.
2: Sempre. I de dia vas a la corregut de roba interior, t'espassarà tot. Un altre punt en comú que presenta la visió de la Maria Consuelo amb aquest viatgers del segle XIX, de Simonani, és que rebutja la modernització de l'illa. De fet, quan arriba a ciutat, diu que no li agrada això dels carrers amples. Hem de pensar que feia poc que vinen derrocats les murades, i això dels carrers amples no li interessa, i tampoc li interessa passejar pel passeig d'Herborn, que ja mos va contar un capítol de turistes de Morrofí, Santiago Rossinyol, que era un lloc molt concorregut, que era quasi com centre de Silla, mm-hmm. i també critiques les construccions modernes. Suposam que se refereixen al modernisme, que era la construcció, el tipus d'arquitectura que s'usava en aquell temps a Barcelona i, mm-hmm. i a Mallorca, que va arribar un poc més tard, sinó que venia a cercar una cosa més rural, més pastorívola.
1: Mm-hmm. I què és allò que destaca més? Aquesta periodista de Palma és allò que li va agradar, que sí que li va agradar, suposo que qualque cosa.
2: Sí, sí, sí, sempre li agradava moltes coses. Per exemple, a Maria Consuelo li va destacar Banys Àrabs, que és un lloc molt especial, molt íntim mm-hmm. dins ciutat, que m'agrada molt, perquè passa molt desapercebut en aquell carreronet, mm-hmm. però passes per allà, veus aquells cossiols que surten, encara troc que és un lloc que conserva com aquesta màgia que mos descriu na Maria Consuelo. Però també mos parlarà d'altres llocs més coneguts, com el Castell de Bellver, però fixeu-vos que ella repara en un lloc molt curiós, que molta vegada molta pizza gent no ho coneix, que és Solla, no sé si n'heu sentit parlar. Solla és l'espai interior de la torre de l'homenatge. És un espai que normalment no se pot visitar, jo no he entrat mai, però n'he sentit parlar en els viatgers, i diu, ella, la viatgera, mos comenta que era un espai molt fosc, que només entrava molt poca llum a través de les sageteres o les pitxeres, i que ella hi baixa amb l'ajuda d'una escala de mà. L'han de pensar que era un lloc reservat en els presoners, per tant, també m'imagino que devia tenir una aura, ara que en xerraven, de batalla d'aura, una aura un poc particular.
1: Sí, és veritat que he llegit sobre Solla, del Castell de Bellver, però no, ara mateix no sabria si és obert al públic, si se pot
2: diria
1: visitar.
2: Diria que no. A lo millor fan qualque visita concertada, uh-huh. no ho sé, però crec que ha de ser un espai curiós.
1: Totalment.
2: I un altre espai curiós, que també visitarà de ciutat i que normalment no solien anar-hi els viatgers, és el convent de Santa Magdalena. I l'autora mos conta que va visitar el monument funerari de Santa Catalina Tomàs. O sigui que, vull dir, se va moure i va trescar per ciutat. Fins i tot va anar a fer passejades nocturnes. Heu de pensar, en aquell moment, una senyora, a principis del segle XX, passejant tota sola per ciutat. Bé, en aquest cas ell mos diu que no anava tota sola, però diu que se n'anava a fer aquestes passejades nocturnes per ciutat i que de cop els va aturar el sereno.
3: Ah, mira.
2: El sereno. Li va aturar a les 12 i sereno. I la Maria Consuelo, el sereno, clar, la va apuntar en so farolet, en so llundali que devia dur, i va quedar sorpresa de veure que entre el grup d'homes que havia aturat hi havia una dona. Tot i que na Maria Consuelo no mor diu qui eren aquests amics seus que l'acompanyaven. Són com la gent de Bunyola, que volien mantenir una mica
3: secretisme.
2: El misteri, no?
1: Però així del que Maria Consuelo fa coses poc habituals, per aquella època, ara ho deies, també va fer una visita poc habitual per una viatgera, ja que va anar a l'Escola Normal de Mestres. Què era i què conta d'aquella visita?
2: Clar, l'Escola Normal de Mestres, ella conta a Maria Consuelo que l'havia convidada a la directora, però hi anava sobretot per conèixer l'espai on feia feina la seva amiga, na Rosa Roig, i era un lloc on se formaven mestres, sobretot per després anar a fer feina a les escoles rurals dels pobles, uh-huh. que ara moltes d'aquestes escoles rurals, tipus Felanitx, Manacor, jo sé que els deixen per fer aniversaris o festes, ajuntaments, però
1: sí,
2: abans...
1: Sí, n'hi ha qualcuna, per exemple, jo què sé... Sí, pobles de Felanitx, pobles així rurals, n'hi ha moltíssimes.
2: Però clar, abans era una cosa molt necessària formar aquestes professores mm-hmm. per arribar a la gent que feia feina en el camp, que vivien un llogre, que vivien una possessió. Era una manera de que poguessin tenir una formació,
1: clar.
2: No?
1: Mm-hmm.
2: Na Maria Consuelo mos conta que ella inicialment havia d'escriure un article sobre aquesta escola, tot i que li feia un pot de peresa perquè se pensava que seria una cosa un poc avorrida, això de visitar una escola. Però se sorprèn, queda molt sorpresa per la modernitat de l'escola, mos diu que les cadires ja comptaven, de fet, amb braç reclinatori perquè les alumnes ho tinguessin més bo de fer a l'hora d'escriure.
3: Sí mateix.
2: També mos diu que l'escola comptava amb un petit museu on les professores i les alumnes deixaven peces de les seves col·leccions particulars. També destaca una biblioteca i també recorda, l'autora, que hi havia aparells de física que feien les mateixes alumnes, és a dir, que feien manualitats i aprenien a fer aquests aparells de física per després fer-los a les escoles rurals. És a dir, que era una escola molt avançada. I també recorda reproduccions de quadres, és a dir, làmines, això que ara la gent se'n va a tendes d'aquestes de decoració i se posa a comprar un paisatge en aquell temps, pues, comprava una làmina, m'imagino, de Botticelli, i li devien penjar, i les alumnes ja sabien que jo era d'en Botticelli o d'en Van Gogh. Vull dir que era una manera de que les alumnes coneguessin la manera de pintar d'aquests autors coneguts, aquests artistes coneguts.
1: Ben interessant. Doncs això que expliques, una escola ben equipada per els anys 20 de...
2: A Mallorca.
1: De Mallorca. I diu res de les classes, com eren?
2: I mos comenta que cada assignatura tenia el seu propi mètode. Per exemple, la classe de literatura era ben curiosa. Recomanaven les professores en els alumnes que recuïssin cançons i llegendes populars del seu poble que després il·lustraven a les classes de dibuix. A més, a la classe de música fins i tot els feien recuir tonades característiques del seu poble.

0: Recordant que parlàvem de la periodista escritora Maria Consuelo García Guardiola, que l'any 1929 publicà Mallorquines, un llibre que, a banda de contar la seva estada a ciutat, també explica moltes aventures, perquè n'hi ha una que ens ha cridat molt l'atenció, que va fer una excursió en el torrent de Parells.
1: Això mateix.
2: Això m'interessa a mi, que se va perdre.
3: Que se va perdre.
1: Ella agafa el tren des de ciutat, se'n va cap a Inca, Maria.
2: Sí, diu que l'Inca és per tot. Sempre.
1: Queda fascinada amb les melanes que van en sorra bosillo. D'Inca agafa la camiona, passant per Selva, fins a arribar a Lluc. A Lluc hi passa un parell de dies, diu que fan tertúlies al vespre avall d'una creu de terme, parlant de coses poc convencionals, tampoc mos diu quines coses poc convencionals xerraven. També mos diu que passava molt degut d'anar amb una sombrilleta en esclot d'una barca i dur-se en un llibre i que se sentia com si fos un màgico salón.
2: Ah,
1: però el més divertit i curiós és que va fer una excursió en el torrent de Parells amb un grup d'excursionistes d'aquell temps, amb un guia. Diu que la cosa comença bé, van pel torrent de Lluc, van pel Centreforc, s'enreden, miren el paisatge, fins que arriba un punt que se'n donen compte que la llum se'n va, que se pon el sol, que s'han perdudes, i decideixen dividir-se en dos grups. Un grup se'n va per un camí més ràpid, perquè els esperaven, i un grup van amb una persona que està malalta, que són tres dones, queden en el camí, diguéssim, lento, perquè havien d'ajudar en aquesta senyora a arribar. Bueno, mos conta que tenen molts obstacles, que aquesta persona que acompanya a Maria Consuelo estava malalta, el front li bullia, tenia febre. Conta que finalment aconsegueixen avançar i arribar fins a un lloc que se diu el Bot de Samata, m'apareix recordar.
2: Sal de Samata.
1: Sal de Samata, això mateix, el bot, dic jo.
2: El mateix,
1: I res, i se returen, descansen un poc i decideixen continuar. Fins que a la llunyania veuen una possessió, veuen un llum d'oli, i una d'aquestes acompanyants de Maria Consuelo, que és mallorquina, se'n va corrents cap a aquell llum, i mos diu na Maria Consuelo, i més ho trascriu en català, diu que aquesta mallorquina comença a exclamar i a cridar: la Montpera, venim del torrent de Parell i mos som perdudes.
0: M'encanta aquesta anècdota. Doncs moltíssimes gràcies, Jaume.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Mallorquines, aquell llibre.
1: És fantàstic,
0: meravellós.
1: És molt divertit.
0: Bon viatge i fins ben aviat, i bones vacances.
1: Bon viatge, faci la cadernera.
2: Exactament.

0: TV3 Ràdio és història.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alícia Català.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
6: En Joan de fugir, idò, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
1: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
8: Tento.
9: I abans d'acabar aquest programa, volem conversar una miqueta amb la Ibisenc Pere Navarro, teclista, trompetista, que va acompanyar i que acompanya els directes a l'artista Rels B. De fet, fa just una setmana que actuaven davant milers i milers de mallorquins.
10: Cierra los ojos y pide que se cumpla.
11: Aquesta és la seva trompeta, la Ibisenc Pere Navarro, de Sant Agustí d'Esvedrà, 32 anys. Ella és trompetista i teclista dels directes de Rels B des de fa més d'un any. El músic, però, també té el seu projecte musical personal, com també la formació d'Illusions. Fa un grapat de dies actuava en el Festival de Jazz d'Eivissa. Tots dos són projectes de jazz i també manté les col·laboracions de fusió entre el house i el jazz amb, per exemple, el productor mallorquí Quico Navarro.
9: Pere Navarro, com estàs?
12: Bones tardes, com estàs?
9: Molt bé, i tu? On te trobam, ara?
12: Per Eivissa.
9: Per Eivissa, molt bé, sí, sí, a casa. Sí. Com anà el concert divendres passat aquí a Palma, amb en Rels B?
12: La veritat que molt bé, crec que aquesta gent va disfrutar moltíssim, nosaltres també vam disfrutar molt, veníem del concert d'Eswanda, el Metropolitano Madrid, que sí que a nivell, pues, bueno, va ser molt, molt més intens, no? A nivell de producció i tot. Així que, bueno, també ens mereixíem un dia d'anar tots una miqueta menys estressats, diguem, i de disfrutar amb sa gent, sobretot, i tocar a casa, que sempre és un gust.
11: Clar, fa més d'un any que toques amb en Rels B. Què t'aporta aquesta experiència?
12: La veritat que és algo com molt diferent a el que venia fent. Evidentment, bueno, la majoria de gent que em coneix me segueix més per la meva trajectòria dins el que seria l'escena jazzística. I això, bé, en realitat tot sorgeix arran d'aquesta cançó que escoltam de fons, de Que todo siga igual, que la vaig produir juntament amb Nomar i en Antonio Blackstone. Nomar és director musical i, bueno, a en Dani li va agradar molt aquesta composició i va dir, hòstia, qui l'ha fet? I, bueno, amb en Pere, que és un amic, toca trompeta, piano, i va dir, uau, m'encantaria, tal, va mirar una mica també el que feia. I així va sorgir, bueno, per jo és algú com molt diferent a el que venia fent, que m'aporta un munt, i la veritat que estic disfrutant un munt, tant de la companyia d'en Dani, que és un lot excepcional, com de tots els membres del projecte. Així que estic molt content.
9: Que bé, que bé.
11: I tot neix d'aquesta cançó.
9: Sí. Uh-huh. I com és? En Rels B te telefona i diu, Pere, vull que venguis a fer gira amb jo.
12: Bé, va ser més a través de Nomar, que, bueno, que ell volia fer... Vam estar girant l'any passat amb un format molt més petit, érem tres músics només, i en Dani tenia, pues, això, aquesta idea en el cap, i a través del tema va ser com, ostres, diu, sí, en Pere, que Nomar li va dir, amic meu d'Eivissa, de tota la vida, toca trompeta i piano, i el tio va veure allí un 2x1 bastant, bastant curiós, és difícil trobar algú que pugui tocar aquests dos instruments, inclús a la vegada, si algun tema ho requereix. I a través d'això, pues, llavors, justament, ens vam conèixer en persona i allí vam estar parlant i és on vam tirar endavant.
11: Clar. Un bon equip balear, perquè a part de tu també hi ha en Pedro Moyà a la bateria, mallorquí, sí. de Binissalem, el productor sí. Ibisenc Nomaral Caide, però també el mallorquí Andret Sastre Yuma, que també és productor sí. d'en Rels B, per tant, heu fet un bon equip.
12: Sí, la veritat que és polit veure que a les illes doncs, hi ha tant de talent i que ens puguem donar suport en tant altres també, i més amb un projecte d'aquesta magnitud, no? La veritat que és pues, molt polit, no? Anar pel món i anar representant aquesta cara de les illes, que a Mallorca no sé, però almenys Eivissa crec que té una cara molt més coneguda i bueno, demostrar-li al món que Eivissa és més que és bon de sanit.
11: I vau retornar aquest agraïment divendres passat en aquest concert multitudinari en el Parc de la Mà davant la Seu. Ara en què estàs, Pere? Perquè, clar, ara heu tancat aquesta gira amb en Rels B, ara fa un grapat de dies estàvem amb Dil·lusions en el Festival de Jazz d'Eivissa. En què estàs en aquest moment?
12: Sí, doncs, bueno, és època d'això, de tancar una mica aquests petits cicles o etapes o com se li vulguin dir, i ara estic centrat, doncs, en tornar a enregistrar amb el meu projecte personal un nou EP, que, bueno, no sé quan sortirà, però la idea és tenir-ho acabat abans de finals de novembre, i després amb Illusions, tot i que acabem de treure el nostre primer disc farà un parell de mesos, ja també a finals de novembre, també a desembre, doncs estàvem pensant en anar a l'estudi i gravar el segon disc per tenir-ho fet i pues, tenir-ho preparat per quan pugui sortir, per bueno, una feina més de creació i d'estudi, per dir-ho d'alguna forma.
9: Mm-hmm. Fantàstic, en Pere, no t'ho té mil projectes en marxa, bona senyal. I no sé si participaràs també del nou disc o Fill de la Mà amb en Rels B.
12: Bueno, aquesta composició que és aquesta, bueno, aquesta 4 de julio, no? que escoltant, que al final s'ha de que tot vaya, o sea, que tot sigui igual o vaya mejor en directe, i després també tinc unes trompetes per allí en el tema de preso, i res, molt content una vegada més quan està amb aquest nou projecte i esperant a veure si l'any que ve surti una gira xula, que esperem que sí, i una mica també, doncs, això, pendent de lo que vagi sortint.
9: Que bé. Mm-hmm. Doncs Pere Navarro, una abraçada ben forta i bon cap de setmana.
12: Moltes gràcies, disfruteu per Mallorca.
11: Gràcies. I que vagi bé per Eivissa, també.
9: Fins aviat.
11: Gràcies, Pere. Sí.
9: En Pere Navarro, trompetista, músic, toca amb en Rels B, fa tantes coses, sí. Tan fantàstic. Sí. I hem parlat amb ell, i amb això hem d'acabar aquest programa i també donar la benvinguda al cap de setmana per part nostra. Celestí Oliver, moltes gràcies.
11: Bon cap de setmana.
9: Maria Pons, moltes gràcies. I Iker Hernández, el control tècnic. Notes tornant dilluns a les 3:04. Bon cap de setmana.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Comencem a emetre des d'aquesta espècie de caixa màgica que és la ràdio, escrivint en caixa baixa, que no són hores tampoc de posar-se a cridar. Sí, després de tancar la tercera setmana de la nova temporada d'Entre avui i demà, haguessin de fer caixa, que vendria a ser fes inventari de la tresoreria en un moment determinat, sumaríem ni més ni manco que 104 convidats, 30 hores d'emissió en directe, més totes les persones que en Aina Marc ha anat trobant pel carrer, que són moltes, més 20 receptes de sopar, més 20 tàpers per el dia següent, més 3 capítols d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Així que gràcies a tots els convidats, als col·laboradors, a la gent del carrer i als oients que ens acompanyeu. Serà que mos agrada la ràdio.

0: Mar ja ens està donant pistes a partir de la paraula caixa. Jo ara mateix m'he vist quan a Meryl Streep amunt a la prova d'aquell iot amb les seves amigues i fent allò de Moni Moni a la pel·lícula Mamma Mia. Aina Mar, com anam?
1: Beníssim, anam beníssim, com cada dia de la setmana.
0: Així m'agrada escoltar-te. Veure que també tu n'es cap si te dic caixa.
1: I doncs jo encaixo moment amb moltes coses diferents en el cap, però si és de triar, triaria el caixer de les festes de Sant Joan de Ciutadella. Com aficionada que som en el que vaig, no te podia dir altra cosa, jo.

0: han tret la paraula caixa en un carrer. Per això sona money, money, money. De fons que hem aprofitat per saber... Per això hem aprofitat per saber de quina manera estalvia la gent aquest money.
1: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.